0: L'ofensiva amb més de 600 drons contra una desena de regions de Rússia, incloses Moscou i Crimea, que ha decretat l'estat d'emergència. Cada cop, però, falten més soldats a les files ucraïneses i Brussel·les proposa començar a denegar el permís de feina i residència als homes en edat militar per donar un cop de mà a l'exèrcit de Volodymyr Zelensky. I el govern veneçolà limita des d'aquesta matinada l'accés a l'estat de Guayara, a la zona més castigada pels forts terratrèmols de dimecres. La mesura pretén facilitar les tasques de rescat i assistència a les àrees afectades pels terratrèmols. El doble terratrèmol de Veneçuela deixa un balanç encara molt provisional de més d'un miler de morts i 3.000 ferits. La xifra es podria multiplicar, però, perquè algunes organitzacions apunten que hi ha uns 50.000 desapareguts. La depuradora de Palamós, el Baix Empordà, molt malmesa arran del temporal Harry, el mes de gener, torna a estar a ple rendiment després d'unes obres que el govern considera que han estat fetes en un temps rècord. Anem cap allà amb el Fèlix Martín.
1: Els danys a la depuradora de Palamós es van agreujar amb el trencament de la canalització d'aigües residuals que passen per la platja de Castell i que van obligar a prohibir-hi el bany. Ara ja està tot reparat. La depuradora és un element clau per al litoral de Girona, per a la Costa Brava. Però això no amaga tampoc que cal fer-ne una de nova, que permeti l'ús de l'aigua tractada que en surti. Ho ha concretat aquest divendres la consellera de Territori, Sílvia Paneque.
2: Efectivament, això s'emmarca també en un treball de futurible de la futura depuradora que ha de donar un servei millor, perquè en aquests moments, com també s'ha dit, aquesta aigua prepotable va cap al mar i la voluntat del govern és que tots aquests emissaris que estan anant cap al mar els hi podem donar mitja volta i puguem, a través de terciaris, tenir aigua regenerada que pot tenir usos en el rec, usos urbans.
1: La reparació que s'ha fet ha comportat una inversió d'urgència de 3 milions i mig d'euros per assegurar la depuració de l'aigua de la zona. La depuradora es va inundar el mes de gener, els danys van ser molt greus i durant aquests mesos ha funcionat només parcialment.
0: Esports, aquesta hora es disputa a Guadalajara, a Mèxic, el partit entre l'Uruguai i Espanya, corresponent al Mundial de Futbol. La jornada d'aquest divendres ha deixat els resultats següents. Noruega 1, França 4, Senegal 5, Iraq 0. Aquests marcadors han acabat de definir dues eliminatòries més dels setzens de final. França s'enfrontarà a Suècia, mentre que Noruega jugarà contra Costa d'Ivori. I encara al Mundial s'ha confirmat que el davanter del Barça, Rafinha, continuarà sent baixa amb el Brasil. El futbolista no podrà disputar el partit de setzens de final contra el Japó previst per dilluns que ve.
3: Fins aquí les notícies.
4: Quan tot s'accelera sense aturador, el pop-up IA s'adapta als nous hàbits i te'ls explica.
5: Tot i que em sorprèn que vivint a 5 carrers del gimnàs agafis l'aerobús.
6: El problema principal que li veig amb el nostre món i aquesta era digital és la centralització.
4: Pop-up IA és un podcast de divulgació digital que connecta amb la vida real.
7: Responem les preguntes freqüents d'intel·ligència artificial que tots ens fem.
4: Nous episodis de Pop-up IA, el podcast de Mariola Dinarès, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
8: I també disponible a la plataforma 3Cat.
9: Al restaurant Caníbal mirem el món a través dels seus gelats.
10: Quan diem gelat, sembla que parlem d'una recepta universal, però si viatges una mica, descobreixes que cada cultura ha desenvolupat màquines diferents per controlar el fred.
9: Com els fem aquí, als Estats Units, al Japó o a Mèxic?
10: Els italians el converteixen en crema, els americans en escuma, els japonesos en neu, els mexicans en encenalls i els indis amb una llet concentrada i perfumada. Són tot de formes diferents perquè algú en algun moment va inventar una màquina específica per poder-ho fer, no?
11: Un restaurant Caníbal a Berlín. Aquest diumenge, a partir de la 1 del migdia, amb Paula Molés.

El teu transistor no està espatllat. No provis de sintonitzar una altra emissora, perquè ara som nosaltres qui controlem la freqüència modulada, els satèl·lits i les ones electromagnètiques. Durant la propera hora, entraràs en un món paral·lel on es pot fer realitat qualsevol desig. Fes volar la imaginació, i deixa't portar per les cançons. Són capaces de fer que es despertin els teus records més adormits i fins i tot ressuscitar allò que creies mort. Posa't còmode i agafa't fort, perquè comença el trànsit. Des de la teva ment fins a l'altre barri. L'altre barri, amb Blai Mercè.

0: Et donem la benvinguda a l'altre barri, un lloc amb superpoblació on tothom està de vacances indefinides.
1: Ni cel ni infern. L'altre barri.
0: Un buit indeterminat de l'espai-temps on hi abunden les preguntes sense resposta.
1: Hi ha música després de la mort?
0: Us acompanyem Blai Mercè, porter, DJ i caserver de l'altre barri, avui amb Josep Maria Campillo, als Sons Celestials.

Avui visita l'altre barri algú que, com diu la cançó, mira al nord i escolta el vent per fer una música que l'acaba absorbent. Amb el permís potser del baríton Joan Pons, és la veu, és el pulmó de tota una illa, de l'illa de Menorca, i el vam conèixer així.

Va començar suspès en l'aire i ara el que fa és posar la rosa dels vents al mig de l'illa de Menorca. 35 anys de carrera, aquí l'escoltem amb el grup Ja t'ho diré, i ara publica aquest disc en solitari. Ara

0: Joanico.
1: Benvingut a l'altre barri. Com estàs?
2: Molt bé, sorprès, però bé.
1: Sorprès, per
2: sí,
1: què
2: perquè
1: sorprès?
2: Sí, perquè hi ha... Fa molt bon estar en aquest altre barri.
1: Sí?
2: Sí.
1: T'ho imaginaves pitjor, no?
2: Bueno, era una mica fosc, sí, la veritat, sí. De primeres.
1: De moment estem en una mena de llim, aquí és on tot és possible, hi han coses del món dels vius, del món dels morts, i quan acabi el programa veurem
2: un
1: què
2: peu,
1: passa.
2: Un peu a cada banda,
1: sí,
2: no?
1: Sí, un peu a cada banda. Okay, veurem okay. Què passa si et quedes aquí a l'altre barri o... Home. O acabes tornant.
2: Jo amb un peu li deixaré, segur.
1: Sí?
2: Sí.
1: Perfecte. T'hem convidat, o no sé, o has vingut tu, no sé com ha anat això, ja se sap que quan es va a l'altre barri, normalment és...
2: No és per voluntat pròpia, no. Normalment no. No, no.
1: Però el motiu és perquè acabes de publicar un disc, que és Rosades Vents, has plantat aquestes Rosades Vents, com dèiem, a la teva illa, a Menorca, i no només això, sinó que cada vent el relaciones amb un amic, podrem dir, no?
2: Amb un
1: col·laborador.
2: Amb un col·laborador que toca o fa servir un instrument de vent, per suposat, perquè el disc que ell convidava, no? Sí, tinc la sort de tenir molts amics i amigues en aquests 35 anys, com deies tu, de carrera. He fet molta amistat amb molts músics, amb molta gent que he col·laborat i que amb ells, i he demanat ara mateix que també col·laborin en aquest disc. Per tant, sí, són col·laboracions, col·laboradors amics.

0: És el Sivens de Ja t'ho diré, amb lletra i música de Sebastià Saurina. Aquesta cançó, clar, acompanyada tanta gent, és tan important per tanta gent.
1: M'han dit tantes coses d'aquesta cançó.
0: T'han dit tantes coses. Què és el més fort que t'han dit d'aquesta cançó?
1: Bueno, que jo era enmig del...
0: digues.
1: Bueno, de gent que s'ha conegut i s'han estimat moltíssim, sí, amb aquesta cançó de fons, i que jo estava pel mig i pensava, bueno...
0: un menatge a trobar. Gairebé un menatge a trobar.
1: Un altre, no?
0: Sí.
1: No,
0: sí,
1: és
0: sí.
1: Allò que... Bueno, i jo pensava, bueno, sí, que molt agraïs, i segurament que sí, però que no hi era.
0: Sí. Suposo que després de gravar una cançó que acaba sent un èxit tan fort i...
1: Fortuït, eh?
0: Fortuït, que havia d'entrar, no?, aquesta cançó,
1: sí.
0: al disc.
1: És cert, eh? És fort, eh? És, la curiositat de la cançó és que tenim... El Moviment Salvatge es grava en dos tandes, una mica, 9 cançons i 5 cançons, i d'aquestes últimes 5, l'última que entra del local d'assaig a l'estudi és aquesta. I allò es va gravar en cinta analògica de 2 polzades, que són cintes de 15 minuts, que costaven una pasta i costen una pasta. Mm-hmm. Però bueno, i la discogràfica, doncs, teníem allò i no n'hi ha més. I doncs la gravarem en aquesta, crec que hi cabrà aquí. I comencem a gravar la referència i el d'això, i no hi cap tota. Vam haver d'escurçar alguns compassos al final perquè hi capies tota. I mira per on, és l'última, la que entra en calçador, no, el següent, i és la que acaba trencant una mica tot el motllo del que teníem pensat, perquè va canviar una mica tota la perspectiva que teníem pensada pel disc de Moviments Salvatges.
0: És totalment imprevisible el viatge que va ser una cançó.
1: Sí, i no saps mai. Per sort, no sabem la fórmula, que si no seria un escàndol. Sí, però és això, no?
0: I crec que és una fórmula que ni la intel·ligència artificial...
1: No, això no
0: podrà arribar a desxifrar, jo crec.
1: No, jo crec que, a veure, jo crec que som i esdevenim i fem i acabem... o sigui, som i ens definim per les casualitats. No ho som per... O sigui, no hi ha res que sigui per si mateix imprescindible i fenomenal, sinó que depèn moltes vegades, o sempre, depèn del que passa al seu costat. O sigui, nosaltres som, ja t'havia d'avançar, un grup que feia 4 anys que estàvem picant pedra, però, i que havíem anat, diguéssim, agafant nom i agafant seguidors, però mai estàvem d'això. I en aquell moment que va sortir l'any, el Nadal del 95, surt aquest disc, i justament dels 4 grups grans que hi havia en aquell moment, que eren Sopa, Sau, Pets i Sant Traït, cap dels 4, exceptuant els Pets, treuen disc. Per tant, hi ha un forat, diguéssim, musical, que l'ocupem amb una cançó que, sí, certament és una cançó amb molt de pes, però que també hi ha l'espai, si no, no hi arribes. Vull dir que les casualitats s'ha d'analitzar.
0: És estar el lloc i el moment adequat, no?
1: Sempre. I per això sempre jo sóc d'aquests... Em demanaves, abans em preguntava si era vitalista. Sí, d'aprofitar les oportunitats. El tren passa una vegada. Vull dir que no torna a passar. Si la veus, t'hi fots de cap.
0: Doncs ara agafarem un tren i viatjarem per espais, des del més petit fins al més gran. Ai, des del més gran fins al més petit.
2: Espècies d'espais.

0: l'univers, què és l'univers per tu, Cris?
1: Bueno, és allò inabastable, totalment casual, crec, que pots descobrir o visionar amb el fons dels pòsits d'una tassa de cafè.
0: Mm-hmm.
1: És això, una mica. A vegades busquem la immensitat de les coses i a vegades ho tenim tan a prop que no ho veiem.
0: Mm-hmm. Passem ara a un altre espai que es pot veure si navegues precisament per l'univers.

0: 2000, aquella cançó de l'estiu de TV3, amb Maneja Truà, aquest projecte convertit en Antoni Xuclà i el Juanjo Muñoz. El mar. El mar és la teva musa, no?
1: Sí. La mà és el...
0: O la mar.
1: La mà, la mà. Sí, el mar, la mà, és igual. Sí, sí. És tant és masculí com femení. No sí, té sí. gènere.
0: No, no.
1: Jo crec que la mà és d'aquells elements, juntament amb el foc, que te'l mires i te'l mires i te'l mires i mai és igual. Sempre s'està movent. No és exactament igual mai. I és millor com una tele. Perdoneu que la cançó estava per la cançó de l'estiu de TV3, però... Sí, sí. És a dir, realment, és que quan... A mi m'agrada molt de tant en tant... Tinc la sort de tornar a viure des de fa uns anys ja a Menorca, i a Menorca una de les coses que faig molt és anar a passejar i moltes vegades t'asseus a veure el mar, a mirar el mar. I allò pots estar mitja hora, una hora, sense dir res, no sé, destensiona totes les neurones,

0: Això és el teu disc anterior, Cançons de xarxa, del 2023. Això era l'embrió, no?, del disc que ha sortit,
1: sí,
0: ara, d'alguna manera,
1: aquest,
0: no?
1: Aquest poema, sabeu que el Cançons de xarxa és un disc fet a partir de poemes del Joan Francesc López Casasnovas. Aquest poema, que es diu Tots els colors del vent, en Joan fa un exercici que a mi em sembla meravellós, que és a cadascun dels vents posar-hi un color, i de la rosa dels vents en fa una rosa de colors, que jo, la imatge és magnífica. I és el punt, segurament, de partida del Rosa dels Vents, que és el disc que trec ara. Vaig pensar que si la Rosa dels Vents, si cada vent podia tenir un color, què més podia, què més ens podia fer arribar? Si més no, a mi, què em significava, no?, cada un dels vents, què m'aportava, què em duia, què hi escoltava, què hi veia, què hi sentia, què em proposava, no? I mira, les 8 cançons.
0: I qui canta aquí, en aquesta cançó?
1: Canta la meva dona, la Dolors, la Dolors Boatella.
0: Llibretera,
1: excantaire de l'Orfeó Català i melòmana 100%. Li agrada moltíssim la música. De fet, no ha deixat de fer algunes coses musicals, tot i estar ja ser llibretera ara des de fa uns anys. Està col·laborant en Catalunya Ràdio i en Catalunya Música. Sí, actualment sí. Encara està en un programa que es diu Tots els matins del món, cada dues setmanes fa una col·laboració relacionant literatura amb música clàssica.
0: Sí, sí. Com us vau conèixer amb la Dolors?
1: Pues mira, a través de xarxes. La Dolors va ser una gran tuitera, una noia que feia humor fent memes.
0: Sí, sí, sí, no recordo.
1: Amb memes d'una foto, fins i tot a vegades d'una foto real, sense fer-hi res, posar-la en un cert moment de l'any o del dia. I ens vam conèixer això, via Twitter, i van coincidir, doncs, després amb algun concert, i a partir d'aquí, doncs, va arrelar aquesta relació que, mira per on, vam mantenir durant uns anys a distància, fins que vam trobar la manera de que aquestes coses conjuntes que fèiem, com era parlar de música i emocionar-nos i alimentar-nos culturalment a través de la música i de teatre i de la literatura, doncs, es pogués assolir amb el fet d'agafar una llibreria com a pal de paller, que és el que hem fet. Fins i tot hem arribat a crear una associació cultural, i a la llibreria es fan activitats no només de presentació de llibres, sinó que es fan activitats a vegades on es presenta un llibre, però el concepte o la manera de fer-ho és una mica diferent, proposant activitats que també tenen relació també amb la música i amb la poesia. És a dir, que és el pal de paller, la llibreria, i doncs es va conèixer això ja fa més de 10 anys, i ara aquest estiu en farà 7, que estem a la llibreria. Ella està a la llibreria Va de Llibres a Ciutadella, que si aneu a...
0: Parada obligatòria.
1: Sí, crec que sí. A més, és molt maca. La llibreria és una llibreria preciosa, i la Dolors ho porta molt i molt bé, i us farà unes recomanacions espectaculars.
0: Feta la falca, al món.

0: Això és Condemna, vent de llevant, amb en Yacine Belhacen, eh?
1: El Yacine fenomen, el Yacine...
0: Havia cantat amb Txet Balowski.
1: Va fer un... Van donar, va, crec que segurament dels primers grups on el mestissatge es consolida aquí a Catalunya. I quan el vaig convidar, me li vaig dir, mira, estic fent un disc amb aquestes característiques i el vent de llevant va estar portant aquests aires que no són gaire agraïts, però que crec que no podem fer de més que explicar-los, o si més de donar-los veu, no tant per reivindicar res en concret, sinó perquè es vegi que allà s'està patint d'una manera totalment injusta, perquè ja, la raó ja no la dona ningú. A mi el que em sembla increïble és que normalitzem a vegades. Clar, cada dia t'ho posen, i hi ha un moment que, bueno, ja és normal, no? I no, crec que el que està passant a Gaza, encara a dia d'avui, és bastant trist, denunciable, i ell es va apuntar a la primera. Va dir que sí, que volia, a més, com que proposava fins i tot aquesta resposta seva, que és traduir en Masic el que estic dient jo en català. I, bueno, és una manera d'amplificar aquest missatge, no? Una mica... No tant... És que no, jo no vull donar lliçons a ningú, però em sembla molt trist el que està passant i que tu pots estar poder a favor d'un o dels altres, però les formes no crec que siguin les més adequades. I sobretot els nens pateixen molt. Mm-hmm. Jo ho estic dient des de fa temps, no? És a dir, fa 6 anys amb la pandèmia s'ha reconegut que hi ha hagut una generació que ha perdut una part de la seva joventut perquè van estar 3 mesos tancats a casa. No m'imagino el que estan perdent aquesta gent, que ja està caient la casa a sobre. Això ha de ser terrible. No t'ha d'afectar per vida, no. Per generacions s'ha d'afectar, això.
0: Mm-hmm. Com a creador, suposo que a vegades és impossible que no t'afectin coses així, no? Alhora, per molt que no diguis, no, mira, jo tampoc...
1: I no fa falta ser militant, eh?
0: Sí, no cal ser militant, simplement ser ésser humà i tenir una mica d'empatia.
1: Sí,
0: no?
1: I a vegades, també és cert que moltes vegades les coses ens agafen lluny, saps? Vull dir, perquè, a veure, guerra sempre n'hi ha hagut i n'hi haurà, desgraciadament. L'enfrontament de les persones entre elles és tristament una realitat constant. També tenim la sort a Europa, crec que els últims 90 anys no hi ha hagut cap guerra, l'última va ser o 80 anys, l'última va ser la Segona Guerra Mundial. Aquí a l'estat espanyol en fa 90 que en va començar una, aquest any. Mm-hmm. Però hem viscut relativament tranquils. Val? Però això que està passant a la Mediterrània, a Síria, a Beirut, al Líban, a Gaza, la primavera àrab, a vegades que hi ha hagut rebrots de tant en tant. Això ens està passant aquí al costat, que passa allà, però podria passar aquí perfectament. No sabem ben bé per què, però podria passar. Mm-hmm. Perquè al final no busquem raons a vegades, no? Senzillament passa. I quan passa, doncs acaba el món a sobre. Mm-hmm.
0: Quan dius Europa, suposo que et refereixes més a... al cor d'Europa, a la Unió Europea, no? Perquè hi ha Ucraïna, hi ha la guerra de Bòsnia, tot això.
1: Imagina't, no? tu creus que dia et desperts i t'acau mig edifici sobre? És que... Mm-hmm. I tu, per què? Doncs no sabem ben... Bueno, sí que ho podem analitzar. Sí, a distància és molt fàcil, però al final els que estan allà que els hi cau l'escala damunt, bueno, pues, no sé, ens queixem aquí moltes vegades de coses molt, molt senzilles que segurament amb una mica de voluntat s'arreglarien i allà, per molta voluntat que hi hagi, és molt complicat perquè, no sé, et cau un pepino a sobre d'aquests i ja no ho comptes.
0: No.
1: Ets de l'altre barri.
0: Sí, sí.
2: ¿Para qué voy a contarte todas esas historias?

0: Això és, ja t'ho diré, encara que potser alguns ja ni ho recorden, no? Però...
1: Sí, és l'última etapa de Ja t'ho diré, una etapa que doncs, va promocionar, que es va fer perquè hi havia un compromís per fer i per fer arribar fins a Mèxic aquestes cançons. I, però no es va promocionar, senzillament ja el grup ja va decidir no continuar. Mm-hmm. I va sortir el disc, però es va quedar amb un intent. Mm-hmm. Com perquè crec que la música... enllaunada si no es presenta, si no es promociona i no es fa en directe, és complicat que tingui continuïtat.
0: Mm-hmm. Això és per parlar d'Espanya, de l'estat espanyol. Quina relació tens amb Espanya?
1: De lluny.
0: De lluny.
1: Sí. Jo, mira, com a menorquí, puc dir que som un territori i una gent que hem patit hem patit moltes i diferents dominacions al llarg dels segles. Hem estat, no sé, cartaginesos, grecs, romans, per suposat, àrabs, durant molts i molts anys. Hem estat espanyols, hem estat, catalans, espanyols, anglesos, francesos... No sé, aquí dona més. Ara no sé què som.
0: Sí,
1: perquè moltes de les propietats són de francesos o d'alemanys i els menorquins no tenim opció de poder comprar una cosa digna per poder viure. El que vull dir és que hem anat d'un costat a l'altre. Això ha alimentat, crec que, culturalment, una manera de ser molt... No et diré submisa, però sí que... de cap cot, no?, una mica. Uh-huh. Perquè jo m'imagino que quan el 1814 o 15 et diuen ara ets espanyol i t'arriba algú i et diu ara pagaràs el doble del que estaves pagant, la gent es pot emprenyar una miqueta, no?, que és el que va passar.
0: Sí, sí.
1: Era una revolta que en van pelar uns quants. És a dir, els estats és aquell... macroautoritat que no podem tocar amb les mans però que ens empeny a vegades a l'absurd, ens empenya cap a racons que no hi voldríem arribar, ens desfada per dins perquè no té cara però sí té poder.
0: Mm-hmm. Menorca.

0: Aquesta és una altra cançó del Cançons de Xerxa, aquesta cançó titulada Illa, i el que sentirem ara és un dels grans poetes que tenim a Menorca. Parlen fa molts anys a TV3 sobre el que era l'illa per ell.
1: Jo he tingut la sort de veure Menorca pràcticament verge. Aquí un costum, era un costum que teníem els joves, i jo ho vaig fer quan tenia, crec, 16 anys, era fer la volta a Menorca a peu. Vull dir, jo he fet la volta a Menorca a peu i he anat pràcticament tota la costa nord, no hi havia res urbanitzat.
0: Pons, Pons.
2: Pons, Pons. Mestre Pons, Pons. Estimat amic, Pons és un crac, és un grandíssim poema, poeta, menorquí de Socarrel, i viu a Menorca. És una persona que surt de tant en tant, però ell torna a ser el cau sempre que pot. I crec que l'ha explicat molt bé a l'illa de Menorca. I sí, és cert, Menorca és una illa que es va transformant constantment. Crec que, evidentment, ara és molt... ha canviat moltíssim els últims 70 anys. Evidentment, jo no l'he viscut durant aquests 70 anys, però sí que sóc d'una època que encara amb 16, 17 anys, o amb 14 anys, ens anàvem a una tenda de campanya en un lloc a acampar, a fer 3, 4, 5 dies, una, dues, tres setmanes. Fins i tot algunes vegades havíem aconseguit algun espai que no estava encara regulada la acampada, a deixar els tapinats i les eines, que deien altres, i passar-hi tot l'estiu amb una cala verge, amb respecte a la natura, amb tota la gent que també hi estava allà acampada, una cosa que va fer que també estiméssim molt més, que t'estimis Menorca com perquè la recordis, l'has viscuda d'aquesta manera. Cosa que difícilment avui en dia la joventut ho podrà estimar de la mateixa manera, perquè això, llacimosament, no ho han pogut viure. És a dir, tu t'estimes la illa verge, si l'has viscut de verge, si no l'has viscut de verge, difícilment la pots gaudir, la pots estimar, no?

0: Si et dic viure en ve alta...
1: Home, viure en ve alta és la casa que ens va acollir, és el racó hippie que, ja t'ho diré, ens vam instal·lar. Bueno, hippie no. És el racó necessari que ens va donar, doncs, peu, i va ser la porta una mica per arribar aquí a Catalunya un grup de cinc músics que es volien dedicar a la música.
2: I fins aquí hem arribat. No, dic, va començar allà la comuna a viure, no?, d'alguna
1: sí,
2: manera,
1: sí.
2: I el viure en ve alta va passar a viure en ve baixa.
1: Sí.
2: Viure, de la música.
1: Bueno, més que comuna, clar, necessitàvem un sostre i ens vam instal·lar allà, en una antiga casa colònia, és un antic restaurant, i des d'allà vam començar a fer xarxa, fins que al cap d'uns mesos ja vam baixar cap a Girona. Estem parlant de l'any 91, que, doncs, les comunicacions són les que són. Recordo que vam arribar en un mes de febrer, i l'endemà teníem concert a Vic, bueno, a Torelló, vam fer el concert a Torelló, el diumenge vam anar cap a Figueres i Viure d'Empordà per Can Toni Gros i per Olot, és a dir, no sé quantes hores de carretera plovent. Sí, tot era molt... Jo ho recordo com, no sé, els cotxes no anaven carregats fins als ulls, però quasi, no? Vull dir, anàvem amb paquets quasi dalt damunt del... I sí, però ho recordo en una època molt... molt entranyable, molt... Crec que ens importava poc el que hi ens trobéssim. Teníem molt clara quina era la nostra manera de donar-nos a conèixer, i és el que vam fer, dedicar les 24 hores a la música i a buscar concerts i a que fóssim una mica coneguts, perquè nosaltres teníem 5 anys de bagatge a Menorca, però a Catalunya érem 0 seguidors. Bueno, 2 seguidors teníem, els 2 managers, no hi havia ningú més.
2: Avui, Cris Joanico a l'altre barri.
3: On voudrait vivre.
4: Preguntes metafísiques.

0: fem dues preguntes sempre, que sagradíssimes, que són bàsiques per saber què faràs quan acabi aquesta entrevista. La primera és, si ara tinguessis oportunitat de reencarnar-te i tornar a viure o la vida que has viscut fins ara o començar de nou amb una altra vida, què triaries? Repetir?
1: Repetir o... sense tenir memòria.
0: Ah, això sí. Sí, sí.
1: És a dir, no voldria repetir sabent el que no sé, podria passar,
0: no,
1: perquè si no,
0: molts spoilers, no?
1: Això no.
0: Tindries spoilers
1: no,
0: de tot.
1: Jo mira, jo sóc de... Sempre dic que crec que... Ja ho he dit abans, no? Que som aquí en base a les casualitats que ens passen. És a dir, ens formem o creixem com a persones o tenim un tall al dit o un ull de polla al peu perquè hem fet alguna cosa, no? És a dir, i no, jo no canviaria res, ni un punt ni una coma del que he viscut i del que m'ha passat, amb tots els ets i els uts. Mm-hmm. És a dir, jo sóc així per els meus encerts, però sobretot pels meus errors.

0: I ara et pregunto que si t'haguessis de reencarnar en un animal, quin animal triaries?
1: Mira, que ho dius, un pop estaria molt bé.
0: Sí, per això la posem.
1: A veure, perquè m'he assabentat que el pop és un dels animals intel·ligents, no? Que hi ha en aquest planeta, a part de... per de les persones, algunes.
0: No, algunes.
1: Però, algunes. Però sí, crec que el pop té certa intel·ligència. Els dofins, també, aquests animals marins més balenes, més això. Hi ha un pop estaria bé, un pop és un... No sé, crec que es camufla, és curiós, i quan no, fuig, tira un raig de tinta i adéu, saps?

0: va donar peu a una melodia que en foc se'n va gravar cervell.
1: I no sé si una papallona, per allò de l'efecte papallona, que és el títol d'aquesta cançó, amb la Laia Gluck, d'aquesta
2: sí,
1: Rosa
2: bueno,
1: dels Vents.
2: La papallona també, o la papaona, que diria no, papaona. Una papaona... també és un animal, però que a mi em fa una mica de respecte, perquè la papaona és el final d'un procés de gestació, no? Mm-hmm. És a dir, primer és oruga...
3: Ah. Sí, sí.
2: Aquí ja no sabria si estaria còmode per tots els, aquestes fases, aquests estats, no?
1: Mm-hmm.
2: No sé, que deixem-ho al pop.
1: Un pop que podem trobar perfectament doncs, al mar Mediterrani. Qui sap

0: major.
1: Cris, si ara se't planta un extraterrestre aquí i et demana, vull saber una cançó, passa'm una cançó per saber qui sou.
2: Aquesta,
1: eh?
2: Sí, potser sí. Jo crec que, bueno, el Mediterrani del Serrat és un tema que és atemporal, ja directament. Hi ha algunes cançons que es converteixen en atemporals, no totes, però algunes, i aquesta és una d'elles. I segurament d'aquí uns quants segles encara seguirà sonant tal qual sona i diràs, uau, quina descripció, no? Perquè, sí, parla de cosetes domèstiques, molt del dia a dia, molt mundanes, diria, no? Sí. Però que només passen al Mediterrani.
1: I a la vegada és una mica el testament del Serrat.
2: Sí, bueno, sí. Però que tots que ens identifiquem, sí, la majoria,
1: sí.
2: No?
1: I tant, i tant.
3: La festa morts.
1: Imagina't que passejant per aquí pots anar a buscar qui vulguis, els músics que vulguis, i pots formar una banda. Qui voldries anar a buscar?
2: Home, a mi m'agraden els antics, els autèntics. No sé, a veure, per exemple, la Janis Joplin.

0: feel.
1: Li diria, molt a Janis, vols venir a fer...
2: Anem a fer alguna cosa.
1: Sí. No, jo faré els cors a tu.
2: Jo, sí, jo faré cors.
1: Sí, sí.
2: No, sí, perquè seria un pecat fer-la callar, no?
1: Tenir-la allà de corista, saps?
2: I... No. Seria jo, o tocaria el baix, o tocaria la guitarra allà molt amagadet, i, però fliparia molt, segur.
1: I després a qui posaríem més?
2: Doncs no sé, a veure, per exemple, el Jeff Buckley, per exemple.
1: Vinga, el Jeff Buckley.
2: Quina meravella.
1: Paraules majors, aquest disc, Grace.
2: Sí, a més és com un àlbum pòstum, no? Perquè sembla ser que va desaparèixer just estan acabant de gravar o acabat de gravar aquest disc. I realment és una llàstima, perquè crec que no sé si hauria... Segurament sí, hauria fet increïbles hits, no? Però aquest disc és una bocanada d'aigua fresc, d'aire fresc en el seu moment, que encara a dia d'avui també és molt curiós d'escoltar i de molt agraït, no?
1: I un disc que va inspirar bandes que ara triomfen internacionalment, Radiohead, Muse, Coldplay, etcètera.
2: És la música moderna actual, sí, sí. La que més m'interessa, també.
1: Uh-huh. Aquí més, va. Et deixo posar alguna cosa més a la banda.
2: Així, de la banda. Home, ja que hi som, posem-hi un gran guitarrista, no?
1: Vinga.
2: El Jimi Hendrix, no?

0: He triat aquesta cançó Angel perquè és la cançó que la Rosalía fa servir a la seva gira quan ella està abans d'entrar, quan van entrar els músics de l'orquestra, doncs comença amb aquesta.
1: La intro del concert.
0: La intro del concert.
1: Bé, doncs sí, molt sí. Bé, clar, els Àngels, evidentment.
0: Els Àngels.
1: Però, clar, tampoc li diria res. O sigui, ja, aquí sí que hi ha que m'amagaria.
0: Tu et vas fent petit, aquí,
1: molt,
0: eh?
1: Sí, sí, ja sóc molt petit, quasi bé invisible damunt l'escenari, però sí, fantàstic.
0: I al món dels vius, a qui t'emportaries?
1: Home, no sé a qui m'emportaria. Ara m'has deixat fetut, eh? Però
0: David Bowie, potser?
1: Home, okay. Sí, però Bowie, clar... Ah, que el portaria cap aquí,
0: sí,
1: sí,
0: allò
1: Bowie.
0: Que...
1: Sí, sí, sí. El... A veure, crec que una de les persones o dels músics amb més visió de futur és el Bowie, també un dels altres que ha marcat a moltíssims dels artistes que actualment estan a dalt de tot, no?

0: és un discàs, això.
1: Uf, és que... Com el trobem a faltar, eh? Com el trobem a faltar, David Bowie.
0: Sí, perquè realment va ser un músic que va sorprendre a cada passa. I et sorprenia, et descol·locava, però acabaves col·locant-te tu al seu costat. No sé, és que marcava molt. Va marcar unes línies molt importants a nivell musical. No?
1: Fent aquest passeig per aquí, per l'altre barri, aniries a visitar, no sé, algun amic? El Cente, per exemple,
0: sí,
1: la bateria
0: segur,
1: de Ja t'ho diré.
0: Seguiríem parlant de moltíssimes coses, de música, sobretot amb el Cente i molts altres. Segurament és curiós com a l'altre barri hi tenim una gran quantitat de coneguts i d'amics que segurament... tots, però recuperaríem aquestes converses que van quedar pendents, segurament. I sí, en Cente seria segurament el primer que aquí estiraria. I el meu pare també. Serien els dos que estiraria un a cada costat i faríem una llarguíssima conversa.
1: Doncs per això fem aquest programa, per imaginar que això podria ser possible, no? Com a mínim imaginar-ho, somiar-ho, no?
0: Bueno, de fet és possible i ho fem. Jo cada dia converso amb ells, amb els éssers estimats. La putada és que no tinc resposta, ja. però ho fem. Inconscientment ho fem, no? I sí, bueno, és una manera bonica de recordar-los i a vegades els hi demanes, no literalment consell, però sí que la pregunta la fas amb una mica en veu alta i saps que esperes la contesta de seva, no? I la saps, també, la seva resposta, saps? És una mica com... Bueno, doncs, sí, són aquesta mena de gent que tots tenim, segurament. En tenim dos o tres o quatre o cinc o deu, que sabem que qualsevol de les preguntes que, o dubtes que creiem que tenim ells ens respondrien d'una manera molt determinada i això ens fa, segurament... triar allò que poder, no obertament ho diríem, aquell camí a triar, però sí que sabem que acabarem triant aquest camí.
1: S'ha acabat la cançó i sonen les campanes, això vol dir que ja tenim les tres opcions i tu tries. Opció A és quedar-te aquí a l'altre barri i a canvi de quedar-te aquí, l'Espanyol guanyarà la Champions l'any que ve, no ho sé, però el següent segur.
2: Som d'un temps llunyà, som hereus d'aquell encís de Sarrià.
1: Aquest és l'himne del 125è aniversari, eh?
0: Sí, que he tingut la sort de poder cantar.
1: Com a bon perico.
0: Sí, i a més que convidin amb una família tan important, crec que és molt rellevant i molt content de treballar amb la gent que vaig treballar per aquest himne, i crec que és un... He de dir que he rebut, i no de l'altre barri, he rebut l'enhorabona de molts
1: culers
0: i d'altres seguidors d'altres equips, perquè crec que sí que és una gran cançó.
1: Sí, està molt ben parida. Opció B, reencarnar-te en un pop, i a canvi podràs fer realitat un desig col·lectiu, com per exemple que Menorca torni a ser com quan tu eres petit. I opció C és tornar al món dels vius, però... et canviaries la vida amb algú altre. I hauries de triar.
0: Ostres.
1: Aquí. La gràcia és posar-vos una mica entre l'espasa i la paret.
0: Mira, jo crec... Sí, jo per estima i per estima, per convenciment, segurament triaria la B. Em reencarnaria amb un pop i que Menorca tornés a ser com era quan jo era més jove, era nen. Però, clar... si no elimino tota aquesta ànsia de reconvertir, de canviar les coses, tornaríem a estar allà mateix on estem ara. Ah. Per tant, no podria fer gaire efectiva aquesta opció. Crec que l'Espanyol és com és pel que ha viscut i pel que viurà. No sé si guanyarà mai una Champions. No crec que deixar la meva vida per una Champions sigui una cosa molt assenyada. Ho dic amb tota l'estima del món. Per tant, segurament sí que el que triaria seria l'última, que és tornar al món dels vius, reencarnat en una altra,
1: sí,
0: vida.
1: Canviar-te la vida per amb algú.
0: I segurament, d'aquesta manera, alguna cosa més podria fer del que...
1: Ara ens hauràs de dir qui.
0: Ah, aquí.
1: Amb qui. A qui li canviaries la vida?
0: Home, jo amb el Trump, sí, directament, i deixaria de fer les tonteries que està fent.
1: Ah, mira.
0: Veus?
1: Aquesta no me l'esperava.
0: Per això sí que em sacrificaria. Si pogués, sí, saps? Ficar-te allà dins, pum, i dir, ei, sí, però què estàs fotent? Tu, canviem...
1: O sigui, això seria un canvi de... Això seria un canvi... seria el mateix, eh?
0: Sí, sí, és igual, però...
1: O sigui, Donald Trump seria tu.
0: Seria,
1: o sigui,
0: jo. No, jo seria Donald Trump.
1: I ell
0: no.
1: Seria tu.
0: Si és, ah, vale, però ell, després, des de no la meva perspectiva, no pot dir que
1: aquelles coses. Creix Joan Nicó, canta en anglès, saps? Potser et presentaries d'alcalde per...
0: És igual.
1: De Ciutadella... No. Doncs...
0: Bueno, mira, si...
1: Començaries a comprar cases, però no tindries els diners que té ell, saps?
0: Ah, calla, veus?
1: Com... Però de sobte no se n'adonaria que canta bé, saps, aquest home? Saps?
0: Però no tindria recursos per fer tot el que està fent. Nana,
1: seria curiós, això.
0: Que ho fa perquè té recursos. Clar, és a dir, clar, i en canvi, jo com a, amb la cara de Donald Trump i amb tota la història, m'hauria de retractar moltíssim, però com que ho sabria, m'és bastant igual. És a dir, sacrificaria la meva vergonya amb tal de que el món fos una mica millor. Que crec que això seria fantàstic.
1: M'encanta això, aquest crossover.
0: No te l'esperaves.
1: No. I el que farem és ballar sobre la tomba del vell, de l'antic Donald Trump, eh?
0: Sí, com
1: i
0: el
1: de l'antic Chris Joanico,
0: amb el sinistre total,
1: i amb això ens acomiadarem. Ha estat un plaer, moltes gràcies, Chris Joanico, per acompanyar-nos.
0: Us dic hola i us dic adéu. Fins a la propera, que espero que sigui d'aquí molt temps.
1: I escolt...
0: Vull dir, els de l'altre barri.
1: I escolteu l'últim disc de Chris Joanico, segurament ho dic en broma.
0: No aposto
1: aquest Rosa d'Esvens, busqueu-lo i aneu-lo en directe, que aquest estiu et veurem en alguns bolos.
0: Sí, i a la tardor també, i l'hivern també, ja estan sortint coses de cara de tardor i d'hivern. Sí, bueno, el disc ha sortit una mica tard, justament per culpa del senyor Donald Trump, amb mira, la guerra que ha retardat.
1: Tot està connectat.
0: La fabricació del vinil, però, i això afecta també que la contratació vagi una mica més enrere, però estic a Mallorca, estic a Sabadell, al Festival Fresc, el dia 9 de juliol, estic a Sant Cugat, estic a la Pobla de Massaluca, estic a Menorca, Veniu a Menorca i veureu el concert al Jazz, el dia 3 d'agost. No sé, passaran cosetes.
1: Fantàstic. Nilvi, a la producció, Josep Maria Campillo, als Sons Celestials, i Chris Joanico, moltes gràcies.
0: Merci a vosaltres.
1: Sinistre total.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 3.
1: Bona nit, us informa Carola Gil. Els bombers han aconseguit controlar l'incendi de Tiana al Maresme, que ha cremat prop de 50 hectàrees. Els Mossos d'Esquadra han detingut un home acusat d'haver provocat el foc, que s'hauria iniciat en diversos focus simultanis. L'incendi no ha causat danys personals ni ha afectat habitatges. Núria Parlon, consellera d'Interior.
2: Tots els objectius tàctics que preocupaven als bombers, com era el fet doncs, que no generés, que sortís de l'olla topogràfica i que generés incendis secundaris, s'han pogut controlar amb tota la intervenció. Més de 135 bombers. Hem arribat a tenir un total de 11 mitjans aeris, a part doncs, dels vehicles que han estat treballant, més d'una cinquantena de vehicles treballant en aquest incendi.
1: L'incendi ha fet confinar la població de la zona afectada de Tiana, així també hi han hagut de confinar els veïns de Martorelles, Santa Maria de Martorelles i Sant Fost de Campcentelles. Més notícies. L'exèrcit nord-americà ha atacat aquest divendres instal·lacions militars iranianes en resposta a un atac amb drons contra un vaixell de càrrega a l'estret d'Hormuz dijous passat, que Washington atribueix a Teheran. Segons les forces armades dels Estats Units, l'operació ha tingut com a objectiu magatzems de míssils i drons, així com radars costaners iranians. L'Iran, per la seva banda, assegura que un projectil ha impactat a la zona d'un moll de Sirik, al sud del país, i afirma que les seves forces navals han respost atacant objectius militars nord-americans a la regió. Tant Washington com Teheran acusen l'altra part d'haver vulnerat l'alto el foc pactat la setmana passada. El govern de Donald Trump permetrà que un centenar d'empreses i organismes federals dels Estats Units utilitzin el model d'intel·ligència artificial més avançat desenvolupat per l'empresa Anthropic. Segons publica el mitjà Semafor, el Departament de Comerç ha aixecat parcialment les restriccions que havia imposat fa dues setmanes per motius de seguretat nacional. Pedro Sánchez presideix aquest dissabte el Comitè Federal del PSOE en ple allau de causes al voltant del partit. El líder dels socialistes defensarà un cop més la continuïtat del govern i la seva reacció amb els casos de corrupció. Això mentre el Congrés del PP català tornarà a escollir Alejandro Fernández com a líder, un conclave que no es feia des del 2018. Illet Pasqual presenta un ERO per acomiadar els 80 treballadors de la planta de Gurb, que tancarà el 31 de juliol i passarà a mans de la Casa Tarradellas. La plantilla ha anunciat protestes contra el pla i preveu i retreu a Tarradellas que no s'hagi pronunciat sobre si recol·locarà els empleats a la nova línia de producció.

0: La producció tarragonina de l'òpera de Carmen, de Georges Bizet, ha obert aquest divendres al vespre al Festival Camp de Mar de Tarragona. L'adaptació ha comptat amb la mezzosoprano canària Nancy Fabiola Herrera en el paper protagonista, però la gran majoria de músics i cantants són del Camp de Tarragona, com l'orquestra Camerata 21. També ho és el baríton i promotor, Àngel Òdena, que celebra haver pogut organitzar l'única òpera a l'aire lliure de l'estiu a Catalunya i fer-ho sense micròfons ni tampoc amplificació. Són declaracions a l'escena.
1: Per nosaltres és un orgull, o potser no, perquè n'hi haurien d'haver més, no? I els festivals que es feien a la Costa Brava, doncs, format així d'òpera de gran format, no, de moment no se'n fa. I així una mica una cosa més a la fresca i a més amb la calor que està fent, doncs crec que som, nosaltres som els únics i bé, també ho volem posar en valor, això, no?
0: Esports, el Mundial de Futbol. Espanya s'imposa de moment per 0-1 a l'Uruguai en el partit que s'està disputant a Guadalajara, Mèxic. La jornada d'aquest divendres ha deixat els resultats següents: Noruega 1, França 4 i Senegal 5, Iraq 0. Aquests marcadors han acabat de definir dues eliminatòries més dels setzens de final. França s'enfrontarà a Suècia, mentre que Noruega jugarà contra la Costa d'Ivori. I encara al Mundial s'ha confirmat que el davanter del Barça, Rafinha, continuarà sent baixa amb el Brasil. El futbolista no podrà disputar el partit de setzens de final contra el Japó, previst per dilluns que ve. I el Madrid ha comunicat la marxa de mutu acord del migcampista Dani Ceballos, que duia des del 2017 al Club Blanc.
2: Fins aquí les notícies.
3: Els matins del cap de setmana, el suplement...
4: De Sant Joan a Nadal, mig any cabal. El sabies, aquest?
5: No.
4: Per Sant Joan, una passa de gegant.
5: Però...
4: Sant Joan comptes... i Sant Pere, adeu primavera.
5: Ah, sí, sí.
4: Què, no t'hi tornes?
5: No, jo no en sé gaire d'això, no? No puc, o sigui, m'estàs apallissant.
4: No, l'any que ve això ho farem millor. Buscarem un mecanisme que ens ho puguem preparar.
3: El suplement, ràdio amb esperit de cap de setmana, amb Roger Escapa.
5: Podem jugar a tenis i...
4: Això mateix.

0: Ja ha arribat el moment d'obrir de bat a bat les portes de la ràdio pública per investigar a fons tota mena de temes. En un món de respostes simples, nosaltres, ja ho sabeu, us portem la solució. I com sempre, part de la solució, el meu 50%, Fran Domènech, bon dia.
1: Bon dia, Elisenda Carot, com estàs?
0: Estic eufòrica avui.
1: Què dius ara?
0: Estem a una persona de ser 800 al nostre club de la solució.
1: Bravo!
0: Una persona de ser 800, eh?
1: Pensava que anaves a fer a una persona d'allò dels 6 graus, que se l'està passant.
0: Com connectem a dues persones en només 6 graus. Estem connectats amb tot el món, algun dia en parlarem.
1: Molt bé, molt bé. Mira, jo estic connectat ara mateix amb un oient del programa.
0: Que diu que?
1: Que es diu Pere i que ens ha posat avui a les 3 de la matinada, a la repetició, perquè no tenia son, estava desvetllat. I ha seguit amb atenció el programa que vam dedicar als esmorzars de Forquilla.
0: Oh, i què diu en Pere?
1: I diu que s'ha despertat amb una gana de llop.
0: Ah.
1: Perquè, clar, com que vam fer el mapa, també el mapa de tots els restaurants i locals que vam recomanar i ja el vam passar al Club de la Solució, doncs hi ha molta gent que ja se l'està passant i que l'està compartint amb tots els seus coneguts i saludats.
0: He de dir que aquest mapa el teniu disponible si formeu part del Club de la Solució. Ui, sí. Podeu tenir aquest mapa interactiu amb els diferents punts d'esmorzars de Forquilla. De seguida parlem amb un bon vivant. Deixeu-me saludar. Malcom Otero, molt bon dia.
2: Molt bon dia. He de dir que m'ha passat exactament el mateix que aquest oient.
1: No!
0: No!
2: Tenia insomni. O sigui, vull dir, aquest senyor i jo estàvem connectats.
0: Som el mateix.
2: Oh! El mateix.
3: Si dormíeu junts.
1: A veure si espera Torres, tu.
0: Escolta'm una cosa, un mapa interactiu interessantíssim. Hem posicionat el mapa. Tots les recomanacions que ens va fer ahir els oients d'esmorzars de Forquilla. Marta Pontnou, bon dia, estimada.
4: Bon dia. Saps que
0: estàs?
4: A mi m'encanten els esmorzars de Forquilla?
0: Oh! Ho sé perquè ets de bon
4: Som
0: viure,
4: molt.
0: També.
4: Sí.
0: Alguna recomanació a Sabadell o a casa teva originària?
4: A casa meva originària hi ha el bar de la plaça.
0: A Santa Coloma de Farners?
4: De Caral.
0: Ai, de Caral, perdona.
4: De Caral. Al bar La Caixa fan uns pops amb romesco.
0: Pops amb romesco?
4: Oh. Sí, bacallà amb romesco. És que és molt un poble d'interior de Baixa Segarra, el plat típic és bacallà amb romesco.
0: Bacallà amb romesco?
4: Té una explicació que ara no gastarem 50 minuts de programa.
0: La Lívia ja està actualitzant el mapa, ja ha posat La Caixa, que ha recomanat la Marta Pontnou. Per tant, els que formeu part de la solució podeu entrar de nou al mapa. I els que no voleu formar part del Club de la Solució, doncs ens envieu un WhatsApp al 677-38-77-19. Us enviem l'enllaç per formar part d'aquest Club de la Solució i allà hi tindreu aquest mapa interactiu posicionats arreu de Catalunya, tots els esmorzars de Forquilla que ens han recomanat els nostres oients. Malcom Otero, ens has de recomanar algun, tu?
1: Només un.
0: Només un.
2: Jo recomano un que està a Mosqueroles, que és un poble que està una mica més al Montseny, una mica més amunt de Sant Celoni, que es diu Can Net, i que fan uns esmorzars de Forquilla d'aquests que no t'ho creus.
0: Aplaudiments per a Malcom Otero i la Marta Pontnou, que participen al programa d'ahir i també el d'avui. El control tècnic, el mestre, l'Albert Joda, la Peixera, la gran Susana Ortega, la Viena Gasa i la Lívia Discipio. Dedicar en aquest mapa interactiu teniu més de 60 restaurants indexats i que, senyors i senyores, acabem d'arribar al número 800 del
1: futbol. Oh, bravo! Hi ha premi per la persona 800?
0: Mira, no sé si hi ha premi per la persona 800, però quedeu-vos perquè avui hi ha premi. 5 oients s'emportaran premi al llarg del dia d'avui a la solució. Perquè avui us portem una solució vital. Avui, alerta, com podem estar preparats per una emergència? Estem preparats per afrontar situacions inesperades o de crisi? Per on hauria de començar algú que no té cap mena de preparació en aquest àmbit? Quines coses bàsiques hauríem de tenir a punt? Es pot estar preparat davant d'una emergència sense entrar en paranoia? Què és més important, tenir el material preparat o saber com actuar? Com es pot preparar una família per reaccionar bé si passa alguna cosa inesperada? Doncs mireu, té la solució a aquestes i altres preguntes una persona experta en la matèria. En David Bajona, molt bon dia, David, com estàs?
5: Molt bon dia.
0: Un aplaudiment per en David. En David és politòleg, treballa a la Generalitat, al Centre d'Estudis d'Opinió, on analitza l'opinió publicada. I ara bé, la seva expertesa és la seguretat. Ha publicat un llibre que tinc aquí davant, Marta i Malcom. O sigui, sortireu d'aquí, us el comprareu, ho sabeu, no?
4: Ens encanten.
0: Especialment el Malcom, que ets un fan d'això.
5: Sí.
0: Que es diu Manual de Supervivència. Les crisis no avisen, prepara't. És un manual, mira, ara sabia que eren poquetes pàgines, 62 pàgines. És un manual pràctic, pràctic, pràctic, per aquells que cada vegada que surt la notícia d'hem de fer la maleta, hem de fer una bossa, hem de fer un kit de supervivència. Ai, ai, ai, per on comencem? Manual de Supervivència. Les crisis no avisen, prepara't. David, tu defenses la importància per a un individu de saber-se enfrontar els perills. Quins perills?
3: Bé, més que d'enfrontar-se als perills seria de tenir en compte els riscos que tots veiem, no, a diari. Mm-hmm. Aquests estan allà i de tant en tant ens sorprenen, com la pandèmia, com la apagada i com els incendis forestals i com els accidents de les indústries químiques, per exemple. No són coses que siguin de ciència-ficció i estan aquí.
0: T'has posat una mica en el pitjor, no?, per fer el llibre, David.
3: Bé, però són coses pitjors que ens toca patir, no? De tant en tant, per sort. No es tracta de pensar que això és constant i que la vida és una successió de situacions difícils i emergències, però sí que si es donen aquestes circumstàncies és millor estar preparat que no estar-ho.
0: Però sí que és cert que llegint el llibre, que per cert es llegeix molt fàcil i és un manual de consulta també, sí, per quan hagueu de fer aquestes motxilles, aquestes maletes, sí que és cert que jo tinc la sensació que has d'anar controlant el material periòdicament, no és una sensació, és un fet, i que això potser ens fa tenir presents, no?, aquestes possibles situacions d'emergència. Com ho fem per no caure en la paranoia, en la preocupació excessiva?
3: Doncs d'una manera molt senzilla, és a dir, abans que està preparat un el que ha de ser, doncs és una persona que tingui vida pròpia, no? La seva vida no pot ser anar-se preparant per situacions hipotètiques. Llavors, el que hem de fer és avaluar una miqueta quines són les nostres necessitats i ajustar-nos a aquestes, no? Ho diria d'una manera gràfica. L'important no és preparar-se per la fi del món. La fi del món, a més no existeix, si voleu, després en parlem.
0: Oh! Ja, em quedo més tranquil·la, perquè amb aquestes temperatures de 850 graus sembla que la tinguem a tocar, saps?
3: Clar. Però no tot arreu, estem a 850 o més graus, no? Llavors, la qüestió és decidir per a què serveix, per a què nosaltres ens prepararem i fer-ho, però no cal anar molt més enllà, no? Uh-huh. És a dir, si nosaltres tenim la capacitat de preparar-nos per 30 dies d'una emergència, doncs ho fem. Però si no la tenim, decidim preparar-nos per 7, no? O com el que ens demana la Unió Europea, per 3 dies.
0: Que no fem allò de, no, com que jo m'atabalo a l'hora de preparar-me per 8 setmanes o un mes o 7 mesos, doncs no preparo ni per 3 dies. Home, preparem-nos per 3 dies, no?
3: Exacte.
0: En tot cas, vosaltres ho heu pensat alguna vegada? Que necessiteu material?
4: No, perquè ho tinc, diguéssim, tot com controlat a casa. Són coses que ja tinc, i llavors no m'atabala de he de fer això, perquè més o menys ho tinc controlat on hi ha coses.
0: Però tot separat, desperdigat, en català incorrecte?
4: No massa, tot ho tinc bastant centralitzat al zona garatge, o sigui, tinc lots, piles, tinc medicaments, tinc més o menys...
0: Perquè estic flipant ara, de sobte, sí. La Marta és una prepper, que
4: no,
0: li diuen.
4: No, sí, perquè jo soc de les que quan va de viatge dius, necessito un ibuprofeno, pam, sempre el tinc. Però perquè si ja tinc un... Tu no has vist mai el neceser que
0: sí,
4: porto?
0: Sí, però pensava que el feies ad hoc.
4: No, sempre ho tinc allà, llavors quan jo al matí faig el... Ai, em posaré aquest bolso en comptes d'aquest altre.
0: Mous el neceser aquest.
4: Aquest neceser es mou tot una bossa on ja hi ha coses.
0: Ensenya-me'l.
4: Vols veure el que hi porto?
0: Va, per favor, ara us l'ensenyarem. Mira, ara penjarem un vídeo. Ho farem en el canal, ho farem en el Club de la Solució.
1: Ah, sí,
0: per tant, si ho voleu veure, us heu de donar
1: alta. Ja tenim 4 persones.
0: 800 persones, bravo, bravo. Malcom, un aplaudiment, clar que sí. Per cert, ara en el nostre número de WhatsApp us hem penjat una foto de la portada del llibre d'en David, Manual de Supervivència, les crisis no avisen, prepara't, d'en David Bajona, perquè pugueu reconèixer-lo quan aneu a la vostra llibreria de confiança. A tot això, Fran, que hem de fer la pregunta.
1: Sí, i tant, per cert, 805 persones.
0: 805,
1: eh? Sí, perquè segueixen enviant aquest ditet que sempre demanem si volen formar part del Club de la Solució i els hi passem l'enllaç i cap problema, però sí, com sempre, vies de contacte habituals al 93-201-7474 o missatges de text al WhatsApp del programa, aquell que teniu guardat ja i que ho sabeu de memòria, però que ho guardeu igualment, la solució amb Elisenda Garot, al 677-38-77-19. Clar, avui parlem de situacions d'emergència i us preguntem si vosaltres n'heu hagut de patir alguna d'emergència, o sigui, un tall de llum o ha estat una setmana sense aigua.
0: Mira,
1: corrent, que a vegades també...
0: Just avui que fèiem aquest tema, ahir va caure la llum a casa meva
1: no.
0: 18 vegades. Al final vaig baixar els ploms, perquè vaig pensar, el forn se'm trencarà per cinquena vegada de tant pujar i baixar la tensió, saps què vull dir?
1: I estàveu preparats per aquest tall de llum?
0: Hem d'estar preparats. Si m'he comprat el llibre, l'he llegit 70 vegades i l'he subratllat i encara no ho he fet. Són deures per l'estiu.
1: Molta teoria, però no hi ha pràctica. No?
0: Digueu-nos també si teniu la motxilla d'emergència preparada, envieu-nos imatges, tot això al 677-38-77-19. I ara, deixeu-me dir que Tenim entrades dobles per anar a veure Primera llei de Newton, una obra de teatre sobre un institut d'alta complexitat amb l'Anna Saún, amb en Dafnis Balduz, encantador ell, amb la Rosa Gàmiz, a la prèvia que es farà aquest diumenge 28 de juny a la Sala Villarroel de Barcelona. No teniu pla per diumenge 28 de juny? Voleu anar a la Sala Villarroel? Regalarem 5 entrades dobles i farem una cosa. Al llarg del programa obrirem i tancarem línies. Ara mateix obrim línies, les dues primeres s'emporten aquestes dues entrades dobles per anar diumenge 28 a la Sala Villarroel de Barcelona. Bravo. 93-201-7474.
1: Si marxa la llum, marxa la llum, per exemple, dius no tinc res a fer a casa perquè ha marxat la llum o no tinc aigua, doncs mira, pots anar al teatre i emportar-te aquestes dues entrades.
2: Això que deia la Marta, jo a casa meva tinc, quan marxem de viatge en cotxe, tenim una farmaciola molt gran, que portem moltes coses.
0: Ah, però una caixa d'aquestes hermètiques, com diu el David al llibre.
4: Jo tinc una caixa, que sempre va al cotxe, on a dins hi ha una caixa amb medicaments, tal, unes tisores, unes tirites, unes venes, i després hi ha un kit de costura.
0: Bueno, a veure una cosa, com us ho feu? Perdoneu-me,
4: Aquesta caixa sempre és al cotxe, no es baixa mai.
0: Però no caduquen els medicaments?
4: Sí, home, doncs els veig canviant, mira.
0: Però és que jo és el que no sé fer. A veure, tot això.
4: Sí.
0: Hem de fer Instagram Live, hem de fer alguna cosa. Fem una cosa. Anem a la publicitat, d'acord? Ara intentarem empescar-nos-les. Com ho podem fer? Perquè veieu això que porta la Marta Portnou. Potser fem un Instagram Live.
4: I no ho tenia preparat,
0: Perquè és espectacular. Estic veient etiquetes. David, ho estàs veient des de lluny? Així d'entrada, què et sembla?
3: Sembla ben classificat.
0: Anem a la publicitat i de seguida us expliquem com ho fem perquè ho pugueu veure tots des de casa. Va, ara tornem.
5: La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio. La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
0: Mira que fa temps que conec la Marta Portnou, mare de Déu, i cada dia em sorprèn,
4: Antònia. Doncs totes les meves amistats ho saben, que ens porta de tot al bolso.
0: Que la Marta li diu, tens un ibuprofè? Sí. Tens una compresa? Sí. Però jo no pensava que tot això estigués preparat. Us recomano, @ElisendaCarot, ara mateix estem emetent en directe a Instagram, @ElisendaCarot, i podeu veure el que hi ha dins de la bossa de mà de la Marta Portnou.
4: Que no em pesa, perquè porto tot petitet.
0: Marta, tu portes una bossa? Expliquem la mecànica.
4: Sempre porto una bossa de malla, amb anses, i és una bossa que pot ser, per exemple, de les fundes aquestes de portar sabates, o així, una bossa tancada amb cremallera, on aquí porto el que m'agrada dur dins del bolso.
0: D'acord.
4: Però quan faig canvi de bolso, que el faig cada dia perquè em poso el bolso, que em dóna gana de...
0: Només agafes aquesta bossa i traspasses.
4: Ah, exacte, així no t'oblides, ara m'he deixat les claus a l'altre bolso.
0: Com una bossa dintre d'un bolso.
4: Un bolso, no, llavors jo només...
2: I això ja és una genialitat.
0: Això ja és brutal.
2: Això de Marie Kondo, ja.
0: Perquè jo no canvio de bolso, de bossa de mà, perquè em fa mandra fer-ho d'això.
4: Quan arribo a casa, el primer que faig és això, ho trec, i això ho deixo sobre el marbre o...
0: Això és el teu bolso real. Exacte. L'altre són embellecedores.
4: De fora, exacte. Llavors, a dins, porto les claus de casa, que em porto només una, la resta les porto dins el cotxe, quan tinc cotxe, però quan tinc cotxe... I llavors porto un kit mínim de... Per mi és mínim, però porto de tot, de medicaments, que...
0: Mínim, diu,
4: és una caixeta... És una caixeta que és desplegable i la porto tota etiquetada. Que sí, que està malament, perquè les pastilles les porto moltes fora del blister. Però més o menys sé quan caduquen i es triguen com 2 anys. No trigo 2 anys, abans
2: tothom s'ho acaba. Hi ha com 8 tipus de píndoles aquí.
0: A veure, què hi ha?
4: Hi ha una mica d'àlmax, pel mal d'estómac, un enantium, ibuprofenos, calocatils, un lexatin per a bona dona, menopausa, perimenopausa.
0: Per què serveix el lexatin?
4: És un ansiolític.
0: Ah, val.
4: Això que em bota l'ull, veus això que em bota l'ull? Doncs això, unes tirites per la canalla i tal. Després porto unes
0: tovalloletes
4: humides, d'aquestes molt petites, que són compactes. Wet toilet towel. I una crema de sol, sempre porto crema de sol per la
0: això,
4: cara.
0: Això, si s'acaba el món, va molt bé.
4: Això va molt bé, per no rostir-te. Un tampó, perquè, clar, ja pots prendre l'exe, pots tenir, o com no tenir, és el que té aquesta etapa de la vida, de dona. I una cosa que és il·legal i no si ho he de dir.
0: A veure, què portes?
4: Ho he de dir?
0: Home, això és il·legal, David, això que està assenyalant?
3: Jo crec que no.
0: Creu que no?
4: Porto una navalla suïssa.
0: Home, no, una navalla suïssa no. Una pallaresa tampoc deu ser
3: una pallaresa. Els avions sí que és il·legal, però...
0: Home, clar, a veure, és il·legal apunyalar la gent amb ella.
4: Bueno, és un tornavís, és tornavís, obre vins, una miqueta de tisores, té una fulla de tallar...
0: El manual de supervivència de Marta Portnou, clar que sí.
4: Si dubiu una ampolla de vi en un moment donat a mitja tarda, doncs...
0: Ara us el penjarem també al Club de la Solució. A veure, David, què em penses així d'aquest kit de supervivència que porta la Marta Portnou a la bossa de mà?
3: Està prou bé.
4: Què em falta?
3: A més, el més interessant de tot és que la Marta té perfectament detectades les seves necessitats i ho ha organitzat, no? Jo a aquest kit que porta li afegiria doncs una ampolla petita d'aigua,
4: ai,
3: uns fruits secs...
4: Ai, a la porto, coi.
0: Espera, tu escolta, ah, nena, no et justifiquis, escolta.
4: Perdó.
0: Una ampolla d'aigua?
3: Uns fruits secs o algun aliment així doncs, que no ens caduqui ràpid i ens aporti molta energia si la necessitem ràpidament.
4: D'acord.
3: I potser una mica de botiquí una mica més, més específic, no? Amb venes o que ens pugui cobrir d'una petita ferida o una ferida una mica important sense que...
4: Ara hauré de sortir amb venes. I un torniquet.
0: No, però està bé això, parla bossa de mà.
3: Això queda en molt poc espai.
0: A veure, aquesta bossa de la que parlem últimament, una bossa que ens cobreixi durant 72 hores, que és el que recomanen a nivell de Unió Europea, en el llibre del David la podem trobar, eh? O sigui, ens pots ajudar a través del llibre a fer aquesta bossa de 72 hores.
3: Sí.
0: Fem un exemple. Per exemple, la Marta, la seva parella i dues criatures. Què haurien de portar?
3: Doncs el que necessitem primer, en primer lloc, és un, i és un problema perquè implica un pes important, és el càlcul que necessitarem d'aigua per aquestes persones, no? Llavors, la qüestió seria que hem de garantir, si hem de garantir la nostra sostenibilitat durant aquestes hores, hem d'aportar en aquesta motxilla tot el que necessitaríem, o bona part del que necessitaríem, si no pot ser tot, no? El primer punt que jo voldria dir és que per una família jo no faria que hi hagués una sola motxilla.
0: Per tant, faries quatre motxilles aquí?
3: Faria una motxilla per persona.

0: que tinc bàsicament és una motxilla i la moc de casa al cotxe.
1: Ah, d'acord.
0: D'acord.
1: I cada dia?
0: Cada dia que em bellugo.
1: Uau.
0: Llavors, aquesta motxilla doncs, conté 3 litres d'aigua...
2: 3?
1: Sí. 2-3 litres per persona i dia.
3: Jo li deixo, jo tinc el cotxe. Jo al cotxe hi tinc una caixa on hi ha certs medicaments també tancats en un altre, dins d'una altra caixa.
1: I els dos a casa ho tens, també.
3: I a casa també ho tinc,
1: d'acord.
3: Sí.
1: La Marta ho té per duplicat, tu tens una que passeges, David.
0: Exacte. Perquè per evitar duplicitats i perquè les meves circumstàncies doncs em permeten agafar, visc en una zona on tranquil·lament tinc el cotxe davant de la porta de casa, i el que faig és, doncs, si necessito tenir-la a casa, per qualsevol raó, la vaig a buscar de seguida. I quan em bellugo, doncs, la puc posar dins del cotxe. Moltes vegades dorm al cotxe aquesta motxilla i no passa res, no? En canvi, hi ha gent que té, doncs, el pàrquing lluny de casa o que viu en una gran ciutat i aquestes circumstàncies canvien, no?
1: En el llibre, dedueixo que és un manual també per tenir-ho tot a punt en cas d'emergència, no només això, sinó que apel·la també a l'esperit de ser autosuficient, que és el que ens deies a l'inici de la conversa. Quan parles de tipus d'emergències, és important que ens preparem per situacions probables, no per la fi del món. I abans em deies, ara en parlarem de la fi del món, que no existeix. Amplia-m'ho.
0: Doncs, aviam, tots estem acostumats a veure situacions molt dures, no?, les notícies i situacions realment... que són una barbaritat...
1: Home, ara a Venezuela en tenim un exemple, no?
0: Ara a Venezuela, etcètera, etcètera, no? El que podem observar és molt senzill, no? Per molt malament que estiguin les situacions en determinades zones, sempre hi ha altres zones del món, no?, en què aquestes situacions no es donen, no? En algun moment hi ha una decisió que quan estàs... amb unes circumstàncies doncs, d'una crisi molt forta o d'una emergència molt important, acabes havent de prendre, no?, que és desplaçar-te. I, per tant, una de les coses que un ha de tenir integrades dintre de la seva previsió és què passa si m'he de desplaçar. I, per tant, entendre que si en el lloc on estem les condicions per sobreviure són molt dures o molt negatives o ens posen en risc, probablement la millor decisió que podem prendre doncs, és desplaçar-nos. No? Els països on tenim doncs, uns sistemes d'emergència que treballen bé i que fan previsions, els plans d'emergència preveuen evacuacions. No? En altres llocs del món on aquests serveis no hi són o no hi són amb la força que tenim aquí, doncs, evidentment, la decisió queda més a l'albur de la gent. Però, clar, en llocs on les condicions de vida es tornen molt dures perquè no hi ha aigua o perquè hi ha hagut una emergència química o un risc nuclear que al final s'ha produït, doncs el que ha de fer la gent és no quedar-se allà.
1: Ai, ara abordarem situacions en concret, eh? Si tenim un tall d'aigua corrent, si tenim un tall de llum, com va passar ara, per exemple, a l'abril del 2025, què podem fer, què hem de tenir en compte? Abans, però, el 677-38-77-19, què ens diu en Fran?
4: Mira, en aquest sentit, la Laura diu que va patir l'apagada aquesta de fa un any, i com que viu en un primer pis, es va passar moltes hores amb la porta del pis oberta perquè entrés llum directament a l'escala, com que vivia en el primer. Per cert, el Ramon diu que té un transistor a piles des de fa molts anys i que és el seu millor company.
1: Això també ens ho recomana, el David, en el seu llibre.
4: Sí,
1: transistors a tope.
4: Un o dos.
1: I per duplicat? Sempre per duplicat, oi?
0: Si podem tenir per duplicat aquells elements que nosaltres pensem que són essencials, com per exemple la ràdio, per tenir informació, molt millor. Perquè si en una situació de crisi depenem de rebre aquesta informació i resulta que pel que sigui doncs allò no funciona, no tenim possibilitat de buscar una alternativa, no?
1: Per tant, dos transistors a la motxilla, en aquesta motxilleta.
3: Amb la carot sintonitza.
1: Exacte. Jo aquí, jo aquí tancada, com a espai segur, Encara hi hagi la bomba atòmica, jo aquí a l'estudi informant.
2: Jo tinc 150 preguntes, no?
1: A veure,
4: tira,
1: Malcolm.
2: Una més senzilla és, quan va haver-hi l'apagada, jo tenia entès que l'aigua puja amb uns motors. Jo visc un tercer pis, o fins al, vull dir que no és una pressió natural, sinó que funciona amb electricitat. I hi havia aigua a casa meva. Jo vaig agafar aigua perquè vaig pensar que això serien unes bateries que s'acabarien. Això és veritat? Vull dir, si hi ha una apagada, tindrem un problema d'aigua en els pisos alts, ho saps?
0: Home, no tinc un mapa de com es produeix el subministrament d'aigua arreu, però en general crec que hi intervenen força bombes hidràuliques, no? per bombejar aigua en el sistema.
2: Pressió, sí.
0: Llavors, poden ser de casa teva o poden ser del propi sistema, depèn molt del lloc on visquis, no? Però amb un informe que es va fer a Alemanya sobre emergències, tenien en compte el fet de que si hi havia una apagada general i durava dies

0: o setmanes, el sistema de distribució d'aigua quedaria afectat per aquestes bombes de distribució, no? I no
1: molt
0: conec
1: bé,
0: el cas com és a
1: Catalunya.
2: Deixat morta. No, perquè jo aquell dia vaig comprar-la pensant que en algun moment deixaria l'electricitat, com que no hi havia electricitat, no pujaria l'aigua a casa meva.
1: Un dels trucs que donen d'evitar el llibre, si mal no recordo, també és omplir una banyera.
0: Sí, és un clàssic de situacions en què un pot preveure el tall d'aigua, no? Omplir neveres, banyeres, omplir doncs, calledes o altres recipients que tinguem a mà, perquè tota l'aigua que puguem acumular, doncs, inclús si no és potable, la podem utilitzar per rentar-nos, per rentar coses, etc.
1: Interessant, eh?
2: És interessant. I després tinc una... que és una xorrada, però és que has parlat d'incendi, i jo fa uns anys havíem llogat una casa a l'estiu a prop de Banyoles, i van començar a pensar, era una època d'incendi, i van començar a pensar, perquè hi havia la sequera, que si hi havia un incendi no podíem sortir d'allà, era impossible
1: molt
2: sortir
1: d'allà. Molt maco, no? Era vacances. Preciós, Malcolm. No, quins pensaments.
2: Aquest pensament que, positiu que tens. I hi havia una piscina, i jo vaig pensar, bueno, entrem a la piscina amb unes tovalloles i així, estarem fresquets, i clar, tothom deia, no, perquè si hi ha 500 graus, això començarà a bullir, i et bullir... Clar, la piscina és una solució si hi ha un incendi.
1: Okay, quantes preguntes, Malcolm? Hòstia, Malcolm, tu has demanat molt. Per cert, preguntes. Si voleu fer preguntes a en David, ara responem, aquesta pregunta de la piscina.
3: Si hi ha un incendi, tu fegues pel fum.
1: 93-201-7474, 93-201-7474. Teniu preguntes concretes de supervivència pel David Bajona? Doncs ja ho sabeu, aprofiteu i truqueu ara mateix a la ràdio. A veure, li responem al Malcolm.
3: Escolta, que quan hi ha una cosa... algun grup així, sempre hi ha un que pensa això i n'hi ha un que diu, passarà res, que ha de passar.
1: Passarà res, que ha de passar.
3: Aquest és el meu marit, que ha de passar, que ha de passar.
1: Doncs mira, Cesc, a abril de l'any passat, saps? A Molins de Rei vam estar 48 hores sense llum. En el cas del Malcolm, el que diu la piscina.
0: Doncs el que comentava la Marta, no? Que la qüestió és l'aire, és a dir... El fum és el que ens impedirà respirar molt abans de que, diguéssim, ens afecti l'escalfor.
3: Et quedarà tieso, Malcolm. Igual.
0: Perquè és per aquest motiu que moltes vegades quan hi ha un incendi forestal, doncs els bombers confinen una població o diuen no us bellugueu per aquesta zona, no?
1: Bàsicament per respirar.
0: Sí, perquè el fum, evidentment, ens dificultarà...
1: Per tant, si ens enganxen una casa rural, un incendi, què hem de fer? A dintre de la casa? I home, tancar portes i finestres?
0: En primer lloc, hem de saber on estem i hem de veure si algú ha pensat doncs, com pot ser sortir d'allà, no? És a dir, és el que deia abans. Si estem en una casa rural que està envoltada de bosc i hi ha un incendi forestal, el primer que hem de pensar és com sortim d'allà, perquè és una zona de risc. Uh-huh. Per molt que ens quedem a la casa rural en unes condicions, entre cometes, al màxim d'òptimes possibles, si nosaltres ens quedem en un lloc que està envoltat de bosc i es crema, doncs morirem ofegats.
3: I que, a més, no et saben on buscar-te. O sigui, que el primer que fan els bombers sempre és buscar si hi ha habitatges i sempre buscaran aviat si hi ha una casa de colònies o una masia abans de dir a veure qui ha començat a córrer camp a través.
1: D'acord, però si no podem marxar?
0: Home, si no podem marxar, probablement ens haurem de confinar intentant veure que el foc no entri dins del que és el nostre habitacle, etcètera, etcètera, però és una situació bastant dura, la veritat.
1: Uf, jo m'aniria a la bodega. Si hi ha bodega sota, potser triga més d'arribar el foc allà.
0: Sí, però si hi ha una combustió molt a prop, ens quedem sense oxigen.
3: No hi ha sorra a la casa.
0: No hi ha una solució.
1: Escolta, no hi ha una solució, no. Tanquem el programa.
0: No hi ha una solució bona. La qüestió davant d'una situació així, doncs és saber per on nosaltres podem marxar d'allà d'una forma el més segura possible. I sempre, sempre tenint en compte doncs, les recomanacions de Protecció Civil i dels cossos d'emergència, que són els que tenen informació i ens diuen aquesta carretera està tallada, no es pot accedir, si hi ha veïns en aquesta zona doncs s'han de confinar o han d'evacuar, etcètera.
1: 93-201-7474, consulta, reflexions. A veure, Josep, bon dia.
4: Hola, bon dia.
1: A veure, quina pregunta tens pel David?
4: Més aviat és un suggeriment. Estic pensant en la gent gran. Uh-huh. El missatge de tenir alguna cosa per si passa una catàstrofe, a la gent gran els espanta molt. Llavors, voldria que aquest missatge es donés amb cura. Són els que millor ho van fer quan va haver l'apagada, perquè estan preparats per aquestes coses, per la història que han tingut. Però el fet de parlar de passarà alguna cosa i hem d'estar preparats els agobia molt. Mm-hmm. Simplement és canviar l'estil del missatge.
1: Josep, entenc el que dius, crec que ho estem fent en aquesta línia, per tant, no et puc dir el contrari, així ho estem fent amb tota la cura i amb l'especialista millor de Catalunya que hem trobat. Gràcies per la teva aportació al programa. Una abraçada, Josep.
4: Moltes gràcies.
1: Fins ara. Adéu, adéu. A tot això, el que dèiem a l'inici del programa, és el que ens ve dir en Josep, de no crear l'alarma, però hem d'estar preparats. Ens agradi o no? És com allò de dir, no, no et vagis a fer revisions per un càncer de mama, perquè si el trobes, el trobaràs.
0: És interessant, perquè en el fons, el llibre proposa moltes coses que feien els meus avis. És a dir, tots recordarem doncs, la nostra gent gran que, doncs, home, fa unes quantes dècades enrere tenien un rebost, sabien què havien de fer si no tenien llum, si per alguna circumstància en el seu entorn es donava una incidència greu, doncs sabien com actuar, tenien accés a veïns que potser tenien recursos, no? Hi havia un sentit més comunitari en alguns llocs, a tots els pobles i a les viles més petites. Llavors, no crec que estiguin proposant coses molt diferents de les que els meus avis, per exemple, feien, no?
1: Per cert, seria una mica tornar al passat, perquè avui en dia el que passa és que, com que ho tenim tot a la mà, no? Que si fas una compra online o baixes al supermercat 24 hores, no tenim res de rebost a casa. Quantes vegades ens hem trobat nosaltres a dir que no tinc ni una trista llauna de tonyina. I és cert que això a casa meva, a casa de la meva àvia, encara ara hi ha 28 llaunes de tonyina, 4.000 d'espàrrecs, i ella va reposant, Vull dir, ella ja, però ho tenen com més adquirit,
3: I és el que deies, el transistor, o sigui, anys enrere no ho haguéssim ni dit, perquè tothom en tenia a casa i tothom tenia piles, i això és una cosa que ara no tens, o diners en caix, que tothom tenia.
1: També recomanes tenir diners en caix?
0: I tant. Sí, sí.
1: Quants diners per quanta gent?
0: Jo porto un mínim de 200 euros a la cartera sempre.
3: Què dius?
1: Treu-li 3 zeros? Treu-li 3 zeros és el que porto.
2: Ningú els del món.
0: Ningú me'ls demani,
2: David.
0: Però
1: molt bé, ni això, a Diagonal 614. Apa!
0: La idea és molt senzilla.
1: Avui no
0: els porta. Si la meva targeta no funciona, jo em desplaço 60 i pico quilòmetres cada dia anant i tornant que vinc a Barcelona. Si la meva targeta no funciona i se m'acaba el dipòsit de benzina o tinc un problema, què faig? No?
3: Jo em poso a plorar allà al peatge.
1: Però això, poca broma, Els diners en efectiu, les noves generacions no en porten, no en portem mai, i el meu pare es fot les mans al cap quan li dic no, si no porto un duro. Sí. No portes al mínim 100 euros.
2: No porto ni targeta mai.
3: No, això no és
2: el mòbil. I si et quedes sense bateria, ja no
1: tens...
3: Això nosaltres, però el jovent sí que porta sempre 20 euros a la funda del mòbil.
1: Ara que tu que vols que traquin a tot el jovent,
3: No, però sí que porten això.
1: El 677-38-77-19.
5: Mira, la Jèssica diu que des de l'apagada han fet un mini-kit de supervivència, com el que esteu explicant, amb una mica de càmping gas, ràdio, llaunes de menjar i aigua, que és una mica el que estem comentant. L'Eugènia diu que també després de l'apagada la seva filla va fer la motxilla d'emergència i va posar 3 llibres. Un per ella i la resta pels papes.
1: Oh, que bo això.
5: Sí.
1: Que bo. El càmping gas també molt de moda, El recomanes? Sobretot ara que hi ha molts edificis amb instal·lació elèctrica, només?
0: Sí, i tant. És essencial si ens preparem doncs, per 3 o més dies tenir una font alternativa d'energia per poder cuinar, per exemple, no? I això és important. Sense la manera de cuinar dependrem molt de conserves i d'altres elements doncs, que estan bé, però vaja, no només, no?
1: Uh-huh. El David ho explica, el llibre. Si teniu la típica bombona de fer la paella a l'exterior, no cal que tingueu una bomboneta més petita. Amb aquella ja tirem, no? Si ho tenim
0: sí,
1: a casa.
0: Es tracta de pensar en alternatives al que normalment fem servir, no? Tu abans ho has dit, no? Vivim en una societat on tot és immediat, agafes el mòbil, de seguida tens doncs, menjar a casa o el que necessitis, demana'ns una cosa molt estranya, no? Que no es pot trobar a les botigues i l'endemà te la porten. I amb la qüestió doncs, del menjar i de preparar menjar, si nosaltres el que fem és un rebost que pugui resistir i que no ens caduqui de seguida, sinó que aguanti mesos o inclús més temps, moltes vegades aquest rebost dependrà de que el puguem cuinar.
1: Mm-hmm.
0: Per tant, això ho hem de tenir previst, no? I per tant, ens cal doncs, un càmping gas, o si tenim doncs, una bombona de butar doncs, amb un cremador, el que puguem disposar.
1: Llinterns, en teniu a casa? La Marta, presumeixo que en té 18.
3: I frontals i tot això. Però clar, quan la canalla comença a anar de colònies comences a acumular d'aquest tipus de coses.
1: Llinternes, quines recomanem? Amb piles o d'aquelles que van amb una espècie de manivela, que això també va estar molt de moda durant un temps?
0: Bé, la millor pila és la que tenim a la mà, no? La millor llanterna és la que tenim a la mà.
1: La que sigui, no?
0: A partir d'aquí, jo el que trobo més útil és tenir piles que puguem recarregar. És a dir, Les llanternes amb manivela poden estar molt bé, però no donen molta intensitat de llum i depèn de que estiguem allà, no? I les que tenen bateria depenen doncs, de que tinguin bateria, i quan s'acaba la bateria, si no podem tornar a carregar perquè no tenim llum, doncs tenim un problema. En canvi, qualsevol llanterna que tingui piles, si nosaltres som capaços de tenir-la en reserva, la podrem anar alimentant.
1: Per tant, porteu la llanterna amb piles a ser possible i una altra recàrrega de piles en aquesta motxilla de 72 hores.
2: Jo porto fins i tot a la moto.
1: De veritat?
2: Una llanterna petita, sí. Per si passa alguna cosa, vas a la nit i no saps, has de mirar qualsevol cosa, no sé, sempre pot passar qualsevol cosa.
3: El mòbil.
2: I algunes eines petites.
1: Algunes... Què portes d'eines petites?
2: Una clau anglesa, porto un tornavís, alguna cosa, no sé, que no sé què fer amb elles, eh? Vull dir, no sé per què em serviran, però ho porto perquè tinc la sensació de que potser si s'espatlla alguna cosa la podria arreglar.
5: Està bé.
1: A la llarga, deixa'm demanar-te, David, què hem de fer si marxa la llum? És a dir, hem de tenir a casa, a la llarga, pensar, potser instal·laré un generador o ser capaços de generar energia a nosaltres autosuficientment?
0: Si tenim la possibilitat de fer-ho, per exemple, instal·lant plaques solars i una bateria, que crec que és una molt bona opció, sí. És a dir, fins i tot en llocs on la cobertura de la xarxa elèctrica doncs, és una mica problemàtica, ens permet estabilitzar el que és el corrent, no? En mesura del que puguem fer, les alternatives per poder tenir doncs, energia, per poder carregar mòbils, per poder carregar dispositius que potser ens fan falta per treballar o per sostenir-nos, no? Com una nevera, doncs és important. Actualment venen plaques solars portàtils, amb una bateria portàtil, que són voluminoses, vull dir que no les pots posar al bolso de la Marta, però...
3: Les tinc a casa.
0: Però sí que les pots tenir emmagatzemades a un garatge o en una...
1: Al final, fixeu-vos que...
3: Un quadrat així, que es desplega i és una placa solar.
0: Sí.
1: Al final, el que està dient el David és parlar des de la sensatesa, eh? Una mica en el que ens deia el Josep. No estem dient que hagin de passar coses, però l'experiència ens diu que han passat talls de llum, que podem tenir talls d'aigua, no estem dient que s'acabi el món ni que siguin grans talls, però que ens enganxi preparats i no en calces com el que ens passa a les persones que tenim ara 30, 40 anys, que només tenim el mòbil, no portem ni un duro en efectiu, no portem cap pila, no portem ni fruits secs a la bossa de mà, i aleshores, bàsicament, passaríem 3 dies una miqueta putejadet. Vull dir, ni aigua tindríem al nostre abast, eh? Una mica de sensatesa del que demanes, no, el llibre,
0: sí,
1: David?
0: I és una mica l'estratègia de preparació de la Unió Europea, el que està demanant amb aquestes 72 hores, és que en una situació que és poc probable, no?, que seria el d'una emergència greu, doncs la gent no tingui problemes abans de que arribin els serveis d'emergència, no? És a dir, els serveis d'emergència sempre arriben, però poden trigar a fer-ho per les circumstàncies que s'hagin donat. I, per tant, si durant aquest temps d'impàs la gent, no?, nosaltres, doncs tenim uns mínims de seguretat, perquè tenim doncs, el nostre botiquí, doncs, tenim el nostre rebost, som capaços de gestionar-nos si s'ha marxat la llum, etcètera, etcètera, no estarem creant més problemes a aquests
1: serveis
0: d'emergència.
1: Exacte. Bàsicament, els serveis d'emergència funcionaran millor si nosaltres estem preparats per no haver-los de requerir per qualsevol coseta petita. A veure, consultes al 93-201-7474, casos concrets que vulgueu comentar amb en David Bajona. Neus, bon dia.
6: Hola, bon dia.
1: A veure, la teva consulta.
6: No, la meva consulta és, per exemple, jo ja tinc un llum de càmping gas i tinc el fogonet, aquell quadret, que va a sobre la bombona. El que passa és que, clar, la bombona, quan va passar l'apagada vam pensar, comprarem una bombona. Sí, compres una bombona de color blau, però, clar, on la tens? Al balcó, vivim en un pis de 4 habitacions, on tens la bombona, quan l'has de canviar cada vegada la bombona, quin temps dura la bombona... És un problema.
1: Mira, bona pregunta, Neus. Ara te la resonem en antena i expliquem també que per tenir bombones de butat ho has de donar d'alta un contracte, perquè no li donen a qualsevol persona, per tant ho hem de fer amb una miqueta de temps. Neus, gràcies per la teva consulta, ara te la responem, d'acord?
6: D'acord.
1: Fins ara, adéu. A veure, el que diu la Neus, comencem per comprar una bombona. Hem de fer un contracte.
0: Bé, jo entenc que parla de càmping gas, no? Aquestes crec que no requereixen un contracte.
1: Les blaves petitonetes?
0: Les blaves petites d'excursionista que un pot comprar en el supermercat o en una botiga d'esports. tot té unes condicions d'emmagatzematge. Uh-huh. Llavors el que hem de fer és informar-nos-en. No? Uh-huh. Per exemple, la gent pot anar a comprar bombones de butà amb el cotxe? Sí, però hi ha una normativa de la Generalitat que explica com s'ha de fer. No? Llavors el que hem de fer, en tots els casos, doncs, és assabentar-nos una mica bé d'això. Llavors, en aquest cas, si un té condicions d'emmagatzemar-les molt petites o reduïdes o està convivint constantment en habitacions que ha de dormir, doncs amb bombones és evident que això, vaja, no és molt recomanable. S'ha de buscar un espai, diguéssim, ventilat.
1: Al balcó la podem deixar?
0: Jo no ho faria mai
1: perquè
0: està exposat als canvis de temperatura i sobretot a la llum solar, no? Uh-huh. Però si un llegeix la lletra petita de la bombona, probablement li explicarà això. Llavors és tan senzill com intentar buscar aquell lloc que més s'adigui a aquestes condicions d'emmagatzematge d'aquell producte, no? Uh-huh. Que com tots els productes tenen l'obligació d'informar en quines condicions s'han de poder emmagatzemar.
1: Ara no aneu tots corrent a la gasolinera perquè, insisteixo, us demanaran fer un contracte perquè no es donen bombones de butà el primer que passa en una gasolinera.
2: Però sí que n'hi ha uns cartutxos que es venen ara, perquè a part de la bombona més gran, venen uns cartutxos que estan totalment tancats i que es venen, sembla que a la dècada, en fi tot, que es poden enganxar.
1: Aquests excursionistes que ens deien, David,
2: I que són més segurs perquè no, vull dir, perquè un cop l'obres ja es gasta, però no és d'obrir i tancar. És com d'un sol ús, diguem-ne.
1: Ah, amic, interessant,
0: sí,
1: això, eh?
0: Jo en tinc una d'aquestes a casa, que ens en portem quan anem d'acampada amb la família, i vaja, en primer lloc és petit, en segon lloc en pots tenir 2-3 i no és aparatós de guardar, no? Uh-huh. Llavors, això sembla una bona opció, sobretot si no tens espai, no? Si un té un jardí, té un lloc on fa les seves barbacoes i paelles, tenir una bombona de butà amb un cremador, doncs és bona idea. Però si un viu en un pis de 70 metres al mig de l'Eixample...
1: Com el cas de la Neus, potser no és
0: doncs
1: la millor, eh?
0: Potser no cal.
1: El 677-38-77-19, què ens diuen, Fran?
5: Mira, Lluís, entre altres coses, té 3 carregadors portàtils per a telèfons mòbils, els té carregats al 100%. Diu, el dubte que tinc és, si jo tinc carregats aquests carregadors, si no els faig servir, es descarreguen o es manté la càrrega total que tenen mentre els emmagatzemo?
1: Ostres!
5: És una pregunta interessant. No sé si el David té la resposta, si no, si algun oient ho sap, que ens ho digui també. Si no fas servir aquests carregadors que sempre tens allà preparats, si es descarreguen de
1: doncs
5: la seva
1: no
5: càrrega.
1: Sé. David, tu saps?
0: Sí, en general, totes les bateries i totes les piles es van descarregant amb el temps.
5: Mira,
0: i per tant, en determinades condicions, doncs, per exemple, d'humitat i de fred, les bateries i les piles es descarreguen més ràpid que si estan en condicions de sequedat i de calor. Uh-huh. Dit això, hi ha alguns tipus de bateries per la seva composició química que es descarreguen menys que altres, no? Hi ha piles, per exemple, de les que podem posar a la ràdio, que dèiem abans, que doncs, la marca ens garanteix que durant 10 anys estaran en condicions. No? I hi ha altres piles que, si les comprem de marques així...
1: No t'hi fixis.
0: Exacte. Doncs probablement hem de córrer a fer-la servir. Llavors, es tracta de, si un té 3 carregadors, 3 powerbanks, doncs de fer una tàctica una mica de tenir-los carregats sempre i anar xequejant. Si en faig servir un perquè em bellugo i doncs deixo que es descarregui completament i quan es descarregui el carrego completament i agafo el següent, no?
1: Cada quant recomanes xequejar tot aquest material que tenim a la motxilla?
0: Depèn del material en si. Jo el que recomano és ser una mica endreçats i no donar-nos moltes voltes ni obsessionar-nos. Llavors, el que intento fer jo és, tinc una llibreta i m'apunto les coses allà. I llavors sé més o menys en quin moment he de revisar doncs si són unes conserves, si són unes piles, etc, doncs el que toca, no? I si encara ho fem una mica més normal, ens podem posar l'agenda, escolta'm, el mes de juny toca tornar a mirar això, no?
1: I crec que... El podeu fer el solstici d'hivern i el solstici d'estiu?
0: Sí, determinades coses és més que suficient un cop a l'any donar-los un cop d'ull a veure si no s'han fet malbé o com estan.
1: El que deies, els cartutxos aquests, Malcolm, res... 4 eurets i en tens un cartutxo amb vàlvula conforme a la norma, fàcil de col·locar, treure amb total seguretat d'un sol ús. Efectivament, quan s'obren, després ja no els pots tornar a fer servir, però com deia el David, si en tens 2 o 3 d'aquests a la motxilla o a la bossa que tu consideris, doncs t'estalvies aquesta bombona que ens deia la Neus que no sabia ben bé on guardar-la. Al 677-38-77-19 i de seguida anem a les comunicacions i els mecanismes d'autodefensa.
5: El David Bajón ens ha dit que portava efectiu, no repetirem la quantitat per si algú doncs no s'ha d'atent. Hi ha un altre David que també ens escriu i que sí porta diners en efectiu sempre i sí té diners en efectiu a casa, per si de cas. Per tant, de Davids, dos. El 100% dels Davids porten diners en efectiu. La Núria té una pregunta pel David. Som una família de 5 membres. Què ens recomanes, David? Pastilles potabilitzadores en lloc d'emmagatzemar tants litres d'aigua, per si de cas, seria una bona opció?
0: Doncs, si un té espai, tenir aigua amb, diguéssim, d'ampolla o de garrafa és bona idea. I què és el que pot passar, no? Les pastilles potabilitzadores estan molt bé, sobretot si ens desplacem, perquè tenim la incògnita doncs, de per on anirem o en quines circumstàncies l'aigua pot no ser fiable, etc. Però si un pensa en estar a casa, el problema més important és que ens quedem sense subministrament d'aigua. I, per tant, tenir una reserva, en aquest sentit, doncs, suficient d'aigua permetrà que no tinguem un problema, no? Sobretot si som una família.
1: Per tant, millor aigua, les pastilles sí, però a la motxilla, en cas que ens haguem de desplaçar.
0: Sí, les pastilles està bé tenir-les. I si ens desplacéssim, doncs hauríem de, jo crec, portar doncs, aigua amb nosaltres. I la filosofia, en el fons, acaba sempre sent de garantir-nos tenir els elements suficients per no tenir problemes, no? És a dir, què ens costa portar unes pastilles a sobre? Gairebé res. Per tant, és millor tenir-les? Sí.
1: És que és molt interessant, I a més no pesen quasi bé, les poses a la motxilla i ja no es torben. A veure, anem al tema de les comunicacions, perquè són complicades en situacions de crisi. El llibre parles de la importància del telèfon 2G. Quin telèfon és aquest per la gent que no hi estigui familiaritzada? Què és un telèfon 2G?
0: Doncs és el clàssic Nokia d'abans, no? Aquell telèfon senzill que no se li acabava mai la bateria.
2: Aquest que ara és d'anar narcotraficant, vols dir.
0: Sí, clar, perquè...
1: El 3310, no? Perquè era un zapatofo, no?
0: Perquè aprofiten algunes característiques que no cal explicar, però la qüestió és... avui llegia el diari i el ministre, doncs, encarregat del que seria la telefonia del govern d'Espanya, deia que estaven obligant a les companyies telefòniques a tenir una resiliència de 4 hores de la xarxa de telefonia. No? És a dir, que hi ha un pla del govern per fer que les torres de les antenes de telecomunicacions, si no tenen energia, no s'apaguin, sinó que tinguin una bateria que duri 4 hores. No? Per tant, aquesta és una idea interessant i que, què és el que passa? Doncs que la xarxa de telefonia, si es queda sense energia, doncs comença a tenir problemes. Qui té més problemes? La xarxa de telefonia, que depèn de tot el que són dades, de servidors que han d'estar connectats permanentment, etc, etc, que és la més moderna. En canvi, la xarxa 2G, que encara resisteix, doncs, primer, no, les dades que circulen per aquesta xarxa, per parlar-ho molt planerament, són menys pesades, circulen amb més rapidesa...
1: I no gasten tanta energia, per tant.
0: No gasten tanta energia i, per tant, els hi dura més. Llavors, si estem en una situació d'emergència i tenim accés a un telèfon d'aquests que podríem dir antics, doncs, en realitat, podem fer algunes coses que amb un telèfon supernou, doncs és una mica més difícil.
1: Un SMS, no? Per exemple.
0: Correcte,
1: no?
0: Sí.
1: Un SMS o una trucada, i a més aquests mòbils, quan els teníem, a mi em duran 4 dies, eh?
2: El meu fill en té un, perquè el meu nen va sol a l'escola i no li volia donar un telèfon modern perquè no vull que estigui jugant i les pantalles... Aleshores van comprar un Nokia, senzill d'aquests, i funciona perfecte perquè, sobretot, com que ell és molt despistat i no carrega el mòbil, li aguanta gairebé tota la setmana. Saps què vull dir? I que només l'encén, a més, quan surt de l'escola per dir vaig cap a casa, però bueno.
1: Escolteu una cosa, anem un momentet a la publicitat i fem una cosa. 93-201-7474, 93-201-7474, em queden 3 entrades dobles per anar a veure Primera Llei de Newton, una obra de teatre de l'Anna Saún, el Dafnis Balduz i la Rosa Gàmiz, que és una prèvia que es farà aquest diumenge 28 de juny. La Sala Villarroel de Barcelona, oberta per vosaltres, en exclusiva, 3 entrades dobles. Els 3 primers que truquin al 93-201-7474. Una pausa i de seguida tornem.
7: La solució amb Elisenda Carot a Catalunya Ràdio. La solució amb Elisenda Carot a Catalunya Ràdio.
1: Ara parlàvem dels telèfons 2G, que podem enviar SMS, que gasten menys energia, per tant, les antenes preparades pel 2G, en principi, aguantarien més temps. Pel que fa a l'autodefensa, m'agradaria acabar amb això, perquè hi ha un capítol dedicat a l'autodefensa, on expliques que és important tenir un esprai de gel o de pebre. Quins són aquests esprais i on els hem de tenir?
0: Aquests esprais de gel o d'aerosol que porten pebre, Els podem comprar en armeries i estan homologats.
1: N'hi ha uns que són legals i els que són il·legals no els compreu, eh? Només els legals.
0: Bé, els il·legals no els podràs comprar, de fet, no? Perquè les armeries no te'ls vendran. Uh-huh. El marge legal, doncs, és el tipus de gas i la concentració, entre cometes, de gas pebre que porten. Llavors, la que es pot vendre és una concentració més petita que la que poden portar, per exemple, els policies.
1: Marta, tu d'això no entens, oi?
8: Oh! No l'hem enganxat a la Marta, de veritat, no hi ha manera.
3: A veure, tinc. Em portava, una època vaig portar spray d'aquest, i ara porto una cosa que està molt bé, que és una alarma. Ah. És una mena de granada, que
1: demà,
3: no és una granada de mà, que sona una alarma molt forta i al final... crec que és millor un bon crit, no? Algú que sàpigui el que, que està passant alguna cosa, ja sigui pues, algú que s'està desmaiant o qualsevol cosa, que no pas un gas i atacar algú que encara t'anirà a la cara.
1: Avui hem parlat d'aquest manual de supervivència. Les crisis no avisen. Prepara't, en David Bajona. El podeu trobar a les vostres llibreries de confiança, editat per Columna. Manual de supervivència, un llibre que hem penjat la foto al nostre WhatsApp. Fàcil de reconèixer. David Bajona, gràcies per acompanyar-nos.
2: Haurà de tornar, no? Haurà de tornar l'any que ve, perquè
1: queden 3.600
2: preguntes.
1: En David, ja ho sabeu, politòleg, treballa a la Generalitat, al Centre d'Estudis d'Opinió, on analitza l'opinió publicada i ara ha publicat aquest manual de supervivència. Les crisis no avisen. Nosaltres tornem dilluns. Fran Domènech, parlarem de moda, eh?
2: Oh, fantàstic.
1: L'origen del banyador. Tu, a la platja. Tornem divendres amb vosaltres. Apa, adéu.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bona nit, us informa Carola Gil. Els Estats Units han atacat aquest divendres instal·lacions militars iranianes en resposta a l'atac que Teheran va llançar dijous contra un vaixell comercial que navegava per l'estret d'Hormuz. Segons el Comandament Central Nord-Americà, l'operació ha tingut com a objectiu instal·lacions d'emmagatzematge de míssils i drons i radars costaners iranians. Per la seva banda, la Guàrdia Revolucionària iraniana afirma haver atacat posicions militars dels Estats Units a la regió en resposta als bombardejos, una informació que Washington encara no ha confirmat. El vicepresident dels Estats Units, J.D. Vance, que va participar en la negociació de l'acord amb l'Iran, ha advertit que la violència serà contestada amb violència. El president Donald Trump també ha condemnat l'atac iranià que ha qualificat de violació imprudent de l'acord. Paral·lelament, Israel i el Líban han signat un acord marc sota mediació nord-americana amb l'objectiu declarat d'avançar cap a una pau duradora. Pedro Sánchez presideix aquest dissabte el Comitè Federal del PSOE en plena allau de causes al voltant del partit. El líder dels socialistes defensarà un cop més la continuïtat del govern i la seva reacció amb els casos de corrupció. Això mentre el PP català ha convocat amb 4 anys de retard el Congrés per renovar la cúpula. La formació ratificarà Alejandro Fernández com a líder, però es manté la incògnita de qui serà el seu número 2. El portaveu dels populars al Parlament, Juan Fernández, és qui té més números de substituir Santi Rodríguez, que ha reclamat que el seu relleu sigui un autèntic impuls per al partit. Ho ha dit als matins de TV3.
2: Després de 5 anys jo he fet tot el que havia de fer. Entenc que en el partit hi ha d'haver renovació, hi ha d'haver un revulsiu.
1: Els bombers han aconseguit controlar l'incendi de Tiana, al Maresme, que ha cremat prop de 50 hectàrees. Els Mossos d'Esquadra han detingut un home acusat d'haver provocat el foc que s'hauria iniciat en diversos focus simultanis. L'incendi no ha causat danys personals ni ha afectat habitatges. La fàbrica de llet Pasqual Lagurp s'acabarà tancant el 31 de juliol després que l'empresa hagi presentat un ERO per acomiadar els 80 treballadors de la planta. Ara s'obre un període de negociació d'un mes entre llet Pasqual i els treballadors, que ja han anunciat mobilitzacions i protestes contra els acomiadaments. Quim Espanyol és advocat del col·lectiu Ronda i representant dels treballadors.
3: El que ens trobem des del nostre punt de vista és en un context amb una planta que funciona perfectament, amb una empresa que té els millors resultats econòmics dels seus últims anys i que ens està plantejant tancar la planta per mera conveniència.
1: I els bombers han trobat un excursionista mort al pic de Baborte, al Pallars Sobirà. L'han localitzat aquest divendres després que dijous en denunciessin la desaparició. L'home havia sortit al matí a fer una ruta a aquest pic i havia contactat amb la família per últim cop al migdia, després d'haver coronat el cim. Queda aturada de moment l'adjudicació de la nova gestió del Cinematrofó de Girona després que el Tribunal de Contractes hagi rebut el recurs presentat pel col·lectiu de crítics que se n'encarregava fins ara. Ens en dona més detalls Maria Rovira.
4: En el recurs que ara analitza el Tribunal Català de Contractes del Servei Públic, el col·lectiu de crítics va argumentar que havia vist irregularitats flagrants i contradiccions en el concurs per adjudicar la nova gestió. Entre altres coses, es remarcaven el fet que s'hagi atorgat un servei públic cultural sense finalitat lucrativa a un ens privat, o que el concurs no exigís que la programació fos exclusivament en versió original, que és la principal singularitat del Trofó. Un cop el tribunal ha rebut el recurs, no es pot adjudicar el contracte a l'empresa Rambla de l'Art Cambrils i tot el procés queda pendent de la resolució. Mentrestant, el Cinema Trofó es manté obert amb la pròrroga que l'Ajuntament va acordar amb el col·lectiu de crítics.
1: I I en esports, el Mundial de Futbol, Espanya s'ha imposat per 0-1 a l'Uruguai en el partit que s'ha disputat a Guadalajara, a Mèxic. La jornada d'aquest divendres ha deixat els resultats següents: Noruega 1, França 4 i Senegal 5, Iraq 0. Aquests marcadors han acabat de definir dues eliminatòries més dels setzens de final. França s'enfrontarà a Suècia, mentre que Noruega jugarà contra la Costa d'Ivori. I encara al Mundial s'ha confirmat que el davanter del Barça, Rafinha, continuarà sent baixa amb el Brasil. I el Madrid ha comunicat la marxa de mutu acord del migcampista Dani Ceballos, que duia des del 2017 al club blanc. I forta caiguda d'Àlex Márquez durant la segona sessió d'entrenaments del Gran Premi dels Països Baixos de MotoGP. Té un fort cop a l'espatlla dreta i abrasions al braç esquerre, encara que es descarta cap fractura.
0: Fins aquí les notícies.
5: Hola a tothom, sóc Carles Porta.
6: Nova temporada de Crims, amb tots els casos marcats per la premeditació. Aquest divendres el desenllaç del capítol Aroa, assassinat i revenja.
7: Un pagès es troba a la seva finca un cos calcinat. Molt a prop d'allà, a Figueres, la policia busca una noia que ha desaparegut.
6: Crims, cada divendres a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
8: I també disponible a la plataforma 3Cat.
9: La intel·ligència artificial pot substituir la teràpia psicològica? Realment, el fet de no reaccionar, creieu que és un art?
10: L'ofici de viure, amb Gaspar Hernández.
9: Perquè quan parlem clar, espantem els altres. L'optimista neix o es fa. No té sentit queixar-se.
6: Cada dissabte a les 11 de la nit...
10: L'ofici de viure, amb Gaspar Hernández. Eines pel benestar emocional.
6: També disponible a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3Cat.

0: Us oferim la reemissió d'aquest programa.
1: Anglesa fins al moll de l'os, si no fos perquè és catalana.

0: Diu, sense complexos, que li agrada ser elitista. La poesia ho és tota la seva vida. N'estima la síntesi i la força. També és traductora, ha conreat l'assaig, la crítica literària. Parlem de Marta Pessarrodona, l'autora de molts poemes, però també moltes biografies, sobretot de dones. Ha escrit sobre la Rodoreda, la Roig, la Catalina Albert, també la Frederica Montseny, perquè potser sentia que havia de fer justícia. Si Pla va escriure Homenots, ella s'hi va tornar amb Donasses, un llibre on retrata 22 dones de la cultura catalana moderna. Ara acaba de publicar el llibre de poemes Revisions, editat per Vien Edicions, perquè encara que té 84 anys, de la poesia un mai se'n jubila.
1: A Catalunya Ràdio, les dones i els dies, amb Montse Virgili.
0: Marta Pessarrodona, com estàs?
2: Bé, bé, vull dir, amb calor com tothom. Però...
0: Amb calor, sí. Estem així.
2: És el que toca.
0: Escolta,
2: i què hi farem?
0: Sí. Escolta'm, estàs a les dones i els dies.
2: Sí, estic a les dones i els dies.
0: T'has quedat parada que hi hagués un programa de ràdio que
2: ja
0: estigués així?
2: Fa temps que existeix aquest programa i ja ho sabia. Però, òbviament, precisament, estic lluitant, que espero acabar-ho aquest any, un llibre memorialista, diguem, que es diu De tan bon recordar, 4 anys amb Gabriel Ferreter. O sigui, que imagina't, si no, o sigui, d'on surt aquest nom, el nom d'aquest programa, no? Les dones i els dies.
0: Ho hem d'explicar perquè Les dones i els dies, per si els oients no ho saben, és un poemari de Gabriel Ferreter. Nosaltres vam fer aquest programa amb aquest títol per ell. Vull dir que a mi em fa molta il·lusió perquè Gabriel Ferreter no el podrem ressuscitar, però tenim a tu, que va ser la seva parella durant 4 anys.
2: I
0: jo crec que no se n'ha parlat gaire d'això, suposo, perquè tu
2: home,
0: tampoc...
2: És que la tu... primera que ho ha fregat soc jo.
0: Exacte.
2: Perquè jo vaig passar 25 anys sense parlar d'ell.
0: Clar.
2: Vull dir, perquè teníem una diferència d'edat de 20 anys, i era més, sempre ho dic, de la generació dels meus pares que de la meva. Hi havia un moment que eren 20 anys i a vegades eren 19, perquè era de maig o de novembre.
0: De novembre.
2: Però, vull dir, i per tant, escolta'm, jo ja estava tipa de Carla Riba i Clementina Arderiu, vull dir, entén-me. Ja
0: volies dir que no volies ser la fan, tu volies ser la protagonista.
2: Jo volia tenir...
0: El que lloc tinc... que et mereixes.
2: No sé si me'l mereixo o no, però tenir el meu lloc, no ser un apèndix, entens?
0: Clar, perquè m'imagino que molt sovint era aquesta idea de la joveneta amb el senyor més gran. Que eren 20 anys, i per tant hi havia un punt de Pigmalió,
2: sí.
0: No? I m'imagino que tu, que volies fer una carrera en el món de la poesia, perquè us coneixeu per això, si vols
2: sí,
0: ens ho expliques...
2: Tant, sí. No, si jo no hagués ja estat escrivint poesia, mai ens hagués... Potser ens hauríem conegut, no sé, un dia sopant a casa d'uns amics, no sé com dir-te, però no ens hauríem conegut. Va ser que em va voler conèixer, perquè em vaig presentar... I em va passar el mateix que amb ell, perquè quan es va decidir tornar a la poesia, que ho havia fet de jovenet, però no havia quedat allà, i quan va tornar a entrar a la poesia... Doncs aleshores es va presentar el premi, diguem, que després es va dir Ric, Carla Riba, i tampoc li van donar el premi, no? I l'any que jo m'hi vaig presentar, ell era un jurat que, diguem, ell era el president, no? I ell volia, vull dir, li va agradar, va trobar-hi els tants defectes com vulguis, però vull dir, va veure que tenia un cert potencial, no? I volia... I no ho va aconseguir, tampoc. Vull dir, els jurats van com van, no?
0: Tu creus que, per exemple, en aquell moment no vas guanyar aquell premi perquè eres una dona?
2: No.
0: No hi tenia res a veure, eh?
2: No hi tenia res a veure.
0: De tota manera, jo estic pensant sempre als teus coetanis, Pere sí. Gimferrer, Miquel Bauçà, més o menys,
2: sí,
0: eh?
2: Sí.
0: 3 anys amunt, 4 anys avall, no?
2: No, però... Érem el curs a la Universitat dels Comuns de Lletres, érem 3 poetes, Carles Miralles, Josep Miquel Sobrer i Francesc Parcerisses, i jo. I ells ja van guanyar premis i tal. Jo em vaig presentar premis i no els vaig guanyar, vull dir, això...
0: I no creus que fos perquè eres dona, eh?
2: No, no crec. El que passa que els homes tenien com més amistats que el teníem les dones.
0: Això és important, que, home, quan has d'anar a un tribunal i has d'anar a un jurat.
2: Clar,
0: alguna cosa hi havia aquí. La cosa és que aquí us vau conèixer, en aquest jurat del Carles Riba. Ell va veure que tu tenies potencial.
2: No, i es va presentar a Terrassa. Jo soc nascuda a Terrassa i vivia a Terrassa.
0: Es va presentar a casa teva?
2: No, a casa meva no. Jo a Terrassa tenia un grup, no? Que érem dos noies només i els altres eren nois. Vull dir, bueno, érem 7, 5 o 6, així. I vam fer unes menes de plaquets, saps? Un poema meu i il·lustrat per ells, tal, i sí, qual.
0: Com un fanzin, diguéssim.
2: Sí. Uh-huh. I es va presentar i, bueno, ens vam conèixer. El Pedreira, que també era jurat del premi aquest, i era el que l'havia impulsat, el que es va dir Premi Carles Riba, perquè va morir Carles Riba, i llavors van dir... Es deia un altre nom al premi, ara no me'n recordo quin nom, però sí, va dir un altre nom. I va dir, pues ara es dirà Carles Riba, molt ben fet, no? I bé, no va... O sigui, no... No hi va haver-hi massa d'això, perquè es va presentar... El que havia de presentar l'acte aquest de Terrassa era el Cirici Pellicer, el crític d'això, sí, una persona molt intel·ligent també i tal, però tornava de Nova York i no va arribar a temps.
0: I al final va venir...
2: I aquí es va presentar, li vam deixar la bústia a Sant Cugat, que ja vivia a Sant Cugat i tal, li vam deixar amb el Joan Cabezas, un de la meva colla, un dia passant, vam deixar la bústia, la invitació, saps? Es presenta, tal, els primers dies...
0: I va venir el Gabriel Ferreter, però va venir a
2: Terrassa.
0: A veure't a tu.
2: A Terrassa, clar. Sí.
0: I què et va dir? Te'n recordes?
2: Sí, home, jo li vaig dir si podria ser el meu pare. I diu, ai, que no sé què, si podria ser el meu pare. Però res, vull dir, bé, molt bé. Però llavors vam quedar, vull dir, per instigació que ho publicaria el Pedreira, va dir, escolta'm, que et faci un pròleg, que tal. Mm. Però va, doncs vam liar de seguida.
0: Però va embolicar, eh?
2: Sí, jo no volia que llavors que em fes el pròleg.
0: Hem començat molt fortes aquesta entrevista,
2: sí,
0: eh?
2: Sí, sí. No, però l'Ester Tusquets, que érem ja molt amigues, sí, però que era més gran que jo, 5 anys o així, em va dir, mira, Marta, escolta'm, els amors van i venen, però els pròlegs queden. Que te'l faci.
0: Que te'l faci el Ferreter.
2: El va fer, sí.
0: Te'l va fer i, escolta, la història va durar 4 anys.
2: Sí.
0: Que, el que deia, molta diferència d'edat.
2: Sí.
0: Però tot i així, clar, tu eres una persona adulta.
2: Sí.
0: I dius que és una de les relacions més importants de la teva vida.
2: La més important.
0: Sí.
2: A no ser que ens surti ara una de...
0: Ai, espera't, que avui ens truquen, eh?
2: Ens truquen, sí. No. Sempre serà molt important.
0: I per què tan important? Perquè era una persona que admiraves molt? Perquè era poeta?
2: No, bueno... Mira, espero que quedi una mica clar amb el que estic escrivint ara. Era molt bona persona.
0: Sí?
2: Sí, era autodestructiu, però bona persona. Era molt bona persona.
0: Vull dir... em pensava mai que de Gabriel Ferreter... significarien això?
2: Pues no sóc l'única, eh? Mira, per exemple, el Salvador Oliva diu que si el seu germà, que era tremendo, el Joan Ferreter, diu, si hagués tingut una mica de la bondat del Gabriel, diu, hagués sigut més feliç ell i tots nosaltres, no? Vull dir, era molt bona persona. I, per exemple, jo sé que del seu suïcidi, en certa manera, en formo part, perquè estava molt preocupat, perquè em deia, si no estessis amb mi, potser estaries als Estats Units ara, tal. Perquè sí, la meva vida era viure a Anglaterra, viure als Estats Units, vull dir, era que més o menys ho he fet, però no tant, no? Vull dir...
0: Però se sentia responsable?
2: Sí, deia, l'estar amb mi t'està frenant, no? Això sembla una persona.
0: Sí. És fort, eh?
2: Sí,
0: quan expliques. Escolta...
2: No, però s'han d'encarar les coses com són.
0: Uh-huh. És divendres, estàs a les Dones i els Dies, nosaltres demanem sempre banda sonora de la vida de la gent, i ja que m'estàs parlant d'aquesta història tan bonica, d'amor i de la manera que éreu, doncs que soni Barbra Streisand.
2: I tant.

0: Catalunya Ràdio, les dones i els dies. Amb Montse Virgili.
1: Meravella de Way We Were, la manera com érem o alguna cosa així, tal com érem, de la Barbara Streisand. Escolta, perquè ens has triat aquesta cançó. Et porta una mica els teus viatges, aquest amor per Anglaterra. Que, a on et porta,
2: per exemple,
1: aquesta cançó?
2: Sí, no, i em porta una cosa molt trista. A veure, quan el metge va dir, jo estava de lectora a la Universitat de Nottingham, Anglaterra, i tal, però el meu pare tenia esclerosi renal. I el metge va dir, això s'acaba. I es va morir als 59 anys, el meu pare. I vaig dir, pues, què faig? Perquè això va passar a les vacances, quan jo estava aquí de vacances, de Pasqua, saps? I el metge li va dir a la meva mare que vingui a parlar amb mi. Era un metge important i tal, i vaig anar-hi a parlar amb ell, i em va dir, no, vull dir, és que ja no... No, s'acaba.
1: El teu pare era molt important per tu.
2: Home, importantíssim.
1: Jo. Però vull dir que fins i tot tu expliques, en aquest llibre de revisions li dediques un poema, però a part tu expliques que tenies una relació pràcticament edípica.
2: Totalment edípica, totalment edípica. Però, per exemple...
1: Per què era tan important el teu pare?
2: No ho sé, no ho sé. Però teníem baralles com de matrimoni, saps? Que no sé què, jo tirava les coses del cotxe, perquè com l'havia comprat ell, saps? Que amb la meva mare, en canvi, tot era més tranquil. Però, en canvi, la meva mare, un cop no hi va ser-hi, va morir més gran. Tampoc va morir a 100 anys, Vull dir, tenia 73 o així. Però em va pujar molt. Vaig veure que era... una nena de la República, saps? La meva mare tenia unes idees, s'ha de menjar cada dia diferent, anàvem a estiuejar primer a la platja i després a muntanya, però no perquè tinguéssim un xalet Palamós i una casa, no sé on, no, però de maneres senzilles, però sí, sí, fèiem això, vull dir...
1: Que cada dia ve de ser extraordinari, d'alguna manera.
2: Sí, sí, sí, cuinava molt bé, també.
1: Clar, el teu pare era una persona molt especial per tu, te l'estimaves molt, era una persona que era molt llegidora, també. Sí. Era una persona culta, tot i que no havia... O sigui, és a dir, havia treballat doncs, de comercial, de farmàcia...
2: I després de venir a finques.
1: Sí, vull dir que no era del món literat, però tot i així hi havia un gust per la literatura a casa.
2: A casa meva, i per exemple la meva mare, dinàvem tard perquè acabava una novel·la. Entens? Vull dir, jo sempre els pares els veia amb llibres. El meu pare per poc un dia s'incendia, perquè tenia... La meva mare tenia un mal dormir, no? I llavors ell tenia una llumeta, que ara jo en tinc una, no la faig servir, però m'agrada tenir-la, d'aquestes que amb una pinça s'agafa el llençol i pots llegir sense molestar la parella, diguem, no? Uh-huh. I es va dormir o alguna cosa així i es va... Cremar,
1: es va incendiar la cosa.
2: Bueno, no va passar res, però vull dir... Però així eren els meus pares, però jo els veia llegint tot el dia.
1: O sigui que aquí hi ha alguna herència de tot
2: sí,
1: això, una llavoreta.
2: Sí, però vull dir, no tenien ni carrera, ni havien fet estudis molt superiors, eren molt normals, no?
1: Però sí que és veritat que el teu pare, per exemple, que ho va passar malament perquè venia d'aquesta postguerra, fins i tot va haver un moment que li van fer electroxocs
2: sí,
1: a causa de la guerra.
2: Sí,
1: vull dir que vas veure com el patiment dels teus pares. Això no...
2: Bueno,
1: d'això no se'n parla gaire.
2: No, però el meu pare va estar... Un dia va dir, no surto de casa. Imagina't, era el breadwinner, que diuen els anglesos, saps? Vull dir, era el d'això. La meva mare també era d'una família senzilla, encara més senzilla que la d'ell.
1: Però vols dir que el teu pare era com l'home perfecte,
2: sí,
1: d'alguna manera, no?
2: Sí,
1: sí. Breadwinner.
2: Sí, sí, sí.
1: I de sobte un dia va dir, no surto de casa.
2: No surto
1: Estava
2: de casa.
1: Deprimit.
2: Sí, i es va acabar amb l'electrojoc. Es va acabar. Un tal doctor Pigem. Jo estic buscant els arxius d'aquí una cosa que ara és de la... Sembla que ho acabaré.
1: Estàs trobant. Investigant.
2: Estic
1: Estàs investigant. No pares,
2: sí,
1: tu?
2: Li va, però això ho va salvar, Vull dir, té molt mala fama perquè s'ha exagerat i s'ha fet servir a vegades amb mala fe.
1: Sí.
2: L'electroxoc s'ha fet servir.
1: Però en aquell moment va funcionar pel teu
2: però
1: pare.
2: Però en aquell moment va funcionar.
1: Ja. I, tu recordes, Recordes
2: no,
1: que...
2: No.
1: T'ho han explicat.
2: M'ho han explicat, però, per exemple, he viscut un altre electroxoc, que va ser el Guillermo Cabrera Infante, l'escriptor cubà,
1: sí.
2: Molt amic meu.
1: Que us vau fer amics a Londres, eh?
2: Sí.
1: Que vivia al costat de Harrods.
2: Sí, costava molt a prop de Harrods, sí, bastant a prop de Harrods. Però escolta'm, amic, també, després el liti, però hi ha un punt de depressió, i després d'una guerra n'hi van haver-hi, no va ser el meu pare.
1: I tu creus que va lligat també la intel·ligència? Està una mica trist?
2: No ho sé, però vull dir, jo sé que, per exemple, la meva mare tenia unes preocupacions perquè mengéssim molts musclos i no sé què, perquè duia d'això, que pel cap anaven molt bé, vull dir, la meva mare era pràctica, saps, amb coses d'aquestes. Molt bona cuinera, de més, sí. També, vull dir que...
1: Però ton pare estava en unes altres pel·lícules,
2: sí,
1: podríem dir.
2: Sí, però ens veníem, vull dir,
1: que
2: molt.
1: Sí, que sí.
2: I, francament,

0: A morir, puc morir, de la Bàrbara, que també és una altra de les cançons que ens ha triat la Marta Pessarrodona.
1: És que m'agrada la Streisand i la Bàrbara.
0: Vas molt forta, eh?
1: Vaig fortíssim, no? Vaig fortíssim, ho reconec.
0: Aquesta cançó que porta tota aquesta nostàlgia, però que en el fons té com una mica de mala bava.
1: Sí,
0: també.
1: Sí, sí.
0: I té una mica de doble fons.
1: No, és molt bona, és
0: com
1: bona.
0: Un calaix que l'obres.
1: Sí, sí.
0: I que té molt doble fons. Aquest, escolta, amb tota aquesta infància que dèiem, amb uns pares envejables, en el fons, perquè una gent molt extraordinària, de Terrassa... I...
1: Que no eren de Terrassa, eh?
0: Ah, no eren de Terrassa. No, perquè no. És veritat que el teu pare era de Solsona...
1: Era de Balmanya de Pinós, al centre de Catalunya.
0: Bueno, això del centre ja en parlarem un dia.
1: Bueno, no, escolta, Pinós, que són cinc llogarets, sí. I un sol alcalde per tots cinc llogarets.
0: Era d'allà, eh?
1: Era d'allà, eren uns ramaders d'allà, i a la casa que havia estat de la meva família, m'hi han, fa dos anys o una cosa així, molt poc, m'hi han posat, que em fa superfeliç, una placa per retornar-me als meus orígens.
0: Escolta, creus que t'han fet prou cas en el món de la literatura o què?
1: Home, jo crec que de sobres.
0: Sí?
1: I a vegades em sorprèn i tot.
0: Això no ho sento mai, jo.
1: Pues no, perquè...
0: De les dones sempre diuen...
1: No, no.
0: No m'han fet gaire cas.
1: No, sí, home, sí.
0: Sí.
1: És que també...
0: Què? També què?
1: No, també que hi ha vegades s'exigera, vull dir, no sé com dir-te. No, jo considero que m'han fet prou cas i a més m'han fet cas amb coses... Jo sóc medalla d'or de la Generalitat.
0: Sí, tu tens més premis que...
1: Sí. Jo de vegades penso... Que...
0: Creu de Sant Jordi, ens pot aguantar. Si sí. Tens... Creu de Sant Jordi, Prat de la Riba, Premi Nacional de Literatura, Premi d'Honor de les Lletres Catalanes, medalla d'or de la Generalitat, de tot.
1: Jo tinc un tractament que va per sobre dels alcaldes, imagina't.
0: Imagina't.
1: Els alcaldes són il·lustríssims. Jo sóc excel·lentíssima. Em fa morir de riure.
0: Al tanto, al tanto.
1: Sí, sí, sóc excel·lentíssima.
0: Escolta'm una cosa.
1: I protocolàriament...
0: Sí?
1: O sigui, primer va, per exemple, un honorable, no? Molt honorable, honorable. Mm-hmm. Després ve l'excel·lència.
0: Sí?
1: I sóc jo.
0: Així m'agrada.
1: Bueno, jo, vull dir...
0: Sí, sí, tu ets una excel·lència, està claríssim.
1: I després venen els alcaldes, que només són il·lustres.
0: Parlem d'excel·lentíssims i d'il·lustríssims. Escolta'm aquesta cançó.
1: Sí. Ten...

0: pobrets els snobs. Aquesta lletra, Marta Pessarrodona, ara mateix estic a punt de llançar-me a terra perquè m'encanta. Sí, o sigui, ets l'autora d'aquesta cançó.
1: Sí.
0: Jo que sóc tan guillermutiana, perquè, sí, vaja, jo al meu Twitter dic que sóc filla seva, encara que ella no ho sàpiga, m'entens? No, és que tu no saps la malaltia que tinc amb aquesta dona.
1: Ja.
0: I llavors no sabia que aquesta lletra era teva.
1: Sí.
0: I clar, avui, o sigui, se m'ha enxamplat el cor.
1: Sí.
0: Això el que més m'agrada és el que m'has explicat ara quan estàvem al sofà. Mm. Que m'has dit que aquesta cançó la vau escriure al Heidelberg.
1: Sí.
0: Amb aquest Frankfurt policia, que hi ha...
1: Amb el policia polític.
0: Sí,
1: eh? Que ja sabíem que hi era policia polític, que anava molt investigat i tal. Però esclar, vull dir, ja estava allà per veure si tiraven bombes o alguna cosa així, i com que fèiem una cançó, saps? Mm. Vull dir, doncs... Tira que te va. Ens vam conèixer amb la Guillermina, no? A la universitat ens vam tractar molt. Però no, ens vam conèixer fent el servei social, l'Emili de les dones. Saps que per entrar a la universitat havies de fer d'això?
0: L'Emili de les dones.
1: Sí.
0: Em vaig... Tu entens el titular, eh?
1: Sí.
0: Em vaig conèixer amb la Guillermina Mota fent l'Emili de les dones.
1: Clar,
0: això no pot dir tothom.
1: Això. No, que era divertidíssim. Era un mes de no estar amb la família, a Begú, fèiem autostop, jo què sé. Vull dir, cantàvem això, vull dir, jo
0: vaig
1: descobrir... No, encara no l'havíem fet. Ens vam conèixer allà.
0: I escolta'm, sí, és que ho hem explicat molt ràpid, però els snobs ho feu

0: en el Heidelberg, que és aquest restaurant de Barcelona de sí. Plaça Universitat.
1: I bar.
0: En bar de Frankfurt, sí. Boníssims, ens encanten. I com va ser això? O sigui, d'on surt? Perquè, en el fons, esteu parlant d'aquesta cançó, de, escolta, embrassens, tota aquesta gent, parlen de coses que tal...
1: Bueno, perquè mira, si...
0: Perquè vosaltres també éreu una mica snobs?
1: Esclar que érem snobs. I diu, si ten Sartre i Pavese. I jo, Sartre el vaig llegir als 15 anys.
0: Clar.
1: I Pavese i coses d'aquestes. Ens parlàvem de nosaltres, vull dir, que és el millor, que és el que coneixes més.
0: I amb aquest sentit de l'humor, que és superimportant,
1: home, sí,
0: eh?
1: clar. Però, clar, per exemple, jo crec que la Guillermina és una de les cantants catalanes de més bon gust.
0: Sí.
1: De molt bon gust.
0: A mi no m'has de convèncer.
1: No.
0: La millor.
1: Bueno, però potser comencem amb...
0: Sí, tant.
1: Amb ràdio oients.
0: Escolta'm, i és veritat això que ens has explicat abans, de que el Jordi Pujol, molt honorable,
1: sí.
0: Que tu ja sabem que ets excel·lentíssima, però el molt honorable...
1: No, que em va per davant, sí.
0: Ell et va dir, jo t'admiro per aquesta cançó.
1: Sí.
0: Això és molt bèstia.
1: Sí, sí. I després, quan coincidíem amb alguna cosa, i que coincidíem, perquè van ser molts anys de govern, doncs sempre em deia, jo no sóc cap snob, eh? I jo deia, pues jo encara ho sóc. No, jo l'he tinc... Bueno, m'ha semblat un espant això que han fet últimament, de fer-lo anar a Madrid.
0: Yeah.
1: Un home que té gairebé 100 anys, que no hi sent, que... Vull dir, a mi que em diguin el que vulguin, però jo crec que sempre que poden humiliar-nos, ens humilien. No, estic segura que gent que no... Escolta'm, jo no era de Convergència ni molt menys, vull dir, però per l'amor de Déu, hi ha coses que no es fan. No sé, és la meva visió de la cosa.

0: Roberta Flack, això no falla mai, eh?
1: No, però mira, saps per què l'he triat? Perquè em va fer molt feliç. Estava a Londres un estiu i tenia una entrada per veure-la com es diu, a Gau Rodó, que està a High Park.
0: A veure, que tenim... Ai, perquè no ho he explicat, és molt fort, això. Tenim una oient meravellosa, la Laia, que ens escolta cada dia des de Devon i avui està entre el públic.
1: Entre el públic.
0: I això ens fa molta il·lusió. I ara l'hem mirada com dient de què estem parlant exactament. Sí. No, jo ara m'he perdut. Jo ara no sé de quin lloc m'estàs parlant.
1: Sí, home, que sala...
0: Però, Laia, si vols...
1: La sala de concerts que hi ha...
0: El Royal Albert Hall?
1: El Royal Albert Hall.
0: Ah, mira.
1: És que no em sortia.
0: Sembla que sigui anglòfila, jo.
1: Sí, sí, no, és el Royal Albert Hall.
0: Sí.
1: I actuava la Roberta Flack.
0: I la vas veure?
1: No.
0: Per què?
1: I vaig ser feliçíssima. Perquè em vaig quedar a casa rellegint carnet.
0: Home,
1: i
0: perdona,
1: això,
0: eh?
1: Poder triar...
0: Però jo prefereixo la Roberta Flack, eh?
1: Poder triar.
0: Sí.
1: Perquè vaig tenir com un atac...
0: Sí.
1: I viatjava amb un carnet per poder llegir, no? I vaig veure l'important que és poder triar.
0: Bueno, t'ho compro.
1: Sí.
0: T'ho compro.
1: Per això l'he triada.
0: De tota manera...
1: Però la cançó m'agrada.
0: Però encara l'escoltes, eh? La Roberta Flack.
1: Oh, tant, i tant. És que, en general, i mira que jo sóc wagneriana, eh? Però, en general, els del meu ofici... És que, oh, sí, a mi m'agrada molt. Vaig a tots els concerts de música clàssica, d'això. Per mi la música pop és importantíssima. Tinc quantitat de poemes que són Stein Gosbay, el que vulguis. No?
0: Mira, per exemple, tens un poema en aquest llibre que diu Hello, it's me, que Hello, seria perfectament una cançó de pop.
1: Sí.
0: Sí, no?
1: Sí, sí.
0: Hello, it's me. Escolta'm, parlant amb Marta Pessarrodona, esteu a Les Dones i els Dies. Avui és divendres, ja sabeu, banda sonora de les nostres estimades, de les que estimem, de les que convidem al programa el divendres. Has de ser molt estimat perquè per venir un divendres. No, no, perquè... Perquè nosaltres som molt de The Cure, Friday I'm in Love.
1: Sí.
0: Eh? És a dir, els divendres ens enamorem. Un poeta neix o es fa? Perquè tu portaves fent guerra des de petita, des dels 13, allà dient... Des de vull anar al col·le, des de molt petita.
1: De molt... Bueno, sí, però...
0: Volies llegir, volies escriure?
1: Però no sabia què faria, eh? Vull dir...
0: Què volia ser de gran?
1: Escriptora, però sí, sí.
0: Pensava que anaves a dir bombera.
1: Als 11 anys volia ser García Lorca i coses d'aquestes. Sí, però... Mira, els meus pares van fer...
0: Volia ser Mary Poppins.
1: Com que eren fantàstics, em van deixar tenir compte en una llibreria de Terrassa. I a més era una llibreria molt peculiar, saps?
0: Quina llibreria, va, digue-ho.
1: La llibreria Grau.
0: Sí.
1: Que era d'abans de la guerra. I llavors, per exemple, deia que tenia a baix, o no, a la vista del públic, al veure't la tendència, no? I em va dir... Jo, per exemple, tinc la Loma de la Rodoreda.
0: La primera edició.
1: La primera edició, la d'això, perquè em la va vendre aquest senyor. Em va dir, potser això li interessaria. Era un tipus... o sigui, a veure, anava una dona d'un fabricant i deia, mira, és que he de fer un regal a la meva cunyada, quin llibre li podria regalar? I deia, aquest, el que sigui, eh? Aquest, es porta molt aquest any. Venia llibres com aquest que ven, saps, una brusa. Vull dir,
0: També et dic una cosa, això ha fet escola, eh? Perquè ara també comprem una mica així.
1: Sí, potser sí, però vull dir, era divertit, no? I a mi ja em tenia clades, saps? Que...
0: I tu volies escriure, ho tenies claríssim.
1: Sí, sí, vaig dir. Només vaig tenir un moment de vacil·lació quan em van operar de les amígdales, que ara que veig que les criatures no les operen d'això. Però
0: jo
1: em van operar...
0: Només volies que t'operessin de les amígdales per menjar gelat.
1: No, van decidir... I em van operar aquí a Barcelona el doctor Roig i Reventós, que era un novel·lista, val a dir, i que em va impressionar molt. I em va operar a la seva consulta, no?, amb una infermera molt amable. I aquest dia vaig dir que de gran jo volia ser infermera. I quan veig una mica de sang em marejo i coses d'aquestes, em va durar 3 dies la cosa.
0: Però et va agradar que fos escriptor el teu metge.
1: I tant. I tant.

0: La Julie London sonarà aquí Les dones i els dies. I ara m'acabes de dir una frase a micro tancat que vull que la repeteixis, sisplau.
1: Quina
0: perquè
1: frase?
0: Aquesta frase, la Guillermina Motta.
1: No,
0: la Guillermina... Que les joies són com les cançons.
1: No, que les cançons són com les joies, no? Que no és el valor. És jo, per exemple, avui no. Però tinc un rellotge del meu pare, un Breitling, bo i tal, però vull dir, no és això el cas, sinó que quan me'l poso penso que estava a la muñeca del meu pare, no? El canenc del meu pare. I és... no és el valor, sinó
0: el que recordes.
1: El que recordes. I les cançons també, pues sí, perquè veus, un dia estava allà i vaig allà. A mi, per exemple, hi ha una cançó que no, encara no me l'has posat.
0: Ara te la posaré, te la posaré. Quina?
1: El Carole King.
0: Ara te la poso.
1: You've got a friend.
0: You've got
1: aquesta
0: a friend.
1: Em va salvar la vida.
0: Posem-la.
1: El 71.

0: Ai, que aquesta entrevista té aquí uns subtítols que sí. M'està deixant anar...
1: No, és...
0: La Marta Pessa Rodona. Què m'estaves dient? Que aquesta cançó et va salvar la vida, per què?
2: Perquè sí, perquè s'acabava d'anar al Gabriel.
0: Al Gabriel Ferreter.
2: Sí. Mm-hmm. Sort que les cartusques em va donar una empenta i els meus pares hi van col·laborar. Llavors vaig anar als 70, me'n vaig anar a Anglaterra amb bitllet d'anada només, eh? És a dir, estava apuntada.
0: Després del suïcidi de Ferreter, tu agafes i te'n vas a Anglaterra.
2: Sí. I d'això, però vull dir, estava down.
0: Però a Anglaterra tu dius una frase molt bonica, que dius, quan tot està malament, Anglaterra em salva.
2: Sí, sí.
0: Per
2: sí.
0: Què és tan important Anglaterra?
2: No sé. Jo els hi veig efectes, eh? No et pensis que penso que tot està bé, no. Però m'agrada, no sé, la civilitat que tenen, no? Vull dir... I a la vegada són com descarats, no? Són capaços de preguntar quina edat tenies quan vas primer menstruar i coses d'aquestes. I no et sents ofesa. Vull dir, ho saben dur molt bé.
0: Però clar, tu allà vas estudiar a l'universitat... Ai, perdona, estudiar. Allí vas treballar a la Universitat de Nottingham.
2: Sí, de lectora.
0: De lectora. Clar, estem parlant d'una Catalunya que no sabia anglès. Ningú sabia anglès.
2: Ah, no. Jo quan...
0: O sigui, tu quan vas anar allà eres una pedra exòtica.
2: No.
0: Eres la Nefertiti de Catalunya.
2: Sí, però és que passa una cosa, que és que les tertus que em va empènyer,
0: sí.
2: Ell era d'Alemanya, però em va empènyer a anar-hi, em va dir, que vols saber anglès? Vull dir, bé, doncs va, mira, llença't per aquí, no? I bueno, i així es va ser, i sempre m'ha agradat l'anglès.
0: I després
2: no.
0: Vas anar allà i vas enamorar de la llengua, de la Virginia Woolf.
2: De la civilitat. Bueno, va ser la meva professora.
0: D'anglès, eh?
2: D'anglès, sí.
0: Vas començar a llegir com aquell que diu sense saber l'idioma.
2: Exacte, aquí va.
0: Això és bèstia, eh?
2: Sí, però pensa que aquí, a Barcelona, vull dir, a casa, a Terrassa, sí. Ja tenia, en Pocketbook, ja tenia tota l'obra de la Virginia Woolf. Havia llegit l'Orlando traduït pel Borges, havia llegit a Room of One Sound, que estava també a Seix Barral, en castellà, però ja tenia tots els altres, ja tot preparat, ja m'havia subscrit a la New York Review of Books, que és una gran revista.
0: Tu ja venies amb la feina feta.
2: Sí, ja anava preparant el terreny.
0: Uh-huh. I això de vendre l'anglès, o de conèixer l'anglès, per què? D'on va sortir aquesta falera?
2: Home, perquè crec
0: que és... De Dickens o de què?
2: No, vull dir, suposo perquè és, d'acord, és una mica la llengua universal... actual, vull dir actual, o de la meva època, no sé com...
0: Home, per la teva època és més del francès, eh?
2: Home, no, jo encara... Escolta'm, jo l'ordre de les mèquimes llengües és el següent. Català, castellà, perquè naixent el 41, ja comprendràs que
0: sí.
2: El meu ensenyament va ser en castellà.
0: Ai, escolta, està molt bé, també, que m'ha d'aprendre moltes coses.
2: I no vull perdre, al contrari.
0: Ah, i vull dir coses meravelloses.
2: No, i faig per mantenir-ho, eh?
0: Sí.
2: El francès i després l'anglès. Perquè el francès... jo als 15 anys ja vaig anar amb una pen pal perquè la professora del Maragall, perquè jo estudiava al Maragall, vivia a Terrassa, però anava i venia. Ja em va trobar una pen pal i ja havia vingut com dos estius a casa. Era un any o dos més gran que jo.
0: Sí, que tu ja tenies ganes d'obrir-te al món.
2: I jo no havia anat a casa d'ells, no?
0: Sí.
2: I finalment van dir, escolti'm, senyors, que nosaltres deixem que la nostra filla vingui a casa seva, ara deixin-la venir, no?
0: I escolta'm una cosa, te'n recordes del primer moment d'arribar a Londres? Perquè, clar, ara estem tots que agafem vols i no sé què, però allò era en una altra època, estem parlant dels 60s, de finals dels 60s.
2: 67.
0: No era el món com és ara.
2: No.
0: I un bitllet d'avió, un s'havia de pensar tres vegades abans de comprar-lo.
2: Vaig fer la tonteria. Jo me'n vaig anar, se'm va juntar amb mi un amic del meu voluntari local, l'Antoni Pedrós, que ara és cineasta, però era pintor i treballava en un banc, vull dir, en tema.
0: Sí.
2: I va venir amb mi, però ell sí, quedava una setmana i tal. Jo em quedava tot el mes, vull dir, fer un curs, no? I idiotes nosaltres, el primer que vam fer és a les 11 o així anar a veure Blow Up de l'Antonioni, perquè no la veiem aquí, la volíem veure allà. quina pèrdua de temps.
0: Bueno, escolta'm...
2: Però, bueno, són coses que...
0: Joventut.
2: Sí, sí, mira.
0: Divino tesoro, però, diuen
2: sí,
0: aquells.
2: Vas, però no.
0: Escolta'm, ara que parlem de tesoros i de tresors, hem d'anar a la pela, hem sí. d'anar a la publicitat, però sí. ara tornem.
3: A Catalunya Ràdio, les dones i els dies.

0: Les dones i els dies, la ràdio pública que et fa aixecar les orelles.
1: Esteu a les dones i els dies, avui Marta Pessarrodona, sentint la Marianne Faithfull, perquè, clar, continuem amb l'univers britànic, i a mi hem de sentir aquesta dona. Aquesta cançó és Working Class Hero, no sé, tu ho has sigut bastant, perquè t'has fet un fart de treballar. Has traduït moltíssima gent, has escrit moltíssimes biografies sobre les dones.
2: Havies de retrats fer... més que biografies, sí. Biografia només he fet la de la Rodoreda, del seu temps, i en col·laboració amb un d'aixòs de... com es diu? Amb un verdegarià, que és el Narcís Garolera.
1: Però vull dir que has volgut fer semblances, has volgut parlar com eren de la vida d'aquestes dones.
2: Sí, sí.
1: Vas escriure Donasses, que dèiem abans que, si pla, va escriure Homenots, tu vas escriure Donasses, com fent-li una resposta.
2: Sí.
1: I també perquè recordem
2: que
1: pla...
2: És que Donasses no ho podia posar.
1: Clar.
2: Perquè Donasses ja sabem què vol dir en català.
1: Ja sabem què vol dir.
2: I a casa meva sempre parlaven de... Això és una donassa, vull dir...
1: Sí. És un tros de dona,
2: una donassa.
1: Clar, però jo estava pensant que Pla era el mateix senyor, que tot i que ens encanta i que escriu molt bé i que jo mai el posaré en judici, és el mateix que li va dir a la Montserrat Roig, que era la teva amiga, amb aquestes cames vostè no cal que escrigui, no?
2: No cal que escrigui.
1: És a dir, el fet d'escriure totes aquestes biografies semblances d'aquestes dones era una manera de fer justícia? Què era el que tu volies escriure
2: en
1: tot això?
2: Empènyer...
1: Perquè podies haver escrit sobre Kierkegaard i vas decidir escriure sobre aquestes senyores.
2: Però tot va ser perquè... per culpa de la Montserrat... Per culpa, eh?
1: Amb tot el carinyo.
2: Amb tot el carinyo de la Montserrat, que el volí... Ella tenia una amiga íntima, que és la Pilar Aymerich, fotògrafa, i saps que hi ha la primera fotogràfica aquí a Catalunya, que va morir el novembre, la Montse, i va venir la primavera fotogràfica, i cada any trien amb un fotògraf o una fotògrafa perquè faci una exposició, és la de l'any, diguem, no? I ella va dir, pues la dedicaré tota a la Montse. Ho va veure aleshores presidenta d'Aixòs de la Dona, de la Generalitat, i va dir, no, és que això està molt maco, però ha de quedar. I llavors em van telefonar a mi, perquè aquest dia no hi era, el dia de la inauguració de l'exposició, i em va dir, merda, vull dir, tu ho faries, els peus, d'això. I jo em vaig entusiasmar i ho van admetre, no? Una cronologia, gent que havia opinat sobre ella, etc etc. I va començar una col·lecció que va durar cinc d'això. Rodoreda, la, com es diu, la d'això és la política anarquista.
1: La Frederica Montseny.
2: Frederica Montseny. Després, bueno, la Rodoreda també. A part que jo havia fet també la biografia. Bueno, cinc.
1: Però sí, això és en aquest moment, però després no atures d'escriure sobre dones. Sí, jo crec que això és una cosa que ara... Potser ens pensem que hem inventat el feminisme, però el feminisme el vau inventar bastant abans altres, i estàveu posant aquestes dones en el seu lloc. I quan parlem d'aquestes dones, parlem també de Caterina Albert i de moltes altres dones de les que tu vas parlar en els teus llibres, de moltes maneres, també a Donasses. Senties que no s'havia fet justícia amb les dones? Vull dir, és a dir, els teus coetanis...
2: Mira tu, per exemple, els Premis d'Honor de les Lletres Catalanes, Tu mira quin any li donen a la Rodoreda i la gent que hi ha abans d'aquella.
1: Senyors tots.
2: I és la primera dona que li donen, Quan ja té 70 anys, vull dir... I tots els altres són homes, I mira-te'ls bé.
1: Però tu en tenies consciència d'això abans?
2: No, home, i tant, que
1: en tenia. O sigui,
2: que
1: en la teva voluntat d'escriure sobre aquestes dones...
2: Sí,
1: hi havia una manera de reivindicar-les i de fer-los justícia.
2: No. Escolta'm, jo tinc una carta que gairebé no es llegeix per culpa meva, per tenir-la penjada, emmarcada i tot, i, bueno, gairebé no es llegeix. Però el 62 vaig rebre una carta a mà,
1: sí,
2: de la Simone de Beauvoir. O sigui que jo no vull dir...
1: I què et va dir la Simone de Beauvoir?
2: No, perquè és que la Simone de Beauvoir... Bueno, jo la deia amb sexe, Jo sempre dic que la universitat érem d'estudiants dones, érem de tres maneres diferents. Les que havíem llegit el segon sexe, les que no l'havien llegit i les monges, perquè hi havia moltes monges. Perquè no, és que van necessitar que tinguin titulades pels col·legis de monges. Vull dir, era així, si estudiaven filosofia o jo què sé, estudiaven el que estudiaven.
1: I escolta, sí. I Simone de Beauvoir, per què t'escriu?
2: Perquè publica Memoirs d'une jeune fille étrangère. Recorda que jo primer, abans d'anglòfila, era, diguem, francòfila, no?
1: Clar, vull dir, sempre s'ha de ser abans d'una altra cosa.
2: Abans d'una altra cosa. Gràcies, era l'aigua. Doncs, d'això, i bé, amb Memoirs d'une jeune fille étrangère, després, quan vaig treballar a Dassa, vaig tenir el plaer de publicar-ho, en cas de la versió castellana, però bueno...
1: Coses... Vols dir que tu la vas traduir?
2: No la vaig traduir.
1: No la vas traduir.
2: He traduït una cosa de la d'això.
1: Però i com es posa en contacte amb tu? Com et coneix?
2: Ah, no, jo ja tenia iniciativa a aquella època. Vaig agafar la Memoirs d'això, edició en Gallimard, tal director...
1: I vas escriure a la Simone de Beauvoir?
2: Amb Queroz.
1: Mare meva.
2: I dient, d'això, no es preocupi perquè explicava. És que el segon sexe es publica el 49. I la gent el que volia és que es parlés de la guerra, de la Segona Guerra Mundial, o i van dir, què surt ara amb aquesta cosa de les dones i dos volums? No, que és, òbviament, és un llibre que té una edat, no sé com dir-te. Avui dia, però que encara és aprofitable, Encara és aprofitable.
1: I tant.
2: Pues bé, i ell explicava els insults que li van fer, bueno, coses d'aquestes, no molt quejica, però ho explicava. Jo vaig dir, Simone de Beauvoir, no es preocupi, que les meves amigues i jo, si l'ataquen més, la defensarem, No es preocupi. Però ja sap que nosaltres vivim en un país que s'ho necessita tot, no?
1: Yeah.
2: I això, si algú em va contestar, Cher Marta Pissarrodona, i espero que la situació al seu país millori, i la
1: merda. I molt agraïda,
2: Molt agraïda, sí. I a mà,
1: Meravella, Ara meravella. No ens imaginem, ara, això.
2: No.
1: Aquí... passaven altres coses, però sí. Per això vas escriure Donasses, on sortia, per exemple, una dona com Conxita Badia.
2: Ei. No!

0: Conxita Badia, però vaja, moltes altres dones, com dèiem, Frederica Montseny, Paulina Pi de la Serra, Remedios Varo, Mercè Rodoreda, Irene Polo, Carme Serrallonga, Carme Lavaroni, Clementina Arderiu, Margarida Xirgu, Francesca Montmeson, Caterina Albert... Calia posar totes aquestes dones al mapa perquè tu havies patit molt el masclisme?
1: No.
0: En la teva trajectòria literària?
1: No, i a més, personalment, el Gabriel em portava l'esmorzar al llit, vull dir...
0: Home, però això no vol dir que després no siguin masclistes, eh?
1: No, ja, però, bueno, però és un d'això.
0: Està bé, està bé. M'està caient bé, eh? I això que és de Reus.
1: Sí, mira. No, però vull dir-te, més aviat, mira, els del meu grup, que només érem l'Anna Lavedra, que és dissenyadora, vull dir, grafista. Bé, pels altres tots eren nois, no? Un dia però si sempre els manaves tu. Vull dir, em va trobar en un míting feminista i va venir, vull dir, i diu, però si sempre fèiem el que tu deies. I segurament sí, segurament sí. Però vull dir, no és això. Però és que jo em va passar... Però és que és un error pensar que t'ho inventes tot, saps? Perquè, escolta'm, la senyora Dolors Montserdà va escriure l'estudi feminista el 1907, eh? Això sí, prologat per un capellà que diu unes ballarades que esgarrifen, no? Però vull dir-te que ningú...
0: Vols dir que d'alguna manera les dones trobeu els subterfugis?
1: Sí, però vull dir... Sí, i té un article, la Montserdà, que diu les dones i el... una cosa bancària, però ara em surt el títol, però dius, carai, tu, que modern, no? Vull dir,
0: no. O sigui, vols dir que hi havia moltes dones inventant-se coses. I quan encara no es parlava ni de feminisme,
1: ni
0: es coneixia la paraula.
1: No. Però jo crec que el segle de les dones és el 20, eh? I ens agradi o no, és el segle en el món occidental. Com que l'altre no el conec del món, vull dir, no és...
0: Per què ho dius, el segle XX? És el de les dones.
1: Perquè tenim el vot. El fem servir o no? Però el tenim. I això és importantíssim. Jo crec que és el segle de les dones és el XX. I va, el 21 també, no és que sigui antidones, el 21. Però, vull dir, atenció. El que passa que també aquí... Escolta'm, jo amb un grup de feministes ens vam manifestar un 8 de març que s'esqueiem dissabte. Una va tenir la idea brillantíssima d'aquests cotxes de cavalls que hi havia al final de la Rambla, que no sé si encara hi són, llogar-los, anar primer totes vestides de sufragistes, que vam tenir una feina buscant per baguls de les mares i de les àvies i d'això. I sí, i anàvem de feministes i vam anar voltant a la Rambla, saps? Pujàvem i baixàvem. Demant un mini amb un altaveu.
0: Quin any era això?
1: Això era el 77, 78.
0: Sí.
1: Però escolta'm, ens van...
0: Abans que Nazario i companyia pugessin les Rambles?
1: Sí. I escolta'm, ens van insultar, però també ens van aplaudir. I anàvem amunt i avant, vestides totes de sufragistes angleses, saps? De suposades...
0: Ja t'entenc, Marta Pessarrodona, nosaltres sempre votem per tu. Quan convingui. Moltíssimes gràcies per aquest viatge que ens has fet. Aquí estaríem hores, perquè queden moltes coses per explicar, però gràcies per haver vingut avui.
1: Més val no t'avalar, eh?
0: No. Sempre s'ha de deixar la gent amb ganes.
1: Amb ganes, sí.
0: Nosaltres ho deixem aquí. Us deixem amb ganes fins dilluns, que tornarà a les Dones i els Dies aquest equip de Mireia Dalmau, Roser Pereira Moragues, Montse Comelles, Helena Miquel, Núria de la Fuente, Raül Orgales i qui us ha parlat, Montse Virgili. I tornarem dilluns amb una enginyera industrial especialitzada en robòtica, una de les primeres, una pionera. Sempre tenim gent bona aquí en aquest programa. Bona nit. Merci, bon cap de setmana. String. Bien sûr.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Carola Gil. Els bombers han aconseguit controlar l'incendi de Tiana, al Maresme, que ha cremat prop de 50 hectàrees. Els Mossos d'Esquadra han detingut un home acusat d'haver provocat el foc que s'hauria iniciat en diversos focus simultanis. L'incendi no ha causat danys personals ni ha afectat habitatges. Núria Parlon, consellera d'Interior.
2: Tots els objectius tàctics que preocupaven als bombers, com era el fet que no generés, que sortís de l'olla topogràfica i que generés incendis secundaris, s'han pogut controlar amb tota la intervenció. Més de 135 bombers. Hem arribat a tenir un total de 11 mitjans aeris, a part dels vehicles que han estat treballant, més d'una cinquantena de vehicles treballant en aquest incendi.
1: A la franja, efectius terrestres continuen treballant per estabilitzar el foc que crema des de dijous al migdia entre Tamarit de Llitera i el Campell. Ha afectat un perímetre de 4.300 hectàrees i de moment encara continuen desallotjats els veïns de 3 nuclis de població. Més notícies. Els Estats Units han atacat aquest divendres instal·lacions militars iranianes en resposta a l'atac que Teheran va llançar dijous contra un vaixell comercial que navegava per l'estret d'Hormuz. Segons el Comandament Central Nord-Americà, l'operació ha tingut com a objectiu instal·lacions d'emmagatzematge de míssils i drons i radars de la costa iraniana. Per la seva banda, la Guàrdia Revolucionària Iraniana afirma haver atacat posicions militars dels Estats Units a la regió en resposta als bombardejos. Una informació que Washington encara no ha confirmat. El govern veneçolà ha restringit des d'aquesta matinada l'accés a l'estat de La Guaira, a la zona més devastada pels dos terratrèmols que van sacsejar el país dimecres. La mesura busca facilitar les tasques de rescat, l'arribada d'ajuda humanitària i la coordinació dels equips d'emergència. El doble terratrèmol de Veneçuela deixa un balanç encara molt provisional de gairebé un miler de morts i 3.000 ferits. L'ONU adverteix a més que el nombre de desapareguts podria arribar als 50.000, una estimació que encara no ha estat confirmada oficialment. El grup Volkswagen vol acomiadar 100.000 treballadors a tot el món fins al 2030, segons afirma la revista alemanya Manager Magazine. La companyia vol retallar la plantilla per recuperar la seva rendibilitat, que s'ha vist afectada per la competència dels fabricants xinesos. Per Catalunya, la bona notícia és que l'operació no afectaria els més de 13.000 empleats catalans que Seat Cupra també formen part d'aquesta companyia. Renfe talla la circulació de trens entre Figueres i Flaçà des d'avui fins demà diumenge per les obres de millora que es fan en el pont sobre el riu Ter entre Flaçà i Sant Miquel de Fluvià i el pas inferior de l'estació de Camallera. Els trens amb origen Barcelona circularan amb normalitat fins a Flaçà. En aquesta estació hi haurà autobusos que connectaran amb Figueres i faran parada en totes les estacions intermèdies del tram. La producció tarragonina de l'òpera Carmen, de Georges Bizet, va obrir ahir a la nit al Festival Camp de Mar de Tarragona. L'adaptació compta amb la mezzo-soprano canària Nancy Fabiola Herrera en el paper protagonista, però la majoria de músics i cantants són del Camp de Tarragona, com l'Orquestra Camerata 21. També ho és el baríton i promotor Àngel Òdena, que celebra haver pogut organitzar l'única òpera a l'aire lliure de l'estiu a Catalunya i també fer-ho sense micròfons ni tampoc amplificació. Són declaracions a l'ACN.
3: Per nosaltres és un orgull, o potser no, perquè n'hi haurien d'haver més, no? I els festivals que es feien a la Costa Brava, doncs, un format així d'òpera de gran format, no, de moment no se'n fa. I així una mica una cosa més a la fresca i a més amb la calor que està fent, doncs crec que nosaltres som els únics i també ho volem posar en valor, això, no?
1: L'espectacle també es podrà veure demà diumenge. Esports, el Mundial de Futbol. Espanya s'ha imposat per 0-1 a l'Uruguai en el partit que s'ha disputat aquesta matinada a Guadalajara, Mèxic. Amb aquesta victòria, Espanya ja és als 16ens i s'enfrontarà a Àustria o Algèria. I encara al Mundial s'ha confirmat que el davanter del Barça, Rafinha, continuarà sent baixa amb el Brasil. El futbolista no podrà disputar el partit de 16ens de final contra el Japó previst per dilluns vinent. Forta caiguda d'Àlex Márquez durant la segona sessió d'entrenaments del Gran Premi dels Països Baixos de MotoGP. Té un fort cop a l'espatlla dreta i abrasions al braç esquerre, encara que es descarta cap fractura. Tot i la caiguda, Àlex Márquez i el seu germà Marc han passat directament a la Q2.
0: Fins aquí les notícies.
4: Els matins del cap de setmana, el suplement...
5: De Sant Joan a Nadal, mig any cabal. El sabies, aquest?
6: No.
5: Per Sant Joan, una passa de gegant.
6: Però...
5: Sant Joan i Sant Pere, adeu primavera.
6: Ah, sí, sí.
5: Què, no t'hi tornes?
6: No, jo no en sé gaire d'això, no? No puc, o sigui, m'estàs apallissant.
5: No, l'any que ve això ho farem millor. Buscarem un mecanisme que ens ho puguem preparar.
4: El suplement, ràdio amb esperit de cap de setmana, amb Roger Escapa.
6: Podem jugar a tennis i...
5: Això mateix.

0: comença Que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí. El món dels famosos a Catalunya Ràdio.
1: He sentit exclusiva? El meu moment preferit del programa, tant com el moment Activia Kèfir, l'aliat cremós i deliciós de la teva microbiota a qualsevol hora del dia. Activia Kèfir patrocina Que no surti d'aquí.
2: Un minut i un quart de set. Juliana Canet, molt bona tarda.
3: Bona tarda, Roger.
2: I Marta Montaner, molt bona tarda.
3: Molt bona tarda.
2: Com esteu? Com us ha anat la revetlla?
3: A mi molt bé.
2: Sí.
3: Això
2: sí.
3: Tu? Que dimarts vas fer festa?
2: Dimarts vaig fer festa.
3: És veritat.
2: Me'n vaig anar cap a la Costa Brava i va anar tot molt bé.
3: Me n'alegro.
2: Perfecte.
3: Però què vas fer?
2: Cita amb la família.
3: Que és la millor cita
2: que és
3: sempre.
2: És la cita que mai falla, aquesta.
3: És la millor cita sempre.
2: Sí que vaig rebre com algun
3: alguna
2: missatge.
3: Proposta.
2: És a dir, porteu encara aquell tatuatge que ens van fer...
3: Mira, el tinc fastigós.
2: Que ens va fer arribar la Marta d'un casament.
3: I és, aquest cul.
2: I aquest cul, i que el portàvem... Jo encara el porto tatuat.
3: Tu del revés.
2: Del revés, aquí a la zona, diguéssim, lateral del calçotet.
3: Jo no el porto.
2: Ja t'ha marxat o has
3: plegat?
2: No, és
3: que el vaig fer malament.
4: A mi se m'està quedant tan i tan brut, tan fastigós. És que aquests
3: des d'aquí moltes gràcies per aquest tatuatge.
4: No, realment. Fa molta il·lusió. És que aquests tatuatges fan molta il·lusió. I a part fa especial gràcia que aquesta perfecta volgués fer una picada d'ullet al nostre programa, en realitat. Però clar, és que fan molt brut, és veritat, al cap d'uns dies ja...
3: Però gent dient que volia llapar-te aquest tatu, com va?
2: Més o menys, una noia em diu, que no conec,
3: no
2: em
3: pots
2: diu...
3: parar, eh?
2: Quan veuré aquest cul? Això mitja rebella, jo amb tota la família, amb el mòbil enganxat, diguéssim.
3: Tu vas rebre algun comentari no o algun missatge d'aquesta foto?
4: Tu, Marta...
3: Mira, ens cau l'Activia i tot.
4: Tu, Marta, què creus?
3: Jo crec que vas rebre un total de 0 missatges.
4: Doncs aproximadament estàvem al voltant del 0. Per no dir el 0 total.
3: Igual, eh?
4: 0,0.
2: Mira, llegiré la conversa. És legal, no?, si és una conversa que jo he tingut.
4: I sobretot si no dius si és la persona.
2: No dic qui és ni res.
3: Tu recita.
2: Em diu, i aquest cul què? Quan el veuré? Això m'ho envia a les 20:52.
3: És que estàs molt guapo últimament, s'ha de dir.
2: Jo estava allà amb la meva família, el meu nebot de 5 anys al costat. Tiet, què fas? Jo, és un tema de feina. Nico, deixa'm tranquil·lament.
3: No estaves ben bé mentint.
2: I llavors jo li contesto, ara he vist a aquesta noia.
4: Ah, és que aquí és on t'enganxen.
2: I jo dic, ja, ja, ja.
3: Amb J o amb H? Amb H,
2: amb H. Sempre, perquè jo ric en català.
4: Els tres riem en català, nosaltres, sí. Al xat.
3: És que quan riem no posem ja-ja-ja nosaltres.
4: Posem
3: com una apretada de teclat així, grossa.
2: Exacte, com si piquéssim el teclat
3: aleatòriament,
2: com bojos del llibre que fa. Ell em diu, i aquest cul què, quan el veuré? Jo li responc, ja-ja-ja, i el teu? I ella respon,
3: uau, Roger!
4: És que, clar, ho estàs explicant com volent dir, oh, història boja, una noia m'ha escrit... I la teva resposta és pitjor.
3: Com estàs? Bé, i tu? No va anar així, eh?
2: No, no, i el teu?
3: I el teu?
2: I ella, evidentment, respon. Sí que és veritat que a la una de la matinada i és una bona resposta perquè l'adapten al context, diguéssim, del dia. Em diu, quan vulguis, petardo, bona revetlla.
3: Ella és una professional.
2: Ella és una professional i jo admiro, diguéssim...
4: Quan quedes amb aquesta professional?
2: No ho sé, sí, quedarem.
4: Tant que quedareu. Tu no pots enviar aquest missatge i no quedar.
3: I ella segurament és oient i ara ho està sentint tot. Fort.
2: Bueno,
4: escolta'm una cosa.
2: Espero que us hagi anat també molt bé vosaltres.
3: Hi ha coses que no van anar tan bé, eh?
2: No, hi ha un tema que... Bueno,
4: no, hi ha un tema que jo crec que ens va deixar tots amb molt mal cos i amb un regust molt desagradable de tota la nit de Sant Joan.
3: Totalment.
5: Si no m'entens en català, mon xerí, com serà...
2: Estem parlant de la... De la vergonyosa agressió homòfoba que dimarts va patir el grup Fades al concert de Vilassar de Mar. Era el dia de la revetlla. I tal com ha explicat el grup, amb aquest ja són 3 els concerts d'aquesta gira en què el grup ha patit algun tipus d'agressió per part del públic.
4: Quan han fet només 10 concerts. Vull dir que les xifres són escandaloses i ve de
3: gust
4: a cada concert, perquè és que no entenc com pot estar passant això. El comunicat que va fer el grup l'endemà d'aquesta agressió que van patir l'ha compartit moltíssima gent, entre els quals, per exemple, la Irma La Muixca, que deia quina vergonya, i el comunicat feia així. Durant el concert d'ahir a Vilassar de Mar se'ns van llançar glaçons fins a 3 vegades sobre l'escenari. Després d'haver de parar el concert 3 vegades, vam decidir cancel·lar-lo. És el tercer concert d'aquesta gira en què patim algun tipus d'agressió per part del públic i només en portem 10. Tot això acompanyat d'amenaces i d'un odi generalitzat per xarxes. Patim l'auge de l'extrema dreta directament per ser persones queer i defensar la llengua i la cultura catalanes. Però tot aquest odi l'hem de reconvertir totes juntes amb força per reorganitzar-nos i seguir ocupant els espais públics. Volem agrair tant al nostre equip com com el protocol i la seguretat que des de l'organització ens han proporcionat. Fins i tot abans de començar el concert i etiqueten la Riarada, que és que són els organitzadors de la Festa Major de Vilassar de Mar.
2: Bueno, tot el suport i la condemna a aquestes agressions. Que prou paciència van tenir si... I els van tirar ja tres glaçons abans de cancel·lar el concert.
4: Preocupa molt, i és una vergonya, i demostra que grups com Fades, que haurien d'existir i ja està, per desgràcia, són necessaris directament.
2: Bé, dit això i condemnat aquest acte, passem pel WhatsApp del programa, el 677-27-10-58, que ens avisen que s'han vist uns quants perfectes passant la revella de Sant Joan al Baix Empordà. Sense anar més lluny, ens diuen Víctor Navarro fitxant el Mas Ensorrat, es refereixen al Mas Sorrer.
3: Se li diu així, al Mas Sorrer.
2: Suposo que sí. Diu, sempre simpàtic ell i gastant la millor colònia. Al final de la nit hem vist que l'Andreu Joanola també ha fitxat. Jo dic, doncs, escolta'm, que en Víctor ens ho expliqui ell mateix com ho ha viscut i quins altres famosos hi havia, perquè em consta que també hi havia altres noms que ens interessen aquí al programa.
6: Què tal, com esteu? Una revetlla de Sant Joan pel que fa a Mas Sorrer. Doncs nosaltres vam anar amb un soparet a Barbocat, a 60 euros per cap, i després, a part del menjar, que no us interessarà tant, teníem a l'Opau de Pons cantant, no sense guitarra, no tocant la guitarra, estava cantant, tenia el Luke Lorin, que va punxar abans de McRowers, sí. McRowers sempre acaba punxant, i després tenia amb el guitar, amb l'Uri Guitar, després hi havia, com sempre, un after party d'ell, allà a Mas Sorrer, i Luke Lorin venia acompanyat de David Campillo, que és el seu representant, i de Paula Gono, una nostra estimada Paula Gono, que hi era allà, s'ho va passar la mar de bé, tenia la Titanat i a Ibiza i Formentera, va optar, va triar per aquest pla. També teníem l'Andreu Joanola, que presentava en societat, venia d'Ítaca, on estaven els 31 fam, que van cantar, i van venir també tots molt contents, alguns que altres, bueno, quasi tothom, estava molt feliç, estava feliç la gent. I teníem algun jugador d'Osasuna i Córdoba que no s'interessa en absolut, i després això, Andreu Joanola va presentar en societat a l'Helena, la seva nòvia rossa, molt guapa, l'Abril Vicente, li va dir, escolta, hi ha gent guapa i gent que no és guapa, tu ets molt guapa. I se la va presentar, i Andreu Joanola, podia ser que a la nit et presentés tres vegades a la seva nòvia, vull dir, estava tan feliç i orgullós. I, bueno, pues, està bé, això, que estigui centrat.
4: És l'àudio més de nínxol de la història. I que així segueixi sent.
3: I amb un nivell de detall que jo és que agraeixo tant.
4: I és impossible no perdre's, no? Perquè, vull dir, Abril Vicente, cosina d'Àlex Tous, i sobretot gran amor de Víctor Navarro, sí. Ja és molt famosa per nosaltres, però tampoc, diguéssim que, clar...
3: L'Andreu ja es veia amb aquesta nòvia des del desembre.
2: Clar, jo tenia pocs
3: detalls.
2: Sí,
3: Juliana, que és quan nosaltres ens el vam trobar de festa i ja anava acompanyat d'aquesta noia.
4: A jo mi crec va que presentar l'Helena 15 cops.
3: Jo crec que estaven en aquell moment de gris i ara ja no és un gris.
4: Desembre, gener, febrer, març, abril.
3: Ja coincideix amb això del mig anyet, que li passa a l'Anna Castillo, que li passa a tanta gent.
4: Aquest mig any és molt cabron.
2: Van fer nit en una camper, en una furgoneta.
4: L'ho enamorat que has d'estar.
2: I l'Andreu, que jo no el veia
3: dormint en una furgoneta. Jo l'Andreu és l'última persona del món a qui hauria vist fent aquest pla.
2: I quan s'enamora, el que faci falta.
3: Bueno, i canvies la teva personalitat per agradar l'altre.
4: S'han fet barbaritats, eh?
3: Sí, se segueixen fent.
4: S'han vist bestieses, eh? S'han vist canvis dràstics d'identitat.
2: I llavors passa el temps... I te n'adones que potser vas
3: fer... I cauran les màscares.
4: I que la Jess l'altre dia ho deia, Roger, que tu no vas venir, i ella ho explicava en un podcast amb la Cayetana Guillén Cuervo, que per ella l'important d'estar en parella és justament no perdre la identitat, que no vol dir que no et puguis enriquir del món de l'altre, però sí no oblidar-te de qui ets i quina és la teva essència.
2: Està bé, no oblidar-te de tu, que a vegades
4: passa,
2: no és fàcil.
3: Però és que també passa que vulguis complaure tota l'estona.
4: Ai, que la febrada d'amor se t'emporta per davant, no només perquè vulguis complaure, sinó perquè genuïnament el que et ve de gust és passar totes les hores del dia amb aquella persona, entendre totalment el seu món, capbussar-te en el seu univers.
2: Sí, sí.
4: I clar, després passa el que passa i tot són plors i disgustos. Les rialles acaben amb
3: a la camper.
2: Sí, que ho diuen, sí. Bé, són les 6:22. Això no és tot, perquè qui també va fitxar el Mas Sorrer va ser en Xavi Furriol, el concursant de la Gran Cita. Ens diuen Caution i ens posen unes sirenes. Xavi Furriol a la cua del Mas Sorrer, seguirem informant. I una estona després tornen a escriure i ens diuen, és supersimpàtic i amable, ens ha sorprès perquè ens pensàvem que seria molt hipòcrita. I ens han dit que la setmana que ve la Juliana anirà al seu podcast.
4: Aviam, anem a matí.
3: Perdona, m'ha anat a assabentar per un oient?
4: A veure, per començar...
2: Ell ja està repartint flyers a Mas Sorrer. Que tu ets la...
3: Territori Xavi!
4: Territori Xavi!
3: Capítol 2.
2: Amb Juliana.
4: Aviam, per començar,
2: Vigila, Xavi... que dius que jo vaig sentir aquesta conversa que vau tenir tu i en Xavi.
3: No me n'havíeu dit res. No som amics, ja.
2: És que va...
3: No teniu perdó, eh?
2: Jo vaig interpretar...
4: Marta, estan passant moltes coses. Intentem mantenir-nos al dia i hi ha detalls que no passa res perquè s'escapen de les mans.
2: A veure com ho expliques.
4: Va, vale, ho explico bé, però deixeu-m'ho explicar.
2: Sí.
3: Des de quan has tingut problemes tu en aquest programa per parlar, exacte.
4: Jo estic atacada dels nervis.
2: Va, explica't.
4: Jo em vaig trobar el Xavi fa, no fa ni una setmana, de fet, justament al Mas Ensorrat. I vaig ser jo mateixa qui m'hi vaig atensar i de les primeres coses que li vaig dir fou: Xavi, m'has de convidar ja a Territori Xavi. No et perdonaré mai que no em convidis. Cosa que també havia dit aquí al programa.
3: Sí.
4: Que jo volia ser convidada en aquest podcast. Ell em va dir, perfecte, setmana que ve. Jo li vaig dir, setmana que ve, impossible. Si de cas d'aquí dues. Ja, ja, hi, hi. Ell em va venir a dir, caution, perquè si vens al podcast puc guanyar la batalla dialectal. I jo li vaig dir, Xavi,
3: no saps amb qui estàs parlant.
4: Sé que no domines el meu perfil i no tens obligació de dominar-lo, però sóc una professional.
2: Sí. M'agrada la seva confiança, eh? Però,
3: i a mi m'agrada... Ostres, que pot ser un duel maco, maco, eh?
2: Sí, ni quedaràs un darrere l'altre.
3: Sí,
2: també,
3: però ell, bueno, ell no rendirà mai.
2: No, no, no, ell surt a competir.
3: I és que fins i tot ell sortirà dient, he guanyat jo.
4: Sí. Poder sí, no? I estarà bé. Ara, aquí hi ha dues coses. Per una banda, no sé cada quan es publiquen els episodis de Territori Xavi, no, però a mi em sembla que en Xavi s'està columpiant. Perquè fa molt que va sortint de l'Alexis i no sé si és mensual com el que no surti d'aquí el Descobert o què passa.
2: Bueno, ara es porta així, que passi el temps.
4: I segona cosa, que també em despista molt d'aquestes declaracions d'en Xavi, aquest Sant Joan, en unes oients sobre que jo anava al seu podcast, jo no he rebut una invitació formal. I que jo sàpiga...
3: És un pacte de cavallers, això?
4: Clar, una cosa és comentar entre una copa i tal, escolta, que vindré a Territori Xavi, i l'altre és rebre un missatge...
2: S'ha de lligar amb un missatge professional.
4: I dir, quedem dimarts a les 3. Mm. Això sí, no ha passat encara.
2: Al lloc, a on, quanta estona...
4: Això no ha passat. Millor.
3: Fixa't que ell ja farda de tenir-te, eh? Ell no pot parar.
4: Marta, i a mi em sembla bé i seguiré alimentant aquest monstre. Fins que m'exploti probablement a la cara.
3: Uau.
2: Bé, estarem molt pendents i ens tindràs informats de quan es produeix aquesta conversa.
4: No descarto no anar-hi fins al setembre, perquè la setmana que ve ja és l'última laborable i jo voldré descansar.
2: I
4: no anar a Territori Xavi.
2: I ell també ha de desconnectar una mica, ell, que ha de poder sortir de festa i fer la seva.
4: Home, i el Xavi va molt liat amb el curro. Vull dir que més li val descansar.
2: Molt, i sortint de festa, perquè també ens deien que l'havien vist per Begú, llavors el Mas Sorrer, vull dir que es va fotre una mica de ruta, però us haig de dir...
4: Tot el mateix dia, amb la mateixa camisa,
2: sí,
4: més,
2: sí, sí,
4: que
2: sí,
4: no
2: sí,
4: era discreta.
2: Sí.
3: No, no.
2: Us haig de dir que no tothom està aplaudint en Xavi, i un oient ens envia una contracrònica d'aquesta nit a Mas Sorrer i ens diu... El guanyador de la gran cita, tal, tal, tal, diu... Costa de creure que entre tots els catalans estiguem fent famós a tal personatge. Un quinqui vingut, a més, que Hòstia. Es pensa que Aitana li va dedicar superestrella a ell.
3: Uau.
2: Estan lligant amb jovenetes i els amics estan aprofitant també l'ocasió. Adjunto proves i faig una crida als catalans per aturar el fanatisme Xavi.
4: Totalment impulsat per nosaltres.
2: Els millors.
3: També ens demanen d'aturar el fanatisme Alexis. O l'atenció a l'Alexis, que és aquest altre concursant de la gran cita, també bastant polèmic.
4: Però jo crec que s'ha d'aprendre a diferenciar el fanatisme, no? De no pas alimentar personatges polèmics, com fem amb molts altres personatges, com Risto Mejide.
3: Risto Mejide, sí, també l'hem fet créixer.
2: Poden tenir opinions polèmiques, però no són persones...
4: I al revés, justament, perquè no són opinions com les nostres, ens agrada portar-ho a la taula i discutir-ho i rebatre-ho i argumentar-ho, no? Dic jo...
2: I que a ells els agrada ser el centre d'atenció. Quan va arribar l'Alexis jo li vaig dir...
4: Ells s'hi presten.
2: Et sap greu algunes coses que hem dit? Perquè les hem dit grosses de tu al programa. I em diu, que va, forma part del joc, em va dir, i a mi m'agrada. Doncs ja està. Llavors, missatges bons i missatges dolents.
4: És un miracle que l'entenguessis.
2: Va, 4 minuts i 2 quarts. D'altra banda, també ens heu fet arribar els stories que han publicat aquestes últimes hores, tant la Rosalia com la Batguil com l'Aitana, i totes elles orgullosíssimes dels seus nòvios i nòvies. Jo no sé què ha passat aquestes últimes hores.
4: Mare meva. Jo el que ha passat.
2: Però tothom està presumint de tot.
4: Que aquesta primavera està donant fruit.
3: No, és l'estiu ja, tia.
4: Ja, però és el fruit de la primavera.
3: Ah,
4: aquestes
3: vale.
4: Relacions consolidadíssimes, aquest sí, amor sí. Desbocat. Aquesta pandèmia de romanticisme. Ja no hi ha solteres al panorama. El club de les solteres està buit. Estem parlant de solteres icòniques, eh? Batguil, Rosalia, gent que fins als últims anys
3: s'havia mantingut... Marta Riumbau, també, eh?
4: Ferma. I que ara està desapareixent. Julieta, avui mateix ha fet una publicació amb el seu nòvio...
2: Amb una
4: mala
2: cara.
4: Julieta, per respecte a com tu havies liderat el club de les solteres, que s'ha posicionat ferma durant molts anys...
2: Bueno, escolta...
4: Això ens deixa en una posició complicada, les solteres d'aquest país. I no passa res perquè seguirem aquí aguantant.
2: És un club, no una presó. Vull dir, tu entres i pots sortir.
4: El que és una presó és la presó de l'amor.
2: No, aquesta és una
4: altra. Això és una presó. I estan totes allà tancades, compartint cel·la.
3: Et diré que se les veu felices, eh?
2: Mola,
4: tu saps aquell meme de quan la Shakira havia d'entrar a la presó, que hi havia tot d'imatges de, gravant des de les cel·les, que se sentia de lluny la Shakira cantant Hips Don't Lie?
3: No.
2: No tinc el... jo cap tampoc. Aquesta imatge.
3: No falta cultura pop.
4: Doncs així se sent aquesta encarcelamenta de totes aquestes noies.
2: Com llegiu el... la publicació de la Rosalía.
3: L'història que
4: sí. La Rosalía hi va publicar moltíssimes Insta Stories.
3: Buah, una seguida per internet.
4: Seguida per internet. Poder és que havia recuperat la contrasenya, que últimament l'havia perduda. I una de les imatges és ella tapant-se la cara com vergonyosa. Al darrere hi ha un anunci seu de les Bambas New Balance, que ara ha tret una col·lecció amb la marca. I ella porta una samarreta molt reveladora que posa I love my girlfriend. Pels qui no parleu anglès, jo estimo la meva nòvia.
3: I es tapa la cara com amb un gest de vergonya, sí, sabent que està confirmant així la relació amb la model Loli Bahia de 23 anys.
4: La model de ja per sempre 23 anys.
3: Sí, perquè quan em faci 24 no sé com ho farem,
4: 23.
3: Eh?
4: 23. A veure, una relació totalment confirmada prèviament pels sí. paparazzis, per declaracions a concerts, però que és cert que no havíem vist encara que pista a les xarxes i una samarreta de I love my girlfriend, bom, és prou indicadora.
3: I que tornen les samarretes amb missatge de la Rosalía. Després de molts looks, no, que eren així com més pensats, que si els colors, les textures, doncs tornen aquestes samarretes que tant ens agraden.
2: Jo espero fotos, una foto juntes, no? La propera,
3: si
2: ja.
3: Si tens tota l'estona pels paparazzi.
2: Sí, però, diguéssim...
3: penjada per ella.
2: I que es mirin una miqueta, no sé, que els hi sembli. Bé, qui també ha tirat de nòvio ha estat la Batgirl, amb el seu model i ballarí, Noah Brown.
3: El seu model.
4: El seu model. Que aquests dos sí que estan anant a una velocitat.
2: Jo agraeixo.
4: Ells han anat molt ràpid, eh?
2: Doncs a favor.
3: Bueno, ho cremaran tot. Punt, sí. Ja està.
4: O no, de vegades aquestes històries te les mires tu amb aquesta superioritat moral de dir, ah, aquests, que ràpid ho estan gastant.
2: I després, passen la mà per la cara.
4: Puntet a la boca.
2: Ells dos, és això que comenteu, que estan en aquell moment de la relació, només existeixen dues coses, que és la passió i el menjar. Bàsicament, anar pensant a menjar de tant en tant, perquè si no et mors de gana. I han penjat uns Insta Stories que on veiem una foto.
3: Ell també ja ha reculat, eh? Te n'adones que ell ha dubtat ja de com dir-ho.
4: Com ho
2: uns Insta Stories.
3: Està molt bé.
2: Ells han penjat dues fotos on veiem una foto en primera persona de les mans de l'Alba i en Noah menjant ostres en un restaurant a primera línia de mar. I aquí l'important és el text que diu: o nos estamos comiendo o estamos comiendo. Ja, ja, ja.
4: A mi em fan una
2: per
4: a
2: mi això és
4: no
2: poesia.
4: És
2: ja, ja, ja,
4: és...
2: hi, hi, hi,
3: hi, és
2: amb
3: diferent.
2: La boca petitona.
4: Mira, l'enveja que jo sento és tal que no ho puc ni explicar en paraules. I per altra banda, després a mi que no em vingui no passa res, però amb la història de que possi que mana és massa explícit. Si després has de penjar aquest

0: que bueno, porta aquí entrenant no sé quants dies i està lluint musculatura.
1: I ella ho comparteix amb una emoticona d'una fletxa, com volem dir, estic tan i tan enamorada amb aquest símbol de Cupido. I atenció, perquè justament en aquesta revista, en Plex, explica, entre moltes altres coses, que, primer de tot, novetat, no descarta la possibilitat de ser pare, cosa que tampoc fins ara ni sabíem ni no sabíem, vull dir, no havia parlat obertament de la qüestió de la paternitat. Diu que, si de cas, s'ho pot començar a pensar a partir de la velada de l'any 9. Crec que anem per la cinquena.
2: Fem però, per tant, és una cosa de 4 anys... No sé, us els imagineu?
0: 3-4 anys, ell ja s'imagina pare.
1: D'aquí 3-4 anys...
0: Dels 30,
2: és que
0: vés
2: a saber, no? Poden haver passat tantes coses.
1: L'Aitana, en veure, haurà tingut 3 altres nòvios. I a mi em sembla genial. I és el millor que li pot passar. A veure, el Plex té 23 anys. Vull dir-te que poder estar junts tota la vida, però que no seria gens sorpresiu que ho deixessin.
0: Ell es veu arribant als 30, sent pare.
1: I amb l'Aitana.
0: Veurem. Llavors la vida et porta per on et porta. Però ho veurem.
1: Bé, tu també et veies als 30 amb fills.
0: És
2: que els 30 marquen molt.
0: I quan ets molt jove, veus els 30 com un moment vital que...
2: I després et sents un adolescent. Tu, amb el meu embaràs, com et vas sentir, Juliana, que estava sent una mare adolescent?
1: Sí, sí. Mam, encara em sento així.
2: I no, eh?
0: Bé, tenim novetat sobre una de les ruptures més doloroses del curs. Home, i n'hem de tornar a parlar.
2: Aquesta sintonia no ho diria ningú, no?
0: Ara sí.
1: El meu objectiu és aprendre a tocar aquesta cançó en piano.
2: Uf.
1: A part del Happy Birthday, que ja he dit moltes vegades que m'agradaria en un dels bolos tocar-la. I fer de Carles, jo. Estic treballant per aconseguir-ho.
0: Molt bé, doncs t'animem a seguir entrenant.
1: Bé, sí, Roger, tenim novetats sobre una de les ruptures més doloroses del curs. El trencament que vam descobrir aquest cap de setmana entre la cantant malaguenya Anna Mena i l'actor Òscar Casas. Ells feia gairebé 2 anys que anaven plegats, es van enamorar gravant junts la pel·lícula Ídolos i nosaltres els vam veure tan i tan bé i tan enamorats quan fa 5 mesos ens van visitar el programa. I d'aquesta ruptura ara mateix en sabem ben poc, segons els nostres informadors de referència, com Javi Hoyos, han acabat en bons termes, sense discussions ni terceres persones. Se segueixen estimant, però diríem que, com genialment van resumir els pets, no n'hi ha prou amb estimar-se molt. Ells, ni l'Òscar ni l'Anna, han dit res ni s'han posicionat sobre el tema, però sí que ho han començat a fer persones del seu voltant, com una persona molt propera al seu entorn. Es tracta de Sheila Casas, la germana gran de l'Òscar, i ara una de les concursants de la Travessa VIP al format de 3K. Els reporters de carrer van estar pendents per intentar arrencar-li alguna exclusiva sobre aquest enigmàtic trencament, però, malgrat l'esforç, no sé si se'n van en sortir.
3: Muy bien, también todo es muy bien.
4: Yo no me voy a pronunciar de esto porque a mí no me compete.
5: Bueno, pero ¿cómo se así está, que ¿cómo sin... está de ánimos?
4: Pues bueno, pues al final, pues no me voy a pronunciar.
6: ¿Y crees que es una ruptura definitiva?
4: Que los dos son maravillosos y los dos se quieren...
6: ¿Pero crees que es una...?
2: Però ho confirma?
0: Correcte, sí, clar.
2: I sembla que no han acabat tan malament.
1: Però això és el que es diu sempre.
2: Ja, bueno, és el que havia dit el Javi Hoyos, ja.
1: Jo crec que és el que han acabat bé.
2: Jo també.
1: Però, tot i així, és el discurs que es diu sempre. No diràs, hem acabat fatal.
2: Però podria no dir res. Que fa molt de famosa, també. Seguir caminant, obrir la casa teva, on hagis d'anar, i no dir res. I moltes gràcies, nois. Sí.
1: Per mi està ben provat, però partit perdudíssim per part del reporter. Eh? Digne, però perdut. No diu res, ella.
0: Bueno, vull dir, confirma, que ja ho saps.
2: És la primera persona de la família que t'ho està confirmant.
1: Però quan ja ho han publicat absolutament tots els mitjans...
2: Segueixen valuós aquesta declaració. Vaja, això és el que penso.
0: I per mi és bona declaració de la Sheila, perquè la família, vull dir, no s'enfadaran...
1: No, ella molt bon paper.
0: L'Òscar i tal.
1: Ella molt bon paper.
2: Hem mirat si segueixen seguint a Instagram i aquestes coses.
1: No ho hem mirat, però jo crec que segueixen.
2: Jo crec que també.
1: Sí, sí. Bé, seguirem la història de prop. Aviam si acabem d'esbrinar algun detall sucós sobre la ruptura d'Anna Mena i Òscar Casas.
0: De fet, sobre aquest tema, la revista Semana els han faltat dits per col·locar una foto d'Anna Mena i Carlos Alcaraz a la portada del seu últim número. Ups, sí. A buscar el quiosc fa una estona i la Marta l'està aquí repassant. El titular diu: "Las imágenes que van a dar mucho que hablar".
2: Començava.
0: A la portada, i clar, tu passes per allà al quiosc i dius, bueno, doncs anem a pagar aquests 3 euros que val, i mirarem a veure què diu a dins. A la foto es veu, i tu, Marta, em corregeixes si veus nous detalls.
2: Tinc aquí davant, en realitat són 2 pàgines i ja està.
0: Clar, dintre hi ha molta més fotografia.
2: Sempre ho fan, en saben molt. Sí. Ells sí que són guilles. Molt.
0: A la foto es veu com l'Anna i en Carlos, és veritat que estan cara a cara, en una posició com mig abraçat,

0: saludant-se i mirant-se, i els dos porten una beguda a la mà cadascú.
1: Sí, però...
0: aquí?
2: És així.
1: Clar, clic, i després mires la notícia, i és que s'estaven fent dos petons.
0: Absolutament.
1: Una a cada galta, i els han enganxat en el moment d'entremig, d'on vas d'un cantó a l'altre.
3: Són uns autèntics manipuladors professionals, i que així segueixi sent.
0: L'escena s'ha produït aquest cap de setmana passat a Marbella, on els dos han coincidit com a convidats d'un torneig de pàdel, i la revista assegura això, que té un ampli reportatge fotogràfic de la cantant i el tenista, que jo no sé si dir-te si és tan ampli, com ells diuen. Perquè és la mateixa escena fotografiada des de...
1: I que, de fet, d'ells sols, només en tenim tres de fotos. La resta és amb altra gent, perquè, evidentment, en aquest torneig hi havia altres VIPs i altres persones que els acompanyaven. I sí que en una de les imatges podem veure com una Anna Mena somrient, així com trapella, en Carlos Alcaraz, però tenien una relació ja de fa temps, ells dos, em penso.
0: Ja es coneixen.
1: Vull dir que fa temps que es coneixen.
3: Mm. Vols dir que creus que no han fet tant remaliadures? No han fet res mal fet?
1: Quan? Què vol dir mal fet? Juliana Canet. Juliana Canet, què vol dir alguna cosa mal feta?
3: És l'expressió com picar l'ullet de dir una entremaliadura. Però entenent que no és redolent.
1: M'estàs preguntant si aquests dos s'han embolicat en el passat?
3: Si tu creus que poder s'han embolicat.
1: No podria posar la mà al foc per ningú.
0: Però podria ser perfectament abans d'estar amb l'Òscar.
1: Doncs per què no?
3: Jo dic que no.
1: No ho sé. No ho sé, és que no en tinc ni idea, la veritat.
0: Bé, a tot plegat, la Glòria López, que no la coneixeu, però us la presento, és la redactora en cap de la web de Semana. S'ha encarregat d'analitzar tot el que és el llenguatge no verbal de la trobada dels dos, i ella escriu...
1: Aviam.
0: Diu, just ara, surten a la llum unes fotos que portaran cua. La raó? La complicitat de l'Anna i en Carlos, les mirades i fins i tot els somriures, en certs moments, un punt nerviosos. La Glòria continua teclejant sense parar i ens parla d'un llenguatge corporal cridaner al mateix temps que es pregunta. Estem davant d'una bonica amistat o davant l'inici d'alguna cosa més?
3: Ella és la nostra Carrie Bradshaw.
0: I segueix dient. Només el temps dirà cap a on va aquesta connexió, encara que una cosa és clara. El seu llenguatge corporal a Màlaga parla per si mateix.
1: Per mi el més fort d'aquesta peça és que les fotos es van fer hores abans que sortís la notícia de la ruptura d'Anna Mena i Òscar Casas. Per tant, la persona que els va fotografiar no sabia que aquestes fotos tindrien la dimensió i el valor i el preu que tenen ara. Mm. Vull dir que hi va anar allà potser de dir, mira, sí, i... són col·legues, s'han saludat i ja està.
0: Doncs bé, us haig de dir que hi ha algú que pot respondre a les inquietuds de la nostra amiga Glòria López i aquest algú no podia ser ningú més que ell. Javi Hoyos.
4: Exclusiva. Hablo con el entorno más cercano de Anna Mena sobre estas imágenes. Carlos Alcaraz y Anna Mena, las imágenes que van a dar mucho que hablar. Es una portada de la revista Semana. El entorno más cercano de Anna Mena me asegura que no ha pasado absolutamente nada con Carlos Alcaraz, que son muy amigos, que estas imágenes son fruto de ese momento en el que se saludan, pero que ella se saludó en ese palco con muchísimos otros famosos, otras celebridades que también había allí. Os puedo asegurar que no ha pasado nada entre ellos, que son solo amigos, que son amigos desde hace muchísimos años.
0: Per tant, confirma això, ell té accés sempre a fonts molt properes i pràcticament a la família. I a banda de desmentir el rumor cap a on apunta la revista Semana, en Javi també explica que l'entorn de la cantant li ha explicat com estan els ànims de l'Anna Mena ara que s'ha fet pública la ruptura.
4: Y me recalcan que Anna Mena ahora mismo, de hecho, está pasándolo mal con la ruptura con Óscar Casas porque ambos se querían muchísimo. Como os he dicho, es una ruptura en la que no ha habido terceras personas, en la que no ha habido absolutamente nada raro. Que los dos se siguen queriendo muchísimo a día de hoy y por eso mismo pues también está siendo difícil superar este momento. Está recomponiendo su corazón, rodeándose de su familia, de sus amigos, de su gente. Y de hecho su gente pues está flipando un poco con el tema de lo de Carlos Alcaraz porque me dicen, Javi, de verdad, que es que no ha pasado absolutamente nada.
0: Bueno, aquest punt de malícia, entre cometes, que té publicar aquestes fotos, que és com... potser l'ha deixat per en Carlos Alcaraz. Jo crec que juga una mica això també la revista Semana.
1: No l'has follejat, no, Roger?
0: No, he anat directament a les fotos
1: ja
0: d'aquests dos de la portada.
1: És que has omès un contingut que és encara molt més important.
0: Ai,
1: què
0: ha
1: passat? Que és el passeig familiar d'Úrsula Corberó, Chino Darín i el petit Dante.
3: No puc mirar-ho.
0: Bona foto, eh?
3: Estan molt bé, no?
1: Bona foto. A veure, també, novament, són dues pàgines de contingut, clar. Però jo les agraeixo perquè els veiem en família i apareix una quarta persona, que és el sogre. En Chino Darín, que el vam tenir fent aquest espectacle d'escenes de la vida conjugal a Barcelona, per tant, va estar vivint aquí, imagino, i pel que veig a les fotos, també fent d'avi, i els veiem els tres amb ulleres de sol, passejant, en Chino fent aquesta abraçada per l'espatlla.
3: Ai, no m'ho diguis.
1: Mentre caminen a
3: l'Úrsula.
1: L'Úrsula agafant-li del bracet i ajupint-se una mica per veure la cara del
3: Quina
1: Dante.
3: Quina merda, estem superbé!
1: Que no, evidentment, el Dante no es veu, o sigui, està dins del cotxet, i ells passejant. Molt maca aquesta estampa, la veritat.
3: Bé, també dona esperança.
1: Sí.
2: Una mica de què?
3: Una mica de llum.
2: Bueno, que és bonic de mirar i de veure...
1: Com un quadre, com un quadre. Tu mira com un quadre.
3: Per mi em transmet el mateix que mirar Cuento Perfecto, la sèrie de Netflix de l'Anna Castillo i l'Álvaro Mel.
2: Aquesta pau, aquesta tranquil·litat, aquest amor.
3: Aquest dit tot pot passar, no hi ha males notícies, tot va bé.
0: Bé, farem una pausa i de seguida saludarem en Jaume Miranda, que hem d'analitzar la fortuna de la Dulceida.
5: A Catalunya Ràdio, que no surti d'aquí.
6: El millor moment de la tarda té quatre noms. Marta, Roger, Juliana i Activia Kèfir, amb probiòtics naturals i llevats autèntics de kèfir. T'agradarà a tu i a la teva microbiota. Activia.
5: Que no surti d'aquí, amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner.
0: Jaume Miranda, molt bona tarda.
7: Bona tarda, com estàu?
0: Molt bé, com va tot?
7: Bé, és que ja està en estiu. És que és estiu, eh?
0: Vas amb pantaló curt, tu, avui?
7: No? Bé, no duc ni pantaló, pràcticament. T'imagines?
1: Ah, Roger, avui va curtíssim, eh?
3: Roger, avui va, que sembla...
1: Posa't dret.
3: Saps aquests nens del 20 que anaven amb pantalonets ben curtets?
1: Que recitaràs el verset, ara, aquí dalt de la cadira.
3: I amb uns mitjonets que porta en Roger avui, que de veritat va moníssim.
1: Sembla una faldilla de les teves, ADF.
3: Literal.
7: Skater boy d'Avril Lavigne no era tan impactant com el teu look. M'agrada molt. El pantaló curt està molt de moda, precisament, per gent com en Pol Mescal.
3: Sí.
7: Que l'han tirat molt.
0: Està tornant el pantaló curt, no?
3: És que un tio amb un pantaló ben curt està totalment infravalorat, eh?
7: No,
3: quina passada,
7: és molt excitant.
3: La vida pot ser molt bonica, eh?
7: Sí. Una bona cama te pot solucionar sa vida, no?
0: Jaume, escolta'm, fa uns dies...
3: Jo aquest estiu m'ho passaré molt malament.
0: Perquè els veuràs molt tio amb calça curta. Bueno,
1: perquè, ho dius perquè no tindràs programa i no tindràs on dir tot això.
3: També, però ja veig que vaig esbufegar i tot se'm fa una muntanya i a sobre l'Úrsula i el Xino tindrà un Marta estant.
1: Ja t'ho he dit, ja.
3: Mai ningú ha estat millor, no, Roger, no ho miris.
0: No, deixa'm mirar el seu pantaló curt.
1: A veure, sí?
0: Sí, és molt curt.
3: El porta bastant més llarg, per sobre el genoll, però bastant més llarg.
0: Però és que ara ja no es porta per sota genoll.
1: No, és més skater el seu. Te n'adones que tu has tirat per una cosa més arriscada.
0: Sí, una mica més arriscada.
1: Sí, però l'Úrsula igual es fixaria amb tu.
0: Bueno, sí.
1: Sí, potser, o no.
0: Jaume, fa uns dies la Dulceida va anar al podcast d'una coneguda entitat bancària, un podcast que presenta en Miqui Núñez, a parlar de la seva economia i de les seves finances.
7: Sí, ja han comentat alguna altra vegada aquestes entrevistes on els famosos parlen sobre administració i comptabilitat personal, un podcast on els convidats clarament accepten participar i destapar aquestes intimitats perquè els deuen pagar molt bé.
1: Mira, els germans Casas hi van anar. Ara que parlàvem d'ell, Òscar i Mario Casas.
0: Hi ha anat jugadors del Barça, llavors
1: tothom Marc Casador, no?
0: Penja reel als seus Instagrams. Sí. Vull dir que aquí hi ha d'haver una moneda.
3: Molt de
1: intercanvi gros.
0: Xifres i xifres.
7: I fan TikToks a part de sa pròpia entrevista, molt de material. I de sa darrera ha estat na Dulceida.
8: Dulceida, un fuerte aplauso para ella, bienvenida.
9: Hola,
8: ¿qué tal? Bienvenida, ¿cuánto hacía que no te sentabas en un pupitre?
7: Bé, Naira s'ha obert un canal per parlar de diverses coses, entre les quals que paga més de 500.000 d'impostos cada any. Feu-vos una idea de lo que cobra a través d'aquesta dada.
3: Però ella o l'empresa?
7: Ella. Això diu que és ella com a individu autònoma.
3: És moltíssim, no?
1: És moltíssim.
0: O sigui...
3: Moltíssim.
0: Com a mínim, si ho paga ella com a persona, vol dir que a mínim factura el doble. Sí. Perquè a partir d'aquests imports pagues la meitat d'impostos. O sigui que un milió el guanya ella.
1: I ella no crec que sigui la influencer que més cobra o factura de l'Estat.
7: A dia d'avui no.
1: Imagina't, hi ha molta gent abans.
7: Bé, també ha parlat sobre quines empreses té en el seu nom.
8: ¿Cuántas empresas tiene Aida?
9: Tengo dos empresas. Una es In Management, que dentro de... Bueno, en realidad es Dulce Weekend, que empezó porque... Uh-huh. Y fundé In Management y el festival que hice hace años... con la misma empresa, entonces se llama Dulce Weekend y ahí llevamos una agencia de representación.
8: Vale.
9: Y luego tengo otra empresa que es donde llevo Premios Ídolo y algunos eventos que vamos haciendo de vez en cuando.
7: Bé, na Dulceida té dues empreses, una per gestionar In Management, que és la seva agència digital de representació, n'ha parlat moltíssim aquí, i una altra per gestionar els Premis Ídolo, que són els seus dos grans tòtems empresarials. I mos alegres saber que hi ha alguna famosa que no inverteix en especular amb habitatge. De fet, na Dulceida no mos consta ni que sigui gran tenidora, perquè té un pis a Barcelona, a l'Eixample, una al centre de Madrid i sa casa que s'han fet sobre Plànol, ara mateix també a Madrid, que de fet diria que l'acaben d'acabar, no? L'estaven...
1: Ja estan vivint allà.
7: Estaven sí. finiquitant sa decoració ara, just fa un mes.
1: Ara ja viuen allà.
3: Per decorar-la exactament igual que totes les cases que han sí. tingut. La qual cosa, en el fons, admiro.
1: Bueno, l'Alba ens va dir a la catifa vermella d'aquell esdeveniment del Corte Inglés que encara li costava molt trobar les coses, que si les caixes, no sé què, per tant, estan encara una mica desfent el trasllat, sí.
7: Bé, i d'on total té tres propietats per ús personal. Gran tenidor, fins on jo sé, són 5. Per tant, estem dins un marge bastant estàndard. Bé, també ha parlat d'altres projectes empresarials més fallits, com es Dulceida Shop, marca de roba online que va estar activa del 2016 fins en el 2020.
3: A la qual Marta Montaner va fer alguna cosa.
1: No? Tres americanes.
7: Sí.
2: Que sempre defenses que aguanten
1: perfectament. Sí, perquè és que no cal planxar-les.
7: És que encara les tens,
1: a més. És una cosa que a mi em sal... I me les poso, Jaume.
3: I tant, i te les seguiràs
1: posant. Amb molt orgull. Una vermella, una blau cel i l'altra ratlles.
3: Marta, serà una peça de roba que la Nina heretarà.
1: Escolta, és de col·leccionista.
3: Tu saps aquella gent que es compra en bolsa de luxe perquè així la meva filla, doncs tu igual, però amb una americana del Dulce Shop.
1: Bueno, això que m'estàs dient em farà pensar moltes coses.
3: Bueno, no, és que en general tots hem de fer un pensa. Avui tots hem de reflexionar amb el
1: cosa. Sí, reflexionarem.
7: Bé, segons sa mateixa Ida, va arribar a ser sa marca online estatal més fructuosa, només per davall de Zara. Jo he de dir que m'ho crec, perquè una Dulceida ha estat molt gran. Però una sèrie de problemes de producció la varen enfonsar.
9: Yo tuve y abrí Dulceida Shop, que era una marca de ropa, con la cual gané muchísimo dinero, pero también perdí dinero. Me producieron una cantidad de faldas que yo no había pedido, que encima me llegaron y eran cinturones, o sea, no te tapaban absolutamente.
3: Era malas
9: no era lo que yo había pagado, pero yo tenía que pagar eso. Claro, sí, sí, sí.
4: O sea, ¿tuviste que pagar un error de producción?
9: Sí, entonces dije, mira.
1: Eren per tu, Juliana.
7: Eren per tu. Supos que encara les té guardades perquè s'havava de quedar. Llavors li pots demanar.
3: Li demanaré, ara mateix l'escric.
1: Perdó, i només per això, clar, no sé les dimensions d'aquest error.
2: No
1: només per això tanques.
2: A mi no em quadra pas, això.
7: Jo m'imagino que ja tampoc devia ser apavullant l'economia d'aquesta empresa i que demotivava un error garrafal amb clar. Un gran gasto de per enmig.
1: És que això va en la línia del que ha passat
7: ja no te compensa.
1: Amb les marques de roba de les influencers, com amb el Tipi, la botiga de les germanes
2: Parà. Si tenen un boom, no? Clar. I llavors...
1: I també l'acaba tenir la Maria Pont Bonseparat, que era Name the Brand. Totes han acabat tancant.
7: I que tu veus els grans beneficis, però no veus les grans despeses i te despistes sí, una sí. mica i potser no està...
1: I que sí, els enviaments i totes aquestes coses que eren més domèstiques, diguéssim.
2: Sí, sí, quan et trobes allà davant, doncs sí. no te n'ensurs.
7: Bé, més enllà del seu recorregut empresarial, en Miqui Núñez també li demana per la seva col·laboració més ben pagada i aquí na Dulceida aprofita per tirar una mica de shade. No sé si us recordeu, però na Dulceida i n'Alba Paul varen fer un podcast de parella l'any 2024 que se deia Destino las Estrellas. Sí. Amb aquest nom estava destinat a morir, perquè és horripilant aquest nom. Un format produït per Podimo i que després d'una primera temporada sense pena ni glòria se va acabar cancel·lant.
2: I que van gravar, recordo, crec que va ser a correcuita, que no estaven molt contentes amb com havia quedat el format.
1: Van venir aquí no. a promocionar-lo,
2: sí,
1: no?
2: Sí.
3: Saps què passa? També que jo tenia la sensació que tot era ja contingut extremadament refregit de com s'havien conegut, qui era més gelosa, un tag de YouTube llarg.
7: I veníem, a més, de la primera temporada de na Dulceida, o sigui, ja sabíem moltes coses d'elles com a parella, realment. Bé, mesos més tard de la publicació del podcast, els mamarats hi varen desvelar el desorbitat sou per aquest xurro radiofònic, quasi 500.000 euros en total, a dividir entre dues, tot això sense incloure desplaçaments, maquillatge i altres despeses. Segons les fonts de mamarazzis, el crack dins Podimo va ser tan irrecuperable que hi va haver destitucions, inclús.
1: Va ser l'equivalent a les faldilles cinturó de la Dulceida, però a Podimo, no?
2: Versió àudio.
1: Va ser versió podcast.
7: Exacte. I de bé, na Dulceida respon a totes aquestes suposicions d'una forma que, honestament, no sóc capaç d'interpretar.
4: Col·laboració mejor pagada.
9: La col·laboració mejor pagada. Ai! Ah! Según dicen, un podcast que tuve.
4: ¿Un podcast que tuviste? Sí. Que te pagaron mucho, ¿eh?
9: Hombre, dijeron que me pagaron una barbaridad.
4: Y se acercaban un poco, ¿no? Se acercaban un poco.
7: Sí, no sé si ho heu vist, però...
3: Ja està, fa broma.
7: Al principi fa broma com per mofar-se de la informació de ses mamarazzi, però després riu i acaba confirmant que sa dada era real. Llavors és que no he interpretat bé res.
3: No, no s'acaben d'entendre.
2: Bé. Són molts calés, eh? 500.000 d'euros per fer un podcast. Però no és una xifra que estigui tan lluny de programes de tele que tenen 8 episodis.
3: Clar, però és molt diferent per un podcast que... És molt diferent, Roger.
7: És a més, un podcast que no és tan obert. Vull dir que es consuma, al final és molt reduït perquè Podimo només ho pots consumir si pagues, perquè hi ha podcasts que el pots penjar, ho pengen a YouTube, a Spotify, llavors té un consum més recurrent i més massiu. En aquest cas...
1: Creieu que van cobrar més elles que la Laura Escanes a Podimo? Perquè les dues...
2: Jo crec que no. Bueno, almenys que la Laura Escanes i en Risto, quan ho van fer conjuntament, jo crec que aquí es va negociar fortíssim.
1: Sí, però començaven, eh?
2: Ja.
1: Ells, de fet, van obrir la porta a molts influencers,
2: jo crec que estigui lluny d'aquesta xifra, si aquesta xifra és...
3: Jo crec que la Laura i el Risto van cobrar més que elles. El que passa que crec que la Laura després ha cobrat menys també perquè la Laura ha vist que amb ella ja li surt a compte que el que li dona aquest podcast poder no són tants diners com el que li donaria una campanya a Mix Marca, però que li dona un prestigi, una trajectòria...
1: Bueno, i a ella l'escolta gent, no? I per això la renoven. En canvi, a elles... Sí. Vaja, no sé.
7: Jo les vaig escoltar en mig segon i va ser insuportable.
2: No, que és un altre tema, que llavors no estigui a l'alçada i que decideixin, doncs, no renovar-te.
7: Ja. Bé, saltant de fracassos passats a objectius futurs, na Dulceida explica que encara té somnis laborals i un d'aquests somnis és continuar fent tele, sobretot després de presentar La Gran Cita, però el que més desitja en aquesta vida és consolidar-se com a actriu.
10: ¿Te queda algún sueño por cumplir?
9: Es ser actriz. O sea... Yolanda Ramos siempre me dice, pero no me sale. Tienes que decir que eres actriz, porque has hecho interpretación, porque has hecho alguna peli, has no sé qué, pero me cuesta decirlo cuando no es mi día a día,
2: claro.
9: ¿No?
2: Uh-huh.
9: Pero hacer algo en la interpretación con lo que yo me sienta como muy exitosa, yo.
7: A veure, jo soc molt fan de na Dulceida, però ella de vegades penja sketches fent gags en el seu Instagram i s'autodirigeix i és nefasta. O sigui...
2: No t'agrada, eh?
7: Sí, sé que ara no vos atreviu a dir-ho perquè vosaltres la coneixeu, però jo, aprofitant que no la conec, ho diré.
2: Jo no hi entenc gaire amb el...
1: Va ser la primera persona que em va saludar en aquesta catifa, o sigui que jo mai diré res dolent d'ella.
3: Jo és que no l'he vist actuar realment, i m'agrada que recordis que ha presentat La Gran Cita, perquè com que ella no tenia cap mena de rellevància en el format, ho havia oblidat.
7: Jo he dit que La Gran Cita, mira, per tirar com una fletxa a favor també, ho fa molt bé, La Gran Cita. Sí. A pesar de que surt poc, més enllà dels primers episodis, és veritat que surt poc, però bueno, a mi m'agrada.
2: Em sembla bé que digui que vol ser actriu. També sóc molt dolent en moltes coses que voldria ser.
1: Com creieu que tractaran Marc Andreu a la propera temporada de La Gran Cita?
3: Espero que l'adori.
7: Jo crec que encaixa.
1: Com Marc Andreu no entri. Com acabi sent Dulcesquat en Marc Andreu, perquè
2: seria,
1: ja saps que ella de vegades apadrina gent que coneixen
2: els
1: el
2: adopta.
1: Camí. I llavors, exacte, els adopta a les seves festes, a totes les trobades.
3: I en Marc Andreu, tal com és, amb el que li agrada fer amics i amb el que li agrada saludar, i amb la seva verdadera vocació, que és de relacions públiques...
1: Porter.
7: I que els dos són més de sortir de casa que estar a casa. Ara na Dulceida és veritat que ha canviat en aquest sentit, perquè és mare.
2: No passa per casa des de dilluns passat.
7: No.
2: Passant una cosa amb l'altra.
7: Ell és així. Bé, una confessió que m'ha encuriosit de na Dulceida és que pertany a un club elitista on també hi ha en Risto Mejide o na Laura Escanes, que és el club dels famosos que no saben volar en classe turista. Na Dulceida trepitja un seient d'avió regular i s'ha de dutxar 3 dies seguits.
10: ¿Tú eres como Laura, que viaja en business aunque vaya a Menorca también?
9: Sí. Eso es, yo lo digo a mí misma, que eso está fatal. Y te gastas un dinero innecesario, y mi mujer me lo dice constantemente. Barcelona-Madrid no hace falta.
10: Pero...
9: Yo lo hago.
10: ¿Cuánto dinero al año te gastas en viajes?
9: De 15.000 a 30.000 al año.
7: Bé, és que m'ho pareix tan absurd, això de viatjar en business, sobretot si són viatges tan curts a nivell estatal.
3: Però és que jo crec que és també perquè, com que no he viatjat mai en business, realment no entenc la diferència. És que no sé què et donen al business, et fan un massatge al peu.
2: Però aquí diu que s'ho paga ella o li paguen, perquè si t'ho han de pagar, exigeixes business.
7: En el cas de Podimo, per lo vist, li pagaven.
2: No?
7: Però en general s'ho paga ella, no, ella s'ho pot pagar, evidentment, factura moltíssim, però és que són gastos molt absurds. Tu pensa que es verà que potser... Un vol de Madrid a Barcelona és una hora, però no sé, pots estar...
1: Embarques primer, no? Pots portar maletes,
2: jo,
1: potser
2: sí,
1: és algú...
2: Jo sí, et dediques a viatjar això molt sovint.
11: Tot costa.
2: No, encara no,
1: ara?
2: Tot costa entrarà una mica més
1: tard. Escolta, Sònia, que... Jordi!
2: Ara entrareu.
1: Ja ens estan ocupant espai, és al·lucinant.
2: Jo tu arribo a defensar si viatges
1: molt... M'encanta la cançó de la Shakira, eh?
2: Bé, sí. T'has sorprès tu els negocis de la Dulceida, o ja creies que la cosa aniria per aquí?
7: Jo pensava que hi hauria alguna obscuritat, perquè tots els famosos i totes les celebrities i gent rica en general té alguna obscuritat a la seva cartera, però veig que té realment una finança com molt digna i molt, molt ètica, inclús te diria, no?
2: I a tu se t'ha guanyat no reinvertint, diguéssim, els beneficis en tema d'especulació immobiliària.
1: Però si hi ha algun famós que hagi anat a aquest podcast amb en Miqui Núñez i hagi dit que té una empresa de llogar pisos o d'especulació?
2: Sí,
1: perquè
2: crec... jo crec que sí, eh?
7: De fet, ho vàrem parlar aquí, la Chenoa ho va dir molt dissimuladament, amb boca petita, però ho va haver de confessar.
1: Vale.
2: Doncs mira, almenys ho va dir, que n'hi ha que ho fan i no ho diuen, llavors.
1: L'Aitana i Miramai en aquest podcast, creieu?
3: Li haurien de pagar tants diners que no sé si Imagine els té.
7: Però a ella, si li paguen...
2: No, és una entitat bancària.
1: Ah, clar, hi ha incompatibilitat.
2: Jo estic convençut que sí, que no pot fer res més amb un altre.
1: Clar.
2: 10 minuts i les 7.
11: Quan la tertúlia s'escalfa, nosaltres hi posem la bona salsa. Les salses de Conserves Ferrer són el complement perfecte per donar sabor a cada moment. Conserves Ferrer patrocina aquest espai.
2: Jaume Miranda, molt bona tarda.
7: Bona tarda, com estàs?
1: Molt bé.
7: Quina cançó més divertida, no?
1: Anem passadíssims.
2: Mira, energia, que ja és estiu, i alegria.
7: Molt bé.
2: A veure, l'altre dia vàrem comentar el rodatge de Russell Crowe a Sant Cugat i jo crec que tens més informació d'aquest personatge.
7: Sí, ja vàrem explicar que en Russell Crowe està rodant una pel·li de romans a un terreny natural de Sant Cugat, un espai molt restringit per la pesta porcina, lo que ha suposat un hàndicap per l'equip. Però no és l'única dificultat del projecte. En Russell Crowe també ha exercit de divo demandant i com que dorm a Cunit, que això és molt gros, però roda Sant Cugat, no vol fer els 49 minuts en cotxe que separen un poble de l'altre. Què ha fet en Russell Crowe? Reclamar un helicòpter per fer tal trajecte i, clar, a Cunit ja tothom parla d'aquest objecte volador no identificat, com na Paula, que així mos explica.
12: Hola a tots, sóc la Paula de Cunit. M'acabo d'escoltar la notícia de que el Russell Crowe viu a Cunit. No té cap mena de sentit que estigui vivint a Cunit. Jo no me l'he trobat pel poble, ni penso que me'l trobi. Però sí que hi ha un helicòpter. Superluxós, aquest helicòpter. A les 7 o les 8 del matí, que és quan torno de treure els gossos i estic al meu jardí prenent el cafè, em va sorprendre perquè vaig veure com un helicòpter molt baix. Potser té molt de sentit que sigui l'helicòpter el que va treballar tots els dies al Russell Crowe. Hi ha un helicòpter, ho he vist com dos o tres cops sobre aquesta hora. No sé els veïns de la seva urbanització si els hi ha sorprès. Jo crec que sí que els deu despertar perquè s'escolta com s'encén l'helicòpter i com sobrevoles sobre teu.
2: Seguim sense saber per què va triar Cunit i no una altra localitat, no?
7: Això és que absolutament desconeguda, aquesta informació. No sé si també ho va triar ell o ho va triar l'equip en base a unes referències que va... Jo entenc que en Russell Crowe no coneixia Cunit.
1: No, devia demanar platja...
2: una mansió amb el que sigui, tots aquests serveis i situada al lloc.
7: Devia demanar unes certes coses que només oferien a Cunit, per l'ho vist. No sé.
2: Bé, doncs una abraçada a tots els veïns que cada matí han de patir
7: 8,
2: el so d'un helicòpter.
7: I na Paula de Cunit, que ja és corresponsal pràcticament d'aquest format, de que no sortir d'aquí, m'ha dit que ara demanarà també la gent del poble o de la zona de suburbanització que creu que està vivint per saber si l'han vist o què onda en Russell Crowe a Cunit.
2: Que aquí hi ha un tema que l'altre dia parlava en Garriga que vaig sentir sobre els helicòpters i els llocs on poden aterrar i on no, i es veu que no pots aterrar més de 12 vegades al mateix lloc durant un any.
1: Per?
2: Vull dir, per precisament molestar els veïns i molestar tothom. Llavors, haurà de canviar de lloc quan hagi fet 12 vegades aquest
1: rodatge. Sí, perquè el rodatge fa pinta que serà més llarg.
2: Per això ho dic.
7: Que no sé quant de temps dormirà a Cunit, saps?
2: Clar.
7: No sé. Pot ser... També, de fet, potser una de les raons per les que dorm a Cunit és que a casa on està hi ha un lloc on aparcar un helicòpter. Clar, això ja és un hàndicap important.
2: Clar. Llavors, potser si tens l'heliport a sobre...
7: A casa meva de Gràcia no pots posar un helicòpter. Això te limita molt.
2: Això és veritat.
1: Sí, és veritat. Sí.
2: Bé, a 7 minuts i a les 7 de la tarda, Jaume, també hem de parlar d'un nou reality amb influencers que ja s'ha rodat, de fet, a les Illes Canàries.
7: Sí, és una exclusiva del mitjà Poco Passa TV. Prime Video ha rodat un nou reality protagonitzat per influencers que se diu Sin Senyal. Un format on un grapat de creadors de contingut fan un retir espiritual sense telèfons mòbils per tal de desconnectar de les xarxes socials i connectar amb ells mateixos.
1: Uau, full White Lotus, eh?
7: Absolutament White Lotus. Tot això acompanyat de diversos coaches i activitats vinculades amb la relaxació i meditació. I qui presenta el format, atenció, és na Beatriz Luengo. Con todo tu cuerpo, de pies y manos, comiénzame a provocar. A mi aquest contrast d'energies m'ha agradat molt, perquè hem passat d'Enya a na Beatriz Luengo, que vendria a ser absolutament meravellosa. Bé, na Beatriz Luengo, per qui no la reconegui, és cantant i actriu, reconeguda per ser Diana d'Un Paso Adelante. No sé si ho miràveu, Un Paso Adelante, o per
1: Una fantasia.
7: Sí, no? Eres nostre fame.
1: Totalment.
7: Sí. Bé, idò, na Beatriz Luengo serà presentadora d'aquest format sobre detox digital i no en tinc selecció, però bé, l'aplaudim des d'aquí. I entre els concursants, varis noms catalans que coneixem.
1: Que a part es va notar molt que estaven concursant i que no tenien xarxes.
7: Clar.
1: Perquè de cop i volta van estar no sé quants dies desapareguts,
2: clar,
1: que deies,
2: no?
1: Que el perfil de Salseologia ja anava dient, mira, aquest ha fitxat per aquest programa. Mira, aquest també.
7: Sí.
1: Aneu apuntant els noms.
7: Perquè, de fet, alguns d'ells són especialment pesats en xarxes socials.
1: Totalment.
7: Vull dir que ja se nota.
1: I que se'ls hi ha notat molt aquests dies posteriors a concursar, mm-hmm, que han estat publicant totes les publis que tenien pendents.
2: Clar, acumulades.
1: Totes de cop, que dius, en sèrio, talla't una mica.
7: Absolutament.
3: I que també els hi podria haver estat portant alguna manager, no? Vull dir que i també gent que treballa
1: com l'Alba Paul, cada cop i volta estava Supervivientes i hi havia una publi de no sé
3: de
1: què.
3: De pasta.
2: Sí, i de filtres d'aquests, de dibuixos animats.
7: Sí, és que Supervivientes ho solen gestionar així, que li donen el telèfon a algú, no? I va publicant coses aquest, a pesar de que tu estàs a Hondures.
1: I aquesta cosa com distòpica, també, però bueno,
7: sí.
1: En fi.
7: Bé, una de les concursants és na Carla Flila, tiktoker amb quasi 5 milions de seguidors, catalana, i ets parella de la col·laboradora de tele Nagore Robles. Jo crec que aquí n'han parlat una mica, la gent està familiaritzada amb ella.
2: Sí, ho vam seguir, això.
3: Va haver-hi una primera ruptura entre la Carla Flila i la seva parella, amb qui s'havien fet famoses, plegades, les dues catalanes, l'altra noia era de Lleida, la Noelia, que va ser una ruptura molt i molt sonada, amb banyes pel mig, la Carla explicant-ho tot, però devastada,
2: va plorar molt,
3: plorant per Instastories.
7: Sí, de fet, la Carla era la sofridora, no? Un poc de relat mediàtic, almenys.
3: No, molt. I ara es dedica al no porn.
7: Sí?
3: Noelia. La Noelia, sí.
2: Al porno?
3: Al porno, Roger. Sí.
7: Sí, a Twitter se diu no porn, bé, xarxes socials, perquè no te censurin la paraula. En lloc de porno.
2: Bueno, està bé, no ho havia entès.
7: Bé, també podrem veure Ana Gédet, actriu i influencer gironina, reconeguda per protagonitzar la sèrie de La Veneno, entre d'altres, i que, de fet, diria que ha vengut a que no surti d'aquí alguna vegada.
2: Sí, sí, és molt fan de la Juliana.
1: Som amigues.
3: Són amigues.
1: És
3: la meva típica amiga que em diu Júlia, Julieta, Jana,
2: però
3: Joana.
2: Però t'estima molt.
3: Ella m'adora.
7: Sí. Sí.
3: No necessito que
7: sàpiga
3: el meu nom.
7: M'encanta. Un altre nom és d'en Luke Loren, que és el millor amic de na Dulceida i habitual de la xupipandi de na Ida Domènech. I també un altre nom és na Fati Vázquez, que és una creadora gallega, que aquí la coneixem per haver tingut un idili amb en Lamine Yamal l'estiu passat.
1: És la de les motos.
2: La de les motos
7: aquàtiques. De les motos d'aigua. Sí, i va ser molt sonat perquè ella tenia 30 anys en aquell moment. Ai, sí. I en Lamine encara en tenia 17 i era menor. Sí, i va ser molt sonat i que després, més endavant, mesos més tard, na Fati va reconèixer que aquesta relació era real, bàsicament.
2: Quan s'estrenarà, això?
7: Mira, no ho sé, només se sap que ja està gravat,
2: sí?
7: Que tots els noms que vos he dit no són els únics que participaran, hi ha noms que encara desconeixem, i entenc que tardarà més o menys, jo diria que uns mesos, o sigui que potser setembre, octubre, abans de Nadal, jo diria entre setembre i abans de Nadal, jo crec que s'emetrà. A veure quina meravella o absoluta merda és això, perquè...
2: Tu miraràs, et pot enganxar, tu creus, aquest format?
7: Jo sóc molt tolerant a la misèria humana, però alhora tampoc consumes qualsevol cosa. I aquest titular com de detox digital me fa una mandra absoluta. Ja. Supos que estem en el mateix sac, no?
3: Absolutament,
2: sí, no,
3: Jaume. Ja d'entrada nosaltres ens costen més aquests formats, ja, i aquest en concret no fa pinta que ens ho posarem a casa.
7: No.
2: Bé, ho deixarem aquí. Fem una petita pausa.
1: Demà no vens, no,
3: no vens, Roger.
2: No, jo demà m'he agafat el dia. Si
1: bona rebella.
2: Podria inventar qualsevol cosa, però...
3: No, t'has agafat el dia.
1: Tens una mica de festa, tens una mica de festa.
2: Sí, tinc alguna festa...
1: Que bé.
3: En aquest programa, històricament, sempre que algú s'agafa el dia lliure és per tenir cites. Espero que no ens fallis, res més.
2: No us fallo. Dijous tots els detalls. Una pausa i tanquem la tarda.

0: A Catalunya Ràdio, des de 1988, el suplement. Més de 35 anys fent ràdio amb esperit de cap de setmana. Ara, amb Roger Escapa.
1: Bon dia, són les 6 i així sona el suplement de Catalunya Ràdio. Dissabte 27 de juny del 2026, avui el suplement tertúlia amb Eduard Voltas, Marta Monforte, Antoni Xalong, i sumarem l'Albert Elfa, històric corresponsal que ens ajudarà a mirar cap a Veneçuela. A les 10, l'hora negra de Maica Navarro, avui torna el cas Andic. I avui, a partir de 11:15, també coneixerem la història d'amor de l'escriptor Daniel Sánchez Vallès i la sommelier Meritxell Falgueres. Una història d'amor poc convencional entre dues persones aparentment incompatibles. Ell, exaddicte a l'alcohol i a la cocaïna, ella, sommelier d'una de les grans nissagues familiars de casa nostra. Però coses de la vida han acabat maridant tots dos a la perfecció. Avui Daniel Sánchez Vallès i Meritxell Falgueres al suplement. Avui també viatjarem fins a Washington amb la Lídia Heredia i fins a Kènia amb el Xavier Aldecoa. El Joan Callarissa i la Rebeca Rodríguez portaran les pantalles i el cor i acabarem amb el Pep Noguer tastant préssecs d'Ordal. Bon dia als que us esteu despertant. Bona nit als que no ens escoltareu fins a 12:15. Som al suplement i tenim esperit de cap de setmana.
0: El suplement, amb Roger Escapa.
1: I amb Eva Compte. Bon dia, Eva.
2: Molt bon dia, Roger. I seguim pendents del doble terratrèmol d'aquesta setmana a Veneçuela, que deixa un balanç encara molt provisional de més d'un miler de morts i 3.000 persones ferides. El país busca contrarrellotge possible supervivent sota la runa, amb els primers equips internacionals que ja han començat a arribar al país. Les zones més afectades pel sisme, però, viuen en un absolut caos, amb escenes de pillatge i les primeres crítiques al govern per la gestió de la crisi. La presidenta interina, Delcy Rodríguez, explicava que ja s'han produït centenes de rèpliques.
3: Han producido 214 réplicas, lo cual demuestra y expresa la actividad sísmica en nuestro territorio. Y bueno, este proceso de liberación de fuerzas sísmicas que se están dando en las últimas horas.
2: Un equip d'emergències format per bombers i membres del SEM, també de Protecció Civil de Catalunya, viatjaran avui cap a Veneçuela en un vol que sortirà des de Madrid. Es tracta d'un equip especialista en estructures col·lapsades homologat per la Unió Europea, que donarà suport a les tasques de rescat. Els Estats Units bombardegen el sud de l'Iran com a resposta a l'atac iranià de dijous contra un vaixell comercial que volia sortir de l'estret d'Hormuz sense l'autorització de Teheran. Donald Trump ha qualificat l'atac iranià de violació de l'alto el foc estúpida. Per la seva banda, la Guàrdia Revolucionària iraniana afirma haver atacat posicions militars dels Estats Units a la regió en resposta als bombardejos, una informació que Washington encara no ha confirmat. D'altra banda, el Líban i Israel signen un acord marc a Washington que per permetre, volem dir, la retirada gradual de les tropes israelianes del país àrab. I a casa nostra, els bombers han aconseguit controlar l'incendi de Tiana, al Maresme, que ha cremat prop d'una cinquantena d'hectàrees. Els Mossos han detingut un home acusat d'haver provocat el foc, que s'hauria iniciat en diversos focus simultanis. L'incendi no ha causat danys personals ni ha afectat habitatges. A la franja de Ponent continua actiu l'incendi que es va declarar dijous a Tamaret de Llitera i que ha calcinat més de 4.000 hectàrees. La situació del temps ha millorat i els bombers confien poder estabilitzar el foc aquest cap de setmana. De moment, però, continuen desallotjats els 250 veïns de 3 municipis propers al foc. I un altre incendi ha cremat també una quarantena d'hectàrees a Tàrrega, a l'Urgell. En aquest cas, les flames han cremat bàsicament camps de conreu sense segar. La principal hipòtesi és que el foc l'ha originat una màquina agrícola que treballava a la zona. Durant tota la nit, els bombers remullen aquesta zona per evitar possibles revifades. I els bombers han trobat un excursionista mort al pic de Baborte, al Pallars Sobirà. L'han localitzat aquest divendres després que dijous en denunciessin la desaparició. L'home havia sortit al matí a fer una ruta a aquest pic i havia contactat amb la família per últim cop al migdia, després d'haver coronat el cim. Efectius dels GRAE han localitzat el cos sense vida de l'excursionista en una zona de difícil accés propera a aquest pic de l'Ins. I en política, Pedro Sánchez presideix avui el Comitè Federal del PSOE en plena allau de causes al voltant del partit. El líder dels socialistes defensarà un cop més la continuïtat del govern i la seva reacció amb els casos de corrupció. La condemna recent de 24 anys de presó per a l'exministre José Luis Ábalos i les novetats en els casos Leire Díez i Plus Ultra, que afecta Zapatero, podrien fer aflorar més oposició interna de l'habitual, tot i que la direcció no ho creu. Això mentre el PP català ha convocat amb 4 anys de retard el Congrés per renovar la cúpula, la formació formació ratificarà Alejandro Fernández com a líder, però es manté la incògnita de qui serà el seu número 2. El portaveu dels populars al Parlament, Juan Fernández, és qui té més números de substituir Santi Rodríguez, que ha reclamat que el seu relleu sigui un autèntic impuls per al partit. Ho deia als matins de TV3.
4: Després de 5 anys jo he fet tot el que havia de fer. Entenc que en el partit hi té que haver renovació, hi té que haver un revulsiu.
2: Alberto Núñez Feijóo també participarà en aquesta convenció que es fa avui a Barcelona, una convenció que no es feia des del 2018. I en esports, el Mundial de Futbol, Espanya ha guanyat l'Uruguai 0-1 i confirma la primera plaça del seu grup. Encara no sap, però, qui serà el seu rival als setzens de final. En el mateix grup, la sorpresa és la classificació de Cap Verd, que ha empatat a 0 amb l'Aràbia Saudita. També al Mundial s'ha confirmat que el davanter del Barça, Rafinha, novament serà baixa de cara al proper partit del Brasil, que serà contra el Japó als setzens de final dilluns vinent. El Madrid ha comunicat la marxa de mutu acord del migcampista Dani Ceballos, que duia des del 2017 al Club Blanc. En motor, forta caiguda d'Àlex Márquez durant la segona sessió d'entrenaments del Gran Premi dels Països Baixos de MotoGP. Té un fort cop a l'espatlla dreta i abrasions al braç esquerre, encara que es descarta cap fractura. Tot i la caiguda, Àlex Márquez i el seu germà Marc han passat directament a la Q2. En natació, el ribetà Luca Hoek, del Terrassa, ha batut el rècord d'Espanya dels 100 metres lliures als campionats d'Espanya que es fan aquests dies a Palma de Mallorca. De retruc, ha assolit també la marca mínima de cara a l'Europeu de París d'aquest estiu.
0: El suplement amb Roger Escapa.
5: Aquest cap de setmana, els esports no s'aturen al Tot Gira.
6: Atenció!
0: Dissabte obrim a les 4 amb els oficials del Gran Premi de Fórmula 1 d'Àustria.
5: Un cap de setmana de cotxes i motos amb el Gran Premi dels Països Baixos.
0: Farem tertúlia MotoGP per analitzar les opcions de remuntada de Marc Márquez al Mundial.
7: Vinga, es macidarà a la República Txeca amb la victòria.
5: També rebrem la visita de Vicenç García, històric president de l'Indústries durant 51 anys, Codeixa.
0: I seguirem el Mundial, amb el final de la fase de grups i l'inici dels setzens de final.
5: I diumenge,
0: la Fórmula 1, les motos, el Mundial i la ressaca del Catalunya-Gran Bretanya. Torna la selecció catalana de bàsquet 3 anys després.
5: També farem prèvia de Wimbledon amb l'Àlex Corretja i hora Tour de França amb tots els detalls de la Grand Depart de Barcelona de la setmana que ve.
0: Tot gira.
5: Dissabte i diumenge a partir de les 4 amb David Clopés.
0: El suplement. Des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.
1: Quan són les 6 del matí, arrenquem el cap de setmana amb la cultura d'arrel del Quim Rutllan. Som-hi!
8: Més mans, més arrel, més Catalunya Ràdio.

0: Bon dia i bona hora. Arrenca una nova edició d'aquest Mans, el programa de la cultura popular i l'associacionisme a Catalunya Ràdio. Tota l'arrel a la Ràdio Nacional, entre Sant Joan i Sant Pere, amb moltes festes majors en dansa arreu del país i moltes propostes de cultura popular que ens ve de gust explicar-vos. Per exemple, aquesta setmana posarem rumb cap a l'Anoia per descobrir una nova edició del Festival Llegendes de Catalunya Sant Martí de Tous, cita que converteix a partir de dijous els carrers i places d'aquest municipi en un gran escenari de la narració, la imaginació i, com no, la cultura popular.
1: Són llegendes, històries populars que ens han arribat als nostres dies doncs, a través del boca a orella, dels avis que ho han explicat els avis i els avis que ho han explicat els avis. Són tonades, és memòria.
0: També ens acostarem a la Costa Brava perquè Palamós s'acaba de presentar la nova edició del Amb So de Cobla, el festival que continua demostrant la capacitat de la cobla per dialogar amb tota mena de llenguatges i estils musicals.
2: Hem animat a molta gent a acostar-se al so de la cobla. Creiem que hem creat públic, no? Un públic que potser encara li hem de seguir empenyent perquè segueixi consumint música de cobla o música amb so de cobla al llarg de l'any, no? Però que sí que ens els anem trobant ja cada any al nostre festival perquè bé, saben que allà descobriran fusions, descobriran projectes.
0: I parlarem de música de banda perquè aquest cap de setmana, demà mateix, diumenge, se celebra el 25è Festival de Bandes de Música de Catalunya, que reuneix diverses formacions històriques a l'Auditori de Barcelona. I de l'altra, per la nova edició del Fem Banda, el Festival Internacional que converteix Lleida i diverses poblacions de Ponent en un punt de trobada de centenars de músics vinguts d'arreu d'Europa.
3: Això sí que podem dir que s'ha consolidat a nivell lleidatà, a nivell de Catalunya, arreu de l'Estat i Europa. Van des de Bèlgica, van des de França, van des de Portugal, a més tenim també de l'Aragó, del País Valencià, també en tenim de Catalunya.
0: A més, com cada setmana repassarem festes majors, fires, trobades i activitats que omplen el país de cultura popular en ple estiu. Amb la producció de Dolors Joanola, el muntatge musical de Rosa Silloé i Quim Rutllant, qui us parla, a la direcció.
4: A Catalunya Ràdio comença el Mans, l'arrel a la Ràdio Nacional.
0: Som-hi, doncs, és dissabte i aquest és el Mans. Començarem anant de concert. Magali Sare serà avui a la Fònica Banyoles i, entre d'altres, hi podreu sentir aquesta malmaridada des del treball Descasada.

0: Magali Sarri, la sentireu doncs avui a la Fònica, a les 9 del vespre, a l'Auditori de l'Ateneu de Banyoles. Atenció, perquè també serà dimarts a l'acte inaugural del Festival Llegendes de Sant Martí de Tous a l'Anoia. I per aquí comencem. I és que el proper dijous, fins diumenge que ve, Sant Martí de Tous, a l'Anoia, tornarà a convertir-se en la capital de les històries, la imaginació i la tradició oral, amb una nova edició del Festival Llegendes de Catalunya. Quatre dies on places, carrers i racons del poble s'ompliran de narradors, d'espectacles, de música, de teatre i propostes familiars inspirades precisament en les llegendes, amb aquests mites i relats populars. Per conèixer tots els detalls d'aquesta nova edició, conversem amb una de les ànimes del festival, la Maria Arbàs, de Teatre Nu, els directors d'aquesta nova edició. Bon dia, Maria.
1: Hola, molt bon dia.
0: Un de llegendes que ha començat a escalfar motors i aquest mateix divendres, ahir mateix, i que demà ja té també una actuació a Argençola. Ganes, m'imagino, de fer bullir l'olla abans d'hora, no?
1: Sempre intentem que ja vagi fent xup-xup el Festival de Llegendes. El fet de fer-ho a Bellprat i Argençola ja també és una declaració d'intencions, no només pel fet d'avançar la programació, sinó també d'expandir-la a pobles petits que a prop del nostre entorn, no? Que és on volem fer que les llegendes i les històries populars doncs, siguin ben escoltades. Mm-hmm.
0: Recordem una mica l'essència de la llegenda. Són, vaja, és creativitat a partir de les narracions de transmissió oral.
1: Sí, són llegendes, històries populars que ens han arribat als nostres dies doncs, a través del boca a orella, dels avis que ho han explicat els avis i els avis que ho han explicat els avis. Són tonades, és memòria, són molts, és tradició. No només ens fixem en les històries i en les llegendes, sinó que és un ventall una mica més ampli, però és una mica tot aquell llegat immaterial que hem anat preservant gràcies a la tradició oral.
0: Una tradició oral, aquest llegat, que es mostra de moltes i diverses maneres. Potser al principi sí que hi havia més el format de rondallaires, per dir-ho així, però, clar, sí. Ara mateix hi ha tota diversitat de possibilitats d'arts.
1: Sí. Quan vam començar, realment, és ben bé el que dius, hi havia més el que seria la narració oral, no? I estàvem molt focalitzats en això ja fa uns anys, els 7 darrers anys, que hem obert aquesta mirada i que acollim arts escèniques i espectacles de totes les disciplines, no? De teatre, de música, de dansa, evidentment de narració, instal·lacions, escenes híbrides, que se'n diu, o sigui, una mica ja de tot ens fixem en qualsevol forma d'expressió artística que posi la seva mirada i la seva intencionalitat en això que cerquem. Mm-hmm. I això ja fa uns anys que ho fem.
0: El festival en si començarà el proper dijous, prèvies a part d'aquest divendres que acabem de deixar enrere i de demà diumenge a Argençola. El festival en si comença el dijous dia 2, s'allargarà fins al diumenge, ja cap al tard. Sí. Digue'ns, què ens destacaries de les propostes d'enguany?
1: És complicadíssim destacar, perquè evidentment quan fas una programació és que t'agraden totes les propostes.
0: Evident.
1: Però d'entrada, abans de destacar-te en una, et diria que hi ha propostes de tota mena i per tots els gustos, és a dir, i per totes les edats. Podem trobar espectacles per més petits, espectacles per adults, espectacles de sala, espectacles de carrer, espectacles més clàssics, espectacles més contemporanis, així la gent, en funció del públic, en funció dels seus interessos i dels seus gustos, els convido a xafardejar a la web i apuntar-se allò que més els atragui. Dit això, aquesta diferència de tipologies d'espectacles, d'entrada, home, et destacaria l'inaugural, que és la Magali Sarri amb la seva Descasada, que serà, a part del concert, que serà preciós i espectacular, i la Magali és fantàstica, l'entorn on es farà és preciós. Ho farem en el Castell de Tous, en els jardins del Castell de Tous, que és un lloc emblemàtic i molt bonic, on escoltar la Magali en aquell entorn serà meravellós, n'estic seguríssima. Mm-hmm. Aquest és un que et destaco. Et destaco, hi ha molts espectacles de música que estaran superbé, Silvestres, l'Arnau Viols, el grup de Gairó, de Veneres, el Garada, hi ha molts grups que estaran superbé, espectacles per infants, doncs podem trobar la Faula o les Pirates de Terra Endins, són, hi ha espectacles de titelles, espectacles de narració, espectacles de text, hi ha molt tipus de teatralitat. Transhumància, amb Xip-Xap, que és un clàssic i és meravellós. Com a clàssic també podríem tenir el grup d'animació que enguany fa 40 anys, i que això sempre ens fa molta il·lusió de compartir, que és el concert Ball Folks de la companyia Bufanúvols. Mm-hmm. Aquí també ens ve de gust compartir-ho, perquè són 40 anys d'ofici, i això ho contrarrestem, això ho fem dissabte, per exemple, a les 2 a la plaça, a les 12 a la plaça, una plaça que és ombrívola, doncs el diumenge a les 12 tenim la Filomena, no?, que és un grup molt més jove, mm-hmm, amb una energia molt més jove, no?, però és el mateix estil de música que toquen, no?, més o menys, no tenen res a veure perquè són estils diferents, però uns de 40 anys, uns altres que estan naixent, no?, i que tenen aquesta energia tan jove. El grup Nastallat, que és una noia d'Igualada, que està fent creació barrejant la música d'arrel amb sons més electrònics. Hi ha moltíssim

0: de les coses que sempre destaquem, i així acabarem, Maria, és amb la pagada, que converteix Sant Martí en una mena de gran plató espectacular i que vincula les llegendes, vincula el municipi, que això també és important, i tot el teixit associatiu que hi participa.
1: Sí, el festival no seria possible sense la implicació de la seva gent, del seu poble. Això és una de les coses que també voldria destacar més. Hi ha més de 100 voluntaris, entre 100 i 120 voluntaris, que és un 10% de la població. Que això es diu de pressa, però no es fa tan de pressa. O sigui, és realment un treball de poble, no? D'implicació de totes les persones i de totes les entitats. La Pagada de Misteri és un espectacle impressionant, passa el dissabte a la nit, s'apaga l'enllumenat del casc antic i s'il·luminen milers d'espelmes. I el públic fa un recorregut per aquest casc antic, que ha canviat absolutament el seu aspecte degut a aquestes espelmes i aquesta llum i aquestes escenografies que anem muntant. I a cada racó veuran uns actors i unes actrius, uns artistes del poble que els explicaran una història. Aquest any ens centrem en una llegenda de Montserrat, la de Fra Garí, que és una sola llegenda, a vegades són diverses llegendes, aquest any en fem una, i que aniran seguint per tot aquest recorregut i sorprenent-se dels espais que generem, dels ambients que creem i de l'energia d'aquests actors i actrius que ho donen tot perquè tots els visitants puguin gaudir la nit de dissabte a la nit aquesta Pagada de Misteri.
0: Doncs aquest és un dels plats grossos, no l'únic, perquè és que tot el festival és espectacular.
1: No,
0: feu un cop d'ull a la web, a llegendes.cat, on hi ha tota la programació, i sens dubte trobareu una bona excusa per anar aquest proper cap de setmana, a partir de dijous mateix, a l'Anoia, aquest Sant Martí de Tous, amb el Llegendes. Maria, t'agraïm que hagis atès la trucada del programa. Esperem que vagi molt bé un any més i felicitats per la feina.
1: Moltes

0: Us parlem de bandes perquè demà diumenge a les 6 de la tarda la Sala Gran de l'Auditori de Barcelona, la Sala Pau Casals, acull la 25a edició del Festival de Bandes de Música de Catalunya, una cita organitzada per la Federació Catalana de Societats Musicals i que reunirà fins a 3 formacions destacades del país: la Unió Filharmònica del Prat de Llobregat, la Banda de Música de Benissanet i la Societat Musical La Lira Ampostina. Enguany el festival arriba a un quart de segle de trajectòria, una fita que el president de la Federació Catalana, en Joan Canyaguera, el valora d'aquesta manera.
1: Sembla l'altre dia que va començar els festivals de banda aquí a l'Auditori, però ja a poquet hem anat sumant, i hem arribat al 25è, la 25a vegada, ja.
0: El festival va néixer amb la voluntat d'oferir a les bandes federades l'oportunitat de tocar en un dels equipaments musicals més importants del país, una experiència que, segons Canyaguera, continua sent extraordinària per als músics.
1: Una banda com ara les d'arrel de Catalunya, poder actuar a l'Auditori de Barcelona, això no es troba cada dia. I, clar, s'hi va fer l'aposta aquesta, que la van encertar molt bé en aquells moments, i, bueno, per el moment que et fiques allí a l'Auditori de Barcelona, a la Sala Gran, a la Sala Pau Casals, a tocar la música que has estat, com en aquell diu, mitjan ensejant, els músics creixen, s'omplin, gaudixen, és un esdeveniment molt, molt important. I, bueno, pues cada dia ho hem anat llimant. Hi han bandes que avui en dia, com ara enguany mateix, hi han dos bandes que són centenàries. I, bueno, pues això també mos ompli molt, igual a les entitats, com els músics, com a la Federació Catalana.
0: Les tres formacions oferiran un repertori variat d'obres de compositors catalans, valencians i també internacionals, mostrant la versatilitat d'un format musical que continua ben viu arreu del país.
1: Les bandes tenen la virtut de que igual te fan una cercavila, que et fan un concert simfònic, que et fan lo que sigui.
0: Sí.
1: I, bueno, les obres que han acabat, los mestres, quan saben que han d'anar a l'Auditori, pues ells se ho rebusquen i tot això, i penso que podran gaudir, o com sempre han gaudit, d'una excel·lent música per part de les bandes que han anat.
0: Més enllà de la música, les bandes continuen sent també espais de convivència, d'aprenentatge i de transmissió entre generacions.
1: No cal dir-ho, perquè les bandes també tenen el tema este. Són dones, que són homes, que són jovens, que són avis, que han un abuelo de 70 anys, que un jovenet que ha entrat ara a la banda pels seus mèrits, i té, pues, 14, 15 anys, i, bueno, això és, bueno, això mos passa molt sovint a tots els qui són músics, que, pues, quan vas a l'assaig i tot això, pues, l'avi, a vegades, i que hi coincidim bastant, i pares i fills, pues a tope, pues sí.
0: El concert, per tant, de demà servirà per celebrar aquests 25 anys d'un festival que s'ha convertit en una de les grans cites anuals d'aquest moviment al nostre país. Però atenció, perquè de bandes també en continuem parlant.

0: I parlem del Festival Internacional de Bandes de Música de Lleida, el que porta per nom Fem Banda. Arriba aquest proper cap de setmana a la seva 21a edició, consolidat com una de les grans cites bandístiques del nostre país, des del 2 fins al 5 de juliol. Més d'una desena de formacions procedents de Catalunya, el País Valencià, Aragó, França, Bèlgica i Portugal oferiran concerts gratuïts a Lleida i a diversos municipis de les comarques lleidatanes. El director del festival, l'Amadeu Urrea, destaca la dimensió internacional que ha assolit aquesta proposta després de més de dues dècades de trajectòria.
1: Pues sí, arribem a la 21a edició i, bueno, pues això sí que podem dir que s'ha consolidat a nivell lleidatà, a nivell de Catalunya, arreu de l'Estat i Europa. Van des de Bèlgica, van des de França, van des de Portugal.

0: Mediterrani. A més, tenim també de l'Aragó, del País Valencià, també en tenim de Catalunya. Mm-hmm. Bueno, 11 bandes de música amb més de 400 músics durant aquest primer cap de setmana del mes de juliol.
1: En total hi prendran part 11 bandes, més de 400 músics que participaran en un programa que portarà la música als carrers, a les places i auditoris d'arreu del territori de Ponent. La inauguració tindrà lloc dijous a l'Auditori Enric Granados de Lleida amb la banda municipal de Lleida i la prestigiosa Hagelands Fanfare Orchestra de Bèlgica.
0: 11 bandes de música amb més de 400 músics durant aquest primer cap de setmana del mes de juliol. La sala del festival és a Lleida i el concert de presentació el fem amb els campions de Bèlgica, la Hagelands Fanfare Orchestra, i el fem conjuntament amb la banda municipal de Lleida dins de l'Auditori Municipal Enric Granados. Però a partir d'aquí tot és a l'exterior. Tenim, pues, bueno, des de les poblacions que ens en pugem a dalt al Pla d'Urgell amb Barbens i tenim Anglesola i anem baixant per, també per la Noguera tenim Térmens i llavors ens endinsem a Benavent del Segrià al Col·legi i baixem cap a baix també a lo que és les Garrigues, Sant Castelldans, la Floresta, l'Espluga Calba.
1: Una de les novetats d'enguany és la incorporació del centre històric de la capital del Segrià, la recuperació de la memòria del pianista Ricard Vinyes, coincidint amb el 150è aniversari del seu naixement. Festival, precisament, recrearà el recorregut que la ciutat feia quan rebia aquest músic lleidatà a les seves visites.
0: Pues sí, aquesta setmana fèiem l'acte també al Palau de la Generalitat en homenatge a en Ricard Vinyes, aquest 150è aniversari, aquest gran pianista que tocava les obres de Maurice, de Ravel dels grans, els grans impressionistes que va haver en la seva època. Mm-hmm. I bueno, pues hem fet una ruta que va ser el que feia la ciutat de Lleida quan arribava el nostre Ricard Vinyes a la ciutat, pues anaven a rebre les autoritats, les entitats musicals, tota la ciutat, i se feia un bàndol, pues anaven a rebre a l'estació, i així ho farem amb totes les bandes, amb uns cercaviles des de l'estació de trens fins a la paeria, parant-nos en la seva casa Nadal.
1: A més dels concerts, el Fem Banda també aposta per convertir la música en una experiència convertida en activitats obertes per tota la ciutadania.
0: Hem volgut fer aquest any com a novetat portar bandes de música al centre històric i el divendres a la nit fem tot un sopar de germanor que està tota la ciutat i tothom que vulgui vindre amb música en viu, amb un sopar a l'aire lliure, i que bé, esperem que sigui tot un èxit, perquè és la idea d'aquestes nits d'estiu a la fresca, pues sopar, fer un beure i gaudir de la música en directe.
1: El Fem Banda, per tant, començarà el proper 2 de juliol, s'allargarà fins diumenge amb actuacions repartides per una dotzena de municipis i una gran cloenda a la Rambla Ferran de Lleida, confirmant el bon moment que viu el moviment no només del país, sinó també arreu d'Europa.
2: La cultura popular i l'associacionisme a Catalunya Ràdio. Mans.
1: Sou al Mans, sou a Catalunya Ràdio. Seguim amb més propostes per aquests dies. Una bateria de festes majors que ompliran de cultura popular aquest cap de setmana i els propers dies, els primers de juliol. Al Baix Camp, a Reus, s'hi viuen els dies centrals de la Festa Major de Sant Pere. Avui i demà continuen els actes del seguici festiu, barraques, concerts i activitats populars, mentre que dilluns la festivitat del Sant en si arribarà amb els actes més solemnes, amb l'ofici, el seguici, el pilar caminat dels castellers i la tradicional tronada. El Garraf, al barri Baix Mar, a Vilanova i la Geltrú, celebren les seves festes tradicionals de Sant Pere i s'allargaran fins al 5 de juliol amb havaneres, cercaviles, activitats marineres en general, concerts i propostes familiars vinculades a la identitat pesquera d'aquest barri. Al Vallès Occidental, Sant Cugat del Vallès continua celebrant la seva festa major fins dilluns, amb una programació que combina la cultura popular, els castells, música, activitats familiars i els actes tradicionals del seguici festiu. També aquests dies se celebren les festes majors de Malgrat de Mar, al Maresme, on demà faran el tradicional ball de morratges, a Abrera, al Baix Llobregat, amb un cap de setmana ple de concerts, d'activitats per a totes les edats, cultura popular i espais de participació ciutadana. Al Baix Camp, a l'Hospitalet de l'Infant, s'hi celebra també Sant Pere fins al proper dia 29, amb cercaviles, activitats marineres, música i actes dedicats al patró dels pescadors, a l'Alt Empordà, a Albanyà, festa major fins demà diumenge amb àpats populars, música i activitats infantils. I també a l'Empordà, però en aquest cas al Baix, Begur celebra la seva festa major fins dilluns amb sardanes, balls, concerts i actes tradicionals que omplen els carrers de la vila. Encara en el litoral gironí, Tossa de Mar, a la comarca de la Selva, encetarà demà diumenge la seva festa major de Sant Pere, que s'allargarà fins al 2 de juliol amb cercaviles, música, activitats familiars i els actes vinculats al patró. Important no deixar-se perdre el Toquen a córrer, una de les festes més curioses per descobrir el nostre calendari. I finalment el Vallès Occidental, Rubí, continua celebrant la festa major amb una edició marcada també amb un record a l'Albert Sans, una de les figures més destacades de la dansa tradicional catalana, estretament vinculat durant dècades amb l'esbar dansaire de Rubí, que enguany serà especialment present en la memòria de la ciutat i del món de la cultura popular d'aquesta població. Sobretot, és clar, a l'actuació de demà al vespre de l'esbar de Rubí, que porta per títol L'alegria de ballar.
2: Tota la festa al Mans, a Catalunya Ràdio.
1: I per anar tancant, al Mans anem de festivals. Aquest estiu Palamós, el Baix Empordà, tornarà a mostrar que la cobla pot anar més enllà de les sardanes. Aquest agost, el Festival Amb So de Cobla celebrarà la 10a edició amb una programació que torna a posar en diàleg la sonoritat de la cobla amb altres estils, formats i llenguatges musicals. Concerts, estrenes, projectes singulars i artistes de procedències ben diverses es donaran cita al Baix Empordà en un festival dels més originals del panorama musical del país. Per conèixer els detalls d'aquest Amb So de Cobla, en parlem amb un dels seus directors, l'Adrià Bausó. Bon dia, Adrià.
3: Hola, molt bon dia, què tal?
1: 10 anys d'Amb So de Cobla, i si mires en perspectiva, segurament s'hi ha corregut molt i han passat moltíssimes coses al voltant d'aquesta formació, no?
3: Sí, la veritat, estem contents d'arribar a un desè aniversari partint del que seria la música popular, la tradició. És un repte, però sí, estem molt contents, hem fet moltes coses i molts experiments, i contents, sí, sí. Mm.
1: I a més, amb la sensació, m'imagino, d'haver fet pòsit.
3: Sí, sí, sí, la veritat és que sí, perquè hem après moltes coses, també, d'aquests experiments. Hem animat a molta gent a acostar-se al so de la cobla. Creiem que hem creat públic, no?, un públic que potser encara li hem de seguir empenyent perquè segueixi consumint música de cobla o música amb so de cobla al llarg de l'any, no? Però que sí que ens els anem trobant ja cada any al nostre festival, perquè bé, saben que allà descobriran fusions, descobriran projectes i escoltaran això, no?, aquesta sonoritat nostra, que per nosaltres ens pot ser molt familiar, però que encara hi ha molta gent que els hi és una sonoritat nova, que quan s'hi acosten per primera vegada els hi sorprèn, no?, i sobretot si els fusionem amb cantants que potser els hi agraden sols, no?, sense aquesta sonoritat de cobla. Per tant, sí, sí, creant pòsit i seguir treballant pel so de la cobla.
1: La programació d'enguany, que s'allargarà des del 4 fins al 8 d'agost, comença amb un plat fort, amb la Simfònica de Cobla i Cor de Catalunya, com a mínim a nivell d'actuants. Serà bastant espectacular. Era una proposta que ja havia treballat, o que fa anys que treballa la música de cobla, però que en el festival no hi havia aparegut encara.
3: Sí, la Simfònica de Cobla i Cor de Catalunya ha estat un objectiu des de sempre, no?, dintre del nostre festival. És una de les grans formacions de so de cobla de Catalunya, una formació multiplemiada, no?, molts premis, i que, vaja, que estan fent una feina per al que és la cultura popular, la tradició, això, no?, i acostar-la als grans públics, increïble, no? Aquest any, això, ens els trobarem al festival. El 10è aniversari bé mereixia aquest esforç, no?, de poder-los contractar, i els tindrem amb el seu espectacle Mare Mundi, no?, que serà una passada, aquest homenatge al mar, que a nosaltres també ens va molt bé, ja que som poble de costa, poble de mar, i creiem que serà una nit espectacular i històrica dins el que és ja el Festival Amb So de Cobla. Mm-hmm.
1: Serà, com dèiem, el dia 4 d'agost, 10 de la nit, que començarà el festival amb aquest Mare Mundi de la Simfònica de Cobla i Corda. Segueix un clàssic, 26è concert de la Costa Brava, Memorial Ricard Viladesaus, Bisbal i Montgrins, solera, és evident, un concert d'aquestes característiques.
3: I aquest 26è ja ho diu per si sol, no?, 26 anys fent un festival que podríem dir que és el gran festival de la música de cobla a tot el territori, no? Un festival que aplega molts aficionats, que segueix fent pedagogia, impulsant aquesta tradició tan nostra, i que sí, que és una passada, no? 26 anys d'excel·lència.
1: Propostes com el Cobla amb Sala Dona, que ja no és la primera vegada que ho feu, aquesta aposta per a una formació exclusivament amb intèrprets femenins, amb una mirada cap al líric, amb Guillem Batllori, la principal del Llobregat, i llavors aquestes barreges que caracteritzen el Festival de Palamós, que és, per exemple, Filomena, que s'hi ha afegit algun instrument de la cobla, i repetiu amb Obeses, que replanteja el seu repertori amb cobla.

0: repetim amb Oveses, sí, sí. Amb Oveses hem volgut repetir perquè, bé, l'Arnau Tordera i tot el seu equip sempre han cregut molt amb la música de cobla, tot i ser un grup d'èxit ja, bueno...
1: Que no els hi cal, vaja, que a ells no els hi cal, en aquest cas.
0: Exacte, a ells no els hi caldria anar a buscar innovacions o anar a buscar sons nous per arribar al seu públic, sinó que ells hi creuen perquè realment s'estimen la cobla, estimen el so de la cobla, estimen la tradició, i, a més, ho saben fer-ho molt bé, no? Saben arranjar-ho molt bé, saben integrar molt bé la seva música. La primera vegada que vam tenir Oveses al festival va ser una nit també històrica, amb moltíssima gent, molta gent jove que no havien escoltat potser massa el que és el so de la cobla, i va sorprendre. Per tant, en aquest desè aniversari també, d'alguna manera, hem volgut retre aquest petit homenatge, no, a grups que han passat pel festival i que també han representat el nostre objectiu.
1: Sens dubte, la gent d'Oveses amb la cobla Berga Jove, els seus companys de viatge, quan s'hi posen amb aquesta barreja. I escolta'm, una de les darreres propostes, vaja, la darrera, el 8 d'agost, gairebé una estrena que surt aquest any d'un dels també més inquiets tenores del país, que és en Xavi Pendón, amb la Transmediterrània Orquestra. Aquestes grans trets amb so de cobla, desena edició, el Festival de Cobla de Catalunya, que se celebrarà a Palamós del 4 al 8 d'agost. Adrià, gràcies per tenir la trucada del programa, que vagi molt bé, bona feina.
0: Gràcies a vosaltres, com sempre, per ser-hi, i també bona feina.
2: I allà on sigui que arribem, adorarem la mentida com a únic substitut de la veritat.
3: Els dissabtes a les 6 del matí, Mans a Catalunya Ràdio, amb Quim Rotllant.
1: Seguirem. Girona, el gironès, es torna a reivindicar aquests dies amb la seva vocació de cruïlla cultural amb una nova edició de l'Ondarios, el Festival de Cultura Popular i Tradicional dedicat a les arrels catalanes i també occitanes i obert també a altres tradicions europees. La programació arrenca avui mateix, dissabte 27 de juny, a la plaça de la Torre de Taialà, amb la jornada centrada en l'imatgeria festiva. Al matí, aquest matí, hi haurà tallers familiars per fer capgrossos i pintar gegants, i a la tarda, trobada gegantera. El Festival Ondarios continuarà a partir de dijous dia 2 amb un taller d'iniciació i descoberta al ball folk i tradicional al Centre Cívic Barri Vell Mercadal. Divendres, ja dins del gruix de la programació, hi haurà concerts i balls amb Canarosa des de Mallorca, Sol Not d'Occitània o Siac Boom des de Poitou. I així seguiran les activitats tant el proper dissabte com diumenge en aquesta nova edició de l'Ondarios, que tancarà portes amb activitats vinculades al patrimoni.

Seguim amb més propostes de festival, en aquest cas a Banyoles. Aquest cap de setmana és el darrer de la Fònica, el Festival de la Veu de la capital del Pla de l'Estany. Fins demà diumenge, la ciutat acull encara una quarantena de propostes musicals amb la veu com a fil conductor. Entre els noms destacats en aquesta recta final, doncs hi trobem en Quim Carandell, amb un format íntim a l'Estany, les polifonies georgianes dels Vocal Birka, els Pony Menut, Camallon Beixeires o el Petit de Calaril. Propostes singulars, per tant, que presenten la Fònica en aquest darrer cap de setmana. I acabarem també avui dissabte amb un altre festival, el Desfolcat, a Calaf, a l'Alta Segarra, el festival de música tradicional i popular d'aquesta població. Després de l'arrencada d'ahir divendres, avui continuen amb concerts, els tallers, balls participatius i propostes com les Alosa, els Tapia Letúria des del País Basc, o el tribut de proximitat Hidra, així com la formació d'Hidra, una formació que sona així.

Els Deidre, des del Rebel Folk, Whisky Bottle Abad, avui a Calaf. Tanquem, doncs, el mans d'aquest dissabte. Ja hem estat amb la Rosa Silloé, el muntatge musical, la Dolors Jonal a la producció i Quim Rullant, qui us parla, per marxar. Sardana d'Eduard Toldrà amb la Cobla Mediterrània. Atzavares i Baladres. Peça i cobla que demà podreu sentir a la ballada de sardanes que faran a Calella demà al vespre. Gràcies per ser-hi una setmana més. Ens retrobem demà i també el proper cap de setmana aquí al mans, a Catalunya Ràdio. Com sempre, amb tota l'arrel a la Ràdio Nacional. Bona festa de Sant Pere, bon cap de setmana.

0: El suplement, amb Roger Escapa.
1: Estalvia en la teva factura de la llum amb Bonpreu Esclat Energia. Varietat de plans, energia verda i sense permanències. Contracta ara a bons preus i, a més, et bonifiquem 60 euros a la teva guardiola. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia. Bonpreu i
2: Esclat. Esport i el Periódico et conviden a viure el Graviteo Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol. Vine al circuit de Barcelona-Catalunya i gaudeix de l'escalada com mai abans amb el Campionat d'Europa de Boulder i la Copa d'Europa de Velocitat. Més de 300 atletes de 15 nacionalitats diferents competint plegats. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com amb el patrocini de Cupra, Colacau i Esportcat Generalitat de Catalunya.
3: Què passa quan la mare no es pot valdre i l'equilibri familiar s'ensorra?
4: Perquè abans les dones cuidaven de tots els dependents de la família. Llavors aquí es veuen sempre, a totes les cases, les mancances de l'estat del benestar.
3: La periodista Emma Zafón en parla al seu últim llibre, La mare.
4: Aquest automatisme d'assumir les responsabilitats per part de les dones de la família és com una programació que t'han fet des de joveneta.
3: La il·lustradora Quan Zhu, andalusa d'origen xinès, documenta una altra realitat.
5: Tot el món criticava de por qué hay tantos niños chinos en las tiendas o en los restaurantes, pero nadie se preguntaba ni quién cuida a estos niños ni por qué están ahí.
3: La dels fills de mares migrants cuidats per mainaderes espanyoles.
5: Al final eran mujeres migrantes que contrataban a mujeres españolas.
6: Solidaris.
7: Amb Mercè Folch.
3: Històries sobre vincles.
6: Dissabte a les 10 de la nit.
0: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. També de matinada. Amb Roger Escapa.
8: Som al Suplement, som a Catalunya Ràdio, camí de les 7 del matí. Aquesta hora, els dissabtes i diumenges, repassem alguns dels millors moments de la setmana. Els continguts ben escoltats al nostre web, catradio.cat/elsuplement, i a l'aplicació de Catalunya Ràdio, i que podeu recuperar quan us vingui de gust. Marina Laminos, bon dia.
9: Molt bon dia, Roger. Dissabte passat, amb la Maica Navarro, vam conèixer tots els detalls del cas de l'Ahmed, un jove que va estar empresonat 15 anys per unes violacions que no va cometre mai. I no només això, sinó que ara, 35 anys després de la seva entrada a presó, se l'indemnitzarà finalment amb 2,5 milions d'euros.
10: Fins i tot pensa que l'investigador de la Guàrdia Civil que els deté acaba redactant un informe aclamant la seva innocència i oferint-se a declarar admetent que s'havia equivocat. Per què? Perquè amb aquests dos homes empresonats torna a haver-hi una altra onada d'agressions sexuals amb el mateix modus operandi que aquesta primera, però amb aquests dos a la presó, i la Guàrdia Civil deté Antonio García Carbonell. I a l'Estat l'hauria d'haver indemnitzat, però es va negar. Un dels arguments d'un dels tribunals va ser que l'errada no havia sigut flagrant. Mare Estem Déu. Recordant de 15 anys a la presó.
9: I encara sobre crònica judicial, dissabte també van visitar en Joan Jubany, germà de l'Helena Jubany, una conversa on va retre homenatge al seu pare, que acaba de morir sense saber qui va assassinar la seva filla, i on també ens va voler confessar com va viure ell la mort de la seva germana.
11: La notícia d'aquell desembre havia de ser el naixement, i que tots esperàvem, era el naixement de la Cinta, la meva filla, la primera neta dels meus pares, però doncs abans ens vam trobar amb l'assassinat de l'Helena.
12: 10 dies abans.
11: 10 dies abans. L'Helena la van matar el 2 de desembre de 2001 i la Cinta va néixer el 12 de desembre de 2001. Mon pare, això, segueixo, escrivia, avui fa un any i un mes que va néixer la Cinta, farà demà passat un any i un mes que et vam dir adéu, Helena, filla estimada. I ara em venen les llàgrimes als ulls d'escriure el teu nom i dir-te que t'estimo. T'estimo, filla. I en aquesta mateixa llibreta, al cap d'uns mesos, també l'any 2003, va deixar escrita una cosa que és la que hem imprès en el seu recordatori.
12: A mi la mort no em serà estranya.
11: Exacte.
9: I a la jugular, amb la Rebeca Rodríguez i en Joan Callarissa, una pregunta va planar sobre l'ambient. Què li passa al pare de Leo Messi, un home a qui algun programa argentí ha donat per mort de manera, evidentment, completament falsa?
13: Una notícia així, és que l'has de contrastar, perquè pots fer molt de mal. Primer, si és cert,
7: Si és la família que ha de comunicar aquesta mort a través d'un comunicat o com ells vulguin, perquè al final el dol, la mort, ho ha de portar cadascú com consideri. I després, o sigui, si no està ni contrastada, però com ho dius? Jo és que és una cosa que és de primer de periodista.
13: És que, és a dir, si en la mort del pare de Messi a Argentina, o sigui, situem-nos en la magnitud de la informació, no chequean, com ella diu, no lo chequeamos, és a dir, si no chequeas això, què informaran en este programa? És a dir, en la resta de coses que tenen menys impacte, si això no ho triangulen una mica, no ho supervisen, és a dir, si no contrasten esta dada, què faran en la resta? Vull dir, el show del verano, de l'invierno i el show constante, però això
7: és un
13: show en majúscules.
9: Podeu recuperar tots els continguts del programa a través de 3CAT i també ho podeu fer a la web catradio.cat/elsuplement. I ara les estrenes. Marta Ferrer, bon dia.
14: Bon dia.
9: Al cinema s'aterra la nova aventura de la cosina de Superman, Supergirl.
14: Yeah, well, that's the same Clark. I have no people.
15: El nou univers cinematogràfic de DC, a mans de James Gunn, ens presenta la seva primera superheroïna amb la història de la Cara, que ha crescut plena de dolor després de la desaparició del seu planeta i cada cop coneix una jove que vol venjar la mort del seu pare.
16: Chef, you good? Breath. Listen to the pan. You hear the music?
15: I a Disney Plus s'acomiada de Bear, amb la cinquena i última temporada en què l'equip d'un restaurant d'alta cuina es veurà contra les cordes quan un diluvi a la ciutat rebenti una de les canonades del restaurant i posi en joc el torn de sopar. Això el mateix dia que poden rebre la seva primera estrella Michelin.
9: I al Teatre a la Biblioteca, l'Albada.
15: En el marc del Festival Grec, Oriol Brogi presenta aquest text en què compta amb 11 intèrprets en un viatge al passat que ens transporta als Jocs Olímpics del 92. Allà, una noia que està acabant la carrera emprendrà una recerca que calendaritzarà la història més fosca de l'Espanya moderna. La funció és a les 6 de la tarda.
9: Bon dia, Sònia Delofeu.
17: Bon dia, Marina.
9: Si encara no has anat a dormir o si t'acabes de llevar, et fem tres propostes avui per la comarca de l'Anoia. La primera, l'activitat Bombolles d'estiu a Montsant Benet.
17: Una activitat familiar, refrescant i divertida, plena d'imaginació, on petits i grans poden gaudir jugant amb els colors, les textures i els sabors mentre es preparen el seu propi batut de fruita. Qualsevol espai és ideal per fer, crear i experimentar, també a la cuina. Ens ensenyaran a crear i preparar aquestes populars esferificacions de Ferran Adrià, unes bombolles gelatinoses comestibles molt especials. Quan les mengem, sentirem com esclaten a la boca. El taller està inspirat en l'univers del bubble tea, però presenta una recepta reinventada, sense te i adequada per a tothom. És una activitat desenvolupada per la Fundació Lícia. Dura una hora, està recomanada per a nens i nenes més grans de 3 anys i té un cost de 10 euros.
9: I podem esmorzar, dinar o també sopar al restaurant Cadiví, a Calaf.
17: Situat al Raval de Sant Jaume, número 51, a 2 minuts caminant de l'estació de tren i de la plaça dels Arbres, un restaurant que fusiona la cuina tradicional i la moderna amb productes d'alta qualitat. El va obrir fa 10 anys el jove cuiner Jordi Sangrà. Amb els anys l'ha fet créixer i n'ha consolidat la clientela amb els seus plats més representatius del territori. I podem tastar l'amanida de bacallà amb tomàquet, el secret o l'entrecot amb verdures a la brasa, les galtes de porc amb cargols, la botifarra amb mongetes, els canelons de rostit amb beixamel, el trinxat o els pebrots farcits d'espinacs, de postres, tiramisú, pastís de formatge o joc de xocolates. El preu mitjà per persona és d'uns 20 euros, obert tots els dies, menys diumenge, de les 8 del matí a les 5 de la tarda i divendres, dissabtes i diumenges, també fins les 11 de la nit.
9: Música.
18: Començarem a no tenir por de res. Serà tan immens que no hi haurà puesto a l'únic.
9: Perquè si som per Calaf, podem passar pel concert de Tito Martí.
17: A 6:15 de la tarda a la plaça de les Eres, un concert que s'emmarca dins la programació del Festival d'Esfolcat, un festival que aposta per la música tradicional i popular del nostre país. Avui, segona jornada, amb tallers de dansa i concerts a la tarda i a la nit. El primer, el d'en David Martí, conegut familiarment com el Tito, d'aquí el nom artístic de Tito Martí. És un jove cantautor de Castellfollit del Boix, amb arrels menors, menorquines que té un estil molt particular, propi i sincer, que barreja el pop i el folk mediterrani. Potser el més sorprenent és que s'acompanya amb els peus fent percussió. La seva música ens transporta a un paradigma càlid i proper. Ha publicat dos discos, el primer l'any 2022, titulat Anel, i el segon, el 2024, D'aquí i d'allà, on va col·laborar amb artistes com Cesc Freixas, Frank Pons o Lia Sampai, entre altres. En el seu repertori no hi poden faltar cançons d'amor i desamor, però tampoc altres històries personals i de crítica social, sempre amb lletres optimistes i d'esperança. Les podeu escoltar avui en directe a Calaf. En Martí compartirà escenari amb el duet vegenc Aixopluc. Si hi voleu anar, heu de saber que el concert és gratuït i a l'aire lliure.
9: Arribarem a les 7 amb la cançó Mèrdils, d'en Tito Martí, que avui actua al Festival d'Esfolcat de Calaf. Ara tornem.
18: I els fiets podran tornar a jugar, però mai més voldran tornar a jugar a Mèrdils.
0: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
8: Bon dia, són les 7 i així sona el suplement de Catalunya Ràdio.

0: Dissabte 27 de juny del 2026, el recompte de víctimes pels terratrèmols de Veneçuela no para de créixer. Ho continuarà fent els propers dies. Ja són gairebé 1.000 les persones que han perdut la vida al país sud-americà, però és que el nombre de desapareguts s'enfila fins als 50.000 després dels sismes consecutius de dimecres. Un desastre natural que arriba en un moment de gestió política complexa amb un règim xavista que perviu formalment sota el lideratge de Delcy Rodríguez, però que no pren cap decisió sense el permís de Donald Trump. En un món governat per les contradiccions, resulta sorprenent assumir que Veneçuela rebi ara el suport humanitari immediat dels Estats Units. Són imatges que fa tan sols 6 mesos haurien estat impensables. Els terratrèmols d'aquesta setmana serveixen per recordar la fragilitat humana davant les grans catàstrofes i la importància de construir una xarxa de prevencions per minimitzar-ne les conseqüències. Els terratrèmols són inevitables, ho han estat al llarg de la història, perquè formen part del funcionament natural, mai més ben dit, del planeta. Però està a les mans dels governs preparar-se perquè l'impacte sigui tan baix com sigui possible. La gestió integral de les emergències, des que es construeix fins que s'estableixen els protocols per actuar davant de crisis com aquesta, és el que marca la diferència. I a vegades ni tan sols això permet salvar-se. Només cal recordar què va passar a Fukushima l'any 2011. En setmanes com aquesta es va tenir present el que explicava la periodista Catherine Schulz, el llibre Reportatge al gran terratrèmol, editat a l'estat del 2025, després que guanyés ja fa uns anys el Premi Pulitzer. La lectura és frenètica, com els instants previs a la gran desgràcia en una pel·lícula de catàstrofes, amb la diferència que el que hi explica és tot veritat. La gran pregunta, ve a dir l'autora, no és si hi haurà un terratrèmol devastador a la costa del Pacífic dels Estats Units, la gran pregunta és quan passarà i si estem preparats. La conclusió no convida precisament a l'optimisme. Som al suplement i tenim esperit de cap de setmana.
1: El suplement, amb Roger Escapa.
0: I amb Eva Compte. Bon dia, Eva.
2: Molt bon dia, Roger.
0: Veneçuela restringeix l'accés a l'estat de La Guaira, el més afectat pels terratrèmols d'aquesta setmana.
2: El govern veneçolà vol facilitar així les tasques de rescat i l'arribada d'ajuda humanitària a la zona.
0: Els Estats Units responen a l'atac iranià de dijous contra un vaixell a l'estret d'Hormuz.
2: Washington ha bombardejat aquesta nit una zona del sud de l'Iran on hi havia míssils i drons.
0: Per tant, ja hi tornem a ser. Controlats els incendis de Tiana i de Tàrrega.
2: Tant el foc del Maresme com el de l'Urgell han afectat una quarantena d'hectàrees i a la franja de Ponent continua actiu l'incendi de Tamarit de Llitera, que ha cremat més de 4.000 hectàrees.
0: Pedro Sánchez presideix avui el Comitè Federal del PSOE en plena allau de causes judicials al voltant del partit.
2: Defensarà un cop més la continuïtat del govern i la seva gestió dels casos de corrupció. Això mentre el Congrés del PP català tornarà a escollir Alejandro Fernández com a líder, un conclave que no es feia des del 2018.
0: Avui el David Clopés li ha tocat matinar. Bon dia, bona hora.
3: Bon dia.
0: La selecció espanyola es classifica pels setzens de final com a primera de grup. L'has vist? L'estaves despert o...?
3: No. Teníem... no he pogut veure-lo en directe.
0: La Sònia Gelmà, que ens ha acabat
3: seguint. Això mateix, que després l'escoltarem. Espanya 1, Uruguai 0, partit que ha acabat fa només 3 hores a Guadalajara. Mèxic, gol de Baena per Espanya en un partit discret que classifica Espanya i deixa fora del Mundial l'Uruguai.
0: Per tant, ja tenim una de les grans sorpreses del Mundial al mateix grup d'Espanya. Atenció, perquè s'ha classificat la selecció de Cap Verd.
3: Sí, 3 partits, 3 empats a 0 i classificats per als setzens de final en el seu primer Mundial. Aquesta matinada han empatat a 0 amb l'Aràbia Saudita, que queda eliminada. Cap Verd jugarà a setzens contra l'Argentina de Leo Messi. S'ha acabat ara mateix el Nova Zelanda 1, Bèlgica 5, a punt d'acabar l'Egipte 1, Iran 1. Passarien ara mateix Bèlgica i Egipte com a primera i segona i Iran podria passar com a tercera.
0: I també el Mundial, exhibició de França i de Dembélé.
3: En el partit que va obrir ahir la jornada, a les 9 del vespre, França 4, Noruega 1, amb hat-trick de Dembélé i el mateix grup, Senegal 5, Iraq 0. França a setzens, on es trobarà Suècia, Noruega jugarà contra la Costa d'Ivori i el Senegal haurà d'esperar per saber si passa com una de les millors terceres.
0: Bon dia, Jofre Genué.
4: Bon dia i bona hora.
0: Aquest cap de setmana què ens espera?
4: Mira, comencem amb núvols baixos cap al delta de l'Ebre, cap a l'extrem sud de la Costa Daurada, la costa del Baix Camp, sobretot del Montsià i també del Baix Ebre. Variabilitat, bàsicament són núvols baixos que fins i tot al llarg del dia es poden trencar una mica. I a la resta, doncs, continuem sota els efectes d'aquestes elevades temperatures sense excessos, en el sentit de que no superaran llindars d'onada de calor, cosa que no vol dir que hi hagin alguns avisos activats, perquè en algunes comarques, sobretot de l'Alt Empordà, zones interiors de Girona, el Pla de l'Estany, punts del Gironès... aquests sectors, com ahir, pot arribar-se als 38 o 39. Per tant, aquí localment sí que podria haver-hi doncs, algun llindar superior al que entenem per onada de calor. I també cap a la zona del Pla de Lleida, potser zones més normals en aquest sentit, hi hagi valors de 38, 37. A la resta farà calor, calor intensa, de canícula. Potser amb temperatures que no tocarien per finals de juny, sinó per finals de juliol, però sense una situació com la que hem viscut darrerament. Avui amb tranquil·litat, però demà, que repetirà una mica la mateixa situació, sí que a la tarda esperem nuvolades i que s'iniciï un canvi de temps amb alguns ruixats i algunes tempestes al Pirineu, amb un augment de núvols al terç oest del país. Tot això ens portarà la setmana que ve un descens del termòmetre.
0: Avui el suplement... Avui al suplement, tertúlia amb Eduard Voltes, Marta Monforte i Antoni Jalong, i sumarem l'Albert Elfa, històric corresponsal, que ens ajudarà a mirar cap a Veneçuela. A les 10, l'hora negra de Maica Navarro. Avui, a partir de 11:15, coneixerem la història d'amor de l'escriptor Daniel Vázquez Sallés i la sommelier Meritxell Falgueres, una història d'amor poc convencional entre dues persones aparentment incompatibles. Ell, exaddicte a l'alcohol i a la cocaïna, ella, sommelier d'una de les grans nissagues familiars de casa nostra, però que, coses de la vida, han acabat maridant a la perfecció. Avui tots dos, Daniel Vázquez Sallés i Meritxell Falgueres, aquí al suplement. Avui també viatjarem fins a Washington amb Lídia Heredia i fins a Kènia amb Xavier Aldecoa. El Joan Callarissa i la Rebeca Rodríguez portaran les pantalles i el cor i acabarem amb el Pep Noguer tastant préssecs d'Ordal. Mig quart de vuit.
1: L'informatiu del suplement.
0: El govern veneçolà ha restringit des d'aquesta matinada l'accés a l'estat de La Guaira, la zona més devastada pels dos terratrèmols que van sacsejar el país dimecres. La mesura busca facilitar les tasques de rescat, l'arribada d'ajuda humanitària i també la coordinació dels equips d'emergència. Aquest doble terratrèmol de Veneçuela deixa un balanç encara provisional de gairebé un miler de morts, 3.000 ferits. L'ONU adverteix a més que el nombre de desapareguts podria arribar als 50.000. És una estimació que encara no ha estat confirmada oficialment. A l'Amèrica Llatina hi tenim el Joan Biosca.
5: Tercera nit al ras, la que dormen milers de veneçolans que ho han perdut tot, els de la zona zero de Cati a la Mar i La Guaira, a 30 quilòmetres de Caracas, la capital veneçolana, la costa del mar Carib veneçolà, angoixa i també incertesa la recerca de familiars, amics i coneguts desapareguts, una xifra que ronda els 50.000 desapareguts, segons les dades recopilades per voluntaris veneçolans, que ja tenen aquestes dades també a l'Oficina de Nacions Unides al País Sud-americà, que intentarà ajudar a les recerques. Por a noves rèpliques sacsejades que s'estan produint, que destrossen ponts i carreteres, com per exemple un accés precisament a la zona zero de La Guaira.
6: Una rèplica y ya el puente terminó de colapsar. No deja pasar ningún tipo de vehículo. A pie de una persona en una persona. El puente que une Caraballeda con La Guaira. Ya no pueden pasar en vehículo.
5: El govern veneçolà, justificant posar ordre, limita els accessos als edificis ensorrats a partir de les 8 del vespre, ho explica el ministre de l'Interior veneçolà, Diosdado Cabello.
7: A partir de las 8 de la noche de hoy, 26 de junio. 26 de junio. Agradecemos a todos los que han venido colaborando, agradecemos a todos los que se han venido incorporando, pero es necesario que todo tenga un orden de acuerdo al momento que estamos viviendo. El tema humanitario, el tema sanitario...
5: L'ajut internacional va de menys a més, arribant a Veneçuela. La gran majoria d'assistència humanitària de primera necessitat fins ara l'ha liderat el voluntariat. S'espera que els rescatistes internacionals amb gossos especialitzats especialment per localitzar persones d'entre les runes ocupin posicions. Cada hora que passa és vital per trobar persones amb vida.
2: Per cert, que avui un equip d'emergències format per bombers i membres del SEMI de Protecció Civil de Catalunya sortirà des de Madrid cap a Veneçuela per donar suport en aquestes tasques de rescat. És un equip especialista en estructures col·lapsades homologat per la Unió Europea. Oriol Corbella és el cap de l'expedició.
8: El que fem és avaluar el risc sobre l'estructura, les formes que tenim d'entrada, els espais vitals que poden haver quedat allà dintre i també la seguretat de les maniobres com per poder actuar en aquests edificis que estan d'una forma molt precària que poden acabar col·lapsant i també suposar un risc pels propis intervinents.
0: Al llarg d'aquest suplement també saludarem l'Oriol Corbella a punt per volar cap a Veneçuela per oferir aquesta ajuda. De Veneçuela cap al Japó, on atenció també tenen una alerta pel pas d'una tempesta tropical i d'un cicló que de moment han obligat a evacuar 200.000 persones i n'han ferit ja 7.
2: Fenòmens meteorològics que estan provocant vents sostinguts de més de 70 km per hora i ràfegues de més de 100. La pluja intensa ha provocat inundacions i danys en carreteres i infraestructures. S'han hagut de cancel·lar més de 200 vols, la majoria amb origen i destinació a l'aeroport de Naha, al sud-oest del país. També hi ha hagut algunes suspensions en el servei del tren Bala. Els tifons són recurrents al Japó els mesos d'estiu i també a la tardor per l'augment de la temperatura de l'aigua del Pacífic.
0: Els Estats Units han bombardejat aquesta nit diverses instal·lacions militars al sud de l'Iran, a prop de l'estret d'Hormuz. És la resposta de les forces armades nord-americanes a l'atac iranià de dijous contra un vaixell comercial que travessava aquesta via marítima. Donald Trump denuncia que l'Iran ha fet una violació estúpida de l'alto al foc amb el llançament de drons contra aquesta embarcació i el seu vicepresident J.D. Vance assegura a la xarxa X que la violència serà contestada amb violència.
2: I en un comunicat, l'exèrcit dels Estats Units diu que l'agressió iraniana és del tot injustificada i acusa Teheran de vulnerar clarament l'alto al foc. Es tracta del primer intercanvi de foc entre els Estats Units i l'Iran des de la signatura del memoràndum d'entesa entre els dos països la setmana passada. La Guàrdia Revolucionària ha promès una resposta ràpida i decisiva al bombardeig nord-americà. L'intercanvi d'accions posa de manifest la fragilitat de l'acord de pau, signat fa només 10 dies, i que s'hauria d'acabar de negociar durant els pròxims 2 mesos.
0: Controlat l'incendi de Tiana al Maresme, que ha cremat prop de 50 hectàrees forestals, segons un primer balanç, els bombers van poder aturar el foc abans que s'estengués cap a l'est per la serralada litoral. No hi ha hagut danys personals ni tampoc ha afectat cap habitatge, però hi ha un home detingut acusat d'haver provocat l'incendi. Des de Tiana, Marta Vallès.
9: Bon dia. Un foc que preocupava perquè tenia molta potència i hi havia la por que es pogués estendre cap a la serralada litoral en direcció a Alella. La gran quantitat d'efectius i la ràpida actuació ho va poder impedir. Núria Parlon, consellera d'Interior.
10: Tots els objectius tàctics que preocupaven als bombers, com era el fet doncs, que sortís de l'olla topogràfica i que generés incendis secundaris, s'han pogut controlar amb tota la intervenció. Més de 135 bombers. Hem arribat a tenir un total de 11 mitjans aeris i gràcies també doncs, a tot el terreny de mosaic de les vinyes ha ajudat a aturar part d'aquest foc que al principi doncs, preocupava molt.
9: Poc després que comencés l'incendi es va detenir un home acusat d'haver-lo provocat.
10: Sembla ser que hi ha hagut testimonis que han pogut veure doncs, que estava provocant els incendis.
9: El foc va obligar al confinament dels municipis més propers a l'incendi. Les gairebé 50 hectàrees que s'han cremat estan dins l'espai protegit d'interès natural de la conreria Sant Mateu Sellex.
2: Els bombers també han controlat l'incendi de Tàrrega, l'Urgell, que va cremar ahir 38 hectàrees de terreny agrícola, segons dades provisionals dels agents rurals. 9 dotacions terrestres continuen treballant per donar-lo per extingit. La hipòtesi principal és que una avaria de màquina agrícola hauria estat la causa del foc.
0: A la franja encara es treballa per extingir l'incendi que ja ha afectat 4.300 hectàrees entre Tamarit de Llitera i el Campell. L'incendi evoluciona de manera favorable. Els bombers continuen treballant a contrarrellotge, concentrant els esforços al flanc dret, al sector sud i nord del perímetre. Encara hi ha 240 veïns de les localitats de Sanuí i Alins de Peralta de Cala Sants que continuen sense poder tornar a casa. Júlia Albacar.
11: El foc ha afectat un perímetre de 4.300 hectàrees, de les quals el 70% són agrícoles. Ja s'han retirat els efectius d'altres comunitats autònomes i ara continuen amb l'extinció els mitjans aragonesos. Les altes temperatures i el vent han fet que sigui un incendi molt complex, com definia el conseller d'Interior aragonès, Roberto Bermúdez.
12: Una barbaridad que la temperatura y lo que sucedió ayer fue muy extraño, que el fruto de los incendios estos nuevos estamos sufriendo y que vamos a sufrir, con una temperatura altísima, con un viento de sur calentísimo, con unas circunstancias muy complejas.
11: També han passat la segona nit fora els veïns dels nuclis de Sanuí, Alins i Calassans per seguretat i en el cas de Sanuí perquè les flames van arribar pràcticament a tocar les cases.
0: A la crònica política, el PSOE reuneix avui el seu comitè federal, el màxim òrgan de decisió entre congressos, després d'un any marcat per als successos de casos de corrupció i els mals resultats de les últimes cites electorals. Pedro Sánchez donarà explicacions de la delicada situació que viu el partit en un conclave en què no s'esperen grans turbulències. Alba Gil.
13: Ferraz confia que els barons i líders territorials tanquin files amb Pedro Sánchez, que compareix davant la plana major del PSOE 3 dies després que el Congrés li hagi demanat una qüestió de confiança i amb la contundent sentència contra José Luis Ábalos encara viva. El president espanyol es plantarà davant dels seus per engegar la maquinària electoral en un comitè que es preveu tens, però sense grans qüestionaments més enllà dels habituals de García Page. La corrupció s'ha convertit en el principal llast per al PSOE i si l'any passat convulsionava pel cas Cerdán, Avui també ressonaran el cas Leire Díez o la investigació Zapatero. Però més que oposició, s'espera preocupació per com redreçar aquesta situació de cara al nou cicle d'eleccions, precisament un dels debats que podria estar més viu. Sánchez ja ha descartat un superdiumenge electoral, però no ha concretat si les generals seran abans que les autonòmiques i municipals del maig, tal com demanen diversos càrrecs per evitar el desgast. D'altra banda, els socialistes tenen previst endurir encara més els controls interns amb canvis en el reglament per poder implementar les mesures que van anunciar el juliol passat.
0: Del PSOE al Partit Popular, perquè 4 anys més tard del que tocava, el PP català ha convocat per avui el Congrés per renovar la cúpula. Alejandro Fernández serà reelegit com a líder del partit, però atenció perquè encara no sabem quin serà el número 2. Àlex Giralt-Robert, bon dia.
14: Bon dia. L'últim gran conclave dels populars catalans va ser el 2018. Els seus estatuts marquen que s'ha de fer cada 4 anys, però les desavinences entre Alejandro Fernández i Alberto Núñez Feijóo han fet posposar la cita fins avui. El desgel es va començar a fer evident amb l'elecció de Fernández com a cap de llista del PP per a les catalanes del 2024.
15: Ha sido un parto un pelín delicado, pero el niño os aseguro que ha salido sano, peleón, pero también os aseguro que os va a dejar dormir por las noches.
14: El salt dels populars, dels 3 als 15 diputats, va deixar aparcada la idea d'un relleu. Ara la principal incògnita és qui substituirà com a segon de bord l'històric Santi Rodríguez, que reclama algú amb molta empenta.
16: Després de 5 anys jo he fet tot el que havia de fer. Entenc que en el partit hi té que haver renovació, hi té que haver un revulsiu. Hem salvat una situació crítica i, per tant, ara volem més.
14: Qui té més números és el portaveu del PP al Parlament, Juan Fernández. A nivell programàtic, la formació avalarà, entre d'altres, endurir la seva posició contra la immigració.
0: El govern dels Estats Units ha autoritzat el model d'intel·ligència artificial més potent d'Anthropic per un grup selecte d'empreses i organismes federals, una decisió que confirma el control de Washington sobre aquesta tecnologia estratègica.
2: Els socis estrangers, incloses les agències estatals de ciberseguretat a Europa i Àsia, continuen sense accés a aquesta fase. Per tant, amb el permís del govern Trump, només un centenar d'empreses i organismes federals dels Estats Units podran utilitzar el model d'intel·ligència artificial més avançat desenvolupat per l'empresa Anthropic. El Departament de Comerç ha aixecat parcialment les restriccions que havia imposat fa 2 setmanes per motius de seguretat nacional. Considera Washington ara que Anthropic ha introduït garanties suficients per evitar que aquesta tecnologia pugui ser utilitzada en ciberatacs sofisticats. La decisió coincideix, per cert, amb la presentació per part d'OpenAI de 3 models nous d'intel·ligència artificial que també tindran l'accés limitat a usuaris que aprovi el govern nord-americà.
0: Experts en intel·ligència artificial preveuen un canvi en la manera com les empreses paguen la intel·ligència artificial. En lloc de pagar els agents d'intel·ligència artificial amb quotes mensuals, anuals o per cada ús, es pagarà per una feina ja resolta.
2: Els agents d'IA van més enllà que els bots de conversa de ChatGPT o de Gemini, entre d'altres, que es limiten a donar resultats sense actuar. Carles Méndez Ortega, professor d'Economia i empresa de la UOC.
17: Un agent no únicament són un xat en el qual tu interactues, sinó que aquest agent està connectat al calendari, està connectat a internet, està connectat al teu ordinador, pot mirar quins dies té disponible el metge, pot entrar a la web de La Meva Salut, pot proposar-te les opcions que li apareixen allà i tu, un cop interactues amb ell, automàticament fa el canvi de data o fa la reserva o fa el que li demanes.
2: Aquest sistema de pagament beneficiarà les empreses perquè podran preveure millor quan els costarà fer servir intel·ligència artificial, segons Núria Oliver, informàtica i investigadora especialitzada en IA.
18: Lo hace más predecible, porque yo creo que las instituciones, las empresas, pues que sí que pueden predecir cuántos clientes no van a atender o cuántas tareas van a resolver o cuántos documentos no van a procesar, pero es totalmente casi imposible de predecir cuántos tokens no va a conllevar realizar ese tipo de tareas.
0: Alerta als usuaris de la línia de Rodalies, l'R11 entre Girona i Figueres. Avui dissabte i demà diumenge es fan obres de millora en el pont ferroviari sobre el riu Ter de Flaçà, al Gironès, i no hi haurà circulació de trens en tots 2 sentits entre les 2 ciutats. Se substitueix per un servei de bus. Fèlix Martín, bon dia.
19: Hola, bon dia. Les obres que fan el pont ferroviari sobre el riu Ter entre Flaçà i Sant Miquel de Fluvià, o sigui, entre el Gironès i l'Alt Empordà, alteren el recorregut en tren des de Girona. També s'aprofitarà el tall per fer millores al pas inferior a l'estació de Camallera. Renfe ha establert per avui dissabte i demà diumenge 2 trajectes alternatius per carretera. D'una banda, un servei directe d'autobús entre Girona i Figueres, sense parades i en els 2 sentits. De l'altra, també autobusos entre Flaçà i Figueres, que aquests sí fan parada a totes les estacions intermèdies d'aquest recorregut. Entre Figueres i Portbou, al nord, el recorregut es torna a fer directament en tren. La normalitat del servei es reprendrà dilluns a primera hora del matí.
0: A les escoles del País Valencià la llengua continua portant mal de caps als equips directius i a les famílies. Els pares que matriculen els seus fills per començar infantil 3 al setembre es troben que si l'escola té aula de 2 anys no poden escollir la llengua base de l'escolarització dels fills. El 52% de les aules d'infantil de 3 anys, segons dades de la Conselleria, seran en castellà. Des de València, Alba Barbosa.
20: A l'Escola Carles Salvador de Castelló només han ofert 4 places en valencià per als infants que començaran al setembre infantil 3. La resta estan ocupades pels que pugen d'infantil 2. Els fills de la Carla Montfort i la Lídia Aranega aniran al grup de castellà tot i haver demanat la línia en valencià.
21: Es va votar i va haver 7 famílies que van votar castellà. Per tant, no es va arribar al 75%, va ser un 70%, i es va crear una línia en castellà i una línia en valencià.
22: Tenim el cas d'abril, que va començar en castellà, malgrat que vam fer la sol·licitud en valencià.
20: La llengua del grup, quan comença en infantil 3, ja ve condicionada pel que van escollir les famílies l'any passat. Lliris Moltó és la directora del centre.
23: N'hi ha 9-10 famílies que es veuen obligades a escolaritzar els seus fills en castellà perquè no volen anar-se'n del barri o perquè no volen anar-se'n de l'escola on tenen matriculat el fill gran.
20: L'escola ha fet arribar les queixes a la conselleria, que els va instar a canalitzar-ho a través d'inspecció, i han obtingut un informe favorable. Des d'Educació asseguren que estudiaran una solució per als centres on hi hagi una demanda de places.
0: La Creu Rosa Voladeres és la guanyadora del 52è Premi de Teatre Memorial Margarida Xirgo, un guardó que distingeix la millor actriu de la temporada teatral barcelonina i que és un dels més longeus de l'Estat. Montse Pujol.
24: Rosa Voladeres, després de formar-se a l'Institut del Teatre, va iniciar la seva trajectòria professional a començament dels anys 90, muntatges com Final d'estiu amb tempesta, de Francesc Luchetti, i Els temps i els Conway, dirigida per Mario Gas. Amb una trajectòria de més de 3 dècades, Voladeres s'ha consolidat com una de les actrius més reconegudes al panorama teatral i audiovisual català. Ha treballat en teatre, televisió i cinema, tant en registres dramàtics com còmics. Voladeres, en declaracions a Catalunya Ràdio, ha mostrat la seva alegria per rebre el guardó.
25: I el Premi Margarida Xirgo té aquesta cosa tan connectada emocionalment, no? I ja sembla ser tot una comunitat de xirgos que esperem, doncs, que el dia 20 de juliol trobar-nos totes allà, i la de xirgo, l'autèntica, esperem que també hi sigui, també, que es veu que hi és.
24: Des del 2022, els principals impulsors del Premi Margarida Xirgo són la revista Núvol, que va prendre el relleu de l'Agrupació Dramàtica de Barcelona i la Federació de Grups de Teatre Amateur de Catalunya. El premi s'ha atorgat anualment des del 1973 i ha distingit noms com Núria Espert, Anàlisi Aran, Míriam Iscla, Mercè Arànega, Clara Segura o Emma Vilarassau. Voladeres rebrà el premi en un acte al Teatre Romea el proper 20 de juliol.
0: I ara música. És Alejandro Sanz, que avui actua a l'RCD Stadium de Cornellà al Prat dins la seva gira mundial. I ara què?
2: Després de l'èxit del seu pas per Mèxic, Alejandro Sanz fa parada a Catalunya. Presentarà davant el públic català els temes més recents d'aquest àlbum Hi haurà què, una proposta musical que continua recollint reconeixements com les nominacions als Latin Grammy del 2025. L'artista madrileny també oferirà una selecció dels seus clàssics imprescindibles en un recorregut que resumeix 30 anys de trajectòria i que mostra l'evolució d'una figura clau del panorama musical actual. El concert a l'Estadi de l'Espanyol comença a les 10 del vespre.
1: L'informatiu del suplement.
26: Aneguet de goma, 3 euros. Llençar escombraries a la sorra de la platja, 750 euros. Aquest estiu, multes de fins a 250 aneguets de goma per conductes incíviques. Sí, sí, fins a 750 euros de multa per llençar escombraries a la sorra.
27: Pla Endreça. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
28: Hi ha veus que marquen una època, i la de Luciano Pavarotti en va ser una. El 14 de desembre, al Palau de la Música Catalana, acompanya'ns a la nit de l'ara per recordar el seu llegat, interpretat per l'Orquestra Simfònica del Vallès. Entrades a botiga.ara.cat. Amb la col·laboració de Fundació La Caixa i Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Barcelona.
29: Aquesta setmana estalvia el doble amb Lidl Plus. Un quilo de cireres sense Lidl Plus t'estalvies un 15%, i amb Lidl Plus un 30%, el doble. I pernil serrà reserva sense Lidl Plus t'estalvies un 10%, i amb Lidl Plus un 20%, el doble. Lidl, val la pena.
30: A punt semàfors, comença la cursa de MotoGP.
31: Quan hi ha Mundial de Motociclisme, connectem amb Univers MotoGP amb Damià Aguilar.
3: sempre amb doble transmissió a l'app i al web de Catalunya Ràdio i també a 3Cat. El dissabte la cursa sprint i el diumenge la cursa de Gran Premi.
4: Els caps de setmana, Mundial de Motociclisme, Univers MotoGP, amb Damià Aguilar.
3: Aquest cap de setmana, Gran Premi dels Països Baixos.
4: Univers MotoGP.
3: Perquè el Mundial és nostre.
4: A l'app i al web de Catalunya Ràdio i també a 3Cat. L'informatiu del suplement.
0: 5 minuts per 8:15 del matí. El Mundial Espanya passa com a primera de grup després de guanyar aquesta matinada l'Uruguai en un partit més aviat discret. David Clopés, què tal? Bon dia de nou.
5: Bon dia. Jugat a Guadalajara, Mèxic. Uruguai 0, Espanya 1, en gol del jugador de l'Atlètic de Madrid, Baena, poc abans del descans, i en gran part gràcies a una cantada del porter uruguaià Muslera, que no ha pogut desviar un xut aparentment fàcil. Marcelo Bielsa, seleccionador uruguaià, ha decidit canviar Muslera al descans i fer entrar al seu lloc a Rochet. Al final del partit, Bielsa explicava així el perquè de la seva decisió.
6: Tomar la decisión de cambiar el golero en la mitad de un partido no es

0: entonat i Ferran, que ha tingut la més clara enviant un xut al travesser. L'equip espanyol, per cert, per Jeremy Pino, per lesió, i Nico Williams, que ha marxat amb molèsties. De la Fuente, el seleccionador espanyol, ha estat molest amb la duresa del joc uruguaià.
1: Nosotros, yo estoy orgulloso de mis jugadores en un partido que nos han llevado al límite en todas la expresión, la más amplia expresión de la palabra, exigencia física con dureza extrema, y hemos sabido estar a la altura de las circunstancias.
0: Espanya, com dèiem, passa com a primera, però encara no sap contra qui jugarà els setzens de final. Serà o bé Àustria o bé Algèria, que juguen entre elles la pròxima matinada. L'Uruguai de Ronald Araujo queda eliminat. En aquest grup, la gran sorpresa és la classificació de Cap Verd en la seva primera participació en un Mundial. Els africans han empatat a 0 amb l'Aràbia Saudita, que queda eliminada. Cap Verd passa a setzens amb 3 empats en 3 partits i ara es trobarà l'Argentina de Leo Messi. Més marcadors del Mundial, el grup G, han acabat fa uns minuts: el Nova Zelanda 1, Bèlgica 5 i l'Egipte 1, Iran 1. Bèlgica passa com a primera per diferència de gols i Egipte com a segona. L'Iran haurà d'esperar per saber si passa com a tercera. Amb Egipte, per cert, ha tingut minuts a la segona part el blaugrana Hamza Abdelkarim. I el grup I, golejada de França, 1-4 davant Noruega amb hat-trick d'Ousmane Dembélé, que ja n'ha marcat 4 en aquest Mundial. Noruega, això sí, ha jugat amb l'equip suplent, amb Haaland, a la banqueta. També Senegal 5, Iraq 0. França primera, jugarà contra Suècia, setzens, i Noruega segona s'encreuarà amb la Costa d'Ivori. El Senegal manté opcions. Dels partits de la pròxima nit destaquem l'Argentina-Jordània, amb l'Argentina confirmada com a primera i amb Messi, que serà suplent, com ha confirmat el tècnic Scaloni.
2: Le voy a contestar la pregunta. Leo va a ir al banco, pero la contesto porque es usted, ¿eh? Si no, por ahí la esquivaría, ¿eh?
1: Con eso me basta. Con
2: y
1: eso
2: esa pregunta...
1: Que me contesta porque soy yo, me basta.
2: Eso, quédese tranquilo que contesto porque usted creo que se lo merece, sinceramente.
0: I encara al Mundial s'ha confirmat que el davanter del Barça, Rafinha, novament serà baixa de cara al proper partit del Brasil, que serà contra el Japó als setzens de final dilluns vinent. Rafinha es va lesionar muscularment la cuixa dreta al primer duel mundialista contra Haití. A banda del Mundial, el Madrid ha comunicat la marxa de mutu acord del migcampista Dani Ceballos, que duia des del 2017 al Club Blanc. En bàsquet, la Penya i Cameron Hunt separen els seus camins. L'escorta nord-americà ha exercit la seva clàusula de sortida per fitxar per l'Unicaja. Previsions per aquest dissabte, avui oficials i curs sprint del Gran Premi de Motos dels Països Baixos. Ahir, forta caiguda d'Àlex Márquez durant la segona sessió d'entrenaments. Tot i la caiguda, Àlex Márquez ha acabat desè i s'estalvia la repesca. També ha avançat directament a la Q2 el seu germà Marc, sisè del dia.
3: Pechegui aquí, si no consigui el 37, tendria que conseguir el 37. Sexto o séptimo. Ahí es donde dice Antonio Bagnaia Costa, a ver si puedo ganar uno de esos top 3.
0: Precisament veig aquí el líder del Mundial, la marca del millor temps. En canvi, Àlex Rins i Maverick Viñales sí que hauran de passar per la repesca. En Fórmula 1, avui tindrem oficials del Gran Premi d'Àustria. El Mercedes de Kimi Antonelli ha estat el més ràpid als lliures de divendres. Al Rally Acropolis tindrem segona etapa amb el belga Thierry Neuville, amb un Hyundai líder després de la primera jornada. I avui dissabte, Campionats d'Espanya de ciclisme en ruta en categoria femenina. La ciclista d'Esplugues de Llobregat, Paula Blasi, ha abandonat els campionats. Blasi va caure mentre preparava aquesta prova i va participar a la contrarrellotge, tot i el dolor a les costelles. Per tant, Blasi, la gran absent avui en aquests Campionats d'Espanya de ciclisme a Sabiñánigo.
4: El suplement. Des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.
5: Són 2:15 del matí.

0: Som al Suplement, som a Catalunya Ràdio. Cada dissabte, a l'hora que surt el sol, us despertem amb música. Els meus ídols, avui d'artista convidada, hi tenim Maria Arnal. Blai Mercè, Olga Balús, bon dia i bona hora.
1: Bon dia.
2: Bon dia.
0: Una de les grans veus que tenim a casa nostra, que es va fer doncs un salt amb aquesta peça, amb el Marcel Bagés, i que després ha continuat fent camí, en català, en castellà, amb una mica de tot, experimentant amb la intel·ligència artificial.
1: Correcte, correcte.
2: I la tenim presentant un disc magnífic, es diu Ama, aquest estiu, al Festival Vida, al Festival Portaferrada, ja de cara al final d'estiu al Festival Bel per del Fòrum. Vaja, que qui la vulgui veure en directe, la veurà en directe. Ha evolucionat molt la Maria Arnal. I hem començat escoltant una cançó de fa gairebé 10 anys, d'aquest disc, 45 cerebros i un corazón, amb el Tu que vienes a rondarme, que jo ara diré una cosa, que, i no exagero dient-ho, que per mi és potser una de les tres millors cançons en castellà que s'han escrit aquest segle.
1: Wow.
2: Em sembla al·lucinant. Ostres. Em sembla al·lucinant el Tu que vienes a rondarme. Wow. La podria haver escrit Federico García Lorca.
1: Podria ser.
2: És bestial, aquesta cançó.
1: Bueno, no, jo no sé si m'atreviria tant, però sí que han aconseguit una cosa molt interessant, Maria Arnal i amb, sobretot en la fase, no?, amb Marcel Bagés, que és fer aquesta revisió de la música d'arrel que, d'alguna forma, fa que els oients connectem amb coses que no sabíem que havíem de connectar, no? És a dir, tots naixem amb una cultura musical que després sembla que l'anem perdent a mesura que tenim influències externes, però hi ha grups o hi ha propostes que ens fan reconnectar des d'on venim, no?
2: Sí, una mica com Rodrigo Cuevas.
1: És una cosa així que dius, ostres, no saps per què, però connectes amb allò perquè forma part de tu. Doncs això Maria Arnal i Marcel Bagés ho han aconseguit.

0: Todos los calabozos de los que me he visto presa, ninguno me viste reja, sin nusos los antojos.
1: A veure, il·lumineu-me una mica. D'on surt la Maria Arnal i aquest binomi amb el Marcel Bagés, que després hi va un moment que es va acabar i que cadascú va continuar pel seu costat. Com va anar, això?
2: La Maria Arnal va començar a cantar relativament tard. Ella sempre explica que ella treballava d'acomodadora del Teatre Lliure, es va trencar el fèmur, i a partir d'aquí, amb la seva una baixa molt llarga, va començar doncs, a cantar. Després va ser a partir de l'exparella de la Maria Arnal, el Marc Sempere, activista valencià i realitzador també, que va posar-los en contacte, el Marcel Bagés i la Maria Arnal, per començar un projecte. Un dels primers concerts que van fer va ser a les festes de la Barceloneta. Clar, era un duet acústic que recuperava tradició oral, cançons populars, i a partir d'aquí doncs, van tenir molta complicitat, la Maria i el Marcel, i el projecte va començar a créixer. Va sortir aquest disc, el primer disc que sentíem abans, el segon, que és aquest que sentim ara, Clamor, fins que al final el projecte ja no va donar més de si i la Maria va començar a caminar sola.
3: També cal dir que quan es va trobar amb el Marcel Bagés, jo crec que els astres es van alinear, perquè el Marcel Bagés, també guitarrista, venia de jazz, venia de l'esmuc, etc. Però ell abraçava una tradició una mica més experimental, és a dir, li agradava músics com Marc Ribot, per exemple, li agradava tocar, utilitzar com molts efectes amb la guitarra, i això, clar, d'alguna forma es van unir dues ments inquietes que, mira, que va fer que traguessin aquests dos discos magnífics.

0: Una cosa molt maca que va passar amb el debut de Maria Arnal i Marcel Bagés va ser la recuperació dels poetes. En aquest cas, un poema de Joan Brossa, que és tan curt com la gent no s'adona del poder que té, amb una vaga general d'una setmana n'hi hauria prou per destrossar l'economia, alguna cosa així, doncs li va donar una èmfasi en directe, que sorties d'un directe a escoltar aquesta cançó i volies anar a fer una vaga general i a cremar-ho tot i a fer la revolució d'una vegada.
1: Sí, saps? I a més, com la Maria Arnal ve de tota la tradició teatral, clar, la posava en directe dels dos i ara ho estem veient també amb ella, amb la seva carrera en solitària, li donaven un plus més, o sigui, utilitzava molta la il·luminació, vestuari, sí, sí, etc. Sí, sí. Vull dir que sorties d'allà creant un univers propi.
0: Un univers on també hi havia com a influència Ovidi Montllor. Quim...

0: que coses més estranyes que passen prop de mi.
1: Hem posat la versió original de A la vida, i aquesta, amb la veu de la Maria Arnal i el Marcel Bagés, mai millor dit, va tenir una nova vida. I hi ha molta gent que ha fet servir aquesta cançó per donar la benvinguda a fills o per acomiadar persones estimades.
2: Sí, i una altra de les influències que també Maria Arnal ha reconegut, no?, en algunes de les entrevistes és cantants com... Bé, a ella li agrada molt la poesia, no? Ella, més que influències musicals, sempre ha dit, m'agrada molt aquest poeta o aquest...
1: Sí, ella llegeix molt.
2: Llegeix moltíssim, li agrada també molt el teatre, com dèiem, però sempre cita a Violeta Parra.

0: Una de les gràcies de la Maria és que no té perjudicis i que les seves influències poden anar des de Violeta Parra a qualsevol marcianada d'intel·ligència artificial que hagi sortit ara, no? I es mou entre això, entre les arrels molt marcades i el futur. Un dels... diria problemes, però potser no és un problema tampoc, ha estat les comparacions.
1: Home, sí.
0: que ha hagut d'aguantar des dels inicis de la seva carrera, no?
1: Perquè... Però és que quan coincideixes en el temps i en l'espai amb determinades projectes o artistes, doncs és molt difícil que no hi hagin comparacions, però és que tampoc crec que sigui tan dolent que hi hagin comparacions, perquè al final estem parlant de música, sí, no? O sigui, mai res neix del no-res, no? Vull dir, tu escoltes una cosa, allò ho integres i llavors fas la teva, no sé, la teva expressió artística. Suposo doncs... que anaves a parlar d'un disc capçal digne.
0: Sí, escoltem-lo.

0: és que clar, el debut de Maria Arnal i Marcel Bagés va arribar poc després d'aquest Granada de Raúl Fernández Miró i Silvia Pérez Cruz.
1: I és una parella que tampoc va acabar del tot.
0: Sembla que no massa
2: fet,
0: del tot.
2: Bueno, sí, m'anava a posar un jardí ara mateix.
0: Ah, ja ens ho explicaràs després.
2: Després us explico.
0: Fora de micro. I és això, que me'n recordo quan va sortir el disc, molta gent... Pues que, aquesta noia, el Maria Arnal, però si canta igual que la Sílvia Pérez Cruz. I al final penso que no és ben bé així, sinó que va ser tan fort això de Sílvia Pérez Cruz, quan va sortir la Sílvia Pérez Cruz, no? I van haver tantes cantants que després d'això van dir...
2: Quan va sortir, perdona...
0: Jo puc atrevir-me a cantar.
2: Quan va sortir aquest disc, perquè la Sílvia Pérez Cruz ja estava fent coses
0: sí,
2: abans.
0: Sí, però jo crec que la influència de la Sílvia... clar, arriba des de la Rosalia, a la Judith Nederman, sí, a la Maria Arnal...
2: Clar,
0: I ves
1: fent, la presència, no? La tens a dins d'una habitació amb ella i, hòstia, és una...
0: Sí, veure,
1: ocupa,
0: i veure
1: que, ocupa tot l'espai.
0: Que hi ha una dona que canta des d'aquest lloc on canta la Sílvia, no? I segurament després, doncs potser jo també em puc atrevir a cantar des d'aquí, no?
2: I és
0: no?
2: més, canta d'aquesta manera posant en valor la música tradicional, clar, que era una cosa que fins ara no, bueno, no estava de moda, per dir-ho així. Mm-hmm.
1: Avui els meus ídols del suplement, Maria Arnal. Que

0: consistir.
1: Aquesta és l'última versió de la Maria, el seu debut en solitari, de fet, amb Ama, i a mi aquesta cançó que m'equiten em m'emociona.
0: És fantàstica, eh? A més, quan comencen, té aquest punt també de poesia, no? D'anar repetint, no? Que entres una mena de loop, no? On una idea doncs, es va com reiterant, i vas entrant dintre i dins i dins i dins. És fantàstic. I a més, aquí amb aquest disc, a Maria Arnal ja veiem com ella va experimentant també amb l'electrònica, altre tipus de sons, doblant-se ella mateixa.
1: Clonant la seva veu.
0: Clonant la seva veu, no? De fet, està fent tot aquest projecte de música
1: artificial. És molt interessant, això.
0: Intel·ligència artificial. Però, mentrestant, també va fent les seves col·laboracions, i una de les, crec que més ben resoltes, és una que va fer en el nou disc de

0: passa, nen?
1: Tu la vas convidar, no?, a la Maria, no fa gaire, l'Eclipsi?
0: Va venir l'Eclipsi del suplement i ens va explicar tot aquest projecte d'intel·ligència artificial musical. No vaig entendre el 90% de les coses que em va explicar, però té una gran conversa i una gran història i és una de les grans de casa nostra. Això és l'Alice. L'Alice, mira, el dia que venia, havia de venir l'Eclipsi no es va presentar.
2: Ah.
0: A vegades hi ha artistes que van a dormitar al cap de setmana.
1: Potser estava passant la millor nit de la seva vida.
0: Això m'acostuma a passar amb músics.
2: Que no t'arriben a les entrevistes.
0: Sí, sí. Ramon Mirabet tampoc va arribar.
1: Tampoc va arribar? Sí,
0: sí. No ha tornat, des d'aleshores, al suplement.
2: Vull ostres.
0: Que no,
2: dia
0: sí que...
2: Doncs...
0: Vull dir que fins aquí.
1: Déu-n'hi-do.
0: Quan tu tens un compromís, home, normalment l'has de...
1: No, i tant. Si tens un compromís, i...
2: La música.
1: I si convé, vens d'empalmada.
0: I
1: ja està.
0: I clar.
2: Com nosaltres. Ja no venim aquí a les 7 del matí, que sí, vam dormir.
0: Una excusa amb cara i ulls. És a dir, l'excusa no pot ser anar a dormir tard.
1: No.
0: 20 minuts abans de començar.
1: No.
2: La història del rock està gent...
0: Aquí m'estic cobrant una factura de fa 3 o 4 temporades.
1: Ben fet.
0: Vull dir que si algun oient ha trobat a faltar Ramon Mirabet al suplement...
2: Ara ja sap per què.
0: Ara ja sap per què. Amb què acabem, nois?
2: Amb Pellizco, també del nou disc de Maria Arnal.

0: ens veiem algun dels concerts de la Maria?
1: Sí.
0: Arnal?
1: Sí, sí, sí.
0: A on,
1: sí, sí.
0: Olga? A Vida, Portaferrada o Festival B?
2: El Vida. És l'últim cap de setmana de suplement d'aquesta temporada.
1: Sí,
2: el Vida. Crec que deu ser el 4 i el 5 de juliol,
0: sí,
2: no?
0: Sí, i tant.
2: Doncs mira,
0: si
2: bueno,
0: la setmana que ve.
2: Aquell dia sí que podem venir
0: la setmana
2: pel programa sense dormir.
1: I a més, vinga, quedem allà. Tinc ganes de veure-la posada en directe, perquè
0: actua molt tard, Actua molt tard.
1: Ballarines,
2: sí, una petició coses popular de cara a la setmana que ve, últim capítol de la temporada. Tornarem al setembre. Jo crec que...
1: A veure.
2: Per acabar amb cara i ulls, després de...
1: Què vol dir cara i ulls, Maria?
2: Tota la turra de la temporada
0: que ve. Tot passa pel teu filtre, la teva aprovació...
2: No és veritat, això.
1: Ah, no?
2: Sí, l'única petició que us demano és que el cap de setmana que em feu quin. És que és el, bueno, meu grup fetitxe.
0: Sé que mai
2: mereixeria un capítol.
1: Ens vas demanar si fos l'Oreja de Van Gogh, eh?
2: No, això no és veritat.
0: Jo no em prepararé res, perquè ho saps tot tu. Ja.
2: No, però la selecció feu-la vosaltres.
0: Aquell
2: dia sí que parlo.
0: Vinga.
2: Fins la setmana que ve, ara tornem.
0: Adéu.
3: El suplement, amb Roger Escapa.
4: Una família de 8, un aniversari i tot allò que no s'han dit mai a punt d'esclatar.
5: Si ja no som capaços de seure al voltant d'una taula i compartir un àpat plegats, què ens queda?
6: Emma Vilarasau i Jordi Boixaderes protagonitzen La Truita, dirigida per Ferran Utzet al Teatre Poliorama.
4: Aquest festival grec seu a taula amb La Truita, un dinar que ho canviarà tot.
6: Entrades a teatrepoliorama.com.
7: Amb motiu del gran depart del Tour de França, els dies 2, 4 i 5 de juliol, hi haurà talls de carrers i afectacions importants a la mobilitat a Barcelona. Consulteu els recorreguts, planifiqueu els desplaçaments amb antelació i prioritzeu el transport públic en a peu o en bicicleta. Més informació a barcelona.cat/mobilitatletour. Ajuntament de Barcelona.
8: Des de que arribem al món, el portem amb nosaltres. El gust. La capacitat de veure on els ulls no arriben. El que ens avisa quan una cosa val la pena. El gust és un privilegi i fer-lo servir la nostra responsabilitat. El gust és nostre. Amalia Origen.
9: Joan, demà hem d'anar a Igualada.
10: I després a la meva mare, Olot. Carreguem les cadires i cap a Reus, que hi juga el meu nebot.
11: Molt bé.
10: Arribarem a tot?
11: Del cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
12: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
13: 300 grams de paraules, mig litre d'actitud,
14: una cullerada de silenci,
13: dos reflexos de llum,
14: 5 quilos de cadira
13: i, si convé, 150 grams d'ulleres.
14: Aquesta temporada, a l'hora de fer el dinar, a Ciutat Maragda cuinarem lectures per a tots els gustos.
15: Ciutat Maragda, amb tots els ingredients per a una lectura nutritiva.
16: Contes, novel·les, poemes, cançons...
15: Ciutat Maragda, cada dissabte a la 1 del migdia, amb David Guzmán. En Guàrdia, amb Enric Calpena.
17: A partir del segle XV i durant bona part de l'edat moderna, arreu d'Europa va sorgir una suposada pràctica, la bruixeria, que aparentment atemptava contra l'ordre establert i la religió cristiana. La persecució de la bruixeria va resultar especialment cruenta i macabra a Catalunya. En parlarem en el proper episodi de En Guàrdia, també disponible a la plataforma 3Cat.
15: En Guàrdia, amb Enric Calpena. Aquest dissabte a les 3 de la tarda.
3: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
2: Passen 4 minuts de 3 quarts de 8 del matí. Titulars, Núria Pujades, bon dia.
18: Bon dia.
2: Venezuela restringeix l'accés a l'estat de La Guaira, és el més afectat pels terratrèmols d'aquesta setmana.
18: El govern veneçolà vol facilitar així les tasques de rescat i l'arribada d'ajuda humanitària a la zona. S'eleven a gairebé un miler de morts, 3.000 ferits i 50.000 desapareguts segons l'ONU.
2: 50.000 desapareguts segons l'ONU, poca broma, és una xifra que encara les autoritats veneçolanes no confirmen, però els trets van per aquí, segons el que explica l'ONU aquestes últimes hores. A tot això, els Estats Units, en paral·lel a enviar aquesta ajuda a Venezuela, responen a l'atac iranià de dijous contra un vaixell a l'estret d'Hormuz.
18: Washington ha bombardejat aquesta nit una zona del sud de l'Iran on hi havia míssils i drons.
2: Per tant, ja hi tornem a ser. Controlats els incendis de Tiana i de Tàrrega.
18: Tant el foc del Maresme com el de l'Urgell han afectat una quarantena d'hectàrees i a la franja de Ponent continua actiu l'incendi de Tamarit de Llitera que ha cremat més de 4.000 hectàrees.
2: Avui dissabte el PSOE tancarà files amb Pedro Sánchez.
18: Serà el comitè federal del partit on defensarà un cop més la continuïtat del govern i la seva gestió dels casos de corrupció a Catalunya avui el PP català tornarà a escollir Alejandro Fernández com a líder en un congrés que arriba 4 anys tard.
2: I aquest migdia, la Joventut Nacionalista de Catalunya, la JNC, homenatjarà l'expresident Jordi Pujol.
18: Serà un acte Planoles al Ripollès, un acte de reconeixement a la trajectòria política de l'expresident que arriba després que l'Audiència Nacional l'exonerés del judici de la família per la fortuna Andorra.
2: Aquesta tarda, manifestació de l'orgull LGTBQ i més a Barcelona.
18: És la convocada per la Crida per l'Alliberament Sexual i de Gènere, el Front d'Alliberament Gai de Catalunya, o Arran, entre d'altres. Serà a partir de les 6 des de plaça Universitat.
2: Més de 1.300 firmes per reclamar la revisió de l'examen de matemàtiques de les PAU.
18: És una iniciativa que han impulsat famílies dels estudiants, tot plegat després que dimarts se sabés que la nota mitjana d'enguany era un 4,18, que és la més baixa des del 2014.
2: Restriccions a l'R11 de Rodalies entre Girona i Figueres.
18: Perquè aquest cap de setmana no circularan els trens en tots dos sentits entre les dues ciutats per les obres de millora en el pont ferroviari sobre el riu Ter de Flaçà.
2: Aturada l'adjudicació de la nova gestió del cinema Trufó de Girona.
18: Després que el Tribunal de Contractes hagi rebut el recurs presentat pel col·lectiu de crítics que se n'encarregava fins ara, el procediment se suspèn fins que el Tribunal resolgui el recurs.
2: Rosa Boladeres guanya el 52è Premi Margarida Xirgo de Teatre.
18: L'actriu està premiada pel seu paper a l'obra Tinc un bosc al cervell, que es va fer a la Sala Beckett de Barcelona.
2: I als esports del Mundial, Espanya es classifica com a primera de grup després de guanyar per la mínima l'Uruguai.
18: Per un gol de Baena, ara la Roja espera el seu rival a 16, serà Àustria o Algèria.
2: Les portades dels diaris continuen fixades en Veneçuela. Marina Laminos, bon dia.
19: Sí, tot són fotografies de les runes al país llatinoamericà. A l'Ara, un edifici destrossat i sobre fons groc, un titular, Veneçuela, sense mitjans per buscar desapareguts. Tant La Vanguardia com El Periódico hi posen xifres. Veneçuela busca 50.000 desapareguts i la xifra de morts s'enfila a 900, titular que La Vanguardia acompanya d'una fotografia d'un edifici esfondrat a Caravalleda, a La Guàrdia, amb desenes de persones buscant víctimes. El Periódico, imatge també de La Guaira, aquí són ciutadans que transporten un cos recuperat d'un dels edificis esfondrats i el titular, l'ONU xifra en 50.000 els desapareguts a Veneçuela. I El Punt Avui, en un sentit molt diferent, titulen Es busca nom. Fins al 15 d'agost la ciutadania de la Catalunya del Nord podrà escollir el nom oficial del departament.
2: A la premsa editada de Madrid, tots els titulars també són per Veneçuela. El País, Veneçuela busca supervivents del terratrèmol a la desesperada.
19: La fotografia del País, però, és del rei d'Espanya, Felip VI, i la presidenta de Mèxic, Claudia Sheinbaum, reunits al Palau Nacional de Mèxic. Tant El Mundo com a La Razón, també a l'ABC, les fotografies són aquí sí per a la devastació a Veneçuela. Pel que fa als titulars, La Razón diu Veneçuela busca contrarrellotge supervivents entre la runa. A l'ABC, Veneçuela sense mitjans per atendre els ferits. I un segon titular que apunta que la justícia boliviana reobre el cas en què Zapatero va cobrar 200.000 euros. I El Mundo, també sobre els fronts judicials oberts al PSOE, la UCO detecta tripijocs en els contractes que va recomanar Begoña Gómez.
2: Anys i anys per molts anys, Albert Postils avui bufarà 27 espelmes a Aitana.
20: L'artista de Sant Climent de Llobregat es va donar a conèixer a través d'Operación Triunfo i amb el temps s'ha convertit en una de les artistes més internacionals de casa nostra gràcies a cançons com aquest superestrella que ara sentíem.
2: 58 espelmes, Miqui Puig.
20: Durant 16 anys va liderar Los Sencillos i des d'aleshores ha continuat la seva carrera en solitari amb discos com Casualidades o Impar i tocant diverses tecles. Fa de DJ, de productor de la seva pròpia agència, és amic del Suplement i fins i tot ha escrit un llibre, Jo no queria ser Miqui Puig.
2: Per molts anys el Miqui. 51 espelmes també per Tobey Maguire. I got the script and I read it and my first feeling
20: was a feeling of relief. Because it was good. És el nom que s'amaga darrere de Peter Parker, el personatge de la trilogia de Spider-Man de Sam Raimi, un paper que va reprendre anys més tard, el 2021, en una altra pel·lícula d'aquest superheroi dirigida en aquest cas per John Watts.
2: Vida social. Marta Ferrer, avui els Pets bufen 40 espelmes al Festival Random Rubí.
21: I tocaran els 8 discos que no van cantar la primera part de la gira d'aniversari, però que estan igualment plens d'himnes. Ho faran avui a l'amfiteatre del Parc del Castell. A les 10 del vespre es poden comprar entrades per 10 euros.
2: la meitat de 40-20, els Amics de les Arts celebren 20 anys damunt dels escenaris a Reus.
21: Amb motiu de les festes de Sant Pere, el trio portarà el seu show especial per commemorar dues dècades de carrera a la plaça de la Llibertat del municipi a 11:45 del migdia de manera gratuïta. Quan li agafa la mà, no
2: passa el temps, saps que Gina, són els caps de cartell del descampat Santa Pau de la Garrotxa.
21: I seran també amb la Big Bandida i Santa Mandra, entre d'altres. Els concerts arrenquen a 8:15 del vespre al pàrquing del pavelló municipal i les entrades costen 15 euros.
2: El Teatre de la Biblioteca, l'Albada.
21: En el marc del Festival Grec, Oriol Brogi presenta aquest text en què compta amb 11 intèrprets en un viatge al passat que ens transporta als Jocs Olímpics del 92. Allà, una noia que està acabant la carrera emprendrà una recerca que l'endinsarà en la història més fosca de l'Espanya moderna. La funció és a les 6 de la tarda, les entrades estan disponibles per 30 euros.
2: I encara en clau del Festival Grec, el Poliorama, la Truita.
21: Amb un repartiment de luxe que inclou Emma Vilarassau, Jordi Boixaderes i Sara Espígol, l'obra dirigida per Ferran Utzet retrata una reunió familiar que salta pels aires quan una de les filles es nega a menjar el fricandó que ha preparat la mare perquè s'ha fet lactopesco vegetariana. La funció és a 8:15 del vespre i es poden comprar entrades des d'11 euros.
2: 3 minuts per les 8 del matí, l'hora del conte de l'Albert Postils. La narració va a càrrec del Carles Debó. Avui el conte es titula El sacrifici.
0: A la seu social dels sicaris va arribar una carta que va tenir el mèrit de fer-los esgarrifar. Un homenot amb males puces, que les havia fet de l'alçada d'un campanar, com els seus col·legues, va llegir la nota amb veu alta i tremolosa. Fa molt temps que no puc agafar el cotxe i la culpa és de les persones amb mobilitat reduïda. Són un col·lectiu sobrerepresentat. Tenen més places d'aparcament de les que necessiten i persones com jo ens hem de fer fotre. Digueu-me qui és més desgraciat aquí, ells o jo? L'homenot es va aturar un moment a reflexionar, però els seus companys li van fer notar de seguida que els escrúpols no procedien en horari laboral. I va seguir. Mireu, ja no vull cap mal a ningú. Tinc un amic minusvàlid i no seria just passar comptes amb un dels seus iguals. És per això que us demano que demà, amb tot el tacte de que sigueu capaços, vingueu a trencar-me les cames. Sóc una persona sedentària, no les trobaré a faltar. L'homenot, que havia perdut tot el color que tenia, va veure que el remitent havia adjuntat hora i adreça per fer efectiu l'encàrrec. I al final de tot de la carta va afegir: pagaré el que calgui. La tranquil·litat de tenir reservat un lloc per aparcar no té preu.
2: Música.

0: Blai Iniesta, què tal? Bon dia.
1: Bon dia, Roger.
0: Per què arribarem amb els Stones avui a les 8 del matí?
1: Perquè la llegendària banda de rock ha publicat aquesta setmana dos nous senzills. Un d'ells, aquest que escoltem, Jealous Lover. Amb més de 60 anys de carrera musical, Mick Jagger i companyia publicaran el seu 25è àlbum d'estudi el proper 10 de juliol. En aquest disc hi trobarem aquesta joia d'R&B titulada Jealous Lover.
0: Avui fins a les 8 amb els Stones o amb el Rolling, com preferiu. Salut i ràdio.
1: Salut i ràdio.

0: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
1: Bon dia, són les 8 i així sona el suplement de Catalunya Ràdio.

Dissabte 27 de juny del 2026, el recompte de víctimes pels terratrèmols de Veneçuela no para de créixer, ho continuarà fent els propers dies. Ja són gairebé 1.000 les persones que han perdut la vida al país sud-americà, però és que el nombre de desapareguts s'enfila fins al 50.000 després dels sismes consecutius de dimecres. Un desastre natural que arriba en un moment de gestió política complexa amb un règim chavista que perviu formalment sota el lideratge de Delcy Rodríguez, però que no pren cap decisió sense el permís de Donald Trump. En un món governat per les contradiccions, resulta sorprenent assumir que Veneçuela rebi ara el suport humanitari immediat dels Estats Units. Són imatges que fa tan sols 6 mesos haurien estat impensables. Els terratrèmols d'aquesta setmana serveixen per recordar la fragilitat humana davant les grans catàstrofes i també la importància de construir una xarxa de prevencions per minimitzar-ne les conseqüències. Els terratrèmols són inevitables, ho han estat al llarg de la història, perquè formen part del funcionament natural, mai més ben dit, del planeta, però està a les mans dels governs preparar-se perquè l'impacte sigui tan baix com sigui possible. La gestió integral de les emergències, des que es construeix fins que s'estableixen els protocols per actuar davant de crisis com aquesta, és el que marca la diferència, i a vegades ni tan sols això permet salvar-se, només cal recordar què va passar a Fukushima el 2011. En setmanes com aquesta es pot tenir present el que explicava la periodista Catherine Schulz al llibre-reportatge El gran terratrèmol, editat a l'Estat el 2025, després que guanyés ja fa uns anys el Premi Pulitzer. La lectura és frenètica, com els instants previs a la gran desgràcia en una pel·lícula de catàstrofes, amb la diferència que el que hi explica és tot veritat. La gran pregunta, ve a dir l'autora, no és si hi haurà un terratrèmol devastador a la costa del Pacífic dels Estats Units. La gran pregunta és quan passarà i si estem preparats. La conclusió no convida precisament a l'optimisme. Som al suplement i en setmanes com aquesta costa una mica més tenir esperit de cap de setmana.

0: El suplement, amb Roger Escapa.
1: No ens ho acabem de creure, però teòricament l'onada de calor ja ha passat de llarg, almenys a casa nostra. Jofre Genué, bon dia.
2: Bon dia. Sí, tot i així hem tingut una mica de mala sort perquè, malgrat es va debilitant, ha quedat de la península Ibèrica, on encara ha quedat una mica ancorada, és precisament a la zona del Mediterrani, i afectant-nos una mica de ple. Per això no acaba de baixar de tot el termòmetre, hem deixat enrere aquests valors doncs, desbocats, excepcionals, de més de 40, fins i tot. Però bé, estem una mica per sota del llindar, però no gaire més. De fet, ahir es va arribar a 39 a Figueres i avui encara pot haver-hi introduït amb algunes xifres de 37, 38, potser algun 39 a les zones més caloroses. A més, s'incrementa una mica l'aixafogó a la façana litoral. Per tant, hem de tenir una mica de paciència d'un cap de setmana que serà més de canícula de ple de juliol o finals de juliol que no pas de finals de juny. Avui amb estabilitat. De fet, l'únic factor que destaquem són alguns núvols baixos inofensius aquest matí cap al Delta de l'Ebre, algun núvol prim passatger, tarda amb algun núvol cap a l'àrea del Pirineu, però sense conseqüències, per tant, protagonista el sol i la calor. I demà sí que ja comença a canviar una miqueta, lentament, insistim en paciència. Demà es notarà sobretot a la tarda al Pirineu i Franja de Ponent, on al llarg de la tarda l'altra nota començarà a baixar una mica, es produiran les primeres nuvolades amb ruixats i algunes tempestes. A la costa i al peritoral, al marge, no ens assabentarem, i a més les temperatures encara podrien pujar un palet més, amb pols en suspensió, i sí que ja a partir de dilluns i fins dimecres s'iniciarà aquest descens lent i global arreu del territori, amb l'arribada d'alguns ruixats que al nord-est del país fins i tot localment podrien ser una mica intensos.
1: Alerta amb Europa també, perquè fa calor a Catalunya, però al Regne Unit, França s'han acabat els aparells de ventilació, estan esgotadíssims, i al Regne Unit no hi estan gens acostumats al termòmetre, que s'enfila en alguns punts fins als 37-38 graus.
2: Sí, de fet, la bombolla d'aire calent ja es retira del Regne Unit. Ara mateix està sobre França, la part nord i oriental. A la Bretanya ja comença a baixar el termòmetre, aquí ja ha abandonat aquesta bombolla d'aire càlid. Es debilita, però entre avui i demà encara afectant això que deies, França i la zona central d'Europa. Són països, per exemple, el Regne Unit, les vivendes són de moqueta, de finestres tancades.
1: Bé, no tenen persianes. Sí, sí.
2: No baixen, sí. Per tant, clar, amb aquestes temperatures es fa insuportable. Els metros amb temperatures de més de 35 graus, excepcional, i tant. De fet, a França, amb els rècords que hi ha hagut, ens comentaven que els recordava la onada de calor del 2003, que va morir 15.000 persones. No ha mort tanta gent, però les xifres són similars, o en alguns casos fins i tot superiors.
1: Una abraçada, Jofre. Fins ara.
2: Fins ara.
0: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
1: Les notícies del dissabte. Seguim molt pendents del rastre de la destrucció a Veneçuela. Ha deixat el doble terratrèmol que va sacsejar el país dimecres amb un munt de morts encara per comptabilitzar. El nombre de morts s'apropa de moment al miler. Hi ha més de 3.000 ferits i, segons l'ONU, ja hi ha 50.000 desapareguts. El pas del temps ara és la clau per rescatar el màxim de persones en vida, i per això aquesta matinada el govern veneçolà ha restringit l'accés a l'estat de La Guaira, la zona més devastada, per facilitar les tasques de rescat, l'arribada d'ajuda humanitària i també la coordinació dels equips d'emergència. A l'Amèrica Llatina hi tenim el John Biosca.
3: Tercera nit al ras, la que dormen milers de veneçolans que ho han perdut tot, els de la zona zero de Catia-la-Mar i La Guaira, a 30 quilòmetres de Caracas, la capital veneçolana a la costa del mar Carib veneçolà, angoixa i també incertesa la recerca de familiars, amics i coneguts desapareguts, una xifra que ronda els 50.000 desapareguts, segons les dades recopilades per voluntaris veneçolans, que ja tenen aquestes dades també a l'Oficina de Nacions Unides al País Sud-americà, que intentarà ajudar en les recerques. Por a noves rèpliques sacsejades que s'estan produint, que destrossen ponts i carreteres, com per exemple un accés precisament a la zona zero de La Guaira.
4: Una rèplica y ya el puente terminó de colapsar. No deja pasar ningún tipo de vehículo. A pie de una persona en una persona. El puente que une Caraballeda con La Guaira. Ya no pueden pasar en vehículo.
3: El govern veneçolà, justificant posar ordre, limita els accessos als edificis ensorrats a partir de les 8 del vespre, ho explica el ministre de l'Interior veneçolà, Diosdado Cabello.
5: A partir de las 8 de la noche de hoy, 26 de junio. 26 de junio. Agradecemos a todos los que han venido colaborando, agradecemos a todos los que se han venido incorporando, pero es necesario que todo tenga un orden de acuerdo al momento que estamos viviendo. El tema humanitario, el tema sanitario.
3: L'ajut internacional va de menys a més, arribant a Veneçuela la gran majoria d'assistència humanitària de primera necessitat. Fins ara l'ha liderat el voluntariat. S'espera que els rescatistes internacionals amb gossos especialitzats especialment per localitzar persones d'entre les runes ocupin posicions. Cada hora que passa és vital per trobar persones amb vida.
1: Gràcies, Joan. De fet, un equip d'emergències format per bombers i membres del SEM i de Protecció Civil de Catalunya és a punt de viatjar cap a Veneçuela en un vol que sortirà des de Madrid. Es tracta d'un equip especialista amb estructures col·lapsades homologat per la Unió Europea que donarà suport a les tasques de rescat. Ho explica el cap de l'expedició, Oriol Corbella.
6: El que fem és avaluar el risc sobre l'estructura, les formes que tenim d'entrada, els espais vitals que poden haver quedat allà dintre i també la seguretat de les maniobres com per poder actuar en aquests edificis que estan d'una forma molt precària, que poden acabar col·lapsant i també suposar un risc pels propis intervinents.
1: I mentrestant, el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament ha obert una campanya de donacions econòmiques per canalitzar l'ajuda des de Catalunya. N'ha parlat a 3 Catinfo, el president del Fons, Jordi Quadres.
7: La campanya és de recollida de fons, perquè recordem que sempre és molt millor poder recollir fons econòmics per després destinar-los a les ONGs i entitats que ja estan sobre del terreny i es destinen als projectes que puguin aixecar les diferents entitats i ONGs del país, a les quals nosaltres hem començat a buscar.
1: Una donació que es pot fer per transferència bancària i també el número de Bizum 08678, 08678. A partir de les 9, al suplement incorporarem l'Albert Elfa també a la tertúlia, ens ajudarà a mirar cap a Veneçuela. També contactarem amb el grup de bombers que viatja avui cap a Veneçuela, amb una catalana que viu al país, a Veneçuela, i que ens ajudarà a posar context doncs, el que està passant, amb una mirada també des de dins de Caracas. El rastre de destrucció a Veneçuela no té res a veure amb les conseqüències del terratrèmol d'una magnitud similar, que dijous va sacsejar també al Japó, sense víctimes ni danys materials greus, perquè és un país acostumat a aquests fenòmens i amb els edificis, sobretot, que estan preparats per sismes d'aquesta mena. Aquesta matinada, però, atenció, perquè el Japó s'ha emès una alerta al país nipó pel pas d'una tempesta tropical i d'un cicló que, de moment, ha obligat a evacuar 200.000 persones i que ha provocat 7 ferits. També s'han hagut de cancel·lar més de 200 vols, la majoria amb origen i destinació a l'aeroport de Naha, al sud-oest del país, i s'han suspès alguns serveis del tren bala. De matinada, l'altra notícia del dia són els nous atacs dels Estats Units contra l'Iran aquesta nit com a resposta al bombardeig d'aquesta setmana contra un vaixell comercial nord-americà que travessava l'estret d'Hormuz. Ja hi tornem a ser, per tant, aquest atac de l'Iran es va rebre com una violació de l'alto al foc. Concretament, Trump va parlar de violació estúpida de l'alto al foc. En tot cas, la Guàrdia Revolucionària ha promès una resposta ràpida i decisiva al bombardeig nord-americà d'aquesta matinada. Es tracta del primer intercanvi de foc entre els Estats Units i l'Iran des de la signatura del memoràndum d'entesa entre els dos països la setmana passada i posa de manifest la fragilitat de l'acord de pau signat fa només 10 dies. Mentrestant, els governs del Líban i d'Israel, que actualment no tenen relacions diplomàtiques, han signat a Washington un acord marc per iniciar converses formals de cooperació i per arribar a un escenari de pau i seguretat duradores. Així ho ha explicat l'ambaixadora libanesa a Washington després de signar l'acord.
8: L'acord marc trilateral que hem signat avui és un primer pas en el camí cap a la restauració de la sobirania i la integritat territorial libaneses per garantir un cessament permanent i definitiu de les hostilitats i permetre que el nostre poble torni a la seva terra i que tots els libanesos visquin en pau, seguretat i prosperitat.
1: Un pacte que s'ha signat dels governs del Líban i d'Israel, com explicàvem, sense la participació de Hezbollah, que rebutja frontalment aquest acord. A Catalunya, els bombers donen per controlat l'incendi de Tiana, al Maresme, que ha cremat prop de 50 hectàrees forestals, segons un primer balanç. Els bombers van poder aturar el foc abans que s'estengués cap a l'est per la serralada litoral. No hi ha hagut danys personals ni tampoc ha afectat cap habitatge, però sí que hi ha un home detingut acusat d'haver provocat l'incendi. Des de Tiana, Marta Vallès, bon dia.
9: Bon dia. Un foc que preocupava perquè tenia molta potència i hi havia la por que es pogués estendre cap a la serralada litoral en direcció a Alella. La gran quantitat d'efectius i la ràpida actuació ho va poder impedir. Núria Parlon, consellera d'Interior.
10: Tots els objectius tàctics que preocupaven els bombers, com era el fet que sortís de l'olla topogràfica i que generés incendis secundaris, s'han pogut controlar amb tota la intervenció. Més de 135 bombers. Hem arribat a tenir un total de 11 mitjans aeris. I gràcies també a tot el terreny de mosaic de les vinyes, ha ajudat a aturar part d'aquest foc que al principi preocupava molt.
9: Poc després que comencés l'incendi es va detenir un home acusat d'haver-lo provocat.
10: Sembla ser que hi ha hagut testimonis que han pogut veure que estava provocant els incendis.
9: El foc va obligar al confinament dels municipis més propers a l'incendi. Les gairebé 50 hectàrees que s'han cremat estan dins l'espai protegit d'interès natural de la conreria Sant Mateu Sellex.
1: També controlat l'incendi de Tàrrega, l'Urgell, que ha cremat 38 hectàrees de terreny agrícola, segons dades provisionals dels agents rurals. 9 dotacions terrestres continuen treballant per donar-lo per extingit. La hipòtesi principal és que una avaria de màquina agrícola hauria estat la causa del foc. I a la Franja, mentrestant, encara es treballa per extingir l'incendi que ja ha afectat 4.300 hectàrees entre Tamarit de Llitera i el Campell. L'incendi evoluciona favorablement i els bombers continuen treballant a contrarrellotge, concentrant els esforços al flanc dret, als sectors sud i nord del perímetre. Encara hi ha 240 veïns de les localitats de Sanuí i Alins i de Calassans que no poden tornar cap a casa. Des del Campell, Júlia Albacar.
11: El foc ha afectat un perímetre de 4.300 hectàrees, de les quals el 70% són agrícoles. Ja s'han retirat els efectius d'altres comunitats autònomes i ara continuen amb l'extinció els mitjans aragonesos. Les altes temperatures i el vent han fet que sigui un incendi molt complex, com definia el conseller d'Interior aragonès, Roberto Bermúdez.
12: Una barbaridad, que la temperatura y lo que sucedió ayer fue muy extraño, que el fruto de los incendios estos nuevos estamos sufriendo y que vamos a sufrir, con una temperatura altísima, con un viento de sur calentísimo, con unas circunstancias muy complejas.
11: També han passat la segona nit fora els veïns dels nuclis de Sanuí, Alins i Calassans per seguretat i en el cas de Sanuí perquè les flames van arribar pràcticament a tocar les cases.
1: Els bombers han trobat un excursionista mort al pic de Baborte, al Pallars Sobirà. L'han localitzat aquest divendres després que ahir en denunciessin la desaparició. L'home havia sortit al matí a fer una ruta cap a aquest pic i havia contactat amb la família per últim cop al migdia després d'haver coronat el cim. Ahir a la tarda, efectius dels GRAE van localitzar el cos sense vida de l'excursionista en una zona de difícil accés propera a Alins. A la crònica política compta enrere per un superdissabte de congressos interns. A Catalunya li toca al PP, un congrés que feia 4 anys que s'havia de celebrar, ara hi entrem, però abans tots els ulls posats a Madrid, a la seu del PSOE, on Pedro Sánchez reuneix avui el seu comitè federal, el comitè federal del PSOE, enmig de la tempesta judicial que envolta el partit, tot i que no s'esperen grans turbulències avui amb els crítics. Des de Madrid, Alba Gil.
13: Ferraz confia que els barons i líders territorials tanquin files amb Pedro Sánchez, que compareix davant la plana major del PSOE 3 dies després que el Congrés li hagi demanat una qüestió de confiança i amb la contundent sentència contra José Luis Ábalos encara viva. El president espanyol es plantarà davant dels seus per engegar la maquinària electoral en un comitè que es preveu tens, però sense grans qüestionaments més enllà dels habituals de García Page. La corrupció s'ha convertit en el principal llast per al PSOE i si l'any passat convulsionava pel cas Cerdán, avui també ressonarà en el cas Leire Díez o la investigació Zapatero. Però més que oposició, s'espera preocupació per com redreçar aquesta situació de cara al nou cicle d'eleccions, precisament un dels debats que podria estar més viu. Sánchez ja ha descartat un superdiumenge electoral, però no ha concretat si les generals seran abans que les autonòmiques i municipals del maig, tal com demanen diversos càrrecs per evitar el desgast. D'altra banda, els socialistes tenen previst endurir encara més els controls interns amb canvis en el reglament per poder implementar les mesures que van anunciar el juliol passat.
1: Qui sí que ha insistit aquesta setmana que cal convocar eleccions, gràcies Alba, és Alberto Núñez Feijó, que avui serà a Barcelona per assistir al Congrés del PP català. Malgrat els seus estira i arronses amb el líder del partit, Alejandro Fernández, serà reelegit com a número 1 de Catalunya, però el gran dubte de la jornada d'avui pel PP a Catalunya és saber qui serà el número 2. Àlex Giral Robert, bon dia.
14: Bon dia. L'últim gran conclave dels populars catalans va ser el 2018. Els seus estatuts marquen que s'ha de fer cada 4 anys, però les desavinences entre Alejandro Fernández i Alberto Núñez Feijó han fet posposar la cita fins avui. El desgel es va començar a fer evident amb l'elecció de Fernández com a cap de llista del PP per a les catalanes del 2024.
15: Ha sido un parto un pelín delicado, pero el niño, os aseguro que ha salido sano peleón, però també us asseguro que us va a deixar dormir per les noches.
14: El salt dels populars, dels 3 als 15 diputats, va deixar aparcada la idea d'un relleu. Ara la principal incògnita és qui substituirà com a segon de bord l'històric Santi Rodríguez, que reclama algú amb molta empenta.
16: Després de 5 anys jo he fet tot el que havia de fer. Entenc que en el partit hi té que haver renovació, hi té que haver un revulsiu. Hem salvat una situació crítica i, per tant, ara volem més.
14: Qui té més números és el portaveu del PP al Parlament, Juan Fernández. A nivell programàtic, la formació avalarà, entre d'altres, endurir la seva posició contra la immigració.
1: Passen 2 minuts d'un quart de 9 del matí. Avui fa 2 mesos exactes d'aquest moment.
17: Con lo cual, se acuerda que a partir de este momento queda, no quiero utilizar la palabra expulsado, pero que sí, efectivamente, queda fuera del procedimiento, una palabra.
1: 2 mesos que la justícia va exonerar Jordi Pujol i Soleil del judici per la fortuna familiar a Andorra. Doncs bé, aquest migdia, la Joventut Nacionalista de Catalunya retrà homenatge a l'expresident Pujol a Planoles, al Ripollès. Serà un acte amb diversos militants i càrrecs de diferents èpoques de la branca juvenil de l'antiga Convergència que volen fer un reconeixement a la trajectòria política de l'expresident. Entre els assistents hi haurà el secretari general de Junts, Jordi Turull, el president del Parlament, Josep Rull. No està previst que Jordi Pujol llegeixi cap discurs que ha preparat, sinó que ho farà la secretària general de la Joventut Nacionalista lista de Catalunya. Des que el cas Pujol ha quedat vist per sentència, les aparicions públiques de l'expresident, que acaba de fer 96 anys, han estat mínimes, però diverses veus han volgut reivindicar el seu llegat i de retruc lamentar la lentitud de la justícia, que ja no podrà condemnar-lo ni tampoc absoldre'l. Amb l'expresident Pujol exonerat, la pressió la té ara la magistrada, que ha de redactar la sentència d'un cas amb 17 acusats, una sentència que algunes fonts apunten podria fer-se pública ben bé aquest estiu. Per tant, està al caure. D'aquí unes setmanes podríem tenir sentència Pujol. Tornem a parlar de la gran estrella sempre dels informatius. Donald Trump torna a fer servir els aranzels com a amenaça. Ara diu que imposarà aranzels del 100% a les importacions europees si finalment es decideix gravar les multinacionals tecnològiques estadounidenques. És la proposta, és la resposta, com sempre, comunicada a través de la xarxa, a la proposta de l'Eurocambra de gravar amb un impost general gegants digitals com Google, Apple, Meta o Amazon. El president dels Estats Units diu que penalitzarà qualsevol país europeu que ho apliqui amb un aranzel del 100% als seus productes i que el nou gravamen s'imposarà per damunt de qualsevol acord previ de manera immediata. Una de freda i una de calenta de Donald Trump que amenaça la Unió Europea, però recula en un dels altres fronts que té oberts. Finalment, permetrà que es faci servir el model d'intel·ligència artificial més avançat d'Anthropic. Concretament, un centenar d'empreses i organismes federals dels Estats Units hi tindran accés, segons el mitjà Semàfor, després que Trump en bloquegés l'ús fa 2 setmanes al·legant motius de seguretat nacional. Ara Washington considera que Anthropic ha fet prou canvis per evitar que aquesta tecnologia es pugui fer servir en ciberatacs sofisticats. La realitat és que els delictes a internet no paren de créixer. A la Unió Europea cada vegada hi ha més integrants de xarxes criminals perilloses i l'Europol ho vincula als ciberdelictes i al reclutament de molta gent per cometre estafes online. Alerta a la dada, en només 2 anys, el nombre de membres d'organitzacions criminals a la Unió Europea ha passat de 80.000 a 400.000. Els detalls des de Brussel·les amb el Bruno Forte Amires. Bon dia.
18: Hola, bon dia. L'Europol diu que l'esfera digital permet delinquir en un entorn més segur perquè els membres de les xarxes criminals assumeixen menys riscos que la vida real. Tot i que el negoci més suculent continua sent el tràfic de drogues, creixen amb força les bandes dedicades al frau i a les estafes en línia. Ho advertia el comissari europeu de l'Interior, Magnus Brunner.
19: These are not street gangs.
20: Això no són bandes de carrer. Aquí ja hi ha cooperació criminal a escala multinacional. I tal com passa amb les empreses multinacionals, les xarxes criminals també busquen els mercats més rendibles.
18: I dona una altra dada. El 85% de tots els grups criminals perillosos tenen empreses legals que utilitzen per blanquejar diners o com una disfressa per cometre altres delictes. L'hostaleria, bars, restaurants, però també les empreses de transport, logística i construcció són els terrenys més proclius que troben les xarxes criminals per infiltrar-se a l'economia.
1: Les agressions LGTBI fòbiques també són cada vegada més freqüents o com a mínim es registren més incidències segons les dades de l'Observatori contra l'LGTBI fòbia. Concretament, l'any passat van créixer un 11% respecte a l'any anterior i per això, un any més, la comunitat LGTBQ i més sortirà al carrer per reivindicar els seus drets. Aquesta tarda, a Barcelona, la manifestació de l'orgull LGTBQ i més es fa convocada per la Crida per l'Alliberament Sexual i de Gènere, al Front d'Alliberament Gai de Catalunya i Arran, entre altres. També s'hi han adherit més d'una cinquantena de col·lectius socials i veïnals de Barcelona. Serà a partir de les 6, des de plaça Universitat fins a Sant Jaume, on es llegirà el manifest. És la cinquantena marxa per l'alliberament sexual i de gènere que es fa a Barcelona, aquest any sota el lema Més enllà del matrimoni, de l'altar a la revolta. La manifestació denuncia que 20 anys després de l'entrada en vigor del matrimoni igualitari no s'ha avançat en drets reals. La Guàrdia Urbana de Barcelona portarà pistoles Taser abans que s'acabi la legislatura. Ho ha aprovat el plenari municipal a proposta del PP i amb els vots a favor del PSC, de Junts i de Vox. L'any passat el govern de Jaume Collboni ja va presentar una proposta de reglament per a aquest tipus d'armes, però aleshores Junts la va tombar. Des de Barcelona, Anna Escura.
19: Ara el PSC ha arribat a un acord amb el PP que ha renunciat a dos dels punts de la seva proposta inicial. Per una banda, volia que s'adquirissin 150 tàsers a l'acord votat, però no es dona cap xifra de quantes se'n compraran. I per l'altra, volia que aquests dispositius fossin al carrer abans d'acabar l'any, però això no passarà fins a més endavant. Daniel Cirera és el president del grup municipal del PP i Albert Batlle és el tinent d'alcaldia de Seguretat.
21: Aquest instrument ha d'estar en mans de qualsevol patrulla que arriba primer al lloc on s'estan produint els fets.
22: Són eines que permeten reduir riscos, evitar danys i protegir millor tant els agents com la ciutadania.
19: A la comissió de presidència del juliol es farà l'aprovació inicial del reglament i el plenari de l'octubre s'aprovarà definitivament.
1: La fàbrica de llet Pasqual, la GURB, tancarà aquest 31 de juliol després que l'empresa hagi presentat un ERO per acomiadar els 80 treballadors de la planta. La nau passarà aleshores a mans de Casa Tarradellas per fer-hi mozzarella per pizzas. Quim Espanyol, advocat del col·lectiu Ronda i representant dels treballadors, ha criticat el paper de Tarradellas en l'operació.
23: El que entenem és que Casa Tarradellas està intentant rentar-se la cara caram fora davant de que ha provocat amb la compra de la planta el tancament de la planta de GURB, amb els impactes que això té a la comarca d'Osona, a través de dir que ofereix uns llocs de treball que és fals, perquè quan se li ha demanat que els concreti no ha sigut capaç de fer-ho.
1: Ara s'obrirà un procés de negociació d'un mes entre Llet Pasqual i els treballadors que rebutgen l'ERO i ja han anunciat protestes contra els acomiadaments. També a Catalunya se salvarà finalment dels acomiadaments que té previstos el grup Volkswagen. Segons la revista alemanya Manager Magazine, la companyia vol deixar al carrer 100.000 treballadors de tot el món fins al 2030, una operació que sortosament no afectarà els més de 13.000 empleats catalans de Seat Cupra, que també formen part de l'empresa. La selectivitat continua portant cua a casa nostra. Aquestes últimes hores, una petició feta a la plataforma Change.org ha recollit més de 1.300 firmes per reclamar la revisió de l'examen de matemàtiques de les PAU, tot plegat després que dimarts se sabés que la nota mitjana d'aquest any és un 4,18, la més baixa en matemàtiques des de l'any 2014.
24: Era un examen llarg per la capacitat actual de l'alumnat. Jo crec que aquí el que ha fallat és que els hi ha faltat temps. Si hagués estat mal dissenyat, per exemple, tindríem molts 10s o molts 0s.
1: Què vol dir la capacitat actual de l'alumnat, per això. Aquesta és la valoració que feia la professora de matemàtiques i sotsdirectora de la selectivitat, Clara Mateo Campo, aquesta setmana en aquesta emissora. Tot i així, el text que han fet les famílies a Change.org assegura que l'examen exigia, llegeixo literalment, un nivell d'interpretació, abstracció i concentració que era impossible de complir dins el temps estipulat. El document també es denuncia que això no només compromet l'educació i l'equitat, sinó que també, continuï llegint, infringeix el benestar emocional dels estudiants. Amb tot, els impulsors de la petició exigeixen a les autoritats educatives que prenguin mesures immediates per revisar l'examen de matemàtiques i els criteris de correcció. Continuem parlant d'educació perquè hi ha novetats en el procés de preinscripció de la formació professional d'aquest any. 9 de cada 10 estudiants han acceptat que el sistema els assigni una alternativa en cas que no obtinguin cap plaça en el primer curs de grau mitjà o superior que han demanat. El Departament d'Educació, que vol evitar els problemes de convocatòries anteriors en l'accés als estudis triats, ha rebut prop de 110.500 sol·licituds. Maria Costa.
25: Si un alumne no ha aconseguit entrar a cap de les 10 opcions que hagi demanat, un algoritme que seguirà els interessos de cada aspirant proposarà altres places en altres horaris o en altres estudis de la mateixa família. Ho explica el director general d'Ordenació i Integració de la Formació Professional, Ricard Coma.
26: Que un 88% de les sol·licituds de l'alumnat de grau mitjà i

0: en escollir la llengua base d'escolarització dels fills. Segons dades de la Conselleria, el 52% de les aules d'infantil 3 seran en castellà, des de València, Alba Barbosa.
1: A l'Escola Carles Salvador de Castelló només han ofert 4 places en valencià per als infants que començaran al setembre infantil 3. La resta estan ocupades pels que pugen d'infantil 2. Els fills de la Carla Montfort i la Lídia Aranega aniran al grup de castellà tot i haver demanat la línia en valencià.
2: Es va votar i va haver 7 famílies que van votar castellà. Per tant, no es va arribar al 75%, va ser un 70%, i es va crear una línia en castellà i una línia en valencià.
3: Tenim el cas d'abril, que va començar en castellà, malgrat que vam fer la sol·licitud en valencià.
1: La llengua del grup, quan comencen infantil 3, ja ve condicionada pel que van escollir les famílies l'any passat. Lliris Moltó és la directora del centre.
4: N'hi ha 9-10 famílies que es veuen obligades a escolaritzar els seus fills en castellà perquè no volen anar-se'n del barri o perquè no volen anar-se'n de l'escola on tenen matriculat el fill gran.
1: L'escola ha fet arribar les queixes a la conselleria, que els va instar a canalitzar-ho a través d'inspecció, i han obtingut un informe favorable. Des d'Educació asseguren que estudiaran una solució per als centres on hi hagi una demanda de places.
0: 2:45 del matí. Mobilitat. Atenció, si teniu la mala sort que us heu de moure amb l'R11 de Rodalies entre Girona i Figueres, aquest cap de setmana no circulen trens en cap dels dos sentits entre aquestes ciutats per les obres de millora en el pont ferroviari sobre el riu Ter de Flaçà. Se substitueix per dos serveis d'autobusos, un directe entre Girona i Figueres, sense parades, en els dos sentits, i un altre entre Flaçà i Figueres, que fa parada a totes les estacions intermèdies. El tall també s'aprofita per fer obres de millora al pas inferior a l'estació de Camallera, i s'espera que la normalitat en el servei es reprengui dilluns a primera hora. Ens quedem a Girona, on s'ha aturat l'adjudicació de la nova gestió del cinema Trufó després que el Tribunal de Contractes hagi rebut el recurs que va presentar el col·lectiu de crítics que se n'encarregava fins ara. El procediment se suspèn fins que el Tribunal resolgui el recurs. Recordem que el concurs el va guanyar l'empresa Rambla de l'Arc Cambrils. Girona, Maria Rovira.
5: En el recurs que ara analitza el Tribunal Català de Contractes del Servei Públic, el col·lectiu de crítics va argumentar que havia vist irregularitats flagrants i contradiccions en el concurs per adjudicar la nova gestió. Entre altres coses, es remarcaven el fet que s'hagi atorgat un servei públic cultural sense finalitat lucrativa a un ens privat, o que el concurs no exigís que la programació fos exclusivament en versió original, que és la principal singularitat del Trufó. Un cop el tribunal ha rebut el recurs, no es pot adjudicar el contracte a l'empresa Rambla de l'Art Cambrils, i tot el procés queda pendent de la resolució. Mentrestant, el cinema Trufó es manté obert amb la pròrroga que l'Ajuntament va acordar amb el col·lectiu de crítics. El principal motiu per continuar amb la programació era, segons el col·lectiu, per resoldre la situació dels treballadors.
0: Senyals horaris de 8:45 del matí. L'actriu Rosa Boladeres ha guanyat el 52è Premi Margarida Xirgo de Teatre. El guardó distingeix la millor actriu de la temporada teatral barcelonina i és un dels més longeus de l'Estat en aquest àmbit. El jurat ha premiat Boladeres pel seu paper a l'obra Tinc un bosc al cervell, estrenada a la Sala Beckett de Barcelona, Montse Pujol.
6: Rosa Boladeres, després de formar-se a l'Institut del Teatre, va iniciar la seva trajectòria professional a començament dels anys 90, muntatges com Final d'estiu amb tempesta, de Francesc Luchetti, i Els temps i els Conway, dirigida per Mario Gas. Amb una trajectòria de més de 3 dècades, Boladeres s'ha consolidat com una de les actrius més reconegudes al panorama teatral i audiovisual català. Ha treballat en teatre, televisió i cinema, tant en registres dramàtics com còmics. Boladeres, en declaracions a Catalunya Ràdio, ha mostrat la seva alegria per rebre el guardó.
7: I el Premi Margarida Xirgo té aquesta cosa tan connectada emocionalment, no? I sembla ser tot una comunitat de xirgos, i la de xirgo, l'autèntica, esperem que també hi sigui.
6: Des del 2022, els principals impulsors del Premi Margarida Xirgo són la revista Núvol, que va prendre el relleu de l'Agrupació Dramàtica de Barcelona i la Federació de Grups de Teatre Amateur de Catalunya. El premi s'ha atorgat anualment des del 1973 i ha distingit noms com Núria Expert, analitzaran Míriam Iscla, Mercè Arànega, Clara Segura o Emma Vilarassau. Boladeres rebrà el premi en un acte al Teatre Romea el proper 20 de juliol.
0: I ara anem fins a la Catalunya Nord. El Museu de Ceret presenta la mostra Picavia Mediterrani, una exposició que explica la influència catalana sobre el treball del pintor Francis Picavia i el seu cercle d'amics pioners del moviment dadà a inicis del segle XX. Laura Bertran.
8: Durant la Primera Guerra Mundial, un grup d'artistes al voltant de Francisc Pi i Cabya va traslladar-se de Nova York fins a Catalunya. Junts van desenvolupar el dadaïsme. Jean-Roch Dumont és el director del Museu de Serret i cocomissari.
9: Catalunya també va ser un centre dels més importants de l'avantguarda que unia Nova York i París, gràcies a la revista 391 i als artistes que estaven experimentant un període extraordinari de creativitat compartida.
8: En aquesta mostra s'han pogut reunir tots els exemplars de la revista 391, creada el 1917 a Barcelona. També s'explica el gran suport del galerista barceloní Josep Dalmau. Les artistes femenines hi tenen una presència imprescindible, com Juliette Roche i Sonia Delaunay. Sentim Gwendoline Cortier-Ardouin, cocomissària.
10: També teníem ganes d'ensenyar com aquestes artistes participaven realment a l'avantguarda amb obres que s'han vist molt poc.
8: Pi i Cabya Mediterrani del Museu de Serret és reconeguda com a exposició d'interès nacional per part del Ministeri de Cultura francès.
0: Petita pausa i els esports. Repassem el partit discret de matinada d'Espanya davant l'Uruguai a Guadalajara, a Mèxic. Victòria per 1-0, classificats com a primers de grup en un partit fluixot, que envia l'Uruguai de Ronald Araujo, entre alguns altres coneguts com Fede Valverde del Madrid o Marcelo Bielsa, cap a casa.
11: El suplement amb Roger Escapa.
12: T'has passat tot l'any donant la tabarra amb els concerts. Que si les 4 hores de cua virtual, que si l'outfit, que si el fotocall, que si la pulsera VIP... Però després, arribes a les festes del teu poble, arrenca la xaranga de tota la vida i se te'n van els peus sols. I és que les vacances et posen al teu lloc. Aprofita-les. Aquest 4 de juliol, sorteig extraordinari de vacances amb 20 milions a un dècim. Loteria Nacional. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
13: Tanca els ulls. Imagina una illa privada al mig d'una llacuna serena on el temps es deté i el luxe es fusiona amb la natura. No és un somni, és el releixador l'Ill de la Laguna tocada per Pinyà. Deixa't seduir pel nostre restaurant amb estrella Michelin i desconnecta el nostre exclusiu spa marí panoràmic. Reserva la teva escapada ideal a hotelillagun.com.
14: Hola, que tinc partit. I vas tu al súper del Corte Inglés? Porta hamburgueses per la barbacoa d'hamburguesa nostra, eh? Que està amb la segona unitat a meitat de preu. Ah, i també cerveses. La Mau 5 Estrelles té un 50% en el segon pack de 12 llaunes. I a més tens un 40% de regal per pròximes compres.
15: Supercor i Percor i Supermercat al Corte Inglés. Què necessites avui? Descarrega't la nostra app i aprofita'n els avantatges. Consulta'n les condicions a la botiga web i app.
16: No et perdis l'últim Open Day de la Salle Campus Barcelona. Aquest 2 de juliol vine a conèixer de prop el campus i les seves àrees de coneixement en business, arquitectura, enginyeries, intel·ligència artificial, filosofia, arts digitals i animació. Inscriu-t'hi a salleurl.edu. La Salle, Universitat Ramon Llull.
17: Des de que arribem al món, el portem amb nosaltres. El gust. La capacitat de veure on els ulls no arriben. El que ens avisa quan una cosa val la pena. El gust és un privilegi i fer-lo servir la nostra responsabilitat. El gust és nostre. Amalia Origen.
18: Josep Cuní, l'astronauta Estel Blai, Àlex Gorina i Maica Navarro a Col·lapse amb Jordi González. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
19: El grec torna a ser aquí. Com un esperit que encara no has invocat. Com un ritual que encara no coneixes. El grec no s'explica. El grec es revela. Grec 50 anys.
20: Informació i venda d'entrades a festivalgrec.barcelona. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
21: Catalunya Ràdio.
22: Som 3CAT.
21: Som 3CAT.
23: Ocasión Plus.
24: Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus.
25: Hola, soy Manu Carreño y cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
26: Al restaurant Caníbal mirem el món a través dels seus gelats.
27: Quan diem gelat, sembla que parlem d'una recepta universal, però si viatges una mica, descobreixes que cada cultura ha desenvolupat màquines diferents per controlar el fred.
26: Com els fem aquí, als Estats Units, al Japó o a Mèxic?
27: Els italians el converteixen en crema, els americans amb escuma, els japonesos en neu, els mexicans amb encenalls i els indis amb una llet concentrada i perfumada. Són tot de formes diferents perquè algú, en algun moment, va inventar una màquina específica per poder-ho fer, no?
28: Un restaurant Caníbal a Berlín. Aquest diumenge, a partir de la 1 del migdia, amb Paula Molés.
29: El...
1: El suplement. Dissabtes i diumenges, des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.
0: Dos quarts i mig de nou del matí, el suplement, pendents també del Mundial de Futbol, aquesta matinada, victòria d'Espanya davant l'Uruguai per 1-0, amb poc joc i molta duresa, David Clopés.
2: Què tal? Sí, jugat a Guadalajara, Mèxic, Uruguai 0, Espanya 1, amb gol del jugador de l'Atlètic de Madrid, Baena, poc abans del descans, i en gran part gràcies a una cantada espectacular del porter uruguaià Muslera, que no ha pogut desviar un xut aparentment fàcil. Ha seguit el partit en directe des de Guadalajara, a Mèxic, la Sònia Gelmà.
0: Gelmà, què tal? Bon dia.
3: Bon dia. No ha estat un partit de gran altura futbolística, un partit que s'ha resolt amb un gol de Baena a la primera part, en un xut que ha requerit l'ajuda de Muslera. El porter ja no ha sortit a la segona part, segons Bielsa, a petició del propi jugador. L'atenció dels uruguaians, conscients que la derrota els enviava a casa, ha anat endurint el partit, fins al punt que han acabat amb 10 després d'una dura entrada de Canovio sobre Cubarsí, i més d'una entrada que el mateix seleccionador espanyol ha qualificat de duresa extrema. Espanya no ha sabut trobar el seu joc, tampoc Pedri, que ha estat substituït al 60, ni Lamine Yamal, que ha jugat 76 minuts, i tot i que ha deixat detalls de qualitat, encara sembla lluny del seu 100%. Espanya passa amb 7 punts, però amb la sensació general que no es troba encara en el seu millor moment de joc. Uruguai marxa cap a casa amb 2 punts i un fracàs assumit per Bielsa, que probablement deixarà de ser seleccionador en els pròxims dies. Espanya, per cert, sabrà aquesta pròxima matinada contra qui juga el 16 de final aquest dijous a les 9. Serà Algèria o Àustria?
2: Ara sentíem la Sònia, per cert, explicant que Bielsa, el seleccionador uruguaià, ha canviat el porter Muslera al descans. No et perdis, Roger, els arguments de Bielsa quan li han preguntat al final del partit el per què de canviar el porter al descans.
4: Tomar la decisión de cambiar el golero en la mitad de un partido no es algo habitual. ¿Por qué tomó esa decisión también?
5: No, yo no la tomé. Es una decisión que tomó el mismo Muslera.
0: Bé, li ha carregat totes les culpes també, vist que ha fet algun altre estirabot, Bielsa estava molt emprenyat, ja s'evident que se'n va al carrer. Llegia algun tuit que deia que el Flick podrà comptar amb Araujo tota la pretemporada completa.
2: Això mateix no jugarà ni un sol minut,
0: Araujo. No sé si és una gran notícia.
2: Veurem.
0: Algèria o Àustria, rivals a 700, és que són 700 encara.
2: 700 de final,
0: queda
2: moltíssim.
0: Això és llarguíssim.
2: Sí.
0: Per tant, el quadre d'Espanya en aquestes primeres eliminatòries...
2: No és complicat.
0: Pinta senzill, el que passa és que, clar, el que està oferint la selecció espanyola no és gaire motiu per l'esperança, tenint en compte també més que... Algun de tocats, no? Nico Williams ha acabat amb
2: dubtes.
0: Això
2: mateix. Mira, i Nico Williams ha marxat amb molèsties. Saps que, a més, es va perdre a l'inici de Mundial perquè arribava lesionat com Lamine Yamal. Avui ha marxat amb molèsties. I Jeremy Pino es podria haver tancat la clavícula i, per tant, es podria perdre el Mundial. Per tant, baixes importants per a Espanya.
0: En qualsevol cas, Espanya, primera de grup i, atenció, una de les grans sorpreses del Mundial, la segona,
2: Cap Verd, que és un país de 500.000 habitants que participa en el seu primer Mundial, s'ha classificat com a segona de grup, jugat aquest matí, Cap Verd 0, Aràbia Saudita 0, 3 partits dels africans, 3 empats i classificats, i compte que ara es trobaran a 16ens de final l'Argentina de Leo Messi. En aquest grup passen Espanya i Cap Verd, i l'Uruguai, com deien, de Ronald Araujo, queda fora. Araujo, per cert, no ha jugat ni un sol minut en aquest Mundial. Més marcadors del Mundial, el grup G, a primera hora del matí, Nova Zelanda 1, Bèlgica 5, i l'Egipte 1, Iran 1. Bèlgica passa com a primera per diferència de gols, i Egipte com a segona, i ja sap que jugarà contra Austràlia als 16ens. L'Iran haurà d'esperar per saber si passa com a tercera. Amb Egipte, per cert, ha tingut minuts a la segona part el blaugrana Hamza Abdelkarim. I el grup I...
6: Dembélé, coin fuera, frappe de Dembélé!
7: Et le but! Oh, le mec, il est en feu! Il est en feu, yo!
6: Il est en feu!
2: Golejada de França, 1-4 davant Noruega, amb hat-trick d'Ousmane Dembélé. L'ex del Barça ja n'ha marcat 4 en aquest Mundial. Noruega, s'ha de dir, ha jugat amb l'equip suplent, amb Haaland a la banqueta. També Senegal 5, Iraq 0. França primera, jugarà contra Suècia, i Noruega segona, s'encreurà amb la Costa d'Ivori. El Senegal manté també opcions. Dels partits de la pròxima nit, destaquem l'Argentina-Jordània, amb Argentina confirmada ja com a primera, i amb Messi, que serà suplent, com ha confirmat el tècnic Scaloni.
9: Le voy a contestar la pregunta. Leo va a ir al banco, pero la contesto porque es usted, ¿eh? Si no, por ahí la esquivaría, ¿eh?
22: Con eso me basta, que me contesta porque soy yo, me basta.
9: Eso, quédese tranquilo que contesto porque usted creo que se lo merece, sinceramente.
0: Estan de bon humor els argentins, es nota que ja estan classificats. Qui és aquest periodista a qui li responen la pregunta de si Messi serà suplent o serà titular?
2: Doncs mira, una gran història. Enrique Macaya Márquez, periodista, atenció, de 91 anys.
0: Carai.
2: Comenta els partits per DirecTV i DS Sports de l'Argentina. El senyor Macaya ha cobert 18 mundials, 18. Amb 23 anys va cobrir el seu primer mundial per Radio Belgrano, el Mundial de Suècia, Mundial del 58. No sé si t'hi veus tu cobrint alguna cosa amb 91 anys.
0: No, 91 anys jo estaré ja que no m'aguantaré els pets.
2: I un últim apunt del Mundial, s'ha confirmat que el davanter del Barça, Rafinha, tornarà a ser baixa de cara al proper partit del Brasil, que serà contra el Japó, als 16ens de final, dilluns vinent. Rafinha es va fer, ja ho sabeu, una lesió muscular a la cuixa dreta al primer duel mundialista contra Haití.
0: A banda del Mundial, el Madrid activa l'operació sortida.
2: Sí, el Madrid ha comunicat la marxa de mutu acord del migcampista Dani Ceballos, que jugava des del 2017 al Club Blanc. En bàsquet, la Penya i Cameron Hunt separen els seus camins. L'escorta nord-americà ha fet ús de la seva clàusula de sortida per fitxar per l'Unicaja. Sense moure's de la CB, renovacions al Manresa i al Lleida. Els manresans s'han garantit la continuïtat de Ferran Bassas fins al 2028 i també fins al 28 ha renovat amb els lleidatans l'alé Miquel Sanz. Previsions per avui. Avui, oficials i curs sprint del Gran Premi de Motos dels Països Baixos. Ahir, forta caiguda d'Àlex Márquez durant la segona sessió d'entrenaments, tot i la caiguda va acabar de ser i s'estalvia la repesca. També ha avançat directament a la Q2 el seu germà Marc, sisè del dia.
8: Pengegui aquí, si no aconseguir el 37, tendria que aconseguir el 37. Sexto o séptim. Ahí es donde dice Antonio Bagnaia Costa, a ver si puedo ganar uno de esos tres.
2: En Fórmula 1 avui tindrem oficials del Gran Premi d'Àustria. El Mercedes de Kimi Antonelli va ser el més ràpid als lliures d'ahir. Al Rally Acrópolis tindrem segona etapa amb el belga Thierry Neuville amb un Hyundai, líder després de la primera jornada. Avui dissabte, campionats d'Espanya de ciclisme en ruta en categoria femenina. La ciclista d'Esplugues de Llobregat, Paula Blasi, ha abandonat els campionats després de caure mentre preparava aquesta prova i després d'haver participat en la crono, tot i el dolor a les costelles. I t'acabaré explicant que el Barça d'handbol va saber ahir els seus rivals a la primera fase de la Lliga de Campions. Els de Carlos Ortega s'enfrontaran al Montpellier francès, al Dinamo de Bucarest romanès i a l'Arus danès. El tècnic blaugrana ha donat per bo el desenllaç del sorteig.
0: Avui el David Clopés de dia i de nit. Aquesta tarda tot gira, eh?
2: Una mica de tot.
0: Sí, sí. Bé, això encara no ho havies fet.
2: Això no ho havia fet mai, m'ho he passat bé.
0: Els esports al suplement a primera hora, a l'hora informativa.
2: I després farem el Next, no, també?
0: Sí, home, i tant. Escolta, ja i aquesta tarda tot gira, què?
2: Ens hi posarem a les 4 de la tarda i avui...
0: Avui què toca de Mundial? És que ja...
2: Mira, toca del Mundial poca cosa perquè els partits comencen a les 11 de la nit. Avui no enganxem res. Però farem molta prèvia, parlarem del que ha donat de si aquest partit d'Espanya, de la prèvia d'Argentina, i mira, ja t'avanço que entrevistarem Javier Saviola.
0: Home!
2: Que, jo no sé si estaràs d'acord amb mi, té un aire a Julián. Tenia un aire a Julián.
0: No, home, no.
2: Jo el recordo,
0: ai,
2: sí.
0: Que això sortirà molt malament, eh?
2: Sí, home, sí. I
0: jo recordo que,
2: molt bé.
0: Que corria mirant la pilota, és a dir, mirant molt cap al terra.
2: Era baixet, davanter...
0: Va arribar molt jove, no, aquí, el conill, el conillet.
2: Ell
0: i va jugar amb el Barça i el Madrid, eh?
2: Sí, això mateix.
0: D'aquests que va estar...
2: Però el Madrid ja quan ja estava de baixada. Ell aposta fermament per Julián Álvarez i ens farà una dissecció del que creu que hauria de ser el fitxatge estrella d'aquest Barça aquest estiu.
0: Avui Saviola el tot gira. Gràcies, David.
2: Adéu.
0: Joan Anton Català, bon dia.
10: Bon dia.
0: Què passarà al cel aquesta setmana?
10: Les dues lluminàries que tenim al cel del vespre, que n'hem anat parlant durant setmanes, que són Venus i Júpiter, continuen brillant, però Júpiter ja va perdent cada dia una mica més d'altura, i de matinada el vermellós Mart, atenció, comença a fer-se notar encara molt baix sobre l'horitzó est i força per sota de Saturn.
0: A quina hora ha sortit el sol avui a Granollers, al Vallès Oriental?
10: A les 6 i 18 minuts.
0: I a quina hora es pondrà?
10: 21 a 29.
0: Gràcies, Joan Anton.
10: A tu.
0: Temperatura a Granollers a aquesta hora. Jofre Genuer, bon dia.
11: Bon dia. Doncs mira, al llarg de la nit s'ha arribat als 22, però ara mateix ja en tenen gairebé 25. La jornada promet ser calorosa arreu del país, amb valors per sobre dels 30, i de fet moltes xifres entre els 34, 36, 37 graus. Un ambient de canícula, un ambient més de finals de juliol que no pas de juny, i de fet encara hi ha algunes comarques, cap a l'Empordà, Pla de l'Estany, zones pròximes, sobretot lluny de la façana litoral, on la tronota podria arribar, com ahir va passar a Figueres, que van arribar als 39, doncs aquests 38, o potser puntualment 39, o també el Pla de Lleida entre el Segrià, Pla d'Urgell i la Noguera, també xifres pròximes als 38, potser algun 39, serà difícil. Però, en definitiva, una calor ben intensa amb una jornada de sol i algun núvol prim dispers poc important. També hi ha alguns núvols baixos a la costa on la humitat tendeix a augmentar. Per tant, malgrat que parlem que a la costa el termòmetre potser quedi poc per sobre dels 30, l'aixafor s'incrementa. I bé, avui amb alguna nuvolada en el Pireu poc important. De fet, la jornada es mantindrà molt tranquil·la. Però cal dir també que a partir de migdia el vent de Garbí una mica intens, sobretot a les comarques de Girona, aixecant una mica d'onatge cap a l'Empordà. Demà començarà bastant similar la jornada, però sí que a la tarda ja es comença a trencar una mica aquesta tendència, amb més nuvolades al Pirineu, algunes tronades, alguns primers ruixats, un augment de núvols al llarg de la tarda cap a Ponent, i de fet en aquestes àrees amb les temperatures que començarien a recular una mica, la resta no ho notarem. I al llarg de la setmana que ve, doncs la notícia és que la temperatura baixa, però baixa cap a valors normals, no pas per sota. Per tant, la calor que es desinflarà una mica, i a més entre dilluns i dimarts, amb risc d'algun ruixat i algunes tronades al nord i al nord-est del país.
0: Gràcies, Jofre. Aquesta calor que sembla que fluixa, però no ho acabem de notar. Aquest és el temps que ens espera en un dissabte en què al suplement hi passaran coses com aquesta. Volia començar preguntant-te...
12: No, jo vull començar per la victòria del Sabadell. Per solidaritat amb tu, bàsicament.
0: Més amb la meva dona que amb mi.
12: Però anireu a la rua aquesta tarda.
0: Vens de blau avui, expressament.
12: Absolutament.
0: Per... Falta una mica de blanc.
12: Ja, bueno, saps? Però porto les calces blanques.
0: Ah, doncs mira, doncs així sí que la combinació ja és perfecta.
12: Clar.
0: Veiem algunes imatges en directe del rei emèrita Sanxenxo, a punt per participar a una regata a vela amb el seu vaixell, el Bribón.
13: Se'n cansa de regatejar, eh?
14: Perdona, és que quan em diuen que participa a les regates, el que fa és encastar-lo allà, el valer aquell, allà va col·locat i no fa res. Ell no fa res, o sigui, el passegen.
0: El Jaume Quero és l'speaker del Sabadell i té una història també inversemblant. Jaume, bon dia.
15: Molt bon dia, perdoneu si no tinc gaire veu, però...
14: Per ser, no es nota.
0: Per ser speaker no estàs en gaire bona forma, Jaume.
15: Bueno, és que ahir tenia casament a les 6:15, vaig anar a la cerimònia, vaig tornar a l'estadi i llavors vaig tornar a la cerimònia i, bueno...
0: Ha de ser molt amic per casar-se el dia que el Sabadell juga a l'ascens i a la remuntada a segona divisió, eh?
15: Un cabronàs.
16: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana.

0: És dissabte, 27 de juny del 2026, això que sona és un suplement de Catalunya Ràdio en què són protagonistes tres xifres i tres noms propis. El primer, Oriol Corbella.
1: El que fem és avaluar el risc sobre l'estructura.
2: El cap de l'expedició d'emergències, que està a punt de viatjar cap a Veneçuela, es tracta d'un equip especialista en estructures col·lapsades que donarà suport a les tasques de rescat. Per facilitar-ho, el govern veneçolà ha restringit aquesta matinada l'accés a la zona de La Guaira, que és la zona més devastada.
0: Pedro Sánchez.
3: Al gobierno le compete aclarar si hubo
2: trato... Que compareix avui davant la plana major del PSOE després que el Congrés li hagi demanat una qüestió de confiança i amb la sentència del cas Mascaretes, que també ha sortit aquesta setmana. Serà aquest matí en un comitè federal on no s'esperen grans turbulències amb els crítics.
0: Rosa Boladeres.
4: Tenir també molt clar que aquest premi...
2: L'actriu guanya el 52è Premi Margarida Xirgo de Teatre. El guardó distingeix la millor actriu de la temporada teatral barcelonina pel seu paper a l'obra Tinc un bosc al cervell.
0: Avui també és un dia que es compten tres xifres. La primera és el 48.
2: Hectàrees, les que ha cremat l'incendi de Tiana al Maresme. Segons un primer balanç, els bombers van poder aturar el foc abans que s'estengués cap a l'est per la serralada litoral i ha quedat controlat.
0: El 4.
2: Anys són els que portava congelat el Congrés del PP català. Avui Alejandro Fernández serà reelegit com a número 1 a Catalunya. No sabem encara qui serà el seu número 2.
0: I el 80.
2: Treballadors, els que es quedaran sense feina a la fàbrica de Pasqual a Gurb, a Osona, que tancarà aquest 31 de juliol després de presentar l'ERO. La nau passarà llavors a mans de Casa Tarradellas.
0: Aquestes tres xifres i aquests tres noms propis avui seran damunt la taula d'una tertúlia que compartirem amb la Marta Monforte, l'Antoni Xalón, l'Eduard Voltes i l'Albert Elfa. Un mateix 27 de juny, en aquest cas de l'any 1985, TV3 va entrevistar el pintor català Antoni Tàpies amb motiu de la publicació del seu llibre Per un art modern i progressista, una entrevista a càrrec del Vicenç Villatoro.
5: És un llibre escrit contra què o contra qui?
6: Bé, en realitat, sempre que he escrit una mica, ho he fet amb una actitud de suplència, perquè... És
0: que... El llibre Tàpies qüestionava l'art catalogat de postmodern.
5: Sembla que qui li toca el rebre és això tan amenaçant que s'anomena a vegades postmodernitat. Què passa amb això de la postmodernitat?
6: Bueno, això és un terme que va néixer sobretot en el camp de l'arquitectura als Estats Units i a França també, al voltant dels moviments revolucionaris de l'any 68.
0: Pintor, escultor, teòric de l'art català, Tàpies va ser reconegut arreu del món com un dels artistes més importants de la segona meitat del segle XX. Hem obert el micro a les 6, l'apagarem a la 1. No ens mourem de la Diagonal 614, però ens podeu escoltar des de la Fundació Tàpies de Barcelona, des de la Sala Tarradellas de la Generalitat o des de la consulta de l'Otorrino, que us confirmarà que esteu sorts com unes Tàpies.
7: El suplement. Dissabtes i diumenges, des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.
0: Marina Laminos, a La Vanguardia, Isabel García Pagan es pregunta si Aznar parlaria en català amb Puigdemont.
8: Una manera de demanar-se si hi ha possibilitats que el PP s'acosti a Junts de cara a unes properes eleccions. Els estira i arronses entre Feijóo i Sánchez són cada vegada més freqüents i acostumen a caure del costat del president, però la incomoditat entre els socis augmenta pel fons d'aquests intercanvis. Sánchez ha convertit, escriu Pagan, el retorn de Carles Puigdemont i també l'habilitació política de Junqueras en objectiu final de legislatura, però la relació està oficialment trencada. Junts creu que Sánchez està amortitzat i que el PSOE haurà de començar de zero i donen per feta una majoria PP-Vox. Per tot això fa una reflexió final. Puigdemont no vol lligar-se a Sánchez, però quins rèdits té l'aliança per la dreta? Es pregunta. Després de guanyar les eleccions del 1996, Aznar va parlar català en la intimitat per sumar Convergència. Ara no s'entreveu una reparació del Puigdemont a presó si el PP va de bracet de Vox.
0: El diari El País també analitzen els duels entre Feijóo i Pedro Sánchez. La periodista Berna González Harbour per recordar que en alguns duels moren tots dos.
8: Un govern, Pedro Sánchez, que no té forces per governar, però un PP també, Feijóo, que tampoc té forces per tombar-lo. La relació amb els socis ha quedat trencada, però és que Feijóo tampoc mostra ambició, diu. El president apel·la a les gestions pendents i, mentrestant, el líder popular és incapaç de defensar un projecte o un programa que vagi més enllà de l'antisanchisme. La història del parlamentarisme se l'empassarà si continua sense urpes i concedeix a Vox un gran paper tal com ja està fent, escriu, i afegeix. Les seves amenaces que Sánchez serà imputat li fan trepitjar el terreny de la conspiració del lawfare al qual s'aferra el govern. Per tant, remata González Harbour, ningú guanya en aquest bloqueig en què la gestió de Sánchez no neteja la corrupció i l'oposició de Feijóo no anticipa la gestió. Alerta, diuen, alguns duels moren tots dos.
0: Encara en Pedro Sánchez de protagonista, qui surt avui en la seva defensa és Manuel Castells, l'exministre. A La Vanguardia parla ras i curt d'una cacera que no té parangó en la història recent. recent.
8: I que remunta fins a l'any 2016 amb una conspiració teleguiada per Felipe González, escriu el sociòleg i exministre d'Universitats, i que va prendre una nova dimensió després de l'elecció del juliol del 2023, que va frustrar les expectatives de PP i Vox. No tot s'hi val en un país on la dreta, democràtica o no, controla l'estat profund de sempre, reclama Castells, i apunta també als jutges, no només pel grapat de possibles prevaricadors, sinó pels que s'erigeixen en garants de l'estat tradicional i amb el suport de la policia patriòtica. És tot plegat una conspiració, diu, que busca destruir tot aquest projecte polític, començant per la destrucció personal de Sánchez i de passades liquida Zapatero, a qui els Estats Units li tenen guardada des de la guerra de l'Iraq. Molt contundent Manuel Castells, que reconeix que aquesta cacera li va anar molt bé, la corrupció de dos secretaris d'organització del PSOE, en qui Sánchez no hauria d'haver confiat mai, però això no treu, diu, que el problema no és la corrupció del PP i del PSOE, que es podria erradicar, sinó la deslegitimació de la democràcia pels qui no accepten els resultats. I remata tot plegat. Estem en una crisi política que posa en qüestió tot el que havíem conquerit en llibertats, en benestar i en pau. Per això, arriba Vox al govern.
0: A la premsa internacional, Le Monde treu a la palestra el concepte de mansplashing o com els homes manifesten les seves dinàmiques de poder a les piscines públiques, Albert Postils.
9: Fins ara estàvem familiaritzats amb conceptes com el manspreading, homes que s'asseuen amb les cames obertes, ocupant molt espai al transport públic, el mansplaining, homes que expliquen a les dones coses que elles ja saben, fins i tot millor que ells, o el manterrupting, homes que interrompen bruscament les dones durant una conversa o un debat. Ara hem d'incorporar a la llista el mansplashing, que té diverses manifestacions, però bàsicament consisteix a fer crol amb braçades exagerades, colpejar l'aigua amb força, ocupar el centre del carril i obligar la resta que s'aparti. A l'home que practica mansplashing, llegim, el reconeixereu per dur banyador tipus slip, per esquitxar a escala industrial, per agitar més aigua que una tromba marina i, sobretot, per tenir poca tolerància que l'avancin.
7: Avui, el suplement...
0: Alguns homes que estem aprenent a nedar a la piscina, quan fem esquena, és a dir, seguir la línia recta és molt complicat. I més si ets un nedador pèssim, com és el cas. Aleshores, vull dir que a vegades vas en diagonal i xoques. Des d'aquí les disculpes. Avui el suplement, tertúlia amb Eduard Voltes, Marta Monforte, Antoni Xalong i sumem l'Albert Elfa. A les 10, l'hora negra de Maica Navarro. Avui, a partir de 11:15, coneixerem la història d'amor de l'escriptor Daniel Vázquez Sallés i la sommelier Meritxell Falgueres. Una història d'amor poc convencional entre dues persones aparentment incompatibles. Ell, exaddicte a l'alcohol i a la cocaïna. Ella, sommelier d'una de les grans nissagues familiars de casa nostra, però que coses de la vida han acabat maridant a la perfecció. Avui també viatjarem fins a Washington amb la Lídia Heredia, fins a Kènia amb el Xavier Decoa, el Joan Callarissa i la Rebeca Rodríguez portaran les pantalles i el cor i acabarem amb el Pep Noguet estant préssecs d'Ordal.
7: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
10: Des que arribem al món, el portem amb nosaltres. El gust. La capacitat de veure on els ulls no arriben. El que ens avisa quan una cosa val la pena. El gust és un privilegi i fer-lo servir la nostra responsabilitat. El gust és nostre. Amadeu origen.
11: Hi ha veus que marquen una època i la de Luciano Pavarotti en va ser una. El 14 de desembre, al Palau de la Música Catalana, acompanya'ns a la nit de l'ara per recordar el seu llegat, interpretat per l'Orquestra Simfònica del Vallès. Entrades a botiga.ara.cat. Amb la col·laboració de Fundació La Caixa, DAM i Grífols.
12: Tenim un cap de setmana increïble per davant, Di! Amb el solet, els amics...
13: I no t'oblidis que aquest cap de setmana la síndria ratllada d'Aldi està només 0,59 al quilo, un 37% menys.
12: Crec que aquest serà el millor cap de setmana de la meva vida.
13: Aldi.
12: Que poc que costa comprar bé.
14: Bon dia!
15: En aquesta casa sempre tens les portes obertes, perquè la casa nostra ja és casa teva. La sitcom de Dani de la Orden i Oriol Pérez.
16: Tranquils, que no ens avorrirem.
15: La casa nostra, ja disponible a la segona temporada a la plataforma 3CAT. I cada dilluns a la nit, a TV3, la primera temporada.
17: T'has passat tot l'any donant la tabarra amb els concerts. Que si les 4 hores de cua virtual, que si l'outfit, que si el fotocall, que si la pulsera VIP... Però després, arribes a les festes del teu poble, arrenca la xaranga de tota la vida i se te'n van els peus sols. I és que les vacances et posen al teu lloc. Aprofita-les. Aquest 4 de juliol, sorteig extraordinari de vacances amb 20 milions a un dècim. Loteria Nacional. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
18: Tanca els ulls
14: Imagina una illa privada al mig d'una llacuna serena on el temps es deté i el luxe es fusiona amb la natura. No és un somni, és el relaixador l'Ill de la Laguna tocada per Pinyà. Deixa't seduir pel nostre restaurant amb estrella Michelin i desconnecta el nostre exclusiu spa marí panoràmic. Reserva la teva escapada ideal a hotelillagun.com.
16: Bon dia. El número premiat al sorteig del cuponazo celebrat ahir va ser el...
18: 82.988. 82988 de la sèrie 75.
16: Pots consultar la resta dels números premiats al teu venedor, a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Avui tens una nova oportunitat amb el sueldazo cap de setmana. 11. Ben jugat.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: Som 3CAT. Són les 9. A Catalunya Ràdio, el suplement.

0: amb Roger Escapa.
1: La natura ens ha recordat aquesta setmana que, malgrat tot, som un accident meravellós. Tanmateix, la petjada humana s'aguanta com un castell de cartes davant la calor, davant dels incendis o davant dels terratrèmols. La xifra de 50.000 desapareguts és esfereïdora a Veneçuela, però també ens fa pensar que, en un doble sisme d'aquestes característiques, mata més la pobresa i la manca d'inversions que el moviment de les terres. Els terratrèmols, les grans catàstrofes, ens fan fràgils i són inevitables, però el que sí que és a les nostres mans és construir una xarxa de prevencions per minimitzar les conseqüències d'un desastre natural. Donald Trump ha estat dels primers a aixecar el dit per oferir la seva solidaritat, SIC, amb Veneçuela. No és que li surti de l'ànima abraçar el poble sud-americà, és la conseqüència d'haver-li capturat el president i sentir que és un poble sota la seva tutela. Al darrere, tot de països amb governs antichavistes s'hi han sumat amb unes dosis de cinisme dignes dels temps que corren. I quan arribi demà, algú se'n recordarà dels veneçolans a qui se'ls ha ensorrat la vida?

0: Avui a la tertúlia del suplement hi tenim l'Eduard Voltes, la Marta Monforte, l'Antoni Xalong i l'Albert Elfa. Bon dia i bona hora a tots quatre.
1: Bon dia.
0: La Marta des de Dénia. Marta.
2: Efectivament.
0: T'estalvies es que... el Comitè Federal del PSOE, veig, eh?
2: No, perquè és que a Madrid no se pot estar els caps de setmana d'estiu. És impossible. I jo procure fugir cada volta que puc a la platja, a la terreta, a estar prop de casa.
0: Doncs tot això que t'estalvies. També passarem per aquest Comitè Federal del PSOE, segurament menys hostil del que ha estat aquesta setmana per Pedro Sánchez, perquè malgrat que hi ha alguns crítics, fa la sensació que avui no en sortirà cap gran titular polític d'aquest comitè. En qualsevol cas, el Basil n'està molt pendent i també hi anirem connectant. Però el més immediat passa, evidentment, per Veneçuela, per això que també ens acompanya avui l'Albert Elfa. 50.000 desapareguts és la xifra que diu l'ONU. Les autoritats veneçolanes encara no la confirmen. En qualsevol cas, 50.000 desapareguts després de 3 nits del sisme fa pensar que la xifra de morts, que no arriba encara a 1.000 oficialment, creixerà moltíssim aquestes properes hores.
3: Sí, segur. A més, una de les claus d'aquests desastres naturals és que els equips de rescat arribin el més aviat possible perquè aquestes persones desaparegudes que estan sota les runes, doncs les puguin rescatar i puguin treure-les amb vida, no? Quan passen més de 72 hores, crec que és, sota les runes, i és més difícil trobar-les amb vida. Mm-hmm.
0: Són les 3 del matí a Caracas, tot i així, Montse Ranera, bon dia, bona nit.
4: Bon dia, bona matinada. Com anem?
0: Bé, primer de tot, moltes gràcies per, no sé si esperar-nos despert o és que t'has posat alguna mena d'alarma?
4: No, m'he posat una alarma però no hi he aconseguit adormir-me.
0: Vius a Caracas, tu, eh?
4: Sí, a Caracas mateix.
0: Com esteu, primer de tot?
4: A casa, gràcies a Déu, tot bé. Tots bé, tota la família bé i no hem patit cap pèrdua humana.
0: Què veus des de la finestra, tu, Montse?
4: Mira, precisament estic ara mirant, veig els edificis de davant i veig un edifici que és relativament, diguem, nou, que és un que es va fer amb la construcció del que s'anomenaven les Misiones Vivienda, que són uns edificis que es van fer en l'època d'en Chávez per donar solució d'habitatge no propietat, sinó per poder utilitzar els habitants sense recursos i que evidentment tenien posicions polítiques a favor del govern.
0: Ha aguantat aquest edifici?
4: Ha aguantat l'edifici, però el que sí crida l'atenció és que aquest edifici que està a l'Avinguda Libertador, però no només aquest edifici, a moltes zones, hi ha molta gent que dorm al carrer, continua dormint al carrer.
0: Perquè
4: jo m'imagino que són dels edificis esperant que vinguin a revisar les estructures.
0: Què vau sentir fa 3 nits a casa vostra?
4: Mira, com a cosa rara, perquè no és la primera vegada que jo porto visquent a Veneçuela més de 40 anys i no és la primera vegada que hi ha hagut un terratrèmol. Evidentment, mai d'aquesta magnitud, però no es va sentir el soroll i tampoc es va escoltar els gossos bordant. És a dir, no vam tenir en un principi cap sensació fins que va començar a sonar l'alarma del telèfon del meu marit. I el meu marit diu, aquí passa alguna cosa greu, i només dir això ja va començar a trontollar tot.
0: Tot i així, casa vostra va aguantar, més enllà d'haver de recollir tots aquests objectes i de la tremolor, que evidentment vau notar, eh?
4: Sí, aquí sí, els sorolls ja eren forts més que res pels vidres que anaven trencant, no? Ara és curiós que, per exemple, nosaltres tenim uns finestralls ben grans i no se'n va trencar cap. El que es van trencar realment van ser els objectes de decoració i es van obrir tots els armaris, es van moure els mobles, es van moure les neveres, o sigui, mobles que a més moure'ls pesen una barbaritat i els va moure, mira, com si fossin, no... O sigui, què vols que et digui? No es pot explicar, s'ha de viure. Mm.
0: Quines instruccions teniu per part de les autoritats tres nits després? És a dir, la instrucció per vosaltres és sortir poc de casa, tenint en compte també els episodis de pillatge. Casa és un lloc segur?
4: Sí, casa és un lloc segur. Avui sí que nosaltres hem sortit per donar una mica de volta i perquè volíem anar al supermercat, que ens feia falta alguna coseta, i és impressionant. O sigui, jo m'he quedat així col·lapsada de veure la quantitat de gent comprant, però com si se n'hagués d'acabar el món. Els cotxets aquests de supermercat a rebentar de menjar, cues de gent, però han tancat tots els accessos i només hi ha un accés. Un accés d'entrada i un accés de sortida. M'imagino jo que perquè no hi hagi robaments i no hi hagi saquejos principalment.
0: Bé, aquí ens recorda una mica aquella falera que vam tenir a la pandèmia. Evidentment no és un episodi que es pugui comparar perquè un desastre natural d'aquestes característiques no té res a veure, però davant d'aquesta situació d'incertesa la gent intenta agafar provisions pel que pugui passar, m'imagino i suposo. Heu rebut instruccions oficial per part de les autoritats de quedar-vos a casa, de sortir? S'està parlant també de racionaments? O per on us informeu oficialment també de la situació del país, tenint en compte doncs, que Delcy Rodríguez és al capdavant, però que Donald Trump també ha estat dels primers a oferir aquesta solidaritat i que el context és el que és?
4: Clar, el problema és que les informacions les rebem principalment de les xarxes socials i ja saps que de saber quines poden ser reals i quines no són reals i qui és una persona confiable i qui no, i si hi ha intel·ligència artificial i tot això, és molt difícil. Aleshores, doncs has d'esbrinar molt, començar a mirar a veure qui ha dit això, mirar si realment és la persona la que ho ha dit o la que no ho ha dit, perquè aquí, oficialment, tots els mitjans, el que és la... tota la premsa escrita, aquí ha desaparegut des de fa molts anys, no n'hi ha, i tot el que és la premsa audiovisual i de ràdio, quasi tota, el 99%, està en mans de persones del govern o que estan a favor del govern. Aleshores, clar, no rebem informacions. No sabem com agafar-les.
0: Montse, dius que fa 40 anys que vius a Caracas. On vas néixer, tu?
4: Sí, a Barcelona.
0: Com és que vas marxar cap allà?
4: Ah, perquè jo havia acabat d'estudiar. Tenia una tieta que havia vingut aquí en època... en l'any 57. Quan encara hi havia la dictadura de Pere Jiménez, i va venir i es va quedar a viure aquí, i jo em va invitar a passar les vacances i em va semblar que aquest era un país meravellós. A més, a mi m'agrada el sol, m'agrada l'escalfor i és una forma de ser dels veneçolans molt, molt acollidora, reben molt bé les persones.
0: A què et dediques?
4: I en aquella època... jo què em dedico?
0: Sí.
4: Actualment, jo ja vaig camí dels 65, em dedico a donar classes de català al Centre Català de Caracas.
0: Ah.
4: I
0: a gaires alumnes?
4: Home, doncs sí, tenim com 30-35, més o menys.
0: I...
4: Sí, ara que acaba de passar l'examen del certificat, que ha estat aquest mes de maig, s'han presentat 11 alumnes, i mira...
0: De fet,
4: el
0: primer que va aprendre català a Caracas devia ser el teu marit, que el tenim dormint, no el saludaré ni el despertarem, el Gerardo, però em consta que el parla la mar de bé, eh?
4: El parla força bé, aquest any s'ha presentat al B1, veurem si s'anima l'any que ve a presentar el B2. Però sí, l'entén perfectament.
0: Després de 40 anys vivint a Caracas, i després del que heu passat i viscut amb aquest doble sisme i veure com no se us ha ensorrat la casa, però sí d'alguna manera la ciutat on viviu, us heu plantejat tornar a Catalunya?
4: No. No, sincerament no. Però jo, des de que jo vaig arribar a Caracas, quan vaig arribar, ja hi havia una estadística que més o menys cada 50 anys hi havia un terratrèmol fort. Val? Això, l'últim terratrèmol havia estat en l'any 67, 1967, que precisament el meu marit acabava, ell és nascut a Maracaibo, i acabaven d'arribar tota la família a Caracas perquè el seu pare treballava en una petrolera i els havien desplaçat a Caracas, i res, pocs mesos després d'arribar que es va haver-hi el terratrèmol del 67. És a dir, que ja estava a prop. Fa com 3 anys, una cosa així, o 4, ja en va haver-hi un força fort, però no gent, però no va ser destructiu. Mm-hmm. Aleshores, jo em pensava que aquell era el terratrèmol dels 50 anys, però es veu que no.
0: Clar, el drama, en el cas de Veneçuela, el drama no és que hi hagi hagut el terratrèmol, que és evident que sí, que aquest és el drama, però en qualsevol cas tu saps que és una zona on això pot passar. La cosa és que els edificis no hagin rebut les inversions necessàries, com sí que ha passat al Japó, segurament, que estan doncs més preparats per situacions com aquesta. Montse, una abraçada enorme. Gràcies per fer-nos avui de corresponsal, per explicar-nos d'aquesta manera tan gràfica tot el que veus des de la finestra. Gràcies per seguir-nos, que em costa que ens escoltes des de l'altre costat de l'Atlàntic. I una abraçada ben forta també de part de tota la família del suplement.
4: Moltíssimes gràcies. I que passeu un feliç dia.
0: Per arribar a un quart d'hora del matí, ben atents a aquesta conversa amb la Montse Ranera, 40 anys a Caracas, de Barcelona, amb el Gerardo Ríos, la seva parella, el seu marit veneçolà, històries doncs, de catalans que han viscut també en primera persona com la vida que havien construït d'alguna manera estava en perill i fins i tot se'ls ensorrava. Ben atents l'Albert Elfa, l'Antoni Jalong, l'Eduard Voltes i també la Marta Monforte. A veure, primer, Albert, això és una història com tantes persones hi ha a Caracas i han viscut doncs, aquests dies amb aquesta incertesa, amb més fortuna que d'altres en funció d'on vius, no?
3: Totalment. Està claríssim que La Guaira és una de les zones més afectades, o la més afectada, és on hi ha els habitatges més populars, però crec que també ha afectat a parts de Caracas, zones benestants. Hi ha un barri que es diu Chacao, que està sobre del country, i que també ha estat afectat. Per tant, jo crec que ha afectat molt més, per suposat, els edificis que no estaven preparats que no pas els que sí. Jo recordo quan l'any 2007, crec que era el 2007, estàvem a Mèxic, hi havia la febre A, i mentre estàvem allà en un edifici de Associated Press, d'AP, estàvem treballant allà, en l'oficina, i de sobte comença un mareig, i dius, em trobo malament, em deu haver passat alguna cosa, m'ha sentat malament el sopar d'ahir, i no, i llavors comences a veure que les cadires es mouen, que tot es mou i que l'edifici trontolla, no? I era com si fos de plastilina, es movia d'un bàndol a un altre, i no va acabar col·lapsant, ni va acabar caient ni res. El terratrèmol va ser de 6,5, per tant, bastant gran. Mèxic, com el Japó, és un lloc que està especialment preparat i sobretot estan preparats els edificis construïts per multinacionals que ho fan amb ets i uts, no? Tots els grans edificis o el barraquisme que hi ha estès per totes aquestes grans ciutats és per suposat que no tenen cap mena de protecció i és on més es pateix, per suposat.
0: Eduard, Marta, Antoni, i després també ens centrarem en tota aquesta part solidària que encapçala Donald Trump, amb totes les cometes a la paraula solidària al costat de Donald Trump. Eduard.
1: Sí, ara ho deia l'Albert, i és el comentari que volia fer, és que en aquest tipus de desgràcies es posen de manifest les moltes coses, no? I una de les coses que es posen de manifest és les diferències de classe, no? Els barris pobres sempre pateixen més en les situacions de terratrèmol perquè les construccions s'han fet com s'han fet, moltes vegades sense garanties, i especialment en aquests països on les normatives, etc., no són tan estrictes com les que tenim aquí a Europa. Suposo que quan es pugui fer el mapa, diguéssim, dels morts, els desapareguts, i es pugui superposar amb el mapa de la pobresa a Veneçuela, doncs veurem coincidències que cridaran l'atenció. Això és a Veneçuela així, és a tot arreu on passen aquest tipus de desgràcies. Normalment les classes baixes o populars, humils, estan menys protegides per aquest tipus d'esdeveniments.
0: Marta.
2: Sí, jo a banda del que han dit els meus companys, hi estic d'acord, perquè al final la diferència de classe és la diferència entre estar viu o no estar-lo. També destacar que no n'hi ha cossos de seguretat que els paguen molt malament, que la gent està tenint que anar, voluntaris, gent jove, gent major, qui siga, a ajudar, a tractar de fer tot el que se puga en una xarxa de solidaritat bestial que normalment sol passar en aquests casos, no? Que la gent és qui s'alça també per intentar fer qualsevol cosa per ajudar. A banda d'aquestes coses, que jo crec que són claus per entendre moltes voltes com se reacciona a una catàstrofe d'aquesta mesura, crec que és molt clau també el que ha dit la Montserrat, de, a banda de patir tot això, no te pots fiar del que te diuen les autoritats, i això és terrible. Quan en un moment d'incertesa bestial necessites certeses i no les tens, t'has d'informar a través de les xarxes socials o has d'intentar entendre el que està passant sense saber si el que t'estan dient és cert, no ho és, la intel·ligència artificial, dia ella, i això també jo crec que és clau en la nostra feina, la dels periodistes, tractar de donar ànims o intentar donar seguretat en un moment que ningú la té. Aleshores, jo crec que en aquest cas és molt complicat perquè en Veneçuela, per exemple, no se pot tindre corresponsals o és molt complicat accedir a determinades zones, i ahir és on se demostra també doncs, la importància del periodisme i de tindre bones fonts d'informació també dintre del país, no? I això ja no ho tenen ja des de fa temps, jo crec.
0: Jalón.
5: Bé, hi ha llocs exposats al món que se sap què passaran aquestes desgràcies, se sap què passarà al Japó, se sap què passarà a San Francisco, se sap què passarà a Veneçuela. Vull dir, no podem alegar sorpresa. Ja estan els creuaments de plaques tectòniques i el que pues, fins que no es mouen les plaques tectòniques no passa res, i el dia que passen les plaques tectòniques, doncs, correm-hi tots. San Francisco i el Japó estan preparats perquè tenen unes societats desenvolupades, perquè s'han pres les mesures oportunes, perquè són societats ben organitzades. Veneçuela no és el cas. I, clar, l'altre dia, veient les informacions, veia una senyora que criticava la manca de resposta governamental. Resulta que Veneçuela té un dels exèrcits més nombrosos de l'Amèrica Llatina, tenen molts militars, però no veuen ni un militar aquests dies. Perquè a què s'ha constituït l'exèrcit veneçolà, i això ens pot sonar als catalans? És un exèrcit contra la gent. És un exèrcit per reprimir tots aquells que vulguin canviar el sistema que ells en diuen bolivarià. Molt bé, però resulta que quan es necessiten braços i quan es necessiten eines, camions, grues, no hi són. Bé, pot ser que siguin més propicis a la repressió i més favorables a ajudar la gent quan li fa falta, no? I després, clar, aquí l'únic que funciona és la solidaritat local, però la solidaritat local consisteix en uns braços que intenten aixecar pesos de 2.000 quilos, i això no hi ha braços suficients per fer-ho. Per tant, es necessita la solidaritat internacional, i aquesta va com va i en funció dels interessos de cadascú.
0: Aquesta solidaritat internacional fa que hem vist aquests dies imatges que fa 6 mesos eren impensables, com que els Estats Units agafessin la iniciativa per salvar el poble veneçolà, de qui Donald Trump ara se sent una mica seu per la tutela d'haver-li capturat, suposo, el país. Albert, què juga aquests dies Delcy Rodríguez, tenint en compte que ella és una xavista de pedra picada, però és l'escollida per Donald Trump per portar a terme aquest període de transició.
3: Mira, quan hi ha aquests desastres naturals, quan hi ha aquests problemes en els països, amb el que menys es pensa és en eleccions. I, per tant, Delcy Rodríguez, no puc dir que li hagi anat bé, ni a Donald Trump, per suposat, tampoc, no? Però segur que aguantarà molt més en el càrrec, perquè no es poden ara. La prioritat no és anar a eleccions, com potser ja no era abans, tampoc, eh? I d'altra banda, en la solidaritat internacional, hi ha una de les coses que ens ha explicat la Montse, que deia que van rebre un missatge al telèfon, no?, dient que s'acostava un...
0: alguna alerta en alguns telèfons mòbils, sí.
3: Doncs pensa que les alertes, els avisos, els va enviar el sistema d'alertes sísmiques d'Android de Google, i les va enviar en anglès a tota la població de Venezuela. Clar, tornem a entrar amb lo de les classes socials, no? La majoria de la gent de La Guaira no tenen ni idea de l'anglès, i es van trobar de sobte amb un missatge allà que deia no sé què, que no l'entenien, no? Clar, una funció que tradicionalment corresponia a l'Estat, doncs ara depèn d'una empresa nord-americana, no?, privada. Això també és una diferència substancial amb el que podia haver estat abans, no? I després l'Estat, aquests països trencats per la corrupció, per l'abandonament, per l'assedi, l'assaig internacional, sobretot als Estats Units, doncs fan que els recursos siguin, tot i que tenen uns recursos naturals increïbles, incommensurables, com és el petroli que té Venezuela, que és les principals reserves de petroli del món, a nivell... no es tradueix en benefici de la població. S'utilitza aquest petroli per pagar el deute. Els creditors del deute ara també veien el problema que hi ha amb el terratrèmol. Estan recordant que se'ls ha de tornar aquest deute. Creditors com la Xina, com fons d'inversió, com fons de pensions de nord-americans. Per tant, és un país que està situat en un moment horrorós de la seva història.
0: També és una oportunitat per moltes empreses americanes que aspiraran a reconstruir aquest país. Sí. Vull dir que aquí els americans també en poden fer negoci. Donald Trump també ho sap, és un especialista en això. Per tant, suposo que aquest primer d'aixecar el dit i dir escolta'm, nosaltres hem vingut aquí a salvar-vos, s'ho cobrarà reconstruint el país.
3: Sí, les reconstruccions acostumen a ser el gran negoci de les guerres i dels desastres. La reconstrucció d'Ucraïna, la de Gaza, que ja tenen preparat aquell pla per fer-hi un resort, i ara la de Venezuela. Aquesta ajuda urgent decretada per Donald Trump crec que són 150 milions de dòlars, que tampoc és res de l'altre món, que suposo que tampoc no serà massa ostentosa l'ajuda per contentar els seus seguidors del Make America Great Again, dels del MAGA. Doncs aquesta ajuda servirà, entre altres coses, per aplanar el camí perquè les empreses nord-americanes puguin anar a Venezuela a reconstruir el que s'ha fet malbé, no?
0: I darrere de Donald Trump hem anat veient també tot de governs de països llatinoamericans i sud-americans oferint també aquesta solidaritat, països tradicionalment antixavistes, amb governs antixavistes, Milei, no? També és evident que tot aquest continent està fent un viratge cap a la dreta i l'extrema dreta, i bé, com que Trump ha marcat el camí, tots correm i tots al darrere.
3: Sí, a més, oferir la solidaritat és molt fàcil i és molt cristià i és molt adient en els moments de que algú està patint al teu costat, no? I llavors són moments per llimar diferències, per no mirar colors polítics i per utilitzar paraules grandiloquents. Però després, a l'hora de la realitat, vés a saber, no? L'ajuda que pot enviar Milei o l'ajuda que pot enviar Xile o tots els governs d'extrema dreta que hi ha ara a Iberoamèrica, que pot consistir en un equip de rescat o pot consistir en paraules buides en un discurs a la televisió i l'hermandat entre los pueblos iberoamericanos.
0: Eduard, Marta, Jalón.
1: Sí, ha sigut curiós perquè en la intervenció de l'Antoni i de l'Albert... Venezuela era un règim bolivarià i en l'altre era un règim titella dels Estats Units, diguem-ne, no? Jo estic més amb la interpretació de l'Albert. De la nit al dia, Venezuela va passar a ser un règim titella, els mateixos responsables. Això et parla de fins a quin punt de la corrupció moral, diguem-ne, dels que manaven a Venezuela i continuen manant, no? I és que amb una simple intervenció, segrest, abducció, digue-li com vulguis, del president, els mateixos passen a actuar a les ordres dels Estats Units, no? En qualsevol cas, el terratrèmol ha passat en un país que avui és un règim titella i de l'òrbita dels Estats Units, i per tant és lògic que els Estats Units intentin demostrar que si ets que si t'alinees amb ells, doncs ja et passa una desgràcia si t'alinees

0: etapa especialment, però també l'anterior, ha restringit brutalment l'ajuda a l'exterior i ha fet aquesta crida America First, America entenent com Estats Units, evidentment, no com el continent. Nosaltres som prioritaris, ens hem de fixar en el que fem nosaltres, l'individualisme, etc. Ara està aplicant la doctrina d'Onrow, que és intentar utilitzar a Amèrica Latina com a esfera d'influència per guanyar posicions també de cara al context geopolític actual, i ara, en aquest moment, és quan s'hi diu que actuarà i que ajudarà, i veurem això en què se traduís, i com quan s'esmenen catàstrofes naturals tothom parla d'esta generositat, solidaritat, però quan Estats Units té, per exemple, a països com a Cuba, amb un bloqueig que fa que els seus ciutadans pràcticament no poden fer absolutament res, a banda de les polítiques del seu país, no dic que no, però això no cap tipus de solidaritat, i fins i tot s'ho mereixen per tindre els governants que tenen. Doncs això jo crec que, evidentment, evidencia la incoherència, la hipocresia que n'hi ha moltes voltes en les relacions internacionals, i de com ara, perquè li interessa a Delcy Rodríguez, sí que trasllada aquest missatge, però crec que haguera estat molt diferent si la situació fora com fa 2 anys, no? I encara estiguera, o fa 1 any, Maduro al poder, i les relacions no foren les que són actualment. Aleshores, evidentment, n'hi haurà negoci, perquè és el que busca l'administració Trump sempre: influència, diners i poder, no? I crec que en aquest cas en Venezuela serà un exemple d'intentar aplicar esta doctrina d'Onrow a tot arreu.
1: Jalón.
2: Molt bé. A veure, la presidenta de Venezuela ara té un nom molt precís. Presidenta encarregada. Encarregada per qui? Encarregada pels Estats Units, encarregada pel chavisme que diu no volem perdre tot i pactem una part del poder amb els Estats Units. Ella es diu presidenta encarregada perquè sosté que el president legítim està empresonat als Estats Units. Després, clar, diu ara la Marta, diu perquè els Estats Units el que busquen és influència, diners i poder, com totes les grans potències. O és que la Xina, l'Àfrica no ha anat a buscar influència, diners i poder? O és que ajuda els pobles africans perquè s'ha tornat generosa de cop la Xina? O és perquè tenen matèries primeres que interessen per la tecnologia del futur? Totes les grans potències, i Rússia perquè ho ha deixat de ser, busquen influència, diners i poder. Posar sempre la càrrega contra els Estats Units és amable i ben rebut, probablement, però és fals. Totes les grans potències tenen la mateixa manera d'actuar. I, clar, diu, bueno, és un país que està assediat per la corrupció, sí, i pel sectarisme i per la negació dels drets humans, perquè hi havia presons polítiques, que ara s'ha descobert. I, per exemple, també serà molt interessant amb tot aquest tema veure com negociava el senyor Rodríguez Zapatero amb el règim chavista, perquè no en va treure gaires de la presó. I presons n'hi havien amb polítics, eh? Per tant, bé, aquí hi ha moltes coses, perquè, clar, diu, traurà molts diners a la reconstrucció, sí, invertirà molts diners a l'Iran i en procurarà treure dels altres. Vull dir, això és el món dels negocis. I després que la solidaritat és molt cristià, sí, i que duri, perquè és l'únic que queda quan no hi ha res més.
1: Està molt bé, home, que cadascú hi pugui dir la seva. Primer, el Elfa, Voltes i Marta.
3: No, jo crec que tens raó amb això, de que totes les superpotències el que volen és treure el màxim profit de les inversions que fan o dels països on intenten controlar. El que passa que depèn de qui mana en aquesta superpotència, que aquestes inversions són més salvatges, més cruels o menys. Si més no políticament, si més no de cara a l'exterior, no? Vull dir, amb altres governs republicans o demòcrates, fins i tot dels Estats Units, la situació doncs era molt diferent. Amb el Donald Trump és un govern sense complexos, és un govern on diu el que ells creuen que han de dir pel seu nom, que, no, que moltes vegades són bejanades o animalades o l'expressió del capitalisme més salvatge, I això és el

0: el que els fa diferenciar, no? I a Venezuela, doncs, pot ser la presidenta encarregada, però està claríssim que és encarregada per Donald Trump. Els xavistes no tenen res a dir amb que si és encarregada o no és encarregada. I el que passa és que és un pacte amb els Estats Units per continuar amb un xavisme soft que vagi aguantant la situació i que sigui obedient.
1: I recordem que Trump no volia Maria Corina Machado, entre altres coses, segurament perquè era... una dona que li feia una mica d'ombra, perquè ella sí que va tenir el Nobel de la Pau. Digues, voltes.
2: Bueno, dues coses. Una és que, fixeu-vos, que fa un any a Venezuela manava a Chávez i era...
3: No, Maduro.
2: Perdó, Maduro. Disculpeu. Maduro era un règim considerat hostil als Estats Units i a Colòmbia Gustavo Petro. I són dos països veïns, dos països del Carib, i avui tenim que ha caigut el Maduro i que Venezuela és un règim titella ja de Donald Trump, i el Colòmbia ha guanyat l'ultradreta. Per tant, els plans d'Estats Units al Carib s'estan executant segons el previst, i les coses li van bé a Donald Trump. Respecte a per què posem moltes vegades més l'èmfasi en els Estats Units, Antoni, tenim tota la raó, com tens, de quin és el comportament de les superpotències, jo diria que probablement és perquè els Estats Units són l'única superpotència que històricament ha volgut representar no només poder, sinó valors. Els xinesos no ens volen exportar els seus valors, i no volen representar idees superiors, diguem-ne, no? I, en canvi, els Estats Units sí que han agafat aquest paper. I, per tant, les contradiccions se'ls hi veuen més. En el règim xinès, diguéssim, de contradiccions poques entre el discurs i els fets. En els russos, poca contradicció entre el discurs i els fets. Els Estats Units han agafat un paper al món, diguéssim, d'això, de valors, democràcia, llibertat, etc., que han estat especialment contradictoris amb els fets, no? I això és probablement allò que crida més l'atenció.
1: Marta Monforte, breu, sisplau.
4: Sí, jo només per contestar a Antoni, que jo sàpiga i que a mi me conste, el president xinès no ha segrestat al president de Taiwan, que jo sàpiga. O, per exemple, no Putin, perquè potser no pot fer-lo, tampoc ha segrestat al president d'Ucraïna. Aleshores, per a mi és important ficar el focus en els Estats Units, a banda de perquè el dia de l'Eduard, perquè té una suposada trajectòria internacional que ens fa sospitar de moltes de les decisions que pren, i aquesta que ha pres en Venezuela, evidentment, no és naïf i té un objectiu, i crec que l'objectiu és clar, i que qui ho patirà més, i com ho patia abans, que jo no tinc cap tipus d'afinitat pel règim xavista, és el poble venezolà. Però pensar que amb Donald Trump això s'acaba és, evidentment, jo crec que estar fora de la realitat.
3: Xina té diversos protectorats, tampoc farem la llista, perquè, clar, això de que uns més que els altres... D'altra banda, jo no he vingut aquí a defensar Donald Trump. A mi m'interessa molt poc Donald Trump. Em sembla un excèntric, em sembla una persona que ha posat en marxa això de la prioritat nacional, que ara en parlem tant aquí. Pues la prioritat nacional és el MAGA. Això es defineix així. Ara, a mi el que em fa llàstima, perquè he viscut als Estats Units, és que els Estats Units ens van salvar a la Segona Guerra Mundial. Sense la seva intervenció...
2: I els soviètics, no, amic.
3: També, però els americans també.
2: Sí, sí.
3: I els americans, bàsicament, a l'Europa occidental...
2: Bàsicament una pinça,
3: els soviètics a l'Europa oriental.
5: Però els hi va costar,
3: Però els hi va costar, però ho van fer. I els hi va costar vides humanes, i els hi va costar recursos, i, evidentment, ells van agafar el protectorat de l'Europa occidental. Això, com els altres van agafar el protectorat de l'Europa oriental, fins que es va ensorrar tot el sistema. Ara, no m'agrada aquesta derivació dels Estats Units cap a la prioritat nacional i cap a l'absoluta pèrdua de valors. Però és el món occidental el que està caient les seves pròpies contradiccions.
1: 9:45 del matí. Puc fer una pausa? O voleu fer algun apunt històric més? De... Sí? De com va acabar la... No, i tant, no, m'encanta. Per això.
2: Comencem amb el terratrèmol de Venezuela.
1: Fa 10 minuts que m'estan demanant els anuncis. I jo estic allargant això perquè veig que teniu... Bueno, perquè està funcionant. Ara tornem.
6: El suplement amb Roger Escapa.
7: Adéu, Andreu! Toco el 2! Fins demà, bacallà! Adéu-siau!
5: Hi ha moltes maneres de sortir de casa, però només una de comportar-nos a fora, amb civisme.
7: Aquest estiu apliquem sancions de fins a 3.000 euros per combatre l'incivisme. Pla Endreça. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
8: Aquesta setmana estalvia el doble amb Lidl Plus. Un quilo de cirera sense Lidl Plus t'estalvies un 15% i amb Lidl Plus un 30%, el doble. I pernil serrà reserva sense Lidl Plus t'estalvies un 10% i amb Lidl Plus un 20%, el doble. Lidl, val la pena.
9: T'has passat tot l'any donant la tabarra amb els concerts. Que si les 4 hores de cua virtual, que si l'outfit, que si el fotocall, que si la pulsera VIP... Però després arribes a les festes del teu poble, arrenca la xaranga de tota la vida i se te'n van els peus sols. I és que les vacances et posen al teu lloc. Aprofita-les. Aquest 4 de juliol, sorteig extraordinari de vacances amb 20 milions a un dècim. Loteria Nacional. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
10: Joan, demà hem d'anar a Igualada.
11: I després a la meva mare, Olot. Carreguem les cadires i cap a Reus, que juga el meu nebot.
12: Molt bé.
11: Arribarem a tot?
12: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
13: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
14: Ho veus?
15: Okay.
14: L'Angi Anys. Això és molt nostre.
15: Molt.
14: Tan nostre com dir... Posarem llum?
16: A la foscor.
14: O com dir... Aventureres, aventurers.
17: Ens hi apuntem o què?
14: Què dius?
17: Saps que és molt nostre, també?
18: Sou molt bona gent!
14: Xxt, silenci.
17: Per nostre, el Clara i Carlos, TV3, Washington.
14: O el Catalunya Ràdio.
19: I el mític Encara Messi, Encara Messi, Encara Messi!
14: Te n'adones? Tot el que hem viscut a TV3, a Catalunya Ràdio, a la plataforma 3CAT, forma part de nosaltres.
17: I que així sigui, per anys i anys. 3CAT.
14: Molt nostre.
20: Andreu, Jana, vinga, la tovallola, que marxem.
21: Un moment, mama, que estic acabant una pàgina de l'Enigma.
22: Enigma, els quaderns de reptes matemàtics d'infantil a 6è de primària per repassar i gaudir aquest estiu. Troba'ls online o a la teva llibreria.
6: El suplement. Dissabtes i diumenges, des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.
1: Cinc minuts per arribar a 3:15 del matí. A Veneçuela ja hi ha 50.000 desapareguts, segons l'ONU, 3.000 ferits i almenys un miler de morts. Són xifres que aniran creixent aquestes properes hores, sobretot les víctimes mortals i també els ferits. Camí de Veneçuela... A aquesta hora, a punt d'agafar l'avió des de Madrid, una expedició de bombers catalana. L'inspector Oriol Corbella és el cap d'aquesta expedició. Inspector, bon dia.
23: Hola, bon dia.
1: A punt de volar, suposo.
23: A punt de volar. Estem aquí a Barajas, hem arribat, hem carregat ja tots els equipaments i tots els materials, i ara doncs, ens dirigim cap a dintre i cap al migdia o així, sortirà l'avió i directes cap allà.
1: Amb quines intencions? Quina feina hi fareu?
23: Doncs nosaltres anem cap allà a sol·licitud de Veneçuela d'aquesta capacitat i en resposta de la Unió Europea dintre del marc del Mecanisme Europeu de Protecció Civil. I és un mòdul que és habilitat específic per el que són les avaluacions estructurals. És un equip petit en què hi ha 7 experts en estructures, que el que farem serà doncs, avaluacions estructurals dels edificis, doncs, valoracions dels estats d'habitabilitat, del nivell de risc que tenen, de la seguretat de les estructures. Llavors, això serveix també a tots els, com a suport a tots els equips que estan desplegats, els equips USAR, en monitorització dels riscos per poder realitzar les maniobres d'extracció de les persones que encara hi ha atrapades i de recerca de les víctimes i que hi hagi encara sota la runa.
1: Han passat 3 dies, ja 3 nits, des dels 2 sismes. És massa tard per trobar gent en vida sota la runa?
23: Tenim experiència de que depenen molt també de la tipologia d'estructura. Tenim experiència de que es formen espais vitals i que en aquests espais vitals doncs, pot quedar gent que encara estigui en vida i sempre hi ha esperança en altres terratrèmols. I així hem vist com al cap de molts dies doncs, encara es poden trobar persones en vida. I en qualsevol cas hi ha molta feina. De moment, evidentment, el primer objectiu és trobar això, les persones que encara puguin estar en vida i accedir a elles doncs, amb total seguretat. Però posteriorment doncs, també es necessita tot el suport en tots els edificis que han quedat danyats, que tenen risc de col·lapse, i saber doncs, que això també ho fem nosaltres, doncs, tots els càlculs de disseny i càlcul de tot el que són els apuntalaments per assegurar aquesta habitabilitat i també certificar o dir a veure si aquests edificis quin nivell de risc tenen de col·lapse estructural.
1: Tenint en compte que Veneçuela és un país sota la tutela de Donald Trump, a vosaltres qui us tutela per fer els treballs de rescat allà dins?
23: Nosaltres ens tutela, o sigui, anem com a Unió Europea, perquè al tenir el mòdul, nosaltres estem habilitats com a mòdul de la Unió Europea des de gener d'aquest any per a aquesta específica tasca. Llavors, nosaltres som activats a través del Mecanisme Europeu de Protecció Civil i ens donem resposta als requeriments, les prioritzacions que ens donen la Unió Europea, que està en contacte amb el govern de Venezuela i les necessitats que tenen ells respecte a l'ajuda internacional que necessiten.
1: Us consta si entre els espanyols desapareguts hi ha algun català?
23: Jo no tinc informació respecte a això.
1: És l'inspector Oriol Corbella, cap de l'expedició de bombers que marxa avui cap a Veneçuela, d'aquí unes hores aquest avió que se'n va des de Madrid per fer aquestes tasques de rescat. Gràcies, bona feina i bon dia.
23: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Un minut per 3:15 del matí, on també potser necessiten bombers aquest cap de setmana, és el Comitè Federal del PSOE. És un dels focus informatius d'aquests dies, d'aquest cap de setmana. Seguint-ho de ben a prop, i tenim l'Alba Gil. Alba, què tal? Bon dia.
0: Molt bon dia.
1: Pedro Sánchez reuneix aquest comitè federal enmig de la tempesta judicial que envolta el partit, tot i que no s'esperen grans turbulències amb els crítics. A veure, Alba, com es preveu això d'avui?
0: A veure, aquí a Ferraz confien que avui la majoria de barons i dirigents territorials, com és habitual també, tancaran files amb l'estratègia de Pedro Sánchez, tot i que, recordem, els fronts judicials aquest any s'han multiplicat, el Congrés cada vegada són més els socis que demanen eleccions i moltes de les mesures de control intern que es van anunciar ara fa un any encara no han entrat en vigor. De les poques veus discordants serà també, com és habitual, la del president de Castella-La Mancha, García Page, tot i que les seves queixes no amoïnen a la direcció del PSOE. Això sí, el debat que segurament estigui més viu serà el del calendari electoral, perquè Sánchez ja ha deixat clar que no hi haurà un superdiumenge, és a dir, que no farà coincidir les generals amb les autonòmiques i municipals de maig, però el que no ha fet és aclarir si seran abans, i això és el que demanen molts càrrecs perquè no volen patir el desgast. Recordar també que l'últim comitè federal va ser tot just fa un any, quan acabava d'esclatar el Casterdán i, per tant, el partit estava noquejat, i aquest any ho fa també amb altres casos, com el cas Leire o la investigació a Zapatero, que caldrà veure si ressonen avui aquí a Ferraz.
1: Doncs aquest és el context en què arriba aquest comitè federal. Amb l'Alba Gil li anirem connectant al llarg d'aquest suplement. A quina hora comença això, Alba?
0: Això comença a 2:15 i està previst que cap a les 10:55 comenci a parlar Pedro Sánchez.
1: Doncs també l'anirem seguint. Gràcies, Alba. Fins ara.
0: Fins ara.
1: 9:15. Antoni Gelong, i volies dir la teva també amb els bombers de Ferraz.
3: Sí, jo crec que avui no necessitaran bombers. Algun, boca a boca, potser...
1: No creieu però... que serà prou plàcid, això, avui, per Pedro Sánchez, tenint en compte les setmanes de les quals ve?
3: Mira, no hi ha res que uneixi més i doni més tranquil·litat que tenir el poder o tenir aspiracions a arribar-hi. Això calma a tots els crítics d'una manera substancial. Si tinguessin la sensació que poden perdre el poder d'una manera immediata... potser hi hauria discussió. Per això la discussió està amb el calendari electoral. Perquè diuen els barons i els alcaldes, els presidents de comunitats autònomes o alcaldes, que n'hi ha molts de socialistes, diuen no ens posi vostè primer o posi suficientment lluny perquè no ens arribi la bufetada primera a nosaltres, no? I jo crec que és el que pretenen, que hi hagi primer eleccions generals i després eleccions autonòmiques i municipals on toquin. Però jo crec que és l'únic debat que tenen, i és un debat estrictament de possibilitats de poder. No estem parlant de grans valors avui aquí, eh?
1: Marta, sobre aquest calendari electoral, aquests dies hi ha moltes especulacions, molta gent que en sap posa la mà al foc que almenys les eleccions generals anirien cap al mes de març, tenint en compte que les municipals són al maig.
4: Sí, jo justament ahir parlava amb una font de Moncloa, de l'equip del president Sánchez, i no em confirmava 100%, perquè ja sabeu que això dependrà també moltes coses, però sí que em parlava d'aquesta data de març, com la data que hi veia més plausible, especialment per la promesa que ha fet el PNB de no coincidir o no fer coincidir amb les municipals i autonòmiques, bueno, en el seu cas només d'Euskadi, només municipals, i perquè pensen que d'aquesta manera l'explicació que em donava és que s'arribaria amb un govern en funcions encara a les municipals. És a dir, no s'hauria constituït el nou govern, clar, i ahí està l'amenaça de que la dreta i Feijóo i Vox tinguin majoria, la que no van tindre el 2023, i puguen pactar, que això tenen tots clar què passarà. I a banda, Feijóo, últimament, en les últimes entrevistes que ha fet, ha deixat clar que si necessita que Abascal siga dins del govern i que arriba a la Moncloa, hi serà. La qual cosa no havia fet fins ara. Fins ara havia mantès la posició de doncs jo vull governar en solitari, però ja se veurà, però tal. I ara ha dit, bàsicament, que si els necessita, entraran, com ho estan fent, a les autonomies en les que el PP i Vox també sumen. Aleshores, jo crec que això és una amenaça, que saben que és real, i que la tesi és aquesta a dia d'avui, que març és com la data que, a més, pot també ajudar o no als alcaldables i als presidents autonòmics de cara a aquesta campanya electoral de maig de l'any que ve.
1: Eduard.
2: A veure, jo, la meva opinió és que si pensa més en el partit, si pensa més en el PSOE, convocarà les eleccions espanyoles abans de les municipals, que és el que li està demanant al partit, diguem, el que està demanant alcaldes i presidents autonòmics, etc. I si pensa més en ell, les convocarà després. Per què dic això? Perquè si hi ha eleccions municipals i autonòmiques i, com es preveu, hi hagi, diguéssim, una ventada ultra, no?, de PP-Vox, que es facin amb els governs de les principals ciutats, de les autonomies, etc., a través de coalicions PP-Vox, es farà molt més creïble el marc que Pedro Sánchez necessita per mobilitzar l'esquerra en les eleccions generals, que és que ve l'ultradreta. Val? És a dir, la visualització dels pactes PP-Vox a tota Espanya, en els municipis i a les autonomies, és un escenari que a ell li va bé per mobilitzar l'esquerra a posteriori. I va dir, escolta'm, o guanyem la Moncloa, o tornem a guanyar la Moncloa, o si no, ho tindran tot, aquesta gent. Tindran els municipis, tindran les autonomies i, a més, tindran el govern d'Espanya. I, per tant, crec, i com que jo tendeixo a pensar que Pedro Sánchez sempre pensa només en ell, si jo hagués d'apostar ara a cegues, diguem-ne, apostaria que la convocatòria serà a posteriori.
1: El Faisalón.
10: Jo potser més que comentaris us faria preguntes, vosaltres que hi enteneu una miqueta més. Jo no crec que sigui el dia avui de que el PSOE decideixi si canvia de líder o no, i que Pedro Sánchez ha de demostrar que encara controla el partit i que continua sent electoralment més útil que qualsevol altra alternativa interna, no? I aquesta teoria que hi havia de que s'estava intentant que canvi... De fet, Junts ho demanava l'altre dia, no?, en el Congrés, que canviés el líder, com fan els britànics, el líder del PSOE, per un una miqueta més suau, més pactista, que fos capaç de pactar amb el PP a l'alemana, com fa l'SPD amb la CDU, amb l'excusa d'evitar Vox en el govern. Creieu possible això?
1: Marta.
4: No, jo no ho veig per a res, perquè, a més, el PSOE ho ha descartat des del primer moment. I, a banda, el Partit Popular el que diu i el que trasllada és que ells no volen candidats de palla, com ells s'anomenen, i que en una eventual moció de censura hauria de ser Feijóo, i només Feijóo, qui es presenta, perquè això també minaria la seva autoritat dintre del Partit Popular, i ja no és que, diguem, tinga problemes, perquè al final té lideratges al seu voltant, cosa que no li passa tant al Partit Socialista, com el d'Ayuso, el de Juanma Moreno, per exemple, i molts més, que li poden fer la competència ahir. Ell no governa en cap lloc. Aleshores, tampoc se pot permetre, entenent en el PP, un candidat alternatiu que no fora ell, encara que siga per a convocar eleccions, perquè ahir també seminaria la seva autoritat interna en el Partit Popular. Aleshores, jo crec que aquesta via està molt tancada. Almenys ara.
1: Xalón.
3: Jo entenc el que l'Eduard deia sobre si predominarà el que ell creu o el que al partit li interessa. Però ell ha fet un moviment que a mi m'ha deixat una mica descol·locat, perquè diu, presentaré pressupostos. Cosa que no ha fet durant 3 anys.
1: I llavors... És el seu programa electoral.
3: Mm-hmm. Sí, presentar pressupostos. Per tant, es presentarà al setembre, que és quan la Constitució, ara que diu que la Constitució diu 4 anys, la Constitució també diu que els pressupostos s'han de presentar al setembre. Llavors, això anirà a discussió al desembre, no els aprovarà, evidentment, i per tant tindrà l'excusa per dir, escolti, jo ho he intentat, i els pressupostos seran el seu programa electoral. Jo vull fer tot això i aquests no em deixen. I per tant, jo crec que el Partit Nacionalista Basc i Junts no estan disposats a anar més enllà d'aquest any, però bueno, si això al desembre es convoquen eleccions generals pel febrer o al març, doncs tothom salva una mica els papers. Ell ha presentat uns pressupostos que havia dit que els presentaria, els dolents li tumben, es presenta com la víctima dels dolents que li han tombat, i després, clar, el problema és que aquí no som ni britànics ni alemanys. Llavors, a l'interior dels partits, el líder és el líder, i pobre del que es belluga, perquè t'envien a fer unes autonòmiques i quedes al quart, eh? I després, i tampoc som alemanys, perquè Feijóo i Sánchez tenen una inversió personal difícil de pair.
1: I Marta, com tenim l'operació Rufián? Perquè l'èxit de Pedro Sánchez també passa perquè no només el PSOE resisteixi l'embestida, sinó perquè l'esquerra espanyola, ja es digui Sumar, ja es digui Podem, ja es digui front d'esquerres, sumi per algun lloc.
4: Doncs ell el que va proposar el divendres passat a l'acte que va fer en Oltra a València, precisament, que jo hi era, és un front però només a Catalunya. I encara que aquesta operació no compta amb l'aprovació de Junqueras ni l'elecció d'Esquerra Republicana, però ho va acotar només a Catalunya. És a dir, a ell l'agradaria ser el candidat d'una eventual candidatura en el que estiguera Podem, estiguera els Comuns, estiguera la CUP, però bueno, això jo crec que és massa...
1: O sigui, això però només a Catalunya.
4: Només a Catalunya. Això ho ha concretat.
1: O sigui, un front d'esquerres a Catalunya, evidentment amb Esquerra Republicana dins, i amb Gabriel Rufián de cap de cartell, però també sumant tot l'espai dels Comuns...
4: Exacte. I ell s'oferís a canvi també a que, per exemple, si no es presenta Podem a Catalunya, que no ho va fer les últimes autonòmics, per exemple, ell va fer campanya amb Irene Montero, on ella vulga, a Madrid, per exemple, o en el cas de València, el mateix amb Mònica Oltra i amb Joan Ribó, i va fer campanya a Alacant, va intentar mobilitzar. I també, a banda, ahir intentaria clavar, en el cas del País Valencià, a Esquerra Republicana del País Valencià, que no tenen molta estructura i són poquets i no han entrat mai a governar, doncs, en una de les llistes electorals. Però, de moment, ell ho ha acotat només a Catalunya i encara així no tinc jo molt clar que puga eixir endavant.
1: 30 segons. Sé que he obert un nou meló, però 30 segons.
2: No, home, jo la pregunta que faria és al Gabriel Rufián en nom de qui parla. Perquè si en nom del seu partit, segur que no.
1: En nom d'ell, no?
2: Ja li han fet servei. I, per tant, és una proposta d'una persona i ja està.
3: Al joc de la oca hi ha un moment que caus al pou i no en surts.
1: 4 minuts per les 10 del matí. Albert Elfa, moltes gràcies. Fins aviat. Tornarà aviat l'Albert Elfa, com sempre. Antoni Xalong, Eduard Voltes, Marta Monforte, un plaer. Que tingueu bon dissabte.
3: Gràcies.
4: Moltes gràcies.
1: Fem una pausa, Maica Navarro al suplement, i després avui també passarem per Washington, allà ens espera la Lídia Heredia, i a més també la història d'amor d'una sommelier com és Meritxell Falgueres i l'escriptor Daniel Sánchez Sallés. També una història atípica que avui ens venen a presentar aquí al suplement. Ara tornem.
22: El suplement amb Roger Escapa.
5: Visca el Fem una birra que vés a saber on acaba. Visca saltar del Mediterrani als Pirineus quan ens dona la gana. Visca aquesta terra a la qual no li falta de res. Perquè no deixis de gaudir-ne, aquest cap de setmana a Catalunya amb IBP t'emportes 10 cèntims litre cada cop complis el dipòsit i 15 cèntims litre amb BP Ultimate. Consulta les condicions a ibp.es/promocatalunya.
7: Amb motiu del gran départ del Tour de França, els dies 2, 4 i 5 de juliol hi haurà talls de carrers i afectacions importants a la mobilitat a Barcelona. Consulteu els recorreguts, planifiqueu els desplaçaments amb antelació i prioritzeu el transport públic en a peu o en bicicleta. Més informació a barcelona.cat/mobilitatletour. Ajuntament de Barcelona.
15: No et perdis l'últim Open Day de la Salle Campus Barcelona. Aquest 2 de juliol visita el campus i descobreix els nostres graus universitaris. Inscriu-t'hi a salleurl.edu. La Salle, Universitat Ramon Llull.
16: El paviment està molt malament, hi ha dèficits de senyalització, hi ha molts vehicles avariats que no retiren, hi ha àrees de servei, la gent es queixa de falta de seguretat.
24: L'AP7 ha deixat de ser una autopista? AP7 al límit. 30 minuts, Diumenge a la nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
8: Cariño, hi ha bitxos a la cuina!
9: No t'amoïnis, tinc la solució. La meva mare fa servir un cop l'any laca insecticida Zoom, la del pot vermell a tot el seu xalet. És una laca insecticida que s'aplica als racons i sòcols.
8: De veritat?
9: I tant. Zoom en trobaràs en supermercats i drogueries. I adeu escarbats, aranyes i formigues. Zoom!
11: Hola, Quico, que m'han cancel·lat la reunió i me'n vaig al súper del Corte Inglés, que no hi ha detergent. I l'Ariel està al 50% la segona unitat. I ja aquí sóc, agafo per picar festucs i ametlles, que la marca El Corte Inglés Selection té també el 50% a la segona unitat en tota la fruita seca.
12: Supercor, hipercor i supermercat El Corte Inglés. Què necessites avui?
13: Descarrega't la nostra app i aprofita'n els avantatges. Consulta'n les condicions a la botiga web i app.
25: Bon dia, són les dues. Quines són, a aquesta hora, les xifres?
26: Sigui
25: bon
26: qui sigui, tindrà l'encàrrec de...
25: Denuncien l'excés de burocràcia...
27: Catalunya migdia. L'informatiu central del cap de setmana de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
28: Avui a Lleida i de dijous a Barcelona... Ja
27: farem atenció a tots els fronts informatius. D'aquí...
25: I a casa nostra tornen a sortir...
27: A Lleida, el i de la resta del món.
25: Pendents de la cimera internacional...
27: Faci el temps que faci.
29: Més aviat sol, hi ha una petita interrupció...
27: Els dissabtes i els diumenges a les dues, Catalunya migdia, cap de setmana. Amb Eva Conte.
30: La intel·ligència artificial pot substituir la teràpia psicològica? Realment, el fet de no reaccionar, creieu que és un art?
31: L'ofici de viure, amb Gaspar Hernández.
30: Perquè quan parlem clar, espantem els altres. L'optimista neix o es fa. No té sentit queixar-se.
27: Cada dissabte a les 11 de la nit...
31: L'ofici de viure, amb Gaspar Hernández. Eines pel benestar emocional.
27: També disponible a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3Cat. Quan tot s'accelera sense aturador, el pop-up IA s'adapta als nous hàbits i te'ls explica.
32: Tot i que em sorprèn que vivint a 5 carrers del gimnàs agafis l'aerobús.
33: El problema principal que li veig amb el nostre món i aquesta era digital és la centralització.
27: Pop-up IA és un podcast de divulgació digital que connecta amb la vida real.
34: Responem les preguntes freqüents d'intel·ligència artificial que tots ens fem.
27: Nous episodis de Pop-up IA, el podcast de Mariola Dinarès, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
35: I també disponible a la plataforma 3Cat. Ja m'entens.
36: Un programa d'un altre gènere.
37: Hem avançat molt, hem guanyat moltes medalles com a col·lectiu, però encara ens queda molt camí per recórrer.
27: Ja m'entens, el podcast LGTBIQ+.
35: Amb David Ávila.
27: A l'app i al web de Catalunya Ràdio.
35: I també disponible a la plataforma 3Cat.
27: Catalunya Ràdio.
35: Som 3Cat.
27: Som 3Cat.

Des de Càritas Sant Just oferim un espai de trobada per conversar i compartir. Si et ve de gust una estona de companyia, vine al Cafè de les 3. Estarem tots els dimarts fins a les 5 de la tarda, al carrer Bonavista, número 113. Càritas Sant Just. Us hi esperem.

0: Amics i amigues de Ràdio d'Esvern, benvinguts a Just Sardanes, el programa en el que la sardana és més que una dansa. Avui fem l'últim programa de la temporada, la primera amb el format Just Sardanes, que va rellevar el programa L'Audició, que conduïa l'Antoni Fuentes. Com aquell que no vol la cosa, des de l'octubre passat haurem emès ja, amb el d'avui, 35 episodis, amb entrevistes a personatges molt diversos de l'àmbit sardanista i la música de cobla, cobrint diverses seccions temàtiques, com per exemple compositors de l'A a la Z, sardanes dedicades a poblacions i ciutats de Catalunya, sardanes amb el mateix títol, hem explorat alguns discos del Bagul de les Golfes, molt interessants, tots ells de vinil. Ho continuarem fent a la següent temporada. Però, sobretot, radiant moltes sardanes i molta música que espero que us hagi alegrat l'ànim. Per fer-ho coherent, hem volgut avui tancar la temporada fent un programa lligant amb el que vam fer el primer dia de la temporada, no? Amb interès, sobretot, local, a Sant Just d'Esvern i comarca. Vet aquí que si el primer programa vàrem entrevistar, si ho recordeu, a la Marina Figueres i a la Maria Teresa Cots, que juntament amb l'Antoni Fuentes varen iniciar l'agrupació sardanista de Sant Just i la varen portar a terme durant més de 30 anys, el programa d'avui entrevistarem el representant de la Cobla Ciutat de Cornellà. Futbolísticament parlant, la Cobla de casa és la que més a prop ens toca. Estem molt contents de tenir aquí amb nosaltres el Marc Estretxa, teplaire de la Cobla Ciutat de Cornellà, responsable del repertori i que ens ajudarà a conduir el programa d'avui. Marc, benvingut i gràcies per acceptar la nostra invitació per participar al programa.
1: Bon dia, gràcies a vosaltres.
0: Molt bé. Amb el Marc repassarem la trajectòria de la Cobla Ciutat de Cornellà, els músics que integren la formació actualment i també repassarem la trajectòria o la participació d'alguns músics d'aquests més destacats que han passat per la Cobla. Tot això entrellaçant-ho amb l'audició d'unes sardanes, com sempre fem, d'unes quantes sardanes. En aquest cas, avui sentirem sardanes, naturalment totes elles interpretades per la Cobla Ciutat de Cornellà, en sentirem tres o quatre, ja ho veurem depèn de com vagi el temps, que es van enregistrar en directe per Ràdio d'Esvern, les van registrar directe a la ballada Sardanes de Sant Jordi, que es va celebrar el passat 19 d'abril als Jardins de Can Ginestà de Sant Just d'Esvern. I també en sentirem després unes quantes d'un dels CDs que la Cobla ha registrat durant la seva activitat. El CD és Sardanes a Cornellà, vull dir, no enganya, Sardanes a Cornellà, vol dir que estan totes elles dedicades a Cornellà, es van registrar el 1988. Marc, per començar, m'agradaria que m'expliquessis o em diguessis quin any es va formar la Cobla Ciutat de Cornellà.
1: Doncs bé, la Cobla Ciutat de Cornellà es funda, s'inicia la seva activitat l'any 1983.
0: És a dir, que ja portem 43 anys de força i endavant, no?
1: Sí, efectivament, ja són forces audicions i forces sardanes a l'esquena.
0: Molt bé. I l'iniciador d'aquesta cobla va ser?
1: Doncs tot plegat, la iniciativa neix arrel dels Amics de la Sardana de Cornellà, que van elaborar un projecte per iniciar en la mateixa ciutat de Cornellà un projecte d'escola de música de cobla. És a dir, donat que hi havia una mancança d'instruments de cobla joves, no hi havia aquesta mancança de relleu, doncs els Amics de la Sardana de Cornellà en confien o encomanen aquesta tasca al també ja conegut per tots i que durant molts anys ha estat vinculat a la cobla, a en Carles Santiago.
0: Ah, precisament el vaig trobar fa un parell de setmanes i ja vam concretar que faríem un programa, la segona temporada faríem un programa amb ell, com a un destacat compositor que és i músic. Molt bé. Així que, deixa'm dir-te una cosa. Precisament el divendres passat vam acabar el programa amb una sardana dedicada als Amics de la Sardana de Cornellà. Una sardana que es titula Sardanes a Cornellà i del Francesc Marros. El divendres passat vam dedicar el programa al Francesc Marros. Molt bé, doncs bueno, tot ens quadra, de moment. Anem avançant a veure què més tinc per tu. Ara jo penso que ja tocaria començar amb una sardana i sentirem la primera que veu interpretar a la ballada de sardanes de Sant Jordi, aquesta que he dit del passat 19 d'abril als Jardins de Can Ginestà. Es tracta de Entre Sabadell i Calella. L'autora és la Maria Mercè Navarro i Galindo i és una sardana que es va estrenar a Sabadell el 17 d'abril de 2011, dedicada a l'Àngel Muñoz, ànima de la colla de competició de Sabadell. També és interessant saber que aquesta sardana va ser finalista al concurs de la sardana de l'any 2011, celebrat al Teatre de la Llotja de Lleida, el 12 d'abril de 2012. Veus quina informació hi ha? Amb això ja podem anar tirant.
1: I tant.
0: Ara sentirem aquesta sardana, que, recordo, està enregistrada, interpretada en directe per vosaltres a Can Ginestà el 19 d'abril passat.

0: Molt bé. Hem vist que hi ha una mica de soroll de fons, però malgrat tot penso que l'enregistrament és acceptable, per tenir-lo aquí al programa. De fet, des del punt de vista positiu, podem veure o podem dir que aquest soroll de fons prova que, efectivament, l'enregistrament s'ha fet en directe i sobre el mateix moment que es fa. Molt bé. Escolta, Marc, mira, aprofitant que ets el responsable de repertori de la Copla, que no n'he tingut massa ocasió de parlar, em sembla que no he pogut parlar amb cap responsable de repertori, tinc un parell de curiositats, no? Com es prepara algun repertori? Quines variables hi intervenen a l'hora de preparar un repertori per una ballada? Perquè deixa'm dir, per exemple, que jo he estat últimament amb dues, la del 19 d'abril, aquesta que n'estem sentint alguna sardana, i la que veu fer l'aplec del Montsià, que es va celebrar el 12 d'abril a la Ràpita. I completament, és pràcticament molt diferent el programa. No es repeteixen gaire sardanes, molt poques. I això vol dir que d'alguna manera ho prepareu també en funció d'on es fa i amb qui es fa. És veritat?
1: Sí, nosaltres procurem, en la mesura del possible, no repetir gaires sardanes, si més no, amb audicions properes. Llavors, sempre intentem elaborar programes diferents, perquè sabem, i sobretot nosaltres, que acostumem a tocar per aquesta zona del barcelonès, del Baix Llobregat, que ens hi sentim com a casa, doncs també sabem que hi ha fidels seguidors que venen a ballar amb nosaltres. Llavors, també procurem oferir una varietat tant musical com estilística. Procurem sempre programar sardanes, sobretot balladores, que fins i tot també ens agrada fer sardanes que siguin molt populars, que la gent també se les coneix, se les sap, les gaudeix ballant. Però també ens agrada molt apostar per aquest tipus de sardanes, podríem dir, de talent jove, no? Mm-hmm. De sardanes compostes de manera contemporània, i sobretot això, sardanes de gent jove, perquè ens agrada poder oferir aquesta versatilitat en el repertori i també en l'estil, perquè n'hi ha de molt variades.
0: Molt bé, molt
1: bé. I bé, aquestes serien una mica les premisses o les variables.
0: Quina possibilitat d'intervenció hi tenen els organitzadors? Per exemple, en aquest cas, em sembla que va ser l'Ajuntament de Sant Just o l'agrupació sardanista Rapitenca, en el cas de l'Aplec del Montsià. Quin marge de maniobra els hi doneu als organitzadors? Esclar, us poden demanar moltes coses, però algunes potser no són tan fàcils perquè no sempre no teniu la possibilitat.
1: No, sempre depèn. Intentem fer un treball una mica que les dues parts sempre hi estiguem còmodes. És a dir, sempre tenim en compte les peticions que algunes agrupacions o associacions ens fan. Nostres, doncs, podríeu fer aquesta sardana o la sardana composta expressament per l'agrupació o pel municipi o alguna que, pel que sigui, doncs, els hi fa gràcia que la puguem interpretar, no? Tot això es valora, perquè potser a vegades, ostres, doncs, no podem satisfer tot un repertori de nou sardanes, diguem, a la carta, perquè al final també les sardanes que tenim, diguem, en cartera, doncs tenim ara mateix, tenim un arxiu molt gran, però cada any sempre intentem preparar-ne, programar-ne, doncs, un llistat aproximadament d'entre 150 i 200 sardanes, doncs, per poder anar fent. Però sempre treballar més o menys amb unes línies una mica tancades, perquè si no, amb més de 20.000 sardanes que tenim en aquest país,
0: sí,
1: doncs
0: sí.
1: No donaríem l'abast, no?
0: Perquè les heu de tenir mínimament preparades. Què podeu tardar a la Copla en preparar o assajar una sardana nova, diguem? Oi, no la tinc en cartera i ens la demanen, però la volem satisfer. Què necessiteu? Quin marge necessiteu?
1: Doncs això depèn una mica de la dificultat de la sardana, de l'autor, si és una estrena o no. Depèn una mica d'aquestes coses. Si és una sardana nova, de nova composició, que a més ens han demanat que estrenem, doncs sí que prèviament haurem fet un assaig, l'haurem preparat, fins i tot haurem convidat el mateix autor a venir a l'assaig, a poder escoltar, a poder-nos dir, no?, quatre coses sobre la mateixa sardana, o senzillament, si no és una sardana amb excessiva complexitat i que sigui allò dificultosa de lectura o de més, acostumem a fer-les el mateix dia a vista. Sempre tenim els papers amb suficient antelació com per cadascú poder-se la preparar o poder-se la mirar pel seu compte, i la Copla és prou funcional, no? I els músics estem prou formats i preparats com per llegir-ho, diguem, amb música, doncs llegir-ho a vista.
0: És a dir, d'un dia per l'altre, si convingués, ho podríeu fer. Depèn de la dificultat de la sardana, però allò que dius, sí, et donen les partitures, la gent les dorm i l'endemà la copla ja les pot interpretar.
1: Sí, sent així sintètic, sí, es podria arribar a fer.
0: Es podria arribar a fer, sí. Molt bé, Marc. Aviam, continuem amb una altra sardana d'aquestes que veu interpretar a la ballada del 19 d'abril, ballada de Sant Jordi, aquí Sant Just d'Esvern, i és Petits Laietans, d'en Joan Jordi Baumala i Sant Pons, una sardana que es va estrenar al març del 2007 i que continua sent també un autor contemporani, igual que la Maria Mercè Navarro, que era l'autora de la sardana anterior. Molt bé, doncs ara sentirem aquesta Petits Laietans, també en directe.

0: La meva llista de compositors preferits és molt llarga, però cada vegada que tinc l'oportunitat de sentir una sardana del Joan Jordi Baumala no puc estar-me de dir que és que són fantàstiques per aixecar l'ànim. A mi em deixen com dient, va, tornem-hi, que no ha estat res. Perdó, és una expressió personal, però jo penso que de tant en tant també s'ha de poder dir que com t'impacta una determinada sardana. Marc, algun comentari sobre aquesta sardana?
1: Doncs mira, aquesta ens la demanen força. El Sal és molt ballador, sí. Són molt festives les sardanes d'en Joan Jordi Baumala.
0: Sí, sí, sí.
1: També ens demanen molt sovint una sardana que es diu Or per Sabadell, que també sí. és magnífica.
0: Sí, ja l'he sentit.
1: I res, això, ens agrada també programar-la. Són sardanes molt balladores, molt festives, i és un gust, també.
0: Ara em ve el cap Sant Cugatenca, que també és per allò que no toques a terra, eh?
1: Exacte.
0: Escolta'm, tornem a l'entrevista una mica més sobre la cobla. Diguem que la ciutat de Cornellà, com el nom indica, doncs és una cobla molt centrada en Cornellà i en els amics de la sardana de Cornellà. Però també em sembla que està molt directament relacionada i ha passat períodes amb força activitat en Sant Just d'Esbert. És veritat? Fes-nos en una mica de relació d'aquest punt.
1: Doncs sí, efectivament. Jo personalment ho desconeixia. Jo entro a la cobla aquesta és la segona temporada que hi soc, però indagant una miqueta, i precisament el cap de setmana passat vam tocar la plec de Cornellà, vam coincidir amb en Carlos Santiago, part d'aquesta ànima materna de la cobla, i tot xerrant em va comentar, no, que un dels primers llocs on la cobla va assajar va ser precisament aquí, a Can Ginestar, Sant Just, durant un periple que ara no recordo quan, però es veu que sí. Precisament el que m'explicava, així anecdòticament, era que el que buscaven era un lloc on tampoc es molestés els veïns, aquesta cosa de les sensibilitats dels veïns, i precisament es veu que Can Ginestar, pel tipus de paret que té, diguem, de gruixudes, doncs era un lloc idoni dins de la comarca, i això, doncs una mica tan anecdòtic, era això.
0: Sí, sí, és una masia noucentista que jo penso que té, com tu dius, les parets ben fermes i molt ben restaurada, perquè és un àmbit de l'Ajuntament. I ara entrem una mica en els músics de que la formen actualment. En concret, comença, si vols començar per tu, una mica breument la trajectòria que heu tingut. Em consta que sou joves, perquè ja et dic que he estat amb un parell de ballades amb vosaltres fa poc. Malauradament no vaig poder venir a l'aplec de Cornellà, però divendres passat ja vaig comentar que havia estat i que els amics de la sardana de Cornellà fan uns aplecs fantàstics i són molt actius. Bé, continuem. Fes-nos una mica de revisió, primer començant per tu i la resta de músics de la formació actual, quina trajectòria teniu, etc.
1: Doncs mira, a nivell personal, jo fa, com comentava abans, jo és la segona temporada que estic a la ciutat de Cornellà, vaig entrar fent una suplència i de la suplència doncs acabat sent, diguem, el titular, no? I la meva relació amb el Tible és força curiosa, ve arrel de la que era la meva exparella. Tota la seva família han set sardanistes, el seu germà també és instrumentista de cobla, toca la tenora i el Tible, i una mica em van inocular aquest virus, no?, el gust i aquest amor per la sardana. I de seguida jo em vaig interessar per poder, en aquest cas, per tocar el Tible. Jo vinc del món de la gralla, per tant també del món de la doble canya, els instruments de vent. Llavors va haver una certa facilitat per poder-me introduir amb l'instrument. Tot això acompanyat pel mestratge d'en Marcel Artiaga, de Granollers, ara mateix músic a la Meravella, però també durant molts anys als Montgrins. Doncs, acompanyat d'aquest mestratge i també una mica de l'interès, no?, i el gust per la sardana, doncs em porten a que un dia rebo una trucada de l'Emilio, a la trompeta de la Cornellà, també, durant molt de temps ja ha set membre de la cobla, oferint-me doncs la possibilitat de fer aquesta substitució. I bé, així sent molt sintètic, aquest és el meu repàs i el meu vincle amb la cobla i amb la sardana, que ja et dic, és relativament breu, fa molt poc, però del qual, de moment, estic totalment enamorat.
0: Bueno, però tu ets molt jove, vull dir que tens molt camp per córrer.
1: Sí, no, ja, ja donarà cua, ja.
0: Sí, fes-nos un repàs, això, de la resta de membres de la... que també són molt joves, la majoria.
1: Doncs mira, precisament això, com que jo fa relativament poquet que hi soc, m'he dedicat una mica a parlar amb els més veteranos de la cobla, i bé, m'han comentat que per les files doncs, hi ha passat, començant per Carles Santiago, que en va ser el fundador i també, i durant molts anys també el director, també va passar per les files durant molt de temps en Jordi León, com a flabiol fixe de la cobla. Pel món de la sardana i sobretot suposo que també de la zona destacaria també la presència d'en Custodio, el Custo, el contrabaix, també fins no fa tants, fins fa poquet també, encara era membre actiu de la cobla. També han passat noms com en Jordi Paulí o en Josep Pilaró per la cobla, i també potser en destacaria doncs, la direcció, no?, de la cobla fins ara, fins la temporada passada, i des d'en feia 4 el director de la cobla era en Jordi Figaró, i des d'enguany la batuta

0: joves, no? I ara mateix la cobla la consideraríem una cobla jove. Tenim els dos tibles som relativament joves, els trompetes també, el fiscó, el trombó. És a dir, i una de les tenores, la Maria, també, que ha entrat aquesta temporada. Llavors, el que crec que és més interessant és aquest relleu generacional, no? Ara mateix la cobla, i confluïm persones joves, també, però també amb l'experiència de gent més veterana, tant a nivell musical com també a nivell de cobla, eh? I és una simbiosi, no? Diguem, una relació que ens porta aquesta bé, a la cobla que tenim ara.
1: Molt bé. Doncs mira, ja que has parlat també d'un dels músics que ha passat per la cobla, que és en Jordi Paulí, la següent sardana que sentirem, que és la tercera que veu interpretar a la Ballada de Sant Jordi, és Joves Lleons, d'en Jordi Paulí i Safont, que es va estrenar a Calella el 7 de juny de 1992 i està dedicada a la cobla Sant Jordi, Ciutat de Barcelona.

0: Molt bé, molt bé. Doncs hem sentit tres sardanes en directe, d'aquestes que no tenen trampa. És a dir, que podríem dir que el programa d'avui hem dit així sona la Cobla Ciutat de Cornellà. I no mentiríem perquè és tal com sona, sense trampa ni repetició, diguem. Molt bé, ara l'última part de l'entrevista que em queda, Marc, la faig sempre semblant amb totes les cobles que he entrevistat, és aquell format de parlar una mica de la trajectòria. D'on veniu, on sou i cap on aneu? L'on veniu, doncs, seria que després de 43 anys d'existència, ja sé que t'hi has incorporat poc, però també sé que t'has documentat una mica, tal com m'has dit, doncs una mica quines fites creus importants a ressaltar de que ha assolit la cobla, èxits aconseguits, projectes que s'han realitzat, així estic posant titulars, però tu després ho enfoques com et sembli millor. També quants discos heu enregistrat, perquè jo en tinc un, però em consta que n'heu enregistrat algun més, i després anirem a on sou, és a dir, activitats, projectes en marxa, i cap on aneu.
1: Doncs ara mateix jo crec que en destacaria principalment d'on venim. Jo crec que és important destacar el naixement de la cobla, és a dir, fer néixer una nova formació musical. Crec que ja és, d'entrada ja és tot un, no, direm tot un logro,
0: sí.
1: Ja és tot un encert. Al llarg de tots aquests anys em consta que s'han fet, o sigui, la cobla Ciutat de Cornellà va arribar a un punt a ser cobla de referència, cobla que se li confiava molta feina per fer concerts, per fer aplecs. Bé, ja, la cobla hi ha hagut un moment que ha gaudit d'un moment molt, molt, molt dolç. Evidentment, tot això és cíclic i apareixen noves cobles, noves modes, noves tendències, totalment, evidentment, respectables i lícites, eh? Que això tampoc vol dir que haguem deixat de tocar, ni molt menys. Senzillament els rums o les activitats segurament han variat una mica. Això, diguem, una mica en quant a coses que s'han aconseguit o una mica a nivell de projectes. Em consta a mi que s'han enregistrat fins a 3 CDs, fins a 3 discos. Un d'ells específic, que crec que en aquest cas no està publicat a plataformes, però sí que em consta que existeix, és un disc amb sardanes precisament d'en Carles Santiago. Em sembla, diria que és un recull de 14-15 sardanes compostes per ell, que a la cobla també van registrar. També em consta que es van registrar un disc amb les sardanes dedicades a la colla Laietans, també al voltant dels anys 90, diria. I llavors aquest disc que és el que hi ha publicat, que hi ha penjat a les plataformes digitals, que és el de Sardanes a Cornellà, que és un monogràfic dedicat a sardanes, precisament a la ciutat.
0: D'aquests 3 CDs, només un, em dius, oi, que està publicat a les xarxes, que és el de Sardanes de Cornellà. Els altres dos no, però existeixen. Encara n'hi hauria...
1: Sí, exacte, efectivament.
0: Encara hi hauria possibilitat d'aconseguir-los, contactant amb vosaltres, per exemple.
1: Sí. Podríem trobar la manera de poder fer arribar els formats físics, una cosa que ara ja potser està gairebé obsoleta, no? Però sí, hi hauria la possibilitat de poder-ho fer arribar i llavors extraure aquests enregistraments.
0: No, no, però és que s'ha d'aprofitar tot. Aquí ja et dic que de vegades fem programes explorant vinils del...
1: Ostres, bueno,
0: sí. I com que no s'han tocat gaire, perquè els vaig obtenir el bagul de les golfes, doncs sonen prou bé, eh? Molt bé. El següent és on sou? Que més o menys ja m'ho has explicat una mica, però acabo de revelar el clau.
1: No, i m'agradaria destacar també algunes coses que aquesta temporada hem renovat. D'entrada hem renovat tota la imatge gràfica de la cobla, que feia anys que no... Bé, s'havia anat perpetuant, s'havia anat modificant, però en cap cas s'havia replantejat de zero tota la imatge gràfica, que n'inclou doncs, tot el que és el logotip i la resta d'imatge per a xarxes. No? Amb tot això ho hem acompanyat també d'un canvi de vestuari i és una mica amb la idea o amb la voluntat de... també de manera física o visual, no? de transmetre o de fer veure que una mica aquest canvi com, diguem, generacional o una mica aquest canvi com d'etapa per la cobla, no només pels seus membres, sinó també una mica cap on ho enfoquem el projecte en si. En aquest cas, la nova imatge està inspirada amb els terres modernistes de Can Mercader, al parc de Can Mercader de Cornellà, i juga amb, diguem, una mica amb el que és els colors de la ciutat,
0: Sí,
1: amb aquest
0: deixa'm
1: element
0: recordar que és
1: blau,
0: allà on
1: aquest
0: es fa.
1: encaixat.
0: Perdona, Marc, deixa'm recordar que el parc de Can Mercader és on es fa l'aplec anualment, cada any.
1: Sí, efectivament, aquest passat diumenge hi vam ser presents. Llavors, això és una mica aquesta manera de lligar la ciutat amb la cobla, amb la seva activitat i amb la seva imatge, i una mica reforçar aquest sentiment de pertinença, no, a la pròpia ciutat. Projectes en marxa també, i crec que això va lligat una mica amb algunes cosetes que estem preparant, no? I això potser ja ho relacionaria directament amb la següent pregunta, no? Cap on aneu?
0: Sí.
1: Doncs mira, a nivell de futur, tenim ganes de sortir una mica, no? De la zona de confort, no només fer audicions, concursos i aplecs, que ens agrada molt, eh? I en tenim ganes. I estem començant a treballar en alguna proposta més en clau de concert, amb alguna proposta que estem cuinant a foc lent, eh? Però que volem potser de cara a la temporada que ve poder haver-ho presentar i poder-ho promocionar. I també una proposta discogràfica. Ens agradaria que aquest concert tingués una mica de lligam també amb el que pugui ser un enregistrament. I també estem treballant alguna cosa que estem en contactes, que si tot surt com ha de sortir, doncs també treballarem un petit enregistrament de sardanes cantades amb una coral. Que bé, que si tot ha de venir com ha de venir, doncs en els propers mesos o a la temporada que ve podrem començar ja a presentar.
0: Doncs molt bé, eh? Sempre tindreu una porta oberta aquí, si em vas informant. Sobretot m'interessa aquesta part última que has dit de les sardanes cantades, perquè en diversos programes he volgut, deixa'm dir, lluir el morro, com diré, i aquí promocionaré aquest tema a veure si ens en sortim. Però si vosaltres ja ho teniu al cap, doncs jo tinc un parell o tres de sardanes en llista que m'agradaria passar-vos a veure si les podeu incloure en el repertori.
1: I tant, sí.
0: Doncs sí, si em mantens informat de tot això, ja saps, aquí teniu una porta oberta per vosaltres i per fer-ne difusió.
1: Nosaltres agraïts.
0: Molt bé, doncs ha quedat prou bé això de cap on aneu. Sí. A veure si ho aconseguiu, tots aquests projectes que teniu al cap. A partir d'ara, doncs, fins al final, anirem sentint i comentant algunes sardanes d'aquest disc que et dic que veu fer. Un dels tres que m'has esmentat, que és Sardanes a Cornellà, que es va enregistrar el 1988, i aquest és el que es pot trobar a Spotify. Començarem, Spotify, suposo que YouTube també, començarem amb l'audició de la pista, de la primera sardana del CD, no? La pista número 1, que es diu Sardanes a Cornellà. L'autor és en Francesc Marrós, es va estrenar el 13 de desembre de 1981. L'autor la va dedicar precisament a l'entitat Amics de la Sardana de Cornellà, ja ho hem comentat abans, com a agraïment a un homenatge que aquesta entitat li va fer a l'autor, no? I deixa'm dir que divendres passat, que vam fer aquell programa que he comentat també dedicat al Francesc Marrós, doncs l'última sardana que va sonar va ser aquesta. Doncs lliguem una cosa amb l'altra. L'únic que passa que el divendres passat estava interpretada per la Cobla Marina i avui la sentirem interpretada per la Cobla Ciutat de Cornellà.

0: Molt bé. Algun comentari, Marc?
1: Doncs aquesta sardana la tenim en cartera enguany a les propostes de sardanes per al repertori i a més també destacaria que enguany la sardana universal, la sardana escollida pel Dia Universal de la Sardana
0: Sí.
1: és precisament d'en Marrós
0: Sí, Petit
1: per
0: Ofrena.
1: commemorar el seu 125è aniversari del seu
0: Sí,
1: naixement.
0: va ser diumenge passat. Petita Ofrena, sí, vam fer gala divendres passat d'aquest tema. També la teniu en cartera?
1: Sí, efectivament, sí.
0: Molt bé, continuem amb una altra, que en aquest cas és la m'has ajudat també tu a fer la selecció, la pista número 6 del disc, que és celebrant el mil·lenari de Cornellà, del Joaquim Soms i Gener, que es va estrenar el 1986.

Aquesta era, doncs, celebrant el mil·lenari de Cornellà, d'en Joaquim Soms i Gené. I ara, que, com sempre, un moment o altre, el programa ha d'arribar al seu final, farem l'última sardana de la selecció que entre el Marc i jo hem preparat, i aquesta última també és del disc Sardanes a Cornellà, i no podia faltar una sardana del Carles Santiago i Roig com a impulsor de la Copla Ciutat de Cornellà. I aquesta que hi ha en aquest disc és El Parc de les Aigües, estrenada el 1977 i dedicada, naturalment, al Parc de les Aigües de Cornellà. On aprofito l'avinentesa per dir-vos que si no l'heu anat a visitar, ho feu, perquè hi ha el Museu Agbar de les Aigües, un espai dedicat a la història de la gestió de l'aigua, el Museu de les Aigües, que apareix cartografiat com a part del recinte del Parc de Cornellà, els jardins del museu, és a dir, és tot un gaudi anar a passar una estona al Parc de les Aigües. Sentim la sardana.

0: El Parc de les Aigües, del Carles Santiago, un altre d'aquells compositors que en les seves sardanes té la capacitat d'aixecar l'ànim i l'ànima. Molt bé, Marc, se'ns ha acabat el temps. Gràcies per la teva presència, amabilitat, comentaris i explicacions. I com a coble us desitjo que continueu amb tots els èxits que heu anat recollint aquests anys i que el futur us obri moltes portes. Espero veure-us actuant sobretot a Sant Just d'Esvern i a Comarca. No només, però també.
1: Gràcies a vosaltres per la confiança, per pensar-hi.
0: No, no, al contrari. Sou la copla de casa. Us seguiré i anirem relatant i difonent activitats que feu.
1: Moltes gràcies.
0: Amics i amigues de Ràdio d'Esvern, ha estat un plaer compartir aquesta primera temporada de Just Sardanes amb tots vosaltres. Ens retrobarem a l'inici de la segona temporada, concretament el divendres 2 d'octubre a les 8 del vespre, amb nous continguts, noves entrevistes i alguna sorpresa que em reservo que ja sabreu. Fins aleshores, a reveure.

0: Hi ha una cara de la música que sovint no escoltem. A cara B girem el disc per descobrir històries amagades entre cançons d'ahir i d'avui. Una hora setmanal de viatge sonor, amb relats i emocions que connecten passat i present. Cara B, l'altra cara de la música moderna. No te la perdis.
1: Sabies que al teu municipi tens el servei d'Envici? Bicicletes 100% elèctriques per connectar amb el transport públic i que el teu viatge sigui millor. Mou-te de manera sostenible pels 15 municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona. Per moure't bé, millor amb bici. Dóna't d'alta ara a envici.cat.

Hola, som el grup Marc, mestres àvies recuperadores de contes. Formem part de l'Associació de Mestres Rosa Sensat i avui hem vingut a explicar-vos contes. Esperem que us agradin.

0: Vet aquí que en aquell temps que les bèsties parlaven i les pedres cantaven,
1: la cua del ratolí. Vet aquí que una vegada hi havia un pagès que era molt, molt pobre. N'era tan de pobre que per esmorzar només tenia un got de llet. Un dia, quan estava a punt d'esmorzar el seu got de llet, el van cridar des del carrer. Ai, potser és algú que em vol donar feina, va pensar. Així que es va aixecar de taula, va deixar el got de llet damunt la taula sense tocar i va sortir de casa a parlar amb qui sigui que li venia a parlar. Quan va tornar a entrar al cap de poca estona, es va trobar un ratolí que s'estava bevent el got de llet. I déu-n'hi-do el que s'havia begut ja! I sabeu què va fer el pagès? No, no va fer un crit, no. S'hi va anar acostant, acostant, sense fer soroll, i nyac! El va agafar per la cua. Però el pagès va estirar amb tanta força per la seva banda i el ratolí va voler arrencar a córrer per l'altra banda que el pagès li va arrencar la cua. La cua li va quedar entremig dels dits. Ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui, quin mal m'has fet! Plorava el ratolí. Torna'm la meva cua, que demà em caso i la meva ratolina no vol un marit escuat. El pagès li va saber greu, ell no volia arrencar-li la cua. I va sentir una mica de paneta, però encara estava enfadat per la llet que se li havia begut. I li va dir, mira, fem un tracte. Et tornaré a enganxar la cua si tu em portes un got de llet com el que t'has begut. I afanya't a portar-me'l, que tinc gana. El ratolí no va fer gaire bona cara, ell ja estava servit. Però va pensar que el millor que podia fer era anar-se'n corrents a veure la vaca. I quan la va trobar li va dir, estimada vaca, dóna'm llet, sisplau, que la portaré al pagès i m'enganxarà la cua, perquè demà en caso, saps, i la meva ratolina no vol un marit escuat. I la vaca li va respondre amb molta calma, jo prou que te'n donaria de llet. Però abans necessito menjar una mica d'herba fresca. El pobre ratolí se m'anà corrent a un prat. Però el color de la terra d'aquell prat era marró i només es veien uns petits brins secs d'herba que despuntaven entre els terrossos. El ratolí va cridar ben fort. Amic prat! Sisplau, dóna'm un manat d'herba fresca per la vaca, que així em donarà llet pel pagès, que estarà content i m'enganxarà la cua, perquè demà em caso, saps? I la meva ratolina no vol un marit escuat. Jo prou que te'n donaria d'herba, jo, però mira'm bé, abans necessito aigua de la font perquè creixi, deia el prat molt trist. I el ratolí, tot i que ja estava cansat, va córrer sense parar fins a la font del poble. Fonteta, fonteta, dóna'm aigua, sisplau, que la portaré al prat, que té set, i em donarà herba per la vaca, i així la vaca em donarà llet pel pagès, i el pagès es deixarà d'estar enfadat i em tornarà a enganxar la cua. És que demà en caso, saps? I no puc presentar-me escuat davant la meva ratolina. Però la font estava molt enrabiada i li va contestar, però que no tens ulls a la cara, tu. No te'n puc donar d'aigua, perquè l'aixeta no raja. Si vols aigua, hauries d'anar a cal llauner i demanar-li que vingui a arreglar-me l'aixeta. El ratolí, molt impacient per recuperar la seva cua, va córrer com un llamp a casa del llauner i quan va ser davant seu, li va dir d'una tirada, llauner, sisplau, sisplau, ajuda'm. Ves a arreglar l'aixeta de la font, que així em podrà donar aigua per regar el prat, i el prat em donarà herba per la vaca, i la vaca em donarà llet pel pagès, i el pagès m'enganxarà la cua. És que demà en caso, saps, si la meva ratolina no voldrà un marit escuat. El llauner sense perdre la calma, li va contestar. Mira, maco, jo encara no he esmorzat, eh? Si em portes un parell d'ous frescos per fer-me una truita, aniré a la font i arreglaré l'aixeta. Cames, ajudeu-me, el ratolí es va presentar al galliner d'una casa de pagès. Gallineta, gallineta, sisplau, sisplau, dóna'm un parell d'ous frescos per al llauner, que així arreglarà l'aixeta de la font, i la font em donarà aigua fresca per regar el prat, i el prat em donarà herba per la vaca, i la vaca em donarà llet pel pagès. La gallina se'l va ben escoltar. I sense deixar de picar el gra escampat per l'era, es veu que era una mica gandula, perquè li va respondre:
2: «Coc, coc, coc, sense cua també pots viure, ratolí eixerit, coc, coc, coc».
1: «És veritat, estimada gallina, és veritat, però saps què? És que demà em caso, i a la meva ratolina no li agraden els marits escuats».
2: «Coc, coc, coc, coc».
1: «Està bé, porta'm un grapat de grans de blat i et donaré els ous, coc», va afegir la gallina. El ratolí, mig mort de cansament, se'n va anar de dret a cal forner, que tot just acabava d'obrir la botiga. «Forner, sisplau, sisplau, dóna'm un grapat de grans de blat per la gallina, que així em donarà un parell d'ous per al llauner, que arreglarà la font del poble. Ai, amb l'aigua regaré el prat, que em donarà un manat d'herba per la vaca, i la vaca em donarà una mica de llet pel pagès. Ai», anava respirant el ratolí perquè no ho podia dir tot seguit, «i així el pagès m'enganxarà la cua. I és que demà en caso, i la meva ratolina no li agraden els ratolins escuats». «Si em portes llenya pel forn», li va dir el forner, «et donaré blat». El ratolí ja no podia més, però com que volia recuperar la seva llarga i bonica cua, va córrer veloç cap al bosc, i quan hi va arribar, va trobar un munt de llenya acabada de tallar que feia goig de veure. Ah, que no sabeu què va fer aquesta vegada el ratolí? Va mirar a la dreta, va mirar a l'esquerra, va arreplegar un feix de llenya i se'n va anar de pet a cal forner. Llavors el forner li va donar el blat. El ratolí va córrer a portar el grat a la gallina, i la gallina li va donar. El ratolí va córrer a portar els ous al llauner, i el llauner es va fer una truita boníssima, però se la va menjar amb calma. I quan va acabar, va anar xino-xano a reparar la font. La font de seguida va començar a rajar, molt contenta, i li va donar tota l'aigua que va voler. El ratolí va portar l'aigua al prat. El prat li va donar l'herba. Ell va portar l'herba a la vaca. I la vaca, li va donar la llet. I finalment el ratolí va portar la llet al pagès. I el pagès se la va prendre molt a gust. I finalment el pagès li va tornar a enganxar la cua. Llavors el ratolí se'n va anar molt content amb la seva estimada ratolina, que ja l'estava esperant. I sabeu què? El pagès i el ratolí van ser molt amics. I conte contat, aquest conte s'ha acabat. Aquest conte, La cua del ratolí, és una adaptació d'una llegenda sarda feta per Maria Carme Bernal i Carme Rubio. I jo l'he trobada a un llibre que es diu Faules de sempre i altres contes d'animals, que és de l'editorial Elmo i està a la col·lecció Màscara de Proa.

0: El cabrit que menjava fins que tenia la panxa plena. Hi havia una vegada una cabra que tenia un cabridet menut, menut, però molt llest. Un dia estaven pasturant en un prat. La mare cabra, que tenia la boca molt grossa, menjava de pressa, de pressa, de pressa, d'aquí cap allà. Però el cabridet tenia la boca petita i havia de mastegar molt i menjava molt a poc. Quan la mare va estar tipa, va dir: «Anem cap al corral, que ja en tenim prou». Però el cabridet es va fer el desentès. Ell no volia marxar fins que no tingués la panxa plena. «Mira quan aniré a dir l'amo, eh?», va amenaçar la mare. «Doncs fes-ho», va dir el petit. La cabra grossa, com que veu que de cap de les maneres el pot convèncer de tornar al corral, el deixa allà menjant i se'n va donar avís al seu amo i li va dir: «Amo, vinc a dir-vos que el cabrit no vol sortir del prat fins que no tingui la panxa plena». I l'amo, que tenia mandra d'anar-hi, va contestar: «Ja hi enviaré el gos. Aquest el farà venir de pressa. Gos, vés al prat i fes sortir el cabrit, que no vol venir fins que no tingui la panxa plena». Però el gos també tenia mandra i no es va moure. Ai, l'amo es va enfadar. Llavors se'n va anar a trobar el bastó i li va dir: «Bastó, vés a picar el gos, que no vol anar a treure el cabrit, que no vol sortir del prat fins que no tingui la panxa plena». Però el bastó tampoc no es va moure. I l'amo, molt enfadat, se'n va anar al foc. I li va dir: «Foc, vés a cremar el bastó, que el bastó no vol picar el gos i el gos no vol anar a treure el cabrit, que no vol sortir del prat fins que no tingui la panxa plena». I què me'n direu? El foc tampoc no es va moure, tot i que l'amo el va amenaçar en fer venir l'aigua. I se n'hi va anar. I li va dir: «Aigua, vés a apagar el foc, que el foc no vol anar a cremar el bastó no vol anar a picar el gos i el gos no vol anar a treure el cabrit, que no vol sortir del prat fins que no tingui la panxa plena». Però l'aigua tampoc no es va moure. Llavors l'amo, molt enfadat, se'n va anar a buscar el bou. I li va dir: «Bou, vés a veure l'aigua, que no vol anar a apagar el foc, que no vol anar a cremar el bastó, que no vol anar a picar el gos i el gos no vol anar a treure el cabrit, que no vol sortir del prat fins que no tingui la panxa plena». Però el bou també va tenir mandra, tanta que no es podia ni posar dret, i no hi va anar. I l'amo, ja apurat del tot, va dir: «Ja veureu ara». I se'n va anar al carnisser. I li va dir: «Carnisser, vés a escorxar el bou, que no vol anar a veure l'aigua, que no vol anar a apagar el foc, que no vol cremar el bastó, que no vol picar el gos, que no vol anar a treure el cabrit, que no vol sortir del prat fins que no tingui la panxa plena». Ai, el carnisser, tot d'una va estar a punt i va corrents en direcció al bou, i el bou, quan el veu, se'n va corrents a veure l'aigua, i l'aigua corre cap a apagar el foc, i el foc fuig ràpid per cremar el bastó, i el bastó marxa de pressa a picar el gos, i el gos, com un coet, se'n va al prat. Però allà ja no hi havia el cabrit, perquè en tota aquesta estona ja s'havia ben atipat d'herba i ja era el corral. I conte contat, conte acabat.
1: Vet aquí una vegada.

La dona que sempre trobava bé tot el que feia el seu home. Aquest és un conte popular català. Vet aquí que una vegada hi havia un home que era casat amb una dona que sempre trobava bé tot el que ell feia. Aquell home li deia Jan, perquè vivien a dalt d'un turonet que hi havia a les afores del poble i tothom el coneixia i en deien el Jan del turonet. Aquest marit i muller, a més de tenir la pau a casa, mai ningú havia sentit a dir que s'haguessin barallat, que s'haguessin discutit, que s'haguessin criticat. Tot ho tenien molt amable, molt amistosament i molt amorosament. No tenien gaires coses. Tenien una caseta on vivien, un trosset de terra, un parell de vaques i 100 duros en un racó de la calaixera. Vet aquí que un dia l'home, tornant del tros, va pensar: tenim dues vaques a més de la casa. Amb una podríem fer. Me la podria vendre i amb aquests diners podríem arreglar algunes coses de la casa o fer alguna cosa que necessitem. Quan va arribar a casa seva, li va dir a la seva dona: ben mirat, podríem passar amb una vaca i l'altra la podíem vendre. La dona li diu: tens molta raó. Ara veges com ho havien de pensar això abans, perquè això que tu dius, què en fem de mantenir dues vaques? Ho trobo molt bé. Doncs mira, demà aniré al mercat i vendré la vaca. De bon matí va agafar la vaca i se'n va anar cap al mercat. Quan sortia del poble, va trobar un home, un veí molt amic seu, i li va dir: on vas tan d'hora amb aquesta vaca? Diu: mira, perquè amb la meva dona hem decidit que ens la vendríem, que ja en tenim prou amb una i els dinerons que ens donguin no ens vindran pas malament. Ah, doncs molt bé, que tinguis molta sort. Sí, això espero. I se'n va anar amunt, amunt. Cap al camí endavant va veure un home que passava amb un cavall. Un cavall maco, que també el portava a vendre, tot lluent, molt ben cuidat. Diu: escolteu, bon home, em barataríeu el cavall per la vaca? Me'l voldríeu canviar? L'home es va quedar una mica sobtat perquè aquella vaca era una vaca. Diu: ah, bé, d'acord, doncs molt bé. I van baratar, van canviar la vaca i l'home es va quedar, el Jan es va quedar al cavall. Van continuar caminant cap al poble i el Jan estava mirant tots els animals que passaven cap al mercat i va veure un noi que portava un porc preciós. Ei, hereu, no em barataríeu pas aquest porc pel cavall? És un porc molt maco, m'agrada molt. I l'hereu, home, va dir: doncs sí, sí, baratem, baratem. I el Jan es va quedar al porc i el noi es va quedar al cavall. Van continuar cap al poble, cap al poble, cap al mercat i troba un pagès que portava una cabra molt maca. I el Jan li diu: ep, mestre, que em barataríeu aquesta cabra pel meu porc? Home, mirat, potser sí, baratem, baratem. I van baratar, i en Jan es va quedar la cabra i el pagès es va quedar el porc. Van continuar cap a mercat, i venia un pastor amb un moltó preciós, amb una pell maca, tova, molt bé. I el Jan se'n va enamorar i li diu: escolteu, pagès, em canviaríeu el moltó per la cabra? Oh, sí, baratem, baratem. I en Jan es va quedar el moltó i el pastor es va quedar la cabra. Van continuar cap a mercat i va trobar un altre home que portava un pagès, portava un gall preciós amb una cresta, unes plomes, una cua. El sol li tocava, era preciós. El Jan li van agafar ganes de quedar-se el gall. I li va dir: que em barataríeu el moltó pel gall? Oh, i tant! I l'home va baratar el moltó pel gall. El pagès es va emportar el moltó i el Jan es va quedar el gall. Amb tot això, havia anat tan a poc per arribar al mercat que quan va arribar al mercat quasi bé estava acabat i tenia una gana i una calor i unes ganes de dinar que en Jan va dir: saps què? Me'n vaig a l'hostal. Se'n va anar a l'hostal i li va dir l'hostaler: bon dia, hostaler,
Oh, quin gall més maco que porteu. Diu, no me'l podríeu pas rostir, que tinc molta gana i no he dinat. Ah, si vos voleu, sí. I l'hostaler li va rostir el gall i tenia tanta gana el Jan que se'l va menjar tot sencer. Va descansar una mica, se'n van tornar cap a casa seva. Quan ja arribava a l'entrada del poble, va trobar aquell veí que havia trobat al marxar i li va dir, què? Com ha anat la venda de la vaca? Te n'han donat molts diners? I el Jan li va explicar el que li havia passat. Ui, va dir el veí, la teva dona quan ho sàpiga. Com es posarà? Com s'enfadarà? L'has fet molt grossa, Jan, eh? No, la meva dona sempre troba molt bé tot el que jo faig. Jan, però aquesta vegada t'has passat. Torna sense la vaca i sense res. La teva dona és molt bona, us estimeu molt, però hi han coses i coses. Que no? Fem una juguesca, li va dir el Jan. Va, fem, va dir el veí. Doncs mira, ens juguem 100 monedes a que la meva dona no em dirà res. I el Jan va dir, val, jugades, jugades. I el Jan diu, vine cap a casa, t'amagues darrere la cortina i tu veuràs què em diu la meva dona. Van entrar a poc, el pagès, el seu amic, es va amagar darrere la cortina i el Jan entra. Bon dia, ja sóc aquí. Ai, marit meu, ja patia, sí que has trigat, que deus estar cansat. Com t'ha anat, com t'ha anat? Què? Què te n'han donat de la vaca? Diu, home, mira, mira. Ben bé, no, diu, perquè saps què ha passat? I què ha passat? Digues, digues. Que mira, jo anava pel camí i ha passat un home amb un cavall preciós i li ha baratat la vaca pel cavall. Ah, va dir la dona, has tingut bona idea, perquè mira, d'una vaca, què? Total, en canvi, un cavall el podrem tenir a la quadra, podem posar-lo al carro, podrem anar a missa el diumenge al poble i lluir tots dalt del carro amb aquell cavall tan preciós que m'has dit que era. Ensenya-me'l, anem a fora, anem a veure el cavall. Bé, espera, és que mira, més aviat el cavall, saps què passa? Que, bé, doncs, que no el porto, el cavall. Ah, no? No portes el cavall? Doncs què ha sigut, això? Mira, és que ha passat un pagès amb un porc tan gros, tan maco, que es podia aprofitar tot tant que li ha baratat el cavall pel porc. Ah, vaja. Que passa que, de totes maneres, penso una cosa. Mira, un cavall porta molta feina. L'hem de raspallar, l'hem de rentar, anar a missa el diumenge, que no hi anem mai, mudar-nos, anar al poble, la gent ens criticarà. Mira que ets on van amb el seu cavall. No. Mira, un porc és molt millor. Un porc en treus molt profit. Botifarres, cansalada, de tot, pernil, llom, de tot. I llavors saps què farem? Farem una gran festa i convidarem a tots els parents que vinguin a matar el porc. Vindran tots aquí, veuran quin porc tenim i veuran que estem molt bé. Ai, sí, bona idea. Mira, m'estimo més el porc. Va, anem a veure, que està gaire net, l'hem de netejar, li hem de donar més menjar. Home, ben bé el porc, doncs és que no el porto. Ah, no el portes? No, perquè, mira, passava un pagès amb una cabra i li ha baratat el porc per la cabra. Ah, va dir la dona. És que mira, no ho entenc. Sempre tens unes idees tan bones que no entenc què faria jo si no visqués amb tu. Sempre penses el millor per nosaltres. Mira, lo del porc que t'havia dit, saps què penso? Una feinada. Matar el porc, fer les botifarres, fer el pernil. Ai, convidar a tots els parents que no ens conviden mai. I ara vindran tots aquí a casa a aprofitar-se de nosaltres, a embrutar-ho tot. Quina feinada, deixa estar. Els parents que es quedin a casa, en canvi la cabra, ui, la cabra és estupenda, perquè mira, viu sola, dona llet, se'n va per aquí les muntanyetes, per aquí fora, no hem de fer res, ni netejar-la, ni cuidar-la, ni tenim llet fresqueta cada dia, i mira, tu, que ara només teníem la de la vaca i ja no era gaire bona, i la de la cabra serà boníssima. Va, on és la cabra? L'has guardat, l'has lligat bé, que no s'escapi? Bé, és que, mira, la cabra no la porto. No portes la cabra? Ah, què ha sigut, doncs? Què li ha passat a la pobra cabra? No res, que seguia caminant i he trobat un pastor que portava un moltó amb una pell tan gruixuda, tants cargols, tan maco, tan gros, que he pensat que en trauríem més profit del moltó que de la cabra.
Home, això sí que és una bona pensada. És que no pot ser això, no pot ser, la gent no ho sap, lo feliç que sóc amb tu. Mira, el moltó, ja ho veig, traurem la pell, me'n faré una samarra, farem mitjons, que tu ara necessites uns mitjons, podrem guardar la pell i anar-nos fent, amb la llana del moltó, anar-nos fent mitjons, samarretes... Molt bé, molt bé, molt bé. Ai, quina bona idea que has tingut. Mira, ja veig, ja començo a preparar el fil per filar la llana i poder començar a treballar. Bé, va dir l'home, és que el moltó, ben bé el moltó, no el porto. Ah, no? No el portes? Ah, bé, doncs i què has pensat? Segur que has pensat alguna cosa millor. Què has pensat amb el moltó? Doncs mira, que passava un home, un altre pagès, també anava cap a mercat, i escolta, em portava un gall, preciós, gros, maco, lluent, amb una cresta, una cua, una preciositat de gall. Ai, fa temps que no tenim un gall a aquesta casa. I mira, el gall va molt bé perquè al matí et desperta i si tens mandra, i després, algun dia, quan sigui gran, potser per Nadal, ens el podríem menjar. Ai, quines bones idees que tinc, és que ja ho dic jo, molt bé, molt bé. Va, vinga, anem, vaig a veure el gall, que ja friso per veure'l. I l'home diu, bé, és que ben bé el gall no el porto. Ah, no? Ah, doncs explica'm, explica'm. Com és que no el portes? Què ha passat? Mira, et diré tota la veritat. Tot el matí, pobre de mi, caminant cap al mercat. Tot el matí baratant un animal per un altre, amb un sol de justícia, una calor, una gana horrorosa que no podia aguantar de tant menjar. Que no tenia. I he anat a l'hostal i l'hostaler me l'ha rostit. I tenia tanta gana que me l'he menjat tot. Ben fet, ben fet! Com havia de fer jo que el meu pobre marit patís d'aquesta manera i passés aquesta gana i sempre pensant en el que podria anar millor a mi i a la casa. Has fet molt ben fet, t'has menjat el gall, l'has ben rostit i jo que ho celebro. I nosaltres amb una vaca anem fent i viurem feliços i tranquils com sempre. En aquell moment, anys com sempre.

tot això que us he explicat ha passat o no ha passat. Si no ha passat és mentida, i si ha passat és veritat, i val més creure-ho que anar a veure-ho.

Hi ha una cara de la música que sovint no escoltem. A cara B girem el disc per descobrir històries amagades entre cançons d'ahir i d'avui. Una hora setmanal de viatge sonor, amb relats i emocions que connecten passat i present. Cara B, l'altra cara de la música moderna. No te la perdis.

0: Bon dia, oïdores i oïdors de Ràdio d'Esvern. Avui, dissabte 27 de juny, tornarem a estar amb vosaltres amb l'espai Paraula Viscuda. Estem amb vosaltres, dones que formem part del col·lectiu de Dones en l'Església i també del SEM La Veu i del grup Nostra Dona de la parròquia de Sant Just d'Esvern. Avui hi participem a Marta Martí Berga, la Marta Ruiz Balada i jo mateixa, Montserrat Giró Selma. Marta i Marta, benvingudes. Gràcies per estar aquí.
1: Gràcies.
0: Com recordareu, el grup seguim treballant el llibre de 20 dones de l'Antic Testament, d'en Josep Lligades. Ens agrada compartir amb vosaltres, oïdores i oïdors de Sant Just i de més enllà, les nostres descobertes, els discerniments, les reflexions, amb les aportacions de cada dona del grup. El mes de maig, la nostra conversa va ser sobre Dèbora i Jael, quan la glòria és per les dones. Recordem que el llibre dels Jutges explica que dels jutges que hi havia en aquella època, un era una dona, que una dona que era Dèbora. Es presenta com un personatge realment rellevant. Rep el nom de Maria Miriam. En l'anterior relat, el títol de profetessa i, a més, exerceix realment de jutge. Dèbora, una dona que és qui convoca la campanya contra l'enemic, i Jael, qui és qui acabarà amb Sisera. En el capítol cinquè, dona peu a un càntic de victòria conegut com el càntic de Dèbora. Eren èpoques dures i les històries que s'hi explicaven també són dures, que formen part del camí que avança. Enmig de les lluites van apareixent uns valors que donen solidesa a aquest camí: la lluita per a la terra i el paper de les dones en aquesta lluita, i el cor de tot, la confiança en Déu que acompanya. Avui, amb la Marta i amb la Marta, conversarem sobre Rut i Noemí, l'exemple d'una dona estrangera. Martes, teniu la paraula.
1: Doncs molt bé, començaré jo. Tal com diu l'autor del llibre en què parlava la Montserrat, 20 dones de l'Antic Testament, la història de Rut i Noemí és, sens dubte, una de les històries més agradables de tot l'Antic Testament. És una història de fidelitat, de suport mutu, de generositat, de dones que saben obrir-se pas malgrat la seva situació de feblesa. És una història reivindicativa, de confiança en els altres i de confiança en Déu. Aquesta història de Rut i Noemí es troba en un breu llibret de 4 capítols, ben estructurada i elaborada, que rep el nom de la principal protagonista, Rut, i està escrit com una història exemplar.
2: Bé, continuarem amb el context històric, perquè ens va bé llegir, però si ho contextuem en la història d'aquest temps, podem entendre millor com anava tot, no? Com ha dit abans la Montserrat, la història està situada també, la de Rut, en l'època dels jutges. Però els estudiosos situen el llibre durant l'època del retorn dels exilats des de Babilònia. Us en recordeu que es van haver d'exilar i ara tornaven cap a Jerusalem. Era l'època de Ciro el Gran, entre el 550 i el 530 abans de Crist. En aquell temps estava governada per Nehemies i el sacerdot Esdres, que s'encarregaven de la reconstrucció del temple, que havia quedat destruït. Els llibres de Nehemies i Esdres diuen que la destrucció de Jerusalem per part dels babilonis va ser per culpa dels pecats d'Israel, sobretot perquè per la idolatria, perquè es pensava, perquè pensaven que hi havia persones que adoraven a altres déus, i per això els babilonis, doncs, com un càstig, no? Van destruir el temple i van destruir Jerusalem. Com que no volen que això torni a succeir, creuen que els matrimonis mixtes amb estrangeres, no?, portaran més pràctiques idòlatres, i llavors prohibeixen aquests matrimonis i van obligar a trencar qualsevol matrimoni amb dones estrangeres. És una època d'un gran nacionalisme religiós, i sembla que el llibre de Rut pot haver estat escrit, i això és interessant, com una reacció en contra d'aquesta prohibició. És com un allegat a favor de l'obertura cap als estrangers i contra el tractament del tancament del judaïsme en si mateix. Per altra banda, aquesta història, la història de Rut, comença amb un altre període de fam, aquesta vegada en terres de Judà. I si com llegim, us llegiré només com comença, no?, el llibre de Rut, diu: en l'època que els jutges governaven els israelites, hi hagué fam al país. Per això, un home de Betlem, de Judà, va emigrar amb la dona i els dos fills als camps de Moab. Els camps de Moab. Moab era una terra situada a l'est del Mar Mort. Ells venien de Betlem, que és a l'oest del Mar Mort, i es van moure, es van traslladar cap a Moab, que era on en aquell moment hi havia menjar, hi havia collites. Qui vivia a Moab? Els moabites. Llavors els moabites acullen a la família de Noemi, que han hagut de marxar d'Israel a causa de la fam. El marit de la Noemi es deia Elimelec, i la seva dona, ja n'hem parlat, era la Noemi. Tots dos eren efraïtes, que vol dir que eren de la tribu d'Efraïm, una de les 12 tribus d'Israel que es van assentar al nord de Betlem. Però Elimelec, el marit de la Noemi, mor, i ella es queda sola amb els dos fills, en Maon i en Kilion, que després es casaran amb dues dones moabites, la Orpà i la Rut. Recordem que estem ara en terres estrangeres, que ells venien de l'oest i ara estan en terra estrangera. Qui era aquesta Rut, que era la jove de la Noemi? Rut era estrangera, era moabita, i era una dona pobra que treballava tot el que va poder, després ho veurem, per sostenir-se ella i sostenir la seva sogra Noemi. A nivell social, la Rut és una dona que s'integra a la comunitat. Ara la Marta, si un cas, Marta, ho expliques tu, sí, una miqueta.
1: Sí. Bé, començaré parlant una mica de Noemi. El seu nom, de Noemi, vol dir una dona agradable, bona. Quan Noemi va saber que el Senyor havia concedit una bona collita de blat a Betlem, va decidir tornar a deixar els camps de Moab. Junt amb les seves nores van marxar cap a Betlem, que Betlem precisament vol dir a casa del pa. Recordem que Noemi estava sense el seu marit, era vídua, i els dos fills també havien mort. Aleshores es trobava Noemi amb les seves dues nores. Mentre feien camí, Noemi els va dir que se'n tornessin cap a casa, cap a Moab, a casa de la seva mare, i que ella pregaria a Déu per la seva felicitat i perquè els hi concedís uns nous marits. Noemí les va besar, però elles insistien en seguir-la cap a Betlem. Finalment, Orpà, una de les joves, s'acomiadà i tornà. Però Ruth no va voler separar-se de Noemí. I Ruth li digué, aquí hi ha unes paraules textuals de l'Antic Testament que diuen així: on vagis tu, vull venir jo. On visquis tu, vull viure jo. El teu poble serà el meu poble. El teu Déu serà el meu Déu. On moris tu, allà moriré jo i allí seré enterrada. Només la mort ens podrà separar. I si no és així, que el Senyor em faci caure damunt tota mena de mals. Aquí veiem una declaració d'estimació incondicional i de fidelitat cap a Noemí. I les dues dones s'anaren plegades i van arribar a Belém just quan començava la sega de l'ordi.
2: I ja som a Betlem. Ja s'han traslladat del país de Moab cap a Betlem. Noemí és ben rebuda, però ella està molt abatuda. Ja no és la dona dolça, com deia el seu nom. Ella diu, digueu-me mare, que vol dir amarga. Sóc la dona que té molta amargor perquè he perdut l'home i he perdut els meus fills, i he hagut de marxar, he de tornar d'allà on vaig sortir. El costum local, tal com diu la Bíblia, obliga els terratinents a permetre que els pobres espigolin el gra que queda després de la collita. En el Levític hi ha un fragment que diu, quan seguis el teu camp, deixaràs els pobres i forasters que espigolin. Ruth demana a Noemí que la deixi anar a recollir l'ordi sobrant dels camps. I l'atzar fa que anés a parar als camps de Booth. Qui és Booth? Per començar, em va sorprendre perquè Booth, el nom, vol dir el potent. Però, fugint d'això, era un parent d'Elimèlec. Elimèlec, recordem que era el difunt espòs de la Noemí i, per tant, el sogre de la Ruth. Booth es fixa en Ruth i va preguntar qui era, i li van explicar que era la moabita que havia vingut amb la Noemí, que ja tothom coneixia a Betlem. I Booth li diu, quan la veu, s'hi fixa i li diu: m'han contat tot el que has fet amb la teva sogra. Després de la mort del teu marit, has deixat els teus pares i la terra on vas néixer i has vingut a viure enmig d'un poble que abans no coneixies. Que el Senyor, Déu d'Israel, sota les ales del qual has trobat refugi, et recompensi amb escreix tot el que has fet. Booth també li va donar menjar i Ruth va sentir que Booth la volia protegir. Per molt que la llei ho digués, els pobres immigrants que anaven recollint les sobres dels camps no devien ser gaire benvinguts ni gaire ben tractats, ja ens ho podem imaginar. I a més, sent una dona, ja ens podem imaginar els riscos que devia córrer. Pel fet de ser parents, Booth tenia l'obligació de protegir Noemí i la seva família. Si Noemí havia perdut les terres, Booth podria rescatar-les. I encara que Booth no fos un cunyat, segons la llei del levirat, li tocava al parent més proper donar descendència a la vídua, que s'havia quedat abans de tenir... És a dir, havia quedat vídua abans de tenir fills. Ruth té el deure de casar-se, tenir fills, encara que sigui estrangera. Quan va tornar dels camps cap a la Noemí, ho va explicar tot. I la sogra, Noemí, ja tenia un pla.
1: Anem a explicar el pla de la Noemí respecte a Ruth i Boaz. Un dia Noemí li va dir a la Ruth: t'haig de cercar una llar on puguis ser feliç. Boaz és parent nostre i tu has estat treballant amb les serventes de Boaz. Doncs sé que aquesta nit Boaz sortirà a ventar l'ordi a l'era. Renta't, perfuma't, posa't el vestit bo i baixa a l'era. Però no et deixis veure fins que Boaz hagi menjat i begut. Llavors, quan es posi a jeure, et fixes on dorm. Ves-hi, li destapes els peus i t'ajeus els seus peus. És com una invitació al matrimoni, fet molt agosarat si ho fan les dones en aquella època, però, com hem dit, són dues dones molt empenta. Aquella nit, a mitjanit, es despertà Boaz i veia una dona asseguda als seus peus. Qui ets? Soc Ruth, la teva serventa, i ara et toca ballar per mi. És cert que jo haig de ballar per tu, però encara hi ha un altre parent més pròxim que no pas jo. Noemí li va assegurar a Ruth que Boaz resoldria amb encert totes les coses. Aquí també veiem la confiança amb els altres. Ella, Noemí, tenia confiança en Boaz. Boaz, davant de tots els ancians del poble, va explicar la tornada de Noemí de Moab i que posava en venda el camp propietat del seu difunt marit. Això comportava que aquest parent més pròxim tingués el dret a comprar-lo abans que Boaz i que la Ruth, la moabita, estava inclosa en la transacció de la compra. Aquest parent més pròxim va renunciar a la compra al·legant que això li perjudicava i li va donar el dret a Boaz, ja que no en volia fer-ne ús. Simbòlicament, es va treure les sandàlies i li hi va donar, que era un costum a Israel. Va quedar clar, doncs, així davant de tots els dels testimonis, que Boaz comprava a Noemí tot allò que pertanyia al seu marit i als fills difunts, com també a Ruth, la moabita, com a esposa. El Senyor va beneir aquesta unió fent que Ruth tingués un fill. Les veïnes de Noemí li digueren, també paraules textuals: beneït el Senyor que no t'ha deixat sense ningú que velli per tu. El nom del difunt, Elimèlec, es mantindrà a Israel. El nen et serà cohort i protecció contra la vellesa, perquè l'ha infantat la teva nora que tant t'estima, ella que per tu val més que 7 fills. Noemí prenia el nadó, se'l posava a la falda i li feia de mainadera. Les veïnes deien: Noemí ha tingut un fill, i l'anomenaren Obed. Obed va ser pare de Jessé, i Jessé pare de David, el rei David.
2: Ruth és una narració a favor dels emigrants i mostra la importància de la dona en la història d'Israel. Ens parla de l'experiència d'una família israelita que es veu forçada a emigrar. Tot i ser estrangera, Ruth és ben acollida entre els israelites. El text segueix sent vigent en l'actualitat, perquè també avui dia hi ha moltes persones que es veuen forçades a emigrar lluny de casa seva. Té el deure de casar-se i tenir fills, encara que sigui estrangera. Només així pot ser admesa a la seva comunitat. El seu vincle afectiu amb Noemí, la seva sogra, qüestiona tot: els orígens, la religió. Ella va tenir la llibertat d'escollir. El llibre de Ruth és una història de dones decidides i d'empenta, que no es deixen acalaparar per la seva situació de debilitat i d'indefensió, sinó que busquen les maneres de tirar endavant. És una història en què es veu la mateixa empenta i la decisió que veiem altres històries anteriors, com la de Dèbora i Jael, però aquest cop sense la marca tràgica de la violència, sinó amb la marca amable de la recerca dels millors camins per viure. La història de Ruth i Noemí ens posa davant dels ulls el millor d'Israel, el poble de Déu, un Israel que mira i valora les persones per allò que són i fan, independentment del seu origen, i que creu que el seu Déu ofereix a tothom, fent servir les paraules de Boaz, el refugi de les seves ales.
1: Que bonic.
2: Sí, aquesta imatge de les ales és preciós.
0: Sí, i és una imatge que de vegades s'ha fet servir d'una manera contrària realment a el que vol expressar aquests versets. Perquè era aquesta obediència, aquest estar, quedar-se i deixar la pròpia personalitat, no? Això s'havia explicat així. Per tant, si aquestes explicacions i aquestes lectures que heu fet, totes dues Martes, penso que ens dona a conèixer una altra manera d'acompanyar, d'estimar, de fer les coses d'aquesta, d'una manera, perquè un vol fer-les d'aquesta manera, ho tria, no?
2: En llibertat.
0: En llibertat, sí. Ara, actualment, la paraula que sentim a dir és sororitat. Sororitat o soritat, o agermanament femení, és un terme que prové del llatí soror, que vol dir germana, que reflecteix un lligam estret entre dones basats en el compartiment d'experiències, d'interessos, de preocupacions. Per tant, que en un context que social i polític de discriminació en societats patriarcals. Per tant, aquesta paraula, aquesta manera d'entendre l'agermanament femení en l'època actual és la lluita de les feministes, de nosaltres, en aquest sentit. O sigui que aquesta paraula va ser acuñada per una dona mexicana que era antropòloga i que va valoritzar el terme. Igual, o sigui que sentim fraternitat, fra també és masculí,
2: sí.
0: I soritat és femení. Soror, vaja, femení. Per tant, hem d'aprendre d'aquestes lectures que heu fet, perquè val la pena posar les coses al seu lloc, no?
1: No sé. Jo també volia, potser ho he deixat de remarcar, en el personatge de Boaz, bueno, que va ser un home doncs, que es va portar molt bé amb la seva parenta i amb la jove de la parenta, amb Ruth i Noemí, i la importància de les famílies, no? I de les jerarquies. Ell, la Noemí té un pla per la Ruth, però per l'altra part, Boaz també ho prepara molt bé. Tot el que, bueno, primer aniré a la plaça amb tots els savis, els sacerdots, i allà davant de tota la gent, doncs jo explicaré doncs, que hi ha un camp per vendre de la Noemí, hi ha la seva jove, però hi ha un parent més proper, no? Llavors aquell parent, doncs, bueno, es veu atabalat, no? Perquè m'haig de quedar. Yeah. Haig de comprar el camp, i a més, però m'haig de quedar per muller a la
0: Ruth.
1: Aleshores, bueno, ell ho deixa tot molt ben lligat. No? És això, la importància de les famílies, jerarquies, i no hem parlat de la paraula l'habilat, no? L'habitat. L'habitat.
2: Sí. Sí. L'habitat era quan, és a dir, quan quedaven vídues, les dones tenien l'obligació de... I quedaven vídues, sí, sense descendència. Clar, l'important era mantenir la descendència, la supervivència del clan, sobretot per aquestes tribus més, i més quan eren nòmades, que anaven desplaçant-se d'una banda a l'altra. Llavors, si una dona quedava vídua i sense fills, el germà tenia l'obligació de casar-se amb aquesta dona, i la dona doncs acceptava, evidentment, per poder continuar la descendència. Però el primer fill representava que no era el fill, o sigui, era el fill del difunt, encara que, és a dir, no, ella s'havia casat amb el germà, però el primer fill que tenien representava que era el fill del primer marit, que ja no hi era.
0: Això ho vam veure amb Tamart, que també va ser una situació així.
2: Semblant.
0: La diferència és que aquí doncs hi ha aquesta, podríem dir, complicitat.
2: No? Sí. I de fet són coses que encara veiem avui en dia, moltes cultures, encara ara.
0: Sí.
2: La importància de continuar el llinatge, que segueixi. Sí, a mi m'ha agradat molt la manera d'acabar del llibre. Realment totes les altres històries que havíem llegit fins ara hi havien aquestes situacions de agressivitat i de violència, o és un final dolç, és un final molt, molt bonic, molt tranquil, i per això encara penso que encara m'ha cridat més l'atenció, encara m'ha agradat més.
0: Penso que aquest final feliç que la Marta ens acaba de descriure doncs coincideix també en el nostre final que és el darrer programa d'aquesta temporada. La pausa de l'estiu ens convida a reposar en el nostre interior tots els aprenentatges i vivències viscudes. Moltes gràcies a totes i a tots per estar a l'escolta de Paraula Viscuda. Que gaudiu de l'estiu, de les coses petites i meravelloses que ens envolten. Que la pau sigui la protagonista en el cor de tothom. Agraïm a la Marta Ruiz Balada i a la Marta Ruiz Berga i a totes les companyes del grup de Nostra Dona, i especialment al Carles Hernández Rius per la seva atenció i dedicació cap a nosaltres, com també a tot l'equip de Ràdio d'Esvern. Bon estiu. Fins aviat.
2: Fins aviat.
1: Fins aviat.
0: Visca Ràdio d'Esvern.
2: Visca.

Al llarg de les dues properes hores escoltaràs totes les entrevistes que hem fet al llarg d'aquesta setmana aquí a Ràdio d'Esvern al 98.1 FM a l'espai de la Rambla, el magazín de matins de Ràdio d'Esvern. Soc Daniel Martínez, conductor d'aquest magazín, i és un plaer estar avui dissabte amb vosaltres aquí a les ones del 98.1 FM i també al www.radiodesvern.com. Recordar-vos que podeu recuperar totes aquestes entrevistes al nostre web i també al nostre canal de YouTube. Comencem, com sempre, aquí amb ganes, amb il·lusió, compartint el cap de setmana amb vosaltres. Bon dia!

0: I seguim el magazín de matins de Ràdio Desvern, seguim a la Rambla. Avui parlem de formació, concretament del Centre de Formació de Persones Adultes de Sant Just Desvern. I és que l'Escola de Persones Adultes del nostre municipi té una llarga trajectòria al poble i tal com recull doncs, el projecte educatiu del centre, el centre ofereix doncs, un entorn de formació per totes aquelles persones majors de 18 anys i també excepcionalment a joves a partir de 16 que vulguin doncs, acabar o continuar la seva formació. I per què parlem avui amb ells i elles? Doncs per dos motius, perquè finalitza el curs 25-26 i perquè ja s'està preparant el curs 26-27. Saludem a una de les persones responsables del centre educatiu, saludem a la Lorena. Lorena, bon dia.
1: Bon dia.
0: Benvinguda al programa.
1: Moltes gràcies.
0: També saludem a la Montse i al Francesc. Montse, bon dia.
2: Bon dia.
0: Francesc.
3: Bon dia,
0: estàs?
3: Moltes gràcies.
0: Ells són alumnes i també formen part del Consell Escolar i en aquest sentit doncs, avui els hem convidat a tots tres per poder parlar del centre i també de la formació, no? De l'oferta formativa que ofereix aquest centre educatiu. Explica'ns una mica, per aquella gent que no hagi sentit mai a parlar del Centre de Formació de Persones Adultes, que serà poca gent, perquè la veritat que sou referència al municipi i a la comarca, explica'ns una mica com funciona i en què consisteix, Lorena.
1: Vale. Nosaltres actualment tenim una oferta formativa molt concreta que s'ha anat perfilant davant de les demandes que hi havia al municipi. Uh-huh. Llavors, en l'actualitat oferim grups d'ensenyaments de diferents nivells, del castellà per a persones estrangeres, del competi, que és la informàtica, i de l'anglès, en els seus nivells inicials i bàsics.
0: Molt bé, perfecte. A partir d'aquí doncs, també recomanem a tota la gent que investigui una mica la seva pàgina web, que està tot molt detallat i que també doncs, alguns dubtes que puguin doncs, anar sorgint al llarg d'aquesta entrevista i que no es resolguin, doncs, que es poden resoldre a partir d'aquesta pàgina web i també visitant el carrer Montserrat número 2, visitant les escoles, que és l'espai doncs, on estan ubicats i ubicades. Parlem amb els alumnes també. Montse, tu com vas conèixer el centre i què estàs estudiant? En què t'estàs formant?
2: Jo vaig conèixer el centre simplement per una pancarta del carrer de la Creu. Baixava al carrer de la Creu, vaig veure la pancarta i vaig dir aquesta és la meva. Bàsicament perquè allò de l'esperit aquell de formar-se constantment i que és una mica, suposo, que la filosofia del centre i volia continuar formant-me i l'anglès l'havia fet feia molts anys i vaig dir, doncs, ara és la meva per posar-me i estudiar anglès.
0: Uh-huh. Quin nivell estàs fent ara mateix d'anglès?
2: El tercer, una cosa així.
0: Molt bé.
2: El tercer, que és un A2, per entendre'ns.
0: Val, perfecte, molt bé. I Francesc, tu com arribes al centre i què estàs estudiant? Amb què t'estàs formant?
3: Bé, la coneixença del Centre de Formació de Persones Adultes de Sant Just és imminent per qualsevol persona que hi visquem al poble. Jo fa molts anys que hi visc al poble. A més, es dona la circumstància de que sóc veí del barri Centre, per tant, sovint, doncs, cada dia quan baixo pel carrer Creu, doncs, trobo l'Ateneu, la plaça Malaret, immediatament l'edifici de les escoles, i és molt fàcil, és molt diguéssim, evident doncs, el que allà es fa, tant el Centre de Formació de Persones Adultes com l'activitat del Consorci, com el taller de músics, etc. És un edifici, és una institució que està molt a l'abast de qualsevol veí i veïna de Sant Just. Jo ara he fet el segon nivell d'anglès. És la meva activitat dintre del Centre de Formació.
0: Molt bé. I dins d'aquest Consell Escolar al qual participeu, quines són les vostres tasques? Com us organitzeu? Què feu dins d'aquest Consell Escolar? Explica'ns una mica, Montse.
2: Bàsicament representar els alumnes, que és la...
3: Sí, és la nostra funció. Hem estat escollits pels propis companys i companyes alumnes i, per tant, la nostra tasca consisteix en integrar-nos en aquest òrgan col·legiat, conèixer, òbviament, les competències i mirar de portar al Consell Escolar l'opinió, les propostes o les alternatives que els nostres companys i companyes ens puguin fer arribar.
0: Lorena, valorem una mica aquest curs 25-26. Com ha estat i com el valora el centre?
1: Jo ho comentava abans amb ells, sóc una persona molt optimista i tot ho veig que anirà a millor. Aquest curs ha anat molt bé a nivell de matrícules. Podem parlar que Hem fet unes 258 matrícules al llarg del curs. Això és un número elevat per nosaltres. Quina ha estat la problemàtica? Hem tingut manca de personal docent. A causa d'una baixa laboral, el departament no ens ha enviat una persona substituta fins fa molt poquet. Llavors, això ha fet que alguns grups del centre hagin notat més aquesta manca de continuïtat, aquesta manca de feina. Per una altra banda, hi ha hagut una gran organització i una gran predisposició del personal que fem l'equip del CFA Sant Just Desvern i han sigut els mínims, no? O sigui, aquestes mancances s'han notat, però en un número molt determinat de grups, que han sigut dos. Mm-hmm. Llavors, dels 15 grups que ofertàvem aquest any, dos han sigut els que més ho han patit. Mm-hmm. Per la resta, molt bé. Considerem que hem consolidat una oferta formativa al municipi que dona resposta al que les persones necessiten aquí ara. És un centre de formació, com ha dit la Montse, que busca aquesta formació contínua, aquesta formació al llarg de la vida, a partir dels 18 anys o, excepcionalment, a partir dels 16. I crec que podem dir que l'ambient és un ambient força acollidor i de respecte i de formació com una institució educativa que és.
0: Passa com altres centres educatius, que no es pot donar abast a totes les inscripcions que s'hi presenten, o de moment esteu podent assolir totes aquelles matrícules i totes aquelles persones que volen inscriure's al vostre centre educatiu?
1: En principi, assolim la matrícula que hi ha. Hi han hagut moments puntuals al llarg de curs amb algun grup d'anglès o amb algun grup de castellà, que potser una persona o dues han estat en llista d'espera un parell de setmanes. Però, en principi, si no és abans o més tard, acollim a les persones. Perquè hi ha moviment.
0: Mm-hmm. Clar, és important això, no? També tenir en compte que al llarg del curs poden passar incidències o qüestions personals, no? Mm-hmm. Que facin que una persona marxi del centre i que, per tant, es pugui donar espai a la persona que havia quedat en cua. Pel que fa a tot el tema de les vagues docents que estem sentint aquests dies, no sé fins a quin punt els centres de formació per adults us afecta tot plegat.
1: Ens afecta totalment.
0: Totalment, no?
1: Sí. Mm-hmm. Formem part d'aquest Departament d'Educació i Formació.
0: Clar.
1: Professional i bueno, quan hi ha una vaga convocada, el personal docent pot accedir
0: dret
1: a la vaga. Mm-hmm. Exacte.
0: Molt bé.
1: Llavors això també ha fet que aquest final de curs hagi estat com ha estat.
0: Mm-hmm. Vosaltres teniu alguna reivindicació, alguna cosa que ara que teniu els micròfons vulgueu dir o destacar del vostre centre i també de les condicions amb les que esteu treballant actualment?
1: Sobretot el tema de recursos personals. Considerem que, uh-huh. que no és normal que oferim una oferta formativa i que a partir del febrer, per una circumstància normal que ens pot passar a tots, no es pugui cobrir aquesta vacant.
0: Uh-huh. Molt bé, doncs important també aquesta qüestió que destaca la Lorena, que ja ho ha fet també en el bloc anterior i que en aquest sentit ho destaca i afirma també aquesta situació que està vivint aquest centre, però també estan vivint altres centres educatius de la comarca. Passem a parlar ara de l'oferta formativa del 26-27, si et sembla, i ja l'has destacada una mica a la introducció, però ens agradaria destacar que hi ha dos grups, el del matí i el de la tarda,
1: sí.
0: I que a partir d'aquí també l'oferta varia una mica. Comencem parlant del grup de matí, si et sembla, Lorena.
1: Vale, al matí estem ofertant grups d'anglès, de competic i de llengua castellana. Uh-huh. Llavors, perdó, la majoria dels ensenyaments tenen formació al matí o formació a la tarda. El que passa que hi ha nivells concrets que només ofereixen al matí o només ofereixen a la tarda, que és el cas dels competics. També és per una qüestió de personal, som els que som, i la... Perdó.
0: Tranquil·la.
1: I la formació s'ofereix amb els recursos personals que tenim. Novetat d'aquest curs és el tema del Competic 3. Fins a dia d'avui hem ofertat el Competic 3 totalment presencial. A partir del curs 26-27 serà semipresencial. Llavors, les persones que es vulguin apuntar hauran d'assistir al 50% de les sessions i la resta és una formació en línia.
0: Entesos. En aquest cas, el Competic 3, aquest semipresencial, debut de tardes.
1: Sí, és de tardes. Encara no podem concretar horaris perquè és qüestió organitzativa, que estem en ello.
0: Clar.
1: Però sí, els grups, el grup de Competic 3, Competic 2, són de tarda.
0: Molt bé, entesos. Alguna cosa que vulguis acabar de destacar de l'oferta formativa d'aquest curs vinent?
1: Bueno, l'altra novetat és que hem augmentat un altre grup de castellà per a persones estrangeres. Això destaca que aquí al municipi hi ha molta demanda. Llavors, són les dues coses que hem pogut oferir per concretar més l'oferta al municipi.
0: Perfecte, entesos. Molt bé, doncs seguim parlant amb el Centre de Formació de Persones Adultes. Estem aquí a l'entrevista del dia a la Rambla, a Ràdio d'Esvern, i ens agradaria seguir doncs parlant de totes aquestes qüestions que també doncs impliquen el nostre municipi. El tema de la formació és una qüestió molt important i que a tots i a totes doncs ens interpel·la, i en aquest sentit doncs tenim la sort de comptar un espai idíl·lic com és l'espai de les escoles, aquests grups de formació, aquestes ofertes formatives per aquest curs vinent que està doncs no a punt d'iniciar, perquè encara hem de gaudir de les vacances, que veig amb la cara de dir sí, sisplau,
1: sí.
0: Deixeu-nos gaudir de les vacances, no comencem encara, però que de ben segur el setembre ho farà, i ho farà amb molta força. Me'n vaig als alumnes de nou. A la gent que ens estigui escoltant, què els hi diríeu perquè s'apuntessin, perquè demanessin més informació de l'oferta formativa del CFA Sant Just? Montse, endavant.
2: Jo els diria que el nivell del professorat és increïble. És el primer que em va sorprendre, perquè sempre és com una cosa addicional, de poca importància, i en canvi no. Resulta que en aquest centre de formació tot el professorat té un nivellón. No un nivell, tenen un pedagògicament, humà, i jo l'únic que puc és agrair a tots els professors que he conegut, i a la meva professora directa que he tingut, doncs el suport, l'ensenyament, la santíssima paciència, perquè no és santa, és santíssima, la majoria som grans i ens costa una mica... Però sí, això és el que més m'ha sorprès, el gran nivell pedagògic, tècnic i professional que tenen els professors del centre.
0: Genial. Francesc, alguna cosa que vulguis afegir?
3: Bé, el que ha dit la Montse, jo estic totalment d'acord, i per mi també va ser una molt positiva sorpresa veure com el centre, a banda de tenir... diguéssim, la imatge pública com a un centre on les persones hi anem a, diguéssim, hi anem a establir relació, establir complicitats, doncs el centre oferta una educació, un ensenyament reglat, formal i fins i tot útil per a moltes persones. Per tant, totalment d'acord amb el que has dit, Montse. Però, si em permeteu, un afegit, m'agradaria adreçar-me a moltes persones adultes, no necessàriament gent gran com ara nosaltres, que ja estem jubilats, jubilades, persones molt més joves que nosaltres, que penséssim que la formació, integrar la formació com una activitat quotidiana, diguéssim, ens aporta moltes coses positives. Ens aporta amistats, ens aporta relacions, ens aporta contacte humà, que és el que moltes vegades doncs també ens queixem de no trobar massa contacte humà. I aquest fet de que ho tenim a casa, és a dir, el fet de que ho tenim al carrer Montserrat, ho tenim allà, i podem trobar la formació reglada, però també podem trobar un edifici, unes persones professionals, tant els docents com les persones que estan en el funcionament del centre. Fins i tot el centre funciona com ara aquests dies m'ha sorprès molt positivament i molt agradablement l'exposició de fotografia que heu fet. És a dir, l'escola no és únicament un centre per formar-se, sinó també un centre per relacionar-se. Llavors, molta gent adulta jo crec que ens agrairia molt i segur que en trobarem, sí. Vull dir, els demano que s'ho plantegin, que vinguis, que és realment, allò podem dir, divertit, per entendre'ns.
0: Doncs ja l'heu sentit, el Francesc, que és alumne d'aquest centre i que també us emplaça a vosaltres, oients, a fer un pas endavant i a seguir formant-vos. Lorena, parlàvem abans dels nivells, a l'anglès 1, el 2, el 3. Com es fan aquests nivells? És a dir, com assigneu a cada alumne un nivell? Hi ha algun tipus de prova? Explica'ns una mica com funciona,
1: sí,
0: això.
1: Ara nosaltres, que ja aprofito i avanço informació, el dia 19 comencem les preinscripcions de cara al curs que ve. Són del 19 al 29 de juny. Llavors, en aquestes dates el que fem és, si una persona ha tingut contacte amb aquell ensenyament, sempre es fa una prova d'avaluació inicial. Llavors, en funció del tipus d'ensenyament que el vulgui cursar, doncs són proves d'una horeta o de mitja hora, depèn, on valorem quin és el nivell que correspon per matricular-se. Com fem aquests nivells? Pues, amb el nostre currículum, nosaltres tenim el marc de referència europeu de llengües, no? Llavors a la 1 correspon a uns criteris d'avaluació, a la 2 uns altres, i així igual amb el competi o amb el castellà.
0: Perfecte, doncs a partir d'aquí ja sabeu, anireu-vos, perquè doncs amb aquesta prova inicial el que faran doncs és assignar-vos també el nivell que correspongui a la vostra formació actual i al vostre coneixement actual d'aquella llengua, o en el cas del Competic, doncs de l'ús de operatiu dels sistemes informàtics. Molt bé, doncs deies data, una data important, repetim-la, si us plau, la de començar doncs aquestes matrícules, no?
1: Sí, la preinscripció es farà del dia 19 al dia 29 de juny. Es fa en horari de matí o de tarda. Si és al matí, d'11 a 1, i a la tarda de 4 a 6. Però totes les nostres publicacions, difusions que fem respecte a la preinscripció i matrícula, sempre deixem el telèfon del centre, perquè si alguna persona es vol matricular de Competic i resulta que l'horari que hem assignat no li va bé, doncs que es posi, sempre que es posin en contacte amb nosaltres, que trobarem la manera de poder fer aquesta prova i fer aquesta preinscripció.
0: Molt bé, Lorena, doncs no sé si vols afegir alguna cosa més per anar tancant l'entrevista d'avui.
1: Doncs una mica com han dit ells, animar a la gent que es matriculi, que ho provi, que no tenen res a perdre, al contrari, tenen molt a guanyar. I que, bueno, que estarem encantats d'atendre i de formar-nos conjuntament.
0: Doncs, pels que no coneixeu el Centre de Formació de Persones Adultes, es troben, com dèiem, al carrer Montserrat número 2, que doncs podeu contactar a través de la seva pàgina web, que tenen doncs tots els contactes possibles, els telèfons, els correus, etc, etc, o si no, doncs adreçant-vos al centre del municipi, al carrer Montserrat 2, fent cantonada amb carrer Creu. I res, avui hem pogut escoltar, a part de l'alumnat, a la Montse i al Francesc, i també a l'Lorena com a responsable del centre educatiu. Moltíssimes gràcies, gaudiu de l'estiu i que tingueu també molt bon inici de curs al setembre.
1: Igualment, moltes gràcies.
3: Moltes gràcies.

0: Doncs ara és moment de l'entrevista del dia. Avui parlem de la imatge que representarà la Festa Major al nostre municipi aquest 2026. El cartell guanyador és obra de Luis Alonso Collado, veí del municipi, que s'ha imposat en un concurs on s'han rebut més de 27 propostes. El seu disseny serà la imatge oficial de la festa, que protagonitzarà la comunicació de l'edició d'enguany i també ocuparà la contraportada del butlletí municipal del mes de juliol. Avui conversem amb ell per conèixer una mica més el procés creatiu, la inspiració darrere el cartell i què significa per ell guanyar aquest concurs. Luis, bon dia, com estàs? Benvingut al programa.
1: Hola, bon dia. Encantat d'estar aquí.
0: Doncs nosaltres també contents de tenir-te aquí de manera telefònica. I res, parlem una mica d'aquest concurs. Com vas rebre la notícia de que havies guanyat aquest concurs de cartells?
1: Doncs estava a casa, eren les 12 o així, i res, em van trucar un número espanyol i em vaig agafar i em va dir: "Hola, sóc l'alcalde i de Sant Jordi i tal." I jo, hòstia, no m'esperava. No m'esperava. I m'ho va dir, vam estar xerrant una mica i res, superagraït i molt content.
0: Clar, perquè a fora de micròfons parlàvem que tu ets santjustenc i d'alguna manera entenc que això deu significar molt per tu, no? Veure que el teu cartell ha estat escollit entre 27 propostes deu ser bastant gratificant, no? Com ho has viscut?
1: Clar, no sabia que eren 27, em pensava que eren menys. Però molt guai, fa molta il·lusió i a més hi estaré ara a les festes i aniré ara a Sant Just, perquè jo no visc a Sant Just,
0: Val.
1: No, volia aclarir. I per això que ara aniré i m'agradaria veure el cartell al poble. Això és el que crec que em farà més il·lusió.
0: Home, Luis, d'aquí no res, estaran les banderoles penjades, veurem ja els díptics, els tríptics, tot, vull dir, al final, d'aquí no res, el teu cartell lluirà per tot Sant Just, com dèiem també en el butlletí d'aquest mes de juliol. Per tant, el començarem a veure. Per aquella gent que no l'hagi vist encara, intentem descriure-la una mica, no? Són com figures emblemàtiques del municipi, amb relleu. Veiem també de fons unes taques de color que simbolitzen alguns espais del poble, com és el Walden, que el Ginestà. Explica'ns d'on ha vingut la inspiració i també per què has volgut fer servir aquesta tècnica.
1: Bueno, a mi m'agrada sempre intentar barrejar el que és la tècnica analògica a la digital, no? Perquè si no sempre estàs a la pantalla i acaba cansant. I això va sorgir perquè tenia aquí uns papers de colors de les meves filles, que sempre estem fent manualitats i històries, i vaig pensar, home, la textura i la silueta que queda quan tragues un paper així amb la mà, és com molt irregular i molt com juganera. I quasi sembla que sigui com confeti. Aquesta va ser la connexió a la festa, diguéssim. Com trossets de paper, de colors que semblen confeti. I ja dona aquest punt de vida. I llavors li posa de color. I després l'altra capa, que són les coses culturals, diguéssim, el que la gent fa, no? Que són els gegants i els correfocs i els focs artificials i tal, que és com la festa, no?
0: El més representatiu, diguéssim, del municipi. Permetem també que et pregunti, no? Si és la primera vegada que t'has presentat a un concurs de cartells de Festa Major, si és la primera vegada que et presentes a Sant Just i si t'hi dediques al món del disseny gràfic o és un hobby que tens?
1: No, o sigui, normalment em presento a concursos de cartellisme o d'alguna història així. No ho sé, a l'any, dos o tres, cauen segur, perquè m'agrada i normalment hi ha un bon premi. I sí que m'hi dedico a això. No sé, des dels 24 anys treballant d'això i sí, he estat dissenyador en una empresa gran fent tot el material de màrqueting i tal durant quasi 10 anys i ara últimament faig més il·lustració i més branding o projectes tancats per marca o clients així de freelance, però no per una empresa. Sí, em dedico a il·lustrar i a dissenyar. Les il·lustracions normalment són per diaris o revistes d'aquí d'Alemanya i també algun projecte sí que pugui sortir d'algun conegut o alguna empresa que necessiten il·lustracions.
0: Clar, perquè el món de la il·lustració, el món del disseny gràfic, ara més que mai s'ha de reivindicar, perquè amb el tema de la intel·ligència artificial deu ser bastant complex, no? Lluitar contra això en el sentit de que, evidentment, no tenir punt de color ni comparació a la feina que feu vosaltres i la feina que pot fer una IA, no? Però hi ha molta gent que, per falta de temps o per falta de recursos, a vegades tira de la intel·ligència artificial per fer alguns cartells. Cada vegada ho estem veient més, no? A la televisió, pel carrer, a les xarxes socials. M'imagino que deu ser una mica desesperant, però que d'alguna manera també, quan veieu la feina que fa aquesta intel·ligència artificial en comparativa amb la vostra, deveu pensar, bueno, és que això encara està a hores lluny, no? A anys llum de que ens pugui igualar, no? D'alguna manera.
1: Bueno, sí, a mi no m'ha afectat de moment, no he notat un canvi, però sí que és un tema que està a tot arreu i que tothom hi parla i tal. I crec que encara es pot diferenciar pues, això, un cartell que estigui fet per ella o no. I no sé, perdó, intento no posicionar-me, però bueno, no sé, és que no tinc una opinió negativa tampoc, saps? O sigui,
0: Clar.
1: a mi és una cosa que és nova, que tothom ara ho està parlant, a veure què passa. No crec que vagi molt lluny, però bueno, em sembla que és més que és la novetat i tal, però encara necessites una ment que estigui pensant darrere de la IA i que li doni instruccions i maneres de fer les coses, perquè per si sola no fa res.
0: Aquest procés creatiu, no, que comentàvem abans, que la intel·ligència artificial doncs no pot fer per ella sola, no? I que, de fet, ara tornem a aquest tema perquè ens explicaves com havia nascut la idea del cartell, quins elements també havies volgut representar i que, d'alguna manera, doncs entenc que el que vols transmetre als veïns i veïnes és aquesta sensació de cultura, de poble, de festa. Ens agradaria saber una mica, doncs, quant de temps has dedicat a fer aquest cartell i si tenies diverses propostes abans d'arribar al disseny definitiu.
1: No, doncs, o sigui, la notícia del concurs em va arribar a través de ma germana, d'Anna Alonso. I en principi no tenia intenció de presentar-me, però quan quedava una setmana o així, ho vaig parlar amb la meva parella, rotllo així,

0: el dia de l'entrega. Sí, sí, no.
1: Allò apurant fins a l'últim moment, no, Lluís?
0: Quasi, quasi.
1: Molt bé, doncs...
0: Avui... Però no tenia altres propostes, va ser com...
1: Va ser bastant directe, no? Tenies bastant clar que volies fer servir aquest tipus de...
0: El confeti, o sigui, redonir els edificis de fondo i algú per sobre.
1: Sí, sí, sí. Sí. Que bé. Doncs per aquella gent que ens estigui escoltant, vulgui veure el cartell, perquè ara és típic, no?, de que estàs escoltant una entrevista a la ràdio, t'estàs imaginant aquell cartell, t'estàs imaginant allò del que t'estan parlant, però tu vols veure-ho, no? Doncs ja sabeu, santjust.cat, al web de l'Ajuntament, trobareu tota la informació i també aquest cartell que ha guanyat el concurs de cartells de Festa Major. Parlem ara també una mica del futur, no?, perquè, com dèiem, doncs aquesta serà l'obra, la imatge oficial de la Festa Major, i entenc que si doncs, també estàs fent per venir aquests dies al municipi, els dies de la festa, entenc que tens ganes de veure'l doncs, penjat a tot arreu, també doncs, sent la imatge de la festa, i no sé si esperes veure alguna reacció dels veïns, veïnes, amics que tinguis aquí a Sant Just d'aquest cartell quan comencin a aparèixer pels carrers. I d'alguna manera també vull enllaçar aquesta pregunta pensant doncs, si tens projectes artístics entre mans ara actualment que estiguin una mica a la mateixa línia i si tornaries a presentar-te en futures edicions.
0: Sí, bueno, clar que fa il·lusió i espero... O sigui, la reacció de la gent també és com una incògnita i a veure què passa. Uh-huh. I de projectes així de futur... En tinc un altre concurs, que és un concurs com més tancat, no està obert a tothom, però és per unes rutes del vi de Galícia, de la comunitat de Galícia, i s'entrega al setembre, i és també per un cartell relacionat amb això, amb el vi, la cultura i la primavera.
1: Mm-hmm. Sí. Que bé. Interessant. Doncs, Lluís Alonso, no sé si vols afegir alguna cosa més abans de tancar l'entrevista. Nosaltres agrair-te que hagis compartit aquests minuts a nosaltres i també aquesta història, no?, que hi ha al darrere del cartell guanyador de la Festa Major 2026.
0: No, molt agraït, donar les gràcies a tothom i dir hola a meus pares, a ma germana també, i també si voleu veure el que faig, em podeu seguir a l'Instagram. Uh-huh. Que també he penjat un parell de posts sobre el procés del cartell i es diu, el meu perfil es diu Alonso Draws, dibuixa en anglès.
1: Uh-huh. Perfecte, doncs et seguirem a xarxes també per anar veient la teva feina i també per seguir una mica aquest procés creatiu d'aquest cartell de Festa Major 2026. Lluís Alonso Collado, moltíssimes gràcies per haver compartit aquests minuts amb nosaltres i ara ens toca esperar que arribi el 29 de juliol perquè Sant Just torni a omplir-se de música, cultura i activitats i per gaudir del teu cartell i de la Festa Major.
0: Gràcies, adéu.
1: Una abraçada, adéu.

0: Doncs seguim al magazín de matins de Ràdio Desvern, seguim a la Rambla. Avui, dimarts 23 de juny, volem parlar amb Carles Galí, volem fer-ho doncs en clau de la Revetlla de Sant Pere, tot i que avui doncs estem a les portes d'aquesta Revetlla de Sant Joan, volem fer menció a una altra de les revetlles més importants del nostre municipi, és la de Sant Pere, una de les propostes festives obertes a tota la ciutadania, que a més doncs agrupa un seguit d'activitats el divendres 26 de juny, en aquest cas a les basses de Sant Pere, amb la col·laboració de l'Associació de Veïns i Veïnes del barri, i és per això que avui doncs hem trucat al Carles Galí per fer una connexió telefònica i poder parlar del tema. Carles, bon dia.
1: Hola, molt bon dia.
0: Benvingut al programa. Parlem una mica d'aquesta revetlla, parlem una mica també del veïnat, de les basses de Sant Pere. És una revetlla molt esperada pel barri i també pel poble.
1: Bueno, jo crec que aquesta revetlla la tenim ja institucionalitzada, perquè només et recordaré que vam començar l'any 93 a fer la revetlla. Ha plogut molt i encara seguim en peu. O sigui que per això penso que l'ambient és molt familiar, molt maco, cada vegada ve més gent de tots els llocs de Sant Just, que és el que desitgem. O sigui, va començar siguent una revetlla només del barri, època reivindicativa, i ara estem pues, super a gust perquè bueno, les basses estan integrades 100% amb el poble. Nosaltres anem a comprar el mercat, anem a tot el que ens convoca l'Ajuntament, per tant som molt participatius i estem encantats de que vingui molta gent del poble, clar.
0: Clar, perquè Basses de Sant Pere és un barri que, sí, potser en el seu moment queia una mica més a les afores del municipi, però ara està, com tu bé deies, totalment integrat, no?, amb aquesta carretera reial que creua de punta a punta gairebé doncs, al barri, i que en aquest sentit doncs, vosaltres també us sentiu integrats. Tenim escoles, tenim serveis, equipaments en el barri i en els voltants, per tant, podríem dir que és un barri que ha millorat molt en els darrers anys.
1: A veure, el de Sant Just que vol vindre amb tramvia ha de baixar les basses. El que porta el nen al col·legi de Montserrat ha de vindre a les basses. El que porta el nen al bressol ha de vindre a les basses. I si quan et fas una miqueta gran has d'anar a una residència, bueno, busca les basses.
0: Totalment, totalment, sí, sí, és així. I al final, doncs, amb tots aquests serveis que hi ha a Basses de Sant Pere, en algun moment o altre acabem caient per allà. Explica'ns també una mica aquesta revetlla, que més o menys el format manté el d'anys anteriors, i crec que més o menys doncs, al llarg de tots els anys heu seguit una mica aquesta mateixa línia, ja institucionalitzant aquesta activitat, com deies abans, fent-la doncs, d'alguna manera una activitat consolidada al llarg del temps.
1: Doncs mira, jo et diria que el que repetirem perquè quedi a la gent ben clar, que és el divendres que ve, dia 26, al parc de les Basses de Sant Pere. Es farà aquesta revetlla de Sant Pere, que ja sé que no és el dia que toca, però sempre ho hem fet a l'últim divendres de juny. Per tant, aquest últim divendres es farà la revetlla. I el programa serà el següent. A les 21 hores, una botifarrada, com és lògic, que la fem des de sempre, amb la beguda val 6 euros, o sigui, penso que és un preu força econòmic, i això és, a les 9 en punt començarem a repartir les botifarres. Aquest any hi ha una cosa diferent. Per motius de l'agrupació Martin Luther King, no pot vindre aquest any, que a nosaltres sempre ens ha fet molta il·lusió perquè eren els botifarreros oficials, i aquest any seran els que han ginestar, el que ho porta, que ho sapigueu, que les botifarres i el servei de begudes doncs és que han ginestar, que es desplaça a les basses de Sant Pere. Llavors, repetim, a les 9 la botifarrada amb beguda 6 euros, a les 10-22 hores ve un grup musical que es diu Orquestra Orga de Gats, per supòs, serà música de, bueno, de revetlla, bueno, totes les clàssiques que hi ha a les revetlles, i per la gent jove que pot dir, ai, quin rotllo aquests, que fan passodobles i tal, doncs, bueno, no es preocupin. A les 12 tenim el DJ, que serà des de les 12 del vespre fins a 2:15. Per tant, ja serà música d'aquesta més moderneta. recordar a la gent que tenim taules, cada taula amb la seva espelma, amb les seves cadires, amb les seves estovalles, vale? Cadires per tothom, i bueno, recordar que l'ambient, que us esperem a tots, que l'ambient és molt familiar i que agraïm molt a l'Ajuntament pel seu recolzament i els que venen repeteixen. I agrair personalment a la Mònica Parra, que és la noia de l'Ajuntament, que, bueno, que és la que porta tota la logística, jo ho agraeixo.
0: Mm-hmm. Important, doncs, aquesta activitat amb la qual doncs, les Basses de Sant Pere enceta també l'estiu, no? L'estiu 2026, però cada any, no? És com l'activitat amb la que inaugureu l'estiu, Carles.
1: Sí, bueno, inaugurem i ens despedim una miqueta tots perquè tothom se'n va allà de vacances. Llavors és com la festa de trobar-nos els veïns, de trobar-nos la gent de Sant Just i, bueno, i desitjar que tinguin molt bon estiu.
0: Mm-hmm. Clar que sí. Explica'ns una mica també al llarg dels anys aquesta associació de veïns i veïnes, com es va formar i com heu anat treballant al llarg dels anys també aquest ambient i aquest moment, no?, de comunió que ens comentaves abans, no?, el fet aquest de reunir els veïns i veïnes, d'estar tots allà a la plaça, de gaudir d'aquesta festa, de gaudir d'aquesta revetlla, perquè això no és una tasca d'una junta, això no és una tasca d'uns veïns, sinó que al llarg dels anys també s'ha anat generant aquesta cohesió.
1: Doncs sí, la veritat és que, clar, a l'any 92, bueno, com sempre, el mateix que ara estan a Mas Lluí, es va crear, per dir alguna cosa, el 91, aquest barri, aquests pisos que es van fer, i com sempre, pues, els nous veïns sempre reivindiquen a l'Ajuntament, volem equipaments, volem no sé què, com ara estan fent els de Mas Lluí. Volem que l'autobús pari, volem que no... I això ens va fer que ens uníssim molt els primers veïns, val? I això va ser que, bueno, vam tindre la idea de crear una associació per reclamar, demanar, com vulguis dir-li, a l'Ajuntament perquè nosaltres existíem, no? No érem una cosa satèl·lit, eh? Que ja torno a repetir que sempre passa als pisos nous. Has d'imaginar que tots érem recient casats, nens petitets... Mm-hmm. Clar, què ha passat? Doncs que ara aquests senyors ja tots tenim vora de 70 anys i, bueno, i seguim, doncs això, amb aquella... Ens uneix aquell esperit de lluita que bueno, abans amb l'Ajuntament i ara estem fantàsticament bé amb l'Ajuntament, tot el que se li demana, doncs el batlle ens fa cas, o sigui, home, tampoc pedimos oro ni coses d'aquestes, però vull dir que tot el que reclamem ens portem molt bé i llavors s'ha de dir així que aquest germanó doncs sempre ens va bé i els veïns, doncs bueno, des de llavors, des d'aquella unió que va haver-hi els 93, 92, doncs ha estat donant el fruit ara perquè som grans i seguim amb aquest esperit de fer aquesta festa i ens agrada molt que vingui la gent de tot arreu del poble. És que aquesta és la gràcia perquè si no hagués sigut una altra vegada un barri perifèric i no, a mi m'encanta quan ve la gent i Carles, aquest any la feu el 26? Doncs sí, i això és el que més important, per almenys per mi i per tots.
0: I tant que sí, i tant que sí. De fet, a Sant Just és bonic de recordar també, hi ha hagut anys que no s'ha celebrat la revetlla de Sant Joan, en canvi la de Sant Pere mai ha fallat, no? És aquelles coses que...
1: Només ens va aturar el Covid, però això van ser mesures superiors i que no vam poder fer res. Però sí, a la que es va aixecar el veto, tira una altra vegada. O sigui, nosaltres, si podem, la continuarem fins que puguem. I ja dic, és que tothom que ve... Tothom s'ho passa bé, o sigui, el que ve, ostres, tu, quina festa més maca aquest. El que és del barri ja ho sap, això és com si vas als Sant Fermines, doncs ja sabem el que és, però el que arriba, ostres, doncs que xulo és això. I estem molt contents que tothom ens parli bé d'aquesta revetlla i per això dic, qui ve, torna. Mm-hmm. I ja està.
0: Totalment, d'acord? Totalment, totalment. No, i que és important també que hi hagi punts de comunió, punts de trobada, en els quals doncs, hi hagi moltes edats, no? Que es pugui abarcar des de la gent gran que vulgui ballar amb l'orquestra i els joves que vulguin ballar amb l'orquestra també convidadíssims, i després, més endavant, cap a les 12, quan arribi el DJ Smoket, que la gent també es pugui sumar i pugui gaudir d'aquesta festa. No? D'alguna manera, plantejar en el programa d'activitats del nostre poble activitats que abarquin molt, un rang d'edat molt ampli, no? Perquè així tothom doncs, es senti a gust, identificat i còmode amb el que es programa.
1: Sí, perquè es veu molt clar, es veu a les 9, es veu la gent de totes les edats, però més aviat tirant ja gent a partir dels 50, 40 i tal, i després, misteriosament, a partir de les 12, ostres, arriben tot aquest jovent que es xoca perquè es veu que ja s'ho deuen dir i diu, escolta'm, tu a les 12 anem a les basses. Doncs nosaltres estem encantats que vinguin i com tothom es porta molt correctament, doncs oberts a tots.
0: Doncs res, Carles Galí, moltíssimes gràcies per passar pels micròfons de Ràdio Desvern. Recordar tota la gent, divendres 26 de juny és el torn de Revetlla de Sant Pere, al Parc de les Basses de Sant Pere, amb la col·laboració de l'Associació de Veïns i Veïnes del Barri, una celebració que comença a les 9 del vespre amb aquesta botifarrada a preu de 6 euros, tot seguit també a les 10, l'actuació d'orquestra Orga de Gats, i de 12 a 2 quarts de 2, a la 1 i mitja, la festa continua amb DJ Smoket. Que tingueu molt bona Revetlla de Sant Joan, que tingueu molt bona Revetlla de Sant Pere i que tingueu molt bon estiu, Carles.
1: Moltes gràcies i t'espero a la Revetlla,
0: home,
1: no faltis.
0: Allà hi seré, per favor, allà hi seré.
1: Vinga.
0: Primera fila. Cuida't. Adéu.
1: Pues vinga, moltes gràcies. Adéu.

0: I seguim el magazín de matins de Ràdio Desvern, seguim a la Rambla. Avui al magazín doncs, tenim el plaer de poder parlar amb la Lourdes Bombí de la Fundació Solidança, concretament és la cap d'àrea social, i en aquest sentit doncs, avui parlarem d'un nou repte, un nou projecte que afronta aquesta fundació, el nou centre de formació de, aquí a Sant Just, de Solidança, i en aquest àmbit doncs, avui l'hem convidada per poder parlar de la inauguració del nou centre, aquest espai que neix per ampliar la capacitat de professionals i també doncs, impulsar la inserció laboral de persones en situació de vulnerabilitat. Lourdes, bon dia, com estàs? Benvinguda al programa.
1: Hola, moltes gràcies per convidar-me. Bon dia a tothom.
0: Doncs explica'ns una mica, comencem parlant de què representa per vosaltres aquest nou centre de formació i en aquest sentit, què representa per Solidança?
1: Bé, per Solidança és un repte molt, molt important, ens fa molta il·lusió poder inaugurar aquest espai, un espai que és un punt de trobada entre el talent local i el teixit empresarial, no? És un punt on nosaltres podem fer aquest encaix, intentem sempre treballar en xarxa, fer una formació professionalitzadora, doncs que doni resposta real a les necessitats del mercat. I bé, només que res, el local ens ofereix, el centre, doncs un avanç doncs molt, molt important a nivell d'aules. Tenim una aula de 90 metres quadrats per poder fer una formació totalment dinàmica, per no és la típica formació sinó de taula, cadira i apunts, sinó que és molt vivencial. I això és molt, molt important, no?, per les persones que hi poden accedir. Uh-huh. I després també doncs, tot el que és una aula pensada per treballar les competències antic i aules que fem servir també d'acompanyament, com si fos un acompanyament tutoritzat, perquè és molt important les persones que nosaltres formem com a empresa d'inserció, tenim aquesta millora a nivell doncs, personal, professional, i fem aquest acompanyament, no?, perquè sigui creï, vegi la necessitat d'una formació per transformar la seva vida. No? Moltes vegades és aquest trampolí d'adquirir noves competències per obrir nous futurs o nous camins que fins ara potser no s'havien plantejat per la situació de vulnerabilitat que passa a cadascuna d'elles.
0: Mm-hmm. També una mica doncs, parlant en aquesta mateixa línia, ens agradaria saber quines necessitats cobreix el territori, perquè clar, el Baix Llobregat, també el barcelonès, és molt gran, i en aquest sentit ens agradaria saber quines necessitats acaba cobrint aquest nou centre.
1: Bueno, aquest nou centre, doncs, atenem, nosaltres som un punt formatiu Incorpora, en què qualsevol persona que estigui a l'atur es pot afegir i podem donar resposta per atendre a tothom. Nosaltres estem treballant amb diferents ajuntaments, ja sigui Sant Just, Sant Joan, tot el que és la xarxa del Baix Llobregat i també obert a nivell comarcal. I el que fem són cursos de formació professionalitzadora, sobretot perquè creiem que és el que ens demana les empreses que estan a l'àrea metropolitana, no? Que són formacions des del que és l'operari de magatzem, atenció al client i reparació de dispositius electrònics o inclús hem arribat a fer instal·lació de plaques solars. I tot això correspon o respon a empreses que també ens han dit mira, necessito aquest perfil, no el trobem al mercat i és molt important també poder adaptar-nos a les necessitats que l'empresa avui en dia doncs, requereix i són perfils que potser no poden trobar.
0: Mm-hmm. Doncs important també aquestes necessitats que comentàvem que acabarà assolint la inauguració d'aquest nou centre. També parlem una mica del perfil de persones, no?, que s'hi formaran, perquè és un centre nou al nostre municipi, un centre nou de formació, i en aquest sentit doncs, també és important posar el focus al target, no?, aquelles persones que s'hi acabaran doncs, formant.
1: Doncs mira, nosaltres, com et comentava al principi, som empresa d'inserció, atenem a col·lectius vulnerables que ens deriven des de diferents serveis socials del nostre territori. El que fem aquí és, sobretot, treballar tot el que són les competències personals, crear aquell cuquet de les ganes de formar-se per tirar endavant, no? A nivell personal, sobretot. Clar, jo vinc del món de la pedagogia i per mi és molt important que la persona tingui curiositat. Uh-huh. Si la persona no té curiositat, difícilment aprendrà res significatiu. Per tant, primer és poder preparar perquè elles vegin la necessitat de poder fer aquesta formació i li vegin una sortida pràctica, no? Aleshores treballem tot el que són aquestes competències transversals d'autoconeixement, de generar, doncs, com gestionar les meves emocions, com em relaciono bé amb els altres, a partir de conèixer-me a mi mateix, etc. I després ja passem a fer una formació professionalitzadora, depèn de quines competències té cadascú, doncs veiem quins són els àmbits on es pot desenvolupar millor. Per això és molt important aquest acompanyament que fem a nivell personal de cadascú, perquè ens permet veure cada persona quins són els seus punts forts i cap a on els podem orientar. I després hi ha, evidentment, tota aquesta formació que es fa a nivell individual i també amb xarxa, amb grup, els crea amb ells una xarxa social que moltes vegades no tenen aquesta possibilitat, no?, de veure's amb altres persones que passen per la mateixa situació i que finalment doncs, se n'han pogut sortir. Uh-huh. I en casos de molt, molt bonics, no?, de persones doncs, que han vingut a... Et puc explicar un cas o vols passar-ho després?
0: Endavant, sí, escoltem-ho.
1: Perfecte. Doncs mira, tenim casos, per exemple, no?, d'una persona, el Misha, que arriba d'Ucrània, fugint uh-huh. de la guerra del seu país. Una persona amb estudis, eren economista, tant ell com la seva esposa, i ve aquí sense idioma, i ell comença de zero. Doncs nosaltres li vam oferir aquesta possibilitat de formar-se. Primer, tot això genera doncs, aquest aprenentatge de llengua, que tot i que nosaltres fèiem els cursos en castellà i alguna assignatura en català, ell també anava a l'escola d'adults formant-se uh-huh. i, evidentment, després d'aquesta formació va acabar la formació tant ell com la seva esposa. Parlen perfectament castellà i el català l'entenen també perfectament, estan a punt de deixar-se anar. I després ell s'ha pogut estar treballant amb nosaltres com a cap de magatzem i la seva esposa també ha trobat feina, no?, en una altra empresa del sector i l'han fet com a cap de logística. I com aquests casos n'hi ha molts i és, bueno, és important veure aquest empoderament que els hi podem donar a les persones que es pensen que, ostres, no podràs fer res, no tinc formació i ara com en surto, i aquesta guia i aquest acompanyament des de la formació per generar un canvi i donar un impacte real, no?, a la vida de les persones.
0: Mm-hmm. Doncs avui amb la Lourdes Bonví estem parlant de la Fundació Solidança i d'aquest nou espai que ha nascut al nostre municipi, un espai per ampliar la capacitació professional. Escoltàvem ara doncs, un cas en concret, no?, d'una persona que també doncs, ha pogut créixer personalment i a nivell doncs, laboral. En aquest sentit, també ens agradaria que poguéssim ampliar una mica la informació, Lourdes, referent a les formacions que s'hi oferiran. És a dir, hem parlat de les persones a les que va dirigida aquesta formació i ara parlem dels tipus de formació que hi trobarem.
1: Mira, doncs nosaltres en aquests moments estem fent formacions d'operari de magatzem, d'atenció al client i de reparació de dispositius mòbils. Aquestes són les formacions que ens permeten arrencar de nou en el nostre nou centre formatiu i com que tenim més espai i més eines, també estem intentant ser centre per treballar el català. No? Ens hem posat en contacte amb el Consorci per la Normalització per la Llengua uh-huh. i perquè creiem que també és molt important, no?, que puguin, si fem atenció al client, que puguin expressar-se en català. I després també altres formacions que tinguin a veure amb tot el que són la tecnologia d'informació i comunicació, que creiem uh-huh. important. I per això hi ha una aula expressament feta amb... Em sembla que tenim uns 12 ordinadors amb una pantalla perquè puguin treure's aquesta formació.
0: Uh-huh. I ara la pregunta més important que crec que ens fem tots quan parlem d'aquest tipus de formacions i també d'aquests projectes d'inserció laboral. Com s'uneix, com es connecta la formació amb la inserció laboral en aquest cas?
1: Bueno, és vital. Sense una formació prèvia i més que res, primer de tot, l'autoconeixement, perquè moltes persones que ens venen vulnerables tenen aquesta por a com en surto i necessiten aquest suport i aquest acompanyament que els pugui fer veure que hi ha un nou futur. Què fem? Formar-los des del jo, perquè vegin que tothom té competències i que tothom té els seus punts forts, i encaminar-los per veure quina és la seva formació més adient a les seves competències que té. Aleshores, aquesta formació, què ens passa? Hi ha una formació, evidentment, tècnica, però que implica unes pràctiques a les empreses. I gràcies a aquest teixit que tenim amb empreses, ja sigui de Sant Just, que també treballem molt amb Pim-Pam-Picking, ja aprofito per donar-li les gràcies per confiar en nosaltres, no? I altres empreses d'aquí de Sant Just, que el que fan és donar-los pràctiques en aquestes persones que s'estan formant dins els diferents cursos que hem comentat, i a partir d'aquí es pot establir un contracte laboral, com ha passat. Per tant, és molt important, doncs, primer, analitzar, conèixer-me a mi mateix, formar-me en tot allò que crec que sóc o que tinc més facilitat per fer, quines competències tècniques tinc, i després ja posar-me en marxa, fer pràctiques i donar-ho tot, no? És el que dèiem, la gent que té ganes de sortir-se'n i és lluitadora, se n'acaba sortint, i això és molt important, no? Aquest missatge que arribi del jo puc fer-ho amb acompanyament, no és fàcil, perquè cada moment vital de cadascú és diferent, però si té aquest acompanyament, aquest suport, i la persona hi posa ganes i il·lusió, al final ens en sortim.
0: Uh-huh. I en relació una mica també amb l'economia circular, de la qual, doncs, Solidansa n'ha fet sempre bandera i sempre, doncs, ha contribuït a aquest tipus d'economia, ens agradaria saber també quin paper té l'economia circular en aquests itineraris.
1: És que és molt important. Nosaltres no podríem fer totes aquestes tasques si no estiguéssim dins de la circularitat, no? De tot. Més que res perquè la Solidansa, que és pionera, no? I aquí a Sant Just va ser dels primers ajuntaments que va confiar en això, no? La circularitat i en la recollida tèxtil, que és on nosaltres tenim més experiència. Tota la gent que s'està formant, la primera inclusió en el món laboral és a partir d'aquest circuit, des de la tria, el magatzem, en poder atendre els clients que venen. Per tant, és important perquè ja estem formant persones dintre d'aquest circuit, perquè el coneguin.
0: Uh-huh. Parlàvem abans d'inserció laboral. Quin impacte actual en dades està havent-hi ara d'inserció?
1: Mira, en aquests moments parlem de Sant Just, sí, en concret. El 2025 nosaltres vam atendre, si no recordo malament, espera que miro per aquí, que m'ho he apuntat, que sabia que m'ho preguntaries, vam estar atenent 7 persones derivades de serveis socials, sí, perquè nosaltres ens han de derivar com a empresa d'inserció les persones dels serveis socials, i d'aquestes 7 persones hi han hagut 5 persones que s'han inserit en el món laboral. Per tant, des de formades, des de que nosaltres vam iniciar la formació a Solidansa, estem parlant de l'any 2006, han passat 1.700 persones per l'entitat. D'aquestes, també cal dir que nosaltres som un punt formatiu Incorpora, que és l'àrea social de la Caixa, que és un programa que el que vol també és l'orientació i la inserció laboral. I d'aquí també s'han atès a 3.300 persones amb 860 insercions laborals. Vull dir que això demostra que hi ha molta gent que es mereix una segona oportunitat i, si vol, amb aquesta formació i aquesta orientació individualitzada pot aconseguir una feina.
0: Uh-huh. Parlaves de la importància de les institucions, dels ajuntaments. Amb quins agents i institucions treballeu actualment en xarxa?
1: Mira, nosaltres, com a empresa d'inserció, evidentment col·laborem amb el Departament de Treball de la Generalitat. Després treballem amb el SOC, fent diferents programes i atenent des dels diferents programes que generen. Després també treballem amb els ajuntaments, com en el cas de Sant Just, com amb l'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts, aquí tenim un programa d'inserció laboral bastant potent. I després treballem a Viladecans, a Mataró, també tenim, i quasi tots els del Baix Llobregat. O sigui que aquesta xarxa ens ja genera, o sigui, aquesta necessitat, no?, de refaig-se un altre cop la frase, eh? O sigui, l'important és fer xarxa amb totes les entitats i amb tot el que són les institucions per poder tirar endavant, no? Sol no podem aconseguir res, és com fer un castell, necessitem fer pinya perquè el castell tiri amunt, doncs aquí una mica és el mateix.
0: I ja per anar tancant una mica l'entrevista, deixa'm que et pregunti també per un missatge que donaríeu a les persones que busquen, doncs, una oportunitat laboral i que en alguns moments de la seva vida, doncs, han trobat complicacions en trobar-la.
1: Mira, el més important és parar i creure en tu mateix i pensar què pots. I deixar-te assessorar i deixar-te guiar. I això és l'únic que et puc dir així. Sembla molt senzill, però aturar-te i creure en tu és complicat de fer.
0: Lourdes Bombi, cap d'àrea social de la Fundació Solidança, moltíssimes gràcies per explicar-nos i per acostar-nos doncs, a aquest nou pas de Solidança a Sant Just. I ens quedem doncs, amb aquesta idea d'oportunitats, de formació i també de sostenibilitat com a motor de futur. Fins la propera. Gràcies.
1: Molt bé, moltes gràcies.

Les teves tardes ja tenen refugi. Soc el Jaume Elias i arribo amb la tercera temporada del Refugi, el programa més fresc, dinàmic i jove de la ràdio, de dilluns a divendres de 5 a 7 de la tarda. T'acompanyarem amb humor, informació i molt bon rotllo. Vine a riure, a reflexionar i, sobretot, a passar-ho molt bé. Sintonitza al 98.1 FM i segueix-nos a les xarxes socials. El Refugi, on les teves tardes se't faran molt curtes.

0: I seguim al magazín de matins de Ràdio Desvern, seguim a la Rambla. Avui l'entrevista del dia ens acompanya un esportista que acaba de fer un pas importantíssim en la seva carrera. Ell, després d'anys de feina, entrenaments i constància, ha debutat a la màxima categoria del bàsquet estatal, a la Lliga ACB, formant part, doncs, de la base santjustenca al Club Bàsquet Sant Just. Ha continuat fent camí, demostrant que el talent i la perseverança poden portar-te molt lluny. Adrià Rodríguez, bon dia.
1: Bon dia, què tal, com estem?
0: Molt bé, benvingut al programa.
1: Moltes gràcies.
0: Doncs, primer de tot, com estàs vivint aquests dies després d'aquest debut?
1: Bueno, molt bé, molt content. La veritat, ara ja hem acabat la temporada, així que una mica desconnexió del bàsquet, però la veritat que molt content. Una mica, no sé, encara una mica en xoc, potser no soc del tot realista amb el que he aconseguit, però bueno, intentant-ho gaudir al màxim.
0: Recordes el moment exacte en el que et van fer saber que debutaries?
1: Bueno, sí, me'n recordo de que l'entrenador em va convocar pel partit i no sabia si anava a jugar-lo o no, però em va donar l'oportunitat i vaig intentar reaprofitar al màxim.
0: I què és el que recordes? Quines emocions vas sentir quan vas trepitjar la pista per primera vegada en aquesta màxima categoria?
1: Bueno, al final un orgull, no? També va poder vindre la meva família i tot això, doncs al final em vaig sentir molt recolzat, em vaig recordar potser a tots els companys que havia tingut abans. No sé, la veritat que va ser increïble, va ser un moment que mai oblidaré de la meva carrera esportiva.
0: Que bé. I seguim parlant una mica en aquest bloc, parlant d'aquest instant, no? Del debut que vas fer. Què és el que t'ha quedat marcat d'aquell partit? Recordes alguna cosa amb lucidesa o tot va passar com molt ràpid?
1: Va passar bastant ràpid, si et soc sincer, la veritat, però sí. va ser increïble perquè va sortir tot bé. Al final també l'equip portava una ratxa de derrotes bastant, que era bastant sòlida i vam aconseguir com sortir d'aquella situació en la que estàvem i va ser perfecte. Vaig debutar, vaig jugar bastants minuts, ho vaig fer bastant bé dintre del que cap. I res, vam guanyar el partit, que al final era l'important aquell dia.
0: Totalment. I pel que fa doncs, als inicis, ara marxarem, o més ben dit, tornarem aquí a Sant Just, perquè ens agradaria saber com vas començar a jugar a bàsquet.
1: Sí, bueno, vaig començar molt petit, sincerament, perquè els meus pares em van apuntar a, bueno, diversos esports, així fer atletisme, natació, també bàsquet, i anar provant, i al final em vaig decantar per fer atletisme i bàsquet, i em van començar apuntant al club de Sant Just, i allà vaig començar la meva primera etapa com a jugador.
0: I què és el que recordes amb més carinyo, amb més nostàlgia del Club Bàsquet Sant Just, que està d'aniversari ara, està celebrant doncs, una fita històrica, aquest 70è aniversari de 70 anys de vida, un club que m'imagino que a part de ser la teva base, també doncs, Déu guarda bons records.
1: Sí, la veritat que guardo molt bons records. Al final és on vaig començar a jugar, jugar amb els meus amics, potser que anàvem a l'escola junts. No, sí, són records molt macos que tinc del club i sobretot de quan vaig estar allà. Al final també em quedava a prop de casa, anàvem allà, ho passàvem molt bé. Els caps de setmana de tant en quant teníem partits, així que ho recordo com, no sé, una època molt, molt xula.
0: Quina importància té per tu aquests clubs formatius, aquests clubs base? Tu vas tenir la sort de poder-ho fer a Sant Just, el Club Sant Just també va tenir la sort de poder-te tenir entre aquests equips base. Quins records tens i per tu què és el més important d'aquesta etapa?
1: Bueno, el més important és que quan ets tan petit jo crec que el més important és passar-ho bé, no? Anar amb els amics, tindre ganes de jugar, intentar, si la competició és una mica com... queda com una mica segon pla, potser, però igualment, no sé, al final, en aquestes edats, jo crec que s'ha de disfrutar el que estàs fent i és el que recordo més d'aquella època, potser.
0: Clar que sí. No, és important això, tenir aquest record positiu i també, doncs, en aquest sentit deies, no?, quan eres petit, doncs, el que vols és jugar, gaudir, i a vegades penses, a vegades somies. Tu havies somiat alguna vegada?

0: això que t'està passant ara? Imaginaves arribar fins aquí?
1: Bueno, crec que és el somni de tot jugador, no? Tant quan comences a jugar com vas creixent, però potser hi ha algun punt de la teva carrera, diguéssim, que no ho veus tan assequible, però bueno, has de seguir treballant i al final jo crec que, no sé, amb el treball i la constància, al final les coses jo crec que es poden aconseguir. Està clar que és molt difícil i molt poca gent ho pot aconseguir, però bueno, he tingut tant la sort a nivell de que m'han donat confiança a entrenadors, com que jo també al final he rendit, que he aconseguit fer-ho bé, la veritat.
0: Uh-huh. I què creus que et va portar a créixer esportivament en un entorn més local i més de poble?
1: Bueno, crec que començar una mica des de... Potser hi ha molts jugadors, no?, que comencen en equips més grans i des de quan són petits ja es pensen que tothom arribarà i tot, però potser al final anar creixent en clubs més petits et fa que tu hagis de treballar una mica més, no?, i que tinguis com aquesta humilitat, diguéssim, des del primer dia. Ja has de ser conscient de la posició on estàs, posar els peus a terra i dir, vale, això és molt difícil, es pot treballar, està clar, però has de tindre una mica, has de ser conscient de la situació on estàs.
0: Totalment, totalment. Hem parlat del teu debut, és a dir, del moment actual que estàs vivint. També hem parlat del teu inici, dels inicis aquí a Sant Just, i ara parlem del camí fins a arribar aquí. Molta gent veu el debut, en aquest sentit, tu ens l'explicaves, els records que tens, les emocions que vas viure, però la gent es queda amb aquest debut i no amb el procés, no? Com ha estat el camí real fins a arribar en aquest moment?
1: Bueno, el procés, sincerament, és una mica dur, perquè potser veus altres jugadors que arriben amb més facilitat i, no sé, és el que tu has dit, al final començar... Bueno, a canteres que potser no tenen tant de nom, doncs és més difícil, no? Has de picar una mica més de pedra que altres persones, veus que altres persones els hi donen mèrits que potser tu també creus que et mereixes, i a vegades no és així, no? Llavors has d'anar construint tu el teu propi camí i des d'allà arribar.
0: Uh-huh. I quin ha estat el moment més difícil de la teva carrera?
1: No sé, hi ha vegades durant la carrera esportiva que et diuen que no i et toca seguir remant, no? Et poden dir que tu, o que ja en aquell moment creuen que no vals. Sobretot quan era petit, recordo un moment que em va ser una mica difícil perquè em van dir que no podia seguir a un club i no m'ho vaig prendre una mica perquè al final aquestes edats tu prens, jolín, com s'acaba aquí el món, però no és així. Al final has de seguir a la teva, seguint passant-ho bé i treballant a tope.
0: Parlaves de remar. Has pensat algun dia de deixar de remar? En algun moment donat que diguessis ho deixo estar, m'hi poso en una altra cosa?
1: Sí, la veritat que sí. O sigui, al final la carrera esportiva és el que té, que tens moments molt bons i moments molt dolents, però bueno, que al final tampoc ni un dia estàs superbé ni un altre estàs supermalament. Llavors és quan has de pensar en fred, potser en calent sí que penses de, ostres, no sé si això m'està compensant o val la pena. Doncs allà és quan has de pensar en fred, potser, i valorar les coses que tens i intentar-ho.
0: Uh-huh. Parlaves d'entrenadors que t'han marcat, que han confiat en tu. A part d'entrenadors, hi ha hagut persones clau en la teva vida, en aquest recorregut?
1: Sí, la veritat que sí. Jo crec que, no sé, la meva família, al final, els meus pares sempre m'he sentit super recolzat des de que vaig començar el bàsquet i sé que sempre estan allà, tant després d'un partit bo com un partit dolent. Són persones que m'han ajudat moltíssim a créixer. Després, al meu entorn, a nivell d'amics, també m'han ajudat molt. Entrenadors o excompanys d'equips que he tingut en altres moments, doncs crec que és... No sé, m'han ajudat a seguir aquest procés.
0: Uh-huh. Parlem una mica del present, també de l'exigència professional. Quina és la principal diferència entre categories inferiors i l'ACB, Adri?
1: Bueno, potser, bueno, el que tu acabes de dir, jo crec que és l'exigència, no? El nivell de uh-huh. professionalitat que has de tindre. Has de ser conscient de que cada dia hi ha entrenament, has de posar a vegades hores extres per seguir treballant, i més quan ets jove. No sé, jo crec que és difícil també mantindre's a la categoria, així que has de seguir intentant millorar els teus punts febles o seguir potenciant els teus punts forts. Així que jo diria que la gran diferència és que potser quan ets més petit ho veus com algo més lúdic, i això, pues, quan ets més professional, doncs cada dia, potser el cap de setmana toca viatjar, els dies de festa doncs no tens festa, els dies festius, no sé, de Nadal, potser has d'estar entrenant, no sé, són coses que crec que al final marquen la diferència amb l'esport professional a no professional, diguéssim.
0: Clar, parlem una mica d'això. Com és el dia a dia d'un jugador professional?
1: Bueno, jo ara mateix, doncs, em llevo. Depèn, per exemple, ara estava jugant als Estats Units i estava entrenant moltes hores. Allà als Estats Units em llevava, m'anava a entrenar a les 7, que era un entreno voluntari de 7 a 8, després, bueno, esmorzàvem una mica, fèiem un altre entreno que no era el voluntari d'una hora, anava a estudiar, una hora més de gimnàs i 2 hores després de pista, o sigui, pot ser bastant dur. Al dia entrenes bastantes hores.
0: Sí. Totalment. I pel que fa, doncs, en aquest sentit, amb allò que estàs treballant, ara mateix, en què estàs treballant més per continuar creixent?
1: Bueno, al final, els seus jugadors joves és el que em toca ara, jo crec. Treballar una mica tot. Estic intentant treballar en posar-me una mica més fort, perquè potser el ser jove, pues, encara no he treballat, no?, tan muscularment, o no estic tan desenvolupat, diguéssim. I, no sé, després facetes com millorar el bot, el tir, seguir aprenent de jugadors que potser tenen més experiència que jo.
0: Sí, totalment. Al final, doncs, és una carrera de molt de temps, en el sentit, doncs, de que ara ets molt jove i entenc que també t'emmiralles, no?, amb algunes figures que tens al teu voltant o que sempre, doncs, has admirat. I parlant una mica d'això, parlem de mirar cap a futur, perquè al final jo crec que tots i totes, quan tenim una carrera, un somni, alguna cosa que ens agrada especialment, també pensem amb això, precisament, amb mirar cap a futur. Quins objectius et marques per aquesta temporada que ve?
1: Doncs una mica potser consolidar-me més a la Lliga, que al final aquest any he arribat una mica tard, he estat només 2 mesos, els 2 mesos finals del tram de la Lliga. Llavors, no sé, suposo que intentar consolidar-me més de cara a l'any vinent i ser un jugador amb rol més important a l'equip, potser, per ajudar-lo.
0: Dius, has arribat una mica a les acaballes de la temporada, però t'ha donat temps una mica, doncs, de viure, no?, aquest moment, aquest debut. Com has gestionat la pressió i les expectatives en aquests moments de canvi i també d'incertesa?
1: Bueno, la veritat que molt bé. O sigui, no m'esperava jugar tant com el que he acabat jugant, així que he intentat aprofitar-ho al màxim i pressió al final cap l'entrenador. També m'ha ajudat molt en això, els companys també m'han acollit molt bé, així que no m'he posat cap pressió a sobre. O sigui, al final és la millor lliga que tenim aquí a Espanya i és una de les millors lligues d'Europa. Així que, no sé, he intentat prendre-m'ho com que això era un premi de tot el treball que porto a sobre i darrere, i ara tocava aprofitar-lo al màxim.
0: Per tant, podem dir que encara està en una lliga tan potent com la ACB, hi ha espai, no?, per gaudir. És a dir, no tot es converteix en exigència, sinó que també has de gaudir a la pista.
1: Sí, jo crec que sí. O sigui, al final, potser ens oblidem una mica quan al final portes tantes hores de treball i ja quan més a dalt, pues, costa una mica més gaudir, no? Però crec que al final és una cosa que no ens hem d'oblidar mai, que el bàsquet el fem perquè volem i s'ha de disfrutar de l'esport que estem fent. Si no, al final no acaba bé, la veritat.
0: Totalment. Avui estem parlant amb l'Adrià, que ha debutat al IOPOS Lleida. Estem parlant de l'ACB, estem parlant de bàsquet i ho estem fent també, doncs, des d'aquesta mirada jove, des d'aquesta mirada d'un noi de Sant Just que va començar al bàsquet Sant Just i que ara, doncs, està mirant també aquesta Lliga Nacional. Pel que fa, doncs, als objectius, parlàvem dels d'aquesta temporada, però tens algun somni? Algun somni esportiu a llarg termini?
1: No sé, crec que al final el somni de tot jugador que neix aquí és poder representar la selecció espanyola al final en un futur. Crec que seria un somni de poder jugar contra altres seleccions absolutes, disputar un europeu, unes olimpiades, un mundial, no sé, crec que tot això seria increïble.
0: I el fet de jugar fora, t'ho planteges? Ara entenc que en un futur proper no, però més endavant t'agradaria jugar fora?
1: Ara mateix no m'ho estic plantejant, sincerament. Crec que, bueno, la Lliga Espanyola és una de les millors, així que ara dia, o sigui, a dia d'avui no m'ho estic plantejant, la veritat.
0: I consells que els donaries als nens i nenes a la base que, doncs, ara mateix entrenen pensant que algun dia poden arribar on ets tu. Quin consell els donaries?
1: Bueno, des del principi intentar disfrutar al màxim, que al final quan disfrutes és quan et surten bé les coses, no posar-se cap pressió ni cap objectiu potser des de quan ets tan petit, sinó que intentar gaudir al màxim, posar els peus a terra de la situació on estàs, intentar treballar i les coses aniran sortint si han de sortir.
0: Adrià, per anar tancant l'entrevista d'avui, t'hem preparat també un bloc més personal, més ràpid, de preguntes així una mica més ràpides. Llavors, jo te les aniré dient i tu, amb la mesura doncs, que et vagi sortint la resposta, ens les vas resolent, d'acord?
1: Perfecte.
0: Doncs vinga, comencem amb un referent esportiu.
1: Ricky Rubio.
0: Un pavelló on somiï jugar o repetir?
1: El Palau Blaugrana.
0: Ja hi has jugat o vols repetir?
1: No hi he jugat, l'any que ve.
0: Amb nervis de trepitjar aquesta pista.
1: Nervis, sí. Una miqueta, però bueno, al final intentar-ho aprofitar al màxim i gaudir-ho.
0: Ritual abans dels partits. Tens algun ritual abans d'iniciar el partit?
1: Bueno, tens algunes costums, potser, de, no sé, portar-te les sabates abans de començar el partit. Algo així, diria.
0: I per últim ja, acabem amb dues preguntes. Qui és la primera persona a qui vas escriure després del debut?
1: És que hi havia molta família i molts amics allà.
0: Va ser més un contacte llavors, directe, no?, que no pas digital.
1: Sí, exacte. Sí, vaig anar a abraçar-los i... Sí.
0: I aquest moment que estàs vivint ara mateix, defineix-lo en tres paraules, aquest moment de la teva vida, aquest debut, aquests reptes per la temporada vinent, amb tres paraules o amb les que convingui, però procura definir-lo de forma breu.
1: No sé, amb ambició, m'ho prenc amb ambició, la veritat.
0: Doncs ja l'heu sentit, ell és l'Adrià. Sembla doncs, que ha vingut per quedar-se a la Lliga ACB i avui hem pogut conèixer una mica més la persona que hi ha darrere del jugador, la història, la constància, el treball i també doncs, moltes hores de pista que avui tenen recompensa amb aquest debut a l'ACB. Des de Sant Just segur que hi ha molta gent seguint cada pas d'aquest camí i nosaltres doncs, aquí a Ràdio Desvern també hem volgut tenir un espai per tu, Adrià, per poder parlar amb tu, per conèixer-te una mica més i també per desitjar-te molta sort en aquest projecte esportiu que fa tant d'anys que hi treballes i que ara de ben segur doncs, estàs en un moment dolç i en un moment que tens ganes que no s'acabi.
1: Sí, la veritat que sí. Moltes gràcies per tot.
0: Una abraçada. Cuida't.
1: Igualment.
0: I fins aquí l'entrevista del dia. Avui hem parlat amb l'Adrià Rodríguez, hem parlat de bàsquet, de la Lliga ACB i també de tot el seu recorregut. Seguim en directe aquí, a Ràdio Desvern.
2: I fins aquí el resum de la Rambla d'avui. Moltíssimes gràcies a tota la gent que ha fet possible el resum de la Rambla d'avui dissabte. Un plaer estar amb vosaltres compartint experiències, compartint entrevistes aquí al 98.fm. Soc Daniel Martínez, responsable de la Rambla, i és un plaer estar amb vosaltres, de fet, cada dia de dilluns a divendres i també els dissabtes amb aquest resum. Ja sabeu, ens torneu a escoltar a les ones del 98.fm a partir de dilluns amb el nostre magazín de 10 a 1 i en aquest resum els dissabtes en aquesta mateixa hora i a la mateixa freqüència modulada. Tornem dilluns, que vagi bé. Adéu-siau.

0: Xoc d'Estics, el programa de l'hoquei català. Amb Artur Ávila, Nani Gil i Jordi Benavent.
1: Hola, hola, estimats aficionats i aficionades a l'hoquei. Comencem aquí un nou programa de Xoc d'Estics, un programa que avui dedicarem a repassar l'apassionant final de l'hoquei lliga masculina entre Igualada i Liceu, que tindrà cinquè partit de desempat. Dilluns passat deixàvem la final amb un 2-0 a favor de Liceu, que havia derrotat l'Igualada per un doble 8-2. Una setmana després, la final està empatada a 2. L'hoquei Lliga 2025-2026 necessitarà d'un cinquè partit de desempat per saber si el Liceu assolirà la seva novena Lliga o l'Igualada aixecarà la seva sisena. El que està clar és que passi el que passi, demà dimarts aquesta competició sempre tan desequilibrada necessita dels play-off per guanyar més protagonisme i seguir creixent. Aquests darrers partits de play-off han tornat a omplir pavellons, despertar passions i avivar aquell punt de polèmica que, mentre no passi a nivells superiors, ajuda que es parli més del nostre esport, intentant evitar, això sí, els desagradables incidents ocorreguts a la finalització del segon partit a les Comes. I paral·lelament a tot això, ens hem de tornar a treure el barret davant una Igualada que, remant sempre contracorrent, no només es classificava per la final eliminant l'etern favorit Barça, sinó que després d'encaixar dues dures derrotes seguides davant el Liceu i perdent pel que restava de play-off el seu capità Roger Bars, sumava dues victòries consecutives a les Comes i forçava el cinquè partit de desempat. Repassarem aquests dos partits i també repassarem els millors instants d'aquesta temporada hoqueística que demà posarà fi amb aquest cinquè partit que decidirà la Lliga. Millors moments de les competicions masculines i millors moments de les competicions femenines. Aquí als estudis de la Nova Ràdio estem a punt en David Fernández, control tècnic, Nani Gil, Jordi Benavent i Artur Ávila. Bona tarda, companys.
2: Bona tarda.
3: Hola, bona tarda.
1: Preparat, suposo, per oferir als nostres oients aquests millors moments de la temporada, veritat, Jordi?
3: I tant, com sempre.

0: Hockey Lliga Masculina.
1: L'Igualada tenia aquest cap de setmana l'oportunitat d'empatar la final de l'Hockey Lliga. Els de Mar Muntaner, després de dos partits que es van jugar contra el Liceu a Riassor i on els arlequinats sortien golejats per un doble 8-2, portaven aquesta sèrie final prevista al millor de 5 partits cap a la capital de l'Anoia. Els marcadors d'aquests dos partits jugats a Igualada van ser els següents, Nani.
2: Igualada 5, Liceu 2.
1: L'Igualada es treu l'espina de la Corunya i supera el primer match ball del Liceu.
2: Igualada 4, Liceu 2.
1: Dos gols de Matías Pascual i dos més de Marc González obliguen a decidir el títol de l'Hockey Lliga en un cinquè partit a Riazor. Els igualadins el passat divendres i amb la baixa del capità Roger Bars, qui va ser operat la setmana passada de la lesió a la genolla que ha arrossegat a gran part de la temporada, rebien els gallecs a les comes. Els de Marra a Muntaner no tenien marge d'error i una derrota hagués donat el títol a un Liceu que arribava amb l'intenció de dur-se la seva novena Hockey Lliga. Després d'una primera part molt disputada, Nil Cervera avançava els visitants amb el 0-1, quan faltaven dos minuts per arribar al descans. La reacció igualadina va arribar al minut 7 de la represa, quan l'argentí Matías Pascual empatava el partit. Pocs segons més tard, Miguel Canyadillas feia embogir unes comes que es va omplir capgirant el gol inicial dels gallecs i posant el 2-1 a l'electrònic. Mentre que poc després, Biel Llanes aprofitava la desena falta del Liceu i marcava el 3-1 amb la falta directa. I dos minuts més tard era Àlex Cardil qui trobava el camí del gol amb el 4-1 que feia fregar els ulls a més d'un al pavelló igualadí. Joel en Roma, a 6 minuts del final, sentenciava el partit amb el cinquè gol dels de Marc Muntaner i Nil Cervera tancava el marcador amb el definitiu 5-2 en un pavelló de les Comes on es van aplegar més de 1.400 aficionats. Després del partit, la nostra companya Nani Gil podia parlar amb els protagonistes d'aquest partit com eren els porters dels dos equips, Arnau Martínez i Blai Roca.
3: Parlàvem després del partit amb Arnau Martínez, porter de l'Igualada, que ha fet avui un partidàs. Com te sents, Arnau? Com ha sigut això?
4: Bé, la veritat és que molt content i molt orgullós de tot l'equip. Va ser un cap de setmana molt dur la setmana passada a Galícia. Aquesta setmana ha sigut complicada, els primers dies d'entreno. Els ànims estaven una mica baixos, venint d'on veníem, perquè aquesta temporada penso que després del partit de Blanes contra el Barça, que està mal de tot, ha sigut una de les setmanes més dures i dos derrotes molt dures, que potser no les havíem patit abans, però aquest equip ha demostrat que pot amb tot. La veritat és que el partit d'avui és dels més meritoris que hem fet, penso, aquesta temporada, jo personalment, de la meva vida, perquè ha sigut molt dur, però aquí les Comes i aquest equip pot amb tot i la veritat és que amb l'ajuda de l'afició cada setmana ens sentim molt i molt forts.
3: Ho dèiem per megafonia, 1.400 persones, o sigui, un ple absolut.
4: Sí, no, la veritat és que és una barbaritat i ja no és avui, que és una final i potser és més fàcil engrescar la gent. Penso que tota la temporada han estat aquí, ens han ajudat, sobretot el Front Auró, que crec que sense ells no haguéssim aconseguit els resultats que hem aconseguit aquest any. I la veritat és que tant tot el playoff com tota la temporada ha sigut un goig jugar aquí i és una de les experiències que m'emportaré tota la vida, jugar aquí a Igualada.
3: Molt bé, Arnau, doncs molta sort per diumenge i a veure si podem tornar a entrevistar.
4: Moltes gràcies.
3: Que vagi molt bé.
4: Moltes gràcies.
3: Després també del partit podíem parlar amb el Blai Roca, porter del Liceo. Quina valoració en fas del partit avui?
5: Bueno, el resultat és avoltadíssim. No reflexa el que hi ha hagut en el partit, o sigui, clar, és una realitat. Hem tingut per anar-nos de més de dos, després jo no estic encertat en el segon gol tampoc. Bueno, ells amb tot el respecte, o sigui, han sigut dos gols així estranys que han entrat i bueno, llavors ja sabem que és un equip que un cop se't posa per davant i tal és molt complicat, ho fan molt bé, obren pista, són jugadors molt durs, però bueno, res, felicitar l'Igualada pel partit i nosaltres concentrats ja per al diumenge. tenim confiança en el treball que hem fet, hem de demostrar el perquè hem quedat primers i ja està, confiança cega en l'equip i a seguir.
3: Sí, perquè la temporada ha sigut perfecta, seria premi just acabar la temporada guanyant el partit, no?
5: Totalment. A nivell de just o no, a l'esport doncs no sempre és just, els play-offs tampoc sempre és just, és la gràcia que té els play-offs també, és la gràcia i la desgràcia, però bueno, res, nosaltres hem de seguir amb lo nostre i convençuts.
3: Molt bé, doncs moltes gràcies i diumenge, molta sort per diumenge.
5: Moltes gràcies a
3: vosaltres. Gràcies.
1: Després dels dos partits jugats a la Corunya, l'entrenador igualadí Marc Montaner era molt crític amb la imatge que van oferir els seus jugadors. El divendres a les Comes, un Montaner més content analitzava aquesta victòria amb la Nani Gil.
3: Després del partit també podíem parlar amb l'entrenador de l'Igualada, Marc Montaner, a qui primer que tot felicitàvem pel gran partit que heu fet avui. Quina valoració en fas? Explica'm.
0: Sí, crec que hem fet un partit molt, molt complet. El partit se'ns ha posat tonto amb el 0-1 i estava molt bé, i el missatge que hem donat als jugadors és que estava molt bé i que havíem de seguir així. Sí que és veritat que després hi ha hagut la blava aquella, el inexistent, penal, una sèrie d'accions que quasi ens tomben el partit de manera inexplicable, però hem sabut remar contra tot això, hem sabut sobreposar-nos a totes aquestes decisions estranyes i hem sabut tirar-ho endavant i guanyar aquest tercer partit, que era molt important per nosaltres. Crec que l'hem afrontat molt bé, l'equip ha transmès des del minut 1 i res, anem a pel quart, que l'hem de guanyar sí o sí.
3: Li deia l'Arnau que també ha influït moltíssim el que dèiem per megafonia, 1.400 persones, que es diu ràpid, o sigui, un divendres per la tarda, i això ha sigut, jo crec que això també us ha empenyut un munt.
0: Sí, a veure, la veritat és que quan aquest pavelló està ple, doncs és un jugador més, no ens enganyarem. Sí que és veritat que veient com ha anat avui el partit, nosaltres teníem un jugador més a la grada, ells a un altre lloc, però bueno, crec que la gent ens ha ajudat molt en aquest power play amb el 0-1, ens ha ajudat en els moments complicats i hem pogut tirar-lo endavant. Crec que fent un partit molt seriós, transmetem molt, bueno, estan bé en els moments delicats i sobretot treballant com a equip, que potser és el que no vam fer allà a Galícia quan el partit se'ns va començar a posar lleig.
3: Sí, va ser un partit, bueno, els dos partits una mica estrany que està...
0: Bueno, ells van tenir un percentatge encert altíssim. O sigui, sí que és veritat que l'Igualada no estava bé, és igual, perquè el sentiment físic mental, perquè sí, perquè no estaven bé, nosaltres no vam estar gens bé, però és que ells van tenir un percentatge que era escandalosament alt. Llavors, nosaltres volíem entendre o volíem pensar que no podríem mantenir aquest percentatge tan alt de cert, no? A més, amb golaços molt bons. Llavors, bueno, crec que avui ha sigut un partit molt més del que va ser la Lliga tant allà com aquí, del que va ser la Copa del Rei, és a dir, dos equips que poden jugar de tu a tu i que dos equips que tenen més o menys les mateixes característiques semblants i les mateixes ocasions i han pogut tirar el partit endavant.
3: Doncs moltes gràcies, Marc, i molta sort per diumenge.
0: Gràcies a tu.
1: El diumenge, els arrequinats van tornar a superar els gallecs en una partida on van ser els de l'Anoia els que s'avançaven al marcador gràcies a dos gols de Matías Pascual. Arnau Xaus reduïa la diferència als 13 minuts de joc, mentre que el capità del Liceu de Batorres empatava a l'inici de la segona meitat. Però una Igualada empesa novament per una grada de la pavelló de les Comes plena volia forçar el cinquè partit, i dos gols de Matías Pascual i dos més de Marra González, dos gols de Marra González van a servir per posar el definitiu 4-2 que obligava a jugar el cinquè partit previst en principi per aquest dimarts, com ens explica des de Ràdio Igualada en Jordi Quintana.
6: El que semblava un impossible després de les dues derrotes per 8-2 a la Corunya s'ha convertit en una realitat impensable. Els arlequinats han igualat l'eliminatòria de la final del play-off i es jugaran el títol en un últim partit. I és que diumenge l'Igualada va sortir decidit a tot. Matías Pascual va marcar dos gols molt matiners de manera consecutiva i de bon començament que situava un esperançador 2-0 al marcador. El Liceu estava desconcertat, però abans del descans va poder retallar diferències amb el 2-1. A la represa els igualadins van mantenir la intensitat, però es van trobar amb la reacció visitant. El Liceu va capgirar la dinàmica del partit amb un altre gol que suposava l'empat a 2, un cop dur que podia haver canviat el desenllaç. Però les Comes vivia una d'aquelles nits especials. Marc González, que gairebé no havia jugat a la primera meitat, va assumir el protagonisme i amb dues dianes va tornar a donar avantatge als arlequinats fins a acabar amb el 4-2 definitiu. L'esclat d'alegria va ser total en un pavelló ple a vessar que recordava les grans nits de l'hoquei igualadí dels anys 90.
1: Nit màgica i Igualada. A la final del partit, en Jordi Quintana parlava amb l'entrenador arlequinat Marc Muntaner.
7: Hola Marc, bona nit.
0: Hola, bona nit.
7: És que és 2-2. Marc, que esteu fent història, i ja l'hem fet a l'Igualada fa molts anys, esteu fent història recent, ja l'has feta, i ara, evidentment, no n'hi ha prou, s'ha de rematar, però de moment hem arribat al lloc per aconseguir-ho.
0: Sí, a veure, s'ha de dir que avui no hem fet un partit super excel·lent. El divendres crec que vam estar millor, hem començat molt bé, els primers 7 o 8 minuts crec que són molt nostres. Després, jo crec que per allà el 10-12 han començat a agafar ells més ritme, nosaltres hem començat a estar molt cansats, potser m'he equivocat jo amb la rotació massa tard o pel que sigui no estàvem canviant quan tocava, i crec que els últims 10-12 minuts són seus totalment. Ja ens anem al 2-1, mitja part que ens ha anat molt bé, i bueno, crec que la segona hem tornat a començar molt bé, els primers 5, però quan pitjor estàvem, pitjor que dius 2-2 i d'allò, els dos gols del Marc, crec que avui ens han sigut or, ens han permès gestionar els últims 10 minuts molt diferent dels que hagués estat amb un 2-2, i ja et dic, crec que aquests dos gols avui del Marc són claus per la victòria d'avui.
7: Ja, havia jugat poquíssim a la primera part, surt a la segona i fot dos gols dels més difícils de tots, perquè és quan el Liceu t'empata i aquí pots venir avall.
0: Sí, ha sortit dels últims 5, em sembla, de la primera, però l'he vist bé, ha entrat, ha tingut dues ocasions molt, molt bones. Aquests últims partits poder el Marc està molt més a la sombra perquè l'Àlex està fent uns autèntics partidassos, però hosti, jo crec que el Marc ha demostrat que quan l'equip la necessitat ha estat allà, i ja et dic, ens ha fet aquests dos gols que ens han donat molta vida.
7: Aviam, tens feina ara a dir-los als jugadors alguna cosa, aquelles coses que dius que dieu als entrenadors, perquè no passi el que va passar els dos primers partits, o ja saps segur que no passarà després del que hi ha hagut aquí?
0: A veure, jo crec que el partit que queda és diferent per un simple motiu, que és que ja no n'hi ha cap més, després, no? Al final és l'últim partit, i passi el que passi s'acaba la Lliga aquí. Llavors, els altres partits que hem jugat, tant els d'aquí com els d'allà, sempre hi havia un equip o l'altre que deia, bueno, doncs si guanyo o perdo encara estic allà i tal, i aquest últim crec que serà diferent per aquest simple motiu. Som conscients que serà molt difícil, som conscients que ens ho posarà molt difícil, el segon partit ja vam veure què va passar, 3 penals en 5 minuts, i som conscients que hi haurà moltes coses incontrolables que les haurem de superar, però bueno, estem aquí, queda un partit, 2-2, final de la Lliga, i ja hauríem firmat en qualsevol moment de l'any, i ara hem d'intentar fer el que sigui per fer el millor partit possible el dimarts i fer alguna cosa molt gran.
7: Has gastat tots els partits de play-off, els 3 del Miró de 3 del Voltregà, els 5 del Barça i ara els 5 del Liceu.
0: Ens agrada molt patir i ens agrada arribar fins al final. No? Faig una mica de broma, tant de bo ens haguéssim classificat abans i estaríem una mica més frescos com estan ells. Però bueno, és el que hem fet, no, és que no hi ha més. Ara hem arribat aquí, en aquest punt, amb aquesta trajectòria. Estem a la final, els dos equips igualats, amb els mateixos punts, i hem d'intentar fer el partit perfecte perquè el títol vingui cap a Igualada.
7: Perquè com ho has fet això? Perquè és que venien aquests nanos, venien cap a ambaixada, aquella fletxa hacia abajo que dieu no sé quin joc és, cap avall. Estava allà la cosa fotudíssima i me'ls has fet trempar tots.
0: Bueno, jo crec que hi va haver molts condicionants. El primer d'ells és que vam arribar allà molt cansats. Veníem de fer una sèrie amb el Barça duríssima de 5, molt, molt, molt cansats. Emocionalment i físicament, i crec que els dos primers partits una part de la que vam pagar va ser aquesta, i l'altra et diria que és que el seu percentatge d'efectivitat va ser bestial. Llavors, quan vas en un lloc cansat i cada vegada que xuten, cada dues vegades un és gol i gol i gol i gol, i a més uns golaços i tal, costa molt més. Llavors, intentarem que el partit del dimarts sigui totalment diferent als que vam jugar allà, que s'assimili molt més als partits d'aquí, jugar de tu a tu com hem jugat els partits de Lliga i el partit de Lliga allà i el de la Copa, i després que guanyi el que més s'ho mereixi sense que hi hagi coses externes que no ens ho permetin.
7: Sí, saps que això és imprevisible i a més el gran sempre, no sé per què, té alguna cosa a favor, tant de bo que no hi siguin. Cansament, tema cansament, això què? Podem gestionar-ho bé?
0: Bueno, esperem que sí. Avui han jugat els 8 han estat bé. Esperem que sí, que aquests dos dies que tenim l'equip pugui descansar, l'equip es pugui recuperar, fer cas amb el 100% de les coses que ens diguin i arribar el dimarts amb la millor forma possible i intentar fer un partit fantàstic.
7: Gràcies, Marc, felicitats per la bona feina i a rematar-ho el dimarts que ve.
0: Gràcies a tu.
1: Malauradament, al final d'aquest quart partit, una nova polèmica va tornar a entelar un espectacular partit d'hoquei entre l'Igualada i el Liceu, igual com va passar en el partit de la Lliga regular que es va jugar a Riazor. La tensió que va haver-hi en finalitzar el duel va acabar amb una desagradable picabaralla entre jugadors i membres de les dues banquetes, el que fa preveure un cinquè partit calent. El club gallec va denunciar un tracte vexatori per part d'alguns membres del Front Tauró cap a jugadors, tècnics, aficionats i familiars de l'expedició liceista desplaçada a les Comes, posant en evidència la seguretat al pavelló igualadí. Així doncs, es preveu un últim partit de l'hoquei Lliga d'alta tensió, emocionant i sobretot calent, on la parròquia Arlequinada sospita que en aquest cinquè partit programat per la revetlla de Sant Joan el dimarts a 9:15 del vespre a Riazor.

0: Resum de la temporada 2025-2026.
1: Amb aquest cinquè partit a Riazor es posarà el punt final a la temporada d'hoquei, tot i que encara faltarà per resoldre què passa amb l'ascens a l'hoquei Lliga, on la impugnació de la Manlleu ha obligat a aturar aquesta eliminatòria d'ascens. I és que aquesta campanya quasi hi ha hagut més partits que s'han decidit als despatxos que no pas a la pista. Xum, Cerdanyola, Calafell, Reus, Manlleu, Lloret, Vilafranca o Mataró, entre d'altres, han vist com els resultats que ens han aconseguit a la pista finalment quedaven en res, posant en evidència un reglament que necessita una revisió i ser unificat entre les diferents federacions per modernitzar-lo aprofitant les noves tecnologies. L'últim episodi el vàrem viure fa uns dies en la fase d'ascens a la Nacional Catalana entre Manlleu i el Sentmenat, on aquests últims van quedar desqualificats perquè per alineació indeguda, com ens explicava en Sema Gutiérrez, president del Sentmenat.
2: Ahir vam fer la nostra semifinal, la vam guanyar a la pista, vam fet una temporada molt, molt bona, tots els jugadors s'han esforçat molt i han fet una temporada realment excepcional, demostrant una implicació bestial, i mig partit, el Club Patí Manlleu, quan nosaltres ja estaven amb superioritat al marcador, ens van començar a dir que hi havia una fitxa irregular, un jugador que no podia jugar perquè tenia una fitxa irregular. I nosaltres ens vam quedar parats, a la mitja part vam començar a mirar i no sabíem què estava passant, i al final van impugnar el partit per aquesta fitxa irregular. Llavors, desenvolupant una mica el tema, la cosa ha estat és que tenim un jugador que se li va fer fitxa de sub-23 perquè quan se li va fer la federació me la va permetre fer. No? Nosaltres no tenim cap equip per sobre. No hem fet ús de la condició de sub-23 d'aquest jugador. Ha jugat sempre amb la primera catalana els 34 partits que hem jugat. No tenim cap equip per sobre que s'hagi beneficiat d'aquesta condició de sub-23. Llavors se li va fer fitxa de sub-23 perquè tenia les condicions per ser-ho, i com que li fas la fitxa de sub-23 i alguna vegada necessites per la segona catalana, doncs ja el tens. Vam fer la fitxa al juny, com la federació ens recomanava, que no deixem les fitxes totes pel setembre, perquè si no ells tenen molta feina i no poden validar-les. La vam fer al juny en base a la normativa vigent de la 24-25, que deia que el sub-23 eren els que no tenien 23 anys, els que tenien menys de 23 anys, l'1 de juliol de l'any que començava la Lliga, que era l'1 de juliol. Llavors, aquest noi és del 7 de juliol, per tant tenia 22 anys quan jo vaig fer la fitxa. Es va fer la fitxa, es va validar, fer cap a la vàlida, i ha estat jugant tota la temporada amb aquesta fitxa. Resulta que el 17 de setembre publiquen les bases de competició de 25-26 i han canviat aquesta data de l'1 de juliol a l'1 d'agost, amb la qual cosa aquella fitxa que estava validada al juny i a més al setembre, doncs no era vàlida. A nosaltres no ens han comunicat mai ni la federació, ni cap àrbitre, ni ningú, que aquella fitxa era incorrecta. Nosaltres estàvem convençudíssims que aquella fitxa estava correcta i aquest jugador, a més, com que no fèiem servir la seva condició de sub-23, estàvem completament tranquils. Han jugat tota la temporada així i no hi ha hagut cap problema. Ells havien vist aquesta regularitat, es van guardar l'arma de dir-la un cop nosaltres ja l'havíem alineat. I aquesta ha sigut la jugada del Manlleu. Jo entenc que entenc que està en el seu dret d'exercir fer el que sigui per aconseguir el seu objectiu, però no ha sigut, diguem, ni ètic ni esportiu el fet de que no ens avisessin abans. Si ells han detectat una cosa, igual que nosaltres vam detectar que ells tenien jugadors plata que no podien jugar aquest partit, si l'haguessin alineat, nosaltres la idea era: escolta, no alineu aquest, que si no haurem d'impugnar i el resultat de la pista no valdrà. Però ells es van esperar, i es van esperar just al moment en què nosaltres vam començar a posar-nos per davant al marcador, que llavors, clar, intentes desestabilitzar, els nanos ja es posen nerviosos. Tot i així, vam aconseguir guanyar el partit, però hem intentat resoldre-ho a nivell de despatxos i amb comitè d'urgència pel mig, un cap de setmana de competicions, això està impossible, perquè bueno, fem les al·legacions, resulta que ells fan una contrarèplica, no ens informen, hi ha un defecte de forma, intentem fer una cautelar, però no és possible.
1: I és que el 10-0 ha estat el marcador que més ha donat de parlar en una temporada on hi ha hagut moltes més coses i que intentarem recordar en aquest xoc d'estics. Un nou curs d'hoquei a patins que començava el 22 de setembre del 2025 i per tant han estat 273 dies d'hoquei on que és el mateix, 9 mesos des de que es donava el tret de sortida amb la Supercopa d'Espanya que va acollir el pavelló de les Comes. Com sempre, en aquest inici de temporada, la Federació Espanyola aprofitava per guardonar els millors jugadors de la temporada anterior i el president Carmelo Paniagua aprofitava per obrir una nova temporada.
3: Pues una vez más empezamos con esta Supercopa, la temporada de 25-26, una más, es decir, que siempre es una competición muy abierta a todos los equipos, una competición muy interesante, una competición en la cual todos ponen de su parte para que sea lo más atractiva posible. Intentamos desde la Real Federación Española de Patinaje la visibilidad cada día más de esta competición a través de los medios, tanto de televisión como de redes sociales, poniéndonos al día en todas estas cuestiones que van en la sociedad y que queremos estar presentes en ellas. Y como decía muy bien el presentador, con esta OTT que ya está funcionando y que se va a estrenar con esta Supercopa, con la nueva página web que estamos trabajando y con la aplicación que ya a partir de la semana que viene o dentro de 2 semanas estará ya en funcionamiento para que haya una información fluida de todos los acontecimientos del hockey sobre patines y el patinaje en general. Y entre todos pues vamos a intentar que esta imagen del hockey sobre patines cada día sea mejor y cada día esté más presente en todos los medios y por nuestra parte no nos vamos a quedar atrás.
1: A veure si aquestes millores tecnològiques arriben també a l'hora de validar les fitxes dels jugadors i ens evitem sorpreses desagradables la propera temporada. En aquesta primera cita, on hi van participar els finalistes de l'Hockey Lliga i de la Copa del Rei de la temporada anterior, el Barça aixecava el seu únic títol de la temporada en una gran final contra els anfitrions, l'Igualada, una Supercopa que era, com dèiem, el primer títol de Ricard Ares com a entrenador del conjunt blaugrana.
4: Molt content, el meu primer títol al Barça, superfeliç i supercontent del cap de setmana que ha fet l'equip. És veritat que tenim coses a millorar, però comencem a veure una mica l'ADN d'aquest equip, l'espírit de lluita, d'entrega, i bé, a seguir treballant i millorant, i divendres ja tenim primer partit de Hockey Lliga.
1: En aquest primer xoc d'estils de la temporada també podíem escoltar els jugadors blaugranes, Eloi Cervera, Sergi Llorca, Marc Grau, Xavi Barroso i Ignacio Alavar, després d'aixecar aquesta Supercopa masculina a l'inici del curs.
5: Bé, molt especial, a més fer-ho aquí a casa i amb aquest equip. La veritat és que estan sortint les coses cada vegada millor, però hem de seguir treballant perquè siguin encara millor i seguir aquesta línia positiva i a per totes.
6: Molt content, ens ho mereixem, crec que hem treballat molt. Els 8 jugadors i els 2 porters han fet un treball increïble en defensa els 50 minuts, sobretot, i després en atac ens hem anat trobant, ens han sortit les coses i hem de seguir amb aquesta línia perquè volem més, volem seguir sumant i volem aconseguir grans coses amb aquest equip.
7: Bueno, la veritat és que molt a gust, al final poder portar el meu rendiment de sobre també és satisfactori, però al final el que compta és l'Europal i crec que hem fet un en cap de setmana i volem seguir així. Sí, la veritat és que sí, que volem anar títol a títol i ara ja tenim un a la butxaca i res, ara ens venen coses molt xules com ara anar a Argentina i després la Lliga.
8: Bé, molt positiu, crec que s'han fet tant el partit d'ahir com el d'avui dos autèntics partidassos, creient molt en el que estem treballant des del primer dia a la pretemporada d'Andorra. És el camí a seguir, aquesta intensitat, aquesta, que tots els de l'equip som importants. molt ambiciosos i molt amb la porteria entre cella i cella i a seguir, molt contents, i la primera de l'any que no sigui l'última.
9: Bueno, molt bones sensacions. Avui era un partit molt difícil contra l'anfitrió i la veritat és que crec que l'equip ha fet un molt bon partit, molt complet, d'inici a final i hem d'estar molt contents. Sempre guanyar, sempre dona confiança, amb bones sensacions encara més, i crec que l'equip ha d'estar molt content, tots hem fet un molt bon treball, i ara descansar, preparar-nos bé, el divendres tornem aquí a Igualada, un altre partit molt difícil per començar la Lliga, i la setmana següent anem a Argentina ja pel Mundial de Clubs, llavors a descansar, preparar-nos bé, que comença el bo.
10: Una setmana després, a Lloret, era l'hoquei femení
9: que comença el bo.

0: totes les peces que teníem amb les noves incorporacions, buscant una miqueta del l'ADN que volíem trobar, el caràcter que volia trobar l'equip, una miqueta el model que volíem proposar, i la veritat que bueno, començar la temporada amb un dels títols importants, doncs, assolits, evidentment et dona molta empenta i et dona molta energia per començar aquesta temporada, no? Crec que reafirma una miqueta de la feina que estan fent les noies, que està fent staff, i bé, contentes de poder portar una copa més cap a Fraga, cap a les vitrines del club, i res, ara ja, doncs, enfocar la Lliga, seguir treballant, seguir millorant, seguir posant-nos a lloc i seguir competint, que al final això només ha de començar, i ara, doncs, ve tota la part llarga i dura de la temporada, i ara, doncs, ens hem de preparar bé per poder assolir amb garanties.
1: Una de les capitals mundials de l'hoquei patins és a l'Argentina, concretament a San Juan. El primer cap de setmana d'octubre, el pavelló Aldo Cantoni va acollir el campionat del món de clubs d'hoquei, anomenat antigament Copa Intercontinental. Un dels 8 equips presents en aquest campionat va ser el Barça, i un dels jugadors més contents era l'argentí Pablo Álvarez, qui després de molts anys lluny de San Juan tornava a jugar un partit a casa seva davant de la seva família.
2: Sí, la verdad que sí, muy contento, ya lo decía. La verdad que he tenido muchísima suerte porque, bueno, considera todo esto, ¿no? De poder estar acá, disfrutar de este gran campeonato, que sea mi cumpleaños, y bueno, hoy celebrarlo también con victorias. Qué feliz es cada vez que se puede marcar acá con mi familia, mirando. La verdad que es una sensación muy bonita y como digo, desde el primer día que he llegado, que he pisado tierra acá en San Juan, todo es positivo, así que nada, feliz por mí y por toda la gente que está mirando.
1: Els barcelonistes aconseguien 3 victòries en els 3 partits de la fase de grups. Primer, una golejada contra l'argentí de l'Andesa Talleres de Mendoza. A la segona jornada, els de Ricard Ares sumaven un ajustat triomf contra l'altre equip argentí, l'Olimpia de San Juan, i una nova victòria contra l'Sporting de Portugal portaven els culers a la semifinal. Durant aquest partit, Pablo Álvarez va donar l'ensurra del campionat en aquest Mundial de Clubs després de rebre un impacte de bola a la cara. Després de l'impacte, el jugador argentí del Barça va ser atès immediatament pels serveis de mèdics del club, encara que va acabar sent traslladat a l'hospital per protocol, on les proves realitzades van determinar que tenia una fractura nasal. El porter blaugrana, Sergi Fernández, després del partit, tenia paraules d'ànims per l'argentí.
3: Sí, primer de tot, enviar-li aquí un missatge d'ànims a en Pablo. Ha tingut un cop molt fort, l'equip està amb ell, li dedica la victòria. Crec que és injust a vegades a l'esport amb aquestes coses. Esperem que sigui el menys possible, i des d'aquí molts ànims amb ell i a la família.
1: A la semifinal, un 5-0 contra l'altre equip local, el Centro Valenciano de San Juan, posava el Barça en una final on l'Sporting de Portugal es revenjava de la derrota de la fase de grups d'uns dies abans. Després d'empatar a 2 en el temps en reglamentari, un gol de Verona en la pròrroga coronava els portuguesos com a millor equip intercontinental d'hoquei a patins. El jugador blaugrana, Ignacio Alavar, comentava que d'aquesta derrota se n'havia d'aprendre.
4: Diu que per guanyar també s'ha de perdre, i és un projecte nou. Hem guanyat la Supercopa, no hem pogut guanyar aquest Mundial de Clubs. Crec que hem fet un molt bon paper, l'hem anat de menys a més, i en aquesta final hem competit molt bé davant d'un molt bon rival, que aquesta final, la veritat és que s'ha decidit per petits detalls, i jo crec que hem d'estar orgullosos del treball que hem fet des de l'11 d'agost. Continuar treballant perquè la temporada és molt llarga, volem guanyar-ho tot, i amb aquesta actitud, amb aquest treball, amb la qualitat que tenim a l'equip, estic convençut que serem molt competitius a Europa, a la Lliga, i que donarem moltes alegries.
1: La temporada 2017-2018 de la Federació Europea va establir que els campions i finalistes de la Copa d'Europa i de la Europe Cup decidissin quin era el supercampió continental a través d'una Final Four. A la final del mes d'octubre, la freguesia portuguesa de Barcelos va acollir aquesta final a 4, on l'Igualada era l'únic representat del nostre hoquei, ja que la temporada anterior s'havia proclamat per segon any seguit campió de la World Skate Europe Cup. Al final, l'equip local del Barcelos es va endur el títol de campió continental davant el Porto, un Porto que eliminava els igualadins a la semifinal en un eliminatori.

0: que es va decidir en la loteria dels penals. Un dels jugadors que no va poder finalitzar aquest enfrontament contra el Porto va ser l'argentí Matías Pascual, ja que va rebre un fort cop a la cara que el va obligar a deixar el terreny de joc abans d'hora.
1: Bueno, bien, dentro de todo bien, a pesar de la mala fortuna del golpe. Yo creo que fue con el stick, ¿no? Bueno, ya me han atendido, me han hecho puntos y todo, pero bueno, no he podido volver a las pistas, que era lo que a lo mejor me hubiera gustado. Y bueno, aquí estamos. No, de momento, bueno, solo que veo borroso por el impacto. Bueno, ya veremos ya cuando llegue la revisión y todo, pero pareciera que está todo bien, es simplemente el golpe que ha sido. Y bueno, por suerte, dentro de todo ha sido un accidente, con suerte.
0: Tot i la derrota, l'Igualada va donar una molt bona imatge i va vendre cara a la seva derrota contra el Porto. Però l'entrenador arlequinat marxava d'aquesta Copa Continental de Barcelos bastant emprenyat. Marc Montaner.
2: Jo soc partidari que quan s'arriba a aquestes competicions hem de venir a guanyar. A mi és igual perdre els penaltis que perdre 4-1. Demà no jugaré a la final, no? Llavors crec que no m'ha afrontat la tanda de penaltis com tocava. Crec que ens hem deixat anar quan s'ha acabat el partit i me'n vaig emprenyat, perquè crec que hem fet moltes coses per estar demà a la final i crec que pels detalls del final de tot no hi som.
3: L'inici de les competicions continentals femenines va portar moltes alegries als equips de casa nostra. L'equip femení d'hoquei patins del Sant Cugat va aconseguir una fita històrica en el seu debut a l'Europa Cup femenina, la segona competició continental. L'equip santcugatenc es va imposar per 3-1 davant el conjunt portuguès del Gilperaes, el pavelló 2 de Sant Cugat, en el partit d'anada d'aquesta eliminatòria de la competició europea. I el primer gol europeu del Sant Cugat femení el feia una Gina Balcells, que després del partit parlava precisament amb un servidor, Artur Ávila.
4: Merci, sí, molt contenta pel gol, però sobretot per la victòria, que al final hem treballat tot l'equip i entre totes hem pogut tirar endavant i que hagi costat una mica al principi.
5: Ha sigut un gol històric, però clar, també dins la importància del partit en si, també ha sigut bàsic perquè era l'empat a 1, perquè la primera part no podíeu, i al començar la segona doncs podies fer aquest empat i a partir d'aquí...
4: Sí, és el que dic, que la primera part hem tingut moltes ocasions, totes les de l'equip, però no acabava d'entrar la pilota i bueno, hem estat de sort que la segona part hem sortit més enxufades i així... i ha entrat i a mica en mica doncs, hem anat pujant totes i han acabat d'entrar.
5: Ha sigut un partit de més nervis que altres o ja estàvem tan acostumades?
4: Bueno, una mica sí que estàvem nervioses perquè al final és una competició que encara no havíem jugat, però bueno, al final hi ha nervis bons de voler sortir, lluitar-ho fins al final i crec que ens ha pogut sortir bé.
0: En categoria masculina el Sant Just també feia història, ja que va superar per primera vegada una eliminatòria d'una competició europea, la WSE Trophy. Els de Miordeja, en el partit d'anada de la primera eliminatòria que es va jugar a la Bonaigua, van aconseguir un mínim avantatge contra el conjunt francès de Le Poiré Roller, després de guanyar per un ajustat 3-2, un resultat que havien de defensar 15 dies després a la pista dels francesos. Finalment, els del Baix Llobregat, amb una gran segona part, van aconseguir un històric triomf per 0-7 que ens comentava el jugador del Sant Just, Xavi Crespo.
6: Per nosaltres i pel club era un partit important, un partit que ens feia molta il·lusió guanyar. És la primera vegada que el club passa a una eliminatòria europea. L'any passat va ser el primer cop que vam competir a Europa i no vam poder passar la primera fase. I per nosaltres era molt, molt il·lusionant i molt rellevant poder passar aquesta primera eliminatòria. La veritat és que ha sigut una eliminatòria bastant, bastant igualada, tot i el resultat final de... aquest partit, i per nosaltres doncs també a part ens serveix com a un entrenament més per seguir creixent, per seguir millorant per de cara a la Lliga, que és on hem de posar totes les ganes i tot el que sabem, perquè no estem en una molt bona situació, però bé, aquest partit ens serveix per agafar confiança i continuar treballant.
0: Al final de la temporada passada, Jordi Bargalló penjava els patins després de 28 anys en el primer nivell de l'hoquei patins. A l'Ateneu de Sant Sadurní es va omplir per fer-li un merescut en reconeixement i nosaltres aprofitàvem l'últim programa del 2025 per parlar amb ell.
7: Em van dir que tal dia hi hauria un acte i que havia de ser-hi, i bueno, i la veritat que va ser molt bonic i molt emotiu, no?, poder viure-ho juntament amb els meus.
8: Parlem una mica del Jordi Bargalló, jugador, el que ha estat jugador, que el dia 24 de maig posava el punt i final a la seva etapa com a jugador. Jordi Bargalló va néixer, si no m'equivoco, va ser el 5 de desembre del 79. Per tant,
7: sí, correcte,
8: et retires amb 45 anys, després de tota la vida vinculat amb el món de l'hoquei. Començaves al Col·legi Sant Josep i després l'any 97 ja fitxaves ja anaves cap al Noia. A veure, què té Sant Sadurní amb l'hoquei patins que el fa tan especial?
7: Bueno, una mica és la tradició, no? Jo crec que ja no només és Sant Sadurní, no? Hi ha molts llocs a l'hoquei patins que són tradició i són l'esport una mica rei, i aquí a Sant Sadurní no hi ha cap manera, no hi ha cap, i sobretot l'esport que tira més i que possiblement practica més gent és el hoquei de tota la vida, i bueno, sembla que ens anem obligant uns als altres d'anar donant l'estic només naixem.
8: Debutaves a la pista del Vilaseca, si no recordo malament, amb una mica que ja es demostraves ahir amb aquest partit que ets bastant intel·ligent, perquè jo hi era en aquell partit i jo sé que la posició a la banqueta que vas triar tu doncs va ser important perquè el Manolo Barceló et fes debutar.
7: Bueno, ostres, doncs mira, d'un dels que hi éreu, sí, vaig debutar a Vilaseca, i una mica és l'anècdota que explico, no?, i que jo penso, el que tenia al costat era el Marc Gual, i van començar a expulsar jugadors sèniors del primer equip, i havia de sortir un júnior o un o l'altre. Però bueno, jo estava més a prop de la porta, i no sé si era per això o per qualsevol cosa, el Manolo m'ha dit, vinga, que tu entres. I la veritat és que va anar bastant bé, va ser un partit que el Vilaseca estava apretant, que no vam guanyar de masses, i vaig poder aguantar aquells minuts de la inferioritat o de la targeta blava, i bueno, també el Marc Gual després va entrar, i vull dir que no passa res, vull dir, el Marc Gual també té una carrera espectacular.
8: Precisament l'Ateneu de Sant Sadurní va acollir una nova edició de la Copa del Rei. Allí el vigent campió, el Reus Deportiu, no va poder defensar el títol aconseguit un any abans, ja que va caure contra el Calafell. Un Calafell que a les semifinals també eliminava el Barça en la tanda de penals i per primera vegada es classificava per la final de la competició del CAU, com recordava el jugador calafellenc Gepi Selve, qui jugava la seva última copa amb el premi d'estar a la final després d'anunciar la seva retirada al final de l'actual temporada.
9: Fins a dia d'avui, aquest any, per mi ja és el comiat somiat. Demà, el que passi demà no em farà canviar la idea ni la convicció ni tot el meu pensament de cara al meu comiat, a la meva retirada. Evidentment que si demà es guanya hi haurà un plus, però no vull, com el penal, no, que deia el Jordi, que li deia el Jordi ara, no vull ni pensar-hi. Vull intentar estar tranquil, intentar no tenir massa escalvaries al cap. Evidentment que si es guanya serà un apoteòsic per tots plegats, el Calafell el primer, i després vindrem els altres, que els noms després som els últims dels noms.
8: Els de Guillem Cabrestany havien d'enfrontar-se en aquesta final a un Liceo que deixava pel camí a l'Alcoi a un lluitador igualada per un idèntic marcador de 2-1. Finalment, els gallecs guanyaven la seva 11a Copa del Rei gràcies a una victòria per 4-1, on el protagonista va ser Bruno Saavedra, qui va marcar 3 dels 4 gols del seu equip en només un minut. Amb ella podíem parlar a peu de pista i ho feia el company Frank Balanyà.
10: Bueno, la verdad que no, es un momento soñado y la verdad que adrenalina a tope.
11: ¿Cómo te sientes en este momento que no marcas uno, el segundo ya es la locura, pero tres? ¿Qué se te pasa por la cabeza en ese momento, te acuerdas?
10: Pues la verdad que nada, la cabeza está a mil cosas, la adrenalina no estoy ni pensando, yo creo.
11: Andos de periodista, ¿qué está pasando ahora mismo aquí encima de la portería?
10: Pues repartiendo Estrella Galicia, que es lo que nos patrocina y nos identifica siempre.
11: Y a celebrarlo, hoy os robamos poquito tiempo porque toca con el MVP, claro, lo dicen de esta final, a disfrutarlo mucho. Felicidades por la actuación personal del equipo y de la Copa.
10: Muchas gracias.
3: La Copa de la Reina celebrava a Gijón i allí eren les lleidatanes del Vilassana qui eliminaven les fragatines a semifinals per 2-0 amb gols argentins de Lucha Agudo i Jimé Gómez. A l'altra semifinal, les anfitriones del Gijón es desfeien del Benvibre per 5-2, amb la qual cosa la final de la Copa de la Reina del 2026 seria Gijón-Vilassana. Una final on l'equip de Lluís Rodero lluitava no només contra les jugadores del Telecable, sinó contra 2.500 aficionats que omplien el pavelló. 3-1 per les lleidatanes que, amb gols de Luchegudo i doblet d'Aina Florenza, aixecaven la seva segona copa, les dues consecutives, engrandint així la llegenda del club del Pla d'Urgell. Tot i això, i segons reconeixia la capitana de les vilassanenques, Maria Porta, el seu equip ho va tenir tot en contra.
12: Estem molt contentes de poder haver guanyat la nostra segona Copa de la Reina. La veritat és que ens havíem esforçat molt i hem entrenat molt i ho hem treballat molt. I bueno, al final, tot i tenir-ho tot en contra, perquè jugàvem a casa del Gijón, amb un pavelló que apretava molt, doncs crec que hem sabut fer les coses molt bé i hem treballat com un equip del principi fins al final, i al final doncs hem tingut la recompensa. Així que molt contentes.
3: I si aquest títol, com dèiem, engrandia la llegenda d'aquest club d'un poble de 700 habitants, unes setmanes després l'equip, que s'havia proclamat campió de la Lliga Regular, disputava els play-offs pel títol. A la semifinal, les vilassanenques es desfeien del Palau sense necessitat de disputar el tercer partit, 5-1 a casa i 1-2 a Palau. A la final es tornaven a trobar dos vells coneguts, Vilassana i Fraga. El primer partit de la final va ser molt igualat i va necessitar d'una pròrroga on es passava de l'empat a 1 al definitiu 3-2. El segon partit, el disputat al Sotet de Fraga, veuria com les vilassanenques es proclamaven campiones de Lliga per primera vegada en la seva jove història iniciada el 2003. 1-3 pel Vilassana amb gols d'Elsa Salvanyà, Jimé Gómez i Vicky Porta en un partit que posava fi a la carrera d'una de les jugadores històriques del club, Maria Porta, a qui aquella mateixa setmana l'Ajuntament del municipi feia filla predilecta, tal com ens anunciava a Xoc d'Estics el president del club, Ramon Porta.
13: Un molt bon titular serà que dimecres, a la Maria Porta, ja que retire, l'Ajuntament de Vilassana la fa filla predilecta del poble.
14: Ostres, veus? Sí, doncs mira...
13: Serà un gran colofón que pues, tindrà la Maria a la seva retirada, que dius, ostres, senyal que has fet bona feina durant molts anys, i això és important.
14: Home, és que clar, va ser també una de les noies que va començar de zero i que ha anat pujant fins a aconseguir doncs, aquests títols, que segurament quan va començar, si li arribes a dir, hagués dit, va, deixa'm estar, que demà tenim partit, hagués dit.
13: Això ens ho expliquen fa 10 anys enrere i no s'ho creu ningú. I ara potser tindràs raó tu, que sí que la gent se mal acostumaran a guanyar i ens exigiran coses que crec que no toquen amb esport, però, escolta, és esport i sí. L'esport dona peu a somiar i havia pensat moltes coses.
3: Un Ramon Porta amb qui parlàvem de diferents aspectes del seu club, aquí en teniu un extracte.
13: Sí, tocava, doncs mira, l'hem jugat i hem tingut la sort de poder guanyar, tot i que sí que he de dir que vam fer un gran partit i el vam controlar en tot moment.
14: M'han dit que, bueno, pel que he llegit, doncs, que hi va haver bastant ambient, que també Valtos va portar força afició, un ambient doncs, caldejat, però per tot això doncs, és el que agrada, no? I patint fins al final, doncs al final suposo que devia explotar doncs, l'eufòria aquesta, no? Tot i que ara ja les teves noies doncs, ja una mica ja hi estan, entre cometes, acostumades, però vaja, una lliga encara no la teníeu.
13: Aquest títol no el teníem, i també ens falta la Copa Europa, que bueno, espero i desitjo que l'any que ve la puguem guanyar.
3: I un cop repassats aquests títols de Fraga i Vilassana, acabarem aquest resum de la temporada 25-26 pel que fa a l'hoquei femení, recordant que dos equips catalans van estar presents a la final a 4 de l'Europa Cup, segona competició europea en importància, i que era creada tot just fa dues temporades. Sant Cugat i Voltregà es classificaven per una final fort que es disputava a Portugal i on, malauradament, els dos equips catalans s'havien d'enfrontar a les semifinals. En una molt igualada semifinal, el Voltregà s'imposava per un ajustat 0-1 amb gol d'Alexia Bosch, aprofitant el rebuig de l'única directa del partit llançada per ella mateixa. Eren, doncs, les usonenques que tornaven a una final continental 5 anys després, on es veurien les cares amb les anfitriones portugueses del Sant Joanense i queien derrotades per 5-1 després d'una primera part igualada, que acabava amb 1-0, i d'una segona on les locals anotaven fins a 4 gols, més per només un les catalanes. Escoltem què ens deien d'aquest partit l'entrenador del Voltregà, Javi Cabanes.
15: Bé, una experiència europea molt, molt positiva, així que al final doncs, perdre l'últim partit quan estàs allà i que ho veus tan a prop doncs, és fotut. Evidentment, doncs, sentim impotència de no haver-ho pogut aconseguir. Sí que el resultat és una mica més avoltat per el que va ser el partit, ens van penalitzar doncs, petits errors que vam cometre, van influir molts factors com són els nervis. No? Al final és un equip molt jove i una final europea no es juga cada dia, o sigui que res, o sigui, molt content al final per tot el que ha estat eliminatòries, semifinals i el que hem viscut, no?
3: A la Copa d'Europa Femenina, el Fraga es coronava com a millor equip europeu femení després de guanyar el Benfica per 4-1 i conquerir el títol de la Champions. En aquesta final va estar-hi el nostre company Fran Balanyà, d'UA Lleida Ràdio, que al final del partit parlava amb vàries de les protagonistes fragatines. Escoltem Leire López i Juli Fernández.
16: Ha sigut un moment bastant important, encara no m'ho crec. Jo crec que encara estic en xoc. Però bueno, ha sigut, no sé, notar a tota l'afició i a tot l'equip com a favor meu, fer-me sentir acollida i tot ha sigut molt bo. I després al terminar el partit, agafar el mòbil i veure tota l'afició, la meva família, els meus amics, ha sigut molt bo, molt bo.
17: Fue, la verdad que increíble, muy feliz. Realmente, después del año pasado que hemos tenido, hoy por hoy se disfruta todo el doble. Así que feliz es poco.
0: A la Champions masculina, el campió europeu va ser el Porto, que es va imposar al Barça en la final per 3-1, en un partit on el porter blaugrana, Sergi Fernández, va ser molt crític amb l'arbitratge.
18: Sempre que juguem una Champions aquí a Portugal passa alguna cosa. Sempre passa alguna cosa. Jo estic a punt de retirar-me, tinc els ous molt pelats i estic cansat. Soc àrbit, m'he tret el curs aquest any. Els he dit, fa vergonya. A mi em faria vergonya avui l'arbitratge que hem fet. No l'entenc. Sempre passa alguna cosa. Fa 3 o 4 anys l'agressió a l'esquena al Joao no la veuen. Aquest any ja el VAR mira el que volen, el que no volen. Blaves per aquí, blaves per allà. Bueno, és una llàstima perquè és un esport molt maco, però els àrbits tenen molt poder i o canviem alguna cosa o poca cosa podrem fer.
0: Però si va haver un èxit europeu, aquest el vàrem viure a la capital del Segrià, al pavelló 11 de setembre, on el Pons Lleida aconseguia aixecar per quarta vegada el títol, després de derrotar el Calafell en una emocionant final. En els de xoc d'estics podíem viure a peu de pista la felicitat dels jugadors del Lleida com Antonio Miguelez, Martí Gavarró, Xavi Bosch o el capità del Pons de Lleida, Sergi Duc.
19: Una emoció increíble, una vida jugando a hockey. He tardado en llegar un momento así. La temporada pasada dejamos pasar un par de oportunidades y ahora disfrutarlo con toda nuestra gente. No podía ser en un mejor sitio y con unos mejores compañeros.
20: Bueno, es una emoción indescriptible, yo creo. A disfrutar muchísimo lo que hemos conseguido. Es una locura.
21: Gràcies, ja com he dit abans, ja no seria possible sense tota la gent que ens apoya, la família, els amics, tota la gent de Lleida que està voltant, i penso que què menys que per agrair-nos d'aquesta manera amb un títol.
22: Bé, la veritat és que no tinc paraules per explicar el que sento ara mateix. Ha estat una final èpica, una final que s'ha decidit per petits detalls. Molt content de que el títol es quedi aquí, però més que això del treball que ha fet l'equip, de l'afició que tenim, de ser de Lleida i... ¡Vamos!
0: Escoltàvem un Sergi Duc que pocs dies després anunciava la seva retirada de l'hoquei, i és que aquesta ha estat la temporada dels adeus. La pròxima campanya, jugadors com el mateix Sergi Duc, Enric Vargas, Aleix Esteller, Jepi Selva, Marc Grau, Guiri, Roger Preses, Xus Fernández o Pablo Álvarez, entre d'altres, ja no estaran a les pistes d'hoquei després de penjar els patins aquesta temporada. Nosaltres, el de xoc d'estics, sí que continuarem i tornarem a ser-hi, tot esperant el desenllaç del cinquè partit de la final de l'hoquei a Lliga que hauran de jugar Liceo i Igualada a Riazor aquest dimarts. Així doncs, fins al pròxim xoc d'estics.

0: Cinema sense límits.
1: Cinema sense fronteres.
2: Cinema sense mesures.
3: En definitiva,
4: cinema sense condicions, els dimarts de 8 a 9 del vespre,
5: quan el cinema es fa ràdio.
6: Això és un autobús, tu. Sí, home. I tant.
7: Això és un blues, tio.
6: Com que un blues?
7: Sí,
6: per just... Què? Per què un blues?
7: Just blues.
6: Ah, just blues.
7: Perfecte.
6: Si t'agrada el blues, tots els dimarts de 9 a 10.
8: Hola, sóc la Mireia Belmonte. En la natació, la velocitat és clau, i també ho és per salvar una vida. Davant l'ictus, trucar ràpid al 112 és fonamental. Si notes un canvi brusc en una persona, com ara pèrdua de força a una banda del cos, canvis en la parla o en el gest de la cara, truca ràpid al 112. No t'ho pensis.
9: Davant l'ictus, truca ràpid al 112.
10: Generalitat de Catalunya.

Benvinguts i benvingudes a Music Club Mix Sessions. Aquesta setmana dediquem el programa a un dels noms més destacats de l'escena house actual, Angelo Ferreri, un productor italià amb un estil inconfusible, capaç de combinar l'essència més pura del soulful house amb grups moderns i una sensibilitat musical exquisida. Durant la propera hora, un servidor, en DJ Carlitos, us presenta una sessió especial amb temes del mateix Angelo Ferreri i també produccions d'artistes vinculats al seu univers sonor, ritmes càlids, veu soul i aquell toc elegant que defineix el millor house. Una proposta perfecta per deixar-se portar, sentir i ballar amb classe. Puja el volum. Això és Music Club Mix Sessions.

0: Hi ha una cara de la música que sovint no escoltem. A cara B girem el disc per descobrir històries amagades entre cançons d'ahir i d'avui. Una hora setmanal de viatge sonor, amb relats i emocions que connecten passat i present. Cara B, l'altra cara de la música moderna. No te la perdis.
1: Els dimecres a les 10 de la nit, Fabricants de Cançons. Un programa de converses amb artesans de la paraula cantada. Amb persones que a prop nostre fabriquen aquests artefactes poètico-musicals que ens fan viatjar. O bé, amb persones que n'analitzen la seva alquímia. Fabricants de Cançons, una hora conversant sense presses, com si estiguéssim prenent una copa sobre cançons. Aquí, a Ràdio Desvern, el 98.1 de la freqüència modulada. Un programa conduït i realitzat per qui us parla, Manel Gausats.
2: Cinema sense límits.
3: Cinema sense fronteres.
4: Cinema sense mesures.
5: En definitiva,
6: cinema sense condicions. Els dimarts de 8 a 9 del vespre.
7: Quan el cinema es fa ràdio.

0: Les teves tardes ja tenen refugi. Soc el Jaume Elias i arribo amb la tercera temporada del Refugi, el programa més fresc, dinàmic i jove de la ràdio, de dilluns a divendres de 5 a 7 de la tarda. T'acompanyarem amb humor, informació i molt bon rotllo. Vine a riure, a reflexionar i, sobretot, a passar-ho molt bé. Sintonitza al 98.1 FM i segueix-nos a les xarxes socials. El Refugi, on les teves tardes se't faran molt curtes.
1: Les àvies i els avis són sàvies i savis. No deixis que ells ni les seves històries caiguin en l'oblit. Festa de Bici Sense Edat. En Bici Sense Edat és una iniciativa solidària que busca combatre la soledat entre els més grans. La soledat és el major problema amb el que s'han d'enfrontar les persones d'edat avançada i depèn de tu que ho facin sols. Sortides en bicicleta per al municipi amb la gent gran. Acompanya'ls a veure el poble on es van criar. Dóna'ls vida, que tornin a sentir el vent a la cara. Et necessiten, i tu a ells, també. Des de Bici Sense Edat, et necessitem. Festa voluntari. Més informació al portal justsolidari.cat o en bicisenseedat.cat, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Sant Just Desvern.

Hi ha una cara de la música que sovint no escoltem. A cara B girem el disc per descobrir històries amagades entre cançons d'ahir i d'avui. Una hora setmanal de viatge sonor, amb relats i emocions que connecten passat i present. Cara B, l'altra cara de la música moderna. No te la perdis.

0: my friend.
1: Això és Frankie Manning, Radio Show, des de Ràdio Esbel 98.1, a Can Ginestar, patint tota la onada de calor que diuen que s'ha acabat, però no és cert.
2: S'ha acabat, bueno, avui era l'últim dia, inclòs. Molt inclòs.
1: I així ens ho ha transmès la Ella Fitzgerald amb Too Darn Hot, des del musical de Cole Porter, Kiss Me Kate.
2: Sí, senyor, el 48. Molt bé, estaves fent deures aquí, Albertus.
1: Està fent moltes coses. Està buscant Dern i he corroborat les meves sospites que D-A-R-N és un sinònim de damn, és maldito, però, clar, s'utilitza, a l'anglès s'utilitza molt com extremadament.
2: A mi, no sé per què m'ho imaginava així, però...
1: És extremadament...
2: Em podria haver equivocat, sí. Tranquil·lament.
1: No sé, jodidamente caliente.
2: Sí, no?
1: Fucking hot.
2: Darn hot, sí.
1: Ara ja es diu fucking.
2: A mi em sona haver escoltat, darn hot.
1: És molt, bueno, molt. Més que molt, és extremadament. Sí, sí. Bueno, doncs això, it's too darn hot ara mateix. Uh-huh. I espero que estigueu bé. A l'ombra d'un Weeping Willow, com es diu això, un sauce lloron, com es diuen, un desmai.
2: Un desmai.
1: He hagut de donar unes voltes, per arribar a desmai. Sí. Què diu, com estàs?
2: Molt bé, doncs content d'estar en el darrer programa d'aquesta temporada. Ué!
1: No ho tinc.
2: No, és igual, no cal.
3: Oye, oye!
2: Se viene un...
1: Se vienen de, vacaciones.
2: Un parell de mesos de pausa.
1: Acabem temporada, sí.
2: Tocava, eh?
1: Barbetxa, no? Barbetxa?
2: Sí, barbaretxo.
1: Barbaretxo.
2: Barbaretxos farem, sí, sí.
1: Deixem reposar una mica la terra, que descansem tots.
2: Sí. Em sorren els barbaretxos, no molen, eh? Estàs a gastar de 3 o 4 euros cap amunt.
1: Home, i tant. Mínim 6.
2: Tens alguna cosa pensada per aquestes vacances?
1: No, un parell de viatges, però...
2: Bueno, collons, no, un parell de... Un parell!
1: I tu, Diego?
2: Jo no. Algú faré, segur, però no tinc encara res pensat. A l'aventura, em sembla.
1: Alguna visita a la França?
2: Faràs?
1: Tu.
2: Ah, possiblement.
1: L'hem passat per fer això, no?
2: Una visita a la França vaig fer, sí. Poder, sí, sí. Em sembla que aniré a buscar la fresca, eh? Em sembla, aquest any. Està sent terrible, no... Doncs, bueno, no sé, on fa molta calor?
1: A Egipte, al desert Sahara, que toca amb Egipte també.
2: Sí, doncs tenim una cançó que es diu Little Egypt, Ying Yang, amb els The Coasters. Step right up, folks, and see Little Egypt to a famous temple of pyramids.

0: bucks, my friend.
1: Where's the man with the dime?
2: Frankie Manin, Radio Show, aquí, Radio Show 98.1, de la FM.
3: Em tires el What's on the jukebox, my friend, perquè no pugui dir... My friend!
2: Mira, diu...
4: If you're a viper...
3: Sí, has començat a parlar amb el pit. Jo la...
2: Ets tan poc professional, Diego.
3: Hòstia. T'estàs tornant un descarat, tio. Però... a quina edat t'estàs tornant un descarat?
2: Au, va. Hem escoltat aquí els Coasters amb la cançó de Little Egypt, que és una cançó que narra una altra història molt curiosa, com la dels Smokey Joe Cafés. Mm-hmm. Els encanta aquest tipus d'històries.
3: Sí.
2: Descriu un espectacle de cabaret on hi ha una ballarina i el que ho explica que va casant-se i tenint molts fills amb la ballarina.
3: Mm-hmm.
2: I ja explica que ja no... Clar, evidentment, com que té tants fills, ja no fa l'espectacle. Així es diu ella, Little Egypt.
3: La seva... Ella, era una noia, sí, sí. Mm. Estava mirant aquests, el Leiber i Stoller, els creadors de la cançó.
2: Uh-huh.
3: També són de Hound Dog, Kansas City, pels Coasters. Per a l'Elvis Presley em fan Love Me, Jailhouse Rock, Loving You, Don't, i King Creole.
2: Uh-huh.
3: Què?
2: Déu-n'hi-do. I es diu Hound Dog?
3: Hound Dog és una cançó que van crear ells. Ells són...
2: No, però ja ho sé quina és Hound Dog, però no lo cantaven ells, oi? No. Que no? Perquè la cantava...
3: Bueno, diverses persones, sí. Vale. Nothing but a Hound Dog. Suposo, sí, que és aquesta, aquesta, no?
2: I tant.
3: No ho serà una altra que...
2: Sí, l'altre dia en parlàvem, d'aquesta cançó. Mm. No, nosaltres, jo i altra gent.
3: Ah, sí, perquè a mi no em sona que fa res d'això fa temps, però bé, t'estava dient, sí, sí. Què, jo avui he agafat una llista que, bueno, em feia recordar una mica aquestes temperatures, també una mica...
2: Llista especial de final de temporada, amb,
3: sí,
2: calor i...
3: Caloret, faller, i després alguna així com de... Bueno, no sé.
2: Lazy River.
3: Vale,
2: doncs...
3: Lo que comporta una mica el calor, no? Una mica sentir-se mandrós.
2: Exacte. I després el Killer Dealer escoltarem, no?
3: Sí, perquè està, és un instrumental així, tipus, com li dius tu, a l'escà, no?
2: Sí, escà, escà, sí, t'he dit una barreja amb els Book MGs, perquè hi ha molt de teclat en aquesta cançó. Mm-hmm. Vale, doncs farem dues de seguides al What's on the Jukebox, my friend, de final de temporada, llista creació de Diego Fontova.
3: Vinga.
2: I farem dues de seguides, Lazy River i Killer Dealer.

0: my friend.
1: Ladies and gentlemen.
2: Frankie Benny, Radio Show, aquí Radio Esben 98.1 de la FM, des de la calorosa Can Ginestà. Hem escoltat...
3: Bueno, aquí dins estem fresquets, eh?
2: Sí, aquí estem fresquets.
3: Avui ens hem trobat aquí gent i estaven aquí a la fresca.
2: Hem escoltat dues de seguides, la primera Lazy River i la segona Killer Dealer amb un ritme endemoniat ska.
3: Jackie Mitto.
2: Directament des de Jamaica i amb el llegendari tecladista i compositor Jackie Mitto, que és el que ens figura sí. A la cançó. Molt bé, i amb la, també tenia, havia format part de l'agrupació Soul Brothers, d'aquí els Book MGs, no? Per això sonava una mica aquest so més soulero. I Scatolites també.
3: Ah, molt bé.
2: I havia treballat amb el famós Coxon Dot, productor d'Ska i Rocksteady.
3: Toma, ja.
2: Molt bé.
3: Rocksteady.
2: Un
3: ja
2: parell.
3: Tenim una cançó de fons, Moving Out Today, això és el que farem.
2: Ah, això, sí. Opa.
3: Has vist?
2: Ha entrat algú. Tenim visita amb gos.
3: Ah, sí?
2: Sí. Però tu procedeix. Anem procedint, estem a l'aire, ja s'ho faran, tio.
3: Molt bé. Què més tenim aquí per escoltar? Un Night Wind, això tan esperat que en aquestes nits caloroses, que estem esperant que a vegades arriba a les 10, a vegades fins a la 1 de la matinada.
2: Correcte, no? A vegades no arriba.
3: Fa dos dies era com, hòstia, tio, fins que no entra aquest airet no pots anar a dormir, no pots anar a clapar, perquè... I hi ha una cançó que es diu així, Night Wind. Segurament no té res a veure amb el que estem pensant nosaltres, no? Però és amb els germans Dorsey. I després podem sentir un No Pepa Kimbe.
2: Que sona, a mi m'ha sonat de hawaià, però no és hawaià, oi?
3: És a... A mi, bueno, jo pensava que era així més africà o així.
2: Ah,
3: i és un és... tal Mano César, la formació Malabo, que és la naissance del World Music Antilles.
2: De les Antilles.
3: Antilles.
2: Del Carib francès.
3: Del 1969.
2: Vinga, va, som-hi, Night Wind, i després No Peck Pakimbe.

0: Hey, what's in the jukebox, my friend?
1: Frankie Valli Radio Show, aquí a Radio Esbat 91.1 de l'FM. Hem escoltat...
2: Nightwind.
1: Nightwind, de Dorsey Brothers, amb una gravació d'alta qualitat.
2: Home, perquè van començar molt...
1: Molt aviat, als 30. I No Peux Pas Chambé, de Malavoy, que jo ho estic llegint com No Peux Pas Chambé, sí. Però és llenguatge criollo.
2: Criol, antillà.
1: Antillà, de la Martinica, regió de França. I en realitat és Nus Po Pas. I el següent no sé què és. Però això, jo, bueno, ho estic traduint a mesura que ho veig,
2: He vist el que fiquen.
1: Nosaltres no podem pas aguantar més.
2: Això, no podem suportar-ho. Mira, sense saber-ho, també parlar una mica del calor, La cançó realment es refereix a una altra cosa.
1: Exacte.
2: Però no quedava mal aquí amb la meva idea. Aquí es refereix més a la lletra... Acostuma a parlar de dificultats de la vida, de falta de diners i del cost caríssim dels productes bàsics i és com fa un crit d'esperança social. Que, bueno, també s'escau, no?
1: Home, podríem parlar de temes eterns com l'amor, l'odi, la venjança i l'economia, no?
2: Sí, sí, exacte. I que sempre va pujant tot i, bueno, sempre vas ofegat, no? Que aquí va més frases antillanes.
1: Ah, més frases antillanes?
2: Salut i cortesia, anem a mirar. Sac a fet, com va?
1: Sac a fet.
2: A veure, expressions de la via diària. Estic cansat, aquesta. Muen l'aig. Courag. Courag és ànims. Courage. Apit, no, aplita. Fins més tard. Aplita.
1: Apluta.
2: Apluta. Que bo. Aplita. Molt bé, molt bé. Antillan. Tia. I què ens vindrà després d'aquest Paducah Parade? Doncs Paducah, saps què és? És un poble que està a Kentucky.
1: Ah, no?

0: ladies and gentlemen.
1: Hey, what's in the jukebox, my friend?
2: Crec que venim Radio Show, aquí a Radio Espanyol 98.1. Promises, Mr. Thomas, amb Vareta de Liard.
3: La cantant d'origen newyorkès, Harlem, concretament.
2: Vols que et digui algunes mogudes de l'estiu?
3: Sí, n'hi ha, vols dir?
2: Home, hi ha unes quantes, eh?
3: Sí, jo no em mouria ara, vamos. Ni...
2: Bueno, no, tens tota raó, jo tampoc. Jo recordo fa molts anys que feia molta calor. I una de les que anava encara es manté, que és el clandestí als Cups de la Barceloneta, que està al costat de la platja.
3: Sí.
2: I per tant et pots fer una remullada. Jo després m'anava a banyar al mar.
3: I ara també enganxifós.
2: Ben enganxifós, i tant. Que abans es feia els dimecres, però veig que es fa els divendres. Aquí tinc el divendres 4 de juliol, de 8 a 10. Allà davant al costat del Surf House, sí. Bueno, els Cups,
3: sí, sí.
2: En aquella escultura.
3: Com deia aquella escultura? La...
2: Els Cups? Bueno, no sé com
3: és. L'estrella ferida?
2: Ah, pot ser, sí. I després també hi ha mogudes a Swing Maniacs, a la Iguana, els dimecres de 8 i mitja a 10 i mitja, a Swing Maniacs, bueno, el 7, 14, 21 de juliol, de 9 a 12, amb DJs. Què més? Altres llocs com Tarragona i el Maresme. Mira, a Tarragona, a Altafulla, hi ha el divendres i el 4 de juliol i el 18 de juliol, de 8 a 10, al carrer Pescadors 3, gratuït, Maritim Swing. També suposo que pots fer una remulladeta. I a la platja d'Ocata, al Masnou, el diumenge 20 de juliol, de 6 a 8. A Sant Pol, també, la Mar de Swing, diumenge 20 de juliol, de 9 a 11. Tot això, podeu consultar-ho sempre.
3: A BSN Swing. Molt bé. Estava caminant aquí la vida i carrera de la Vareta Diar, que ella va... la van animar perquè es presentés a concursos d'aquests de...

0: de cant, i bueno, al Teatre Apolo. Te'n recordes que vam fer nosaltres un concurs?
1: És veritat, allà, que vam fer tot un show.
0: Això podríem recuperar, eh? Així com excepcional, també.
1: Vam fer una competició, no?
0: Però estava guai. I tenim moltes cantants que sabem que van començar així, no? La Fitz era entre elles. I bueno, i aquí la Dillard, ara que parlaves de mogudes, la van invitar a participar a que es va posteriorment reconèixer com el primer concert de rock and roll de la història, el Moondog Coronation Ball a Cleveland. I un concert que només va poder durar una cançó. Perquè es veu que es va liar tal pajarraca allà. I després de la cançó de Paul Williams, que va ser el que va poder cantar, els demés no. Entre ells, la Vareta Villar, que es va quedar sense poder cantar en aquell concert. Bueno,
1: coses que passen. Almenys no va caure d'un avió com el... Com el, sí, el... Com es deia? El Bo... No me'n recordo ara.
0: Richie
1: Valens i l'altre, no? El del rock and roll.
0: Què fem? Pensa que es diu Road Runner.
1: Fem dues.
0: Això fa...
1: Perquè un... després entra Sabroso.
0: També. Fa estiu, això, eh? Vinga!

You say you failed.

0: Frankie Van Rooy Show. Hem entrat
1: nos,
0: aquí.
1: Nos estamos poniendo melositos.
0: Amb melodies evocatives de la costa amalfitana, amb Sorrento,
1: sí.
0: Costa nord de la península amalfitana. Allà podreu trobar moltes poblacions precioses com Amalfi mateix o Positano.
1: Positano és més bonic.
0: I altres pobles que estan a la part nord, a la part de dalt, per sud però a dalt, que també són molt maques i tenen unes vistes fantàstiques. Ara, això sí, haureu de trobar un moment de l'any superantipàtic si no voleu trobar-vos 2.000 milions
1: de persones allà, fent cua en la mateixa carretera.
0: Exacte, no té cap sentit. No té cap sentit, no hi ha neu. Jo no recomano que hi ha neu ara mateix.
1: No.
0: Fins i tot ma mare va anar a l'octubre i no. Jo vaig anar al gener. I no hi havia gaire gent. Hi havia gent, però no hi havia.
1: Jo vaig anar al maig passat i vaig tenir sort.
0: Sí?
1: Sí.
0: Bé, vas estar-hi?
1: Sí, vaig passar per allà, tampoc vaig poder aparcar allò per poder veure el poble de Amalfi, perquè era, no hi havia lloc per aparcar, tal, però no era allò que veus després per l'Instagram, que tenia unes cues de penya, i per la carretera anava tranquil, bé.
0: Sí. Bueno.
1: He sentit dos cançons que tenien coses semblants entre elles, no? El Blip Blip o Clap Clap. El Roadrunner de Bo Diddley.
0: Roadrunner, que recordem que és el, com es diu, el Coyote i el Correcaminos.
1: I després hem sentit Slim Gallard amb els seus Internationals Famous Orquestra amb Sabroso.
0: Que m'estranya que no hagis fet un tall de Sabroso. Mira què et dic.
1: Perquè el faré. Per la...
0: Home,
1: adéu. Sí.
0: Ho has penjat ara mateix.
1: Si volem allargar el programa hem d'anar agafant aquí...
0: He fet un spoiler.
1: Sí, la podem agafar. Sabrosa, pla, pla.
0: Home, està xulo.
1: Sí. I aquesta que sentim de Sabrosa ens portarà a la propera, que anava per allò dels ànims que ens porta aquestes calores. Sick and Tired, amb Chris Kenner.
0: I aviam ara si convenço d'acabar amb un clàssic meu de l'estiu, que ja hem posat, que ja t'he vist una mica reticent, però bueno, a veure, sí. Vale, doncs Sick and Tired amb Chris Kenner i...
1: Ja ho veurem després.
0: Vale, ja després parlem.

0: Frank i Manin Radio Show aquí a Ràdio Esplà 98.1 de l'FM des de Can Ginestà. Tot bé?
1: Sí, no, és que pensava que havies posat una cançó ara per ficar-la seguida i, havia i la que està sonant l'havia posat jo per després, però no. No, com anem de temps, Titus?
0: 49 minuts.
1: 49, anem fatal. Doncs vols que fiquem la del zombi?
0: Mm-hmm, vale.
1: La podem posar ja. Tornem amb una altra i després fiques aquella que volies podem ficar aquella que tu deies que per tu era l'estiu, la barrera.
0: Vale.
1: Sí?
0: Ok. I can love, no.
1: Fiquem The Zombie, CW...
0: Stoneking. Des d'Austràlia. I vinga, a veure si estem molts zombies a l'estiu o ens despertem una mica.
1: Vinga. Are you ready? Yeah! I got a brand new dance here for you. This one is called The Zombie.

0: my friend.
1: My heart is so upset.
2: Frankie Valli Radio Show, aquí des de Radio Esper, 91.1. Hem escoltat el Zombi.
3: Estava guai, no? Tenia un rotllo també Tom Waits, que hem sentit.
2: Sí, temporada... té un estil Tom Waits, sí.
3: Un parell... Hòstia, estava mirant la foto de la portada. Sortia un tio com assegut amb una màscara. I... em recordava que venien uns vins de... que venien d'Austràlia, que eren tots amb cares d'assassins.
2: Ah, sí?
3: I algun portava una màscara de...
2: Què dius?
3: Sí, assassins d'allà d'Austràlia. Sí, bueno.
2: Que raro, no?
3: I podies tenir un QR, podies entrar i... Bueno, era una manera...
2: I conèixer la història.
3: De conèixer la història i tenir algú que parla, suposo.
2: Ah, molt bé. Un sí. Gran tema, molt bé. Sí. No parlem de la matèria fosca de l'univers, parlem d'assassins d'Austràlia. I ha escogido usted asesinos d'Austràlia por 100 dòlars.
3: Molt bé, Tito, això s'acaba, nen.
2: Sí, estem arribant al final de la temporada, no només del programa. Ha estat un plaer estar aquesta temporada amb vosaltres.
3: Acompanyar-vos en directe, per les ones, els dijous a les 10. Em sembla que era el dissabte a les 5 o,
2: sí,
3: o a les 3.
2: Dissabte a les 5.
3: I el podcast a tota hora, a tot arreu. I bé, seguirem. Seguirem aquí, farem força, seguirem, buscarem temes i...
2: I ens reinventarem, com sempre, coses... o no, o farem coses clàssiques que he trobat molt a faltar, més estàndards.
3: Bueno.
2: Jo, personalment, que sóc un enamorat del teu programa dels estàndards.
3: N'hem fet, però vaig tenir l'ordinador xungo, tal, ja recuperarem. I res.
2: Que tingueu bon estiu.
3: Molt bon estiu, disfruteu. Poseu-vos crema.
2: Sí. I si no us arribeu a... I si no us arribeu a l'esquena, que us en posi algú.
3: Vigileu amb els pickpockets i...
2: I amb els tiburrons.
3: Què ens ficaràs per acabar?
2: De la cançó de Loving Spoonful, Summer in the City.
3: Molt bé.
2: Que ja hem escoltat alguna vegada per tancar temporada de l'estiu aquí, no?
3: Xuxinyó, pues...
2: Doncs som-hi. A reveure.
3: A reveure.
2: I fins setembre.
3: Fins la propera.
2: Que passeu molt bon estiu. Adéu.

0: El Tot.
1: Els dimecres a les 10 de la nit, Fabricants de Cançons. Un programa de converses amb artesans de la paraula cantada. Amb persones que a prop nostre fabriquen aquests artefactes poètico-musicals que ens fan viatjar. O bé, amb persones que n'analitzen la seva alquímia. Fabricants de Cançons, una hora conversant sense presses, com si estiguéssim prenent una copa sobre cançons. Aquí, a Ràdio Desvern, el 98.1 de la freqüència modulada. Un programa conduït i realitzat per qui us parla, Manel Gausats.
2: Des de Càritas Sant Just oferim un espai de trobada per conversar i compartir. Si et ve de gust una estona de companyia, vine al Cafè de les 3. Estarem tots els dimarts fins les 5 de la tarda, al carrer Bonavista, número 113. Càritas Sant Just. Us hi esperem.
3: Les àvies i els avis són sàvies i savis. No deixis que ells ni les seves històries caiguin en l'oblit. Festa de Bici Sense Edat. En Bici Sense Edat és una iniciativa solidària que busca combatre la soledat entre els més grans. La soledat és el major problema amb el que s'han d'enfrontar les persones d'edat avançada. I depèn de tu, que ho facin sols. Sortides en bicicleta per al municipi amb la gent gran. Acompanya'ls a veure el poble on es van criar. Dóna'ls vida, que tornin a sentir el vent a la cara. Et necessiten, i tu a ells, també. Des de Bici Sense Edat, et necessitem. Fes-te voluntari. Més informació al portal justsolidari.cat o en bicisenseedat.cat, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Sant Just Desvern.

0: Smooth Jazz Club.
1: Ràdio d'Esquer.
0: Smooth Jazz Club.

Sabies que al teu municipi tens el servei d'Envici? Bicicletes 100% elèctriques per connectar amb el transport públic i que el teu viatge sigui millor. Mou-te de manera sostenible pels 15 municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona. Per moure't bé, millor en bici. Dona't d'alta ara a envici.cat.

A continuació comença Fabricants de Cançons, un programa de converses amb artesans de la paraula cantada, amb persones que fabriquen a prop nostre aquests artefactes poètico-musicals que ens alimenten l'esperit i que ens fan viatjar, o amb persones que n'analitzen la seva alquímia o que fan possible que se'n facin. Fabricants de Cançons, una hora conversant i escoltant cançons sense pressa, com si estiguéssim prenent un cafè. Aquí, a Ràdio d'Esvern, el 98.1 de la freqüència modulada. Un programa conduït i realitzat per qui us parla, Manel Gausachs.

0: Estem escoltant la veu sinuosa, bella i dúctil d'una gran intèrpret, que també és creadora, cada cop més. Jo crec que amb aquest poema seu recent, que ha musicat Cecília Zavala i que l'interpreta amb ella, i que es diu Peregrina, s'autodefineix. Parla del viatge vital i musical que fa 25 anys que està armando, construint, fabricant, aquí a Barcelona, a Catalunya, dins de la cosmovisió musical del tango i sus aledaños. Peregrina, dicho de la persona que anda por tierras extrañas, ens diu el diccionari de la llengua castellana. Jo no crec que sigui gens estranya, ni nosaltres per a ella, ni ella per nosaltres. Barcelona històricament ha sigut tanguera. A principis del 20 era l'entrada a Europa dels grans del gènere que arribaven en vaixell per anar a París per carretera, a la capital cultural del món d'aleshores. I actualment tenim la sort de tenir aquí grans instrumentistes argentins que alimenten el nostre jazz. El contrabaixista Horacio Fumero, el guitarrista Gustavo Bataglia, el bandoneonista Marcelo Mercadante. Me'n deixo segur. Tots tres l'han acompanyada. Ara bé, de creadors de cançons, d'escriptors de cançons, però desgraciadament no n'hem tingut tants. Vam tenir una bèstia parda que ens va retratar la Gran Barcelona dels 70 i 80, millor que ningú, que va ser el Gran Gato Pérez.
1: Sí.
0: Però el tenim, parafrasejant-lo, el tenim una mica distant en el recuerdo i perdido en la memòria. Bé, jo no, però la majoria de gent sí, desgraciadament.
1: Sí.
0: Doncs bé, crec que tenim una nova connexió argentino-catalana consistent. Una connexió de veritat que s'ha produït després d'una feina de molts anys. Tenim a la Sandra Reder. Celebrem-ho perquè val molt la pena. Creadora perquè escriu parlant d'ella, però també perquè tria repertori. Tango, bolero, copla espanyola, fins i tot cantautoria catalana, i s'ho fa seu, a la seva manera, com les grans, com Sosa, Parra, Bonet, Pradera, per exemple. Ha publicat 10 discos, ha escrit 3 llibres de poemes, En contra 2, que evidentment aquí hi ha un joc de,
1: sí,
0: un joc
1: de, paraules.
0: De paraules, compartit amb Alejandro Crimi, Amores licuados, i La invisible belleza, que també és la seva darrera obra discogràfica. Va musicar poemes de Joan Margarit, oi que sí?
1: Sí.
0: Joan Margarit, d'aquí de Sant Just d'Esvern, i de José Agustín Coitisolo, per un espectacle que es va dir Tango Contemporani a Catalunya, correcte?
1: Sí, sí, era una recerca que he fet, sí.
0: I del 14 al 23 va ser la cantant solista de l'Orquestra d'Acordions de Sabadell, dirigida per Miquel Àngel Maestro. Bé, avui escoltarem sobretot això, La invisible belleza, la seva darrera obra, un disc amb 4 cançons amb lletra seva i 10 d'interpretacions, d'adaptacions seves, de poemes d'Homero Manzi, Antonio Quintero, que és copla,
1: sí,
0: espanyola, un Piazzolla del Astor i de la Diana, no? Que és la seva filla, no? La Diana,
1: sí,
0: és la seva,
1: sí,
0: filla.
1: Sí,
0: un Mario Clavell, Cantulo Castillo, bueno, un del mismíssim Carlos Gardel,
1: sí,
0: un poema de Leonidas Lamborghini,
1: sí,
0: que aquest no existia com a cançó, sinó que aquest s'ha musicat per tu, no?
1: És una elecció i un treball del guitarrista Adrián Fioramonti, que viu a la Toscana, és argentí, i ell ha fet un treball sobre Leonidas Lamborghini i l'ha gravat.
0: Però és, sí, per, sí, tu aquesta música?
1: Sí, pel projecte. Sí, sí, que compartim amb Silvio Salambani.
0: Un Vete de mi, un bolero de Virgilio Expósito que ha cantat Bola de mi, Caetano,
1: sí,
0: Veloso, Diego El Cigala, un Eladia Blázquez, que és una cantautora de tango,
1: sí,
0: i actriu,
1: sí,
0: si no m'equivoco.
1: No, pianista.
0: O pianista. Va, m'he equivocat.
1: No sé si ha actuat, però era pianista i compositora, sí, sí.
0: Bé, un disc de bellesa evident, la bellesa, doncs, de la veu de la Sandra Reder. Sandra, gràcies per acceptar la invitació al programa.
1: No, gràcies a tu, estic molt feliç.
0: Que, per cert, bueno, abans que me n'oblidi, aquest divendres 12 de juny a les 9 fas un concert a la llibreria Byron de Barcelona, sí, acompanyada per Alejandro Di Constanzo.
1: Sí.
0: Sandra, tu la música hi arribes perquè volies cantar o perquè volies explicar coses?
1: Jo soc primer cantant de tango, no volia cantar una altra cosa. A mi me atravessava i me conmovia molt el tango, des de molt jove, però molt jove. I he començat a cantar tango, després he emigrat, he arribat a Barcelona i en el pas del temps sí que volia explicar, crec, per a entendre la meva vida i tot el que havia viscut i el que me conmovia o me atravessava. I necessito escriure, i l'últim llibre explica aquesta sensació. Necessito crear i explicar.
0: I explicar-te tu.
1: Sí, i del món que m'envolta i que a vegades és molt difícil, no?
0: Llavors, el primer poema que vas musicar, el recordes quin és?
1: De musicar? No em recordo, però tinc molt
0: poema
1: present...
0: Poema teu.
1: Sí, però tinc molt present que un dels primers era una tonada que escriu a Barcelona, i una tonada és del gènere del folclòric de la meva zona, de Cuyo.
0: A Mendoza, no?
1: De Mendoza.
0: A prop dels Andes.
1: Sí, la tonada, la cueca i el gato, que són típicos, gato cuyano, però la tonada és molt, molt típica. I el primer que he escrit a Barcelona era això, i era com amb molt amor i amb molta melancolia. I després, en el disc que he fet, Tercera Pàtria, sí que he escrit Paolo Mainetti ha posat la música magnífica, i Reina de Piedra, que és per a Ciutat Vella. Jo treballava molt en el Raval en aquesta època i tornava a la nit, i la Rambla, i per mi era una visió molt forta. I és una cançó d'amor a Ciutat Vella. Sí, sí. I està en el quart disc, sí.
0: O sigui que les primeres obres s'han fet aquí a Barcelona. Això està...
1: Sí.
0: I sempre la poesia és teva, i sempre la música te la fa el músic que t'acompanya.
1: Sí, que jo le proposo. I solament en Canció Maleva hi ha una tonada que és lletra i música mia, que és tonada del domingo. Però jo no soc molt bona con la música per escriure, però l'he dit a Gustavo Battaglia: mira, m'ha sortit la música i és aquesta música, i bueno.
0: És a dir, que els indueixes...
1: Sí, però tenia completa, solament havia que escriure.
0: Ah, bueno, m'has dit aquesta.
1: Aquesta.
0: Però les altres...
1: Les altres trio o tinc projectes com Cecília Zavala, que a vegades ella tria un poema meu, o en este cas de Peregrina... Ella m'havia convidat a gravar...
0: Que d'escoltar.
1: Sí, ella m'havia convidat al seu disc, que està Juan Falú, Jussa i altres músics. I ella havia triat un poema que li havia agradat molt, meu. I m'ha proposat dos músiques per al poema. I jo he triat un. I l'altra música havia quedat així, que és de Peregrina. I jo m'agrada molt caminar i llevar-me molt, molt aviat, i caminava i escoltava la música. I Peregrina nace de jo caminant hacia Glòries, i la lletra ha sortit mica en mica...
0: Inspirada per la música.
1: I és la música inspirada aquesta lletra.
0: Anem a escoltar una primera cançó sencera, com Déu mana, Sin tregua, un poema teu d'aquest La invisible bellesa, amb música per això de la Elba, Elvi o Olaya.
1: Sí, tremenda.

0: Cuando la voz del eco ya no suena, es presa del verdugo nuestro canto. Sí. Això dius en aquesta cançó, sí. Sin tregua.
1: Sí.
0: Què ens vens a voler dir amb això? Que sí, quan hem deixat anar una cosa molt nostra al món, no, aquest món ens...
1: La lletra l'ha escrit en la pandèmia i se llamava... Primer era un soneto que he posat soneto rabioso. Y era en esta época de pandemia y que no podías hacer una abrazada a Malgú y que era toda la situación de injusticia y corrupción y
0: anava per aquí la cosa.
1: Sí, sí, també.
0: Mira, jo estava buscant altres interpretacions. Bueno, aquest disc, evidentment, ja ho hem dit, però aquest disc és el més teu, que parles més de tu i
1: sí.
0: Això està claríssim, no?
1: Sí, sí.
0: I a més te l'has autoproduït.
1: Sí, quasi tot. Sempre, sí, sí. Soc de fer autogestió perquè...
0: No, però la gestió econòmica de la producció és una cosa.
1: No,
0: jo em refereixo a la gravació.
1: No, no.
0: I a la gravació i... també.
1: Sí, quasi tot treballo, excepte el de Acoba Records, que està...
0: Aquest home és fer Argentina, no?
1: Sí, coproduït amb Pablo Mainetti. Després faig tot.
0: Home, i això d'autoproduir-se no s'ha de ser molt valent, no? O què?
1: Sí, i molt, molt treball. Moltíssim. Però m'agrada fer-lo com jo vull i... Sí. Tot és com un... Tota la meva vida és així. Vull molta independència i molta... limpieza para lo que...
0: Bueno, suposo que busques alguna opinió d'algú que et digui
1: sí,
0: alguna cosa, però
1: sí,
0: que sigui
1: clar.
0: Una opinió només.
1: Sí, no... sí, els músics que estan aquí en l'últim disc, sí, sí, clar.
0: I has fet discos amb guitarrista, has sí. fet discos amb bandoneonista,
1: sí.
0: has fet discos amb pianista.
1: Sí, ara sí.
0: Després escoltarem un gran tema, un clàssic, amb un gran contrabaixista argentí afincat aquí a Barcelona.
1: Sí.
0: Sempre és això, és un diàleg teu amb una persona i un instrument, diguem.
1: Sí, moltes. Vaja,
0: oi que sí?
1: Sí, sí, sí, m'agrada molt.
0: I també has fet participar al saxo soprano, per exemple, que no,
1: sí.
0: sé, que no sé si és un instrument, jo no és un instrument que,
1: no.
0: que l'associo molt al tango, no.
1: Però és una història molt bonica perquè he conegut a Silvio Salambani el 2007 a Valparaíso, en la Cumbre Mundial del Tango de Valparaíso.
0: Eso es a Chile, ¿no?
1: En Chile. Y yo era el Teatro Municipal de Valparaíso. Yo obría la nit amb una viola y un guitarrista y él tancaba amb el seu quintet, Grupo Candombe. Y hemos conegut ahí y me ha proposat un any després, un any i mig, treballar i escriure per el seu projecte i ser la seva cantant. I ell visc a Faenza, a Itàlia, Emilia-Romagna. I he començat a treballar amb ell. Ell és un investigador. Ara surt una investigació d'un disc que és el tango, que és una de les investigacions més completes sobre el tango i els seus orígens. I... tinc una amicícia, va dir, una amistat molt, molt forta con Silvio. I ara el projecte Tango Malandra con Adrián Fioramonti i Silvio.
0: Anem a escoltar una peça teva, una nova peça teva de l'invisible bellesa, Canto del Mediodía.
1: Sí.
0: Una peça que te l'ha musicat Adrián Fioramonti.
1: Fioramonti, sí.
0: Fioramonti. Què ens podries dir d'aquesta peça?
1: Se l'he proposat perquè li agradava molt.
0: Bueno.
1: Adrián volia sempre posar música a les meves lletres i l'he proposat aquesta i ha fet la milonga i m'ha agradat molt.
0: Una milonga.
1: Sí.

0: La verdadera fortuna és bailar con el fraseo. Això ens dius aquí, en aquesta cançó que acabem d'escoltar, Canto del Mediodía.
1: Sí.
0: I avui aquí a Fabricants de Cançons doncs estem ballant sinuosament amb el fraseo sí. de la poesia i de la gran veu de Sandra Reder. El concert d'aquest divendres, escoltarem aquest disc o què escoltarem?
1: No. Alejandro Di Constanzo fem un concert de tangos i boleros i estrenarem boleros nous i algun no molt coneguts. I ara en farem Vete de mi i Somos, que està en el
0: disc.
1: Sí, perquè Somos l'hem triat per al disco, amb Alejandro, perquè en el Byron hem tingut un concert i Somos, jo he demanat a la gent que...
0: Sí, això fa un mes, no? Ja vas actuar al Byron, no? Aquesta llibreria.
1: No, sí, no, i més.
0: I més
1: sí,
0: vegades.
1: Sí, més, fa... I, no, ha sigut l'any passat. I he demanat a la gent que opinara, no? Qual tema de tots li agradaria que registrassin.
0: Ah.
1: I el més aplaudit ha sigut Somos, i he dit ja està, gravem Somos i ja està, i al disc. I m'agrada molt aquest bolero. Sí, sí.
0: Mira, no l'havia seleccionat, havia d'adaptacions de clàssics o molt
1: sí.
0: o quasi clàssics, n'havia triat una altra per posar, que és Arrabal Amargo.
1: Sí,
0: poema d'Alfredo Lepera.
1: Lepera, sí.
0: Lepera i música del mismíssim Carlos Gardel.
1: Sí, sí.
0: I que aquí la fas amb un contrabaix de luxe, no?
1: De luxe, sí, sí. Ha sigut, hem gravat una sola
0: presa.
1: Una sola, sí, sí.
0: Ah, sí?
1: Sí, i solament hi ha quedat això. I dice,
0: Horacio aquí passigant les
1: sí.
0: cordes al contrabaix de manera...
1: Sí, sí. I Homero, Horacio ha dit, sí, per mi està bé, i per... ja està, una.
0: Ja està, la primera.
1: La primera.
0: I aquesta la vas triar per què?
1: Perquè m'agrada moltíssim. Normalment amb Elvio Laja també la fem i sembla que és magnífic, un tango que adoro.

0: Fabricants de cançons. Una hora vivint dins de cançons.
1: Sí, i avui aquí a Fabricants de Cançons estem vivint dins les cançons de la Sandra Reder, les cançons que ha estat fent durant 25 anys aquí a Barcelona.
2: Sí, així.
1: Escolta, en tota la teva obra hi ha presència de tota l'Amèrica Austral, diríem, no?
2: Sí.
1: Argentina, òbviament. Abans sí. M'has parlat també... Clar, el tango és porteño, és molt de la ciutat de Buenos Aires, Montevideo, compartit.
2: Sí.
1: Mendoza no és tan tanguera.
2: Sí, però el tango està present en tot el país.
1: Però abans m'has dit que has parlat d'una peça que té aromes
2: de... Sí, perquè en cada província o regió d'Argentina diverses músiques folklòriques de la chacarera más de una zona, como Santiago del Estero, la samba
1: nord,
2: más
1: no?
2: del norte, hay música sureña y la música nuestra... que es la cuyana, que es de la San Juan, San Luis y Mendoza, y sí, cuando estoy en Mendoza canto música cuyana. Això.
1: Però també hi ha... Bueno, has fet un projecte amb el Proyecto Afluentes,
2: sí,
1: amb dos uruguayans, amb el Mario Maeso i l'Álvaro Pérez,
2: sí,
1: no?
2: Sí.
1: I aquí hi ha aromes de candombe i Uruguai.
2: Sí. Això era tampoc... magnífico.
1: També vas tocar amb l'Euclides Matos, brasiler, malaguanyat, desgraciadament, que ens va deixar fa uns anys.
2: Sí.
1: Era veí meu, jo no...
2: Jo el veia
1: prenent un cafè i mai em vaig atrevir a dir-li res, em sap molt de greu.
2: Mira.
1: I també va ser un disc molt maco amb
2: ell. Sí, magnífic.
1: És a dir, aquesta intenta de fer un mix de...
2: Crec que jo no he fet intents, però una vegada el contrabajista, Leonel Mórtola, me ha convidat a veure el concert del trio d'Euclides Matos i m'ha fascinat, he pensat com canta i com toca, era una cosa increïble. I després ell m'ha dit, però te convido a cantar. No, jo no canto la música del teu país, no, sempre escoltar el país, no, sempre...

0: escoltar. Entonces, al dinar, compartíamos, escoltàvem i bueno, hem fet el projecte i després hem registrat l'espalda de los pájaros.
1: Exacte. Que el pájaro era ell i tu eres la noia que es penja dels...
0: No, era Ignasi Blanc que ha fet aquest treball preciós.
1: Bueno, la gent que busqui el disc i que busqui la portada, que es veu un ocell que no sap què és.
0: Sí, perquè hi ha un poema de Roberto Juarros que parla de la plenitud, com seria de viure volant en l'esquena dels ocells, no? I era esta plenitud que... És una...
1: Bueno, i en aquest disc et vas atrevir a cantar Serrat.
0: Sí, sí.
1: Per què la gent s'avorreix tant?
0: Sí, que m'agrada.
1: Una cançó de 1980, de Joan Manuel Serrat, del disc Tal com
0: Preciós.
1: Raja. Tal com Raja, no?
0: Sí, sí, sí.
1: Bé, anem a escoltar una peça de les que vas fer l'any 21 amb el projecte Afluentes, amb els uruguaians Mario Maeso i Álvaro Pérez. Anem a escoltar Para cantarle al olvido, un poema teu que va musicar el Mario Maeso, i on podem escoltar tot, doncs, això també, a l'Álvaro Pérez, percussionista que hem tingut en aquest programa, i a la guitarra el Fulvio Paredes.

0: Doncs això, la idea aquesta d'això, Uruguai, Argentina,
1: Sí.
0: Brasil, tot
1: És bonic
0: és bonic,
1: quan tu...
0: i tot vist des d'aquí, diguem, no?
1: Sí. Crec que lo important no és ni quedar-se tancat en una cosa, ni obrir, que sea tot sincer, que sea por necessitat autèntica. Quan he cantat la copla, la canto com si cantara Gardel. I la trio perquè m'agrada moltíssim. I el mateix con Núvol Blanc.
0: Que és
1: No
0: la que
1: por,
0: escoltarem ara.
1: no por, no perquè sea
0: O per
1: bo o per
0: agradar o el que
1: agradar,
0: sigui.
1: no,
0: No,
1: me
0: és perquè la
1: debe,
0: vius i la
1: sí,
0: sents.
1: si no, no faig nada, res.
0: Doncs això, bueno, ja, mira, ho acabes de dir. I en aquest nou disc, la teva darrera obra, has fet una versió d'un Núvol Blanc d'en Lluís Llach, no?
1: Sí.
0: Una cançó dedicada, bueno,
1: Ah,
0: a la seva mare quan es va
1: sí.
0: morir, una cançó del 85, si
1: Preciosa,
0: no m'equivoco.
1: preciosa. Penso que la música i la lletra estan molt bé
0: Treball.
1: trobades i s'ensamblen con amor, suposo que és tan de veritat que és.
0: La vas voler fer.
1: Sí. Però totes els assaigs jo plorava i plorava i era perquè era no podia evitar-lo.
0: Aquesta no la vas fer la primera.
1: I després ja he pogut no, com exorcitzar.
0: I aquí qui t'acompanya en aquesta
1: La
0: versió?
1: meva, en aquesta versió, l'arreglo, l'arranjament, és de la meva jove, la nòvia del meu fill, la meva nora també, que diu Anne-Sophie Ballbé, que és una pianista fantàstica, que és una pianista clàssica i especialitzada en música antiga, que tenim el projecte Tango versus Clàssica. I en aquest projecte canto una cançó que he fet musicalitzar al 2010 de Joan Margarit, l'últim sentit. Que no la
0: No
1: tinc...
0: la tens gravada, oi que
1: No,
0: no?
1: no,
0: Ah, perquè jo l'he estat buscant, perquè clar,
1: no.
0: Joan Margarit va viure a Sant Just
1: Sí,
0: i
1: sí.
0: dic, on hi ha
1: No
0: això,
1: tinc
0: segur?
1: ni esa ni la de Goiti Solo. Ja lo fa, ja ho faré. Ja ho faré perquè són molt boniques.
0: Però sí, seria qüestió de gravar-la, diguem.
1: Sí,
0: La
1: sí.
0: feina d'arranjament tot està fet.
1: Sí. Sí.
0: I no tenia una gran complexitat, no,
1: No,
0: nada.
1: podria... A l'inici, el compositor del tema de Margarit se lo he demanat a Pablo Lojovine, un bandoneonista, i la versió era veu i bandoneó. I ha sigut molt bonic perquè quan he conegut a Joan Margarit,
0: El vas arribar a
1: ell m'ha
0: conèixer.
1: dat, sí, ell m'ha dat la seva bendició, perquè no, jo volia que ell diguéssim sí o no. Si em deia no, no vull que poses música, però l'he contactat al 2010, 2009, i m'ha convidat a un cafè ahí en plaça Francesc Macià, i ha sigut molt bonic i m'ha regalat un llibre dedicat, molt, molt bonic, la
0: I la
1: veritat.
0: va arribar a escoltar. La teva
1: Sí, sí, sí,
0: interpretació
1: sí,
0: la va arribar a
1: sí,
0: escoltar en
1: sí, sí,
0: directe.
1: sí. I crec que el músic, el seu fill és músic, un fill,
0: No ho sé.
1: no sé.
0: Hòstia,
1: Però
0: doncs.
1: sí,
0: A veure
1: ha sigut
0: si...
1: molt bonic el record que tinc.
0: I el poema el va triar ell, per això.
1: No, no, jo.
0: O el vas triar tu?
1: Jo. Perquè el poema per mi era un tango.
0: Era un tango.
1: Sí.
0: I el Goytisolo, què va ser?
1: És un poema a la seva mare. Que ha mort en bombardeig. I sí, molt, molt bonic, però no deveria treballar-lo, i la música és de Pablo Jiménez, d'aquest. Perquè el del projecte Tango Contemporani a Catalunya, jo he fet una recerca i era un treball sobre la similitud entre el Raval i la Boca en Buenos Aires. Perquè són barris portuaris, de mestissatge
0: Gent humil,
1: i de gent
0: diguem,
1: humil, de molta immigració,
0: d'immigració, o genovesa,
1: i
0: o la que sigui, no?
1: sí, i entonces era una investigació, i també este en contra de poetes catalans o poetes el meu món, que és aquí a Barcelona, i el que
0: sí, sí, una interpretació de coses d'aquí, però sí, una sensibilitat,
1: sí, de bueno, tango, d'allà... perquè hi ha una mirada i una forma de veure el món que tenim els tangueros. Exacte. Creo.
0: Bé, ara la faré la pregunta del milió. Sí. Per tu el tango què és? És una cosmovisió, no?
1: Sí, crec que és una manera d'entendre la vida amb una estètica especial i una sensibilitat que té el tango. El bolero tiene altra sensibilitat i altra forma de dir les coses, no? Un brasiliano no, potser no va a dir les coses com un tanguero. És una, hay una forma de viure. En la milonga también se ve com la gent balla, com visc jo l'enyorança. Crec que són formes diferents de vivir la vida particular.
0: Anem a escoltar un núvol blanc, el teu núvol blanc.
1: El meu.

0: Fabricants de cançons. Una hora vivint dins de cançons.
1: Bé, i avui aquí, a Fabricants de Cançons, estem tenint la sort de poder estar conversant amb la Sandra Reder, a casa seva, que ens ha convidat. Moltes gràcies.
2: Ah, no, aquí. A tu.
1: Escolta, tu, l'any 73, 72, la Guillermina Mota i l'Enric Barbat sí. van fer un disc de tangos en català, sí. de tangos clàssics adaptats al català. L'has sentit, aquest disc?
2: Sí, sí, sí.
1: El temps present.
2: Sí, sí. sí? Jo he tingut una parella que molt expert en tango, que és Xavier Febrés, i ell
1: escriptor.
2: Ah. I el gran conocedor de tango i ell m'ha fet conèixer la disc, Guillermina no? Mota i el Enric Barbat. Sí, sí.
1: Oves, ara la llista d'art clàssic no sé quina és, no me la sé de memòria. Són una mirada amb un punt de paròdia,
2: paròdia i humor,
1: però només un punt. Sí. I estan molt ben adaptats, sí, i el text sí. és molt convincent.
2: Sí, sí, era molt, además, con molta personalitat, bé.
1: Sí. Sí. sí, i és un... hi va haver un curtmetratge
2: Ah, sí?
1: Sí, fet pel Mario Gas, un espectacle. Ah. Hi ha una pel·lículeta d'aquest espectacle.
2: Mira que bé.
1: Bueno, tu comentava perquè què? Tu el tango en català, tu com ho veus? Ho veus factible o què?
2: Sí, bueno, però...
1: tangos, cançons que tanguegen, cantades, fetes en català, sí. Jo, mira, sí. ja tinc present una de l'Enric Arnaez, que l'únic que està a París, aquesta.
2: Mira.
1: Però
2: sí, i Cecilia Roseto també cantava una, no recordo si era el xoclo o què, al català, i a vegades queda bé i a vegades és molt difícil.
1: Perquè com la prosòdia, que la veus molt diferent.
2: Sí, a vegades sí, costa.
1: Tu has gravat discos a molts jocs, has gravat a Itàlia, has gravat aquí, has gravat a Argentina...
2: Sí.
1: Hi ha dos discos importants que els vas fer en discogràfica argentina,
2: sí.
1: si no m'equivoco, no?
2: Sí, Tercera Pàtria està tot fet en Argentina.
1: Sí,
2: sí. sí. Con una coproducció també, i m'ha ajudat molt un gran amic que no està amb nosaltres ja, que és Raúl Ternota. I, però sí, sí, tot la producció...
1: Argentina. Escolta, sí, sí. I Argentina, quan veuen...
2: Aquí, en Barcelona, no?
1: La majoria és aquí a Barcelona.
2: Sí, sí.
1: Llavors, Argentina, quan veuen el tango de la diàspora, diguem, del tango sí. que es fa a Europa i el que es fa aquí a Barcelona, del de Barcelona, sí. què diuen? Tu què creus que diuen?
2: No, són feliços. Sí, sí.
1: Sí, no, que són feliços, però què hi veuen?
2: Que el tango agrada en el món, que bueno, que és... ¿Quién era? José Govelo decía que el tango no era centrífugo, sino que era centrípeto, ¿no? Y entonces era una cosa muy bonita que el tango tiene, de que va encontrándose y hace parte suya y creo que la música és normal i és
1: important. Sí, és com ha de ser, però no, jo t'ho preguntava en el sentit de dir, aquí es fan les coses de diferent manera o hi ha alguna aportació...
2: No, que va, és normal. Potser a alguna gent que sea molt porteña visc el tango d'altra manera, però és normal, no solament perquè jo esté en Barcelona. El Violà ja està a Barcelona i fa un tango retango, poderós.
1: Per exemple, la presència de músics de jazz aquí a Barcelona és una ciutat molt d'escoles sí. de jazz, diguem.
2: Sí, però no, crec que és Alejandro Di Constanzo, però no és per la ciutat, crec que és per la seva personalitat, que li agrada tant el jazz i se nota en els seus arranjaments, no? Però crec que és personal de cada músic, no?
1: Això, recordem-ho, aquest divendres...
2: Divendres 12, sí.
1: 12 de juny, a les 9 del vespre, a la llibreria Byron, carrer Casanova 32,
2: sí.
1: al costat de la Gran Via, metro Urgell, molt a prop
2: sí,
1: d'aquí.
2: Sí, molt a prop.
1: Si ens escolteu el dissabte feu tard, i si ens escolteu en repeticions, doncs encara més, però bueno. Bueno, mira, per cloure el programa anava a proposar que escoltéssim Guitarra Dimilotú,
2: sí.
1: que és diàlegs que tens amb la persona que et vesteix sí. la música, diguem,
2: sí,
1: no?
2: Sí, sí. César Angeleri en la guitarra.
1: Vale, perquè anem a escoltar una gravació del disc Gran Reserva que vas fer amb ell.
2: Sí.
1: I bé, una peça de lletra de Atahualpa Yupanqui.
2: Maestro. Sí, sí.
1: I música de Pablo del Cerro, que no, també
2: sí,
1: deu ser...
2: Sí, que era la seva dona. era en realitat la seva dona.
1: I firmava un nom d'home.
2: Sí, i firmava com nom d'home.
1: No me sabia això.
2: Sí, però era la seva dona, que moltes, moltes lletres eren seves. Sí, sí.
1: Una gravació de l'any 2022, i que va publicar Aqua Records Argentina el 24, no?
2: Sí, sí.
1: És l'últim disc que has fet.
2: El disc amb César l'hem gravat al seu estudi a Buenos Aires.
1: Sí, sí. Sandra, moltes gràcies per la conversa.
2: No?
1: Moltes gràcies pel teu darrer disc.
2: I, gràcies.
1: I bueno, que això, que tenim un viatge d'anar i tornar a Argentina, sí, musical, consistent, que s'està fent aquí, i que la gent això ho ha de,
2: sí, sí,
1: ho ha de tenir present.
2: Sí, sí, sí, espero que arriben tots al meu concert.
1: Gràcies.
2: Gràcies a tu. Gràcies.

Bona nit, benvinguts a una nova edició de Cara B. Avui arribem a l'últim programa de la temporada. No farem balanç, ni no gaire almenys, perquè les cançons ja acostumen a explicar millor aquestes coses, i aquesta nit n'hi ha unes quantes que semblen fetes per mirar enrere sense quedar-s'hi atrapats. Com per exemple aquesta de Pink Floyd, Comfortably Numb, que no està malament començar amb una cançó que continua sonant enorme després de tants anys. Alguns no passen mai de moda i només canvien d'oient.

M'agrada la gent que encara busca costats nous a les coses, encara que semblin impossibles, com la peça de Modest Mouse, Third Side of the Moon.

Hi ha grups que tenen una manera molt particular de sonar a final de dia, com la de Dick Cup for Cutie, que continua tenint-la amb Riptides.

I ara sí, aquí acaba aquesta 18a temporada de Cara B. Han estat moltes nits, moltes cançons i moltes hores compartides a través de la ràdio. Gràcies per ser-hi, els que escolteu cada setmana, els que apareixeu de tant en tant i també els que heu arribat avui per casualitat. Ha estat un plaer posar banda sonora una petita part del vostre temps i nosaltres farem una pausa. Les cançons no, aquestes continuaran esperant-nos allà on les vam deixar. Que tingueu un bon estiu i gràcies de veritat per una temporada més. A reveure.

0: Bona nit, benvinguts a Bits 40.0, aquí a Radio Sven, Scanner FM i Radio Gràcia.
1: Bona nit, el penúltim... no, l'últim programa de la temporada.
0: Sí, temporada...
2: Sí, comptem com a temporada de curs escolar, sí.
1: Evidentment, això és...
0: 25-26.
1: Benvinguts a Bits 40.0.
3: Bona nit a tothom.
0: Perfecte, doncs avui, així com el darrer podcast programa vam tenir els Pali de Tez, avui serà diferent en un altre sentit, perquè a part de novetats a full, que en tenim a rebentar, tenim a priori un o dos especials en funció de com anem de temps, que sempre anem tard, en realitat. Tenim un especial que liderarà el senyor Luigi de Boards of Canada.
1: No és habitual, realment aquí els especials corren a càrrec dels especialistes, en Rubén i l'ESU, però m'he atrevit perquè Boards és un terreny conegut i crec que tocava fer
3: tant,
1: un,
3: si tocava.
1: Una especial Boards of Canada amb tot aquest hype o
3: sí,
1: aquesta...
3: O no?
2: Sí, està al carrer ple de gent,
1: Això anava a dir.
2: Samarretes d'Espanya i de Boards of Canada.
1: Clar, exacte, jo parlava l'altre dia parlava amb uns residents de coses de música i tal i hòstia, clar, Boards of Canada, jo dic, però això ho coneixeu, no, d'electrònica, dic, Boards of què? No, però tio, clar, home, tio, a veure, joder, tio, els tios que escolten, que van a Primavera Sound. Bueno, ok, és un hype entre friquis, però hem de parlar d'això.
3: Sí, i tant.
0: Exacte, i tu també tens un especial, amic, Rubén.
3: Que com sempre no donarà temps i com sempre em deixeu de banda.
0: No ho descartem del tot, que passi, però...
3: Però pot passar.
0: Però pot passar, sí, sí. Però abans que això arribi, anem a començar quan abans. Una primera ronda informativa, us sembla bé? Així...
3: Endavant.
2: Hi ha moltes novetats al tinter.
0: Moltes novetats al tinter. Sí. Ja sé que esteu...
1: No vas a fer José María García, no.
3: No.
2: Ronda informativa ja està passada.
0: No, però no pot evitar, Luigi, dir-ho.
1: Ja no, no ho faré.
2: Però ho tens a dins, eh?
0: Sí.
1: Ho tinc a dins. Sí, sí.
0: Vale, però el que sí que voleu dir, que seré jo qui comenci la ronda, evidentment.
1: Tranquil.
2: La dictadura...
1: Ho tractarem amb normalitat.
0: Exacte, accepteu i ja està, no resistiu, ja està.
2: Trump.
0: Exacte, no Trump, molt bé. Nois, comencem el programa d'avui amb un treball que ja farà un parell de mesos que s'ha publicat. Es tracta d'un grup espanyol que es diu Triángulo d'Amor Bizarro.
3: Bleh.
0: Un grup... Tio, jo els he anat redescobrint en diferents...
2: També.
0: Ho sento. En diferents moments, discos que he publicat per ells. És un grup veterà, tio, que d'alguna manera... em dóna la sensació que sempre o continua estant una mica a l'ombra dels grans grups espanyols, diré, Planetes, per exemple, no? Però que, tio, en realitat a nivell de discografia i de directes especialment, són la leche, tio. Aquesta penya, aquest trio gallec, que a més supercompromesos, se van fer gravar l'altre dia un live amb KXP, em sembla que era, però que gravat a una església, no recordo, ara ho buscaré per dir-ho.
2: No han patat perquè no s'han venut, perquè són...
0: Exacte, són la leche.
3: I per començar tenen un nom que el sap tothom.
0: Correcte. Epa, molt bé!
3: Que és un tema de New Order, eh?
2: Ja, però sí, és sí. Que és brutal, o sigui, a mi em sembla el gran grup espanyol.
0: Exacte. Molt bé.
2: Sense perdre mai les seves bases, el seu estil, amb unes cançons increïbles,
0: sí.
2: Amb unes lletres criptiquíssimes,
0: sí,
2: superarty.
0: Sí. Absolutament. Que tindrem, que tindreu,
1: que hem tingut.
0: Que hauran tingut, exacte. En directe a Terrassa. A Terrassa fan un festival que es diu Espai Vapor, que són dos dies de festival, és gratis. Hi ha grups espectaculars, com Triángulo d'Amor Bizarro, Salvana, hi ha, ara diré, The Pain of Pure... com es diu aquell?
3: The Pain of Being Pure at Heart.
0: Exacte.
1: Molt bé.
0: Té la marinera, nois, aquest festival, i sense dir, m'esperam que estic enrotllant a Pinyon.
1: No, però està bé, i amb aquesta connexió, jo voldria dir, amb aquesta connexió de Triángulo d'Amor Bizarro, Planetes, hi ha en aquesta compilació, que jo penso que és bastant bona, Super H, l'heu sentit, l'hem comentat aquí. Jo penso que un dels millors temes d'aquesta compilació, més enllà de la Carolina Durante, que està molt bé, i el d'aquests de Mar de les Sesilles, com es diuen aquests...
0: Tu me penya.
1: No, home, no, collons, que t'agrada molt a tu, Font. Home. Eh?
0: Antònia Font. No.
2: Antònia Font.
1: No, home, no, tios, hòstia. Que,
2: a veure, de Sesilles, d'on?
3: No, ja sé qui vols dir.
1: Sí, home, sí, que són molt bons.
3: Ara us ho diré.
1: Bueno, a Triángulo d'Amor Bizarro fan una versió de La Caja del Diablo, que és realment espectacular, potser de lo millor del disc. Calavento, em referia, nois, Calavento.
0: Perdó.
1: No, perquè ja és, bueno, ja està, perquè ses illes està en un altre grup.
0: O sigui, molt bé, aquí un moment, hi ha dos components del grup aquí que estan menjant mentre fan el programa. Això és tarjeta vermella, tu sí. I l'Esaú.
3: No, una cosa, l'altre dia parlàvem del top de Primavera Sound. M'agradaria sí. afegir dos grups que ens hem oblidat que eren molt bons. Un sí. Tirsa i l'altre Monkimbi.
1: Això és un, punyal, però bueno, és superat.
0: Molt bé, doncs, nois...
2: Un moment, repasso a l'Espai Vapor, 3 a 5 de juliol sí. a Terrassa, que ja ha passat. Van actuar a Triángulo de Amor Bizarro, The Pains of Being Pure Heart, Dame Aria,
0: Poco Te Quiero,
2: Molón, Tripping You, La Plata, Las Dianas, Paco Te Quiero, molt molón tot el, sí. tot el cartell.
0: Perfecte, doncs ara passem a aquest Miquetaderal, que és l'últim treball de Triángulo de Amor Bizarro. Farem dos pincellades, ho farem del mateix treball. Per començar, aquest tema de que és el cobre l'àlbum, que em sona un... Sento això i és sentir Sonic Youth del principi, em trobo una puta
2: Sonic Youth, The Cure,
0: locura.
2: Perquè aquests teclats són tan
0: sí. En aquest cas em sembla que és el primer, que és SMT en el Palacio Real, que té aquest riffs, tio, que se'm posen la pell de punta, nois.
1: Palote.
3: Tira ja, home.
0: Sí, venga, va, calleu ja, cabrons. Venga, som-hi. Així sona a mi catedral, Triángulo d'Amor Bizarro. Sí.

0: Ei, què ha passat aquí?
1: No,
0: no
1: perquè...
0: això, home.
2: No, no, ja...
0: Ara faràs una segona part. Sí, però això és un Sonic Youth del Sister Evil, tio.
1: Increïble.
0: Això és,
1: amb el baix, tio, les baixades aquestes al baix.
0: Brutal,
1: màgic.
0: I brutal, fiquen, brutal.
2: Torno a repetir, quan fiquen el teclat i sí. tal, estan molt de coreanos també.
1: Exacte. Aquest tema em recorda, ara que sentirem el Main Cathedral, que és l'EP, un tema ral, una cosa loquíssima, amb aquests teclats que diu l'SU per començar, i és aquest... segona faceta musical de Triángulo Bizarro, que és la leche. Nois, sentim mig minut de Mi Catedral i ja seguim, ¿vale? Endavant.

0: Es que son brutales, tío.
1: Eso tú tocas en directe, tío, saltes com flipo, un,
2: tío,
1: com
2: flipo,
1: un
2: flipo.
1: Puto màquina.
3: Què, ens ho podem combinar per anar-hi o què, aquest festival de Terrassa?
2: Pues si ja vas anar,
3: ja hem
2: anat. Sí, jo hem anat. No, tu no vas venir, però hem anat-hi, tio.
0: Ai. No te recordes que te'n vas dormir al cotxe, vas quedar allà tota la nit a Terrassa?
2: T'has pres les pastilles avui o no?
3: He fet una aixauada.
0: No, no, perdona, lluïsada.
2: Bueno, no, no, vam anar, va estar de puta mare, tio. Va ser brutal. Paco Te Quiero van estar de puta mare, també.
0: Us en recordeu com van tocar el Joan Petit quan balla?
2: Exacte, sí. Sí. Els petits camaleons. Mira, Triangle de Morgue Bizarro, ideal pels petits camaleons, eh?
1: Exacte. Soroll,
2: els nens fugint, tio, espantats.
0: El meu fill de 5
2: anys. Crisi de pànic, tio. Crisi de pànic amb infants.
0: Traumatismes per tota la vida.
2: Exacte. Lesions, fracturats.
3: Vinga, aquí li toca.
2: Politraumàtics. Seguim, em baixeu?
3: No?
2: Sí? Sí, mira, jo tenia
1: esteu,
2: un
1: esteu
2: disco...
1: Esteu parlant molt fort, fills de puta. Esteu aquí tinc... reventant.
2: No, home, no.
1: És que sí, que sí.
0: Molt baix.
1: Jo sono molt baix?
2: No,
1: sí?
2: No, la teva veu ja és un... Són 10 decibelios més.
1: El to nasal sempre dona un plus.
2: Bueno, jo volia posar... Va, prou.
1: Va, va.
2: Per favor.
1: Sí, vinga. Perra.
2: Canviaré perquè, bueno, veig que això ja està generant. Volia posar Flea. Té un... Flea, el baixista de Red Hot Chili Peppers, no cal presentar. Té un disc...
0: Un penyazo de disco.
2: No, té un disc treball... No. Té un treball espectacular, però, un moment, no posaré Flea. No posaré Flea perquè ara crec que enganxa molt més anar a Kim Gordon. Kim Gordon no cal presentar res. Va estar... Penso que el mira, de, no sé si de l'any passat o de fa dos anys, i ha tret un nou treball, té 70... Jo crec que té més... Bueno, és com, bueno, de la quinta de Thurston Moore, òbviament, el seu nou treball, Play Me. Tens algun tema
1: sí,
2: que t'he posat?
1: Et diré que em sorprèn que no hagis triat el tema que...
2: De... Canvia, si vols. No.
1: Perquè trobo que dintre d'aquest disc que jo l'he escoltat i és molt jazzy, és veritat.
2: Però de què parlem, ara? De Flea o de què?
1: De Flea.
2: No, ara estem amb Kim Gordon.
1: Ah, perdó, per res, no, en ni cas. Digue'm.
2: No, el de Tom York.
1: No, el del Tom York no.
3: A veure, un moment, no? Pues,
2: a veure.
3: Lluís, què vens a presentar? No,
2: mira, farem una cosa, faré dues rondes, vale? Faré dues rondes. Comença... El Miqui ja està.
3: Està
2: on? Vale. Jo deia que volia presentar Flea, però com que ara estan venint de Triangle de Amor Bizarro, pues quedava millor Kim Gordon perquè estaven fent una connexió amb Sonic Youth.
3: Vale.
2: Ara bé.
3: Abans ho has explicat fatal.
2: Sí? Ah, sí. Perfecte. Bueno,
3: per favor. Ara s'ha entès que, degut al tema anterior, vols canviar a Kim Gordon. Endavant.
0: La gent està pagant a l'Spotify.
2: Dit això...
0: S'està traient l'aplicació directament.
2: Estan desinstal·lant.
3: Donar-se de baixa, no?
2: No, però crec que ho he dit bastant. Això queda registrat.
1: Vale, Kim Gordon, tio, va.
3: Monkey.
2: Kim Gordon, penso que és el tercer treball de Kim Gordon en solitari, un cop ja es va divorciar del senyor Thurston i que va començar la seva carrera en solitari i crec que li va bastant bé. El seu nou treball...
3: Això ha sortit fa poc.
1: Millor que ell.
0: Molt més interessant el que està fent Kim Gordon a anys llum.
2: Mireu. Thurston Moore té discos en solitari molt bons.
0: Thurston Moore es fa palles amb aquella guitarra de 10 cordes i treu coses
2: rarunes
0: que no aguanta ningú.
2: No estic d'acord. Ja podem posar temes de Thurston Moore, que us foteu aquí una gallola en tota regla, però bueno, és igual. Bueno, Play Me, sentim Kim Gordon i a veure què us sembla.
1: Vinga, guai. Endavant.

0: Aquests harmònics de Sonic Youth, però...
1: amb bases de hip-hop.
0: Tio,
2: molt bé, tio.
0: M'ha flipat. Kim Gordon, no la vaig veure, no sé si vosaltres la veure
3: no.
0: El Mira.
3: Vam anar un divendres i tocar el dissabte, em sembla.
0: Molt hòstia, bé.
1: Però quan l'hem vista? Perquè ha vingut, també. Jo recordo en Kim Gordon, tio.
0: Bueno,
2: no sé.
0: En qualsevol cas, el que volia posar inicialment, que no sé cap a on ha anat la tangent, Flea, ha fet un treball realment espectacular.
3: Per la gent que no... potser coneix amb el home, sobrenom.
0: No, tio, ningú coneix.
3: O sigui, vale, tothom coneix. Callo.
0: Bueno, no, digues, per favor.
3: És el baixista Red Hot Chili Peppers.
1: És una persona molt inquieta a nivell cultural i, sí. A més, ell, alguna entrevista que ha donat per parlar d'aquest disc, parlava que ell, a casa seva, no, hi havia molta influència, el seu pare adoptiu, diria, o així, era músic de jazz. No?
0: Bueno,
1: havia...
0: ell toca la trompeta fa molts anys.
1: Sí, sí, sí, sí, sí.
0: De fet, toca el disco.
1: De fet, amb algun directe d'altres grups ha tocat la trompeta i tal, amb les col·laboracions que ha fet amb Tom York, per exemple, no, a Atoms for Peace i tal. El tio era multi-instrumentalista. Un tio molt interessant a nivell... que la seva pinta no és, no? La seva pinta diries, vaya yonqui, no? És un tio interessantíssim a nivell cultural.
0: Jo penso que exactament el mateix. I aquest disco m'ha sorprès brutalment amb alguns temes de... El primer disco em recorda absolutament el primer tema, de Sly and the Family Stone, un funky pur, tio, brutal, brutal. És un tema plea, que es diu, no flea, sinó plea. Però té unes col·laboracions il·lustres amb aquest treball.
3: Sí,
0: una és Tom York, un tema, per cert, bastant normalet, no és
3: ara
0: un tema que... està bé, però no destaca.
1: Amiguete.
0: Però Miki ara m'ha fet aquí la cunya, o sigui, fotem a Nick Cave. Sí, Nick Cave, un de referència, no? un cantant de referència.
1: Ídol,
0: que també ha col·laborat amb Flea, amb un rotllo molt diferent, sí. És un tema molt més tranquil.
2: Però és una classe absoluta, aquest tema. Absoluta. És un tema ral, tio, però grandiós.
1: Sentim-lo.
0: Sentim-lo.

0: Però aquesta música d'ascensor què és, tio?
1: Això fa Nick Cave. Fuera, fuera.
0: Fuera, fuera.
2: Mare
0: meva, tio.
2: Realment, clar, inicialment sense Flea, associes a Red Hot Chili Peppers, però realment és un disc totalment diferent.
1: Sí, sí, sí.
2: Dius, hòstia, col·labora amb Thom Yorke, doncs potser és dels temes més fluixos, el de Thom Yorke, i, hòstia, aquesta col·laboració amb Nick Cave és brutal. Té, com ara en dèiem, en segon, uns discos de jazz, o de free jazz, un tema, inclús de fusió amb funk brutal. Té algun tema inclús d'algú electrònic. M'ha sorprès gratament. No té una puntuació excel·lent a algunes revistes, a Pitchfork, això tampoc no ens importa una puta merda, la veritat. I...
0: A més, és un disc arriscat, eh? És un, sí, disc, és un, sí, disc arriscat, sí, sí, sí, que surt molt de la línia estilística del grup que el fa conegut, però el tio s'arrisca, se la juga.
3: No
0: i,
3: em sembla, i ara vaig a tirar un long shot absolut, que és un disc que igual, de primeres, el que dius tu, no, igual no té una acceptació de la crítica unànima, però igual passen els anys i diuen, hòstia, vaya disc que es va treure aquest tio, molt jo, atrevit.
0: Clarament, molt... és un disc que necessita mastegar-lo i treballar-lo.
3: I amb aquests dies d'immediatesa absoluta, costa.
0: Costa.
2: Sí. Excel·lent. Bé, doncs jo he fet ronda doble.
1: Ronda doble del Luigi.
3: Calla un rato.
0: A mi em tocava parlar de Triángulo d'Amor Bizarro.
1: Sí, és, tio, sento. T'he trepitjat, ho has dit.
0: Però... tiraré pel hype, t'he passat una llista
1: tinc,
0: amb la qual per mi ha sortit un dels discos de l'any de rock, que és el nou disco de la banda
3: de la Pena del Río,
0: no, d'una banda danesa que es diu Ice Age, que
3: hombre!
0: Porten uns quants disquets de guitarres molt, molt divertits i que acaben de treure un disc que per mi és extraordinari. D'aquests discos que vas escoltant les cançons i dius, hòstia, que bona, que bona, que bona, d'això me'n puc fer fan. I us he portat un avançament, que és una cançó que es diu No Fear, i que, bueno, és Ice Age, és guitarres, és divertit, és un disco que jo crec que entra fàcil, veranito, encara que sigui Ice Age.
1: Vinga!

0: buen rotllito, Summer, és...
1: No molt bé.
2: M'ho esperava més dur, això, quan heu parlat així, hardcoretes.
0: No, els discos anteriors...
3: Mister Jones,
0: Els discos anteriors...
2: Sí, sí, m'he trobat com molt acústic, vull dir...
0: No, tenen que tenir més distorsió i tal. Discos anteriors eren una miqueta més tusos.
2: Sí, eren molt millors els anteriors.
0: Aquest disc em sembla... Molt divertit. Tinc doble de ton com el Lluís o no?
1: Sí, clar, i tant.
0: Va, perquè és que no van posar cap tema d'una de les artistes que a mi em va interessar més a les escoltes prèvies del primer Sound, que és Jelly Haha.
1: Wow. Vale?
0: Que és un projecte...
1: Bueno, són els que en el programa anterior, Pali de Tez, van dir que va ser un dels concerts del festival.
0: A mi em va encantar, o sigui, ja m'encantava el que feia en disco, veure-la en directe va ser divertidíssim, la gent estava entradíssima
4: ballant. Jo la tenia
0: ballant, llista,
4: d'anar, i no vaig anar perquè estan fent cua per aquí,
2: sí, claro,
4: no?
2: Sí, claro.
4: Claro.
0: Bueno, us he portat un tema que es diu Tiramisú, que jo crec que és una cosa divertida. Estem a l'estiu, vinga, anem a passant-ho bé.
4: Però molt bé.
0: Ja.
2: Estem al juliol.
0: Let's dance, motherfucker.
2: Vinga. Vale.

0: Pues aquesta és Angel Abaya, que és una músic de Los Angeles, que té aquest pseudònim de Jelly Haha, que fa aquesta música tan
1: bravo,
0: divertida.
1: Bravo, molt bé, apuntadíssim, tio. Excel·lent, no vam poder estar en la meva persona al concert de primavera, però potser hauríem hagut d'estar-hi.
2: Potser hauríem.
1: Molt bé.
3: No, home, està amb The Cure, tio. Doncs
1: no, pues res, no, pues ara ja està.
2: Escolta una cosa, faig doble o si faig sol depèn...
1: No, fes doble. Fes doble. A veure, fes doble. Jo crec que ens fundirem al segon especial, però com serà el teu, no passa res.
0: No, home, no, no ens fundirem al segon especial, el farem segur.
2: Va, faig una només, d'acord? Tenia molt material, però anirem a una cosa que es diu Swallow... és un grup que va passar sense pena ni glòria durant els anys finals dels... no, ja era principis dels 90, els van publicar 4AD, bueno, quan feien molt noise, shoegaze, tot això que hem parlat abans,
1: sí,
2: i ningú els va fer ni puto cas, d'acord? Han tret ara, enguany, un remaster d'un àlbum, tenen un àlbum i un EP, i han fet les dos remasters. Crec que us encaixarà bastant en el vostre gust. El grup es diu Swallow, l'àlbum es diu Blow i el tema es diu Love Sleep.
1: Ganíssimes.
3: Però és un grup bastant actiu? O...
2: No.
3: No, no.
1: Segurament estan morts dos o tres ja.
2: És un... Això, com ens ho vam perdre, anem a escoltar-lo.
3: Okay.

0: Bueno, què?
1: Excel·lent, tio.
2: Pali i Atez estarien orgullosos d'aquest tema.
0: Sí, sí. Sí.
3: Era un petit descobriment que us volia portar.
1: Però per veure'ls hem d'anar als arxius.
3: Sí.
1: No? Perquè...
2: Però jo ja, o sigui, ja no són superfamosos, però eren coneguts dintre la catalàctica 4AD, no?
0: Van quedar molt a l'ombra de tothom.
2: Sí, però
0: de fet, ara 4AD està fent una campanya de dir com us heu perdut això, no li vau fer ni puto cas.
2: Però estan dintre d'aquesta seminalitat, no?, d'aquella època, no?, d'aquests grups que bueno, sortien com a maduixes a l'estiu per tot arreu. Correcte, i era que increïble.
0: Anem a fer l'especial o què?
4: Sí, venga.
5: Quin d'ells?
3: El seu.
5: El... Molt bé.
1: Wars of Canada. No, tu no vols?
3: No, tira.
1: No? Wars of Canada, havíem de parlar, no?
5: I tant.
1: De Wars of Canada, nou treball. És un grup un dels grups més influents i importants de l'electrònica moderna, almenys per nosaltres.
3: I per molta gent, també.
2: Crec que per la majoria del públic...
1: Bueno, però ens ha influït, jo penso, d'una forma... A mi, personalment, especial, em van canviar la... No sé, tio, em van juntar el que era la música indie amb l'electrònica. Per mi va ser molt especial el primer treball, però, bueno, això arribarem ara més tard. Tenen només 5 discs de treball, d'estudi, i clar, amb 30 anys doncs això ha passat molt de temps d'una a l'altra, i aleshores doncs, bueno, sempre hi ha hagut una mica de misteri,
2: vols dir que es dediquen a una altra cosa a part de fer música?
1: Bueno, pues és possible, igual treballen al Mercadona de... no sé on són aquests de...
2: escocesos,
1: no? Pues, jo què sé, al Mercadona, no sé què fan, però bueno, el cas és que...
3: Pot ser.
2: Però que no són alemanes.
1: Vull dir que han passat molts anys entre disc i disc, i ara mateix hi ha hagut el llançament del seu darrer disc, Inferno.
0: 13 anys, noi?
1: 13 anys, des del Tomorrow's Harvest, que per mi va ser un disc excel·lent, i havien passat...
2: Tomorrow's Harvest és infinit,
1: i havien passat ja no sé quants anys, i això ha obert un debat. El debat és si realment Wars of Canada... per mi, és a dir, si el disc és tan bo, si ells són tan bons, o si allà estan vivint una miqueta del que
0: del passat.
1: No? Bueno, i això ara ho parlarem.
2: És un debat que està dintre del teu cap, no? Perquè el cap del carrer...
1: Jo crec que està al cap del carrer també, perquè sí. Ara si tu mires la crítica, la crítica, hi ha una crítica habitualment, si més positiva que negativa, però hi ha bastants haters. Jo segueixo bastant a Instagram. Hi ha haters de dir, bueno, escolta'm, aquests tios estan fent el mateix des de fa 30 anys. Aleshores, primer, voldria començar amb el nou treball. Què us ha semblat? Les primeres impressions. Jo us volia comentar respecte a altres...
2: Però és que no som objectius, és a dir, jo, des del punt de vista en què som tan fans, és a dir, tot el que fa Wars of Canada, crec que ens entra fàcil.
5: Sí.
1: Però a mi, per exemple, no vaig tenir aquesta... La primera impressió amb el... va ser, és a dir, la primera escolta del disco Inferno, aprofitem per dir que és el disco Inferno, es diu així, em va semblar un disco brutal, però en canvi la segona, tercera, no em va captivar tant. Vaig pensar, hòstia, una mica més de lo mismo. No, em va decepcionar una mica, i m'han calgut més escoltes per realment valorar. Què hi ha diferent dels Wars of Canada per aquells que no els coneguin i que els vulguin introduir-se una mica en aquest món, no?, d'aquest duet d'electrònica que realment, bueno, podríem fer una mica de... Tampoc no hem fet cap...
2: Una
1: presentació,
2: si
1: no?
2: Si no hi ha però... ningú que conegui... O sigui, si hi ha algú que no coneix a Wars of Canada, que s'escolti el seu disc de l'any 98
1: és...
2: Music Has the Right to Children, que és una puta obra mestra, i si no l'heu sentit, no esteu vius.
1: Exacte, és una obra mestra, i que van portar aquella electrònica tan cerebral, tan inaccessible, tan elitista, per així dir-ho, ho van portar una part més emocional, més
2: orgànica,
1: dir, amable, sí. Podem dir amable?
5: Sí!
2: No diria amable, perquè és el teu objectiu, però sí que és veritat que és molt orgànica.
1: Molt orgànica, no? que entra d'una forma més fàcil. No? Aleshores, aquest últim treball, seguint la línia, jo penso, de l'anterior, el Tomorrow's Harvest, és un treball més fosc. Això està...
3: Potser no tant com s'esperava la gent quan van sentir el títol Inferno, no?
1: Sí, potser no tant. Potser no
2: s'esperava, amb misses satàniques.
3: Bueno, ja és que té una mística, no? Wars of Canada. Entre
2: explica,
3: documentals
2: explica.
3: I un tema de... És difícil d'expressar, però recordeu la primera temporada de True Detective?
0: Sí.
5: Sí.
0: On hi ha aquest element esotèric
2: satanisme,
0: de màgia...
2: Satanisme, de sacrificis de màgia, rituals... De, sí.
0: Han jugat sempre, o sigui, una mica...
2: Un moment, ara m'està patant el cap. Estem entrant a Boss of Canada més rituals satànics en Louisiana.
0: Sí, sí, ara parlarem d'això. Potser no tant, però sempre han jugat un tema esotèric, amb...
2: Numerologia...
0: Sons,
1: sí, efectivament. Si fem una anàlisi concret de cada disc, el primer treball va ser el treball més amable, més accessible, en aquell, el qual tots ens va enamorar. Potser veníem de l'època, en aquella època de Warp, Autechre, Aphex Twin...
0: I hi ha molta similitud amb
1: Autechre. Hi ha moltes similituds.
2: Sí, molta, però és la part amable d'Autechre, no?
1: Exacte, sí, no? Sí, sí. És quan Autechre, a mi... Hòstia,
0: Autechre, coneguda Amber.
1: Flipo, dic, que té mazo Autechre quan té un cinte que entra bé, no? Vull dir, quan foten només soroll, a mi em costa més Autechre, i soc fan i ja ho saps. Però, hòstia, a Boas Rofana va ser com un Autechre més, no sé, plus, no? A mi em va flipar, no?
2: Oients que no heu costat, que no heu escoltat Autechre o Autechre o com li voleu dir, Amber, si us plau.
1: Sí, però això estem parlant molt del començament.
2: Sí, però
1: molt
2: que hi ha gent que aquí que no haurà sentit.
0: Bueno, i han de sentir, han de fer els deures, si han de fer els deures, han d'escoltar en Cunabula.
1: Autechre, Amber, Cunabula i Amber, ho tria repetar, i fins aquí estem bé. Bé, doncs el primer treball de Boards of Canada, fent una pica de repàs, ja que m'he preparat l'especial, si em permetreu.
0: Endavant.
1: Estem parlant de l'any 98.
5: Et permetrem.
1: Estaven a l'any 98. El segell... Bé, patreu. El segell Scam i Warp, que tontos no són, van fitxar ràpidament aquests dos productors.
0: Són germans, de fet,
1: aquests dos germans, perquè aquest, penso que el treball el van produir a Scam, no a Warp, però Warp ja ràpidament va fitxar. Hi ha una, això ho he llegit també, hi ha una llegenda que diu que van pactar que farien 5 treballs, 5 discos. I això no està escrit enlloc, no està escrit, o sigui, com de forma oficial, però aquest és el cinquè, Inferno és el cinquè. Pot ser que estem vivint la fi de Boards of Canada.
0: De fet, molta gent pensava que ja no escoltaríem res de més de Boards of Canada.
1: Esperàvem això. Doncs estem davant del cinquè. El primer, doncs, era un disc que, com diem, que entrava més fàcil, que es basava molt, es diu Music Has the Right to Children, i es basava molt en la infància, en la nostàlgia, la memòria, i ràpidament, en 4 anys, això estem parlant de l'any 98, i ràpidament

0: total, i amb aquest tema de paranoies, numerologia, és un treball més incòmode, més inquietant, ja no és el que vam sentir. Potser alguns dels que els va agradar els primers Boards of Canada, aquest disc ja els va semblar més estrany.
1: No, a mi em va semblar més estrany.
0: Perquè som més friquis. Tercer disco de Boards of Canada, ens anem al 2005, de Campfire Headface. Potser
1: Flush.
0: És el treball més...
1: Flush.
0: No. Flush per què?
1: Flush.
0: Accessible. És un, no, és un, no és un treball... Bueno, ok, per les segures el més fluix.
2: Jo no estic d'acord que sigui fluix.
0: No, més, més fàcil, ah, més accessible.
1: Comparat a una xaranga del Tio Norio, no. Però bueno, dintre de la discografia...
0: ells parlen...
1: Dintre de la discografia de Boards of Canada, que és excel·lent, aquest...
0: Va, estic d'acord. És el pitjor, vale, okay, sí. No és fluix, no és fluix, però aquest és una mica el debat on, vull, on us vull portar ara mateix. Ells en aquest punt, el que volien era... una miqueta el que volien era buscar un disc més contemplatiu, amb un món que estava cada vegada més accelerat, i finalment el que van deixar és de fer música. I 8 anys després ens van sorprendre amb el Tomorrow's Harvest. Tomorrow's Harvest és un disc que a mi personalment em va encantar.
1: Flipant.
0: Sobretot perquè no els esperava. És un disc, això sigui, ja, més fosc, que va en la línia del últim treball, Inferno, que ja ens porta a la foscor, diria similar, tampoc diria que
1: només,
0: que no més, però
1: t'obro un parèntesis, quan endavant. Va entrar el Tomorrow Harvest, van fer unes listening parties al voltant d'Europa i tal, va haver una a Barcelona i jo vaig estar.
0: Ah, molt bé.
1: L'experiència de les projeccions d'imatges completament, bueno, us imagineu, no? Dintre l'univers de Boards of Canada, amb el disco i tal, era una cosa, pràcticament semblava una òpera, no? Vull dir, era immens, o sigui, va ser una experiència increïble. No? I tota la imagineria que tenien, tots aquells colors, aquella... No sé, molt xulo, molt xulo.
0: En aquell punt, el Tomorrow's Harvest parlaven sobre la crisi que hi havia a la societat, la crisi econòmica, ecològica, tecnològica inclús, i ara ja l'Inferno vindria a ser la conseqüència d'aquesta crisi. Ja seria, doncs, l'Inferno.
1: No? Ja està, ja l'hem cagat.
0: Com el seu nom indica, i una mica ja és, aboga per la fe de la gent, i no és un disc religiós, ells s'han declarat que no són religiosos, però sí que és un disc que aboga per la fe, la fe de que la té la gent, que ha de tenir la gent per en alguna cosa, amb el que vulgueu. Aleshores, això és una mica la filosofia que té cert sentit dels treballs de Boards of Canada, que potser si això de la teoria dels 5 discos és certa, doncs potser estem davant del darrer treball de Boards of Canada. I ara anem a veure què ha dit la crítica, no? Què ha dit? Si mirem en general, no? Jo habitualment miro una web que és Metacritic, que et fa una revisió de tot, i és una puntuació molt alta. Hi ha algun, bueno, que volen donar una mica la nota, no? De puntuació molt baixa.
1: Una outlier, no?
0: Sí. Si mirem com a referència... que l'agafem quan ens interessa, potser Pitchfork li posen un 8.6, vull dir que li posen una best new music, però bueno, en fi, vull dir que hi ha una mica de tot, però la crítica és bona. Però el debat aquí, clar, jo crec que ningú diu realment que Inferno sigui un mal disc, això ningú diu això. El que diu la gent és, hòstia, portem 13 anys, bueno, perquè ningú esperava, però esperant un disco de Boards of Canada, és això el que esperàvem? No. I aquí és una mica on obro el debat, perquè aquí hi ha dues posicions molt clares, és a dir, jo crec que ningú pot dir que Inferno és un disc dolent, jo crec que això seria donar la nota. Però us poso aquí, no, amb el face to face, perquè no sé qui és de cada equip, és a dir, viuen del passat, estan tirant de lo que van fer en el passat i de lo que ja han produït, o realment estan ara en un punt top de la seva carrera i estan en un punt molt interessant, i el que aporten, ens estan aportant alguna cosa.
1: Però el que passa, Lluís, és que aquesta gent ha tret música increïble, no? I després de 13 anys treuen un disco i tu penses que ha de ser com a mínim igual d'increïble. Si el compares amb la seva discografia, potser no és el millor que han fet. Si el compares amb la mitjana de la música que està sortint avui en dia, és extraordinari.
0: Sí. Bueno, és una mica, és on us vull portar, és a dir, cal que cada, és a dir, que Boards of Canada comenci a fer trap o comenci a fer una cosa
2: impossible.
0: S'han de reinventar, o simplement si, és a dir, si tu tens un grup que porta 30 anys i que al minut, o sigui, no al minut, no, al segon 8 de cada cançó saps que són ells, això val la pena? Vull dir, potser no cal que ens anem reinventant tant. Però realment hi ha hagut una... Potser és una facció petita, en la qual hi ha hagut una crítica perquè potser esperaven més d'aquest treball. I jo els entenc, jo els entenc. Jo entenc, entenc que...
2: Això ho hem parlat moltes vegades, Luigi, quan parlàvem, per exemple, de Radiohead, no? Que...
0: Per exemple, és un molt bon exemple.
2: És un, no sé, l'equivalent, no? Cal un disc nou de Radiohead a dia d'avui? Diria, per les ànsies, diria que sí, però segurament el nou disc de Radiohead, si és que ha de ser algun dia... Possiblement no estarà al nivell, perquè esperem tant...
0: Però per què no estarà al nivell? És a dir, si treuen un disco que és del nivell de l'últim... De...
2: Sí, sí, sí, tens raó. O... No ho sé, segurament sí, estarà bé.
1: Ha de ser pitjor. Voleu obrir el debat sobre a Moonshape Pool? Sí?
0: Sí, per exemple, és a dir, no... O Mogwai, per exemple. Mogwai no s'estan reinventant cada 3 anys.
1: No, però...
0: Mogwai té un estil molt reconeixible.
1: Però pues, no fer el mateix paral·lelisme, és a dir... A Moonshape Pool, discarrega-se i compara-se amb la música que està sortint. Dintre la discografia de Radiohead, un disc menor, al meu entendre.
3: Dit això, jo ara em tiro una mica a la piscina. Inferno és un gran disc i crec que està a l'alçada dels millors que han fet.
0: Jo també ho penso.
3: Apunto dues coses. Una de les coses que no arribo a dir m'irriten, però m'incomoden una mica del disc, és que fan una utilització d'alguns vocals, alguns speech gravats, que no m'acaben de casar. Ara, hi ha uns temes en aquest disc de molta, molta, molta qualitat, eh? Però una cosa, de fet, m'agradaria que hem parlat molt i la gent no ha sentit possiblement.
0: Sí,
3: tinc un tema que he seleccionat, a veure si el poguéssim posar.
0: Sí.
3: I escoltem-ne que siguin 30 segons, 40 segons d'un tema que per mi és el meu preferit.
1: El single.
3: No és el de Frequency, whatever. Es diu Amo Bishop Roden 2. És aquest?
2: Amo Bishop Roden, sí. Això és el que he trobat. Si no, passa'm el tema concret i intentaré posar-lo, amic.
3: No, doncs posem el segon, no l'introït, sinó el segon, que es diu Frequency...
0: Bueno, aquest és el clàssic. No? I aquest, de fet, el vaig presentar aquí al programa.
3: És la Frequency 1820
0: Hz,
3: no? Mira,
0: posa el minut 1 i mig, si tens.
2: De quin tema?
0: Blood in the Labyrinth, per exemple.
3: Oh!
0: És un tema excel·lent, que és un tema...
2: Minut, perdó? Minut
0: 30. Sí, 1:30. És que és un treball, Inferno, que no té els hits, per així dir-ho, que tenien altres temes previs, però com a experiència global de so, jo penso que és un dels millors treballs de Boards of Canada.
3: Perdoneu, un apunt només abans de sentir això. No perdem de vista que aquest àlbum s'ha de sentir com a peça sencera.
0: Exacte, estic 100% d'acord amb això, 100%.
1: Sí, és com una obra de música clàssica, no? Vull dir, és un context complet.
3: No m'escolta una mica, va.

0: Si vols, per aquells que vulguin aprofundir una mica més, posarem un parell de temes.
1: Sí.
0: Pots posar el tema Father and Son, és un tema que trobo excepcional, va més amb la línia d'Autecre, és una, un tema que s'allunya bastant de lo que jo havia sentit de Boards of Canada. Pots posar també a partir del minut 1 i mig.
2: Perquè no els tenim en directe, no? Boards of Canada? Pots moure Instagram de Boards of Canada?
1: Epa, cuidado, ¿sí o no?
2: Imagina't.
1: Espera.
3: No, I'm not calling him a liar.
4: Well, I can do all things through the Lord. He can't do it.
3: You saw the way we lived and what we did. Do you believe?
4: I really don't think so.
5: Let's see, I've lost track.
4: Or that I love any physical being.
0: I si vols acabar, per aquells més nostàlgics...
2: Però aquest, aquest rapejat, què era això?
0: Tio, és una missa, tio. Realment és una missa... De veritat.
2: Vols que anava fent rap, no?
0: Fent rap i fent missa, tio. Hi ha un missatge aquí...
2: missa...
0: Realment religiós. No, de veritat,
2: rapera,
0: hi ha
2: un...
0: Si vols posar pels més nostàlgics com S.A.U., que veig que no és molt d'aquest últim treball...
2: No.
0: You Retreat in Time and Space és aquest tema a partir del minut 1 i mig. Aquest
1: vale.
0: Ens portarà més cap al Music Has a Right to Children, cap a aquells que no us voleu moure de l'any 98. Doncs aquí
2: estic, 98 forever.
1: Sí, jo diré que com abans de posar el tema ara de fons, una opinió més, jo,
0: òbviament aquí estem,
1: no,
0: és
1: no,
0: un debat,
1: un debat. Jo l'he sentit, òbviament. Em va semblar increïble al principi quan el vaig sentir, sobretot al principi del treball. Dic, hòstia, tio, això és la leche. I em vaig desinflar una mica quan, a mesura que escoltava el disco. I això, una mica, a dia d'avui, amb les escoltes que li he donat, em segueix passant una mica. No sé, tio, no he acabat de dir, hòsties, quina cosa més increïble.
2: Jo crec que hi ha un efecte una mica banyera, és a dir, comences molt a dalt perquè tens
1: sí,
2: el hype molt amunt,
1: sí,
2: hi ha una mica de baixada perquè és un disco que costa d'entrar,
1: sí,
2: perquè hi ha molts matisos i tal, jo crec que després recuperarem una
1: segurament,
2: mica...
1: Segurament.
0: A mi això és el que m'ha passat, però també per això, i crec que ho vam parlar pel xat, vaig dir, hòstia, ojo, Boards of Canada, perquè jo està molt a dalt i dic, hòstia, no m'acaba de... No, la segona, tercera escolta, però després, a base de sentir-lo més, jo ara mateix penso que estan, bueno, una miqueta el que dèiem, vull dir que no crec que tinguin la necessitat de reinventar-se ni justificar.
1: Bé.
0: I per això penso que és un gran disc. Això, bueno, crec que això no està en discussió.
1: Sí, sí, sí, estem d'acord.
0: Ara, si fem la pregunta incòmoda. Perquè us he dit que hi havia un contracte de Warp, no?, de 5 discos de Boards of Canada. Voleu el 6è?
6: Jo sí.
1: Sí,
6: sempre.
1: Sí. Jo segur.
6: Jo sí.
0: Molt bé.
1: Sí, sí.
2: Jo no.
0: Molt bé.
2: Jo no en tinc prou.
0: Jo et diria que tampoc.
1: Mira, però tu has dit que sí abans, fill de puta, fa un
0: bueno,
1: segon.
0: M'ha agradat, però crec que ara és un moment... No.
2: Sí.
6: Tios,
2: no.
6: Gent amb aquest talent, mai
0: és
6: els
0: dir,
6: parem en res, tio.
0: No,
6: de què estem parlant aquí, tio?
0: Bons, però això també ho va dir amb Radiohead. O sigui, bons discos faran, però cal?
6: Clar, sempre cal bona música,
1: clar,
6: tio.
1: Clar, tio, sempre.
2: Però segur que faran bona música?
6: Segur.
0: És a dir... el risc de que facin alguna que no sigui bona música i que embruti, jo...
2: Mira, li vaig a fer la pregunta...
6: Tio,
2: li vaig a fer
6: de la vida,
2: li vaig a fer
6: macho.
2: La pregunta al Rubén i ja veuràs tu com canvia d'idea. Vols tornar a
6: no.
2: veure... Vols tornar a veure Nine Inch Nails en directe?
6: Segur que sí.
2: Ja. Per què creus que Trent Reznor diu que ja no vol tocar més en directe? Perquè està el seu clímax musical. Ell no vol ser recordat
6: perquè està gran,
2: correcte,
6: i que
2: no vol,
6: no pot tirar
2: no
6: tant tanta
2: recordat,
6: força, tio.
2: No vol ser recordat com el que feia els concerts cada cop més merdosos. Vol
1: això,
2: ser recordat amb el seu top.
1: Això ho deia el Tarantino, ara vaig llegir en una entrevista, que deia que ell ja no faria més pel·lis perquè al final deia que el director se'l recordaria sempre només per les últimes o tres pel·lícules. I clar, que era ara fer alguna
6: fail,
1: que és una mica anar en contra d'una mica de tota la meravella de cine que ha fet, no?
0: Però
1: que
0: és
1: són
0: que
1: clàssics.
0: Té tota la lògica. Tota la...
1: Doncs
6: si, aplicar... Jo no ho sé, tio.
0: Si tu ja estàs realitzat, o sigui, aquests tios estan realitzats musicalment, i si pensen que realment... L'altra cosa és que pensen que poden superar, eh? Això és una altra història. Però si pensen que no... que és fer
6: música. Sí, és cert que s'ha de reconèixer un moment on ja no aportes res, d'acord?
0: Però... No. Aportes, clar que aportes, tio. Aportes bona música, aportes, estem disfrutant. Però, és a dir, el Miqui ara estava dient, no? Doncs que li ha agradat, però, bueno, ara... Vale, ja està, el siguiente, no? Ara anem al... Jo crec que Boys of Canada, el primer disco, el vam sentir milers de vegades.
2: Milers de vegades.
0: Aquest el sentirem milers de vegades? És la pregunta.
6: Vull també jo... ha canviat molt tot, eh?
2: El panorama musical ha canviat. Vull dir, abans te compraves un vinil i et matxacaves fins a l'infinit. Fins a...
6: Però aquest encara és un molt bon disc, ho dic en sèrio.
2: Però tu ets una rara, avis. Vull dir, el consum musical ha canviat molt amb aquest aspecte. No, vull dir, és...
6: Una cosa, aquest especial ha durat moltíssim i molt. Ho hem agraït molt. Llavors, jo vull fer una pregunta a Miqui així en antena que no caldria tampoc. Vale. Que ja. És... cal que tanquem en una hora o podem allargar una mica més en format podcast i fem més novetats?
1: Sí, fem més novetats.
2: Allarguem això fins a l'infinit.
1: Sí, perquè portem 50 minuts de programa, ara fem una mica més.
6: Ho dic perquè en 10 minuts, malament, rai, poder, però fem una mica més llarg i, a més, és tancament de temporada d'estiu.
1: Cap problema, amic. Cap problema.
2: Però no cal ni fer ronda, perquè no passes directament a la secció.
0: Sí, poso directament. Només un petit comentari, us he d'agrair la vostra col·laboració, perquè ha sigut un especial molt fàcil de fer amb vosaltres.
2: Ha sigut un acte molt amable.
0: Molt amable, molt amable.
1: Un sàndwich.
0: Hi ha unes cerveses, uns sàndwich.
1: I molt bé, doncs
6: no podem, jo no puc parar de recomanar que la gent escolti Boys of Canada, es farà un favor.
0: Sí. Està clar, està clar. Pots dir el mateix d'Autecre?
6: És més difícil.
0: Vale.
6: És més difícil perquè Autecre va agafar a partir del Keystick Slide ja van fer-se molt difícils d'escoltar.
2: Autecre és un projecte molt més artístic, molt més arriscat i va molt més enllà de la música, ho sento. Jo per mi no és el mateix animal.
6: I és molt difícil d'escoltar. O sigui...
1: Sí, tio, això... Ara, punt de vista de dit musical,
6: això,
1: és puto infernal.
6: Ningú li pot treure haver fet un Incunabula, no. Un Amber, un Tirrepeté,
0: que
6: és algo... és un pilar de la música
2: també
6: electrònica.
2: També posar els pes a punta, no t'ho crec.
0: No, 100%, però... I si ja, per acabar, si repassem els altres dos ja, no? Les quatre que hi ha de Warp, top, Aphex Twin, jo penso que continua estant a dalt amb el darrer treball, no sé quin va, no, ara ha fet coses rares, però l'últim gran treball va ser el Syro, que per mi és brutal, és una
2: increïble.
0: Obra mestra, i en canvi Square Pusher està de baixada. Square Pusher,
6: no he comentat Square Pusher aquí, amb la seva, l'última feina que és el Cameras Music aquest, que ha fet una espècie de música clàssica. No,
2: sempre, sempre que surt Square Pusher acaba sent vilipendiat.
0: Square Pusher, l'únic bo que ha tret ara molt recentment és un brutal disco que es diu Stereotype. Stereotype, que és un treball del...
6: No, però...
0: És del 94, clar, però l'ha tret ara.
6: No, però després d'aquest, saps que ha tret el Commerce... Sí, Commerce Music, que és música de cambra, no?
0: Tinc el vinil 50 pavos, tio.
2: No sé en quin idioma.
0: Puc tornar.
6: Què fem? Rondita o què fem?
1: Doncs com vulgueu, nois. Una horeta... Què?
2: Jo, si us fa fer una rondita, jo és que es vull posar fa molts de dies.
6: Vinga, fem una ronda.
0: Però què tenim, ronda o especial o...?
6: No, fem ronda.
1: Fem ronda, va, sí, perfecte.
6: Com sempre, jo no podré fer-ho.
1: Bueno, però quedaràs per un especial.
2: Sí, sí que el farem, sí que el farem. Estirem una mica, va.
1: Va, vinga, endavant.
2: Puc començar jo?
1: Pots començar tu?
2: És que vull canviar radicalment de tot, perquè fa setmanes que porto un disco de techno berlinès com una tapa d'un piano.
1: Venga.
2: Que fa molt de temps que tinc ganes de posar-lo.
6: Com és una tapa d'un piano?
2: És molt gran.
6: Vale.
2: I pesa molt. Luis Fauci.
1: Vale.
2: És un disco de tecnazo. He suportat un tema que es diu The Hollow Cycle.
6: Luis Vega.
2: No és Luis Vega, és Luis Fauci. I tampoc és Luis Capaldi. És Luis Fauci. I ha tret un disco que, bueno, jo crec que els elements del bon techno berlinès fosc,
6: segell,
2: amb bombos i tal. Això t'ho deixo tu.
6: Home, important, això.
2: Posa The Hollow Cycle i escolteu aquesta cançó.

0: sento ser repetitiu, és no innova res, però això em posa els...
1: Bueno, a veure, estem parlant d'això amb el Wars of Canada, no? Pues ja està, el tecno berlinès no innova res, que ens ho passem bé, sí, pues ja està. Sí.
0: M'agrada com a frase de samarreta, eh? El tecno berlinès no innova res.
1: No innova res.
2: Molt bé.
3: A més, amb rodolí, eh?
1: El segell és Fout Section.
2: Excel·lent.
3: Molt bé. Escolta,
1: és hòstia, és portuguès, el segell. No sé si ell és portuguès o és berlinès o què.
0: Això s'està en la IA, que va vendre la televisió.
1: No, això està al seu Instagram.
3: Vinga. Escolteu una cosa. Aquesta línia, jo, una de les novetats que portava és el nostre marciano Clark.
2: Sí.
1: Hòstia, et paga diners, Clark? O...
3: No, no em paga diners, però és que és una bèstia. O sigui, a més, no, és molt prolífic.
1: Hem parlat d'Autecre, hem parlat d'Square Pusher, Aphex Twin, Wars, i Clark l'hem deixat fora. O sigui, està...
3: Bueno, Clark, com sabeu, va treure el Steep Steams fa un any aproximadament i ha tret ja dos EPs amb variacions.
0: Jo crec que li paga. Perquè
3: sí, pot ser, ja veurem. Ha tret dos EPs amb variacions sobre temes de, o cares B, diguem, de les Tips Teams, i una es deia Model Steams, i ara, fa res, un mes només, ha tret una altra que es diu Opponent Steams, i és que és... Sí, se li va ja d'una manera al·lucinògena. Llavors, jo, Miqui, et faré aquesta putada que faig moltes vegades, que és
2: sí.
3: Deixa els primers 30 segons,
2: venga.
3: Fem un salt d'un minutejo,
2: venga.
3: I després un altre salt d'un minut, perquè és un tema d'uns 6-7 minuts que es diu Relentless Opponent,
2: venga.
3: I és una barbaritat. Escoltem-lo.
2: Endavant.

0: Esta sí.
1: Hòstia, xaval, vaya zapatiglia.
2: Bueno, però això és la gràcia de Clark, no? Que és capaç de fer obres d'IDM majúscules, no? Amb la línia dels grans noms de Warp, i quan vol et destrossa la vida amb coses
3: fa
2: així,
3: tot,
2: no?
3: Fa però, tot, no? Però fora d'antena, el Lluís ha criticat a Clark perquè no ha sortit ni a l'alineació.
4: No, no, ho he dit en antena. Ho he dit en antena i t'he dit que estic empenedit perquè no, jo soc bastant des de
2: no, però sabeu què? Se'l considera de segona divisió,
4: o sigui, sí, injustament.
1: Ja n'hem parlat,
2: d'això. Parlant moltes vegades ho hem dit, que Clark i Luke Vibert estan a la banqueta del primer equip, injust, per dir-ho d'alguna manera,
3: injust,
2: no?
3: Pues mira, jo Luke Vibert, tio, el pujaria al primer equip, eh?
2: Sí. Jo també el pujaria al primer equip.
1: Vamos.
2: Clark, que Clark i tot, eh?
3: Sí. Perquè és més irregular, Clark, vull dir, té grans sí. partits i té partits que s'amaga.
2: Estem molt d'acord.
1: Vinga. Molt bé, seguim, nois, seguim la ronda, ho farem amb el meu tema d'un projecte paral·lel de Gazela, sabeu la gran banda que hem vist, amic. Et trepitxo, Luigi.
4: No, no, al revés, tio, estic contentíssim.
1: Exacte.
4: Salutacions aquí a Gazela.
1: Exacte. Revenless és el projecte.
4: L'Adrián,
1: no? Que ha fet una cosa loquíssima de... amb sons que veuen d'electrònica fina de sempre.
3: Adri, si n'heu vist a Gazela en directe, és un guitarrista espectacular.
1: Sí.
4: No, però aquí la guitarra, poc, el primer tema del disco, sí. Després poca guitarra, i ja va dir Adri, l'Adri i el Lluïsen dels dos, que sí. Ells escoltaven més electrònica que
3: sí,
4: no va
3: sí, sí,
2: ser. De fet, són productors de música electrònica.
1: Exacte.
2: No?
1: Doncs sentirem un tema d'aquest darrer treball que es diu Nostàlgia, el tema es diu Caronte, doncs hem sentit un, dos o tres pinzellades del tema, sona així...

0: pèl saturadet, això, no?
1: Hòstia, a veure com rebem l'estiu, a veure com superem això, eh?
0: No, no, no, interessantíssim, eh? Però sí que és veritat que comparat amb el que feia amb Gazela, això és saturació absoluta de capes.
1: Podries posar un moment, 30 segons, al tema superposició, que te l'he passat a la llista?
2: Voleu... És també de...
1: Sí, de rebem l'estiu.
2: Exacte, aquell tinc, sí, sí.
1: Sí. Epa, aquí una mica d'ambient. És un altre rotllo, però excel·lent també. Més tranquil.
0: Bueno, és que és impossible ser més intens que vols.
3: Una mica te repeteix, eh?
0: Sí. Més accelerat, no? La sensació de... i el ritme.
1: És el Machine Drum de València.
2: Tio, això és molt... És
3: molt guard,
2: qualité, eh?
1: Podem tornar a entrevistar, no?, per aquest projecte.
0: Mira, claro. Tio, pues estaria molt guai, perquè és una tessitura tan diferent, tio.
2: Sí, sí. Doncs i escrivim-li, tant. I tant. Bueno, té... Sí, segurament el seu Instagram és propi, allà el podem localitzar.
3: I si no, li preguntem al Lluís. En...
2: Correcte. No? Molt bé, nois, què fem?
1: Són
2: una horeta i 5 minuts ja, xavals.
3: Bueno, fem una rondeta més.
0: No, però no volies fer la teva secció, cony.
2: És que aniré una mica calçador, jo, que la secció ara. Trobo. Jo faria una ronda més.
3: Sí, fem una ronda més. No passa res. Sí. Ronda jo sé que m'ha que no em feu ni puto cas.
2: Va, hòstia, va, no. Va.
0: Ja estamos llorando.
1: Jo, per una vegada que faig un especial, tio, m'havia
3: no,
1: de deixar.
3: No, no, per això te l'he donat.
2: Vinga, Luigi.
3: Gràcia
2: va,
3: i alegria.
2: Ronda,
1: anem a un,
2: tio.
1: Anem a un treball que crec que vam presentar, no sé si fora de, vam comentar-lo fora de micro o vam presentar-lo, el nou treball de Shed.
2: Oh!
1: No, vale. Aquest tema em flipa, tio. És un tema que es diu Taking You Home, bueno, el nou treball... perdó, que se m'ha disparat aquí.
3: És la segona vegada, l'abuelo. És com
0: se'n va el finger.
3: Saps els avis que van amb la linterna posada del mòbil? Pues igual. Sí.
0: Els avis i nosaltres.
1: No, no, perquè volia dir el títol del nou treball.
2: Rave Echoes.
1: Això mereix. De, això mereix. I el tema que us vull posar, em recorda molt, és un tema detroitiano, absolutament. Es diu Taking You Home.
3: Shed és una cosa fora de sèrie.
1: Bueno,
3: eh?
1: fa tot, tio, fa tot. És el productor
3: per excel·lència,
1: tio. Fa tot. Però aquest tema em flipa, tio, aquest rotllo.
2: Gran.

0: és un treball que està publicat al segell, coneixereu pel seu festival i per seva transcendència, Deckmantel, i que us recomano molt, Shed, tio, tot el que fa...
1: És
0: un productor top. René Pavlovich, tio, a veure vosaltres a primavera, fa dos anys o fa...
2: Ja,
0: i no hi havia ni el Tato, tio. És que,
3: Vaig anar jo, estava a l'escenari que hi ha al Plenitude, aquella escenari electrònica que queda entre Mordor i la zona estàndard, i la veritat és que eren quatre gats.
0: Quatre gats, sí, sí, una llàstima perquè per mi és top. Molt bé, doncs la meva contribució.
2: Endavant, Rubén, jo... vols anar a tu?
1: Sí, podem claro. Fer una cosa que crec que ens pot agradar.
2: Sí.
1: Però tinc una mica de por.
2: A veure, què passa?
1: Parlo del nou treball de Nia Archives. Està a punt de treure el miau. Seu segon...
2: Miau!
1: LP, o sigui, llarga durada. I dic que tinc por perquè han avançat tres temes i no abandona la seva natura així més junglista i més tal, però el títol ja que es diu Emotional Junglist em fa patir una mica que em sembla bé que es tregui, perdó, la xorra i ara faig pop amb jungle.
2: Això
1: perquè...
2: ha passat molt amb Pink Panthers també.
1: Correcte.
3: Sí, ben dia ser Pink Panthers això.
1: Hi ha una mica d'això, però jo crec que val la pena parar-se una mica i esperar que surti l'LP i escoltar-lo. Vale.
3: Posarà però... Dark and Long i cantarà a sobre?
1: No, va per aquí. És més un tema... potser un puntet més poppy, mesclat amb el jungle històric. I em fa patir una mica, però jo, de moment, avui, li dono el vot de confiança.
2: Vinga.
1: Veurem què és el que hi ha. Aquest tema es diu Danger.
2: Sí.

0: Entenc perfectament el que dius, la teva por.
1: La comparteixo.
0: M'agrada això, però evidentment no és el record que tinc del concert que vaig veure en directe tant al Mira com al Primavera.
2: Jo crec que cal esperar, però...
0: Això és una cançó pop. Amb un ritme pop, drum and bass.
2: Amb el seu ADN sí, junglista,
0: però és una cançó
2: no?
0: pop. L'altre no. L'altre és drum and bass, hi ha una diferència. Verem cap on va.
2: Dit això, i sense anar molt lluny, a mi no em sembla malament que les noves generacions, i ell és molt jove, eh? O sigui, això s'ha de tenir en compte, porti el drum and bass i el jungle...
3: com a base estilística
2: el jovent de dir tios, hi ha altres coses a part del hip, bueno. del trap i del drum and bass, no?
3: com a base
2: Perdó,
3: estilística
2: i del reggaeton. Hòstia, ara tiro un long shot de nou, però hòstia, igual fa una mica un Rosalía del jungle en petit comitè, vull dir, igual porta les noves generacions.
3: Va, jo crec que simplement
2: el jungle i el drum and bass a gent que ja no està fora completament d'òrbita, no?
3: Però és que per ells jo crec que és molt més orgànic la incorporació de tots aquests estils, no? a la seva música, al seu ADN, i després ho treuen de forma molt més natural. Vull dir que això és molt guai, vull dir, incorporen diferents fonts que nosaltres, jo crec que nosaltres som molt més iconoclastes de dir, hòstia, aquest és estil, aquest estil no mesclem, i aquestes noves generacions ho foten tota la coctelera. I
1: no,
2: aquí anava, eh? Vull dir que jo crec que hem de fer un pas enrere i dir, bueno, deixem... Una altra cosa és que el disc ens agradi a nosaltres.
3: Ara.
2: Però pot ser que el que porti és el jungle a les noves generacions i la gent ho flipi.
1: Un exemple, insisteixo, és Pink Punk 3, que l'últim treball va semblar una mica massa poppy, ensucrat, però el Primavera Sound no cabia un ànima. Ho va petar, el Pink Punk 3.
3: Això és una nota d'èxit, és a dir, Wet Leg no es podia entrar, Pink Punk 3 no es podia entrar. Això vol dir que estan fent música de qualitat?
0: Jo i Valens i Brea hi havia espai.
3: No sé, a mi m'agrada el que fa Pink Punk 3, Jo sí. Estava escoltant-ho a distància, de 3 quilòmetres, sí. I pensava que divertit. Però és això? La mesura de l'èxit? No ho sé.
1: Ja. Yeah. Veurem, no sé, esperem el treball sencer i podrem opinar de moment si sonava aquest futur nou treball de Nia Archives.
3: Molt bé.
1: Seguim, S.A.U.
3: Bueno, jo us porto una cosa totalment diferent i us vaig a trencar una mica el orto amb això. Que
0: això ens agrada molt.
3: Això ho vaig sentir al Sonar, el dijous del Sonar, que vosaltres ja encara no havia arribat. I era molt aviat i vaig pensar, mira, a veure què fa aquesta noia. És una noia que es fa dir Mètrica. I simplement, bueno, ja sabeu que de tant en tant porto alguna cosa que fa una miqueta de gràcia. Aquest tema que us he enviat es diu Toto de Loca. I, bueno,
0: Toto de Loca.
3: Sentim-lo una miqueta, Miqui, a veure què us sembla, companys.
1: Així sona.

0: Que música de qualitat, o sigui, estan parlant de Boards of Canada.
1: Hòstia, xaval.
0: Mètrica.
2: Que diu això? A més, me como dos rabos, aquell, me salen siameses.
3: Aquell dijous...
0: Sí, me meto dos rabos, me salen siameses. Algo així, sí.
3: Home, bé, bé, bé. Aquell dijous, bon aquell dijous comparteix cartell amb...
2: El va compartir.
3: El va compartir amb Cabaret Voltaire, Boys Noise, Daniel Avery, Scalar...
0: Sí, va ser una mica fora del que anàvem a escoltar, però bueno, era aviat i jo estava allà i vaig pensar, mira aquesta noia, quines coses tan divertides que diu, i que em sembla molt interessant.
1: Sí, sí. Collons.
0: Això ho escolta la muchachada.
1: Correcte, exactament.
0: I d'aquests dos dies hi haurà un grup de tipus Pàl·lida Tez que agafarà aquesta cançó i la tocarà amb guitarres i estarem
2: sí,
0: aquí corrent.
2: Exacte, sí, sí, molt bé. Sí, i serà excel·lent.
1: Molt bé, nois, realment no sé, després d'aquest gir d'aconteixements, no sé com lligar-ho, això, tio, no sé com dir, mira...
3: Et toca a tu, Miqui, una novetat, va.
1: No, una novetat, i amb això tancarem, farem un altre gir dramàtic, ja posats en aquest trapeo.
0: 180 graus.
1: I acabarem amb un clàssic, en realitat, perquè parlem d'un tema amb col·labora Beck, un gran grande. Arrel d'un treball que ha tret un artista brasiler que és, jo no el coneixia per res, però que sóc que és un mític important des dels 70 fent discos.
0: Ronaldinho,
1: correcte?
3: Un moment, Ronaldinho va treure disc ara fa poc, amb molta gent famosa.
0: amb mètrica.
2: Quina cançó feia? Feia una cançó, tio.
3: No, poca broma, va treure un disc.
1: Ronaldinho no és aquella...
2: Era... Feia una cançó, Ronaldinho, sí, sí.
1: Bueno, va, cabrons, Ronaldinho.
3: Basta, tararete, no és aquesta.
0: Va. Miqui, què m'has
1: dit? Vinga, va, no, és un tio que no coneixia, però té una veu també com molt... Així, molt croner, un tio molt potent. El seu Jorge, es diu, aquest...
0: Home, Jorge! El que va fer el disco de versions de Bowie.
3: De Bowie, que van utilitzar Life Aquatic, no?
0: Life Aquatic, sí.
1: Molt bé, doncs... aquí les viejas el coneixien, molt bé.
0: Llàstima que no sigui Carlinhos Brown.
1: Exacte.
3: Molt famós, Jorge.
1: Molt famós. Ha
0: de venir la primavera, seu Jorge, a presentar-lo.
1: Seu Jorge. Doncs tenim aquest treball amb Beck, que es diu Riverman, i amb això trencarem el programa d'avui i aprendre pel sac, xavales.
0: Riverman!
1: I ens acomiadarem tot seguit.
3: Gràcies a
1: vale,
3: tothom.
1: Perres?
0: Gràcies per la paciència.
2: No, ens acomiadarem. Ens acomiadarem perquè és fi de temporada.
1: Vale. Molt bé.
0: És veritat.
1: Doncs vinga.
0: L'any que ve.
1: Vinga. Betty came by on her way. Said she had a word to say about things today.

0: if he tells me all he knows about the way his river flows.
1: Llàstima que aquest temazo no arribarà a ningú perquè ja ens han abandonat fa molta estona. El programa.
2: Molta estona.
3: No és cert, hi ha fandom molt.
2: No. Però amb el Tostoneco que has fotut en puto Boards of Canada, tio.
1: Que cabron.
2: Has estat parlant puta mitja hora, tio.
3: Hombre,
2: però això sí. No suporten ni la teva germana, tio.
1: Ben, madre. Pues ara parlaré mitja hora més.
4: No hi ha hagut, ni un dia de reflexió abans de fotre-li la punyalada, tio.
2: Hòstia,
1: tio. Quina especial que foto, tio.
3: Mala llet.
1: El Rubén Mantel.
3: Jo crec que tu i jo, que no som de guitarres i som d'electrònica.
2: Ara. Ho he dit vosaltres aquesta vegada, eh?
3: Perquè sí. Ja estem plorant, però... Borges Quanada mereixia...
2: Broma, tio.
4: A mi m'ha agradat molt l'especial, m'ha agradat molt.
1: No cal arreglar-ho. No, jo volia dir una cosa. No faré un tostonaco, però és la segona temporada, fi de segona temporada.
2: Exacte.
1: I crec que és un moment d'una petita reflexió, no? I,
3: endavant.
1: No.
4: Mitjoreta més de Lluís.
1: No, meva. És una reflexió de tot. Jo penso que tenim ganes de la tercera temporada de Beats.
2: Hem renovat, no? Tercera.
1: Crec que el Carles ens ha renovat.
4: Ens han fet una oferta bona i ens hem quedat.
2: Bé.
1: El caire del programa ha anat variant i anem ara, d'entrevista especial a Taladrada Infinita. Però, bueno, tenim ganes.
3: Fas broma i jo crec que cal posar un punt una mica seriós amb això.
2: Parla tu i parlaré jo, per favor.
1: Que tanqui el...
2: No,
4: que tanqui el locutor.
2: No.
3: D'acord. El que volia dir és... hem fet aquest gir d'entrevistes a bandes. No? Abans ho comentàvem fora de micro, que, hòstia, quin plaer poder entrevistar les bandes que hem fet, Gazela, Ferran Palau... Paliatez, etc. Tios, està molt bé i crec que hem d'estar molt contents i hem de seguir empenyent en aquesta direcció. I l'altra cosa que volia dir, sense que plori ningú, és que vull felicitar el Miqui per tota aquesta gestió que
1: de
3: producció i de trobar les entrevistes i de conduir el programa, perquè fa falta que ens condueixi i que ens empenyi a venir aquí quan toca gravar.
1: És
3: un aplaudiment.
4: És el nostre líder, el nostre feeder.
2: No som pas merescuts aquests aplaudiments, perquè en realitat sou amics, sou germans, i per tant fer això plegats és un luxe, tio. Ho hem anat parlant fa molts anys, i reunir-nos els quatre aquí d'una estona i parlar de música, tio, és una passada. I ho podem fer en antena, ho podem compartir... I, Luigi, això que has fet avui de l'especial de Borges Quanada, tio, això no es fa, tio, a la ràdio, nen. Vull dir, això que hem fet és la diferència. Que ho sàpiga apreciar la gent, no crec.
1: Exacte.
2: Però... com a mínim...
3: Però imagina't aquell tio o aquella noia...
4: Aquell pavo que descobreix Borges Quanada... Poca broma, això comença així, eh? Hi ha un tio o una tia por ahí que avui descobreix Borges Quanada gràcies al Lluís.
2: Exacte.
1: Palidatez.
2: Palidatez, no, perquè no parlem en català i és difícil, suposo, per entendre, però...
4: Sí. O potser ja es coneixien.
2: Em refereixo, tio, aquestes coses que has fet, jo per mi marquen la diferència, tio, i per això fem el programa de ràdio. Altra cosa és que a gran públic no arribarem mai, tampoc és l'expectativa, no?
3: No
2: farem un programa a 40 principals, nois, això tenim clar, no?
1: Toni Aguilar.
4: Toni Aguilar.
3: Fernandisco.
1: Molt bé, doncs ens veurem a la tercera temporada.
2: Sí.
3: És sempre un plaer, eh?
1: Quants episodis portem, ja?
4: Si arribem vius a l'estiu.
2: Doncs 22, em sembla, 22, serà.
1: O sigui, 11 per temporada.
3: I també un agraïment, perdoneu, sí? Molt xapa, jo, Carles. Però...
2: No. Els Carles.
3: Escàner
1: FM.
3: Els dos Carles. I no oblidem, també, la gent que ens dona feedback i que ens escolta.
2: Molt bé.
3: Ens diu sempre... Sí. Gràcies.
4: Als nostres oients, a aquells oients fans que ens escolten cada programa i que no es cansen de sentir les nostres tonteries.
2: Correcte.
4: Moltes gràcies.
1: Bueno, doncs bé, després d'aquesta plorada col·lectiva...
2: Estàs plorant, Luigi? Plorant? Són llàgrimes?
4: Jo, quan s'acaba la temporada, sempre ploro una mica.
2: És com a primavera, quan s'acaba la primavera, com dèiem, no?
4: Ja, ara no merda. Mateix, no
3: depressió.
2: Exacte. Nois, això és tot. El que sí que ha passat aquesta temporada, que ho diré per tancar, és que se'ns ha anat la mà amb el timing.
1: És un problema, això?
4: No hi ha qui ho emeti per ràdio, això.
2: Exacte. No, de fet, ens tallen a Desvern, ens tallen en una hora. Si fa estona que no s'escolta ningú a Sant Just. Però sí, es
3: però,
2: pot dir.
3: Però tenim,
2: sí, pot dir.
3: Tenim el suport digital de les plataformes.
2: I escàner també, molt bé. Nois, seguim per aquí, farem push i potser...
3: I tornem al passat de l'estiu, no?
2: Exacte, tornem al setembre.
1: Amb novetats fortes.
2: Amb novetats fortíssimes, com sempre, especials, grups, tenim feina fortíssima.
3: A veure si al final puc fer alguna especial.
2: Per favor.
4: Primer capítol fas el teu puto especial.
2: Ja, tio, i tanquem-ho ja.
4: Aquella és la boca, ja.
2: Nois, bona nit.
1: Bona nit. Bon estiu.
2: Bon estiu.
4: El públic de l'estudi, aplaudim.

0: Perfecte. I què és el que hauries d'afrontar en aquests moments i no estàs afrontant? A què tens por? Què és el que està passant? Què és el que hauries de canviar? L'ego moltes vegades el que pretén és que canviïn els altres. No? Moltes vegades va per aquí la cosa.
1: Parlàvem amb la Jenny Moix de les etiquetes també que defineixen aquest ego i dius que també uns altres trets de l'ego són els objectius definitoris. Nos dan una meta a la que llegar, dius, y en ese ir andando hacia ella es donde, siguiendo el consejo de los maestros, deberíamos mirarnos y conocernos poco a poco. Pero a mí me da más bien, dius, que nos perdemos.
2: Sí. Mira, tantes vegades ens perdem amb els objectius. Jo ho veig molt en les investigacions. Ara sembla que parli d'una cosa que no és prou, però és així. Quan la gent fa una tesi, ho dic perquè és una metàfora de la vida, quan una gent fa una tesi doctoral o una investigació i tal, es parteixen d'uns objectius. Però aquests objectius va passant i els vas perdent de vista, els vas perdent de vista. O, per exemple, gent gran que s'apunta a psicologia per disfrutar i llavors com es contagia de l'estrès dels altres estudiants, perd de vista que estan allà per disfrutar, per gaudir, i s'ho passa malament. Ahir, justament, parlava amb una amiga meva que ja està jubilada. Clar, quan et jubiles, què fas, no? T'has de tornar a trobar un sentit. I jo, parlant amb ella, li deia, vale, jo estic treballant i tu no, però en realitat, el teu i el meu té el mateix sentit. Però ens perdem amb això, perquè jo crec que al final el que hem de tenir molt clar és que el sentit últim és estar bé. No l'objectiu, perquè quan l'objectiu et fa anar malament, has de deixar aquell objectiu, perquè en realitat l'objectiu per què el fas? El fas perquè està, per estar bé, no? Bueno, jo crec que ens perdem amb això. No sé si m'he explicat bé.
1: Sí, sí, no, i dediques un petit també capítol en el teu llibre parlant de les característiques d'aquest ego, en què bé, vas enfocant-te en diferents aspectes, no? Per exemple, en l'alliberament del no, dius, el subidón del sí, la liberación del no, també a partir d'un cas que et va passar, d'una proposta
2: estiu,
1: que vas rebre,
2: sí,
1: i a la qual vas acabar, al principi vas sentir, vas tenir, com tu dius, un subidón, però després vas dir que no.
2: Sí, sí, sí, sí. No, això va passar aquest estiu, que a ple agost em va arribar un email d'un investigador sobre el tema de les experiències extracorpòries, convidant-me a treballar amb ell, a col·laborar i tal, i clar, és que em va donar de plena l'ego. Perquè, ostres, que aquest s'hagi fixat en mi, uau, i vaig tenir un suïdon, i sí, però després ja amb els emails que ens enviàvem i tal, vaig dir ui. Llavors, quan li vaig pensar, mira, saps què, Jenny, digue-li que no. Li vaig dir el no, i em vaig quedar tan alliberada, però és que això també ho estic observant últimament, que quasi prefereixo dir no que sí. No sé com explicar-te. El sí, però el sí és enganyós perquè et dona un subidón inicial, però al tanto, perquè el sí és després porta en cua. Quan tu et compromets amb algú, és el subidón inicial, s'ha de mantenir. Llavors, penso molt. Bueno, crec que hem de pensar molt abans de dir que sí. Sí.
1: Feia referència a la doctora Moix a les experiències extracorpòries, a les nostres oients i oients que estiguin interessats. Els recordo que tenim un programa que vam fer amb ella i amb Vicente Merlo no fa gaire temps, que es diu Sortida del cos, Sortides del cos. Ho dic, el cito, perquè tu també hi dediques una part del teu llibre Olvida de ti, més cap a la recta final. Què té a veure, què tenen a veure aquestes experiències i els testimonis que reculls i els articles científics que has publicat, malgrat que abans hi va haver persones que rebutjaven tot això i que deien certes coses que no eren gaire agradables, que comentes en el llibre. Què té a veure amb aquest Olvida de ti?
2: Mira, jo el llibre... ja has vist que començo per una part molt psicològica, els pensaments, l'ego, l'estimar-nos a nosaltres mateixos, i vaig a aquesta part més psicològica a una part més transcendent. És una part transcendent que jo hi he arribat, com diguéssim, com de gran, perquè abans jo aquesta part transcendent no la veia. Però, clar, a l'estudiar experiències extracorpòries, que és persones que surten del seu cos, algunes es veuen des de fora, altres viatgen, i l'explica a partir d'aquest programa de ràdio. Més d'una persona s'ha posat en contacte amb mi i la gent m'ha explicat coses estranyíssimes, i és gent que no és gent que estigui malament, vull dir, no són al·lucinacions, les persones ho viuen com molt real.
1: Tu també dius que no són, que no hi ha trastorn mental ni malaltia.
2: No hi ha, perquè a més no ho dic jo, ho diu la bibliografia al respecte, no hi ha, val? Amb la qual cosa, tot això, jo crec en aquesta part transcendent i crec en aquesta consciència més enllà del jo. Crec en aquesta consciència. Llavors, en el llibre parlo del jo per oblidar-nos de nosaltres, llavors anar a aquesta part més transcendent. No em refereixo a il·luminar-nos, a veure, ojalà, no?, que ens poguéssim il·luminar i tal. No em refereixo tant a il·luminar-nos com a obrir-nos una mica, obrir-nos. Per exemple, el tema de la creativitat. Quan estàs creant, només pots crear si t'obres i tires cap enrere totes les teves preocupacions, els teus objectius, si estàs escrivint i estàs pensant quanta gent llegirà el llibre, com haig de fer propaganda, això que estic dient, com serà rebut. Si vas pensant tot això, per exemple, a escriure un llibre, no escrius. Llavors, per la creativitat, perquè et vinguin idees noves, t'has d'oblidar de tu. És que per tot t'has d'oblidar de tu. Quan estàs amb una persona, si realment vols connectar, t'has d'oblidar de tu per connectar amb l'altre. Llavors, jo en el llibre, aquesta part més transcendent, ja no vull posar ni l'etiqueta d'espiritual. El que vull dir és que ens hem d'oblidar de nosaltres, ostres, per contactar realment amb la vida. I jo de vegades ho veig també, això de l'ego, de vegades l'ego és com una presó amb barrots. Amb barrots, val? Clar, il·luminar-se seria sortir de la presó. Però per als que no ens il·luminem, val? Jo sí que en la meva vida he vist que hi ha barrots d'aquesta presó que he anat trencant. Creences, que en el llibre n'explico algunes, no? Creences que jo tenia, paf, i les trenques. I trenques una creença i el món és més ample. T'alliberes, dius, buf. Jo aspiro això, anar trencant barrots per contactar amb aquesta part més ample de la vida.
1: Déu-n'hi-do. O sigui, aquí ja tu has obert molts fronts. O sigui, per anar pas a pas, les creences formarien part de l'ego, no?
2: Totalment. Val. Mira, en el llibre poso fins i tot... En el meu cas, les cloises a la marinera formen part del meu ego. O sigui, fins i tot el que mengem. Perquè fixa't que això és un exemple tonto, però també és un exemple. Si tu i jo anem a un restaurant, jo agafo la carta, tu agafes la carta i tu i jo mirarem coses diferents. Jo aniré, si hi ha cloixes a la marinera, a mirar les cloixes a la marinera. I potser hi haurà altres coses que podrien estar bé, que potser el meu cos en aquest moment li aniria millor, o que si provés m'encantarien, però estic tancada a les quatre coses de la carta que sempre miro. La carta és la vida.
1: Bé, doncs, recordo, pel que fa a les experiències d'extracorpòries, recordo que van quedar, crec, tot força ben explicat en el programa que hi vam dedicar a Sortida del Cos, que la nostra audiència pot trobar a la plataforma 3CAT, pot recuperar, perquè allà crec que va ser molt enriquidor. Si hi hagués alguna cosa que després volguessis afegir, evidentment serà molt benvinguda, perquè tu continues amb la investigació,
2: sí,
1: no? A nivell internacional és aquesta,
2: sí,
1: investigació. Espero que hi hagi un abans i un després. Estem parlant de gent que no ha estat clínicament morta, sinó que en vida, o sigui, no estem parlant de les experiències properes a la mort, amb el benentès que hi ha molts punts de connexió, però no, són persones que vives, volent-ho o sense voler, surten del cos, i se'n van a viatjar, no, etcètera.
2: Bueno, llocs... i ara estic molt centrada, també, i és molt interessant, avui mateix llegia les entrevistes que he fet, amb les revisions de vida. Que això també és una cosa, un misteri de la ment. Vull titular, si m'atreveixo, a l'article que escriuré de revisions de vida, tenim un àngel de la guarda, la ment, perquè en situacions de revisió de vida, o sigui, la ment revisa la vida, i la gent, molta gent diu, vaig veure la meva vida, vaig veure que ja me'n podia anar en pau. Què vull dir? Vull dir que la naturalesa, sempre diem que ens prepara i ens ha dissenyat el cos per sobreviure. Això sempre es diu, per sobreviure. Vale, és per sobreviure, no? L'evolució per sobreviure. Però també ens ha preparat el cos, hi ha com un mecanisme involuntari perquè ens n'anem en pau. És que és brutal.
1: Serà molt interessant llegir aquest article i veure també amb aquest títol qui te'l publica. No, a veure, és
2: jo
1: un gran títol.
2: Jo vaig trencant esquemes.
1: És un gran títol. Bé, tornem a l'ego. M'agradaria, a la línia que comentàvem abans de veure fins a quin punt és l'enemic, comentar la visió d'un psiquiatre, Mark Epstein, des del punt de vista budista. Diu que Occident s'ha malinterpretat la idea oriental de destruir l'ego. Ell diu, l'ego no és l'enemic, és una eina d'adaptació. El budisme no busca l'eliminació de l'ego, sinó l'alliberament de la seva tirania. El problema no és tenir un ego, sinó creure que l'ego és tot el que som. Necessitem un ego fort i sa per poder tolerar les angoixes de la vida i precisament per poder meditar correctament. Ho dic sobre aquest ego fort i sa, Joana Frigoler, fins a quin punt és necessari, perquè en aquest mateix programa, ja fa anys, el psicòleg Joan Garriga ens va dir que en la primera meitat de la vida fora bo tenir un ego fort i sa, i a la segona meitat de la vida, com si diguéssim, anar-lo desmuntant. Faries teves aquestes paraules, Joana?
0: Sí, i tant. L'ego són les creences, no? Llavors, que les creences els anem donant forma en el nostre hemisferi esquerre. Jo per això parlava tant de l'hemisferi esquerre. I després, a mesura que anem tinguent experiències, ens anem explicant i reexplicant per estar segurs que aquelles creences que tenim continuen sent vàlides. Aleshores, a la segona part de vida, les creences les haurem d'anar desmuntant, perquè ens adonarem compte que aquestes creences, que eren blanc o negre, A o B, bueno, ens fallen.

0: o d'alegries que s'han anat repetint al llarg de la meva vida i començo a fer consciència que també tinc un hemisferi dret. L'hemisferi dret és el que veu la vida amb colors, és el que ens connecta amb les emocions i és el que ens permetrà connectar-nos amb el cos i fer consciència que quan nosaltres, jo abans d'ensenyar la gent a meditar, el primer que ensenyo és a detectar l'emoció i a buscar els records i a donar-me en compte que en el meu cos, no pas en el meu cap, no pas en el meu hemisferi esquerre, hi ha memòria de tot el que he viscut i que tot això que he viscut m'està influint en el que estic fent ara. I aquí ve la meva humilitat de donar-me en compte que jo no ho controlo tot des del cap. I a partir d'aquí, si anem evolucionant, començarem en el camí de la meditació, de l'autoconsciència, de l'autoconeixement, de ja fer, bueno, no cal que parlem ja del nostre camp magnètic, de l'aura, i aquí comencem doncs, amb els viatges astrals, o el que parlàveu fins ara, les revisions de vida, tot això. Si no desfem l'ego, no ens podem veure al completo. I el completo és un cervell molt més complet i tot el que tingui ordre, línia recta, sigui coherent i sigui ben ordenat i sempre ho fem bé, malament rai, sí. Malament rai. Això ve de l'ego segur.
1: De tota manera, hi ha crisis, geni moix, personals que ens descol·loquen totalment fins al punt que l'ego, que ja no cal fer cap treball amb l'ego, perquè és a dir, es desmunta de cop i volta, no? Tota aquesta estructura egoica.
2: Tu m'estàs parlant de persones, diguéssim, que diuen que s'han il·luminat.
1: No, o també crisis, és a dir, quan van mal dades, quan la persona pateix de cop i volta, no?, un diagnòstic, segons quin diagnòstic, vale. la mort d'algú estimat, un accident, no?, que la vida es capgira com un mitjó, i dius, de llavors s'esfondra l'ego.
2: Sí, jo crec que és una mica el que deia ara la Joana, jo crec que en aquests casos, quan toquem la vida tal qual, crua, m'estàs parlant de tocar la vida crua, que se't mor un fill o tens un càncer, ostres, la vida és això, tota la paradeta que t'has muntat, tota la paradeta que t'has muntat es pot desmuntar. I llavors és quan toques la humilitat i a partir d'aquí vas. Però de vegades, perquè es desmunti la paradeta, ens fa falta com molt patiment, eh? Jo me'n recordo una infermera que vaig conèixer fa anys que va tenir aquesta malaltia que no recordo, que és com una escafandra que et quedes, que només pots moure un dit o la parpella, ¿vale? Ara no sé com es diu aquesta malaltia, bueno, una malaltia d'aquelles que no et pots moure, després es va anar recuperant mica a mica i tal, però em deia, jo fins i tot sabia, si el síndrome de Guillain-Barré o alguna cosa així, i em deia, jo estava a l'hospital, ella era infermera i sabia el que tenia, jo estava a l'hospital així, sabent el que tenia i tal, diu, però la gent de lo que tenia que fer encara la tenia al cap. Entens aquest? Vull dir, estàvem en una situació límit, però l'agenda, que en aquí podria ser la metàfora de l'ego, la tenia agafada i no la deixava anar. Vull dir que de vegades ens costa. Mira, i també amb això de les experiències extracorpòries o experiències estranyes, també és molt curiós, perquè hi ha gent que viu experiències impressionants, però després, llum, es fiquen a dins de l'ego i no les transformen, perquè un dels articles que estic a punt de publicar és que no a tothom transforma una experiència extraordinària. No a tothom, eh? Perquè de vegades l'ego és tan com sòlid que la persona té una experiència extraordinària i tal, però després arriba dins de l'ego i segueix com tot igual. I en canvi altres no, altres es transformen.
1: És fort perquè la persona, els casos que tu comentes, no ho viu com una mena de fantasia, sinó que sap que allò va ser real, al 100%. I malgrat això no hi ha transformació.
2: No, en molts casos no hi ha transformació. A veure, quan són experiències simples, perquè hi ha les simples de que te'n vas, et veus des del sostre i tornes, vale? I després les més complexes. Quan són complexes de que ja passen coses molt estranyes, viatges per l'univers i aquestes coses, llavors la gent normalment sí que es transforma, perquè és tant el que ha viscut que no hi ha forma d'encabir-ho a les quatre idees que tenia abans. Però quan la gent se'n va i es veu des de dalt i torna, i això li passa una o dues vegades a la vida, encara que ells et diuen no, va ser molt real i tal, però diuen, bueno, igual aquell moment estava nerviós, no hi pensa, no. Els molesta fixa't, a veure, els molesta, vull dir, fixa't que nosaltres, abans la Joana ho deia molt bé, som molt ordenats, volem les coses molt ordenades.

0: Llavors, això és com el de dretes. El que és molt de dretes, si un partit d'esquerres fa alguna cosa bé, no vol ni veure el que ha fet bé el partit d'esquerres. És una persona que no, gens, no té una mirada ampla, transcendents i tal. Li passa una cosa aquesta puntualment. A veure, no em toquis la barraca. I molta gent no es transforma.
1: És clar, es desmunta tot un sistema de creences. Aprofito per l'avinentesa també per recordar-ho a la nostra audiència i a la Joana Frigoler, perquè com vam comentar en aquell programa, la doctora Moix ha publicat ja dos articles amb dues prestigioses revistes científiques. És a dir, que no estem parlant de qualsevol cosa. La Joana Frigoler ja sé que integra, que tu en el teu coneixement i en la teva experiència integres tot aquest tipus d'experiència, també i la mirada espiritual.
2: O sigui, cada vegada més les persones confien, s'obren i t'apareixen persones que t'expliquen experiències que han tingut o coses que han vist, però, bueno, desmuntar les creences i el tinglado que tinc muntat i la por a perdre la credibilitat que jo tinc, doncs prefereixo que en el meu entorn, com que no ho acceptarien, doncs no ho explico i ja està. I ja està, perquè la vida quotidiana continua i aquí no ha passat res. Però, bueno, a mesura que això se'n vagi parlant més obertament i vagi sortint en els mitjans, tot això és el de sempre. Després resulta que van sortint un piló de gent que, no? Jo dic que van sortint de l'armari, ja està, i ens anem mostrant i anem parlant, però és que fins i tot amb la nostra professió de psicòlegs o de coach, doncs, home, també podríem ser tillats d'una mica xiflats, no? Llavors, doncs l'ego qui fa la seva feina a l'hemisferi esquerre.
1: Sí, t'has trobat resistències quan ho vas explicant, Jenny Moix?
0: Resistències a la universitat, els meus companys tampoc en parlo molt, d'aquest tema. Però mira, l'altre dia vaig parlar amb el director d'una revista espanyola perquè m'agradaria publicar un article més científic, divulgatiu, resum dels altres articles, parlant de com el psicòleg a la consulta ha d'abordar les experiències extraordinàries. Perquè és molt delicat, perquè clar, aquí hi ha una cosmovisió. Tu pots tenir una cosmovisió i el pacient o el client pot tenir una altra, i cap cosmovisió és certa o és falsa. I em va agradar molt, perquè jo li vaig dir, mira, és un tema una mica original, li vaig posar entre cometes, no sé si encaixaria a la teva revista per presentar-lo, perquè passi la revisió que ha de passar sempre, no? I em va dir, sí, pot ser interessant aquest tema. I mira, Gaspar, em vaig posar molt contenta.
1: Bé, perquè no sempre has tingut reaccions
0: no.
1: així,
0: No.
1: En alguns casos ha sigut difícil arribar a la publicació amb alguna revista científica d'aquests estudis, d'aquests treballs. Recordo, com sempre, que aquí hi ha casos que es poden verificar i en els que no estem parlant d'al·lucinacions ni imaginació de la persona. Per exemple, una dona casada que mentre dormia va tenir un viatge, el que diria un viatge astral, és a dir, se'n va anar fins a l'habitació, no?, del seu amant.
0: Sí.
1: I no hi havia estat mai.
0: No.
1: Un dia que hi va anar presencialment va veure que coincidia exactament amb el viatge, per dir-ho així, astral que ell havia tingut.
0: Però mira, aquest exemple és molt bo, perquè aquesta noia, quan li va passar, que li va passar mentre dormia, va fer aquest viatge, o diem-li com vulguem, a l'habitació del seu amant, val? I ho va viure com molt real. Però llavors, aquesta noia va dir, ostres, m'estic tornant boja. O sigui, ella mateixa no va dir, això és real i la cosmovisió l'haig d'obrir. No, la primera explicació que es va donar a ella mateixa és, m'estic tornant boja. Però després, boja perquè ella, a més, com se sentia culpable, perquè el seu amant estava casat, val? Llavors va anar a l'habitació i va veure l'amant amb la dona. I llavors, quan va anar a l'habitació de veritat, va veure que era la mateixa. I al veure que era la mateixa habitació, va dir, no estic boja, jo aquí he vingut en aquí. Entès el que et vull dir? Però fixa't, si no hagués sigut perquè després va anar a l'habitació i va veure que era igual, encara pensaria ara que estava boja, que era conseqüència d'un trauma o d'una culpa que tenia dintre.
1: I tot això, evidentment, si s'abordés, no?, en el context d'una consulta psicològica, estaria bé que fos, no?, de la mà d'un o d'una terapeuta obert de mires, En aquest sentit, és una mica la línia del que tu vols...
0: Clar, obert de mires, però també respectant molt quan la persona no està oberta aquesta cosmovisió,
1: Les dues coses,
0: Les dues coses, perquè tu el que no pots pretendre és que si una persona no està oberta, obrir-la. Perquè si no està oberta és per algú. Llavors s'ha d'anar molt amb cuidadet.
1: Clar. I no és la teva feina obrir-la,
0: Clar, la teva feina no és obrir, la teva feina no és canviar una cosmovisió, perquè d'entrada, clar, nosaltres estem aquí amb la nostra cosmovisió i molt segurs de la nostra cosmovisió, però qui diu que la nostra cosmovisió sigui la certa? Hem d'anar molt amb compte, perquè aquí també hi ha el nostre ego, Gaspar,
1: La humilitat de la qual parles tu sempre,
0: clar,
1: també,
0: és que aquí també està el nostre ego, nosaltres, transcendència. Escolta, si tot això és un joc d'ordinador, que no hi ha ni transcendència i tal, que hi ha algú... A veure, ho estic exagerant i posant una tonteria com a exemple, però què sabem?
1: Cada cop saps menys coses, Jenny?
0: Sí.
1: No sé, Joana, afegeixi, posi cullerada.
2: Sí, això és igual que quan, te venen persones amb determinades creences religioses o el que sigui. Clar, nosaltres tenim les nostres pròpies creences i el que hem d'aprendre com a professionals és que nosaltres hem de legitimar les creences de l'altre. Legitimar i també podem oferir, jo crec, el nostre punt de vista, però des d'aquesta humilitat que apunta la Jenny, és a dir, tan legítima és la teva mirada com la meva. Ara, jo també, és a dir, quan a mi una persona em diu no crec en aquestes coses, dic, doncs provem-ho, no? I el convido a meditar, el convido a fer teràpia energètica, el convido a constel·lar, i aleshores que ho visquin, i des d'aquest viure, doncs després hi ha gent que arriba més aquí o més enllà. Però sí, per descomptat que nosaltres no tenim la veritat, perquè és que si no tornem a caure en l'ego una altra vegada. Aquest és el
1: un
2: tema.
1: Aspecte més que ens pot ajudar a identificar el nostre ego. A partir d'una anècdota que et va passar, Jenny, quan algú, tu parles dels nostres mars de referència, el nostre país, la nostra terra, etc. I em sembla que va ser una noia llatinoamericana que et va criticar els europeus. I tu et vas posar nerviosa, perquè et vas sentir al·ludida, no?
0: És que, clar, començar a parlar malament dels europeus, i em diràs a mi què m'importa, sí? Què importa a mi la meva vida que aquella noia parlés malament dels europeus? Però llavors aquí vaig descobrir un botó, perquè, a veure, no li vaig dir res, però estava com sulfurada per dintre. Llavors vaig pensar, a veure... No s'està ficant ni amb Espanya, ni amb Catalunya, ni amb el meu poble, ni amb mi, ni amb els meus fills i tal. Està parlant d'un constructe europeu que ella s'ha muntat d'una manera... Realment és molt important veure aquestes coses perquè veus els teus botons, no?, del teu ego, quins són. Jo, per exemple, un botó que tinc, ja m'he donat compte que allò d'europeu a mi no sé per què, tal, però, per exemple, jo tinc el botó de l'ego salvador. Jo quan algú em diu alguna cosa, doncs jo tinc l'ego salvador que haig de salvar aquella persona. I clar, i no pots anar a la vida amb un ego salvador. Igual l'altra persona només et vol explicar alguna cosa, però tu ja faries alguna cosa. I aquí hi ha moltes coses. També l'ego de que vols ser bona psicòloga, has de demostrar-te a tu mateixa que tots els coneixements que tens serveixen per alguna cosa. Crec que està molt bé observar-se i veure... Les teves reaccions.
1: Val, o sigui, això sol ja ens ajuda a identificar, no?, què ens toca la fibra, ens ajuda a desdibuixar una miqueta l'ego, potser, com a mínim a prendre en consciència.
0: Jo un exercici que els hi faig fer als meus alumnes, no sé si ho he explicat aquí, probablement sí, és els poso en parelles, una ha d'explicar alguna a l'altra i l'altra no pot dir res. No per arribar a la conclusió de que no es digui res quan s'escolta, sinó només per veure... el que tu et reprimeixes, què diries? Llavors, per exemple, coses que la gent es reprimeix, de dir, a mi també m'ha passat el mateix, llavors expliques el teu i l'altre no parla, o de donar-li un consell ràpid. És molt bo fer aquest exercici de reprimir-te, perquè quan et reprimeixes, veus molt el que vol sortir, veus molt per on saltaries, llavors vas veient el teu ego.
1: Més ego, escrius, Jenny, més patiment. Més patiment, més soledat. I també dius que això podria ser un titular. Molts suïcidis són, en essència, assassinats de l'ego. Què vols dir? Com més entrem dins la construcció del nostre problema, com més entrem a la construcció del nostre ego, més sols ens sentim, dius. I és que el punt d'unió amb els demés mai és a través de l'ego.
0: El pare dels meus fills es va suïcidar. i vaig veure claríssimament que era un suïcidi del seu ego, perquè o sigui, no havia passat res tan greu en la seva vida com perquè tingués que suïcidar. Tenia molts recursos, entre altres ens tenia nosaltres, val? I ho explico perquè, clar, hi ha moltes famílies que suposo que s'han trobat amb el cas d'algun suïcidi i sempre et penses que no has fet prou, que l'altre, però és que l'altre està sol. L'altre està sol, està aïllat. Està dintre del seu ego, no pots accedir-hi per molt que vulguis. A mi moltes vegades molta gent m'ho ha dit, saps què puc fer? No hi arribo, bueno, que l'altre se senti que estàs tu allà, però l'altre està aïllat en el seu ego, és que per arribar-te a suïcidar és que et sents molt sol, eh? No veus cap altra sortida, estàs en aquella presó i no veus res més, eh? Vull dir, per mi el suïcidi és són uns suïcidis, és que vols matar el teu ego.
1: De tot això no en parles en el llibre. Gràcies per la confiança i per explicar-ho al programa. Esperem que aquesta reflexió pugui ser d'ajut a algunes persones que ens estiguin escoltant.
0: Jo quan es va morir, bueno, es va matar o es va suïcidar, jo els hi vaig dir als meus fills, a veure, el primer que els hi vaig dir, que encara estàvem a la casa, els hi vaig dir, d'això en parleu, eh? O sigui, d'això en parleu, perquè la gent ho oculta. Això no és cap vergonya. Això se n'ha de parlar.
1: Recordo que tenim un programa per l'audiència que pugui estar interessada que es diu Dol per suïcidi, que és un dol en què, entre moltes altres coses, la persona experimenta normalment sentiments de culpabilitat, molts sentiments de culpabilitat afegits, a sobre.
0: A sobre. Sí. Són molt dolents, sí.
1: I en aquest mateix programa ens deia la doctora Mònica Conill, professora de la Universitat de Girona i experta en l'àmbit del dol, com tenir una visió espiritual, no? Abans la Joana parlava de creure-hi o no creure-hi, no? Però bé, com a mínim tenir aquesta mirada ajuda en aquests processos. Tal com ens deia ella, el dolor no te l'estalvia ningú, l'has de travessar, però els dols, pel que veu ella a partir de la seva experiència, tendeixen a ser més breus, més curts, més o menys aproximadament la meitat de durada. Val la pena tenir-ho present.
0: Sí.
1: Com ens pot ajudar aquesta visió espiritual també davant el dolor, a fer front al dolor.
0: Totalment.
1: Bé, abans d'acabar, hem començat parlant de l'ego, hem acabat parlant del suïcidi, és cap on ens ha dut la conversa. No sé si ens hem deixat alguna cosa que tenies prevista dir, Joana, que la Joana es troba a Girona, en relació a l'ego, que no hàgim dit, per acabar.
2: No, només que jo crec que hem parlat de la vida i també, per tant, de la mort, i el suïcidi o la mort és la que ens porta cap a la humilitat i a desmuntar d'una manera sobtada totes les creences que teníem i tornar-les a refer i, per tant, a desmuntar l'ego.
1: Dones molta importància, Jenny, a la humilitat.
0: Bueno, és que justament el capítol de les experiències extracorpòries l'explico per acabar parlant de la humilitat, perquè per mi és el més important, o sigui, el fet de saber, hi poso molts exemples de pares, no? Que els pares hem de saber que no sabem el que els hi convé als nostres fills. Jo crec que la humilitat et descarrega. O sigui, crec que no sabem el que els hi convé als fills, el que ens convé a nosaltres, no ho sabem. Llavors, de vegades la gent es pensa que ser humil és ser sumís, perquè la gent ho confol. No, ser humil és pensar que no ho pots controlar tot. Llavors et descarregues.
1: El llibre es diu Olvídate de ti, vive desde el centro. L'ha publicat Jenny Moix, es troba a Amazon, no?
0: A Amazon, sí.
1: Gràcies, Jenny.
0: A tu.
1: Molt bon estiu. També Joana Frigoler, des de Girona. També molt bon estiu. Molt bones vacances, si les fas.
2: Vale, gràcies.
1: Una abraçada. D'aquí uns instants, a l'Ofici de Viure, Sergi Torres.

0: A Catalunya Ràdio, l'ofici de viure. Amb Gaspar Hernández.
1: Sergi Torres, tancant l'ofici de viure com cada dissabte, ben retrobat.
2: Gràcies,
1: Sergi, avui parlant dels codis ocults. De què estem parlant?
2: A la nostra manera de ser, de comportar-nos, decisions que prenem, maneres de mirar la vida, les idees que tenim sobre la pau, l'amor, la societat, darrere hi ha tot un grup de creences i de codis que no veiem, que els donem per fets. Per què? Perquè vivim identificats en la nostra manera de ser, vivim identificats en la nostra manera de pensar. Què vol dir? Que en lloc de ser conscients de què estem pensant, el que veiem és com són les coses. Per exemple, si jo ara tinc un pensament del que és aquest got que tinc al davant, no m'adono que estic tenint un pensament del got. El que veig és que estic veient el got directament, perquè utilitzo el pensament per veure. Aleshores, jo em pregunto quants codis ocults, quants pensaments familiars, socials, de l'època en la que vivim, quants d'aquests pensaments formen part del meu sistema mental, que jo penso que sóc jo, però que no ho sóc. És a dir, a quants grups de creences, a quants pensaments socials, familiars, jo estic responent, o estic nutrint, o estic representant cada cop que prenc certes decisions que no em representen i que no sóc jo. Per exemple, dins de les relacions, quants pensaments sobre la relació que jo pugui tenir són meus o quants són heretats de la meva família? Quants pensaments que jo tinc del que és, per exemple, la sexualitat o la pau mateixa o la manera d'estimar són realment experiència meva o són experiència heretada? I aquí, de nou, comença el pensament que, d'alguna manera, qüestiona la manera de mirar per poder explorar. Explorar què és ser jo, explorar què és una relació, explorar què és sentir.
1: Des d'aquest punt de vista no som tan lliures, potser, com creiem.
2: Aquesta és la clau. Quan comences a donar-te'n d'això a mirar, veus que no tens la llibertat que creus que tens. Quan vas a un supermercat, per exemple, existeix el neuromàrqueting. Neuromàrqueting el que estudia és com fer-te comprar allò que volen que compris. Aleshores, com que saben com respons, saben què t'agrada, en grups de creences, per estrats culturals, socials, etc., doncs es dissenya un producte perquè encaixi amb les teves creences, literalment. Per tant, tu vas al supermercat i tu dius jo escollo aquesta marca lliurement. No és veritat. No som tan lliures com pensem. Ho som essencialment, però les creences no ens permeten experimentar-la.
1: Sergi Torres, moltes gràcies.
2: Gràcies.
1: Als oients i a les oients també. Moltes gràcies. Una abraçada.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
1: Bona nit, us informa Gemma Bonet. L'últim balanç del terratrèmol de dimecres a Veneçuela és de 1.430 morts, més de 3.000 ferits i prop de 3.100 persones sense casa. Unes xifres que poden augmentar encara molt més perquè queden 50.000 desapareguts. Els equips de rescat desplaçats d'una vintena de països lluiten encara per trobar supervivents sota la runa, mentre aquest dissabte hi ha hagut noves rèpliques que en principi no han fet més víctimes. La zona més afectada és l'estat de La Guaira, al nord de Caracas, que ha estat militaritzat i s'hi ha restringit l'accés. Jorge Rodríguez és el president del Parlament veneçolà.
2: Yo sé que hay mucho deseo, muchas ansias de colaborar, mucho deseo de acompañar a las personas que hoy sufren en el estado de La Guaira. Pero eviten bajar al estado de La Guaira para poder facilitar el trabajo de rescate de las personas que se encuentran bajo los escombros, que es un trabajo contra el reloj.
1: El govern espanyol també ha actualitzat les víctimes de residents a Veneçuela afectats pels terratrèmols. Hi ha 6 morts, 133 desapareguts i 14 localitzats sota la runa. Més notícies amb la Montse Mir.
3: El secretari general dels socialistes, Pedro Sánchez, no ha fet autocrítica al Comitè Federal del PSOE a Madrid. Ha admès que podrien haver fet més, però també ha assegurat que sempre han estat contundents.
4: Vamos a limpiar lo que haya que limpiar, como estamos haciendo. Vamos a defender la verdad donde traten de sepultarla a base de mentiras. Y vamos a seguir gobernando para quienes necesitan que este país avance.
1: Els Mossos han detingut una dona de 41 anys per la seva possible relació amb la mort de la seva parella, Sant Salvador de Guardiola, al Bages. La dona, que era infermera a l'UCI de l'Hospital de Manresa, està ara acusada d'enverinar amb medicaments la seva parella, un bomber de 46 anys. La investigació policial dels darrers mesos ha permès relacionar la dona detinguda amb aquests fets. L'home va tenir un incident mentre conduïa. Feia cops de volant i estava desorientat. Arran d'aquells fets, el van ingressar a l'hospital. Al cap d'uns dies li van donar l'alta, però dies després va acabar morint.
3: Un home ha resultat ferit per arma de foc després d'una baralla al barri del Bon Pastor de Barcelona. Segons informen els Mossos d'Esquadra, aquest dissabte a la tarda hi ha hagut una discussió i un dels implicats ha disparat diversos trets contra un altre que ha resultat ferit. Ha estat traslladat a un centre hospitalari en estat greu, però no es tem per la seva vida. Una altra persona també ha quedat ferida lleu per una bala rebotada. Els Mossos d'Esquadra busquen l'autor dels trets per aclarir les circumstàncies que han desencadenat aquest nou tiroteig a la capital catalana.
1: El Departament d'Educació ha rebut prop de més de 100.000 sol·licituds per començar al setembre un primer curs de grau mitjà o de grau superior. En els dos casos, pràcticament 9 de cada 10 estudiants han acceptat que el sistema els assigni una alternativa en cas que no puguin obtenir cap plaça en una de les peticions que ja hagin fet. Es tracta de la principal novetat del procés de preinscripció d'aquest any. El director general d'Ordenació i Integració de Formació Professional és Ricard Coma.
5: Que un 88% de les sol·licituds de l'alumnat de grau mitjà i grau superior hagin marcat la casella de rebre una assignació, malgrat aquesta no estigui entre les seves primeres opcions, creiem que manifesta la prioritat dels joves per voler estudiar formació professional per davant d'altres estudis, cosa que hem de valorar molt positivament.
1: A partir del 10 de juliol es publicaran totes les assignacions de la primera tanda en què els aspirants es matricularan de totes les peticions assignades. I ara els esports. Aquest diumenge comencen els setzens de final del Mundial de Futbol. El primer enfrontament que jugarà serà entre Canadà, una de les anfitriones, i Sud-àfrica. Nico Williams pateix una lesió muscular a l'abductor dret i Jeremy Pino un esquinç en una clavícula, segons ha fet pública la Federació Espanyola de Futbol. Els dos jugadors seguiran amb la concentració de la selecció espanyola.
3: Aquest diumenge en bàsquet, Catalunya juga un partit amistós al Nou Congost de Manresa contra la Gran Bretanya.
1: En motor, Raúl Fernández ha guanyat la cursa sprint del Gran Premi de dels Països Baixos de MotoGP davant del japonès Ogura i Fabio Di Giannantonio. El líder del Mundial, Marco Bezzecchi, ha estat quart i Marc Márquez ha acabat sisè.
3: La cursa llarga d'aquest Gran Premi serà demà a les 2:00 PM amb Jorge Martín des de la pole i Marc Márquez sortint setè. La cursa la seguirem a l'app i al web de Catalunya Ràdio, també la plataforma 3CAT.
1: També amb motor, George Russell sortirà des de la pole al Gran Premi d'Àustria de Fórmula 1, seguit dels Ferrari de Charles Leclerc i Lewis Hamilton. Demà a les 3:00 PM es farà la cursa.
3: I la ciclista catalana Mireia Benito s'ha proclamat campiona d'Espanya de ciclisme en ruta. La del Llorenç del Penedès aconsegueix el doblet, ja que aquest dijous es va proclamar campiona en la prova contrarrellotge.
0: Fins aquí les notícies.
6: Al restaurant Caníbal mirem el món a través dels seus gelats.
7: Quan diem gelats, sembla que parlem d'una recepta universal, però si viatges una mica, descobreixes que cada cultura ha desenvolupat màquines diferents per controlar el fred.
6: Com els fem aquí, als Estats Units, al Japó o a Mèxic?
7: Els italians el converteixen en crema, els americans en escuma, els japonesos en neu, els mexicans amb encenalls i els indis amb una llet concentrada i perfumada. Són tot de formes diferents perquè algú en algun moment va inventar una màquina específica per poder-ho fer, no?
0: Un restaurant Caníbal a Berlín. Aquest diumenge, a partir de 1:00 PM, amb Paula Molés.
8: A punt semàfors! Comença la cursa de MotoGP!
9: Quan hi ha Mundial de Motociclisme, connectem amb Univers MotoGP amb Damià Aguilar.
10: Sempre amb doble transmissió a l'app i al web de Catalunya Ràdio i també a 3CAT. El dissabte la cursa sprint i el diumenge la cursa de Gran Premi.
8: Això pot ser frenètic!
9: Els caps de setmana amb Mundial de Motociclisme, Univers MotoGP amb Damià Aguilar.
10: Aquest cap de setmana, Gran Premi dels Països Baixos.
9: Univers MotoGP.
10: Perquè el Mundial és nostre.
9: A l'app i al web de Catalunya Ràdio i també a 3CAT.

0: Canals i Munner, més conseller, us ofereix el Tast Vertical.
1: Tast Vertical a Catalunya Ràdio, amb Empar Moliner.
2: I amb la Sole García Insua, què tal, senyora? Com està vostè?
3: No puc estar millor.
2: No, jo tampoc. Sempre amb vostè. Estàs tant coses bones... Quedar amb vostè és ideal.
3: La vida em somriu,
2: sí.
3: Diguéssim, eh?
2: Sí. Sí, tot et surt bé.
3: No entrarem en detalls, millor, va.
2: La Sole García Insua, però també l'Albert Castellví, l'Àlex Torió i la Gisela Cot a les vies de so. I'm a river and it's a town. Just about to turn into sea. En aquest programa sempre diem que ens agradaria molt despertar vocacions. Ens agradaria molt que algun jove, alguna jove ens digués: ai, faré enologia, eh? Que sí, que ens agradaria.
3: Home, seria molt maco. Enologia o qualsevol cosa relacionada amb el sector, eh?
2: Sí, seré pagesa, seré sommelier. Però en aquest cas, si algú ens està escoltant i diu: mira, va, faré enologia, doncs ha anat a parar el dial ideal. El dial ideal. Perquè hem de parlar amb una persona que acaba de guanyar un premi. Ell és el Damià Deas. Què tal, Damià?
4: Hola, bon dia.
2: Ets el guanyador del premi Enòleg Sènior a la nit de l'enologia 2026. Una nit extraordinària, una festa dels enòlegs.
4: Així és una festa dels enòlegs. Home, el tema de sènior ja és allò que et marca una mica, no?
2: Però... o me'l doneu ara o fareu salat.
4: És allò de la placa, no?
2: Sí.
4: Però bé, molt content, molt content. Va ser un moment molt, per mi, fantàstic, no? Que els col·legues et reconeguin una trajectòria i més d'aquesta manera, doncs, és molt primer emotiu, no? I després una cosa que a mi m'agrada sempre destacar és que aquests premis individuals hi són, però a mi m'agrada destacar que les persones soles no fem mai res, no? I m'agradaria, pues, destacar, pues, la meva dona, la família, que ha estat a darrere sempre ajudant-me, i sobretot l'equip, no? L'equip que sempre t'abriga i està amb tu dia a dia treballant i marcant unes dinàmiques d'elaboració, de gestió gestió de persones, que és d'on neix tot, no?
2: Va, que tenim el telèfon al president, el teu president, el president de l'Associació Catalana d'Enòlegs, que és el Pere Campos. Què tal, Pere?
5: Hola.
2: Ho ha fet bé, això,
5: bé,
2: eh?
5: Bé, sempre.
2: Ha fet bé d'agrair a la família i als equips. Això, molt bé, molt
5: sí,
2: bé.
5: Sí, sí. està claríssim, home. Jo crec que el Damià s'ho mereixia. El problema que tenim és que només podem donar un reconeixement a l'any, no? I, perquè n'hi ha molta gent que s'ho mereix, entre ells, i molt el Damià. A més, sé que li va fer molta il·lusió, no? No s'ho esperava, perquè quan, a mi m'agrada comunicar-los quan els donem per telèfon, i van tindre una xerrada molt, molt emotiva, no? Ens tenim molt apreci mútuament, en lo personal, però professionalment ha sigut un gran professional i amb una trajectòria immensa.
2: És clar, tu el vas trucar i ell no sabia res, i com va reaccionar?
5: Molt bé, ja et dic que va mantindre. Jo crec que inclús es va emocionar, ell ho dirà ara, no? Però per mi, jo la recordo, mira, estic recordant i se'm fiquen els cabells de punta, no? Vull dir, n'hi ha persones que potser no t'esperes que s'emocionin tant, no? Perquè els veus com... Perquè jo l'he vist com un referent amb ell també, no? I no sé, i de la manera que es va... Que s'ho va prendre, la veritat és que jo em vaig emocionar jo també molt, no?, de la seva reacció.
2: Sí, vas emocionar, eh?
4: Sí, la veritat.
5: Sí, la veritat és que sí, perquè el Damià no té aquesta imatge. És una persona molt, molt propera, molt bon professional i tal, però no, aquesta vessant no li coneixia. No
2: te l'imaginava sensible,
5: Sí, fins al punt que va fer amb aquella trucada, la veritat és que no.
2: Què vas fer? Et vas emocionar molt.
4: Home, la veritat és que va ser una sorpresa important, no? Perquè no m'esperava precisament això, i clar, venint dels col·legues i et passen molts moments pel davant, no? De dificultats, de quan engegues, de quan... I dius, aquell nen de 24 anys, no?, com va començar en el món del vi, i penses, bueno, tots els passos que has anat donant, i que siguin els teus col·legues que et puguin donar aquest reconeixement, doncs per mi ha sigut un... Ho bueno, una, la guindilla, no? Allò que diuen la cirereta del pastís, i sí, va emocionant molt, va emocionant en el seu moment, perquè, sincerament, no m'ho esperava, doncs vaig veure, em truca el Pedro, dic, bueno,
2: deu ser... A veure, per què em truca? Sí,
3: sí, què ha passat? No? El David havia pensat, sí. Què ha passat?
4: Què ha passat? Quin patrocini? Què podem fer? Amb què podem ajudar, no? I una mica va ser tan sorpresiu que em va agafar en fals, i, bueno, escolta'm, jo sempre sóc dels que penso que riure i plorar són sentiments i exterioritzar emocions, no ens anem d'avergonyir. I llavors estem en aquest món de matxirulos i de vegades el plorar, doncs, està mal vist. No, penso que és una manera de... Jo penso que en aquell moment era d'alegria, no?, d'aquesta alegria.
3: Que la professió, jo crec que no en tingui en ment i pensi en aquest reconeixement, jo crec, és el reconeixement màxim, no?
2: Sí, quan senyora.
3: Quan els teus col·legues són els que et destaquen, bueno, això és que la feina ha estat molt ben feta.
2: No, i ara, a més, has citat, sense voler, has citat un clàssic, has citat Boisek, perquè el personatge de Marion diu... Plorar amb més intensitat és riure amb més intensitat. És estrany persones que riuen molt i no ploren gens, o que ploren molt i no riuen gens. És una, la mateixa moneda.
4: Totalment.
2: Aquesta és la qüestió.
4: Totalment.
2: Pere, has de venir un dia al programa, que ja fa temps que no et sentim per aquí.
5: Sí, només sempre que vulgueu, ja sabeu que em trobo molt, molt, molt a gust allà amb vosaltres i m'ho passo molt bé i a més m'agrada molt perquè... Pues això, no, perquè és el meu propòsit, no, divulgar i fer conèixer la nostra professió i els nostres professionals, no? I més ara en aquest moment que jo crec que l'enologia està en el seu millor moment, tant l'enologia com els vins catalans estan en el seu millor
2: en
5: moment.
2: En el seu millor moment.
5: Una altra cosa són les circumstàncies que ens rodegen, no? Però jo crec que és que tenim els millors professionals i els millors vins que mai, no?
2: Les circumstàncies que ens rodegen, que tots les coneixem, aquestes circumstàncies, arancels, d'immunització del vi...
5: Canvi climàtic, baix de consum...
2: Vine un dia a parlar-ne d'això. Fem un dia una tauleta rodona, no triguem a fer això.
5: Doncs vinga, mirem dates i agendem un dia per poder... anar allà i parlar amb
2: mira,
5: més tranquil·litat de tot, eh?
2: Ara et diem adéu, però l'Albert pacta amb tu un dia i fem una xerrada de tot això.
5: Perfecte. Encantat de poder anar allà.
2: Gràcies.
5: I gràcies per l'oportunitat i per obrir aquesta finestra a explicar la nostra professió i els vins catalans.
2: És el nostre plaer.
6: Hola, companys. Pel programa d'avui m'ha vingut al cap posar una estrella de la música que ens ha vingut a veure fa poc, que és Eric Clapton. I no una cosa recent, sinó el seu mític disc Unplugged dels anys 90. Va haver-hi una època en la qual la MTV es dedicava a fer música de veritat i promovia aquests concerts petits on un músic feia versions pròpies de les seves cançons però tocades amb instruments purament acústics, per això el nom de Desendollat, no? I la idea era revisitar d'una manera diferent la música que ja havia estat publicada. Un dels més exitosos d'aquests Unplugged, n'hi ha uns quants, va ser el d'Eric Clapton. Jo diria que potser el que més de tots per la transcendència que va tenir. Hi ha un gran repàs a la música blues que el va formar i això és el que posarem com a música d'acompanyament avui.

0: no sé jo si el Damià, el vi que fa o que vol fer, tira desendollat. O...
1: Endollat. Jo diria que estem
0: endollats. Sí. Com comences tu en el món de l'enologia?
1: Jo... és llarg, d'explicar una mica, però intentaré sintetitzar-ho. Jo em vaig començar a estudiar, vaig cursar estudis d'arquitectura tècnica, el que se'n deia abans aparelladors, no? Arquitectura tècnica, i, bueno, arribo fins a tercer, i tercer estava cansat d'anar amb la butxaca buida, i amb els meus companys que treballaven, doncs, bueno, ja deia, sempre anava just de diners i em vaig posar a treballar. I el meu pare em col·loca o em trobo una feina a Caixa Penedès. Però m'avorria tant, que un dia per l'altre jo em vaig buscar una feina. Nosaltres vivim a la Llacuna, que és la zona de, diguem, més alta de la Deo Penedès, i en aquell moment vaig plegar, perquè era tot molt avorrit. Era passar llibretes, la gent posava cèntims als tres i tal. Vaig dir, m'avorreixo molt, i me'n vaig anar a plantar ceps físicament i literalment plantar ceps a Cal Torres, a la zona de Franzola, que fèiem...
0: El Franzola,
1: el Sauvignon Blanc. I allà vaig començar el món del vi. I arrel d'aquí, després em va agradar tant, però bueno, plantant, empaltant a mà, bueno, fent tot, coneixent molt bé doncs, tot el tema de la viticultura de mà del Miquel Porta, que el cel sigui, que era un gran professional de Cal Torres, que era el cap responsable de viticultura. I ja després em va cridar el Josep Maria Grimau, que també el cel sigui, que era el director de Montmarsal en aquell moment. Mm. Vaig anar a treballar a Montmarsal, també vaig aprendre tot el que era la part més de dins, dels desgorjos, amb una campanya de Nadal, inclús vaig anar a repartir per Barcelona, que això tenia tela. I arrel d'això, doncs, ja va ser quan González Díaz va sortir de Segura Viudes, que els hi feien el cava, i van muntar la seva pròpia cava. I arrel d'això, doncs, vaig entrar a treballar a González Díaz i vam fer Caves Vilarnau. I des de zero, això era l'any 85, el mes de març de 85, vaig fer la meva primera embotellada de tiratge, març del 85, i fins avui, bueno, fins a l'octubre del 25, que va fer 40 anys, hem anat fent un desenvolupament dins de... Jo he anat treballant dins de l'enologia, doncs, des de baix, des de fer, doncs, baremes, de collir físicament, de plantar la vinya físicament, passant pel desgorj, passant per fer els copatges, i també, com us deia ara al principi, no? Recolzant-me sempre en un equip important, no? Hem generat un equip, primer érem 4 persones, però ara ja n'érem 17, com vàrem acabar. I arrel d'això, doncs, bueno, l'empresa hem anat gestionant, jo m'he dedicat més llavors en temes de gestió, desgraciadament, perquè el que era maco era poder fer bombolletes, fer cava i tal.
0: Clar.
1: I a partir d'aquí, doncs, ja s'incorpora, per exemple, la Eva Places, que és ara la meva successora a Vilarnau. Treballem junts 30 anys, el Sergi Martí, el Jaume Puig...
0: Per això I us aveniu, és a dir, teniu la mateixa idea a l'hora de fer les bombolles?
1: Totalment d'acord. Això és per mi...
0: Pot passar que no, però...
1: Però llavors ja no... O sigui, per nosaltres és tan important entendre la nostra professió des d'un criteri troncal del que vols comunicar en la teva manera de fer els vins i després que siguin els escumosos, el cava, en aquest... Ha de tenir una línia, un fil conductor que tingui coherència amb el que fem, no? Jo sempre m'ha agradat molt ser coherent amb el que fem, perquè ens trenquem les banyes a la viticultura i després en el licor d'expedició final no el volem emmascarar. Val? És a dir, és una de les nostres filosofies. Clar, tot això, doncs, tant la Eva com el Sergi, com tot l'equip tècnic nostre, anàvem en aquesta línia, no? I jo penso que si tu vols fer un producte genuí no l'has d'emmascarar i, per tant, doncs, intentem... No? Em poso aquest paràmetre com a l'exemple, no? I per mi el més important de poder tenir una trajectòria llarga, perquè, clar, avui en dia tot és tan volàtil, tot és tan ràpid, no? La gent, temes digitals, avui estàs aquí, demà estàs allà. Jo, clar, un enòleg que avui està aquí, demà està allà. al cap de 3 anys marxa a una altra banda, no? I dius, oh, però tio, però si aquell vi que vas fer l'any 18 no l'has pogut ni tastar perquè no se t'ha quedat allà, encara, no?
0: Sí, sí, sí.
1: És una feina, la nostra, la d'enologia, que la que et dona realment solidesa a la teva feina és el temps, és el temps. No hem de córrer tant. I els vins no han de ser... No és un pret-a-porter, no? Yeah. I jo penso que li hem de dedicar el temps i, sobretot, la gent que està al voltant de la teva feina o de la seva, que és la pròpia, ha de creure en allò, s'ho ha d'estimar, ho ha de sentir, ha d'agafar compromís per tot això. I, hosti, pues, la vida llarga en un projecte és el que fa que la gent que està en aquest, amb aquest criteri que em preguntaves, no?, de dir, seguim tots en aquesta línia, fan que tu tinguis una línia de productes, no? I després n'hi haurà d'altres, gent o altres marques que optin per una altra línia, lògicament, no? Però ho hem disfrutat, jo ho he disfrutat molt i ja et dic, he disfrutat molt, sobretot, fent i sentint l'equip a prop i que se sentia el projecte seu i passar-hi moltes hores i plorar i riure i...
2: I no només has treballat pel projecte de Vilarnau, pels, no? pels projectes enològics on has tingut també càrrecs de representació, vull dir, el sector per tu ha estat important també, no? Institut del Cava, per exemple, no?
1: Mm-hmm. Sí, sí. Sí, sí, en aquella època va ser un moment complicat perquè va ser l'aparició de... Va haver la scissió dels petits elaboradors, no?, que es van generar una patronal paral·lela, que era la Pime Cava. Mm. Després va sortir el tema de Corpinat, i una mica doncs, bueno, em vaig presentar, doncs, bueno, i vaig exercir, precisament quan el Jaume Gramona, que me l'aprecio molt i tenim molt bona relació de molts anys, doncs va deixar, clar, el anar a Corpinat va deixar l'Institut del Cava, ho vaig agafar, amb l'equip de gent que hi ha allà, tres noies fantàstiques que treballen molt bé, molt i molt bé, i vàrem intentar, pues, el mateix que fem quan elaborem i quan intentar aglutinar. Jo sempre he intentat aglutinar. No entenc el nostre sector tan disgregat, desgraciadament, com el tenim avui en dia, no? I què vaig fer? El primer, pues, jo mantenia bé amb el Pere Aguilera, i vam fer una sèrie de reunions i ens vam marcar l'objectiu de veure si podíem retornar a l'Institut del Cava, doncs, els petits elaboradors, i així ho vàrem fer, però ho vam deixar escrit i vam dir, volem que vinguin els petits però que tinguin la seva representativitat, i vam variar els estatuts de forma que els petits tinguessin la seva representativitat i se sentissin el seu pes dintre de l'associació, no? I una mica, doncs, bueno, hem intentat col·laborar amb el Consell Regulador, no és fàcil, hem intentat fer moltes coses amb un sector tan divers, he intentat sempre buscar la part positiva de les coses, no? I soc optimista de mena. I estem vivint un moment en què les virtuts tenim molt facilitat als catalans, em sap greu dir-ho, perquè m'hi considero molt de català, però convertir una virtut en defecte, no? És a dir, sí. Un podem veure, hi ha gent del mercat que pot comprar un cava a 6 euros on pot comprar un altre a 70 o a 80 o a 100 euros, i això per mi és una virtut. Fem un producte més obert a tothom, no? I això, noi, ho hem girat com un mitjó, com si que s'han fet mal, vull dir, s'han pres males decisions, que, vull dir, això no ho... Però tenim aquest problema. Jo, en aquest aspecte, doncs, sempre he intentat aglutinar i aconseguir que tinguéssim una visió de sector que tingui una massa crítica, no? Perquè no podem... I jo sempre m'he sentit amb l'obligació de que a mi el sector del cava m'ho ha donat tot. I penso que és un sector que realment li podem dir sector, perquè són 250 milions d'ampolles. Mm. I aquí darrere hi ha més de 4.000 pagesos, no?
0: I hi ha moltes famílies treballant en aquest sector. Això no ens en cansarem mai de dir-ho, perquè, és a dir, quan parlem de grans i petits, hem de parlar també de gent que es guanya la vida fent raïm, transportant...
2: No em voldria equivocar amb el percentatge, el Damià, segur que em corregeixo, faig, però diria que el 60% del raïm català se'n va acabar.
1: És correcte.
2: És a dir, estem parlant de la base, de la piràmide del sector del vi català.
0: Llavors, per tant... Ostres, ho hem de tenir molt en compte, això. Mm-hmm. Molt en compte. Mm-hmm. Tu ja es veu, intentes consensuar, intentes aglutinar. Mm-hmm. És veritat que el consumidor o el bevedor, si li volem dir així, vol imaginar que aquest sector al qual li dona plaer està unit. És a dir, no estan les baralles allunyen. T'allunyen molt com a consumidor. Si tu t'imagines que els de l'Oreja de Van Gogh no es parlen, no tens ganes d'anar al seu concert. I si ho fan només per diners, dius, ai, no cal. Bé, jo no hi aniria igualment, però... Però dius, ai...
1: Sí, és ben veritat.
0: Molt enfadats.
1: És ben veritat, és això. No ho fas un sector amable, llavors.
0: No.
1: Dius, si volem recuperar consumidors, precisament el nostre sector, els nostres elaborats són per celebrar, per riure, per passar-nos-ho bé, per compartir sobretot moments bons, d'alegria, i si són de tristesa, doncs per què no celebrar-ho també, no? Mm. Jo penso que no hem de... Jo sempre he optat per la part positiva de la vida, perquè si no... L'altre ja ve sol.
0: Tu ets enòleg. Mm. Ara parlaves de l'equip, de què heu pogut fer, el que heu considerat en les cases on has treballat, però què hi diu l'amo de la casa? Et demana un estil? Sempre m'he preguntat això. Et diu com li agradaria? S'emmiralla en algú quan et demana, com a enòleg, que li facis l'escumós?
1: La veritat que amb nosaltres, parlo de mi, però de l'equip, i hem format part i seguim formant part del grup González Vías, que és una empresa familiar. Mai, i una de les coses que jo més he valorat, mai, o sigui, que ells tenen cellers a La Rioja, a Rueda, a Ribera, i una de les coses que parlàvem amb els enòlegs a cada celler és valorar aquesta virtut que té González Vías de deixar que cada celler faci el que creu que ha de fer. És a dir, a nosaltres ningú ens ha vingut a dir has de fer el cava així, l'has de fer així, sinó que nosaltres hem pogut. Hi havia doncs, un temes econòmics que teníem de seguir, això, lògicament.
0: Sí, això, els sabaters, els que fan ràdio i els... I tothom ha de seguir.
2: Escandal de costos,
0: aquí, aquests temes econòmics, aquí. Escolti, si poguéssim guanyar-nos-hi la vida una mica.
1: Però sempre ens han respectat tant que és de les coses que a mi també m'emociona. Perquè hem pogut fer el que creiem amb aquest criteri troncal que parlàvem al principi, no? De dir, nosaltres... Vilarnau té 15 hectàrees, però entre 2 milions de quilos de raïm. Per tant, tenim 40 pagesos. Val? Perquè una cosa és ser viticultor i elaborador i tu pots tenir la teva finca. Jo puc tenir 200 hectàrees i no comprar ni un quilo de... Vilarnau sempre ha optat perquè quan el quilo de raïm es pagava 30 cèntims, nosaltres el pagàvem a 60 i 65.
0: Això és molt meritori.
1: O sigui, buscar aquest equilibri, aquest equilibri, perquè el pagès tingui també una confiança en la teva marca, perquè entengui les exigències.
0: Ganes de fer-ho bé.
1: Correcte.
0: Ganes de fer la barema que tu li demanis.
1: Correcte. Correcte. És un vis-a-vis que tu hi guanyes, jo també hi guanyo, i al final jo sempre els deia el mateix. Hem de tenir clar... Som tres socis. La part comercialitzadora, la part elaboradora, que som nosaltres, i la part productora. Si no hi ha equilibri entre aquestes tres parts, difícilment el negoci és viable.

0: I et preguntava això, per això de si us deixen fer, si no us deixen fer, perquè sempre m'agrada saber si teniu algun mirall, si hi ha alguna casa del món, alguna manera de fer, algun enòleg, que digueu, aquest.
1: Home, mira, nosaltres, quan és que a més ens hem anat adaptant al temps, no? Jo la persona que vaig agafar el relleu de la gerència del celler, era un senyor que venia de Segura Viudes, parlo de fa molts anys, de quan Segura Viudes era del senyor Manuel Segura. Aquell senyor l'assessorava un tal Emil Penó. Aquell senyor era un enòleg, era l'enòleg per antonomàcia, no? Era el que tenia pes a França i el que marcava molt les dinàmiques. En aquell moment, Chardonnay, Pinot Noir... Però, clar, també després doncs, dius, escolta, anem a potenciar el que tenim nosaltres, no? Que són les varietats autòctones, i anem a treballar amb les varietats autòctones. Però dic, aquest per nosaltres va ser un mirall important, bueno, un mirall et diria molt fonamentat amb les criances mitges llargues, vale? Perquè aquest senyor treballava amb això, treballava amb acideses també bastant altes i pHs bastant baixos. Vale? Ara estic fotent aquí un rotllo una mica així.
0: No, que ens agrada, ens agrada.
1: Per què? Perquè qualsevol vi, per aguantar l'ampolla, sigui un negre o sigui un escumós, sigui un blanc, ha de tenir aquesta acidesa i també un pH baix, perquè són els que després et donaran frescor. No acidesa estomacal, estem parlant de la frescor.
0: Sí.
1: I ens vindrà per aquests paràmetres. Pues una mica, quan vam néixer com a criteri enològic, vam néixer per aquí. I després, jo diria que l'important de tot això, d'emmirallar-te, jo penso que hi ha gent que ho està fent molt bé en tots els sectors. Per exemple, nosaltres, especialistes en enoturisme, pues ens agrada emmirallar-nos. Per exemple, jo què sé, pues Torres estava fent una feina molt ben feta, pues vam dir, vinga, va, som-hi. El nivell de producte, pues estàvem mirant, pues no et podria dir, perquè nosaltres som una mica raravis, i a mi quan em preguntaven quin és el teu benchmark, que és la pregunta que em fas tu.
0: Sí.
1: No en tenim. Intentem ser nosaltres mateixos. T'ho dic sincerament.
0: És veritat, això, jo ho entenc, eh? Però hi ha escriptors que tenen escriptors favorits que no voldrien ser com ells, no. Però que són els seus escriptors favorits.
1: Home, jo si tingués de mirar un producte que em va agradar molt, molt, si jo, com a Damià Deas, diria cava, surt no entrant a la xampanya ni franja cortes...
0: Però
1: ni...
0: vés al món, si vols.
1: Del món? Va. No, és que m'aniria a Sant Quintí de Mediona. Per exemple, un Casa Sala.
0: Oh, hombre.
1: 2007.
0: Carambes.
1: Fet amb Xarel·lo i Parellada, per mi era un dels millors...
0: Aviam, Casa Sala 2007. Mm. Això ho hem de tastar. Això si en queden...
1: Això direm amb el Wuhan a veure si...
0: Escolta una cosa, seria divertit, eh?
1: Molt.
0: Diguem-li. Fem una experiència...
1: Me n'encuido.
0: Cuida-te'n. Aquesta experiència podria ser amb algun oient. Se'n passarien bé.
1: Sí.
0: No gaires.
1: Però... Segur que si ves i som capaços, ja me n'encuido i quedem per fer un tast del 2007, que era amb un percentatge molt important de Parellada, perquè ells estan a Sant Quintí, i també Xarel·lo. I la veritat és que per mi era d'uns, juntament amb l'Albert de Vilarnau, Chardonnay Pinot, vull dir, perquè nosaltres no hem renunciat al... aquest tema.
0: Molta gent del món català, no, Sole, no ha renunciat, és a dir, som fills de tot. Som tot, sí.
2: Bueno, i són varietats que fa tants anys que són aquí que no sé si hem de discutir si són catalanes o no, no? Català és qui treballa i qui viu, no?
0: Pues sí, bueno, sí.
2: Seria una mica això, no?, en molts casos. Home, jo crec que aquest tas intercanvi en el que, home, dos anòlegs com vosaltres dos, no?, trieu una referència de l'altre company, és meravellós.
0: Ah, mira, doncs podíem fer això. Mira, podíem fer... És una secció molt maca, aquesta, sí, que t'acabes d'inventar, Sole.
2: Correcte, així en directe.
0: Són dos enòlegs i fem contratast. Sí. I amb algun oient. El telèfon del programa 678-009522 perquè farem una selecció d'oients, els primers que ens... I llavors farem un tast de maco amb anòlegs i sommeliers. Va, contratast. Va. Contratast.
1: Vale. Doncs va. Jo me n'encuido a veure si recupero un Casa Sala del 2007 i algun Albert de Vilarnau.
0: De quin any? Què faries tu?
1: Jo faria un que tenim del... Perquè allà sí que sé que el guardàvem, perquè això sí que ho controlava. Jo podríem fer un 2007.
0: Va, 2007. Aquell any, jo el recordo bé, va ser l'any que va néixer la meva filla. Sí, sí, veníem d'una...

0: El TAS Vertical de Catalunya Ràdio parlant dels premis que donen els enòlegs, els que són a sota terra sempre i que de vegades surten i ens venen a visitar, però costa molt de treure'ls dels seus cellers. Estàvem parlant amb Damià Deàs, un dels guanyadors, i ara tenim amb nosaltres a la Judit Cortina. Què tal?
1: Molt bon dia.
0: També una premiada dels enòlegs.
1: Això mateix.
0: Tu ets cofundadora del portal Enoturista.
1: Correcte.
0: I el teu premi?
1: És el Mèrit Periodístic. Ens el van donar a mi i en David Jové, que som dos periodistes.
0: Molt bé.
1: I enoturistes per amor.
0: El Mèrit Periodístic, Sole, en el cas del vi, és doble mèrit.
2: Absolutament, no? Necessitem explicar-nos bé, fàcil, i arribar cada cop a més gent, no?, per mantenir aquesta cultura del vi. Enoturista fa molts anys que ho fan, i que ho fan, a més, molt bé, i amb un estil singular, diferenciat, propi, vull dir, amb signatura, diria. Però si et sembla, abans de parlar amb la Judit, repassem els altres premiats.
0: Va.
2: Perquè el Pere ens ha parlat de lo meravellosament bé que va tot, una mica... bueno, clar, quan parlem de premis, sempre són bones notícies.
0: És bonic, perquè...
2: Sempre.
0: És reconèixer un sector i el consumidor que som nosaltres diem, ai, mira, si li han donat un premi, veurem què fa.
2: Absolutament, no? I el Damià ens parlava amb molta emoció del seu com a enòleg sènior, però també hi ha hagut un altre premi per un altre enòloga, en aquest cas com a enòloga de prestigi, es diu la categoria, que ha estat per la Mireia Torres.
0: La Mireia Torres, que també l'hem de tenir un dia aquí.
2: Correcte, anfitriona, a més de la vetllada d'aquests premis, que s'han celebrat a Torres, a Bodegas Torres, Mèrit Periodístic, com dèiem, amb els companys de Enoturista. El millor expedient de la Universitat Rovira i Virgili, que trobo que és un premi important, no? És un premi de futur,
0: sí,
2: no? A un enòleg
0: sí.
2: que comença a despuntar i que és futur i esperança també per la professió, en aquest cas pel Jaume Sancho. I hi va haver un reconeixement molt especial, en aquest cas a la Déu Penedès, que ha estat la primera denominació d'origen, com sabeu, 100% ecològica.
0: Això
2: que
0: és
2: recollia
0: molt important,
2: molt...
0: En parlem i no prou.
2: Absolutament, no? Un premi que va recollir en Cisco Olivella, que recordava una mica... el secretari de la denominació d'origen, que recordava també com es va començar a generar aquest debat en moments, a més, d'una efervescència brutal en plena pandèmia. Van començar a parlar d'aquesta transformació de la denominació d'origen i, bueno, pues, ha recollit aquest premi ben merescut per part de l'Associació Catalana d'Enòlegs.
0: I avui tenim, doncs, a Enoturista. Què és aquest portal? Explica'ns coses.
1: Aquest portal ens dediquem a la promoció de l'enoturisme, així de fàcil. Però parlem de cultura de vi,
0: clar,
1: en general, i sobretot el que volem és acostar-ho a aquest públic final. El que hem vist és que hi ha moltíssimes històries de vi, de cellers, de cooperatives, de paisatges, de històries, de tradicions, de persones, perquè darrere del vi sempre hi ha persones, i ens focalitzem en aquestes persones, i en el que fan, i en el que hi ha a l'entorn d'un vi. És a dir, al voltant d'un vi, clar, hi ha moltes persones que ens parlen del vi, com a producte, però al voltant d'un vi hi ha molt. Hi ha molts moments de plaer, moltes coses a viure, molt d'aprendre, molt a escoltar. I això és el que nosaltres, a través d'una pàgina web i a través d'un perfil a Instagram, sobretot, ens dediquem a explicar a la gent. I, bueno, amb els anys hem anat, doncs, construint una manera d'explicar tot això, centrant-nos en fer-li arribar a tothom que es pot fer enoturisme fins i tot sent abstemi, i que ho gaudiràs.
0: Ah, no, esclar, esclar, i tant, i tant, i tant.
1: Però és que la gent, nosaltres vam començar i la gent ens deia, no, jo que haig d'anar a fer un celler, si jo no hi entenc.
0: Bueno, és que això ho diu tothom.
1: Clar, doncs aquesta ha estat com la nostra missió. Explicar-li a aquestes persones que no cal entendre de res per anar a viure una experiència en un celler, perquè, de fet, del
0: si
1: que menys...
0: Si vas a un celler hi entens, perquè t'expliquen com ho fan, i llavors, com quan vas a una llibreria, t'expliquen com relliguen i t'expliquen coses.
1: I sempre surts amb la sensació de, hola, quantes coses he après, i que bé que m'ho he passat, sobretot és que bé que m'ho he passat. I aquest... Ho fem, doncs, ensenyant com serà la visita a aquest celler del Penedès, o aquest del Priorat, o aquest de l'Empordà. És a dir, nosaltres vivim aquestes experiències i després ho ensenyem.
0: Tu dius que teniu un perfil d'Instagram, sobretot. L'últim post, o reel, o com se vulgui dir,

0: i que no me'n recordo mai la diferència. Què heu fet? Quin és?
1: Ahir al vespre vam publicar un reel, que és un vídeo, ensenyant com el celler Cripta fa les visites. Tu pots anar al celler Cripta, que tenen un wine bar meravellós per aquesta època, aquell bosquet de pins, i allà et demanes una copa dels seus escumosos. O pots anar i fer un brunch, que tenen un brunch superautèntic a la barraca de l'avi, que és de veritat la barraca de l'avi. O pots anar, doncs, fas la visita més senzilla, que fas un tast i baixes per un túnel audiovisual i és molt xulo perquè t'ensenyen la vinya en els diferents moments i com preparen un escumós. Vull dir que en 20, no sé, aquell túnel audiovisual, doncs, dura potser 10 minuts. Ostres, aprens una barbaritat de coses i la gent surt sempre d'un celler dient: ostres, em sembla que els preus estan molt ajustats del producte.
2: Ja ho crec, clar,
1: perquè entenen la feina que hi ha al darrere.
0: Quin és l'estil que fa servir Enoturista i que us diferencia potser d'altres comunicadors i que us ha donat aquest premi, donat pels enòlegs? És a dir, els que fan el vi premien uns comunicadors de vi, que no em sembla gens menor.
1: No, aquesta va ser la nostra reflexió. Ens va semblar molt bonic que els enòlegs, que ells es dediquen a fer...
0: Ells fan art.
1: Ah, això mateix. Llavors... ells fan art, però és vi. I llavors nosaltres no parlem mai de vi. No parlem quasi mai de vi. Quasi sempre parlem d'enoturisme, no? I llavors que els enòlegs i enòlogues ens diguessin: ok, ens agrada, ens ajuda que parleu també de tot el que passa al voltant d'un vi, ens va semblar com, vale, tots estem al mateix equip. I nosaltres ho volíem, ho hem vist sempre així, però que t'ho diguin, doncs s'agraeix molt. Sobre aquest estil que em preguntaves, molt directe.
0: Ja et sentim ara parlar una persona alegre, contenta de viure...
1: Clar, això mateix, vull dir, és que per mi fer enoturisme és felicitat, i pel David també, ens ho passem super. Llavors, ostres, que la gent ens vegi com ens ho passem i no fem servir, sobretot de fugir de les paraules meravellós i no. Una cosa, te l'explico com és. O sigui, aquí tastaràs això i estaràs a la fresqueta i et posaran aperitius més de luxe o més de xips. Però el que fem sobretot és descriure i que ho vegi la gent. Sobretot, i sense adornos, ara no em surt. Saps? Sense posar-hi més pa que formatge. No, això és el que teniu. I quan la gent veu un estil tan sincer i tan directe, doncs, bueno, creu de veritat que això és el que es trobarà. No generem falses expectatives. No fem servir una foto dia ni una imatge d'ahir. Això està completament prohibit.
0: Però hi ha gent que ho fa?
1: Bueno, el sector del vi... s'estan passant coses,
0: ostres.
1: Eh?
0: Ah, sí?
1: Sí, i greus.
0: Tu veus solent.
2: Bueno, si només fos el sector del virrei,
1: bueno,
2: no?
1: Clar,
2: absolutament, no? Una eina que hauria de ser això, una eina que no hauria de substituir res, hauria d'ajudar que els processos fossin més ràpids i optimitzar-los, però no hauria de substituir l'experiència i sobretot la visió, no? La perspectiva que dona un professional, en aquest cas la Judit o el David, bueno, pues, en altres casos no passa, no? I sí que és veritat, clar, l'intel·ligència artificial...
0: Que crea textos o imatges?
2: Ui, textos, imatges, sí,
0: imatges
2: veus...
0: Imatges també, no, sí, no pot ser veritat. Veus també?
2: també.
1: Però tot el que vulguis.
0: De veritat?
2: Sí.
1: I es nota.
0: Es nota. Jo com a boomer...
2: Cada vegada menys, t'he de dir, que es va sofisticant això, no? Però bueno, però...
1: Tira enrere.
0: Qui ho fa servir, això?
1: Ostres.
0: Els cellers, no.
1: Sí, cellers que pensen que si entren a la IA i li diuen posa'm una... vull fer un tast un capvespre. Posa'm una foto d'una posta de sol i dos copes de vi blanc. I això, i tu ho veus i dius, mare de Déu, aquesta posta de sol és impossible. Vull dir, és... no té res a veure amb el celler. Quan coneixes el lloc, això es fa per promocionar un esdeveniment. Seria millor dir, mira, aquest és el meu celler, posar una foto i dir, aquí, en un lloc tan xuli com aquest, farem un tast al dia i costarà tants diners. Apunteu-vos aquí.
2: Sí, perquè a més és que precisament és la singularitat de l'espai el que et seduirà anar, no? Sí, és a dir, sí, tu vols anar a aquest celler i no a aquell altre, o avui vull anar aquí, demà ja veurem on vull anar, no?
0: Sí.
2: Clar, si perds aquesta identitat, ho perds una mica tot, no? Bueno, jo crec que són eines que són tan recents que encara poder no hem après prou a com fer-les servir, no? I tot, doncs, això, fet servir amb seny, no? I sentit comú, que és el menys comú del sentit sovint,
0: sí, sí,
2: no?
0: Sí.
2: Doncs està bé, però bueno, clar, qualsevol abús desvirtua del tot.
0: Jo quan arriba l'estiu sempre m'agrada anar a fer enoturisme. Sempre miro a veure on no he anat i em fixo en portals com el vostre, no? De dir, a veure, ah, mira, passaré una tarda en aquest wine bar, no? Que mira, és bonic, no? I a més, són bars que la majoria de vegades accepten famílies, nens, etc,
1: gossos, tot. No, perquè cada vegada
0: a
1: un wine bar potser no és bastant amb un nen, però sí que vas quan tens gossos.
0: Sí que vas amb un nen de vegades que hi ha most, si sí, és de dia, sí, i sí, poden estar per fora al carrer.
1: Sí, sí.
0: És bonic. I és veritat que hi ha molts wine bars i restaurants que accepten gossos ben educats.
1: Sí,
0: sí, sí, que,
1: bueno, això dels gossos t'ho dic perquè...
0: Sí, sí, sí, sí.
1: He estat a wine bars un dissabte, un diumenge...
0: El celler
1: no
0: de Can Roca accepten gossos.
1: Jo no he vist nens petits, però he vist gossos. Llavors, bueno...
0: Sí. Llavors, per tant, són activitats familiars que són molt boniques. No, quan anem a països vinícoles que no són el nostre, ho fem.
2: Totalment,
0: llavors,
2: absolutament.
0: Fem-ho a casa, no?
2: És que... sí. Durant els darrers anys, el naturisme ha canviat molt.
1: Molt.
2: I abans parlaves una mica de la gent que us segueix. Segurament heu vist també un canvi en els vostres seguidors, no? O com a mínim, tant en els vostres seguidors com en el vostre proveïdor, diguéssim, en els cellers,
1: clar,
2: no?
1: Clar, sí. És a dir, cada vegada més cellers estan apostant per l'enoturisme. Al principi eren molt pocs i ara faig la confessió, d'acord?
0: Va.
1: Quan els hi deies, escolta, jo sóc professional, jo cobro.
0: No. Això no. Què dius ara? No.
1: Doncs et deien, no, si cobres, no.
0: Ja li diré a ma filla que sap fer això de l'internet, que em faci un post.
1: Això mateix.
0: Que em faci un post cada dia a la GP.
1: Això mateix. Correcte, doncs això passava molt al principi, molt. Ara ja no passa tant. Ara la gent, quan li diem, nosaltres cobrem, et diuen, d'acord, passa amb tarifes.
0: És que
1: I accepten
0: això.
1: Una tarifa, perquè et diuen, ostres, necessito explicar-li a les persones què és el que fem aquí, necessito que tot això tan bonic que tinc, que no només es quedi amb els nostres contactes, no? que arribi més enllà. I aquest ha estat el salt més important, veure que els cellers, cada vegada hi ha més cellers disposats a invertir en explicar el seu enoturisme.
0: Clar, és que això és molt important i passa en altres sectors. És a dir, en els sectors dels llibres, doncs hi ha una persona que s'encarrega i que cobra perquè aquell llibre es pugui explicar i pugui anar, i perquè amb la pretensió que sigui comprat i llegit. Doncs el mateix passa amb els cellers, no? S'ha de... Ells ja ho fan molt bé, el que fan.
1: Això és el que els hi diem.
0: Sí. I necessiten... I aquesta és una lluita que bé, s'està guanyant per això, eh? No?
2: Sí, home, jo crec que hi ha un tipus de serveis que ningú qüestiona, no? Ningú qüestiona, doncs, què sé jo, els riscos i determinades assegurances, no? I en matèria de comunicació, com que a vegades era un intangible, jo crec que cada vegada és menys intangible, eh? Però es considerava molt intangible, era molt més fàcil això, no? La filla, el cosí, el veí que va fer un curset...
1: Tot no? Això, sí.
2: No? Que això els companys de disseny gràfic també ho han patit històricament,
0: m'ha fet una etiqueta al meu fill, que és molt maca, ja veureu que sembla Picasso.
2: Picassin.
1: Aquí ho tens. Aquí
2: això,
1: ho tens. Sí.
2: Això ha passat.
1: I segueix passant, però...
2: Se m'ha notat una mica l'acritud.
1: Picassin.
0: M'agrada molt. Ara, quan veiem una etiqueta d'aquestes, en direm Picassin.
1: S'ha quedat, Sole, s'ha quedat.
0: Neologisme de Sole, d'aquesta temporada, Picassin. Sí, sí, sí. Però és veritat que...
2: Sí, això, absolutament.
0: Ostres, hi ha coses que no es... Bé, abans hi havia el... No, tinc un cosí que és informàtic, també... Però ara que et roben dades, etc, ja, això ja no es fa el cosí, no? Però és a dir, s'ha de professionalitzar tot, no? com el que condueix el tractor, com el que...
1: Sobretot perquè te n'adones, o sigui, nosaltres també cada vegada més tenim respostes de... Bueno, nosaltres fem acords anuals... Us estic explicant una d'intimitats.
0: Hi ha algun celler que té ganes de
1: bueno, potser sí. O perquè ens entenguem, no? Al final. I nosaltres fem una cosa que li diem renovacions. No? Allò, vols que seguim?
3: Clar.
1: I, ostres, les respostes són quasi sempre positives i són bones. Ostres, és que ho noto. Noto que parleu, quan parleu de nosaltres, noto que expliqueu coses. La gent que ve aquí em diu, us he conegut a través d'Enoturista. Per tant, penses, evidentment hem de millorar, esclar que sí. Però anem fent i anem entenent el que busca el públic general. Com connectar cellers i públic general, no a través del vi, sinó a través de les experiències. I més ara que el vi, bueno, està lluitant.
0: És que qui visita un celler sol comprar...
1: Sí.
0: No? Quan visites, et fan un tast, tens moltes ganes d'emportar-te aquella ampolla que potser no trobaries en un altre lloc, o aquesta que t'ha agradat tant que te la quedaràs per
1: que
0: casa.
1: Que vols tastar amb la família, amb els amics i tant.
0: No? És el moment de venda important.
2: Bueno, no? I allargues l'experiència, no? De que m'emporto una ampolla i després reviuré aquesta bona estona que he passat aquí a casa i sovint amb les mateixes persones amb les que has fet la visita, no? Que això és molt maco.
1: De fet, el que es diu és que si tu fas bé l'enoturisme, si ets un celler i ho fas bé, tu tens un anfitrió per sempre, que és aquell visitant. Perquè quan pugui, parlarà de tu, recomanarà, si troba l'ampolla en el lineal, l'escollirà...
0: Sí, només que ens agrada visitar cellers, ens agrada, ens ho passem bé, ens agrada que ens ho expliquin, que els que fan el vi ens facin un tast, tot això.
1: És divertit. Sí, i clar, és veritat que s'estan fent autèntiques meravelles, eh? S'estan fent coses xulíssimes.
0: No, i tant.
1: Pots passar-te l'estiu i vas canviant, no t'avorreixes, no repeteixes, i perquè cada vegada més els cellers també estan fent una cosa. En lloc de parlar exactament o molta estona de com es fa un vi, t'expliquen com és la història de casa. I habitualment hi ha unes històries de superació, de dines... saps? De culebrones, de coses molt interessants, molt de per fer safreig.
0: Clar.
1: I això agrada, això agrada.
0: Que no vol dir que no ens agradi també que ens expliquin com fan el vi, eh?
1: Sí, el que passa
0: és que hi ha molt enoturista diferent.
1: Clar, pregunten, normalment al principi de la visita et pregunten, n'has visitat més, coneixes, si et dius, n'he visitat molts, doncs no cal que et reiterin, excepte que siguin processos diferents, vi, escumós. Però si no n'has visitat, evidentment faran més incís. I si n'has visitat molts, doncs es centraran més potser en explicar-te curiositats de casa, que sempre en tenen moltes.
0: Hem parlat del vostre Instagram, però no hem dit com se diu.
1: Enoturista.
0: Enoturista, sí. @enoturista.
1: Correcte.
0: I la pàgina web?
1: Enoturista.cat.
0: Enoturista.cat.
1: Sí, trobem, és fàcil.
0: Sí, és molt fàcil. Quan fa que funcioneu?
1: A diferents velocitats, però uns 10 anys. L'altre dia ho parlàvem amb la Soler.
0: 10 anys.
1: Sí.
0: Ja és molt.
2: És molt.
0: Ja és molt.
2: És molt, és molt.
0: Consolidació.
2: Absolutament, sí.
1: Primer vaig començar jo, després es va afegir el David, vull dir, veníem d'un altre món, que era la premsa generalista, els mitjans de comunicació de masses, i del Parlament, i de rodes de premsa d'economia, i...
0: Ostres!
1: Sí, veníem d'aquí.
0: Quin canvi.
1: Sí. Veníem d'aquí. I, bueno, crisi dels 40, i... quina és la nostra passió, què ens uneix...
0: Clar, tota la gent que fa comunicació de vi, bé perquè ho fa perquè li agrada molt.
1: Sí, clar. Sí, és amor. Clar, no hi ha una herència, clar. No hi ha uns pares que tenien vinyes, no existeix això. És...
0: Tothom que no tenia pares amb vinyes té enveja i vol fer-ho.
1: Sí, una mica.
0: Jo tinc molta enveja de no tenir uns pares amb vinyes.
1: Doncs això mateix, llavors, era la nostra afició comuna, com a parella que som, i a partir d'aquí, un dia vam dir, home, pues, si som periodistes, fem un article, pues, obrim un blog, pues, escolta, per què no fem vídeos, perquè jo treballava a la tele, doncs... I una cosa van aportar l'altra, i quan ens van començar a convidar molt, molt, molt, vam dir, això no és assumible, no ens dona la vida.
0: Clar.
1: Escolta, cobrem, vinga. Intentem-ho. Ens vam apuntar a la pissarra al Món és dels Valents, ens ho vam creure, i encara ho tenim allà apuntat. Perquè ens vam tirar a la piscina. Encara hi ha dies que fa una mica de por, però consolidats.
4: Que comenci la festa.
3: Gaudeixi com mai entrant en el món de Canals i Moner, amb uns caves i vins que enamoren i desperten els sentits. Excursions enoturístiques inoblidables, amb visita a les caves i diferents menús segons l'època de l'any. Brindem junts. Canals i Moner. Més conseller.

0: Amb la Judit Cortina estàvem parlant, que és la cofundadora del portal Enoturista. 10 anys comunicant enoturisme i ara premiat el portal pels enòlegs de Catalunya, que és un honor que us hagin premiat.
1: Ens va fer molta il·lusió.
0: Moltes gràcies per venir al Tas Vertical a explicar què teniu en ment. On aneu pròximament?
1: Anem a aprofundir. Anem a traduir el castellà a la web. Vinga, va. Vaig a dir, hem d'arribar més lluny. Nosaltres som Catalunya i fem enoturisme a Catalunya, però l'enoturisme a Catalunya no només el podem explicar als catalans.
0: Doncs
1: així
0: va.
1: Sí, anem aquí. Anem aquí. Això ha de passar... M'estic comprometent perquè això ha de passar molt aviat.
2: Sí, la feinada,
1: pressió. Sí, però hem d'anar cap aquí.
0: Moltes gràcies, Judit, per venir al Tas Vertical.
1: A vosaltres.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
1: Bona nit, us informa Carola Gil. Els Estats Units tornen a atacar l'Iran aquesta nit en represàlia pel bombardeig a un vaixell comercial a l'estret d'Hormuz. El comandament central dels Estats Units assegura que avions de combat nord-americans han bombardejat infraestructura de vigilància militar iraniana, sistemes de comunicació, instal·lacions d'emmagatzematge de drons i mitjans utilitzats per al desplegament de mines. Segons Washington, aquests atacs són una represàlia per un atac amb drons iranians contra un patruller de bandera panameny que travessava l'estret d'Hormuz, una de les rutes marítimes més estratègiques del món per al transport de petroli. Aquest dissabte, l'Iran i els Estats Units s'han acusat mútuament de violar el memoràndum d'entesa firmat fa 10 dies per acabar amb la guerra. Més notícies en format breu. El balanç pel doble terratrèmol de dimecres a Veneçuela supera els 1.400 morts. Una vintena de països ja han enviat equips de rescat per tractar de trobar supervivents entre els més de 50.000 desapareguts. Catalunya ja ha desplaçat un equip especialitzat en infraestructures col·lapsades. Alemanya, Dinamarca, la República Txeca i Suïssa registren rècords de calor amb temperatures que freguen o superen els 40 graus. La calorada Europa tensiona els sistemes hospitalaris, com per exemple a França, on han mort un centenar de persones vulnerables. Pedro Sánchez demana superar la corrupció i prepara ja la cursa electoral del 2027 al Comitè Federal del PSOE, que s'ha fet aquest dissabte. Un comitè plàcid, sense veus discordians i també amb les úniques crítiques d'Emiliano García Page, que demana eleccions anticipades. I els castellers de Vilafranca descarreguen tres castells de gamma extra, incloent-hi la primera torre de nou de la temporada, en la diada del Pla de la Seu a Tarragona. Bones actuacions dels castellers de Sants, que han descarregat la tripleta màgica, i dels xiquets de Tarragona. Austràlia endureix la llei que prohibeix les xarxes socials per als menors de 16 anys després de comprovar que en mig any d'aplicació ja ha tingut poc efecte per evitar que hi accedeixin els adolescents. El govern doblarà les multes a les plataformes que no introdueixin mecanismes per impedir l'accés als menors i les situarà per damunt dels 60 milions d'euros. Segons el regulador australià, que actualment investiga Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok i YouTube, hi ha un frau generalitzat per part de les companyies. El primer ministre australià, Anthony Albanese, manté que la mesura és necessària perquè hi continua havent massa nens amb accés a les xarxes.
2: Tot el que volem fer és assegurar-nos que la llei sigui tan forta com sigui possible i que podem fer front a qualsevol impugnació legal que es plantegi. No són mesures absents de controvèrsia.
1: Austràlia ha estat pionera a restringir l'accés dels menors a les xarxes socials i altres països analitzen els seus resultats per seguir-ne els passos. França i Dinamarca tenen previst aplicar la prohibició enguany i el Regne Unit l'any que ve. A Espanya, el govern de Pedro Sánchez també ha iniciat el camí per aplicar la prohibició, tot i que de moment no hi ha terminis. Aquest diumenge comencen els setzens de final del Mundial de Futbol. El primer enfrontament que jugarà serà entre Canadà, una de les anfitriones, i Sud-àfrica. La ciclista catalana Mireia Benito s'ha proclamat campiona d'Espanya de ciclisme en ruta. La de Llorenç del Penedès aconsegueix el doblet, ja que dijous es va proclamar campiona en la prova contrarrellotge. En motor, Raül Fernández ha guanyat la cursa sprint del Gran Premi dels Països Baixos de MotoGP davant del japonès Ogura i de Fabio Di Gian Antonio. El líder del Mundial, Marco Bezzecchi, ha estat quart i Marc Márquez ha acabat sisè. La cursa llarga d'aquest Gran Premi serà demà a les 2:00 PM amb Jorge Martín des de la pole i Marc Márquez sortint setè. La cursa la seguirem a l'app i també al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. També motor, George Russell sortirà des de la pole al Gran Premi d'Austràlia de Fórmula 1, seguit dels Ferrari de Charles Leclerc i Lewis Hamilton. Demà, a les 3 de la tarda, es farà la cursa. I aquest diumenge en bàsquet, Catalunya juga un partit amistós al Nou Congost de Manresa contra la Gran Bretanya.
0: Fins aquí les notícies.
3: En Guàrdia, amb Enric Calpena.
4: El mallorquí Joan Batista Picornell va ser un personatge fascinant. Va viure entre el segle XVIII i el segle XIX i va protagonitzar tres revolucions i va arribar a ser el primer i efímer president de la República Independent de Texas. En parlarem en el proper episodi de l'Enguàrdia, també disponible a la plataforma 3CAT.
3: Enguàrdia, amb Enric Calpena, aquest diumenge a les 3 de la tarda.

0: Benvingudes, benvinguts, la una de la matinada. A Catalunya Ràdio, un moment per amplificar tan fort com ens deixin el senyal de l'escena musical catalana.
1: A Catalunya Ràdio, l'amplificador, amb Frank Lluís Giró.
0: És així, amb Rodolí fins i tot inclòs. Moment per connectar l'amplificador amb l'Isma, a l'altra banda del vidre, que ens dispararà, atenció, això us interessarà, hits que sonaran al Canet Rock. Falta una setmana i, a més, anirem per ordre. Seguirem el mateix horari del Canet Rock 2026. Ara us situeu al Pla d'en Sala, a Canet de Mar. Fa calor, però trobeu un raconet a l'ombra, una mica de gespa i, atenció, que comença el Canet Rock 2026 amb la Maria Jaume dalt de l'escenari. Són les 6.

La Maria Jaume presentant el Canet Rock al seu flamant nou disc, San Domingo Forever, una passa endavant, mirant a les seves arrels, per tant, un ull cap endavant, l'altre cap endarrere. La Maria Jaume, que trencarà el gel en aquest Canet Rock 2026, ella obrirà l'escenari principal a les 6 i al darrere, agafant-li el relleu des de Terrassa, Doctor Prats, que, atenció, presenten la cançó oficial de la sortida del Tour de França, que sabeu que és a Catalunya. Ah, no.

És ben bé que m'obliguen a parlar de bicicletes. Contra la meva voluntat, jo no voldria pas, però Doctor Prats des de Terrassa signa la banda sonora oficial del Grand Depart, la sortida del Tour de França, que aquest any és el 4 de juliol, justament el mateix dia del Canet Rock. Això és dissabte de la setmana que ve, i per això els Doctor Prats doncs, ens canten aquesta melodia que segur que sonarà al Canet. El seu torn és a les 7. Després ven Josep Maria Mainat a les 8, que sabeu que era un dels tres components de la trinca de la gent que havia organitzat l'antic Canet Rock, el Canet Rock dels anys 70, del qual aquest que fan ara n'és hereu. Doncs en Josep Maria Mainat actuarà a les 8, ell fa un set de mitjoreta, com que sempre improvisa, jo no em veig pas en cor de saber què farà. Per tant, doncs sortirà amb la guitarra, amb alguns músics amics seus i veurem què fa. A 8:45, sí que sé segur que hi haurà el moment Ludwig van i tocarà fer allà en directe el Pla d'en Sala a Canet de Mar, dins del Canet Rock, aquest tren que ja s'ha fet famós, allò de com et dius, em dic Xavier, i què veus, Ginebra amb Coca-Cola, això ha estat molt transparent, doncs deu ser Ginebra sola. Aneu assajant com ho fareu al Canet Rock.

Recapitulem. Això és l'amplificador matinada del dissabte al diumenge a Catalunya Ràdio. Ja ho saps perquè t'hi trobes ara mateix sentint-ho, val? Però et situo que a l'altra banda del vidre hi tenim l'Isma, que ens està disparant hits del que sonarà dissabte que ve al Canet Rock. I a més ho estem fent per ordre. A les 6 de la tarda, Maria Jaume. A les 7, Doctor Prats. A 8:45, la Ludwig Van assaja el tren d'en Xavier i de la Ginebra Sola. Que llavors, quan en Quim Carandell ho digui dalt de l'escenari, seran tot plors. Tinga-ho preparat des de casa, com també alguna coreo amb Ginestar.

tocarà tirar petons, amb la Júlia i amb en Pau, amb els germans més llustrosos del barri de Sant Andreu del Palomar de Barcelona. Ginestà a 10:15. I atenció, perquè després jo diria que un dels plats forts del Canet Rock 2026, a 10:45, torn per en Ferran, per en Dani i per en Joan Enric, que sabeu que estan en plena forma després d'haver celebrat 20 anys de trajectòria com a Amics de les Arts. Jo crec que han fet la volta al marcador, que tenen una energia ja que els durarà fins que ells vulguin, i acaben de treure una cançó que tinc moltes ganes de ballar allà al Canet Rock. Vosaltres com la feu, aquesta de Segurament t'estimo? Hauríem de pactar alguna manera que ens quedés bé i que dalt de l'escenari estiguin orgullosos del públic que tindran allà al Pla d'en Sala.

0: Hauríeu de veure l'Isma a l'altra banda del vidre, com celebra la matinada a l'amplificador a Catalunya Ràdio i com quadra la coreo del Segurament t'estimo. Jo, dissabte, seré al Canet Rock i intentaré perpetrar la coreo de l'Isma. Em deixes que te la robi, Isma? Doncs la robaré i la faré allà, i jo crec que, vaja, us hi haureu de fixar sí o sí. Repassant l'ordre d'actuacions del Canet Rock, jo crec que hi ha un tomb als Amics de les Arts, perquè aquí comença ja com la nit, la matinada, 11:45, directament des de Sabadell, la ciutat que té un equip de futbol a segona divisió, eh? Com estan les sabadellenques? Com estan els sabadellencs? Com arribarà la 31 fam d'inflada a l'escenari del Canet?
1: Explica'm-me les històries, les marques de les mans, al llit desconegudes, he patit molts desenganys. Alguns enemics, abans eren germans, un ple de victòries que no sento com abans.

Què? Com us heu quedat? Ara la 31 fan fa una mica de country, eh? Jo auguro ball en línia. Dissabte que ve, guaita, puja-la, puja-la, Isma. A mi això em dona per la gent que sap country. A més, hi ha gent a Sabadell que sap ballar country. Llavors és un doble combo ideal ja perquè ho donguin absolutament tot. Va, anem ja a la recta final de concerts del Canet Rock que estem desgranant avui tot l'ordre d'actuacions en aquest amplificador especial. 3:15 de la matinada. Moment per enterrar la calçotada dels Figaflaues.

Ja sé que és una cançó rara per fixar-nos en els Figaflaues, però clar, he pensat, com que hi haurà allà els Amics de les Arts, i també hi seran ells, el duet de Valls, i tenen aquesta cola pa mitges, que és una de les cançons que forma part del disc dels 20 anys dels Amics, jo crec que pot ser un moment xulo, guapo, transgeneracional, com molt de festa i de coses d'aquelles que només passaran al Canet Rock, perquè no s'acabaran trobant a gaires festivals, a gaires festes majors, i crec que aquest moment pot ser especialment xulo d'aquí una setmana veure dalt de l'escenari els Amics de les Arts amb els Figaflaues fent aquest carnaval i convertint, doncs, jo què sé, el Canet Rock, el Pla d'en Sala allà a Canet de Mar, en una mena de corrido que pot ser espectacular. Va, seguim avançant, que ara ja sí que som a recta final. Ens queden 4 concerts per tancar el Canet Rock 2026. Estem fent el warm-up, estem fent la preparació, perquè no et passi per al cap detall. Recorda que tens, va, última vegada que recapitulo, eh? Maria Jaume, Doctor Prats, Josep Maria Mainat, que veurem què fa, sempre improvisa, la Ludwig Van, Ginestà, els Amics de les Arts, 31 Fam, Figaflaues i torn per un trio d'Aigua Freda que té cançó nova de Trinca que segur que serà de les més celebrades. Ja comença a fer-se clar.

res més fins que arribi l'hivern. No sé prou bé com tornaràs, si Barcelona t'haurà contaminat o no. Però jo t'espero com si res, al mateix lloc de quedar.

Els Tiets amb el seu Bailoteo i la seva cançó de l'estiu, que també segur que sonarà allà al Canet Rock. I, com us deia, són faves comptades ja, dues actuacions. Els Búhos, que us imagineu al moment Leire, la Leire de l'Oreja de Van Gogh. Sabeu que han tret una col·laboració plegats amb els Búhos. Us imagineu que surt allà a l'escenari del Canet Rock? Jo, per somiar, jo m'hi apunto.

Els búhos amb la Leire, o sense la Leire, però jo m'imagino que ni que sigui en format àudio, la seva veu segur que sonarà al pla d'en Sala a l'escenari principal.

final del Canet Rock 2026. Us he de dir, gent, que hem arribat al cap del carrer, hem repassat tot el cartell, ho hem fet per ordre, ja som a 6:15 de la matinada, ja es comença a veure algun raig de sol i surt la fúmiga amb l'Artur al capdavant per tancar el Canet Rock i per dir adéu a un país i a un festival, perquè sabeu que aquesta penya s'acomiada.

0: ja tot el planning pel que fa a artistes i a grups pensant en el cartell del Canet Rock 2026. Falta una setmana, això és dissabte que ve, dia 4 de juliol, que és casualment el dia que arrenca el Tour de França també a Catalunya. Sabeu que la primera etapa és a Barcelona, la segona de Tarragona a Barcelona i la tercera de Granollers ja s'enfila cap al Pirineu. Ningú m'ho havia demanat, però vaja, era com tinc aquesta informació a mà. Jo, si voleu, no em guardo res per mi i ho comparteixo tot. Però també hi haurà el Canet Rock, que és del que estem parlant, val? Posem el focus a l'escena musical catalana, hi haurà DJs. Per exemple, la DJ que talla el bacallà a l'escena, que fa un programa ICAT, i que és ni més ni menys que la DJ Trapella.
1: Yo. La ressaca, tio.
2: Yo, Trapi. Salut.
1: Voy, eh?

I sabeu què he pensat? Que la trapella com que remena les cireres en el panorama musical i com que mola tant, hem posat una cançó de cada grup i artista, però d'ella, com que serà allà punxant el Canet Rock, en punxarem dues. Aquesta, on canta amb en Cucapí, i una altra on col·labora la trapella, que també canta, ja ho veieu, i que ho fa molt i molt bé, amb la Sandra Montfort. I a veure quan surt, per fi, el disc de la trapella, que l'estem esperant amb candeletes.

0: A Catalunya Ràdio, l'amplificador, amb Frank Lluís Giró.
1: És així, Rodolí, inclòs amb l'Isma a l'altra banda del vidre, s'han disparat un munt de hits avui en aquesta matinada, que sonaran segur també a la matinada d'aquí una setmana, dissabte vinent, Canet Rock 2026. I com tancarem? Doncs recopilant algunes cançons de l'estiu, que ja hi som de ple i en tenim dependents que teníem ganes de compartir. Per exemple, la cançó de l'estiu d'Icat, que ja fa dies que corre com la pólvora, que és de l'Artur Vinyes, és a dir, Soc un bohemio, i es diu Un dia qualsevol d'agost.

qualsevol d'agost. Es diu així la cançó Un dia qualsevol d'agost i jo crec que Sóc un bohemio presenten candidatura a signar una de les cançons de l'estiu 2026. N'hi ha d'altres, eh? De fet, a la pole position jo hi situaria clarament en Joan Dausà, que no l'havíem vist a venir, que ja no és aquell paio que fa cançons tristes, que t'esquincen l'ànima, que plores pels racons. No, no. Ara en Joan Dausà s'ha posat festiu, ha sumat en Mamaduixa en aquesta cançó que es diu Papi, posa-la al disc i es postula com a clara candidata a cançó de l'estiu 2026. Peus

posa-la al disc no és només el títol de la cançó, sinó que és un clam d'una de les filles d'en Joan Dausà, que li va dir: m'agrada molt aquesta cançó, papa, sisplau, posa-la al disc, Immortals, que és l'últim nou de trinca d'en Joan Dausà. Doncs al final hi és, la cançó mitja amagada en el disc, i jo crec que en Joan Dausà, vaja, es farà un fart de sonar a tot arreu aquest juliol, aquest agost, amb aquesta cançó, seguríssim, amb la companyia, a més, d'en Mamaduixa. Jo també he tingut la companyia d'una persona a l'altra banda del vidre, és l'Isma. Gràcies, Isma, pel teu esforç, per la teva coreografia. Me l'he apuntada, eh? Recorda que intentaré fer-la i seguir els teus passos al Canet Rock. I marxem nosaltres, tornem d'aquí a 7 dies amb una nova dosi de l'amplificador, i el tancament, doncs, és per fades, perquè ens agraden. We like them. No adore. Oi que seria així?

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les dues.
1: Bona nit, us informa Carola Gil. L'últim balanç del terratrèmol de dimecres a Veneçuela és de 1.430 morts, més de 3.000 ferits i prop de 3.100 persones sense casa. Unes xifres que poden augmentar encara molt més perquè queden 50.000 desapareguts. Els equips de rescat desplaçats d'una vintena de països lluiten encara per trobar supervivents sota la runa, mentre aquest dissabte hi ha hagut noves rèpliques que en principi no han fet més víctimes. La zona més afectada és l'estat de La Guaiara, al nord de Caracas, que ha estat militaritzat i s'hi ha restringit l'accés. Jorge Rodríguez, president del Parlament veneçolà.
2: Yo sé que hay mucho deseo, muchas ansias de colaborar, mucho deseo de acompañar a las personas que hoy sufren en el estado de La Guaira. Pero eviten bajar al estado de La Guaira para poder facilitar el trabajo de rescate de las personas que se encuentran bajo los escombros, que es un trabajo contra el reloj.
1: El govern espanyol també ha actualitzat la víctima de residents a Veneçuela afectats pels terratrèmols. Hi ha 6 morts, 133 desapareguts i 14 localitzats sota la runa. Els Estats Units tornen a atacar l'Iran aquesta nit en represàlia pels bombardejos a un vaixell petrolier a l'estret d'Hormuz. El president dels Estats Units, Donald Trump, ha detallat que han bombardejat magatzems de míssils i drons iranians i radars costaners. Trump acusa Teheran d'haver vulnerat l'alto el foc acordat entre els dos països. En un missatge publicat a la seva xarxa social, el president nord-americà ha advertit que podria arribar un moment en què els Estats Units deixin de ser, en les seves paraules, raonables i es vegin obligats a completar militarment l'operació iniciada. Trump ha afegit que si això passa, la República Islàmica de l'Iran deixarà d'existir. Alemanya, Dinamarca, la República Txeca i Suïssa registren rècords de calor